0: del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés, impulsat per l'Ajuntament, estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esports, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del Torneig Escolar d'Escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria Rei, Reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat o Torrense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el santcugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 4:03. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dijous 28 de maig i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia. Una altra vegada s'està comportant la meteorologia com si fos la canícula de ple estiu. I és que en aquests moments estem ja per sobre dels 35 graus en algunes comarques. Sobretot és avui a les de Girona i al prelitoral barceloní on més està enfilant aquesta temperatura. Però atenció, perquè immediatament al llarg d'aquesta tarda, de fet, en alguns racons de la Catalunya central, com el Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, passarem dels 36-37 graus. Per tant, unes temperatures d'anomalia positiva brutal per les dates. Només arran de mar ens quedem al voltant dels 28 a 30 graus i sempre amb força sol. Aquesta tarda només tindrem l'aparició d'alguns nuvolots cap al Prepirineu, amb alguna gotellada, si de cas, al voltant del Cadí i també del Port del Comte. I atenció, perquè el divendres la temperatura no afluixarà gaire. Al matí ja començarà molt i molt càlid i durant la tarda arribarem a fregar els 40 graus al Segrià. N'estem pendents a la xarxa.

0: Avui al Connectats parlarem dels beneficis de la zooteràpia per a nens amb autisme que tenen fòbia als gossos. En parlarem amb Anna Guimil, presidenta de l'Associació Catalana de Zooteràpia. Acabarem la primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar la decisió de Pedro Sánchez de no convocar eleccions davant els presumptes casos de corrupció que assetgen el PSOE i sobre l'aplicació de l'eutanàsia després de l'última decisió del Suprem. A partir de les 5 coneixerem la cantant terrassenca Patricia Garrido. Continuarem en patrimoni per saber com es fa una barraca de pedra seca. Li preguntarem a Joan Roura del Centre Excursionista Pedra Seca de Castellà. I acabarem amb cultura i el Festival Tiana Antica amb Llorenç Blasi, fundador i codirector del festival. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi, està bé, bona tarda.
1: Bona tarda. Aquest any es commemoren els 50 anys de l'anomenada Primavera Democràtica a Terrassa, que va ser pionera en estrenar llibertats polítiques després del franquisme. La gran mobilització popular del primer semestre de 1976 va fer impossible la pervivència del projecte de Carlos Arias Navarro, president del govern de llavors, fins que va plegar a principis del mes de juliol d'aquell any. En un moment convuls arreu del país, Terrassa va viure dos moments històrics. Va poder celebrar el 1 de maig al torrent de Vallparadís i un míting del PSUC al pavelló de l'Esferi, el primer dels comunistes després de la Guerra Civil. Aquell 1 de maig, per la seva banda, es va disfressar com una festa convocada per diverses associacions veïnals. Es va poder fer amb tota normalitat i a la resta de l'Estat, en canvi, es reprimien durament tots els intents d'organitzar-lo amb un balanç que superava els 400 detinguts. Comissions Obreres prepara un gran acte per posar en valor aquests esdeveniments. Serà el proper 2 de juny a l'Auditori Municipal de Terrassa.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Tot preparat per prevenir els incendis forestals durant la campanya d'estiu. Aquest matí la consellera Núria Parlon ha presentat des de l'aeroport de Sabadell el dispositiu que habilitaran en els pròxims dies i fins a finals de setembre per evitar incidents després d'una temporada, la del 2025, on van augmentar en un 62% el nombre de focs. A més, l'episodi de pluges i ventades dels últims mesos ha accentuat encara més el risc d'incendis.
3: Ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil. Pensin que durant tot el mes d'abril, març-abril, hem tingut ventades importants que ens han portat a activar el conjunt del territori, alguna altra vegada el Pla de Protecció Civil del Bencat, i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui material combustible.
2: Malgrat que des de la Generalitat s'ha volgut llançar un missatge de calma, assegurant que el dispositiu és prou robust, Parlon també ha demanat no baixar la guàrdia, ja que segons les dades del cos, 9 de cada 10 incendis estan provocats per l'ésser humà.
0: Gràcies, Júlia. Deixem momentàniament el Vallès. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. Una vintena de veïns s'han mobilitzat aquest dimecres davant l'edifici del Viver per reclamar ajudes per tornar a tenir llum a casa. La protesta arriba després que el seu bloc de pisos del carrer Càceres, al barri de Sant Roc, estigui sense subministrament elèctric des de dissabte passat a causa d'un incendi a la caixa de comptadors. El retorn del servei només serà possible, segons Endesa, quan la instal·lació compleixi amb la normativa. Des de fa 5 dies, prop d'un centenar de persones viuen sense electricitat després que dissabte l'immoble on viuen, el número 2628 del carrer Càceres, s'hi produís un incendi, com dèiem, amb origen a la caixa dels comptadors. Fins al lloc dels fets es van desplaçar dotacions de bombers, la Guàrdia Urbana i ambulàncies que van haver d'atendre alguns veïns intoxicats pel fum. La situació els obliga a fer la compra al dia i tampoc poden fer front a l'onada de calor d'aquests dies. Escoltem alguns dels afectats.
5: Pues mi marido no podía bajar, se quedó trancado porque no podía bajar, que se ahogaba, entró todo el humo en la que se ahogaba. Y yo no lo podía salvar.
6: Pagar las lavadoras, todo. Y lo que han tirado de comida, lo más que era de comida. Porque no puedes tener nada en la nevera. Tienes que comprar al día. Y nosotros somos trabajadores. O sea que muy mal.
4: Des de l'Ajuntament ja s'han posat en contacte amb la companyia elèctrica per intentar resoldre la incidència tan aviat com sigui possible. La comunitat de veïns espera ara que els puguin ajudar econòmicament a reparar la instal·lació, ja que preveuen una despesa que a molts d'ells els costarà d'assumir.
0: Gràcies, Martí. Continuem ara des del litoral, en aquest cas des del Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
7: Bona tarda. Les mocions entraran a la ple d'aquest vespre a un any per a eleccions municipals. De fet, entre els 8 textos que s'hi abordaran, destaca el que presenten Partit Popular i Estimem el Prat per fer un acord de contenció en la despesa de la campanya electoral perquè no superi el 10% de les assignacions percebudes de cada grup municipal a l'anterior mandat. En un altre ordre de coses, i pel que fa a la resta de l'ordre del dia, el ple també ha d'abordar una modificació del PGM, del Pla General Metropolità, sobre l'ús d'aparcament de camions i de vehicles de gran tonatge, en concret el document pretén regular aquells emplaçaments on es podrà estacionar, sempre fora del nucli urbà o zones industrials envoltades d'espais residencials. A més, el text també assenyala que s'haurà de garantir unes condicions tenint en compte la mobilitat, el medi ambient i les persones usuàries. Precisament, la sessió d'aquesta tarda també tractarà una modificació a les ordenances d'edificabilitat i que pretenen adaptar la normativa que és del 1978 a les regulacions vigents i, entre elles, l'aparcament.
0: Gràcies, Lluís. Tornem ara al Vallès, Castellà, concretament Albert Sant Andrés. Bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. L'Auditori Municipal Miquel Pont va acollir una nova edició del Músic Coral, una trobada coral organitzada per la Coral Xirivé que enguany arribava a la seva 32a edició. L'acte va reunir diverses formacions convidades en una vetllada marcada per la varietat de repertoris i la bona resposta del públic assistent. El concert es va iniciar amb la intervenció de la regidora de Cultura, Joana Borrego, que va posar en valor la tasca cultural i social de la Coral Xirivé per apropar... càrrec de la Coral Xirivec, dirigida per Antoni Jorquera, que va presentar un repertori centrat, principalment, en la música catalana. El públic va poder gaudir de peces populars i emotives com Margarideta, Ton pare no tenàs, Muntanyes del Canigó i La nit. Tot seguit va actuar la Coral de Lliçà de Vall, el grup Coral, i la Cloenda va anar a càrrec de la vella Quirsa Van, dirigida per Lourdes García, que va captivar el públic amb un repertori de gospel tranquil i harmònic.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, el repàs habitual a la crònica de Sant Cugat. Tina Forest.
9: Bona tarda. Més d'un centenar de docents s'han aplegat aquest dijous a la plaça del Doctor Galtés de Sant Cugat per iniciar una bicicletada i caminada fins a la Universitat Autònoma de Barcelona, en el marc de la vaga del professorat. Aquesta és una de les columnes que ha conduït els docents del Vallès Occidental, Vallès Oriental i Maresme al recinte universitari, on els manifestants tenen previst celebrar una assemblea per decidir els passos a seguir en funció de com vagi la reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació. En aquest sentit, el secretari d'Acció Sindical de CGT Ensenyament Catalunya, Dani Sánchez, ha qualificat d'irrisòries les mesures plantejades fins ara pel govern. Segons el sindicalista, les propostes econòmiques i de reforç de personal per a l'escola inclusiva no cobreixen les necessitats del sistema educatiu català ni compensen la pèrdua de poder adquisitiu del sector. Sánchez també ha acusat l'executiu de mantenir una teatralització a les meses de negociació i ha reclamat més recursos per atendre l'alumnat amb necessitats educatives especials. Per la seva banda, el portaveu de la Intersindical Educació, Marc Martorell, ha defensat un model de lluita que vagi més enllà de les manifestacions tradicionals, inclogui accions per aturar i bloquejar el país, tal com va succeir dimecres amb els talls a les diferents autopistes. De les 5 vagues previstes per a les últimes setmanes de curs, només queda pendent l'aturada del divendres 5 de juny, on estan cridats els docents de tot Catalunya.
10: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: La por als gossos és una fòbia més freqüent del que pensem i pot arribar a limitar seriosament la vida dels infants. En el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, les sensibilitats sensorials i la necessitat de control de l'entorn poden fer-la encara més intensa. Avui descobrim com la zooteràpia pot ajudar a tractar-la amb molt bons resultats. I ho fem de la mà de l'Anna Guimil, que és presidenta de l'Associació Catalana de Zooteràpia i, a més, experta en cinofòbia. Anna, com estàs?
1: Hola, Carme, què tal, com estàs? Molt ben, bé.
0: Benvinguda.
1: Gràcies.
0: Encara hi ha molta gent que té por als gossos.
1: Moltíssima gent, molta més de la que realment en sabem, perquè això no hi ha un cens per això.
0: Mm-hmm. Hem parlat de... hem fet servir una expressió, un concepte, que és la cinofòbia.
1: Mm-hmm.
0: Què és exactament i fins a quin punt és un problema?

0: Així, grosso modo, però fins a quin punt aquesta sinofòbia pot arribar a ser limitant en el dia a dia d'un infant?
1: Doncs mira, angoixa moltíssim i ho pateix, no només ho pateix el nen, ho pateix els germans, la família sencera, perquè han de deixar de fer fins i tot plans de sortir d'una festa d'aniversari, deixar un pícnic que estaven enmig del parc, i en definitiva deixar de fer plans o fins i tot parar aquests plans perquè hi ha un gos al voltant, el nen es col·lapsa i necessita fugir, necessita sortir d'aquell escenari, amb la qual cosa no és, normalment no és passager, sinó que s'ha de tractar. I és molt, molt limitant fins al punt de poder desembocar en una agorafòbia, que és ja no voler sortir ni de casa.
0: Clar, aquest seria ja el cas extrem, no?
1: El més
0: quan
1: extrem.
0: Quan això ja va al màxim dels màxims,
1: sí.
0: És aquesta situació que els pot limitar fins i tot a fer una vida més enllà de les...
1: Sense llibertat.
0: Exacte. Exacte. I com es manifesta aquest impacte en la vida familiar i social? Tu dius, no només ho pateix l'infant, sinó que també ho pateix la resta de la família i l'entorn més proper, no?
1: Uh-huh. Doncs mira, els pares ho viuen des d'una posició molt frustrant. Primer perquè no saben a quin professional s'han de dirigir. I a mi quan m'arriben les famílies diuen, ostres, com ens ha costat trobar-te, Anna? És que no sabíem que hi havia una figura que pogués tractar directament la cinofòbia. I, perdona, i els germans també perquè es queden sense fer plans. I el propi nen ho viu amb ansietat, amb pena, amb ràbia, amb molta tristesa. I amb molta frustració que això acaba derivant, li acaba afectant moltíssim en una baixa autoestima, no? I a la seva pròpia, i a la seguretat en si mateix. Acaba vèncer, doncs, i més quan tens a tothom al teu voltant que està invalidant la teva por. Perquè si invaliden aquesta por de, no, home, no, que no és res, però si és un gos això no és res, home, encara et sents pitjor. Perquè t'hi sents que no ets com els altres i ni tan valent, ni tan guapo, ni tan alt, saps el que et vull dir? Doncs així.
0: I escolta'm una cosa, en el cas dels nens amb trastorn de l'espectre autista, la por als gossos sembla més freqüent, és més invalidant en aquest cas perquè tenen unes percepcions i una sensibilitat més acusada que la resta de nens?
1: És més freqüent perquè normalment els nens amb TEA tenen hipersensibilitats, tant auditiva, visual, tàctil, i a més tenen de vegades, segons el grau, més dificultat per expressar com se senten i què és allò que no volen, no? Doncs amb aquests nens amb autisme, que a més se'ls hi pot barrejar el fàstic amb la por, que són dues emocions que van de la mà perquè tenen les mateixes respostes a nivell biològic d'evitació i fugida, aconseguim treballar molt bons resultats. És una activitat, ho podem treballar gradualment, acompanyant el nen, i aquestes sessions de zooteràpia m'agrada que estigui algun familiar, o la mare o el pare.
0: Explicarem el procés perquè la gent també visualitzi una mica com funciona aquest tractament. De quina manera, quan parlem d'aquesta sensibilitat més acusada que tenen aquests nens amb TEA, quines són les situacions que el fan sentir-se malament? És a dir, què és el que noten ells?
1: Doncs mira, els nens amb TEA... sobretot els hi puja moltíssim el nivell d'ansietat. Ansietat i frustració perquè no poden comunicar que aquell estímul, en aquest cas el gos, li està fent por. I pot ser que, segons el grau, ho verbalitzi directament, no vull marxar, o es quedi, si no pot parlar, que li agafi una minicrisi i els pares no sàpiguen per què li ha agafat una crisi.

0: ara, saps? I és perquè està veient un estímul que no pot controlar, que no entén, que no pot anticipar com reaccionarà el gos, i això li angoixa moltíssim i li crea moltíssima ansietat.
1: Estem parlant, per exemple, de les olors, dels lladrucs.
0: Sí.
1: No? Són situacions que ells detecten d'una manera com...
0: Els nens associen el lladruc, que els hi fa mal, aquest soroll, els hi fa mal directament a les orelles, i acaben associant el gos a aquesta incomoditat tan gran, no? I això desencadena, doncs, que tinguin rebuig cap al gos.
1: Uh-huh. Precisament això és el que anava a comentar, que els infants que tenen TEA com acostumen a necessitar aquesta anticipació, no? Aquest control sobre el seu entorn, doncs aquest factor d'imprevisibilitat és el que els crea tota aquesta angoixa, aquesta situació, no? També sabem que molts nens amb autisme presenten nivells d'ansietat més elevats, com ara comentaves. Com influeix aquesta ansietat en l'aparició o el manteniment de la sinofòbia?
0: Com
1: influeix precisament aquesta ansietat que tenen ells, no?, en el manteniment de la sinofòbia.
0: Sí.
1: És a dir, mentre hi hagi aquesta ansietat que ells tenen, perquè és una situació que no controlen, aquesta por no desapareix.
0: No desapareix fins que no es tracta. Pot ser que hi hagi... Mira, et comento, els nivells d'ansietat en TEA de vegades és complicat reduir-los, però li donem les eines suficients, treballades de forma gradual, perquè el nen sàpiga com reaccionar a cada una de les situacions que l'incomoden. És a dir, probablement no podrem reduir l'ansietat perquè el nen viu amb aquest nivell d'ansietat, hi hagi gos o no hi hagi gos, no? Però sí que podem ajudar-li a tenir les eines suficients com per gestionar aquesta ansietat en moments concrets i amb molt d'èxit. Funciona molt bé.
1: Parlem, doncs, com a partir de la zooteràpia es pot treballar a través d'un procés terapèutic que com funciona. És a dir, t'arriba una família amb un nen, un infant, que té aquest problema perquè, a més, doncs, té TEA.
0: Mm-hmm.
1: Què fem?
0: El primer que fem és una primera sessió que es diu anamnesi. És una sessió d'una reunió amb els pares i el nen. De vegades pot estar el nen, d'altres no, segons com ens convingui. I és una reunió d'una hora i mitja, més o menys, en la qual jo faig d'inspector Gadget i faig un munt de preguntes per veure, per tenir un perfil el més acurat possible sobre el nen, no? Com viu, amb qui viu, quins són els seus interessos, les seves capacitats, les seves limitacions, tot. A partir d'aquí fem ja una següent sessió en la qual, com et comentava abans, a mi m'agrada que hi sigui o la mare o el pare. I perquè és una persona de seguretat, és el seu referent que li dona seguretat. Les sessions es fan en el meu despatx, i que està a Sant Cugat, i segons el que jo hagi determinat en aquesta primera sessió, començaré amb animal, sense animal, o escollint un gos o un conill o una tortuga, depenent de com ho vegi. Però el que es tracta és d'entendre com processa l'entorn aquest nen. Jo necessito saber fins a quin punt té la necessitat d'anticipar i aquesta hipervigilància, fins a quin punt la té activada. Sí? I com està d'arraigat aquesta por. Llavors, aniré dissenyant les sessions en funció de tot el que he pogut extreure de la primera sessió. I després es treballa amb desensibilització, que es diu, i contracondicionament. Són dues palabrejas que...
1: Què vol dir, traduïdes a la situació en què ens trobem?
0: Que vol dir que es treballa a poc, amb aproximacions successives, sense forçar el nen, i sobretot amb reforç positiu, amb premis, però no premis de dono un caramelet, no, sinó superant objectius, que això li dona al nen motivació intrínseca, és a dir, per ell mateix, ho vol aconseguir per ell mateix i no per un caramelet, no? I poc a poc anem aconseguint diferents objectius i pujant, jo els hi dibuixo sempre una escala i sempre li dibuixo on, quan ha avançat en cada sessió. I això motiva moltíssim per seguir enfrontant-te a la por. I una de les coses més importants és explicar-li que els gossos no actuen perquè sí. És a dir, els gossos pensen, els gossos actuen en funció del que hi ha en el seu entorn. I moltes vegades riuen, no? Perquè tu creus que ara vindrà un gos i et mossegarà perquè sí? No. I educant a la Kira, demanant-li exercicis a la Kira, se n'adonen del nivell d'intel·ligència que té el gos i allò que havia infravalorat i que pensava que actuava de qualsevol manera, se n'adona que és un ésser que té un lligam molt fort amb nosaltres i que ens entén perfectament les ordres que li donem i les consignes.
1: La Kira és una de les gosses tu fas servir per teràpia i que apareix en aquell llibre que vas venir a presentar-nos un dia. Et volia preguntar, perquè clar, primer, els animals que feia servir, que ja ens has explicat, no? El repertori d'animals que pots utilitzar, però en quin moment decideixes que entra a participar del procés el gos?
0: Mira, ara estic amb un nen que la primera sessió, el primer dia, no vaig treure cap gos, ni el conill ni el gos, simplement perquè vaig veure que tenia moltíssima por i que ho estava passant malament. Ja la comunicació gestual ens dona moltíssima informació. Si tu veus el nen que està angoixat amb els ombros cap al davant, que ni tan sol et vol mirar, això et dona moltes pistes. Llavors, el primer que faig és explicar, donar molta informació. I els hi explico que la por, en aquest cas, la por sempre té un significat, un valor, no? I que serveix per alguna cosa, però de vegades el nostre cervell s'equivoca i ens diu que estem en perill quan realment no ho estem. I començo per aquí, explicant-li al nen que, clar, el cervell, de vegades, el més primitiu, es pensa que estem a la selva i ens diu, cuidado, morirem! I ell mateix riu, no? I dic, però oi que no morirem? No. Doncs ara li hem d'ensenyar al teu cervell quan ens està dient mentides. I poc a poc agafa confiança, ho entén. La por se'n va amb informació. La por se'n va amb informació. Quan entenem que les coses no passen aleatòriament, sense cap mena de raó, llavors tenim el control de la situació i ens relaxem i les pors se'n va.
1: El gos apareix tard o d'hora, segons com vagi el procés.
0: Sempre i quan ell ho vulgui. Jo li dic, per exemple, m'ho invento, eh? Òscar, vols que veiem el gos? I normalment hem creat un vincle tan fort de confiança i estic tan orgullosa d'això perquè poques vegades em diuen no vull anar. Confiem moltíssim.
1: I escolta, una cosa que segurament els preocuparà als pares, que és el grau de resultat que pot donar una teràpia com aquesta. T'ho pregunten quan comencen una teràpia?
0: Normalment sí, m'ho pregunten, però la veritat és que tinc molta sort. Però mira, jo et diria que amb 10 sessions està la majoria de vegades resolt.
1: Bastant ràpid, eh?
0: Sí, molt ràpid. Mira, ahir vaig publicar una history a Instagram que portem 3 sessions amb l'Àlex, que venia superbloquejat, i ara ja sortirem al carrer, perquè quan ja ha perdut, ja s'ha habituat al meu gos, ja s'ha habituat al conillet de teràpia, ja s'ha habituat a la tortuga, llavors toca sortir al carrer i entendre en el carrer com es comporten els altres gossos, perquè ja sabem que la Kira és molt bona. Ara hem d'entendre per què borda un gos, que quan està jugant no s'estan barallant, que no tenen mans, que tot ho fan amb la boca, però que no passa res. Han d'entendre totes les conductes. Al final passes tota la informació de l'etologia, no? de tot el comportament d'animal, els hi expliques per què fan cada una de les coses.
1: Anna, abans de marxar, un últim missatge per a aquelles famílies, per als pares que s'han trobat amb aquest problema i no troben solució.
0: Doncs que em truquin, sisplau, o que es posin en contacte amb nosaltres al nostre Instagram, que és AC Zooteràpies, d'Associació Catalana de Zooteràpies. Ens trobaran AC Zooteràpies. Guimil Anna, també ens trobaran, que és el meu personal, però penjo també tota la informació. També em poden trucar per telèfon al telèfon de l'associació, que és el 637 93 12 01.
1: Bé, doncs, a veure si hi ha sort per a aquestes famílies que tant estan patint,
0: sí,
1: tant o més que la criatura, davant d'un problema que té solució.
0: Pues sí.
1: Anna, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a tu, només faltaria.
1: Que vagi molt bé.
0: Gràcies.
1: Adéu-siau.

0: Passant 2 minuts i mig de 4:45 de la tarda, és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, a la tertúlia Tres Bandes, que avui la compartirem amb el Manel Esteban, coach empresarial, expert en comercialització i gestió de vendes a Badalona. Manel, bona tarda.
1: Sisplau, bona tarda, que algú apagui la calefacció, que algú se l'ha deixat encesa. Que estem en el mes de maig, per l'amor de Déu, ja no es pot respirar.
0: Ara li preguntava al Jordi Casas, que és historiador, m'acompanya aquí a l'estudi, li preguntava que has passat molta calor o què?
2: Bueno, sí.
0: Sí, no? Diu, hauríem de canviar l'hora de la tertúlia. Diu, bueno, no ho sé, si això ens ho permetran. Saludem també el Josep Vallvé, que és exempleat de Caixa d'Estalvi, columnista, i ens espera a Terrassa. Josep, bona tarda.
3: Bona tarda, content de retrobar-vos. El Manel, que no es queixi, que té la platja molt a prop, i nosaltres la tenim bastant més lluny.
1: Estem a les enveges, ja estem a les enveges.
2: Jo la platja de Sant Quart la tenim a la Barceloneta, nosaltres. Sí.
0: La tenim a tocar, la tenim a tocar. Bé, doncs, em sembla que teniu ganes de tractar el tema que us proposava per avui, que són temes que de tant en tant ens agrada tocar, perquè, clar, la ciutadania també té dret a opinar sobre el que està passant.
3: I la que està... sols avui? Som dos tertulians només?
0: No, tres. I el Manel, no, el Jordi, no. Que està aquí a Sant Cugat. Ah,
1: Jordi, el...
0: Jordi.
3: Ah, i tu, Josep. El Jordi, aquest no l'havia pillat.
0: Jordi
3: Perdona,
0: Casas.
3: Jordi.
0: Sí.
2: No.
0: Dic, a la que està caient, no només meteorològicament, sinó en el país, a nivell polític i judicial, amb tots aquests casos de presumpta corrupció que estan afectant ara últimament el PSOE, aquesta situació, aquest panorama, penseu que és suficientment greu, insuportable, com per afectar la legislatura?
3: Hauria de ser-ho.
1: Jo personalment crec que és un muntatge. Un muntatge ben definit per les forces de dretes d'aquest país, que han decidit que les properes eleccions en aquest país té que governar la dreta, sigui com sigui, de la manera que sigui, i amb totes les corrupteles possibles, no? Però, bueno, aleshores, si juntes tot el que està sortint, al final no surt ni per mig entrepà, perquè al final això no és comparable amb les butxaques plenes que s'enduïen tots aquests quan l'època d'Aznar, en l'època de Rajoy, etcètera. O sigui que realment el que tenim que tindre és paciència, veure que tot això, que se té que investigar, per suposat, si ha fet algun malament, doncs se li té que castigar, indiscutiblement. Però realment jo crec que és un muntatge, i el veiem, perquè és un degoteig constant de coses que van sortint, que no tenen massa embrancida, no? Però suficient per omplir periòdicos, diaris, tertúlies, etc. Però tranquil·litat, jo demano tranquil·litat.
0: Embruta tot el que pot, no?
1: Exactament.
0: A veure, del muntatge del Manel, el què del Josep? Com ho veus tu, Josep?
3: Bueno, si això no és motiu suficient com perquè, no dic que rebenti tot en el sentit de fer d'estraler. Bé, en castellà hi ha una dita, sempre tio molt de la paremiologia, jo, que diu que quan el riu suena, agua lleva. I en català ho diem d'una altra manera. Quan els gossos borden és que alguna cosa senten. És evident...
1: Difama que algo queda.
0: A veure si es traiem el repertori i no acabem.
3: Sembla evident que alguna cosa hi ha d'haver. Vull dir, el que no es pot és invocar constantment des del nord, del sud, de l'est i de l'oest, doncs a la presumpció d'innocència. Molt bé. I el que és evident, i ho dic per al·lusions, per la part que a mi em pertoca, doncs és sentir-me involucrat, que ens senyalin al col·lectiu periodístic i al col·lectiu dels jutges com que tenim ganes de tibar la manta i armar un embolat. A veure, alguna cosa hi ha d'haver. Aleshores, quan més clara sigui la situació, millor. Difícilment, aquesta legislatura pot ultrapassar el Nadal d'enguany. Per què? Doncs perquè cada dia li surt un bolet en el Pedro Sánchez. I ara diré l'última del Pedro Sánchez per deixar pas al Jordi. Si no, monopolitzaré molt el tema. I en casos de corrupció, a la dreta, a l'esquerra, als partits nacionalistes, hi ha algun que pot quedar impugut? Pocs, eh? Ara, aleshores, si això no és motiu perquè la cosa es posin les cartes boca amunt i s'aclareixin els fets, apaga i vámonos. Que estic desitjant que guanyi la dreta? Ni de bon tros, però és que aquí la que s'està fregant les mans inconscient, o sigui, de manera silenciosa, silent, és la Oriols i de retruc tots l'ultradreta de Vox. Se li estan els hi estem ajudant perquè les properes eleccions la gent votarà autèntics estirabots. Els dos partits majoritaris tindran un daltabaix monumental.
0: Vinga, doncs...
2: Jo començo per la pregunta que has fet.
0: Sí.
2: Jo no sóc partidari d'avançar eleccions perquè, com deia abans, és molt probable que la dreta i l'altra dreta guanyin, però que s'esperin un any, que és el que toca. Jo no vull que estiguin un any més fent el que penso que faran a partir del juliol de l'any que ve si guanyen. Per tant, la meva...
1: Estic amb tu, Jordi, estic
2: la meva allò és resistir, perquè si guanya la dreta o la dreta, llavors el que haurem de fer serà protegir. Però de moment resistir. I vaig a lo següent. És a dir, aquest govern no s'ha acceptat des del primer dia la legitimitat. I una de les coses que es va posar en marxa, encara que estava en marxa, però es va accelerar a partir del novembre del 2023, va ser el que pode hacer que haga. I el sistema judicial s'ho ha pres al peu de la lletra. Per tant, el Zapatero és veritat que està sota sospita. Vale. S'ha de definir si ha fet de lobby o tràfic d'influències. Perquè l'obvi ha fet l'Aznar i el González i ha fet moltes més pasta que el Rodríguez Zapatero. Això és el primer. Després, i el tema de les joies ja en parlem després. Però, per mi, el que també està sota sospita és el sistema judicial d'aquest país. Ja són molts casos els que s'acumulen. I jo no crec en la casualitat. És a dir, molts jutges, l'Audiència Nacional i el Poder Judicial i el Consell General del Poder Judicial, que és qui governa els jutges, per mi estan sota sospita. Ho sento. I, per tant, quan surten casos, pues, crec que estic legitimat per dubtar que hi hagi imparcialitat judicial i política, que crec que
0: no hi és. O sigui, que aquell terme que va posar de moda Puigdemont, en Laufer?
2: Sí, clar, evidentment.
0: Sí, evidentment.
2: No dic per part de tothom, però que hi ha casos, claríssimament.
0: Davant...
3: Jordi, perdona'm una pregunta, un incís.
2: Digues.
3: I de retruc també... de bracet amb els jutges i posaries els periodistes? La culpa és del pregonero?
2: No hi posaries periodistes. El que passa és que el periodistes també potser s'hi tenien que mirar, perquè, per exemple, com es pot parlar de presumpció d'innocència si es fa un xou d'una inspecció al despatx del Rodríguez Zapatero? Hòstia, aquí no hi ha presumpció d'innocència que valgui. Qui ha vist els mitjans perquè estiguin allà a la porta quan es fa el d'allò? I troben unes joies...
0: Però parlaríem de periodistes o parlaríem d'empreses periodístiques?
2: Bueno, els periodistes fan el que la línia editorial imposa, tu.
0: Ara.
2: Ah, però vull dir, qui convoca els periodistes perquè facin un xou d'una inspecció que és indiciària, que tampoc implica...
1: Pues els que els interessa que això, que aquest xou, no, acabi minvant... No? La gent que no sent d'esquerres del tot, no? Té dubtes, no? I aleshores la manera de que no vagin a votar o que votin a la dreta és que vegin constantment una constant presa de corrupció, no? Perquè ells surtin guanyant de tot això. O sigui, i això l'escoltarem en aquest any que queda de legislatura, això no variarà, eh? O sigui, cada mes i mes aniran sortint. Ja és que ni mes i mig, o sigui, ja l'altre dia va sortir la setmana passada lo de Zapatero i aquesta setmana l'escorcoll a Ferraz, o sigui, que ja,
0: torna
1: ja
0: cas
1: no
0: de la
1: ni
0: ley,
1: una
0: eh?
1: Setmana.
2: No.
1: Sí, o sigui, que al final...
2: Una puntualització.
1: És que és un acabar.
2: Sí, una puntualització. Us recordeu que el fiscal general se'l va condemnar perquè havia filtrat ell o alguien de su entorno, el qual és surrealista, no hi ha precedents a la història judicial, alguien de su entorno havia filtrat una notícia. Però l'altre dia, el Miguel Ángel Rodríguez, el servei guis de d'allò, va dir que va ser el dilluns als mitjans que ell sabia que tornaria a explotar una altra cosa perquè tenia una filtració i tal. I ja l'endemà surt allò del Sarrià. Ah. Bueno, i què diuen els fiscals amb això? No intervenen? Què diu el Poder Judicial? Què diu el Consell General del Poder Judicial sobre això? Resulta que empurem el fiscal per una suposada filtració i no empurem el senyor Rodríguez, que admet públicament i davant dels micros que ha tingut una filtració? Home, això és un escàndol.
1: No està imputat per res. Aquest senyor no té cap imputació. Aquest és el problema. El problema és que s'imputa, no? I després de la imputació treuen tot el que sigui necessari. O sigui, com com ciutadans lliures, fins a cert punt, nosaltres, els que estem parlant ara, estem dient alguna cosa, no?, que si estiguessin imputats no podíem dir, no?, que és que no creiem en la judicatura tal i com està muntada d'aquesta manera. No ho podíem dir si estiguessin sota sospites, o sigui, si fossin uns acusats d'alguna cosa, no ho podíem dir, però ho podem dir perquè tenim llibertat per fer-ho.
0: M'agradaria, però...
3: Perdona un moment, Carme.
0: Molt breu, vinga.
3: El que diu el Jordi, a veure, un confessor, a nivell eclesiàstic, ha de guardar un silenci absolut, ha de ser una tomba. Quan jo treballava al sector financer, un empleat de banca, un empleat d'Hisenda, si hi ha alguna virtut ha de practicar, a part d'altres, és la discreció absoluta. Aleshores, el que se n'ha anat de la llengua i ha donat peu a citar, a avisar els periodistes perquè es plantin davant del despatx del Sabatero, davant del despatx de Ferrat, i demà, a lo millor, davant de la seu del PP, si és que... A veure, el tema de la discreció hauria de ser consagrat. Que hi ha alguna cosa? Home, si surten tants bolets, és que alguna cosa hi ha, o hi pot haver.
0: Jo volia preguntar-vos pel paper que estan fent davant d'aquest escenari, davant d'aquesta situació dels partits catalans. O sigui, tothom s'hi ha pronunciat, cadascú ha dit la seva. En el cas dels partits catalans, quina és la valoració que vosaltres en feu de la decisió de la postura que estan prenent?
3: Esquerra i Junts mai es posaran d'acord amb res, com tampoc es posaran mai d'acord amb res, ni amb un sol tema, el PP i el PSOE. Si davant d'això estem a veure-les venir i treure'n algun rèdit, si és que deixen anar alguna tros de carn perquè ens el puguem menjar, a veure, és una llàstima que esperin a que rebenti tot. Em sembla més assenyat la postura, més assenyada la postura de l'Aitor Esteban del Partit Nacionalista Basc, que si es confirma tot això, és evident que continuar donant suport a l'estructura del govern actual no té cap sentit. No té cap sentit.
0: Però la situació és diferent, podríem dir, també, la del PNB respecte dels partits catalans.
3: Però per què Esquerra i Junts mai, amb un sol tema, no poden anar de la maneta? Mai, ja per sistema. Sempre se les tiren els uns als altres. És molt trist, això.
0: Vinga, Manel.
1: La llàstima de tot això és que la resolució de tot aquest entramat, de cada un dels casos, serà després d'eleccions. O sigui, aquí no sortirà res. Avui me'n sembla que s'estava juzgant el tema del germà del president del govern, sí, no?, en el, sí, tema aquest de la càtedra de Badajoz, no? Molt bé. Quan tindrem la resolució? Però segurament la tindrem o passat eleccions, o vés a saber quan. Però, des de luego, veient el que li va passar al fiscal general de l'Estat, a mi no m'estranyaria ja absolutament que imputessin i que condenessin, no?, per menys proves, no?, de les que tenien per al fiscal general i lo van condenar, doncs no m'estranyaria absolutament res que tant el germà quedi condenat, la dona quedi condenada, no?, el Zapatero quedi condenat i tot, i realment els que ho han fet o els que els han pensat, etcètera, perquè recordem que totes les imputacions de Zapatero s'estan basant en la intervenció d'un telèfon de tercers. O sigui, que parlaven de Zapatero d'alguna manera d'allò, i en base a això ja inculpen a Zapatero. Però no, de Zapatero en si no tenen absolutament res. Simplement, bueno, en unes converses d'una intervenció d'un telèfon, doncs han tret que aquests senyors estaven prevaricant, no? Bueno, pues, però ja t'he dit, tot és circumstancial, però veient com està la judicatura en aquest país, no m'estranyaria que condenessin a tothom, però tot això ho veurem després de... Després d'eleccions, eh?
3: Aquí no es tracta de que el Zapatero es defensi i aporti proves de que ell no ha comès cap piltrafa. Es tracta de que els que l'acusen demostrin que hi ha pes específic suficient i nucli, sí, i gruix, sí, sí, per poder-lo acusar. Metafòricament parlant, amb un cas que no té res a veure, però ho poso a tall d'exemple. El cas del suposat de l'accident mortal del president de Mango, de l'Àndic, i el seu fill, no es tracta, sí, de que ell defensi que no va empènyer el seu pare, es tracta de que els Mossos tenen una sèrie d'indicis, no hi havia cap càmera, i són ells els que han de demostrar que realment el va empènyer. Aquí és un cas
1: idèntic. Però l'opinió pública, merecida també per... en Bercinda també per als periodistes, no?
3: Vol
1: necessiten, exactament, necessiten sang, necessiten fetge, necessiten que hi hagi marros, si no...
0: Vinga, reconduïm el tema a la pregunta inicial sobre la postura dels partits catalans.
2: Jo no sé quina postura, és que potser no ho he seguit de prop, no sé exactament quina postura té cada un, no? Ah, amb això tothom vol anar d'aigua de la roba, clar, roba, ningú, si hi haguessin unes eleccions anticipades i quatre dies, clar, ningú les vol enganxar els dits, no? Però fixem-nos una cosa, hem creat, bueno, han creat interessadament la llegenda d'aquest govern és el més corrupte de la història d'Espanya. Sí, hi ha lo del Zapatero, que és uns indicis, que se suposa que pot ser tal, hi ha lo d'ahir del PSOE, que no era per imputar sol PSOE, sinó que anaven a buscar només informació per un tema col·lateral i tal, però hi ha això, quan surt ja els mitjans de comunicació i tal... Pues,
0: a l'Osterdán?
2: Bueno, sí, vale, Carles Cerdán, vale, però vull dir, no, el govern en si, ni el Sánchez ni cap membre del govern s'està allò, no s'està fent, no hi ha cap procés judicial obert per cap actuació de cap membre d'aquest govern. Per tant, però llavors ja, bueno, clar, la dreta, ja, amb aquesta paraula que s'ha muntat, el sanchismo, que això ha triomfat, el sanchismo ja és mal, ja és dolent per si mateix, i qualsevol cosa mínimament propera al PSOE o al Sánchez i tal, ja involucra el Sánchez i el govern. Perdoni.
1: És així.
2: És així, però el govern, que jo sàpiga, cap ministre, ni el Sánchez estan investigats ni per qüestions judicials. Bueno, doncs per tant, escolti, no és el govern corrupte. I a l'entorn ja es veurà, la senyora del Sánchez com acaba i el del germà i tal, ja es veurà.
1: Difama que algú queda,
2: I l'altra cosa que a mi em sembla al·lucinant, insisteixo, el tema de les joies. A veure...
0: Què passa amb les joies?
2: Perdona, obren la caixa. Obren la caixa, que buscaven papers. Suposo que buscaven papers. Suposo que buscaven papers. I troben unes joies. I s'emporten les joies, les fotografien i les pengen. Escolti, jo no puc tindre joies. La meva mare no em pot haver deixat joies.
3: I per valor de 91...
1: És igual, però...
3: Per valor de 91 milions d'euros...
2: 91 milions...
3: 91 milions d'euros és l'última notícia que corre a la premsa. No sé si està contrastada.
0: No sé quin valor...
3: Per valor de 91 milions d'euros.
2: Però qui ho ha dit, això? Però qui ho ha dit, això?
3: Cada... Com quan hi va haver el robo a París del... aquell que... Bueno, al final es van endur joies de l'any Catapum. No ho sé. Si alguna cosa... A veure...
2: Però qui ho ha dit, això, de 91 milions d'euros?
3: Ja, corre un... Ha corregut alguna xarxa.
1: Aquest és el problema. El problema és el que corre. Aquí està el... Josep, aquest és el problema. El problema és que tot el que corre.
3: Si pot més pa que formatge... Si pot més pa que formatge...
1: Però nosaltres al final no els creiem tot això. N'hi ha persones que lo senten i diuen «Ai, aquest no veus i t'ha tret 91 milions d'euros per comprar aquestes joies». Ja està. Ja el tenim caliat.
3: Manel, les joies... Les suposades joies del Zapatero vindrien a ser... amb un altre partit, català, Convergència, o Junts, o digue-li com vulguis, vale? Serien l'herència de l'avi Florenci. Tot era la deixa de l'avi Florenci. Aquí haurem de parlar de les joies de l'abuela Florencia, si és que es deia Florenci, que no sé com es deia. Bueno. A veure, aquí hi podem afegir tot el pa i el formatge que volem, però que aclarim els temes i que deixem treballar els jutges, que les televisions no... Les televisions s'estan convertint a nivell periodístic doncs amb un safareig absolut.
2: Bueno,
3: amb un safareig absolut.
0: Unes més que altres.
1: No. I per tendències, cada televisió té una tendència, i aleshores pot ser una tendència.
2: Això
1: el públic al que s'adrecen diuen una cosa o diuen una altra.
2: Això els 91 milions.
1: Es poden llegir sempre de moltes maneres distintes, no? I cada un interpreta les notícies a la manera que més li vol agradar al seu públic. Que no, això no és la veritat.
0: Clar, i cadascú potencia aquella informació de la manera que més li convingui. Eren de les dues mares, eh?
2: No sé, però d'entrada, una inspecció d'aquesta i tal, se t'emporta a portar objectes de casa teva?
0: I si no, hagués... no, era, no, eren del despatx, estaven al despatx en una caixa forta.
2: I si el despatx hagués tingut un quadre del Miró...
0: Perquè no les podien tenir a casa, que havien venut, bueno, havien venut la casa.
2: Però, i si hagués tingut un quadre del Miró al despatx, també se l'haixien endut?
1: Ah, però escolta'm, però lo curiós és que... Però lo curiós és que se l'hagin endut ahir i que demà ja estigui tot a la premsa. No, però... Això és increïble, o sigui, estem parlant de que teòricament no solament té la presumpció d'innocència, sinó que té que haver-hi una mena de secret de sumari, no?, on totes aquestes proves no quedin a l'abast de tothom, no?, perquè aleshores estem aquí empobrint, i... no?, la concepció pròpia del judici que li tenen que fer aquest home.
0: Val, una cosa que també ens hauria de preocupar i interessar, que som nosaltres mateixos el que genera tot això, aquest soroll polític, aquest escenari que provoca encara més desencís entre la ciutadania, que augmenta la desconfiança en les institucions. Tot això acabarà afectant, o pot acabar afectant, una participació en les pròximes eleccions. I ja venim de temps enrere, d'anteriors convocatòries electorals, en què doncs, es qüestiona què fan els partits polítics, no? Per la ciutadania. Estan fent el que han de fer, és a dir, un servei públic?
2: Saps què passa? Sí que l'estan fent. Saps què passa? Que això tapa el dia a dia de la política. El Congrés dels Diputats es passa el dia... El que passa és que els governs no s'aprova res perquè la dreta tot ho vota en contra i tal. Però es passa el dia debatent temes i proposant propostes
1: i tant,
2: de llei
1: i
2: provant lleis. El Parlament de Catalunya també. I els ajuntaments també. S'està fent política, s'està intentant resoldre coses. El que passa és que cada cop la ciutadania és més exigent. I cada cop tothom té més motius per pensar que no li resolen el seu problema. Això és així.
1: No, però perquè alguns han decidit que empastifar la política, la política netejada, no la... No, han decidit fer de la política un escenari de confrontació en vez d'un escenari on cada partit defensi la seva posició i els seus interessos.
2: Pues això volia dir que la l'espectacle està tapant la part més sana de la política. Vols contradicció més bèstia? Vols contradicció més bèstia que la manifestació d'ultradreta l'altre dia a Madrid i l'encapçalava un senyor que és corrupte i corruptor confès i que està fora de la presó per col·laborar amb el fiscal, que és el senyor Aldama. Vols cosa més bèstia? I que la fiscalia i els jutges no intervenen? Com un corruptor i corrupte pot encapçalar una manifestació en contra de la corrupció? És un escàndol.
1: I que està lliure.
2: Al costat del líder de Vox, sí, senyor. Però com s'ha vist això?
1: Aquest home... Està imputat per un grapat de delictes de corrupció, sí. I l'home està lliure. O sigui,
2: bueno, perdona, sí. I a l'origen de... La condemna al fiscal general, que és un corrupte, que és la parella de Díaz de Ayuso, encara no li ha fet el judici. Aquest encara no ha anat a judici, tu. És que té collons el tema. Com vols confiar en la justícia? És que té collons el tema.
3: Ara tingues en compte una cosa, que a la dècada dels 80, i la justícia d'aleshores em sap, crec que ha canviat poc, o ha evolucionat no tot el que pertocaria, un senyor alcalde de Jerez, sí. Alberto el Pacheco...
2: La justícia és un cachondeo.
3: I va anar a la presó per dir això. Per en definitiva, sí. tots els que estem en aquesta tertúlia, indirectament, crec que compartim la idea de que en ple segle XXI d'alguna manera ho continua sent. Sí, és un espectacle. Sí. Sí, i la resposta quan t'acusen d'alguna cosa i ets del partit que siguis, estàs de representant al Parlament o al Senat, des de l'altra banda de la bancada, sense... I tu més?
1: Ai,
3: i tu més?
2: Això quan no t'amenaça ja et foten una hòstia.
1: Jordi, que quan surtis de l'emissora a Terrassa ja t'estan esperant els
2: Mossos. Pues escolta...
0: T'esperen els Mossos?
2: Perdona, si tens una ocasió de llegir un article que he enviat al Cugatenc, que es publicarà un dia d'aquests, llavors sí que em van...
0: De què parla?
2: Això, però més bèstia encara. El que he dit avui, però encara més contundent.
0: Mare meva. O sigui que hem normalitzat els escàndols, les investigacions...
1: Sí, ara ho acabes de dir, ara ho acabes de dir, Carme.
0: És l'espectacle de cada dia, no hi ha dia en què no tinguem una situació d'aquestes, i a més han condicionat també l'agenda política diària, tot i que, com deia el Jordi, doncs segurament hi ha qui fa política.
2: Deixa'm dir una altra.
0: Dia a dia. Molt ràpid.
2: El PP, esto, el seu i tal, i l'altre dia van votar en contra al Congrés de, em sembla, de crear una... Com es anava a dir? No sé què, anticorrupció.
1: Una comissió.
2: Sí, un organisme... I van votar no, contra,
1: però,
2: tu!
1: Però, o sigui, ah, però en Balear lo van suprimir, o sigui, on estaven lo han suprimit, o sigui, per què?
0: Senyors, no queda més temps. Jo crec que us heu esplaiat prou avui en aquesta estoneta.
2: Bueno, Josep, Manel, que vagi bé.
1: Apagueu la calefacció.
0: Que, això mateix, que vagi bé. Bona tarda,
2: Andrés. Adéu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música.
1: Ràdio Sant Cugat, notícies.
2: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Neck Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esports, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del Torneig Escolar d'Escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria Rei, Reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat o Torrense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el santcugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Cinc i tres minuts de la tarda, reprenem el Connectats amb l'inici de la segona i última hora. Anem fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
4: Què tal? Bona tarda. Aquesta hora repassarem algunes incidències que compliquen un pèl la circulació, sobretot a l'autopista AP7 a l'altura de Vilafranca del Penedès. S'hi ha produït l'incendi d'un vehicle, d'un camió. L'autopista ha estat tallada uns minuts en direcció sud, en sentit Tarragona. Ara només tenim un carril obert al trànsit. Per tant, parlem d'aturades importants de més de 8 quilòmetres entre Subirats i Vilafranca del Penedès. Això, com et deia, passa a l'autopista AP7 i en direcció sud, en sentit Tarragona. A la zona del Vallès, autopista AP7 també, un vehicle avariat a Sant Cugat del Vallès. Hi ha un carril tallat, en aquest cas en sentit nord, en sentit Girona, i aquí parlem d'aturades d'un parell de quilòmetres de l'AP7 a Sant Cugat del Vallès i en sentit nord. I acabem amb unes obres, en aquest cas a la C-17, a Lliçà d'Amunt. Un carril tallat en sentit nord, en sentit Vic. També parlaríem d'aturades d'un parell de quilòmetres entre Lliçà de Vall i Lliçà d'Amunt, això a la C-17, sentit nord, sentit Vic. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Gràcies, Roger. Bona tarda.
5: A la tarda no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: La terrassenca Patricia Garrido diu que va aprendre a cantar abans que a caminar. Porta la música dins i acaba de publicar un disc. Avui passa pel Connectats i la saludem. Molt bona tarda, Patricia.
1: Hola, bona tarda, què tal?
0: També saludem el Sergi Estapé. Bona tarda, Sergi.
2: Hola, Carme, què tal?
0: Escolta, Patricia, això d'aprendre a cantar abans que caminar és una manera de dir que vas començar molt joveneta, no?
1: Exacte, vaig començar de ben joveneta i les meves germanes no estaven tan contentes perquè sempre acabava cantant per casa i després, quan era més gran i havien d'estudiar, em deien, ja, ja prou, que hem d'estudiar, i no sabia parar ja.
0: De quina edat estem parlant?
1: Doncs als 2 o 3 anyets jo ja cantava, deia que m'encantava cantar i llavors vaig anar creixent, em van apuntar música, vaig començar a fer els meus primers grups així adolescents, que assajàvem a casa els meus pares.
0: Música, no sé, quin és el primer contacte que tu recordes amb la música?
1: Doncs mira, jo crec que és algo que portava molt en dins, perquè realment a casa meva ningú, els meus pares els agradava la música, però no eren molt melòmans i les meves germanes tampoc. Però sí que és veritat que jo des de petita al col·le li van dir a ma mare, escolta, apunta la teva filla a música perquè és que és l'única que escolta a classe. I ho portava dins, la veritat, que vaig anar-me obrint camí no va ser fins que vaig ser una miqueta més gran, que ja sí que vaig coincidir amb companys que també doncs, els agradava molt la música i vam començar a fer música plegats.
0: I quan comences la teva formació musical?
1: Doncs la veritat és que com a Patricia Garrido vaig començar més endavant. No va ser fins després de ser mare, que sempre havia estat doncs, això en contacte amb la música o fent música a versions d'altres o grups musicals també versionant cançons o fent cançons però no que jo havia composat. Però sí que no sé si el ser mare, quelcom em va remoure per dintre i vaig entendre que era el moment de començar a fer el meu propi projecte.
0: Però estem parlant que ets autodidacta o vas anar a tenir doncs, una formació reglada de música?
1: Mm-hmm. Doncs jo sempre he cantat d'oïda i no va ser fins això que vaig començar a fer música, però a l'escola del poble on vivia vaig fer solfeig, després vaig començar piano, al cap del temps ho vaig deixar, després ho vaig tornar a reprendre, però és veritat que moltes coses les faig d'oïda. Sí que és veritat que ara que les meves filles són més grans, tinc més temps per dedicar-me a la formació, no? En concret amb el piano, que ara li dedico més hores, però la veritat és que cantar sempre ho he fet d'oïda.
2: Mm. Quan comences, no? També fas allò típic de que canto amb un grupet i tal, sí, sí o no?
1: Sí, sí, total, això. I a més ho recordo amb molt afecte, perquè recordo que assajàvem a casa dels meus pares i a l'espai on estàvem era molt humit i sempre havíem de comprar el típic deshumidificador. El de la bateria sempre es queixava, el Guillem, és que se'm rovellaran els plats. És l'espai que teníem i tenim molt bons records i, bueno, i els primers concerts, doncs sí, els recordaré sempre amb molt carinyo.
2: Què tocava? Quin estil de música tocava?
1: Bueno, ara potser et sorprens, perquè jo cantava heavy melòdic. Res a veure amb el que faig ara. Però haig de dir que la meva veu no era la típica veu de heavy gutural, sinó que era heavy melòdic. Uh-huh. I bueno, i fèiem cançons molt xules, la veritat. Ens ho passàvem molt bé, que al final era l'objectiu, érem joves i volíem passar una bona estona. I la veritat que així va ser el primer grup musical que vaig fer. Després vaig fer en format més guitarra i jo, format més acústic. I ja et dic, després també vaig obrir un canal de YouTube on feia versions jo sola. Uh-huh. I allà vaig anar amb un productor de Terrassa que em va ensenyar molt i vaig crear humilment el meu estudi de gravació a casa.
2: Això t'ho volia preguntar.
1: Tu, molt bé.
2: Vas pensar, no?, de gravar i tal, però em sembla que la teva parella, el teu marit, et va dir, escolta, tu, per què no ho muntem aquí?
1: Exacte.
2: No? Més o menys, explica't-ho
1: sí, sí,
2: una
1: sí.
2: mica.
1: Sí, exacte. Primer vam anar a un estudi de gravació aquí de Terrassa i al cap d'un temps em va dir, escolta, és que això a tu t'encanta, per què no ho muntem a casa? I jo vaig dir, saps, però has de saber-ne, no? Has d'aprendre. Llavors el Marc va venir, em va ensenyar, i el meu home em deia, mira, he trobat això per internet, perquè no ho muntem i tal, i així va començar. De fet, així va començar la llavor del meu projecte musical, perquè de moment només feia versions d'altres, però allà ja vaig aprendre una miqueta a editar quatre coses bàsiques, no?, que em permetien gravar. I clar, a mi allò em va obrir una finestra al món, em va donar molta llibertat, perquè podia gravar quan volia, com volia i les cançons que volia. Llavors, doncs, allà va quedar, perquè llavors doncs vaig ser mare, i això va ser una superpause, perquè no tenia gaire temps, i quan les meves filles van ser una miqueta més grans, doncs realment em van proposar col·laborar amb una cançó, i bueno, al tornar a reprendre la música vaig dir...
2: Vas dir, m'hi reenganxo, no?
1: Exacte.
2: Deixa'm recuperar el tema de les versions, què era? Aquí també hi havia heavy...
1: No,
2: aquí era, ja una mica de tot.
1: Sí, aquí ja vaig buscar una mica més el meu estil, perquè sí que és veritat que de joveneta doncs, jo escoltava molt tipus de música, aquesta era una, els meus amics eren més heavies d'acord, per dir d'alguna manera, i aquí ja vaig començar, tocava música més pop, alguna música d'autor, però de tots... els estils, la música dels Beatles, feia alguna versió també, i llavors doncs allò em va, la veritat que em va anar bé perquè em va permetre, doncs, això, anava buscant diferents registres, diferents estils amb què em sentia més còmoda i menys, i al final era diversió, pues, per mi la música sempre és casa i llar i diversió, no? Però va ser una etapa molt maca, i jo crec que d'aquí, doncs, d'aquest bagatge, em va ser més fàcil quan vaig començar amb el meu projecte, tot i que tot és canviant i és fluid, no és estàtic, i jo crec que en el meu projecte musical també s'ha vist aquesta evolució, però em va ajudar, doncs, aquests inicis.
2: Parlem del primer, diguem, la primera cosa que va ser un EP, no?, que es deia Fruits, és la primera cosa,
1: sí,
2: cosa,
1: sí, sí,
2: cosa, el primer disc que publiques o que edites, no? Què hi havia aquí? Hi havia 5 cançons, 4 cançons?
1: Sí, 4 cançons.
2: 4 cançons, i què?
1: I allà hi havia la meva...
2: Teves, Totes
1: sí,
2: quatre
1: sí,
2: teves.
1: Totes quatre meves. Hi havia la primera cançó de tota la vida que jo feia, de principi a final, no? Perquè sí que havia col·laborat posant veus, però no fent una cançó sencera. I la primera cançó la vaig fer en anglès. Mira, em va sortir... em va sortir així. És una cançó molt estiuenca. I parlava de l'amor propi, no? Que sempre dic que tot està bé, no? Però que aquest també reivindica una mica l'espai de cançons que parlin d'amor, però del propi, també és interessant, no? I aquesta cançó, On My Way, parlava d'això. I el fet de posar-li a l'EP Fruits era una mica la manera d'expressar que a mesura que vas vivint, doncs vas recollint diferents coneixements o experiències que t'aporten aprenentatges, i si els integres bé, doncs poden donar aquests fruits, que al final és com la recompensa del que vas vivint, el que vas aprenent. I a més, doncs em feia gràcia, perquè com que jo sóc nutricionista, doncs tenia aquesta dualitat.
2: Després hi anirem, faig de cal les portes, després hi anirem. No, acaba.
1: Doncs això, que em va fer gràcia posar-li Fruits, perquè tenia com aquesta dualitat, no? És allò que culls, allò dolç, que culls després del procés de plantar una llavor, de regar-la, de ser constant, i és com el resultat d'haver assolit allò que et proposes, no? Que en aquest cas, per mi, doncs, era quelcom molt, molt especial per primer cop poder fer les meves cançons i publicar-les, a més de la mà de la discogràfica Crea Music, que des del primer moment em van dir, escolta, creiem en el teu projecte, endavant, i és meravellós anar tan ben acompanyada, doncs per mi era tot un somni complet, la veritat.
0: Patrícia,
2: digues, Carme.
0: De quin any estem parlant quan surt aquest EP Fruits?
1: Doncs mira, es va començar el 2024, va ser l'EP Fruits. El 2025 va ser el següent treball, no sé si parlarem després.
2: Sí.
1: I ara aquest 2026 doncs aporto el meu nou single.
2: Sí, perquè al principi hem parlat de publicar un disc, sinó el que ha publicat és el nou single, no? Aquí
1: exacte.
2: Es fa és error meu,
1: no,
2: eh? Volies dir alguna cosa més, Carme?
0: No, era per ubicar-nos, no? En aquesta evolució que estem fent en el treball de la Patrícia, per situar-nos una miqueta.
2: Bueno, jo el que deia, no? Ella mateixa ho ha dit fa gairebé un any, més o menys. Vas publicar el primer LP, aquí sí que ja parlem de LP, que es diu Fent Camí.
1: Exacte. I Fent Camí, doncs, conté les cançons de Fritz.
2: Tots comencen per F, No sé si hi ha alguna...
1: Ostres,
2: aquí...
1: és veritat.
2: No sé si aquí hi ha alguna cosa...
1: Però single nou, no.
2: Ara estava
1: pensant... Doncs això, i fent camí a plega doncs, aquestes cançons que sortien a Fritz i també cançons noves, i la idea que volia transmetre és que bueno, la vida va passant, jo vaig fent camí i vaig recollint doncs, noves cançons que al final doncs, expliquen fragments de la meva realitat, ja sigui vivències, que, coses que he viscut jo o històries que em ve de gust explicar o relatar o temes que crec que són interessants de parlar.
2: I l'evolució de Fruits de fent camí, hi ha hagut molt canvi, és molt diferent la música de llavors d'aquesta?

0: La llavor, que parla del dol, de la pèrdua, en aquest cas dels meus avis, però també té la seva part maca, no? Des d'aquesta tristor de la pèrdua, però en aquest cas va ser un dol més amable que el que moltes persones, per desgràcia, han de transitar quan són persones més joves. En el cas dels meus avis, doncs van ser vides molt, molt llargues i ben viscudes i ben aprofitades, i tot i que la pèrdua hi és i sempre costa, el fet de pensar que va ser una vida llarga i plena sempre ajuda més, no? Per tant, té aquest punt de tristesa, perquè és un dol, però també d'alegria o de bellesa, perquè si fa mal és que has estimat, i aquest amor és molt maco, no?
1: Parlàvem d'aquest senzill, havíem dit disposa un senzill, Mirall trencat, eh? A mi, parlar de Mirall trencat em recorda de seguida la Mercè Rodoreda. No sé si va per aquí la cosa.
0: Bé, realment... diguéssim, a foc lent, perquè sí, de fet hem parlat que primer va venir Fruits, que van ser més d'una cançó, després Fent camí, que va ser més d'una cançó, i aquest és el primer any que he parat, he respirat, i que aquesta cançó, doncs, ha estat un any, no?, de maduració, i ha sigut un procés molt, molt interessant.
1: Clar, ja em va pensar un any, però clar, és que la Patrícia no es dedica professionalment a la música,
0: no.
1: És a dir, clar, un any pot semblar molt, ostres, vols dir... Estem realment parlant d'una persona que vius d'una altra cosa.
0: Exacte.
1: I això estaria amb la teva gran afició.
0: Exacte. I realment ha estat un any, per mi, penso que molt profitós, no? Perquè a vegades no és quan produeixes, sinó la intencionalitat que hi ha darrere o l'elaborat, que és allò que produeixes, no? I en aquest cas, doncs, aquest any m'ha permès, doncs, explorar molts camins i anar molt ben acompanyada, i per això la idea de Mirall trencat va sortir fa un estiu. No és una cançó que expliqui la història de Mercè Rodoreda. És una cançó que té una altra, és una història molt diferent a la que s'explica en el llibre, perquè bé, doncs, parla de que a vegades a la vida viu situacions que et sacsegen i trenquen el mirall. Jo faig aquest símil de mirall com l'essència de la persona, que de fet és diferent al que la Mercè Rodoreda volia expressar amb el seu mirall trencat, no? Que ella parlava més d'una família. Però sí que quan la història va avançant i ja tenia aquesta primera etapa feta, em va semblar molt maco que es digués mirall trencat. A mi mateixa vaig dir, mira, és que com el llibre de Mercè Rodoreda. Sí, com el llibre de Mercè Rodoreda, no? I jo ja quan anava a l'institut me l'havien fet llegir, el tenia molt present, i vaig pensar, oi, que maco seria, ja que compartim nom, doncs que els protagonistes de la meva història doncs potser poden compartir nom, no? Són, de fet, els protagonistes de la meva història, la Ladi i la Lisa, el llibre de Mercè Rodoreda, són personatges que gairebé ni es troben, i són molt diferents als meus, són altres persones, no? Però comparteixen nom, perquè em va semblar maco. Aquí a Catalunya tenim molt art, no? Molta cultura, tenim coses molt bones, i també penso, pues, si ja estic parlant de que s'ha de reivindicar la llengua, doncs mira, si de tant en tant podem clucar l'ullet a alguna altra obra literària o, bueno, a quelcom que aquí al nostre territori és rellevant, també està bé, em va semblar maco.
1: Parlem del teu vessant professional. Ets nutricionista, com és? Perquè t'atreia aquesta formació? T'agradava? Què t'agradava?
0: Doncs la veritat és que certament vaig començar a estudiar nutrició per ajudar a ma mare, sent sincera, perquè ma mare va tenir un accident quan era molt joveneta i va ser bastant complicat. De fet, al meu pare li van dir que es quedaria sense dona i sense filla. I llavors, arrel d'aquest accident, doncs li van quedar... Bueno, pues,
1: seqüeles,
0: sí. I quan va arribar el moment de decidir, doncs jo vaig pensar, seqüeles al sistema digestiu, i a l'hora d'alimentar-se, doncs era complicat, tenia dificultats. I llavors, doncs, vaig pensar, doncs mira, doncs estudiaré nutrició i així podré ajudar molta gent, però també a ma mare. Llavors vaig estudiar, tenia molt clar que volia dedicar-me a la investigació, per això, justament, em vaig quedar a la universitat, vaig fer un...
1: Tens el doctorat.
0: Sí, vaig fer un màster doctorat, em vaig quedar allà treballant, vaig aprendre molt, fent classes, i allà vaig descobrir la meva vocació. O sigui, ja m'agradava molt, perquè també treballava amb joves, com a assessora juvenil, però quan vaig començar a fer docència vaig dir, això és el meu, comunicar i explicar. M'encanta, sobretot coses de nutrició i alimentació, que al final va ser vocacional 100%. Jo crec que llavors ho vius diferent, no? I el fet de comunicar quelcom que per mi és tan important i que ho visc tant, doncs

0: És algo que m'omple molt. I, de fet, cantar al final és una altra forma de comunicar, que també m'agrada molt. Tot està una mica relacionat.
1: Sí, sí, de fet, una de les preguntes que et volia fer, que t'agrada molt comunicar, no? Precisament estaves comentant això, no? Que fer de docent, doncs, i cantar també és una mica en aquest sentit, no? M'agradaria dedicar-me a la música o toques de peus a terra?
0: Mira, la veritat és que l'altre dia parlava amb la Làmia, que és la meva profe de piano, que de fet per fer aquest single de Mirall Trencat ha sigut un procés molt maco també amb ella, i ella m'explicava tot el que ha viscut, perquè ella s'ha dedicat a la música, no? I dic, mira, visc una mica a través dels seus ulls també aquesta part maca de dedicar-te a la música, i és superguai. Però la veritat és que no me'n penedeixo d'haver triat el camí que he triat, perquè m'ha permès ajudar a ma mare, no curar-la, però la veritat que ajudar-la, i també sé que hi ha moltes persones, i aquesta part de la meva vida la tinc satisfeta, i ara que he pogut reprendre la música, doncs l'agafo amb moltíssimes ganes.
1: Acostumem a parlar d'aficions, ja has parlat del tema de comunicar, que t'agrada molt l'esport també, no? T'agrada?
0: Sí, sí, al final va una mica lligat, sempre penso que la salut és salut mental, salut física i salut emocional, no? I l'alimentació i l'esport van a aquesta salut física, però també emocional. I la música, jo crec que també va a aquesta salut emocional, perquè per mi poder parlar d'emocions o de vivències a través de la música, doncs també és curatiu, i l'esport igual. A mi l'esport em fa un ressetejat mental dels dies aquests que són tan intensos, que em permeten el dia següent tornar-me a llevar i tornar a començar des de zero amb il·lusió i alegria, no? Per aquestes endorfines que s'agrega a l'esport.
2: Doncs aquí ja arribem al final, Patrícia, d'aquesta conversa que avui ens ha permès saber com ha estat el teu treball, conèixer-te tu una miqueta més personalment. Només ens ha faltat una cosa, que jo li dic al Sergi que et proposi que ens dediquis un tema musical dels teus, i així coneixerem com sona la Patrícia Garrido. Però això ho deixarem per un altre dia, o sigui que tens deures. D'acord, Sergi?
0: Molt bé, moltes gràcies.
1: Sí, sí, sí, és claríssim que aquí no he estat hàbil. No he estat...
2: Doncs en una de les píndoles de la setmana que ve escoltarem a la Patrícia Garrido. Patrícia, perfecte. Encantada, moltíssimes gràcies.
0: Igualment, a vosaltres, que vagi molt bé.
2: Que vagi molt bé, Sergi, bona tarda.
1: Adeu, fins demà.
2: Adeu.
3: Tarda, no et desconnectis. Connectar.

0: I ara en l'Espai de Patrimoni ens endinsem al bosc per reconstruir el passat de Castellà. Parlem de la Pedra Seca, patrimoni material de la humanitat, amb un dels membres del Centre Excursionista de Castellà, en Joan Roure, i el nostre company Guillem Plans. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs si passeges pels vols de Castellà, cap al Puig de la Creu o en direcció a l'Airesol, hi trobareu petites construccions que semblen, doncs, monolítiques, però no, són de fa menys temps i reconstruïdes per un grup d'incombustibles excursionistes de la Pedra Seca que formen part del Centre Excursionista de Castellà. Avui en tenim un expert, és el Joan Roure. Joan, molt bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Explica'ns què són aquestes construccions que trobem pels vols de Castellà. Em sembla que n'hi ha més de 150.
2: No, en aquest moment 162.
1: Alça.
2: Sí, se n'han trobat 162. Pràcticament totes les tenim acabades, excepte unes quantes, 5 o 6, que ens faltaria pedra, i és molt difícil poder portar pedra a aquell lloc.
1: Explica'ns aquestes construccions acabar. Com són. Des de fora semblen iglús de pedra.
2: Aquestes construccions són una construcció feta amb pedra seca. No hi ha element entre pedra i pedra, no hi ha element de cohesió. No hi ha ciment, ni cal, ni ha res. O sigui, nosaltres es fa tota una paret una miqueta alta, i quan tenim la paret una miqueta amb dues llindes per cada, una llinda per cada costat, dues llindes, i a sobre hi posem una pedra que és la pedra que aguantarà la volta. I a partir d'aquí comencem una volta. Però tot això ho fem amb pedra seca que es va teixint una a l'altra. O sigui, no és una cremallera, sinó que si tu mires a la construcció, una construcció normal, veuràs que els totxos mai tenen, sempre tenen es posen que no sigui una continuïtat, sinó que vagin cavalcats un sobre l'altre.
1: Exacte, mai veus dues línies paral·leles.
2: Això mateix. Es diu que la pedra aguanta, s'aguanta sobre dues pedres o tres pedres a més. I és la manera de construir.
1: Encara no ens has explicat d'on sorgeixen aquestes pedres, aquesta pedra seca.
2: Bueno, la pedra sorgeix del mateix camp. En un moment determinat, els camps es van intentar, doncs, eren boscos. Van llogar aquest bosc per fer-hi, per exemple, una vinya. I es va, i a l'amo els hi feia un contracte, hi va haver diferents èpoques, però el més normal és un contracte de rabassa, o de rabassa morta. I la rabassa era als peus de cada una dels ceps. Aquí es va fer una explotació, es va tallar tots els arbres, es va aplanar al màxim el terra, i després, com que normalment anaven pujant la muntanya amunt, doncs havien de fer una paret per deixar pla una superfície. Després una altra paret, com si fessin uns esglaons però llargs.
1: Exacte.
2: I al final, doncs, feien uns esglons que només hi cabia un cep. Però, bueno, també ho feien. Inclús anaven a buscar terra amb altres puestos per posar entremig de les pedres per poder plantar-hi vinya.
1: Perquè els oients puguin imaginar aquest paisatge, és el que veiem ara molts països asiàtics quan veiem aquelles plantacions d'arròs a Vietnam, per exemple, sí, o al sud-est asiàtic, que hi han esglaons llarguíssims a la muntanya.
2: Sí, mira, si, per dir-te una cosa, si ara per qualsevol cosa es crema un tros, per exemple, el castellà, el Puig de la Creu, sortiran una sèrie de parets que tot el Puig de la Creu, des de a baix a dalt, tot són unes parets, una darrere l'altra, que han anat fent uns plans i es van anar plantant cercs. Què va passar? Va venir la filoxera i en el moment que va venir la filoxera es van començar a morir els ceps. Al morir els ceps, l'amo va tornar a quedar-se tota la terra, perquè era un contracte de rabassa morta. Quan la rabassa es moria, un 50% dels peus es morien, tornava cap a la propietat. La propietat no tenia gent, i què va passar? Doncs que allà s'ha fet un bosc. I ara, si tu, caminant d'aquí al Puig de la Creu, en comptes d'anar pel camí, anessis per alguna feixa pel costat, volies que no, cada un hi és una paret. I després, per tenir això, per tenir les eines, i per quan feia calor o quan feia fred, van construir una barraca.
1: Que aquestes perquè són barraca, les barraques que vosaltres reconstruïu.
2: Ara això mateix, la que reconstruïm. El pitjor puesto que d'aquella zona que ells tenien, el pitjor puesto on no podien plantar un cep i feien la barraca. La barraca era una cosa que hi cabien dues o tres persones a dintre. No eren molt grans. Per exemple, les barraques que hi ha a Lleida, al Pla de Lleida i Tarragona, són barraques molt grans que inclús hi caben els carros a dintre. Però allà hi vivien, durant el temps d'això, hi vivien. Però aquí no. Aquí el pagès marxava d'aquí i marxava cap a treballar. I quan ja a l'hora de dinar, doncs anava a la barraca, es feia el dinar, etc. Ho feia fora, a la barraca no feia mai foc a dintre. N'hem trobat algunes que hi han una llar de foc i xumaneia. Però normalment feien el foc a fora.
1: Li puc preguntar quina edat té vostè, Joan?
2: Jo ara tinc 86 anys.
1: 86 anys, i vostè va pel bosc reconstruint barraques.
2: Aquest any ja ho ha deixat.
1: T'ha jubilat?
2: Aquest any jo m'he jubilat de fer barraques. D'anar a fora, perquè la feina de la pedra seca té dos tipus de feina. Una que és el terreno, fer la barraca, i l'altra és de tota la planimetria, les dimensions de la barraca...
1: Vostè fa feina de despatx, doncs.
2: De feina de despatx, això la continua.
1: Ben fet.
2: La continuo jo.
1: Però fins aleshores, quants anys s'hi va estar? Anant pel bosc reconstruint barraques que recordem que són patrimoni de la humanitat.
2: Patrimoni de la humanitat, i tant. Van ser declarades patrimoni de la humanitat.
1: Immaterial per la UNESCO, sí, i tant.
2: Em sembla que era el 2007 o el 2008 que vam començar a mirar lo de les barraques.
1: Gairebé 20 anys.
2: Primer havia fet les fonts, havia netejat totes les fonts i després vam començar amb les barraques. I les barraques ens en van ensenyar en 10 o 12 i quan vam tenir GPS i tot això, vam posar-ho ja a dintre els GPS i a dintre plànols, i a partir d'aquí hem anat trobant gent. No hem trobat barraques soles, hem trobat forts de calç, forts d'obra, pous, hem trobat moltes coses a dintre, al bosc. Moltes coses que estaven fetes per mantenir el cep, com per exemple basses de sulfat, per mantenir, per sulfatar les vinyes, etc. I hem trobat moltes coses a dintre. Pous i tot el que sigui.
1: El bosc que ara coneixem s'assembla al que hi havia fa 100 anys, a jutjar per totes les troballes que feu?
2: Sí. Bueno, nosaltres només, quan trobem la barraca, quan cau per implosió. O sigui, cau el sostre cau avall. Per el que sigui. Hi ha hagut un fallo en algun puesto, s'ha trencat una pedra, o el que sigui, s'ha ensorrat. I després, quan nosaltres trobem un pilot de pedres, traiem les pedres de sobre i veiem si hi ha paret. I si hi ha paret, busquem fins al fondo i a partir de llavors tornem a fer paret. Per exemple, la rotonda d'aquí a Castellà, no. Aquí a la rotonda vam fer-la la vam fer tota nova, perquè ja no hi havia hagut mai cap barraca. Però amb rotondes n'hem fet a Mata Pere i aquí a Castellà i a Sant Llorenç.
1: Se m'ha comentat que de l'Ajuntament de Mata de Pere s'us va fitxar per fer la barraca a sobre de la rotonda.
2: Sí.
1: Però em sembla que vosaltres només cobreu en esmorzars.
2: Això. Bueno, els hi vam dir, bueno, què val? Vam dir, pagueu-vos a l'esmorzar cada dia.
1: Exacte.
2: Es van pagar. Sant Llorenç igual, i aquí a Castellà igual.
1: Sí, igual. Sortiu barats a vosaltres, als ajuntaments.
2: Nosaltres no li demanem a ningú que anem a arreglar la seva barraca del seu terreno. Normalment tothom està content. Hi ha algú que sí que s'ha pipat quan ha sabut que li hem arreglat la barraca. Perquè diu, ja m'he demanat jo, que no sé... Però bueno, tothom està content. Que li fem, que li arreglem una barraca, tothom està content.
1: Qui sou aquest exèrcit de reconstructors de barraques, de pedra seca? Sí. Qui sou i quantes persones sou i quina edat teniu, sobretot?
2: Bueno, segons... El 50% passen dels 80 anys. I l'altre 50% passen dels 70 anys.
1: Bé, així... Això no és qüestió d'edat, sinó d'energia.
2: És una cosa voluntària. I avui, a voluntaris, només som els tontos. I som gent gran. Gent gran. Han vingut joves i diu, no. Nosaltres, per exemple, una anècdota. Quan estàvem arreglant la barraca, quan estàvem fent la barraca de la rotonda, d'aquí a Castellà, doncs un de l'Ajuntament es va posar, un que era d'aquests que hi van dies...
1: Un tècnic municipal, suposo.
2: I ens portaven material. I va dir, estos abuelos quitan el trabajo de los jóvenes. I el portal li va dir, calla, no digui res, que aquests ho fan gratis. Tu, es va amagar, ja no va venir més. Ja.
1: Ben fet, Joan. Ben fet, Joan. Molt necessaris que sou per conservar aquest patrimoni que explica com era la muntanya i el camp fa 100 anys a Castellà del Vallès. Les barraques, si les veieu, que sapigueu que les ha reconstruït un grup de joves d'esperit de Castellà del Centre Excursionista com el Joan Roura. Joan, moltíssimes gràcies.
2: A la pròxima vegada
1: sí.
2: Tens a fer la entrevista al UAU.
1: El Gual, m'ho apunto. M'ho apunto. I també m'agradaria venir un dia amb vosaltres a arreglar barraques i també d'excursió. D'excursió per esmorzar.
2: A les 8 del matí se surt de Cal Clinxó i hi hagi qui hi hagi, ve amb nosaltres.
1: Doncs tens la meva paraula que m'apuntaré. Joan, moltíssimes gràcies,
2: De res.
1: Una abraçada ben forta i molt bona tarda a tu també, Carme.
0: Gràcies. Potser que ens hi apuntem també uns quants més, No estaria pas malament. Gràcies, Guillem. Bona tarda.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
4: Ei, què tal? Com esteu connectats? Soc el Toni del Departament Tècnic de Ràdio Sabadell i avui m'agradaria recomanar una cançó molt fresqueta per aquesta tarda de maig que es diu Afromedusa Pasilda. Vinga, som-hi, que tenim l'estiu a tocar. Endavant!

0: El Tiana Antica és un festival de música antiga que se celebra cada any al municipi de Tiana i que enguany celebra la seva 26a edició. El festival va arrencar el passat cap de setmana i s'acabarà aquest diumenge 31 de maig. En parlem amb el seu fundador i codirector, en Llorenç Blasi. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola de nou, Carme. Estic amb Llorenç Blasi, director i fundador del Festival Tiana Antica. Què tal, Llorenç? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.

0: Bé, enguany celebreu la 26a edició del festival, un festival de música antiga. Quines propostes musicals ofereix el Tian Antica?
1: Com cada any intentem oferir un seguit de músiques que van des dels orígens de la música occidental. Mm. Aleshores, aquí entren doncs, des de música medieval, música del Renaixement i barroca, i algunes vegades hem arribat a, fins i tot allò, el primer classicisme, així, però en principi, tot el que sigui una interpretació amb documentació històrica, aleshores són els que nosaltres intentem oferir dins del nostre festival.
0: Per fer-nos una idea de quines èpoques o de quin any a quin any es podria parlar de música antiga.
1: Bé, clar, de música antiga es pot parlar des dels orígens, mm-hmm. o sigui, des del minut zero, quasi bé, fins a arribar a la mort de Wolfgang Amadeus Mozart. Mm-hmm. Això és el que està considerat com a música antiga, però sempre i quan estigui interpretada amb criteris històrics, documentats i amb instruments originals o, evidentment, rèpliques, perquè hi ha instruments que la fusta no aguanta tants segles.
0: Mm-hmm. Per tant, per fer música antiga, avui en dia, necessitem evidències escrites de com es feia aquest tipus de música i també els instruments.
1: Sí, bé, no necessàriament, perquè hi ha hagut interpretacions que han sigut sobre doncs, de música de les piràmides o música dels romans i dels grecs. Mentre hi hagi una sòlida documentació, no cal que sigui escrita, però mentre hi hagi una sòlida documentació d'instruments que estan esculpits o instruments que estan dibuixats, o referències a com es toquen aquells instruments. Aleshores, a partir d'aquí, els musicòlegs fan una feina de recerca molt important i és el que persegueixen, aleshores.
0: Per tant, hi ha molts detalls a tenir en compte per poder fer música antiga de qualitat.
1: Sí, perquè hi ha... De tota manera, potser sent una miqueta estrictes, també diríem que el fet de que s'interpreti música antiga és com una contemporaneïtzació, no sé si em surt aquí la paraula aquesta tan llarga, sobre unes propostes que es van fer fa segles. Mm. Aleshores, sí que cal estar doncs, és estudiant l'entorn, estudiant el personatge, estudiant una miqueta fonts, moltes vegades col·laterals, però sempre amb aquest rigor d'intentar arribar a les sonoritats i a les interpretacions que es feien aleshores.

0: El cartell d'enguany, que es va estrenar aquest passat cap de setmana i que conclou diumenge 31 de maig, què destacaríeu de la programació d'enguany?
1: Hem fet una cosa que en alguns festivals d'Europa i d'aquí a Espanya també, de la península, hi ha un espai dedicat a les persones que han estat estudiants, els estudiants, vaja, fins que han acabat la carrera o els seus estudis, han fet l'especialització en música antiga. Llavors, diguem que necessiten, d'alguna manera, una plataforma per ensenyar els seus treballs. I aleshores aquí entren dintre del que és el Fringe, que és un espai on les formacions que busquen el seu camí professional doncs necessiten un espai per treure els seus estudis i la seva habilitat i la seva interpretació, no?
0: Un espai per músics emergents.
1: Justament, aquesta és la paraula. I aleshores, bueno, hem tingut quatre concerts on s'ha pogut veure els tres corrents més principals de la música antiga, que és la música medieval, la música del Renaixement, i també hem tingut dos grups de barroc, o sigui, hi ha hagut quatre concerts que, bueno, ha agradat molt. I després, doncs, ja de cara a aquesta setmana que arribem, tenim un concert que és homenatge a la Montserrat Torrent, un dels pilars de la interpretació de la música històricament documentada, perquè és una organista que ha posat molt les pautes de com s'ha de tocar la música antiga en aquest instrument. Instrument complicat, per altra banda, perquè estan posats a les esglésies, sí, sí. I, en fi, hi ha altres instruments, però vull dir, principalment els grossos estan a les esglésies.
0: Recuperant aquests primers concerts del festival d'enguany, has comentat que s'han fet tant de música medieval, de Renaixement i del barroc. Quines són les diferències entre aquests tres tipus de música antiga?
1: És una evolució. És que estem acostumats a escoltar o entendre la música com una cosa que existeix i que és aquí i s'ha acabat i després en ve una altra. En canvi, l'evolució pròpia de l'aparició de nous instruments, l'aparició de noves utilitzacions de la música, el sorgiment de gent professional que es dedicava a viure de la música, perquè sempre ha estat reclosa des dels seus orígens a llocs molt tancats, o bé són amb convents, i bàsicament, diguem, dintre del que és l'àmbit eclesial. I, clar, amb el temps, la sortida de nous instruments, aquests nous instruments han tapat els anteriors i han anat evolucionant, han anat sortint formes d'expressió musical diferents, i d'aquí, doncs, coneixem, doncs, els...
0: Com ens hem d'imaginar aquests instruments? Perquè abans has comentat que majoritàriament eren de fusta, però són gaire similars o diferents als que tenim avui en dia?
1: Sí, sí, totalment. Totalment. És més, hi ha instruments que està fet de canya, amb foradets i una flauteta, doncs, la pot saber, d'os, de banyes d'animals, i això, clar, això té una evolució. I a mesura que li anaven traient la creativitat del so... pels usos, també, perquè podien ser usos religiosos, usos de festa. La música no era com ara, que la tenim fins i tot a l'ascensor, no? O sigui, era una música molt viscuda. Viscuda per lo que era, que si era una festa, o si era la conquesta d'una batalla, o moltes altres coses. Llavors, aquesta mateixa evolució, el sortir nous instruments, la invenció humana en qualsevol aspecte, doncs va fent el pas següent. Per tant, és una evolució. No podem dir pas... El 13 de març del 1700 ha començat el classicisme, per dir-ho.

0: a banda dels instruments, imagino que l'espai on s'escolta aquest tipus de música també és clau. Tots els concerts del Tian Antica són a la sala Albéniz?
1: Enguany sí. Enguany sí, perquè tenim alguna sala també que està amb remodelació per poder fer altres coses també, perquè clar, a Tiana també tenim un bullidor d'actes i de coses culturals que necessiten el seu espai.
0: I com descriuries aquest espai, la sala Albéniz?
1: La sala Albéniz és que és emblemàtica. La sala Albéniz és un antic teatre que el van fundar els que van crear el casino de Tiana. És un edifici catalogat, modernista, amb elements modernistes molt, molt significatius. I en principi va ser, quan es feia el teatre amateur, doncs i concerts doncs, de tipus cobles o de... Vaja, en allà es diu Sala Albéniz en honor o justament a Isaac Albéniz, que va estar unes temporades vivint a Tiana.
0: I fins a quin punt és important l'espai per escoltar música antiga?
1: És important perquè la música antiga, que s'interpreta amb instruments originals, quan es van crear aquests instruments, tenien una potència, estaven pensats per uns reductes, perquè no tothom, o sigui, això d'omplir Sant Jordi no ho hagués fet mai un renaixentista o un barroc, perquè no hi havia. Tot i així, els palaus eren sales grans, però que també acollien tot un seguit de peces adequades a la potència dels instruments. Després, amb l'evolució del temps, doncs, sorgien nous instruments amb més potència, hi havia molta més exigència a nivell compositiu, van néixer doncs, les orquestres barroques, després les simfòniques, i esclar, tot això ja requeria un tipus de local concret, com per exemple l'òpera, no? En l'òpera doncs, hi havia tota una orquestra, hi havia tot un seguit doncs, de locals on es feien casaments, esglésies, enterraments, en fi, eren aquests els locals que necessitaven.
0: Ara comentaves, no hi hauria mai ningú que fes música antiga en el seu moment que omplís, per exemple, un Sant Jordi o... Per imaginar-nos quin tipus de públic ve al Tian Antica, ha canviat durant aquests 26 anys de festival?
1: No sabria dir-te, perquè o sigui, la música té el que té, cada sector de música té el seu públic, no? I aquest és un públic que va als auditoris, que va a les sales grans de concerts, que va al Liceu, i que d'alguna manera li agrada gaudir d'un bon concert. Llavors, aquest és una mica el nostre públic, que aquí pot anar-hi una franja d'edat immensa, perquè només es tracta del gust de saber o fins i tot d'explorar. Cosa que va passar, per exemple, aquest dissabte passat, perdó, el diumenge, que va haver-hi gent que no tenia massa aquesta aproximació a la música antiga i va poder escoltar tres etapes de l'origen de la música occidental. I aquest és una mica l'esperit. O sigui, hi pot venir tothom, vull dir que, clar. Que no cal que... No se n'ha de saber. La música és pell, és oïda, és escoltar-ho.
0: I, Llorenç, per anar acabant, tenint en compte que no és un tipus de música, diguem-ne, mainstream, que s'escolti al carrer o que se n'escolti a la ràdio, enguany celebreu la 26a edició. Què ha estat el més difícil d'arribar fins aquí?
1: Uf, també això és una pregunta difícil perquè jo diria que no ha estat fàcil perquè els problemes, sobretot econòmics o de recolzament de la cultura, doncs és la que és en aquest país. No, hem d'anar amb el que tenim a les mans. Aleshores, per aquesta part ha sigut més o menys complicat, però ho hem anat tirant endavant. Però després hi ha la qüestió de que això ha estat un suport de la gent que ha volgut que hi hagués aquest festival. O sigui, que han vingut cada dia de concert en els anys que hem anat oferint doncs, aquests concerts. I ja et dic, no sabria... Ara potser diria que podríem parlar de batalletes, no? Però amb el temps que fa que fem el festival. Però ja dic, ha estat com a tot arreu, com a tots els àmbits de la cultura, una batalla I ser un bou per tirar el carro de la cultura, que és una miqueta això.
0: Doncs tant de bo li quedin molts més anys de vida encara al Festival Antica. Llorenç Blasi, director i fundador del festival, moltíssimes gràcies per passar pel Connectats.
1: Molt bé, moltes gràcies.

0: tarda, no et desconnectis. Connectat.
1: Aquí s'acaba la història d'aquest Connectats de dijous. Gràcies per acompanyar-nos. Demà més serà per tancar una nova setmana. Serà quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Neck Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esports, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del Torneig Escolar d'Escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria Rei, Reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat o Torrense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el Sant Cugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Bon dia, són les 9:03 i això és el Faves Comptades, especial Sant Jordi.

Salutacions, comencem aquest especial del Faves Comptades des del Rovell de l'Ou de la celebració Sant Cugat, la plaça d'Octàvia. Rebeu una salutació de tot l'equip del programa, conduït per Oriol Coromina i Aiman Triqui al control tècnic i sota la batuta de Carme Reverti, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dijous 23 d'abril i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Arrencarem el programa coneixent les novetats editorials dels autors i autores de Sant Cugat amb connexions en directe des de la plaça per prendre el pols a l'ambient d'aquesta diada de Sant Jordi. Parlarem amb Joan Ramon Armadàs, que ens presentarà la seva quarta novel·la, Kilder. També descobrirem Veus de Conte, el projecte d'audiollibres inclusius de Cugat Mèdia amb l'escola Joan Maragall i l'ONCE. La música també tindrà un paper destacat amb les Montses, que ens presentaran en directe el seu nou senzill, La meva essència. I després d'una pausa per al butlletí, continuarem parlant de lectura i ciutat i del paper clau de les biblioteques amb l'alcalde, Josep Maria Vallès, i de la directora de les biblioteques de Sant Cugat, Montse Collazos. I encara tindrem temps per abordar la relació entre literatura i sexualitat amb la mirada divulgativa de la sexòloga Ruth Canals. I per tancar, més música ho farem amb les Montses i Vaig amb tot mala sua. Comença Bullerolla. Això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts de les 10 del matí, la plaça comença a fer xup-xup, les parades ja estan acabant d'enllestir, de col·locar tots els llibres ben posats, les roses, les flors, i totes les entitats llueixen les seves parades a la plaça d'Octavià. I aquí tenim a la plaça, voltant, per veure quin és l'ambient que tenim aquesta primera hora de la Diada de Sant Jordi, la nostra companya Sara Vella. Sara, molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Alba.
0: Des de la parada no et veiem, a veure si ens dius on et podem trobar.
1: Jo sí que et veig, mira.
0: Ara
1: mira,
0: sí, ara sí.
1: Estic aquí una mica més cap enllà, cap a les parades de les entitats.
0: Tu que has començat ja a passejar per aquesta plaça d'Octavià en aquesta primera hora, quan encara es pot passejar d'una manera fluida, no? Més endavant és allò que costa caminar amb tots els santcugatencs i les santcugatenques. Quin és l'ambient, Sara, aquesta primera hora del matí?
1: Doncs mira, de moment, com dius, encara està molt tranquil. Per mi et diria gairebé que és la millor hora, perquè encara es pot revisar una mica, repassar, remenar tots els llibres, les roses, triar i estar una mica tranquil. Pel que ens agrada, pel que no ens agraden tant les aglomeracions. Doncs també et volia dir per això que entre les paradetes que hi ha aquí a la plaça, els que hi ha al carrer de la Torre i al carrer Major, en total s'hi concentren aquest any més de 90 parades de llibres i roses de la mà de llibreries, floristeries, entitats i editorials locals.
0: Déu-n'hi-do, Sara, 90 parades, aviat és dit, però això vol dir que la ciutat bull d'activitat.
1: Sí, sí, hi ha un programa d'activitats que no pararà. I ara que he fet un primer cop d'ull aquí a les parades, t'he de dir que he vist una gran quantitat de llibres d'autors santcugatencs que han publicat aquest any. Concretament ho han fet prop de 70 autors i autores, entre els quals trobem obres com Les veus del foc, de Tania Soler, L'eclipsi del segle, de Joan Anton Català, aquest sé que t'agrada molt.
0: Sí, esclar, el tenim de col·laborador al programa. Tu ja saps que sóc una friqui, que dius tu, de la ciència i l'astronomia.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: I n'hem parlat d'aquest llibre, d'aquest eclipsi que arribarà el 12 d'agost.
1: Sí, després L'udol de l'aigua, de Laia Vilaseca, Gastar diners, de Teodor Damas, i Kilder, com deies, de Joan Ramon Armadàs, que el teniu aquí amb vosaltres.
0: Sí, senyora, la taula, que en parlarem tot seguit d'aquesta quarta novel·la de l'autor santcugatenc.
1: I aquest dia, a banda de ser tan important per les llibreries i per les floristeries, jo penso que també és molt important per les entitats, pels estudiants, per les escoles, perquè aprofiten a vegades per recaptar diners, per fer aquelles coses que d'altra manera potser no podríem fer. Tenim aquí amb nosaltres la Nàdia i les seves companyes de l'Escola d'Art i Disseny de Sant Cugat. Hola, Nàdia.
2: Hola. Bueno, bona tarda.
1: He vist que veníeu molt ben acompanyades d'un drac. Tenen un drac molt xulo que suposo que heu fet vosaltres mateixes o alumnes de l'escola.
2: Sí, el vam fer fa un o dos anys amb materials que teníem per l'escola.
1: I què feu aquí? Per què esteu aquí per Sant Jordi avui?
2: Doncs tenim una parada aquí al costat del monestir, en el carrer de la Torre, en el qual vendem coses que hem fet nosaltres mateixos. O tenim fins i tot una parada en la qual fem retrats a la gent com si fos una mena de fotocol.
1: Els dibuixeu vosaltres mateixes?
2: Sí, de fet, en cada torn que tenim hi ha un especialitzat en dibuixar gent, al qual se li dona molt bé, que tenim allà darrere de la parada. I això és tot.
1: Doncs molt bé, valdrà la pena passar-hi. I ara et volia preguntar, a títol personal, què et sembla a tu, Sant Jordi? És un dia que t'agrada, el tens marcat al calendari?
2: Sí, la veritat que sí, perquè des de petita m'ha encantat. És un dia especial en el qual tothom ven roses, veus tots els carrers decorats. Llavors, em sembla un dia per recordar en el qual ens conten la llegenda, tots veiem, cantem i, òbviament, comprem roses.
1: Tu tens previst regalar-li un llibre o una rosa o les dues coses a algú?
2: Bueno, jo sóc més de regalar peluixos, però sí, avui ja he regalat una rosa, una carta i un peluix.
1: Molt bé, doncs disfruta molt del dia, Nàdia, gràcies.
2: A tu, adéu.
0: Molt bé, Sara, doncs aquests alumnes de l'Escola d'Art i Disseny, que recordem que també col·laboren amb Cugat Mèdia, amb la iniciativa de les bosses per recollir els caramels de Reis. Sí. Per tant, tenim una ciutat plegada de futurs artistes, eh?
1: Sí, sí, sí, i tant. Doncs res, Alba, si et sembla bé, a mi m'agradaria anar a remenar una mica els llibres, aprofitant aquest moment que et deia més tranquil.
0: Com que a tu t'agrada la tranquil·litat, jo també em sumo al teu club, del Club de l'Hora Tranquil·la, molt bona hora. Bueno, pots aprofitar de treballar i fer aquest cop d'ull a l'hora. Tu revisa que tenen les paradetes, produeix-te connexions, que et voldrem sentir més endavant. I jo torno aquí, a la carpa, a la taula, perquè, com tu deies, de tots aquests 70 d'autors i autores que han tret llibre enguany, en tenim un precisament aquí, en aquest especial de Sant Jordi del Faves Contades, ens acompanya el Joan Ramon Armadas, que ha publicat un llibre aquest de 2026. Posarem el focus en un thriller fet a casa nostra amb un convidat que coneix molt bé tant el món del periodisme com el món editorial i també el món del cinema. És el Joan Ramon Armadas, és santcoatenc, escriptor, director, que acaba de publicar la seva quarta novel·la, Kildar, un thriller tecnològic que ens planteja una pregunta inquietant. Què passaria si contractar un assassí fos tan fàcil com fer servir una aplicació? Joan Ramon, molt bon dia.
3: Què tal, bon dia.
0: Com estàs?
3: Doncs bé, molt content d'estar aquí. Ja he fet un passeig com la Sara Vella, aprofitant que és l'hora bona, que no hi ha aglomeracions, i òbviament Sant Jordi és un dia fantàstic, no només pels que som escriptors, sinó per tothom, perquè és dels dies més bonics de l'any, sens dubte.
0: És un dels dies més bonics de l'any, ara ens ho deies, però també es deu viure diferent, no?, dels que som els passejants, d'alguna manera, que anem a remenar, que quan ets escriptor i també et toca allò de signar llibres, d'estar al darrere a la taula. Com ho vius tu, això? És la quarta novel·la ja, Kildar.
3: Sí, home, pels escriptors és el dia gran i benvinguda sigui aquesta feina, no se'ns afeixuca, al contrari, és el contacte amb el futur lector, sobretot pels que no surtin per la tele i no ens paren pel carrer, doncs està molt bé, perquè a vegades estàs darrere d'una llibreria i et demanen, escolta, que tens el de la Pilar Rahola o que tens el del presentador de TV3 de no sé què, et dius, no, mira, jo és que no treballo a la llibreria, sóc escriptor, he fet aquest llibre, li dones, li ensenyes, li parles, i moltes vegades...
0: S'estableixen sinergies, eh?
3: No, i te'l compren, perquè molta gent no sap què comprar. Ha de comprar, perquè Sant Jordi s'ha de regalar un llibre, està com que és gairebé obligatori, però molts necessiten aquestes recomanacions, i en aquest cas, doncs, si el llibreter o els mitjans de comunicació no els hi fan aquest suggeriment, doncs moltes vegades són una mica perduts.
0: Doncs mira quina millor manera de prescriure un llibre que sigui el mateix autor, no? Qui te'l recomana. Entrem en matèria. Explica'ns tu de què va Kildar, quina és la història que trobarà l'actor. Jo he explicat així breument el tema de l'aplicació, però és que jo em fa una por terrible sempre fer spoilers quan parlo de llibres.
3: Doncs a veure, Kildar, com bé deies, el que et planteja és què passaria si trobar un assassí fos tan fàcil com entrar en una aplicació com Tinder i buscar-lo. En aquest cas, la premissa del llibre és que si tu vols matar algú, penges el seu perfil en aquesta aplicació i hi ha gent que se t'ofereix per matar-lo, no?, per una mòdica quantitat de preu. I, per tant, el que hem fet és posar l'economia col·laborativa al servei de la mort i dels assassinats.
0: Estem parlant del Tinder de la mort?
3: Podria ser, sí. De fet, un dels claims que volem posar és fes match amb la mort.
0: T'ha servit d'inspiració el Tinder per fer el Kildar?
3: Doncs mira, haig de dir que no tinc ni he tingut mai Tinder, perquè jo ja sóc una persona gran.
0: Ets com jo dels d'abans.
3: Exacte. I quan va sorgir tot aquest món de les aplicacions per buscar parella, jo ja estava enganxat i, per tant, no les he fet servir mai. Però sí que tinc molta curiositat, i n'he parlat moltes vegades amb amics i amigues que sí que estan posats en aquest món, i és un món molt sòrdid, que realment dona per la novel·la negra, com a mínim, i no la romàntica, la negra.
0: Què et permet aquest plantejament a través d'aquesta aplicació d'aquests matxa mortals per parlar de la societat actual, també, no? Perquè parlem d'un thriller que és tecnològic, parlem de novel·la negra, però aquí també hi ha crítica.
3: I tant. Jo crec que la novel·la negra, per definició, de tenir una part de crítica social, moltes vegades és postureig, però sempre ens agrada col·locar-la, i en aquest cas... en aquest llibre o en aquesta història hi ha dues premisses que intento posar el dit a la nafra. Una és, tot passa pel mòbil avui en dia. Mm-hmm. O sigui, absolutament, jo estic gravant això i ara mateix m'estic fent un vídeo selfie, que per cert no he parat de gravar, m'estic fent un vídeo selfie perquè després això s'ha de penjar a les xarxes, perquè si no sembla que no existeixis. I per tant...
0: Ets gairebé com una de les personatges de Kildar, eh? La Xènia.
3: Podria ser-ho, no sé. Espero no acabar com a víctima, també t'ho dic. Però part de la crítica és aquesta, no? De que hem abocat la nostra vida sencera en un telèfon mòbil, no? I en aquest cas, doncs, la història aquesta fa un pas més, que és no només la vida, sinó també la mort, val? I després, jugant també amb com depenem d'aquesta tecnologia, també hi ha una crítica bastant salvatge de tot el món actual del periodisme i de com certs o certes influencers... sembla que tinguin catifa vermella per fer periodisme o sortir per la tele o ser famosos, entre cometes, pel simple fet de que tenen seguidors en una xarxa social, no? I això, en aquest cas, en la història, doncs, provoca una sèrie d'enveges, de lluites d'ego, que després, doncs, acabaran amb algunes possibles víctimes posades a l'aplicació.
0: Això et donaria per un altre llibre, també.
3: Segur.
0: Ho dèiem al principi, aquesta és la teva quarta novel·la. L'última, si jo no vaig errada, la vas publicar fa 12 anys. què ha fet que tinguessis a tornar a tenir ganes d'escriure en una? Com neix la idea? Després, bueno, potser ara m'ho expliques tu i després ho enllacem amb un altre projecte.
3: El fet que faci tants anys que no feia una novel·la llarga no vol dir que no m'hagi estat escrivint, sinó que he fet molt de periodisme, cada dia publico notícies i crítiques de cinema, però sí que durant una etapa, que segurament és aquests 12 anys, vaig escriure molt en relat curt. I, per tant, aquests relats curts estan introduïts en antologies, que també la majoria són de novel·la negra, però, clar, no és un llibre només del Joan Ramon Armadàs, sí. I, per tant, no compta...
0: Ve el que parla els Crims Nostrats.
3: Sí, els Crims Nostrats, Terra de Crims, Fantàcia, Sherlock and Dragon, què més, Política Criminal, el futbol és així, tot això. Hi havia historietes, una de les quals era meva, i en gairebé totes hi havia un component negre o de novel·la policíaca, i, per tant... Sí que aquest parèntesi ha estat de novel·la llarga, però no ha estat d'aturar-me d'escriure ficció.
0: Clar, ara parlàvem d'aquesta quarta novel·la, tu ens parlaves d'aquests relats més curts, hi ha un punt en comú gairebé, que és que tot és gènere negre, o s'hi acosta molt. Què t'atrau especialment de la novel·la negra per fer aquests retrats al final de la societat?
3: Doncs el per què, sincerament, no el sé, però jo crec que cadascú té uns gustos en ficció, o en ficció o en... Uh-huh.

0: quins documentals de True Crime estan a dalt de tot de les llistes dels més vistos, doncs crec que no som els únics, o crec que no estem tan malalts com en principi es podria pensar, i que el fet d'escriure, en aquest cas, o llegir històries amb un component criminal, amb un component de ments, digue-li, dolentes, malaltes, doncs és una cosa que atrau. Jo crec que atrau, per sort, perquè no ho tenim al nostre entorn, no?
1: Que es quedi a la ficció.
0: Sí, sí, i és una, real, una manera d'evadir-se, no? I de trobar això, històries, segurament la nostra vida és bastant més avorrida que la d'una novel·la negra, per sort.
1: Afortunadament, sí.
0: I per això ens agrada, doncs, aquest punt de passar-nos a l'altre costat, imaginar-nos com seria, doncs, un món, una societat on, com a mínim, els protagonistes tenen aquests problemes delictius o criminals.
1: De fet, la novel·la posa sobre la taula una pregunta incòmoda, no? Com a mínim, és si alguna cosa és fàcil i és anònima, acabem fent allò que no faríem mai?
0: És que...
1: Perquè, clar, a la novel·la hi ha una resposta bastant clara.
0: La resposta és claríssimament que sí, perquè això que diu el Carles Porta, per què matem, no? Jo crec que per què no matem, segurament hi ha una part de que moltes de les persones no ho farien perquè això no està bé, però jo crec que tots tenim un potencial assassí a dins, un potencial... criminal a dins.
1: Són grisos, no?
0: Clar,
1: possiblement, ni blancs ni negres.
0: No el traiem perquè, afortunadament, no ens l'han fet sortir. No ens l'han fet sortir perquè no ens han tocat els pilars o els elements fonamentals que configuren sobre el qual edifiquem la nostra vida. Però, no sé, jo si algun dia li fan alguna cosa al meu fill, jo no responc de com pugui respondre. No ho sé, i per sort no ha passat, però si passés, jo estic segur que si hi hagués una aplicació com Kilder, i també ha afegit el cas de que la justícia, segurament, al millor no és tan bona o efectiva com en els interessos d'alguns dels personatges és, doncs, escolta, em prenc la justícia per la meva mà, i si a sobre és fàcil, doncs llavors encara més, no? I aquesta és una mica una de les premisses de la història. També, no tot és casos tan extrems, sinó que a vegades també hi ha directament males persones que s'aprofiten que això és més fàcil, i bé sigui per ego, bé sigui per venjança, bé sigui per afany de poder, o senzillament per guanyar diners.
1: Aquí exacte, també aquí hi ha el poder i hi ha el negoci.
0: Exacte, i aquí potser el tema de matar no li té cap mena d'interès, però escolta, si és un negoci fàcil, jo perquè m'haig d'estar treballant en una oficina 8 hores al dia per ser 1.000 eurista, quan el millor carregant-me en un em guanyo 10.000 de cop.
1: Si a més et posen bones ressenyes i això fa que et contractin més, no?
0: Exacte.
1: En aquest cas, que es paga amb un tipus de criptomoneda, no? et vas enriquint. A l'història hi trobem una policia corrupta, dues periodistes enfrontades, o una periodista i una influencer, per dir-ho més clarament, i una assassina d'aquestes de les ressenyes de 5 estrelles, entre d'altres. Com construeixes tu tots aquests personatges? Perquè Sant Cugatenc hi trobarà punts que el connectaran amb la ciutat, no? No sé si t'inspires en persones reals que després fas portar a la ficció, o són personatges que flueixen d'aquest món inventat.
0: La majoria són personatges inventats. Sí que puc tenir referències o diguem-li, inspiracions. I, per exemple, una de les periodistes que representa, que és una periodista de carrera que porta molts anys treballant.
1: D'aquestes de raça.
0: Exacte. I, per exemple, aquí a Sant Cugat en tenim una...
1: Més aquest matí.
0: No, en aquest cas la Sara, no, però em refereixo a més veterana que hagi estat a la televisió nacional, com és la Mònica Terribas.
1: Sí, la més aquest mateix.
0: Pensava que parlaves de la Sara Vella.
1: Que també ho és.
0: Doncs, i a més, la Mònica Terribas en concret, vaig tenir la sort de tenir-la com a... a la Mònica Terribas o en el que va ser i és encara com a periodista, no amb la seva part fosca, eh? No. Sí, però clar, Mònica Terribas, fantàstica persona, que jo sàpiga que no va matant gent ni posant els seus noms d'aplicacions d'aquest tipus, però sí que, com deia, doncs et serveixen d'inspiració pel tipus de personatge que és, no? Després n'hi ha alguns que directament penses, necessito un personatge d'aquest tipus i... estirant del fil i te l'inventes, no? En aquest cas, per exemple, l'assassina aquesta anònima de tan bones estrelles, que es diu Nezuko, el personatge es diu Nezuko perquè són noms anònims, tot i que Nezuko és un nom d'un personatge d'uns mangas molt coneguts.
1: Hi ha trossos, que transpuen J.R. Armadàs, el barcelonisme, suposo. La crítica a l'Espanyol i al Madrid, eh? Alguna cervesa, també...
0: A veure...
1: Hi ha algú que qui et coneix sabrà que és teva.
0: Sí, i això està molt bé, perquè també quan escrivim, jo crec, o com a mínim jo, a mi m'agrada fer homenatges i auto-homenatges a coses, doncs això, que a mi m'agraden. Jo haig de posar una cervesa, però posaré el que m'agrada. Si haig de posar un personatge odiós, doncs si és de l'Espanyol serà encara més odiós, sota el meu humil punt de vista. I, per tant, a l'hora de crear aquest imaginari o aquestes picades d'ullet, doncs hi ha moltes coses que, efectivament, qui em coneix bé identificarà ràpid la broma o l'homenatge potser que

0: que no em coneix, tot i que no passa res, vull dir, segurament jo hi ha moltes novel·les que llegeixo, sí, i aquests homenatges també me'ls perdo perquè no conec l'autor. Però vaja, pels que et coneixen, doncs sempre fa una doble gràcia, no?, com tu dius, que es vegi una part de la teva personalitat com a mínim en aquestes bromes o aquestes picades d'ullet.
1: Just fa un any que rodava aquí a Sant Cugat la versió audiovisual de Kildar, i des de fa poques setmanes que podem llegir el llibre. Jo no sé quan vas crear el projecte, què va primer? L'ou, la gallina, doncs... el llibre, el guió...
0: Haig de dir que en aquest cas la idea va sorgir per la pel·lícula. O sigui, i la primera, diguem, idea que jo vaig tenir d'aquesta història va ser la que és la primera escena de la pel·lícula i del llibre, que són dos policies en plan buddy movie que estan esperant en un cotxe, vigilant en aquest cas a la que és una potencial víctima de Kildar. No? Encara no ho sabem, a la primera escena, ja faig jo l'espoiler, no passa res, són els primers, són les primeres pàgines de la pel·lícula, per tant, i em feia molta gràcia aquestes converses absurdes, molt tarantinianes, de personatges que parlen d'autèntiques ximpleries, però que després, òbviament, la cosa se'n va pel pedregar, es torna en una escena molt fosca, aquí sí que no farem spoilers, però aquesta va ser la primera idea, no? Dos policies i com es connectarien ells a través de l'aplicació i aquesta persona que estan teòricament protegint. Llavors, estirant del fil és, bueno, i aquesta persona que estan protegint, qui és? Amb qui es relaciona? Amb aquesta, amb aquesta, amb aquesta. I amb aquesta que es relaciona, per què no li donem una mica de, no, arc argumental? I a poc van anar sorgint personatges estirant d'aquest fil i connectant-los tots, o bé a través de l'aplicació, o bé a través, doncs, de les seves relacions personals, sigui la feina, sigui els amics, sigui les parelles, no? I el que crea la història és una història molt coral, on hi ha molts personatges que potser al principi, o conforme estàs avançant en els primers capítols, veus que no tenen una relació l'un amb l'altre, però acabaran tots interconnectats i tots tindran una relació els uns amb els altres, bé sigui per l'aplicació o bé sigui perquè d'alguna manera són víctimes o botxins.
1: És difícil portar aquest univers que tu primer havies pensat a nivell audiovisual després del llibre, perquè no és exactament el mateix un guió que una novel·la.
0: No, normalment el pas és el contrari, i jo la veritat és que ho vaig fer en paral·lel, perquè primer vaig pensar en la pel·lícula, però una vegada ja tenia la història feta, vaig escriure les dues coses com en paral·lel, i és molt curiós perquè me n'he adonat per primera vegada, perquè és la primera vegada que faig aquesta història, diguem, amb dos llenguatges a la vegada, que hi haurà parts de la història que en paper lluiran molt més, com, per exemple, què està pensant un personatge.
1: Clar, perquè jo em anava imaginant, no? Com que sabia que hi havia la pel·lícula, m'anava imaginant, on és això?
0: No, és una part molt xula.
1: Quina cara farà?
0: I jo crec que aquesta part del món interior dels personatges en el paper aguanta molt millor o llueix molt més, perquè en la pel·lícula serà, no sé, una persona mirant, una persona pensant, que és avorrit. En canvi, en el paper pots passar 3-4 pàgines descrivint què li passa pel cap quan està mirant els personatges. I en canvi, per exemple, hi ha una altra part, quan apareix aquesta assassina casual, la Nezuko, que en el llibre apareix i baixa unes escales. I en canvi, a la pel·lícula, li pots fer una càmera lenta, el vestuari que porta,
1: Sílvia
0: volant
1: Manzana,
0: al vent... Vestuari de Sílvia Manzana, efectivament. Un kimono de la Sílvia Manzana a l'estació de Valldoreix, baixant per aquelles escales, aquest passadís... Ostres, és un moment que cinematogràficament a mi m'agrada molt, ja l'he vist, i és dels meus moments preferits de la pel·lícula. Però, en canvi, el llibre és que no té cap mena de sentit, perquè senzillament estàs dient baixa per unes escales i persegueix a l'altre.
1: Quan podrem veure Kildar a la gran pantalla?
0: És una bona pregunta, per la qual encara no tinc resposta.
1: Vinga.
0: Perquè ara mateix estem en la fase de postproducció, ja hem fet el muntatge, ara estem en tota la part de mescla i disseny de so, banda sonora, color, i per tant jo crec que acabada la tindrem segurament al voltant de l'estiu. Però clar, acabada no vol dir estrenada, perquè
1: Exacte.
0: Llavors a partir d'aquí hem de trobar una bona finestra, tant per si tenim la sort d'anar en algun festival, com per una bona finestra per estrenar-la, perquè cada setmana s'estrenen entre 10 i 15 pel·lícules, i competir amb Marvels i les majors de Hollywood i tot plegat amb una pel·lícula en català, doncs costa molt que els propis cinemes apostin per un producte com aquest.
1: Doncs ens haurem d'esperar que hi hagi aquesta data d'estrena pel Kildar, versió audiovisual, versió pel·lícula. Mentrestant, podem gaudir del llibre.
0: Exacte.
1: Joan Ramon Armadàs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, moltíssima sort, que no se't cansi gaire la mà de signar llibres.
0: Tant de bo
1: se'm cansi.
0: Exacte.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies, fins aviat.

0: Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Programa especial Sant Jordi des de la plaça d'Octavià.
3: I tornem amb aquest especial Sant Jordi quan passen 28 minuts del punt de les 10, o millor dir, quan falten 2 minuts per 2:15 del matí. I connectem ara amb la nostra companya Sara Vella, que aprofita per gaudir i per passejar en aquest dia de Sant Jordi amb aquestes bones temperatures que tenim i aquest solet. I em sembla que ara la tenim a prop d'una llibreria, Sara, perquè jo diria que t'he vist entre la multitud.
4: Hola, Alba, doncs sí, som aquí davant de la parada del Pati de Llibres amb la Montsoler. El Pati de Llibres, com sabeu, és la llibreria infantil per antonomàsia de Sant Cugat. I ens agradaria una mica posar el focus en els més petits, que a vegades aquest, per alguns, és el primer dia que tenen l'oportunitat de remenar i escollir els contes que més il·lusió els hi facin. Perquè sigui un èxit i no se'n vagin amb la primera cosa amb la que es trobin, volem preguntar-li a l'Amon una mica els consells per enfrontar aquest dia.
5: Perfecte.
6: Hola, bon dia a tots i feliç diada. Contents d'estar aquí. I mira, jo avui volia sobretot posar molt èmfasi en el fet que us deixeu aconsellar. O sigui, és un gran dia per remenar, descobrir coses, deixar-vos aconsellar, veure novetats i veure inclús llibres més de fons. O sigui, ens estan inundant amb publicitats de grans novetats que segurament estan molt bé, però hi ha molts llibres que són meravellosos, que potser no coneixeu, i és el dia per descobrir-los. Les parades estan superplenes, remeneu molt, mireu, i sobretot que aquests nens facin aquest tas amb el primer llibre, no? Que el puguin escollir ells. No aneu vosaltres amb l'idea prefeta de dir, va, que el que em diuen que està... aquesta edat és aquest. No, no, aneu ell, deixeu que ells escolleixin, deixeu que ells remenin i confieu molt en la feina dels llibreters, que per algo portem un any preparant aquest dia i ho tenim tan clar.
4: De fet, abans he vist alguns alumnes de l'escola Joan Maragall que venien tots aquí a mirar. Com són aquestes trobades amb ells? Us fan moltes preguntes?
6: Divertits, els nanos, és que és això, són curiosos, són ingenus i no tenen maldat i llavors pregunten qualsevol cosa, però tenen moltes ganes. O sigui, és molt maco veure un nen que entra en una llibreria i es sent lliure per preguntar, per mirar, per remenar i per escollir sense criteris. O sigui, amb criteri d'ell, però sense el criteri dels adults, no? Jo, sobretot, insisteixo molt als pares que no hi ha llibres per nens petits, llibres per nens grans, llibres per no sé què. Tots són vàlids. L'àlbum il·lustrat, jo sempre el reivindico, és una eina de vinculació, de divertiment, de creativitat, que és vàlid per un nen de 2 anys i per un nen de 10. O sigui, jo estic farta de sentir allò de no, això és per més petits. No, no li digueu mai això al teu fill. Deixa'l disfrutar d'un puto àlbum il·lustrat, que és una meravella inclús per un adult.
4: I en aquest sentit, si per exemple avui ens trobem per criatures més petites, ho portaré una mica al meu terreny personal perquè la meva filla encara té 2 anys i mig, si vol escollir un llibre que jo trobo que és una mica per més petita o que no, tampoc, no? És un dia...
6: No val, és un dia... Primera, és un dia perquè et diguin ells. O sigui, no val. Jo hi soc molt anti els llibres aquests per treballar, per ensenyar, però en aquest dia encara menys. O sigui, un llibre perquè fa rabietes. Ostres, el dia Sant Jordi, de veritat, que el record que ha de tenir la teva filla és que li vas regalar un llibre perquè deixi de fer rabietes? No. I insisteixo, tots els llibres són vàlids. Inclús els llibres de cartoner, que fan cosetes, que hi ha molts nens de 5 anys que se'n van cap allà i el pare diu que no. És que tenen moltes lectures. La gràcia d'un llibre és que té tantes lectures com ulls i moments se'l llegeixin. Per tant, sempre li portarà algú nou.
4: Doncs sí, tens raó, a mi ja m'has convençut. Però ara aquí entre els teus braços veig que tens uns quants llibres. Ens vols fer alguna recomanació?
6: Bueno, jo, mira, aquest Sant Jordi, és, a part de totes les novetats que ens inunden, com deia abans, no he trobat cap àlbum il·lustrat d'aquells que digui em flipa, no? Per dir, jo tinc uns àlbums insígnia, que l'any passat n'hi havia un per Nadal que es deia Farinetes per tothom, que era meravellós, que ara no està exaurit. Llavors he tirat una mica de fons d'armari d'aquelles coses que saps que sempre funcionen i que són meravelloses, el que dèiem, a partir de 2 anys fins infinit. Llavors tenim el clàssic de l'Ellen Hatchburger, o com es diu, com es pronuncia, que es diu Anem a caçar un os,
4: d'aquesta autora en teníem de petits, tots i totes.
6: Exacte, aquesta autora té 1000 anys i segueix fent meravelles, i llavors té aquests clàssics que es van editant, que en aquest cas és una família que passa una aventura, és un conte d'aquells que dic jo per vincular tota la família, per fer que us cohesionar la família, i bueno, viuen aquesta aventura de caçar un os. És molt divertit d'explicar perquè vas fent onomatopeies, vas fent sons, bueno, és meravellós.
4: I les il·lustracions ja es veuen que seran precioses.
6: Són una delícia, correcte. Un altre clàssic que rescato jo sempre és Allà on viuen els monstres, perquè la meva teoria de que els nens són monstres és molt real, però les mares sempre estem allà per acollir-los, i això també és un llibre que té 1000 anys, de Marion Sendak, i també és un clàssic que reivindiquem.
4: Molt maco.
6: Aquest és més novetat, que és en Els bombers al rescat, que jo penso que el tema dels bombers, ostres, no sé per què, però mola molt.
4: Triomf assegurat.
6: Sí, i amb les dones adultes també, però amb els nens també. I per últim, us volia recomanar una novel·la d'adults, Un assumpte familiar, que penso que és un llibre que tracta molt bé el tema del perdó, de la família, de l'estima i de la transcendència de l'amor per sobre de tot, que és Edicions Periscops, que bueno, és aquelles editorials que una mica pots agafar qualsevol llibre cegues, que sempre estarà bé.
4: Sí, dono fe. I és que ara em crida l'atenció això, perquè al Pati de Llibres sempre el parlem que és una llibreria infantil, però també teniu sempre una secció amb algunes eleccions més per adults. A què respon? Com els trieu?
6: El meu criteri, únic i exclusivament. Aviam, som una llibreria especialitzada en infantil i juvenil, des que estem al nou espai, que és molt més ampli. També, arrel del Covid, vam detectar que la gent ens demanava una mica de llibres per adults, per ells, però sobretot les mares, perquè encara estem en el punt que els llibres els compren les mares. I vam començar a ampliar fent una selecció una mica de contes de llibres molt que ens agradessin a nosaltres. Tenim un club de lectura que és només de dones, que llegim només novel·les escrites per dones, i sobretot el que ens defineix una mica tota l'apartat que tenim de literatura d'adult és obra molt realista, molt intimista i molt quotidiana.
4: Molt bé, doncs ojo que no m'apunti jo al club de lectura. Gràcies, Munt, fins aviat.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Perfecte, Sara, escolta, quin privilegi això de tenir a la Montsoler del Pati de Llibres aquí fent-nos recomanacions per a totes les edats, per a aquells que tenen infants i també per als més adults. Et deixem seguir fent feina i tornem a taula.
4: Perfecte, gràcies, Alba.
3: A tu. I és que coincidint amb la Diada de Sant Jordi, Cugat Media presenta a la ciutadania un d'aquells projectes que us hem de dir que ens fan especial il·lusió. És Veus de Conte, una iniciativa que vol fomentar l'estima pels llibres i potenciar la lectoescriptura entre l'alumnat. Un projecte que es va començar a gestar fa més d'un any de l'Escola Joan Maragall amb la complicitat de l'OMCE. Per explicar-nos en què consisteix i com s'ha fet realitat, ens acompanya la Cristina Mur, la directora de Cugat Media.
5: Bon dia, bona diada.
3: Bon dia i bon Sant Jordi. La Cristina Trenc, responsable de la biblioteca de l'Escola Joan Maragall. Cristina Mur, bon dia. I la Montse Collazos, que ella és la directora de les biblioteques de Sant Cugat, que a més avui ens acompanyaràs a un parell d'espais. Montse, benvinguda.
7: Moltes gràcies, bona diada.
3: Teníem preparat, us deixarem escoltar un primer fragment en exclusiva gairebé, perquè els hem publicat avui a la web a les 6 del matí d'un d'aquests contes que es diu Vegetarià, que està inclòs en aquest audiollibre Veus de Conte.
8: Ah, els dissabtes m'agraden molt perquè no he de matinar ni anar a l'escola. Aprofito que els pares han sortit a comprar amb la Rosa Fina per engegar la tele i encantar-me mirant els dibuixos. Truquen a la porta. M'aixeco i vaig a obrir. Però què fan dos pollastres al replà?
9: Ets el Romà Sucapà, tu? Doncs fes el favor d'acompanyar.
3: Doncs no sabrem qui fan aquests pollastres al replà, almenys no per ara, perquè us convidem a tots a entrar a la web de Cugat Media per escoltar aquests nou audiocontes amb la veu dels alumnes del Joan Maragall. Cristina Mur, que en tenim dues a la taula. Explica'ns, situa'ns una mica, què és això de Veus de Contes, en què consisteix aquest projecte.
5: Doncs Veus de Conte és un audiollibre, que és un recull de contes de nens per nens, llegits per alumnes de 6è de l'Escola Joan Maragall, i és un projecte que està en format digital i en format físic i que té moltes capes que anirem desgranant a mesura que anem parlant, però és un dels projectes més importants que hem estat treballant des de fa un any i que presentem avui per Sant Jordi.
3: Ara ho deies, fa un any que s'està coent a poc, perquè els grans projectes necessiten això, no? Necessiten temps, necessiten estima, necessiten dedicació i cuidar-los molt. Però com va néixer aquesta idea? Perquè al final nosaltres fem informació, fem notícies, també entreteniment, però un audioconte. Com neix?
5: Doncs tot neix arrel d'una visita dels alumnes de l'Escola Joan Maragall, d'unes professores, de la Cristina Trencs, que és una bibliotecària emocionada, implicada, sempre amb ganes de fer projectes nous, que van venir a visitar la ràdio i van veure que fèiem tallers de ràdio amb instituts. I de seguida van parlar amb nosaltres, ens van dir que tenien moltes ganes de fer algun projecte en comú i ens vam engrescar. Llavors vam estar pensant quin projecte podríem fer que sigui adaptable a nens de sisè de primària, perquè clar, són nens més petits, és difícil. I se'ns va acudir que podien escollir els seus contes preferits i en podien fer un audiollibre. I ens vam anar engrescant i vam anar sumant capes.
10: I es va fer gros, i es va fer gros, i és que la màgia de la ràdio al final atrapa tothom, no? Tantes vegades l'han donat per morta com va aparèixer la televisió amb les xarxes, però la veritat és que els més petits, quan venen i quan veuen la feina i com és la ràdio, tenen ganes sempre de tastar d'aquesta màgia.
5: La ràdio enganxa, jo crec que la ràdio enamora. Llavors, se'ns va acudir que per donar una mica de dramatúrgia, de qualitat dramàtica als audiocontes, l'acompanyament d'una persona del món del teatre ens podia anar molt bé. I vam contactar la Maria Vancells, que va venir també amb el Mario, i de seguida vam fer un equip meravellós. La cosa va anar-se complicant i vam decidir que faríem un taller a l'escola, previ a l'enregistrament d'aquests contes i a la tria de contes fins i tot, on els nens coneixerien totes les potes d'aquest projecte, des de la importància dels efectes de so, que això era una cosa que es gestionava una mica des de la part tècnica de la ràdio,
10: amb l'Oriol, que tenim avui aquí, eh?
5: Amb la Sílvia, també la importància, doncs, això de, amb la Maria Vancells i el Mario, anaven fent exercicis per veure la importància de la veu, de projectar, d'inventar personatges, i després una pota més va ser la incorporació de la ONCE, perquè de seguida vam pensar que aquest projecte, que ja era una llavor molt bonica, perquè són nens llegint a nens, tenia un potencial molt important per nens amb discapacitat visual. No hi ha tants contes llegits per nens, però ni tan sols llegits per adults, i l'aproximació als llibres de molts nens amb discapacitat visual és molt freda, és a través de veus robotitzades, perquè el braille és una llengua molt complexa, no l'aprenen de seguida. Per tant, ens va semblar que podia ser un receptor interessant i que els demanaríem a canvi que vinguessin a fer un taller de sensibilització a l'escola. Per tant, jo crec que va ser una experiència molt completa pels alumnes del Joan Maragall. Però com, bueno, això us ho explicarà millor la Cristina.
10: Com va ser, Cristina, no? Aquest projecte que neix d'una visita a l'escola, que va creixent, que us proposem que vinguin a mi abans ells a fer una mica de teatralització per poder llegir, després l'ONCE, com ho vau viure des del Maragall?
11: Bueno, mira, ja la primera visita a la ràdio va ser amor a primera vista, no?, amb tot l'equip, amb unes facilitats per ja la mateixa visita i després per muntar tot aquest projecte, no? I els alumnes, quan van saber que col·laboraria amb Cugat Mèdia, doncs van anar creixent, no? Cada cop era com més gran tot, no? El paquet era enorme. I bueno, ha sigut molt xula l'evolució que han fet els infants, no? De la primera vegada que llegeixen el primer cop que van escollir el conte, perquè vam escollir contes, sobretot, que la il·lustració no fos molt important, que fos important però no essencial per conèixer la història. No, des del moment de decidir el conte, el moment en què van començar a interpretar aquells contes, no? L'evolució que han fet, no? Perquè hi ha nois i noies que tenen facilitat potser en interpretar, però hi ha altres que potser els hi va costar més, però tot i així hi van posar ganes. Potser alguns o algunes que els hi feia vergonya i que potser deien, mira, no volem participar, després es van engrescar i volien repetir. Vull dir que va ser una experiència super enriquidora a tots els nivells. I després enregistrar, o sigui, la relació amb la ràdio, tenir un micro davant, posar veus, bueno, va ser, bueno, increïble. Vull dir que moltes gràcies.
10: Quin ha sigut el principal repte per l'alumnat? Ara em deies, no? Potser de passar la vergonya al voler tornar-hi i possiblement fer molts audiocontes més.
11: Ah, exacte, o sigui, es va quedar curt per ells, no? Vull dir, una cosa que al principi els hi feia vergonya, però moltes ganes, després els tenien més ganes de, tenien ganes de més, no? I això, i el repte sobretot d'interpretar, que des de la biblioteca fem molta, molt teatre, molta dramatització, però bueno, cada any no, agafem nens nous i nenes noves. Llavors, bueno, el repte de saber interpretar que només se senti la teva veu, no? Que no se't vegi només la veu, és un repte enorme.
10: Hi ha ganes, tenen expectativa, perquè clar, les coses van a poc en aquest cas, sí. No? Aquest projecte es cou a foc lent i estem acostumats a viure en la vida de la immediatesa, sobretot els menuts. Sí, no. Tenen ganes ja, clar, molt. Fa poques hores que el tenim publicat.
11: Clar, o sigui, aquí s'ha treballat la paciència i molt bé, està molt bé. I tant, anem rebent missatges d'escolta, sabem alguna cosa, de si ja està llest, i sí, anem rebent missatges i tenen moltes ganes, moltes, vull dir que, vamos...
10: Clar, tot això veu la llum avui, l'hem publicat a les 6 del matí a Cugat Mèdia, però el recorregut serà molt més ampli. De fet, ahir hi havia molts nervis, us he de dir, a la redacció, teníem la directora allà amunt i avall, amunt i avall, fent una pregunta.
5: Ja han arribat els
10: llibres.
5: Ja
10: han arribat els llibres i va haver falses alarmes, van arribar molts paquets. Però al final han arribat, ha sigut una tasca llarga... Sí. A treballar, de reflexionar, on hi han intervingut molts actors.
5: Sí, he de dir que la Fundació L'ONCE ha participat no només amb el taller de sensibilització, sinó també ha estat molt important la seva col·laboració donant assessorament per la peça física, perquè nosaltres volíem, de seguida ens va semblar tan bonic el projecte que volíem que sortís de la nostra ràdio i de la Biblioteca del Maragall, i volíem compartir-ho amb el món. Llavors vam decidir que, a banda de poder oferir en préstec digital, que això és avui ja està disponible a Cugat Mèdia, però ho farem que sigui extensiu i que pugui estar en préstec digital a tota la xarxa de biblioteques de la Diputació, però sí que volíem que hi hagués una peça física que els nens poguessin tocar, que estigués disponible a tota la xarxa de biblioteques de les escoles públiques de la ciutat i també a la xarxa de biblioteques municipals. I per fer aquesta peça física que incorpora braille, incorpora codis Navilens, incorpora il·lustracions en relleu, ha estat molt important l'ajuda dels tècnics de l'ONCE, que ens han estat assessorant perquè el braille fos de la mida adequada, fins i tot una mica més petit, perquè el públic infants. Objectiu són infants de 5 a 10 anys, per tant els seus dits són més petits, que ho puguin llegir... els colors, que la tria de colors realment sigui útil per nens amb baixa visió. Hi ha molta feina, molt IMSD, molta tasca d'acompanyament i de coordinació entre totes les parts implicades d'aquest projecte, però estem contentíssims del resultat. I avui volíem fer un unboxing perquè us pugueu endur tant la Cristina com la Montse un exemplar d'aquest llibre que repartirem.
11: Moltes gràcies.
12: Moltíssimes gràcies.
5: No sé si voleu obrir-ho.
10: Sí, el podem obrir. Mare, ens queden un minutet i mig per acabar l'entrevista, que tenim aquí les Montses ja preparades. Escolta, Montse, això arribarà a les biblioteques, que tindreu aquests exemplars, i també la biblioteca digital, que suposa per les biblioteques de la ciutat poder tenir aquest projecte creat des del mitjà públic i de la mà d'una escola pública de la ciutat a casa vostra i per a tothom.
12: Això és meravellós, és absolutament meravellós. És les col·leccions locals de les biblioteques públiques són les que donen genuïtat, i aquest projecte té una singularitat tan marcada, està tan cuidat. Jo quan vaig saber del seu naixement, me'n vaig anar cap a l'escola a escoltar una gravació. Jo necessitava veure com aquests nens estaven gravant, i tenia ganes de conèixer els títols. I després, parlant amb la Cristina, vaig contactar amb la Diputació perquè jo volia que hi hagués una alta veu el més elevat possible, perquè s'estava treballant d'una forma molt cuidada. I els resultats, mare meva.
11: Espectacular.
12: Mare meva,
5: he de dir que també els infants de l'escola de l'ONCE, del Centre de Recerca i Estudis de l'ONCE, també avui veureu a la pàgina web, podreu veure un vídeo de les seves primeres reaccions a l'audiollibre, a l'escolta, i també ens van ajudar molt tastant les primeres maquetes per veure que realment tot estava com havia de ser.
11: És molt
5: ben
11: increïble.
5: Treballat.
11: Bueno, hi ha el tros que hem escoltat, m'ha semblat
10: Doncs
12: molt
10: aquest,
12: meravellós. Sí,
10: aquest
12: sí.
10: Veus de conte, que per fi avui veu la llum, el podrem sentir, els infants amb ceguesa o baixa visió el podran tocar i el podran gaudir. A sortir a la llum, a Cugat Mèdia els podreu escoltar, si no aneu a les biblioteques locals que podreu tocar, o a les biblioteques de les escoles, a aquest projecte que hem fet conjuntament amb el Joan Maragall i gràcies al suport de l'ONCE, amb molta estima des de la casa. Cristina, Montse, Cristina, moltes gràcies per acompanyar-nos, presentar-vos. Trobareu tota la informació a la web de Cugat Mèdia, i qualsevol pregunta serà benvinguda i els dubtes que tinguin els resoldrem des de la casa. Moltes gràcies. Gaudiu de
12: moltíssimes gràcies.
10: Bona diada.
12: Enhorabona, bona diada. Gràcies.

0: I arribem al final de la primera hora i ho volem fer amb música, en concret amb la música de les Montses. Carme, benvinguda.
1: Bon dia, què tal, Alba?
0: A la taula. Fa un any que els teníem al programa, el fa descomptades, per presentar el seu primer senzill. Vaig amb tot mala sua d'aquesta nova etapa amb el nostre estimat Sant Cugateny, Martí González, com a cantant. Avui ens acompanyen, ho faran per posar música en directe aquesta diada especial Sant Jordi des de la plaça d'Octavià i també per presentar-nos el seu nou single, que és aquest que sentíem, La meva essència. Els presentem?
1: I tant. Mira, fa una estona els veia aquí preparant-se i per intuïció. El Martí González, el coneixem, és el cantant i guitarrista de les Montses. Deia abans, intueixo que el teclista és qui m'acompanya a la meva dreta o m'equivocaré?
0: T'equivocaràs.
1: M'equivocaré. Quasi. Vaja, i per què tocaves a...
2: Perquè el meu company feia tard.
1: Ell és el Xavi Esteve.
2: Sóc el Xavi Esteve.
1: El baixista. I el teclista, que és el que anava de cobert, de tapat.
3: Exacte.
1: Saps? És el Joan Prat. Són les Montses.
0: Són les Montses. Ens ho van explicar la primera vegada que passaven pel programa. Això ve pel nom de les mares, del Martí, com que és l'última d'incorporar-se.
2: Sí, la meva no es diu Montse.
0: Doncs no és Montse, però vaja, el nom del grup ja no es canvia. Canvia d'etapa, però és el mateix. Ens fa molta il·lusió que ens podeu acompanyar en aquest dia tan bonic. Jo crec que és un dels dies més bonics de l'any, Sant Jordi, amb aquest programa que fem avui, amb aquest dia que ens acompanya, que sempre tenim por que plogui, des de la plaça d'Octavià. És especial per vosaltres també tocar per Sant Jordi, després ho direm, avui us tenim aquí amb el programa, però també en teniu més feina avui al vespre.
2: Sí, de fet, avui tenim aquí semiactuació en acústic i entrevista a Sant Cugat, que és casa meva, i a la tarda de vespre toquem a casa seva, a casa de l'original de les Montses, que és Sant Vicenç dels Horts, que és d'on és el grup originalment. Llavors, fem una mica de tot avui, Sant Jordi, un dia completet.
0: Sí. Podríem fer un agermanament.
2: Exacte.
0: Per unir les Montses entre Sant Cugat i Sant Vicenç.
3: Sí, no sé qui... Bueno, clar, Sant Vicenç sortiria guanyant.
4: Podríem fer com un mix, no? Sant Cugat dels Horts.
0: Mira, li direm a l'alcalde.
1: Com deia l'Alba abans, fa tot just un any que ens visitàveu, que ens trobàvem allà a l'estudi Ramon Barnils. Ha passat un any des d'aquell Vaig amb tot mala sua. No sé si hi ha hagut canvis. Ha crescut, ha madurat, com ha evolucionat el grup des de... Des de llavors.
4: Jo crec que, ho has dit molt bé, o sigui, jo crec que el que ha passat en aquest any és que hem madurat. O sigui, com bé sabeu, la banda originalment era d'una manera, amb la incorporació del Martí com a cantant hem tingut que com trobar-nos una mica tots per intentar trobar la fórmula per treballar conjuntament. I justament aquest any hem tingut la sort i l'oportunitat d'estrenyar, no sé si és la paraula correcta, d'estrenyar més el vincle entre nosaltres, sí. I veure com podem treballar i com créixer com a artistes junts, no? I jo crec que aquest any ha sigut un any molt productiu.
0: De germanament.
4: De germanament.
0: Si és que està, tot lligat. Un any, vau venir a l'estudi Ramon Barnils amb Vaig amb tot mala sua, avui La meva essència, però mentrestant hi ha hagut quatre senzills, hi ha hagut també Quan estic amb tu, Aquí s'acaba. Hi ha un fil conductor en aquests quatre temes que us han acompanyat per anar fusionant-vos com el trio, com el grup que sou?
2: Mira, jo diria que des del Malasua i la meva essència són bastant declaració d'intencions. Són el Vaig amb tot era, vinga, m'hi tiro, és nova etapa, etc. I la meva essència és això que deia el Xavi ara, de trobar-nos com a nosaltres, què és el que ens agrada a nosaltres, què és el que volem fer. I les del mig són cançons d'amor, en realitat. Són una d'amor i l'altra de desamor, que és el més típic del món.
0: Sou romàntics?
3: Jo som artista, jo crec que no podem evitar ser-ho, sí.
4: Jo, de fet, avui és Sant Jordi i avui tenim l'agenda plena a les Montses i jo vaig celebrar el Sant Jordi ahir amb la meva parella, perquè avui no podia, saps?
1: Clar.
4: Sí, jo em considero...
2: Clar, Sant Jordi és el dia de l'amor, no?
4: Clar, sí. Hauria de ser festiu, abans ho dèiem, hauria de ser festiu, el Sant Jordi.
1: No, perquè li treu la gràcia, és
0: sí.
1: El que diuen, no? Que si decretem dia festiu el dia de Sant Jordi, això no té gràcia. Mira, avui no és festiu, mira com està la plaça.
2: I hi ha molta gent que s'agafa a festa segur, perquè clar, no crec que... Vaja, estava plena la plaça, sí.
3: Clar, sí. Si és tan especial, el que has de fer és tu demanar-te de festa. No?
1: És el que fan molts. Fer mitja jornada i després celebrar la festa. O sigui, has treballat, però també has celebrat. Escolta una cosa, de la manera que funciona la indústria de la música avui dia, això de anar traient de manera constant treballs com un gota a gota, no? Com anar omplint la pica, és una estratègia, és una manera de funcionar?
3: Jo crec que és més una manera del reflex de lo que hi ha a la societat ara mateix, no? Que és aquest bombardeig constant on les coses han de durar 30 segons, t'han d'enganxar amb 10 i no han de durar més de 30 perquè ja m'he cansat i vull lo següent. I això és potser una mica, no? Ho parlo molts cops amb gent més gran, que té més anys que jo, i em reflexiona molt aquest, no? Que abans ells tenien el seu vinil, tenien el seu CD o el seu caset i l'escoltaven, i allò és el que hi havia en aquella casa, i allò ho escoltaves durant mesos, saps?
1: I sí, repeties molt... i repeties, t'aprenies les lletres, les cançons, et quedaven gravades aquí al cervell.
2: Fins que es desgastava i se sentia malament del desgast, que també té la seva màgia.
1: O s'enganxava la cinta.
4: O ratllava el vinil.
1: També.
4: Sí, sí.
0: Clar, al final és una tirania, per dir-ho d'alguna manera, no?, d'aquesta indústria musical, on el que compta són el nombre de reproduccions, el nombre de likes a les xarxes socials. D'una banda, podem dir que s'ha democratitzat, no? Gairebé tothom pot fer pública la seva música, però d'altra banda tenim un oceà de propostes que a vegades costa destriar el gra de la palla.
4: Correcte. Sí, sí, no, totalment. O sigui, avui en dia és com... escoltar música és com qui va a una cadena de fast food i es menja una hamburguesa, saps? I al moment la tens, te la menges, està bona, però el demà, el dia següent, vols anar a provar una altra cosa i és així, no? I crec que la música està convertint-se en molt immediata. I sí. Jo crec que no...
2: Tota la cultura en general, jo crec, perquè això, per exemple, el dia del llibre, hi ha molta gent que diu no, ja no llegim llibres físicament. Clar, és que llegir un llibre és una feina que t'implica que no has de fer res més alhora.
4: Sí, sí, total.
2: Escoltar música, abans això és el que deia la Carme, no t'implicava res més. Tu et posaves un disc i te l'escoltaves allà assegut sense fer res més. Ara necessites, vinga, una cançó que duri 2 o 3 minuts i mentrestant vaig a fer la compra i vaig a rentar els plats.
4: Sí, sí, total.
1: I escolta una cosa, després d'aquests 4 senzills, arriba el moment d'un EP, un disc, com ho tenim això?
3: Ho tenim.
1: Però tenim data, tenim...
3: No, perquè nosaltres anem al contrari del que tu acabes de dir. Ho coem molt lentament, tot, tranquil·lament. Suposo que també té a veure el fet que la nostra vida no depèn exclusivament d'això, i llavors podem prendre la cosa amb més tranquil·litat. I llavors, evidentment, sí, ho tenim, s'està coent,
1: però no us ho direm, que és el que passa normalment.
0: Poc a poc i bona lletra, que diuen, també,
1: sí.
0: No?
2: Poc a poc i bona lletra. A vegades... Tenim cançons gravades, més enllà de les 4 que hem publicat, i aviat...
0: No ens les has deixat escoltar,
2: No les hem... No, en exclusiva, no.
0: Escolteu, avui presenteu un nou senzill, La meva essència, que el sentirem aquí en acústic a la plaça. Ens ho avançava una mica el Xavi i el Martí. Però de què va aquesta cançó que arriba, no?, a consolidar les
2: Bueno, de fet, és, això sí que és estrena exclusiva, no hem tocat mai això en acústic. Vull dir, aquesta cançó en acústic no l'hem tocat mai en directe i avui l'hem preparat per al programa d'avui. I és el que dèiem, és un tema universal, que és trobar qui ets tu i no voler agradar als altres, etc. Però, evidentment, posat en el grup i en la banda, és això que dèiem, buscar la nostra essència, la nostra sonoritat, la nostra manera de fer les coses i no centrar-nos en el que agrada a la gent, en el que t'escoltin més o menys, i buscar això, tu amb les teus virtuts i defectes, intentar ser tal com ets.
0: Hi ha crítica, al final, en la vostra manera de veure la indústria i en les lletres de les vostres cançons.
4: Sí, sí, de fet, feia poc que estàvem fent un cafè i ho parlàvem justament, no? O sigui, la indústria t'obliga a fer les coses d'una manera que va en contra una mica de la manera de fer d'un artista, no? I jo crec que justament amb La meva essència hem volgut plasmar aquest missatge, sí, sí, està totalment.
1: Però podem dir que les Montses heu trobat el vostre segell identitari o encara esteu explorant, esteu buscant?
2: Sí, jo crec que sempre s'explora, però ho hem parlat últimament, això, bastant, sí. Com a grup, i dic, crec que estem trobant ja tant la manera d'escriure com la manera
4: de
2: la sol, la sonoritat, la manera de fer, també, sobretot, de trobar-nos els tres. Jo crec que cada cop estem trobant més això, sí.
4: Sí, sí.
0: Avui, ja ho dèiem, sou gira feina, actueu al Festival XS de Sant Vicenç dels Horts, la casa de les altres dues Montses que no són la Sant Cugatenca, a les 8 del vespre, a la plaça Catalunya. No sé si tenim l'alcalde per aquí a prop, perquè el tindrem aviat a la taula, però jo aprofito per preguntar-vos, i molt breument, perquè ens queda un minut per acomiadar-nos, si us agradaria tocar per Festa Major, per exemple.
2: Home, estaria molt bé.
5: Estaria molt guai, eh?
2: Aquesta plaça també és maca per tocar per Festa Major. Jo dic que he viscut unes quantes festes majors i està molt bé aquesta plaça per tocar, jo us ho dic que...
3: Sens dubte, jo he vingut també.
2: També soc de Festa Major a Sant Cugat.
4: Jo crec que he tocat aquí també. No
2: ah, mira.
4: Si... Sí, sí, en plan, quan amb altres projectes, amb una orquestra que teníem i tal, i sempre és molt guai tocar a Sant Cugat, perquè la veritat és que és...
3: Bueno, doncs mira, vosaltres us heu tocat, jo no.
0: Doncs escolta, doncs jo ho estic ja projectant, a veure si l'alcalde és per aquí i ja ens ha escoltat, si no li repetirem ara quan segui a taula. Ens acomiadem amb el punt de les 11, amb el butlletí informatiu. Vosaltres aneu-vos preparant perquè tornem amb les Montses i amb la meva essència.
5: Gràcies.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Neck Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esport, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del Torneig Escolar d'Escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria rei, reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat o Torrense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el santcugatenc Arnau Casas. Casas ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais lluminosos i pàrquing privat.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
6: Tots sabem que Sant Cugat és una ciutat molt activa i cada dia es fan moltíssimes activitats. No et perdis les que t'interessen. Cugat Media adapta l'agenda a tu perquè gaudeixis de manera fàcil i senzilla les activitats de Sant Cugat. Els filtres de cerca de la nova agenda et permeten trobar ràpidament l'activitat que busques per tipus, cultura, música, infantil, esports, per localització, data i preu. Fes la teva cerca des de l'ordinador o el mòbil a www.cugat.cat/agenda i incorpora directament al teu calendari les activitats que no et vols perdre. L'agenda de Cugat Media és la més completa de Sant Cugat i ara també la més útil.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
9: Febrer de 1896, el soldat barceloní Ramon Calix i Revoltós arriba a Cuba. Forma part dels grans contingents de lleva cridats amb l'objectiu d'esclafar la nova revolta contra la dominació colonial espanyola. Comença una intensa correspondència que descriu el seu dia a dia en guerra i en la que no estalvia ni un detall de cruesa a la seva família. Però les primeres lletres encara reflecteixen l'optimisme del jove que viu una aventura.
2: Acabem d'escoltar la veu figurada de Ramon Calix, un personatge que avui coneixerem amb més profunditat. Per fer-ho, ens torna a acompanyar el Miquel Pérez Latre, cap de l'àrea de fons històrics de l'Arxiu Nacional de Catalunya. Cada mes el Miquel rescata una història del fons de l'arxiu i la comparteix amb nosaltres per apropar-nos al nostre passat. Miquel, avui descobrim un nou personatge del qual l'arxiu en custòdia una part de la memòria, no?
10: Correcte, sí. El mes passat recordareu que vam parlar de Joan Blázquez, un destacat membre de la resistència francesa durant els anys 40, i avui recularem una mica més en el temps per conèixer un jove que també va patir l'absurditat i la cruesa de la guerra, però en aquest cas, a més, a 8.000 quilòmetres de casa.
11: Ja porto un mes que vaig d'operacions amb la columna del general Godoy. Fa uns dies van matar 200 insurrectes i nosaltres només vam tenir 3 morts i un ferit. Van disparar més que mai. Diuen que eren més de 3.000. Però molts no portaven armes, només matxets. I els que portaven armes no tenien munició. O en tenien molt poca, perquè l'illa està vigilada perquè no els en desembarquin. Per ara estan completament perduts. I el general vol acabar la guerra aviat.
2: Quina descripció, Miquel. Parla'ns d'aquest perfil de Ramon Calix abans de convertir-se a la força, en aquest soldat, no?, que ara ens estava parlant.
10: Correcte. És una persona corrent, un home d'ofici, serraller de Barcelona, que es veu abocat a viure aquesta experiència de màxima tensió

0: i que l'explica en forma de cartes a la seva família. Les trobem escrites en materials precaris de qualsevol manera i en qualsevol indret, de vegades censurades, sense poder indicar el lloc, per no assenyalar la posició o perquè ni el mateix Ramon ben bé ho sap.
1: Ens podries fer 5 cèntims de quin era el context històric i bèl·lic en el que ens trobem en aquesta història?
0: Sí, aquestes cartes el que ens permeten és viure el conflicte realment des de dins. Estem en el quart aixecament contra l'autoritat espanyola en menys de 50 anys i aquí les aspiracions independentistes han cristal·litzat de nou a principis de 1895 quan el líder del Partit Revolucionari Cubà, José Martí, coordina una insurrecció a 35 localitats de la meitat oriental de l'illa de Cuba. Els cubans s'alcen per fer-se amb les regnes del seu país, que és una terra pròspera on el nostre protagonista, de fet, no descarta quedar-s'hi i mirar de fer negocis.
1: De fet, no seria gens estrany perquè si s'hagués quedat és el que feien milers de joves catalans, no?, que ja ho van fer. Teniu fons que ho documentin a l'arxiu, això? Sí,
0: i tant. Tenim, per exemple, conservem el fons del Josep Conangle i Fontanilles, que és un soldat a la guerra, a la darrera de les guerres, de 1895-98, i que va retornar per quedar-se per sempre a Cuba. Va adoptar la nacionalitat, es va convertir en un dels principals activistes de l'independentisme a Amèrica, va fundar el grup nacionalista radical i va acollir fins i tot el president Macià en el seu viatge d'exili, en el que es va impulsar una Constitució Provisional de la República Catalana el 1928. Hi ha altres catalans, però, que també en tenim testimoni, que les coses no els hi van resultar tan fàcils. I això ho tenim documentat en un altre fons, que és el de la Societat de Beneficència de Naturales de Catalunya, que és la gran entitat que es va crear a mitjans del segle XIX i que d'alguna manera feia d'assistència amb socors ordinaris, proporcionava recursos sanitaris, allotjament, facilitava passatges de vaixell, o fins i tot també per fer front a les despeses de funerals, a la colònia catalana que residia a Cuba.
2: Des que vaig sortir del quartel de Pamplona, no m'he tret la roba ni per dormir. No en tenim altra. Està carregada de brutícia. En un sol dia vam creuar el riu 25 vegades amb aigua fins als genolls. I hem de dormir sobre les herbes mullades. I com que la roba s'asseca mentre la portem a sobre, per això hi ha tant de vòmit a la tropa. Per menjar ens donen una porqueria d'arròs amb tocino. De vegades només dues galetes. Jo, de salut, ja no en tinc tanta com en tenia.
1: Déu-n'hi-do, tota la misèria que es desprèn d'aquestes cartes de Calix. Roba bruta, poc menjar...
0: Sí, realment el menjar és un dels temes recurrents a les cartes del Ramon i no és estrany perquè l'alimentació o la manca d'alimentació i la manca d'higiene i les condicions sanitàries de la tropa són realment més que precàries. Com hem vist, per la diferència de to entre els dos testimonis, l'optimisme inicial es va convertint en una queixa amarga quan el jove soldat va descobrint les penúries que pateixen el dia a dia, especialment dures en una terra amb un clima extrem i amb temporades de pluges torrencials.
1: I com va evolucionar la guerra al territori cubà?
0: Sí, hi ha un factor que de mica en mica, ja ho hem començat a veure en el fragment anterior, va esdevenint decisiu per al desenvolupament del conflicte, que és aquest, que és l'entorn. Com diuen a Cuba, la manigua. Els cubans coneixen pam a pam aquests boscos de vegetació atapeïda i de corriols impossibles, on la tropa colonial es troba absolutament perduda. De manera que la superioritat espanyola, en principi en homes i en armament, va quedant neutralitzada pel domini de l'espai que tenen els insurrectes.
2: Estimats pares i germans, sóc a la província de Pinar del Río. Aquí els insurrectes tenen molts campaments, estan molt ben atrinxerats. Als últims focs hem tingut 7 ferits i un mort. I a un ferit de la meva companyia li han hagut de tallar el braç. Ens fan grans emboscades a dins de la manigua. Una pluja de bales. I l'espessor del bosc ens fa disparar totes les càrregues que podem en totes direccions perquè no els veiem. A camp obert no surten mai. Això dura tant la guerra. Si no, ja fa temps que hauríem guanyat.
1: És veritat el que deies, que a mesura que la cosa avança, encara va pitjor, no?
0: Correcte, l'empenta dels revoltats contrasta amb la inoperància d'unes tropes que estan mal equipades i dirigides, i el Ramon realment en veu de tots colors, però sorprèn una mica que les cartes no contenen mai cap expressió d'odi o de ràbia cap a l'enemic. D'alguna manera és com si acceptés en resignació la feina de soldat que li han encomanat i no se la qüestiona.
1: De fet, passen els anys i la guerra avança molt a poc a poc. Com es desenvolupa?
0: Sí, després de gairebé 3 anys de conflicte, de desgast, arriba un moment decisiu, que és l'explosió del cuirassat Maine al port de l'Havana, que dona l'excusa perfecta als Estats Units per entrar en el conflicte. Han esperat estratègicament que els dos bàndols vagin afeblint, i ara, finalment, després d'aquesta explosió, doncs, acusen els espanyols d'haver enfonsat el seu vaixell, els declaren la guerra i en pocs dies aniquilen completament la flota espanyola a l'illa de Cuba. A partir d'aquí, el suport nord-americà als cubans revoltats té un efecte devastador per la situació espanyola.
2: Darrerament tenim més enfrontaments amb els yanquis que amb els insurrectes. Uns volen una Cuba lliure i els altres volen fer-se seva l'illa. Ara els insurrectes han vist, desenganyats, com els Estats Units els donava municions per fer-se els amos de l'illa. I els insurrectes diuen: "Nosaltres treballem per una Cuba lliure", i veuen que els Estats Units volen l'illa per a ells. I diuen que volen ser més d'Espanya, que és qui els va descobrir, que dels Estats Units, que no tenen res a veure amb l'illa de Cuba.
0: Aquesta és la darrera carta que Joaquim Calix rep del seu fill Ramon. Va ser enviada el 12 de maig de 1898 des d'Artemisa. Artemisa era un dels punts on l'exèrcit espanyol havia forçat la població a concentrar-se per evitar que ajudessin o s'assumessin a la revolta. En aquests punts de concentració, la gana i les epidèmies no van trigar a aparèixer i van causar molts estralls, també entre les tropes espanyoles. No se sap del cert si Ramon Calix va deixar la vida allà o si, ja embarcat, va morir al vaixell quan el retornaven a casa.
1: Estem arribant pràcticament al final. Recorda'ns com va acabar tot plegat.
0: Doncs només un mes després de la mort de Ramon Calix, el desembre de 1898, el Tractat de París va posar fi al conflicte. Espanya va renunciar a la sobirania sobre l'illa, que va quedar d'alguna manera sota tutela dels Estats Units fins a la independència formal, que es va produir el maig de 1902. Es calcula que una quarta part dels 200.000 soldats que es van enviar des de la península van morir en aquells 4 anys de guerra, i que més del 90% no van caure en combat, sinó que van ser víctimes de malalties, principalment tropicals. Alhora, les polítiques de desplaçament de població que es van practicar per intentar tallar l'oxigen a la revolta van provocar també, es calcula, uns 150.000 morts entre la població civil cubana. Fins al darrer home i fins a la darrera pesseta. Aquesta havia estat la divisa del principal responsable del desastre, que va ser el president del govern espanyol, Antonio Cánovas del Castillo.
1: Mira, ens sona, no? Ho dic perquè a moltes ciutats encara hi ha carrers amb aquest nom.
0: Exacte, sí.
1: Alguns van poder escapar d'anar a la guerra perquè van poder pagar. No va ser el cas del nostre protagonista.
0: Sí, aquí tenim una anècdota que podem dir que gairebé macabre final, que és que en Ramon Calix, la seva família, perquè no podia o perquè va prendre aquesta decisió, no va pagar les 1.500 pessetes que l'haurien alliberat de l'obligació de llistar-se a Cuba, i en acceptar l'allistament, en Ramon va salvar el seu germà petit d'haver d'anar a Cuba, de manera que Benet Calix va ocupar el seu lloc, va portar el negoci familiar de serralleria durant molts anys. Però què va passar? Doncs que s'havia salvat d'una guerra, havia evitat l'allistament per anar a la guerra de Cuba, però arribaria dècades més tard una altra guerra. I de manera que al març de 1938, una bomba llançada per l'aviació feixista italiana el va matar en ple carrer al paral·lel de Barcelona. Per tant, dos germans que en dues guerres diferents van acabar morint, realment a l'absurd de la guerra.
1: Doncs una nova història la que ens ha portat Miquel Pérez Latre. Gràcies a tota aquesta informació que es recull a l'Arxiu Nacional de Catalunya i tota aquesta informació que es desprèn d'aquestes cartes, no?, que enviava el protagonista a la família. Dit això, és el moment d'explicar... Tornem a l'actualitat, eh?
0: Aixequem una mica els ànims.
1: Sí, però, escolta, és que veient aquests episodis, dius, això és història mundial, no? I entenem per què encara hi ha coses que continuen, com qui diu, pràcticament igual, o no hem avançat tant, que diria algú, no? I ara continuem precisament amb activitats que feu des de l'arxiu. Què és el que heu preparat per aquest pròxim mes?
0: Sí, ara, de fet, tenim molt a prop la Setmana Internacional dels Arxius, que se celebra entre el 9 i el 13 de juny, i tenim un programa molt complet d'activitats. Us destacarem quatre. D'entrada, una que es produeix la setmana següent, de fet, que és la inauguració de l'exposició en la que participem un any més en aquest Festival Lumínic de Fotografia de Sant Cugat, sí. Del que segur que ja heu parlat, que és realment un referent de la fotografia ja a nivell nacional. I hem participat tots els anys i aquest any ho farem també amb l'exposició Francesca de la Roca, La pell de Barcelona, que ens ofereix una visió evocadora de la capital catalana a través del darrer fotollibre que va publicar el qui és un dels grans autors de la fotografia catalana contemporània. Us convidem a la inauguració que farem a l'arxiu el 18 de juny a les 6 de la tarda amb la participació del comissari Manel Guerrero. Però sens dubte el plat fort de la setmana serà la celebració el dissabte 13 de juny al matí. Us convidem a tots amb la nostra jornada de portes obertes, que bàsicament, entre altres activitats, farem principalment les visites que recorren l'arxiu durant tot el matí. Potser heu vist de lluny la nostra seu imponent, no? I no us heu atrevit a entrar,
1: sí,
0: doncs entreu.
1: Fa molt respecte, no?
0: Aquell dia és tota oberta per vosaltres i realment us sorprendrà. Veureu coses que no us espereu. I farem també, a banda d'aquestes visites, dues activitats molt interessants. Una protagonitzada pel grup Mirasol Teatre, que fa una activitat que en diem fake a l'arxiu, un enigma a mida real, i en el que el públic va descobrint quins són els autors d'una falsificació d'un document fotogràfic que es conserva a l'arxiu. Tenim quatre sospitosos i cal trobar els culpables.
1: Ah, molt bé.
0: I, finalment, també dos tallers familiars molt suggeridors, fantàstics, de debò, que fan viure, d'una banda, com es fabricava la tinta en època medieval, i després també expliquen com s'assignaven els documents i ajuden, diguem-ne, els participants a crear la seva pròpia signatura medieval.
1: Totes aquestes activitats són el dia 13?
0: Totes aquestes activitats són el dia 13 al matí. Teniu tota la informació. Electrònica a l'adreça anc.cultura@gencat.cat. anc.cultura@gencat.cat.
1: Doncs l'Arxiu Nacional de Catalunya, que celebrarà la seva festa major amb aquesta setmana internacional que tindrà lloc el dissabte 13 de juny. Recordeu que podeu aprofitar per entrar si teniu curiositat i encara no ho heu fet. Les portes seran obertes i podeu gaudir i descobrir, sobretot, moltíssimes coses. Miquel, escolta, se'ns ha acabat ja el curs. Hem arribat al final. Ens ha agradat molt conèixer totes aquestes històries que hem volgut treure de l'arxiu per difondre-les a través d'aquest programa, gràcies a la teva tasca.
0: Gràcies a vosaltres per compartir-les.
1: Que vagi molt bé l'estiu.
0: Igualment.
1: Gràcies.

0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
5: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
6: Molta gent utilitza el concepte aquest de part natural o cesària. A veure, jo estava allà, és natural, m'han obert, o sigui, natural és.
7: Clar, se'ls hi anava una pacient que estava tope bé, o sigui, com podia passar? Clar, no volien que els hi passés, no només per salvar-me la vida, sinó perquè estaven com enfadats amb la situació, no? Tothom estava molt enfadat.
8: El cap és molt traïdor, però segur que he estat embarassada. Realment acabo de parir i estic deixant la meva filla anatomia patològica perquè li facin una autòpsia. Espero que se m'entengui, però jo la pariria una i mil vegades.
9: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
0: Braseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
4: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
3: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Nosaltres. Nosaltres som feliços.
6: Nosaltres som així.
7: Nosaltres. Un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
8: Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el Francesc Orella.
9: La entrevista de este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
10: Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
11: Sí. Hombre.
8: Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
10: De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
11: Igual que jo.
10: Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer.
7: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
5: Nosaltres som genials.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres, de 10 a 12, a Ràdio Sant Cugat.
10: I avui dijous arribarem fins a les 12 amb l'espai En Sèrie, una picadeta d'ullet a l'actualitat de la cartellera digital a les principals plataformes de streaming. Adeu-siau, fins demà.
13: En Sèrie.
14: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
13: Les millors ficcions.
14: Els millors relats.
13: Les estrenes més espectaculars.
14: El retorn de les sèries més esperades.
13: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
14: En Sèrie, amb l'Ali Giner.
15: Molt benvinguts a l'En Sèrie en una setmana marcada pel primer spin-off de Per a tota la humanitat. De seguida hi anirem. Abans, però, comencem, com sempre, el repàs a la cartellera.
16: ¡A levantarse, cabronazo! ¡Es hora de entrenar!
15: I ho fem des d'aquest dilluns a HBO Max i trobem la novena temporada de Rick i Morty.
17: ¡No me obliguéis a unirme a una especie de rebelión!
15: Torna aquesta popular sèrie d'animació d'aventures intergalàctiques entre avi i net. En aquesta novena entrega, els protagonistes patiran conseqüències de tot el que van fer en els capítols anteriors.
18: La història de Leonard comenzó hace 32 años. Era un niño con mucha imaginación, pero no con tantos amigos.
19: ¡Yachi!
18: Su mejor amigo, Hungry Paul, no quería expandir su universo.
20: Siento que necesito abrir las puertas y ventanas de mi vida.
15: Des de dimarts a Filmin s'hi estrena Leonard i Hungry Paul.
21: El típico rollo del simulacro.
22: Soy la heroína de la oficina.
23: ¿Quién ha hablado de rollo?
24: Es hora de que se valga por sí mismo.
15: És l'adaptació de la novel·la homònima de Ronan Hessians, una bonica i tendra oda a la vida quotidiana que ha resultat ser un gran èxit a la BBC.
25: Habla con el corazón, encontrarás el tono adecuado.
26: ¿Con qué el tono?
27: Dame tu número.
15: La sèrie segueix dos amics que afronten els reptes de la vida com a nois bons i els seus viatges a través de moments humorístics i commovedors que exploren temes d'incitació al canvi enfront l'adaptació.
28: Los habitantes de Little Kilton intentan cerrar ese capítulo. Estoy lista para ponerle fin. No más asesinatos.
15: Des de dimecres a Netflix hi trobem la segona temporada de Asesinato para principiantes.
29: ¡Pip!
28: ¿Qué ocurre?
29: Es mi hermano. Jamie ha desaparecido.
28: Bienvenidos a la segunda temporada de Asesinato para principiantes.
15: La segona entrega reprèn la història després de l'explosiu desenllaç del cas d'Andy Bell. En aquesta temporada, els protagonistes s'enfronten a una nova xarxa de secrets.
0: Every mystery forms a complex web.
15: Encara des d'aquest dimecres a Amazon Prime s'hi estrena Spider-Noir.
1: Universe trends to disorder.
15: Parlem d'una sèrie d'acció real basada en el còmic de Marvel. La història segueix un experimentat investigador en hores baixes al Nova York dels anys 30 que es veu obligat a enfrontar-se al seu passat després d'una tragèdia profundament personal mentre la ciutat compta amb un únic superheroi.
0: You haven't given us much to go.
2: What can I say? The world's a dangerous place.
15: La sèrie està protagonitzada per Nicolas Cage.
4: Attention! I have a very important update regarding our school.
15: Torna aquesta comèdia que segueix a un grup de professors plens de vocació que hauran de fer front al sistema d'educació pública de Filadèlfia.
6: Kate, you're running an op against the chief of Russian intelligence.
2: 200 hours of battery life. Are we good?
15: Des d'aquest dijous a Movistar Plus s'hi estrena Secret Service.
2: Somebody in the system is feeding Moscow intelligence.
15: Parlem d'un thriller d'espionatge polític de 5 episodis que segueix una dona que ho té tot, una vida familiar estable, un matrimoni sòlid i una carrera aparentment discreta com a funcionària. En realitat, però, és una de les agents més importants de l'MI6, responsable de l'oficina de Rússia.
11: Y luego inspira...
19: Metí a mi cliente en una trituradora y soy libre.
11: Y expira.
15: Encara aquest dijous a Netflix hi arriba la segona temporada de Mindfulness para Asesinos.
23: Como abogado defensor, dueño de una guardería...
26: Hola.
23: Y ahora jefe de 2 sindicatos del crimen, tuve el descanso que necesitaba.
15: Torna aquesta comèdia que segueix un advocat de la màfia que segueix un curs de mindfulness per millorar l'equilibri entre la seva vida laboral i personal. Però pel camí descobreix noves i sorprenents estratègies, entre elles l'assassinat.
27: Tenies razón. Este es el lugar perfecto. Esto le habría encantado.
30: Por la presente declaro este el fin de semana anual de Nick. Que todos podamos venir aquí juntos el resto de nuestra vida.
15: Encara Netflix, també des d'aquest dijous, hi trobem la segona temporada de Las Cuatro Estaciones.
31: Me pregunto, ¿cómo será el próximo capítulo de nuestra vida?
32: ¿Qué diría Nick si estuviera aquí?
15: Torna aquesta sèrie de Tina Fey que va sobre 3 parelles casades que es posen a prova quan una d'elles es divorcia.
33: We're here to meet with the proprietor of this esteemed establishment.
34: I know who you are.
15: I a Disney també hi arriba la segona temporada de Deli Boys.
35: Mr. Sugar, we've run out of places to hide our money. I don't do anything illegal here.
15: Torna aquesta ficció que segueix 2 germans nord-americans d'origen pakistanès que ho perden tot quan el seu pare, un magnat de les botigues d'ultramarins, mor repentinament. Llavors es veuen obligats a enfrontar-se a la vida criminal secreta del seu pare.
36: Dicen que nuestra selección está atascada en el pasado y que los europeos nos superan.
37: Pelé, yo estoy aquí para que nuestro equipo vuelva a ser campeón.
15: Divendres s'estrena a Netflix Brasil 70.
38: Tú tienes un don, hijo. No lo desperdicies.
15: Les llegendes del futbol fan història davant un país que somia amb el triomf. Estem parlant d'una reinvenció del Mundial del 70 que va triomfar Pelé i un increïble equip que ho va donar tot per la Copa en un context socioeconòmic del Brasil de l'època.
39: Vístase, acompáñenos.
40: Por favor, no sé qué ha pasado, pero somos buenos trabajadores.
15: I Apple TV, la proposta més esperada també aquest divendres, Ciudad de las Estrellas.
41: Diseñador jefe nos ha convertido en la envidia del mundo, pero al KGB le preocupa ahora más que nunca lo que haga Occidente.
42: Los estadounidenses se han apoderado de sus planes para la base lunar.
15: Parlem del primer spin-off de Para toda la humanidad. En aquesta ocasió, la sèrie amplia l'univers creat per Ben Nevidi, Matt Wolpert i Donald Demur fins a la Unió Soviètica.
43: No permitiré más muertes entre los míos por culpa de tu paranoia.
42: Tu forma de medir el riesgo es errónea, camarada.
15: El punt de partida és, de nou, una distòpica carrera espacial en què la URSS va ser la primera en arribar a la Lluna i des de llavors ha continuat en peu el taló d'acer i les pugnes entre els dos blocs. La novetat ara és que la història ens situa a Moscou.
44: Bienvenido a los Borrus, donde pasarás tus mejores momentos.
45: Yupi.
15: Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i aquesta setmana és per una de les darreres propostes de Netflix, The Borrows, Jubilación Rebelde.
0: Los Burrows es un buen sitio. Nos cuidamos mutuamente, como la familia.
42: Bien hecho, Sam.
1: ¿De dónde ha salido?
15: Es tracta de la darrera creació dels germans Duffer, però va més enllà de ser la versió jubilats de Stranger Things.
1: Desde que me mudé a Los Burrows, empecé a ver cosas. Cosas imposibles.
15: El punt de partida aquí és el personatge que interpreta Alfred Molina, un home que acaba de perdre la seva dona i decideix a desgana traslladar-se a una urbanització residencial per la tercera edat.
42: Hay prodigios en Los Burrows. Escondidos, ocultos, enterrados.
15: Des del primer moment queda clar que el protagonista detesta la comunitat residencial, rebutja els seus veïns i viu en una mescla constant de ràbia i tristesa. Però malgrat el seu caràcter, els seus creadors aconsegueixen que l'espectador senti empatia per ell. Aviat, però, una jubilació tranquil·la es convertirà en una aventura tan emocionant com melancòlica, en què hi trobarem misteri suburbà, secrets amagats sota una comunitat aparentment perfecta i criatures fantàstiques al més pur estil del cinema dels 80 i les aventures de Steven Spielberg.
3: Passaran los mejores momentos de su vida.
15: Però més enllà de la trama fantàstica i de ciència-ficció, la història parteix del dol per parlar d'alguna cosa molt més gran, el terror silenciós que produeix envellir mentre tot el teu entorn comença a tractar-te com si fossis un problema mèdic, un record incòmode o algú la millor etapa del qual ja ha quedat enrere.
4: ¿Por qué son todos tan mayores?
42: Pues porque es un sitio especial solo para mayores.
15: L'humor absurd, les criatures amagades a les parets i els forns, els líquids estranys i les conspiracions enterrades al desert competeixen amb el desgast emocional dels personatges i la seva reivindicació com a elements encara necessaris de la societat. I és aquí on la sèrie llança, a més, una dura crítica al món actual i com aquest tracta els nostres avis.
5: Todo el mundo intenta averiguar qué va a hacer con el tiempo que le queda.
6: Quiero ocuparlo solo con cócteles y caos.
15: Per acabar, només dir-vos que un dels punts més forts a The Burrows és precisament el seu repartiment. Ja hem dit que Alfred Molina l'encapçala, però junt amb ell hi trobem uns espectaculars Gina Davis, Bill Pullman, Alfred Woodard, Danny O'Hara o Clark Peters.
7: Está aquí. ¿Qué está haciendo? Mirándonos. Oh, Dios mío.
15: En fi, que si encara no esteu convençuts, us passem un petit fragment perquè ho jutgeu vosaltres mateixos.
8: Aquí estáis. Hola.
42: Siento el retraso. Oh, tranquila. No me pagan gran cosa por estar aquí. Ay, pero mira qué mono eres. ¿Cómo te llamas?
7: Sam.
42: Señor Cooper, un placer conocerle oficialmente. Soy Kaylee, su coordinadora de adaptación, y le aseguro que será un privilegio acompañarle en cada etapa. Espero que no les importe que hayan empezado ya a descargar. Las cajas están muy bien etiquetadas, lo cual no es de extrañar dado que usted es ingeniero.
7: Era ingeniero. Ahora soy prisionero.
42: Nos encantaría ver la casa. Todo está recién pintado. Hemos mantenido el papel de pared como pidió su mujer. Oh, y los antiguos propietarios dejaron algunos muebles, así que no dude en quedarse los que le inspiren y deshacerse del resto.
9: ¿Por qué no los quieren?
7: Porque están muertos, ¿verdad?
42: Grace falleció hace 2 meses, pero Edward reside en la mansión. Es el centro asistencial de Los Burrows para quienes requieren más atención.
4: ¿Qué les pasa?
10: ¿Ela?
4: ¿Qué? Quiero saberlo.
42: Esa televisión es muy antigua.
10: Le gusta arreglar teles viejas.
42: ¡Ay, qué divertido!
7: ¿Y eso qué coño es?
42: Es una Seraphim. Todas las casas de Los Burrows la tienen. Si tiene una emergencia, o pongamos que quiere reservar una partida de golf, basta con decírselo a Seraphim y ella le conectará con nuestro servicio de atención permanente. Mire, ¿qué hay, Seraphim?
12: Hombre, Kaylee, ¿qué tal? ¿Qué puedo hacer para alegrarte el día?
7: Antes muerto que esto.
42: Papá, señor Cooper.
12: ¿Qué haces?
42: Señor Cooper, por favor, no lo haga. Seraphim está integrada.
7: No necesito una canguro electrónica.
42: Señor Cooper, entiendo su frustración.
7: No me diga.
42: Sé que era su mujer quien quería mudarse aquí y lamento muchísimo su pérdida. Pero yo no le impido rescindir el contrato. Esas cosas las decide el de arriba.
7: Pues dígame dónde está.
42: Durante todo este tiempo ha ayudado a mucha gente a adaptarse. Y le prometo que si le da una oportunidad a este lugar, Verá que los Borrows no son el último capítulo, sino un comienzo.
40: ¡Espere! ¡Oh, señor Cooper!
15: Fins aquí l'ensèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. El ple municipal de maig debatrà avui divendres diverses qüestions vinculades a l'habitatge, la gestió interna de l'Ajuntament i el model de ciutat. Entre els punts destacats hi ha dues mocions sobre immigració presentades per PP i Vox, una proposta de la CUP per regular els lloguers de temporada i l'increment de la partida destinada a hores extraordinàries del personal municipal. La sessió també abordarà modificacions urbanístiques a Can Vallet i l'Eixample Sud, canvis en preus públics, esportius i socioeducatius, així com diverses actuacions de millora a la Floresta. En l'apartat de mocions, Esquerra i en Comú Podem defensaran rebutjar la presència estructural dels Mossos d'Esquadra als centres educatius. El PSC presentarà una proposta per descentralitzar el programa cultural de la ciutat i en Comú Podem una altra per impulsar un nou model de bus interurbà públic i descarbonitzat. Recordeu que el ple el podeu seguir en directe a través del web de cugat.cat i també de les xarxes socials. Més d'un centenar de docents s'ha plegat aquest dijous a la plaça Doctor Galtés de Sant Cugat per iniciar una bicicletada i caminada fins a la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc de la vaga del professorat. Aquesta és una de les columnes que ha conduït els docents del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Maresme al recinte universitari, on els manifestants tenen previst celebrar una assemblea per decidir els passos a seguir en funció de com hagi anat la reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació. En aquest sentit, el secretari d'Acció Sindical de la CGT Ensenyament Catalunya, Dani Sánchez, ha qualificat d'irrisòries les mesures plantejades fins ara pel govern. Segons el sindicalista, les propostes econòmiques i de reforç del personal per l'escola inclusiva no cobreixen les necessitats del sistema educatiu català ni compensen la pèrdua de poder adquisitiu del sector. Sánchez també ha acusat l'executiu de mantenir una teatralització a les meses de negociació i ha reclamat més recursos per atendre l'alumnat amb necessitats educatives especials. Per la seva banda, el portaveu de la Intersindical Educació, Marc Martorell, ha defensat un model de lluita que vagi més enllà de les manifestacions tradicionals i inclogui accions per aturar i bloquejar el país, tal com va succeir dimecres amb els talls a les diferents autopistes. De les 5 vagues previstes per a les últimes setmanes de curs, només queda pendent l'aturada del divendres 5 de juny, on estan cridats els docents de tot Catalunya. El Club Muntanyenc Sant Cugat estudia conjuntament amb l'Ajuntament un recorregut entre el Parc Central i Can Mates d'uns 6 quilòmetres i amb menys participants per poder mantenir viva la 67a edició de la marxa infantil. 6 mesos després de l'inici de les restriccions per la pesta porcina africana, l'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova Collserola i treballar en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. El que no volen és renunciar com a junta i com a club és a no fer la marxa infantil, han assegurat aquest dijous el president del Club Muntanyenc, Jaume Llogany, en una roda de premsa sobre l'impacte que està tenint la pesta porcina en les activitats de l'entitat. Més enllà de la marxa infantil, el Club Muntanyenc també ha aprofitat la compareixença per reclamar una flexibilització parcial de les restriccions. L'entitat ha traslladat a l'Ajuntament, la FEC i el Consorci del Parc Natural de Collserola dues propostes concretes. La primera és la reobertura del bosc urbà de Volpelleres, que consideren que no té sentit mantenir-lo tancat, i la segona, més ambiciosa, passa per habilitar camins segurs dins de Collserola perquè la ciutadania pugui caminar, córrer o anar en bicicleta de manera controlada i compatible amb les mesures sanitàries. Llogany ha explicat que el club fins i tot s'ofereix a col·laborar en la delimitació i el control d'aquests itineraris. El president ha insistit que l'entitat no defensa saltar-se la normativa ni organitzar activitats il·legals dins Collserola, malgrat admet que moltes persones continuen entrant-hi igualment. Durant la roda de premsa, el Club Muntanyenc també ha criticat el rodatge cinematogràfic que s'ha fet als terrenys de Can Sant Joan en plena polèmica per les restriccions de la pesta porcina. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig, tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats, situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La idea arriba en paral·lel al futur tancament a partir del curs 26-27 dels cicles formatius i estudis esportius de l'Institut del CAR, després que el Departament d'Educació anunciés que prioritzarà les places d'ESO i batxillerat per a esportistes d'alt rendiment. Els terrenys formen part de l'àmbit de la Guinardera, on l'Ajuntament impulsa des de fa temps diversos equipaments esportius. A la zona hi ha el pavelló poliesportiu, la pista d'atletisme i els camps de rugby. Actualment també estan en marxa les obres del nou pavelló de gimnàstica. Pedrós ha situat aquesta possible operació dins una reflexió més àmplia sobre la manca de sòl públic disponible a la ciutat i la necessitat de reaprofitar espais d'equipaments existents. El regidor ha insistit, però, que de moment es tracta només d'una idea en estudi i que no hi ha cap projecte definit. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport de lectura pública. Segons el sindicat, el conflicte entra ara en una nova fase després de les mobilitzacions iniciades aquest abril a les biblioteques de Barcelona i de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació. Actualment, el personal del Consorci de Biblioteques de Barcelona es troba en vaga indefinida diària des del 26 de maig, mentre que el personal de la Diputació fa vaga indefinida cada dissabte. La CGT denuncia que el sector bibliotecari pateix una situació endèmica d'infradotació de personal i dèficit d'inversió estructural, fet que asseguren que repercuteix tant en les condicions laborals dels treballadors com en la qualitat del servei. El sindicat subraia també que es tracta d'un sector altament feminitzat i critica situacions com jornades de fins a 6 o 7 dies consecutius, baixos salaris, manca de conciliació i pèrdua de poder adquisitiu. La vaga estava prevista inicialment per al 29 de maig, però finalment s'ha ajornat fins al 5 de juny per garantir una òptima organització i coordinació per aquell mateix dia, i s'està preparant una manifestació unitària del sector bibliotecari a Barcelona, coincidint amb la jornada de vaga del sector educatiu públic. I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu SPIT, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte, que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat, es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades a esportistes, entrenadors i famílies per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc relacionades amb l'alimentació i la imatge corporal. L'Ajuntament col·labora amb Sant Cugat Creix en la difusió i l'impuls d'aquest projecte. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
5: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'agenda del cap de setmana a Sant Cugat. I comencem amb el Lumínic, el festival de fotografia de Sant Cugat, que des del 2019 impulsa la fotografia d'autor. Sota la inspiració del leitmotiv de la poètica de la imatge, el certamen explora enguany aquesta dimensió. Diverses activitats a Sant Cugat. Aquest dissabte també una hora de màgia amb el Màgic Pol, amb Apolo 21, dues funcions, a 4:45 de la tarda i a 6:00. un viatge màgic i molt especial dins una nau on la màgia, la música i els efectes especials sorprenen petits i grans. El Màgic Pol ens porta al Teatre Auditori, a un univers on tot és possible en un espectacle visual, sonor i ple d'emocions que desperta la imaginació i la il·lusió. Aquest dissabte també se celebrarà la 35a edició de la Nit Rotària. El Club Rotary, recordem, col·labora en la lluita contra la polio a través del lliurament anual dels premis Paul Harris Fellow i Venus de Sant Cugat. Durant l'esdeveniment es lliuraran les distincions de l'any 2026. En aquest cas, el premi Paul Harris Fellow és per Lluís Torner i Sabata, físic de referència internacional, mentre que el premi Venus de Sant Cugat serà per la Fundació Vine, entitat que treballa per connectar empreses i organitzacions socials amb l'objectiu de generar oportunitats i fomentar la inclusió. I tanquem les activitats del dissabte amb el concert vermut al Siglo de la Rocío Fax Band. Serà a partir de 2:15 del migdia i l'entrada és gratuïta. I d'activitat del diumenge us proposem el Ball d'Embalat, el concert de fi de curs de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat, que, com dèiem, se celebrarà al Celler Modernista a partir de les 12 del migdia. Aquestes són algunes de les activitats de l'agenda del cap de setmana. Com sempre, el recordem que trobaran més detall i més activitats a www.cugat.cat/agenda. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la Xarxa de Comunicació Local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
1: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
1: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
3: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: Un règim autoritari, militarista, jerarquitzat.
5: Les dones i les tenien pitjor.
6: Els bastoners van ser prohibits durant el franquisme. Actuaven amb una samarreta on tenien el llugo i les fletxes, que segurament, clar, tampoc tenien gaires opcions.
7: Com era de rigor, al cap d'una estona et pugen i llavors comença el període de tortura.
8: Españoles. Franco ha muerto.
9: La mort de Franco, records i reflexions des de Sant Cugat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
11: Salutacions, us parla Mireia Puente. El ple municipal de maig debatrà avui divendres diverses qüestions vinculades a l'habitatge, a la gestió interna de l'Ajuntament i al model de ciutat. Entre els punts destacats hi ha dues mocions sobre immigració presentades per PP i Vox, una proposta de la CUP per regular els lloguers de temporada i l'increment de la partida destinada a hores extraordinàries del personal municipal. La sessió també abordarà modificacions urbanístiques a Can Vallet i l'Eixample Sud, canvis en preus públics, esportius i socioeducatius, així com diverses actuacions de millora a la Floresta. En l'apartat de mocions, Esquerra i en Comú Podem defensaran rebutjar la presència estructural dels Mossos d'Esquadra als centres educatius. El PSC presentarà una proposta per descentralitzar el programa cultural de la ciutat i en Comú Podem una altra per impulsar un nou model de bus interurbà públic i descarbonitzat. Recordeu que el ple el podeu seguir en directe a través del web de cugat.cat i també de les xarxes socials. Més d'un centenar de docents s'ha plegat aquest dijous a la plaça Doctor Galtés de Sant Cugat per iniciar una bicicleta de caminada fins a la Universitat Autònoma de Barcelona. En el marc de la vaga del professorat, aquesta és una de les columnes que ha conduït els docents del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Maresme al recinte universitari, on els manifestants tenen previst celebrar una assemblea per decidir els passos a seguir en funció de com hagi anat la reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació. En aquest sentit, el secretari d'Acció Sindical de la CGT Ensenyament Catalunya, Dani Sánchez, ha qualificat d'irrisòries les mesures plantejades fins ara pel govern. Segons el sindicalista, les propostes econòmiques i de reforç del personal per l'escola inclusiva no cobreixen les necessitats del sistema educatiu català ni compensen la pèrdua de poder adquisitiu del sector. Sánchez també ha acusat l'executiu de mantenir una teatralització a les meses de negociació i ha reclamat més recursos per atendre l'alumnat amb necessitats educatives especials. Per la seva banda, el portaveu de la Intersindical Educació, Marc Martorell, ha defensat un model de lluita que vagi més enllà de les manifestacions tradicionals i inclogui accions per aturar i bloquejar el país, tal com va succeir dimecres amb els talls a les diferents autopistes. De les 5 vagues previstes per a les últimes setmanes de curs, només queda pendent l'aturada del divendres 5 de juny, on estan cridats els docents de tot Catalunya. El Club Muntanyenc Sant Cugat estudia conjuntament amb l'Ajuntament un recorregut entre el Parc Central i Can Mates d'uns 6 quilòmetres i amb menys participants per poder mantenir viva la 67a edició de la Marxa Infantil. 6 mesos després de l'inici de les restriccions per la pesta porcina africana, l'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova a Collserola i treballar en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. El que no volen és renunciar com a junta i com a club és a no fer la marxa infantil, han assegurat aquest dijous el president del Club Muntanyenc, Jaume Llogany, en una roda de premsa sobre l'impacte que està tenint la pesta porcina en les activitats de l'entitat. Més enllà de la marxa infantil, el Club Muntanyenc també ha aprofitat la compareixença per reclamar una flexibilització parcial de les restriccions. L'entitat ha traslladat a l'Ajuntament, la FEC i el Consorci del Parc Natural de Collserola dues propostes concretes. La primera és la reobertura del bosc urbà de Volpelleres, que consideren que no té sentit mantenir-lo tancat, i la segona, més ambiciosa, passa per habilitar camins segurs dins de Collserola.

L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig, tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats, situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La idea arriba en paral·lel al futur tancament a partir del curs 26-27 dels cicles formatius i estudis esportius de l'Institut del CAR, després que el Departament d'Educació anunciés que prioritzarà les places d'ESO i batxillerat per a esportistes d'alt rendiment. Els terrenys formen part de l'àmbit de la Guinardera, on l'Ajuntament impulsa des de fa temps diversos equipaments esportius. A la zona hi ha el pavelló poliesportiu, la pista d'atletisme i els camps de rugby. Actualment també estan en marxa les obres del nou pavelló de gimnàstica. Pedrós ha situat aquesta possible operació dins una reflexió més àmplia sobre la manca de sòl públic disponible a la ciutat i la necessitat de reaprofitar espais d'equipaments existents. El regidor ha insistit, però, que de moment es tracta només d'una idea en estudi i que no hi ha cap projecte definit. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport de lectura pública. Segons el sindicat, el conflicte entra ara en una nova fase després de les mobilitzacions iniciades aquest abril a les biblioteques de Barcelona i de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació. Actualment, el personal del Consorci de Biblioteques de Barcelona es troba en vaga indefinida diària des del 26 de maig, mentre que el personal de la Diputació fa vaga indefinida cada dissabte. La CGT denuncia que el sector bibliotecari pateix una situació endèmica d'infradotació de personal i dèficit d'inversió estructural, fet que asseguren que repercuteix tant en les condicions laborals dels treballadors com en la qualitat del servei. El sindicat subratlla també que es tracta d'un sector altament feminitzat i critica situacions com jornades de fins a 6 o 7 dies consecutius, baixos salaris, manca de conciliació i pèrdua de poder adquisitiu. La vaga estava prevista inicialment per al 29 de maig, però finalment s'ha ajornat fins al 5 de juny per garantir una òptima organització i coordinació per aquell mateix dia, i s'està preparant una manifestació unitària del sector bibliotecari a Barcelona, coincidint amb la jornada de vaga del sector educatiu públic. I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu SPIT, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte, que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat, es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades a esportistes, entrenadors i famílies per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc relacionades amb l'alimentació i la imatge corporal. L'Ajuntament col·labora amb Sant Cugat Creix en la difusió i l'impuls d'aquest projecte. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
1: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'agenda del cap de setmana a Sant Cugat. I comencem amb el Lumínic, el Festival de Fotografia de Sant Cugat, que des del 2019 impulsa la fotografia d'autor. Sota la inspiració del leitmotiv de la poètica de la imatge, el certamen explora enguany aquesta dimensió essencial del llenguatge artístic. Un festival que comença aquest dissabte i que proposa diverses activitats a Sant Cugat. Aquest dissabte també una hora de màgia amb el Màgic Pol, amb Apolo 21. Dues funcions, a 4:45 de la tarda i a 6:00. Un viatge màgic i molt especial dins una nau on la màgia, la música i els efectes especials sorprenen petits i grans.

Màgic Pol ens porta al Teatre Auditori, a un univers on tot és possible en un espectacle visual, sonor i ple d'emocions que desperta la imaginació i la il·lusió. Aquest dissabte també se celebrarà la 35a edició de la Nit Rotària. El Club Rotary, recordem, col·labora en la lluita contra la polio a través del lliurament anual dels premis Paul Harris Fellow i Venus de Sant Cugat. Durant l'esdeveniment es lliuraran les distincions de l'any 2026. En aquest cas, el premi Paul Harris Fellow és per Lluís Torné i Sabata, físic de referència internacional, mentre que el premi Venus de Sant Cugat serà per la Fundació Vine, entitat que treballa per connectar empreses i organitzacions socials amb l'objectiu de generar oportunitats i fomentar la inclusió. I tanquem les activitats del dissabte amb el concert vermut al Siglo de la Rocío Fax Band. Serà a partir de 12:45 del migdia i l'entrada és gratuïta. I d'activitat del diumenge us proposem el Ball d'Embalat, el concert de fi de curs de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat, que, com dèiem, se celebrarà al Celler Modernista a partir de les 12 del migdia. Aquestes són algunes de les activitats de l'agenda del cap de setmana. Com sempre, el recordem que trobaran més detall i més activitats a www.cugat.cat/agenda. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la Xarxa de Comunicació Local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. El ple municipal de Maig debatrà avui divendres diverses qüestions vinculades a l'habitatge, la gestió interna de l'Ajuntament i el model de ciutat. Entre els punts destacats hi ha dues mocions sobre immigració presentades per PP i Vox, una proposta de la CUP per regular els lloguers de temporada i l'increment de la partida destinada a hores extraordinàries del personal municipal. La sessió també abordarà modificacions urbanístiques a Can Vallet i l'Eixample Sud, canvis en preus públics, esportius i socioeducatius, així com diverses actuacions de millora a la Floresta. En l'apartat de mocions, Esquerra i en Comú Podem defensaran rebutjar la presència estructural dels Mossos d'Esquadra als centres educatius. El PSC presentarà una proposta per descentralitzar el programa cultural de la ciutat i en Comú Podem una altra per impulsar un nou model de bus interurbà públic i descarbonitzat. Recordeu que el ple el podeu seguir en directe a través del web de cugat.cat i també de les xarxes socials. Més d'un centenar de docents s'ha plegat aquest dijous a la plaça Doctor Galtés de Sant Cugat per iniciar una bicicleta de caminada fins a la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc de la vaga del professorat. Aquesta és una de les columnes que ha conduït els docents del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Maresme al recinte universitari, on els manifestants tenen previst celebrar una assemblea per decidir els passos a seguir en funció de com hagi anat la reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació. En aquest sentit, el secretari d'Acció Sindical de la CGT Ensenyament Catalunya, Dani Sánchez, ha qualificat d'irrisòries les mesures plantejades fins ara pel govern. Segons el sindicalista, les propostes econòmiques i de reforç del personal per l'escola inclusiva no cobreixen les necessitats del sistema educatiu català ni compensen la pèrdua de poder adquisitiu del sector. Sánchez també ha acusat l'executiu de mantenir una teatralització a les meses de negociació i ha reclamat més recursos per atendre l'alumnat amb necessitats educatives especials. Per la seva banda, el portaveu de la Intersindical Educació, Marc Martorell, ha defensat un model de lluita que vagi més enllà de les manifestacions tradicionals i inclogui accions per aturar i bloquejar el país, tal com va succeir dimecres amb els talls a les diferents autopistes. De les 5 vagues previstes per a les últimes setmanes de curs, només queda pendent l'aturada del divendres 5 de juny, on estan cridats els docents de tot Catalunya. El Club Muntanyenc Sant Cugat estudia conjuntament amb l'Ajuntament un recorregut entre el Parc Central i Can Mates d'uns 6 quilòmetres i amb menys participants per poder mantenir viva la 67a edició de la Marxa Infantil. 6 mesos després de l'inici de les restriccions per la pesta porcina africana, l'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova Collserola i treballar en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. El que no volen és renunciar com a junta i com a club és a no fer la marxa infantil, han assegurat aquest dijous el president del Club Muntanyenc, Jaume Llogany, en una roda de premsa sobre l'impacte que està tenint la pesta porcina en les activitats de l'entitat. Més enllà de la marxa infantil, el Club Muntanyenc també ha aprofitat la compareixença per reclamar una flexibilització parcial de les restriccions. L'entitat ha traslladat a l'Ajuntament, la FEC i el Consorci del Parc Natural de Collserola dues propostes concretes. La primera és la reobertura del bosc urbà de Volpelleres, que consideren que no té sentit mantenir-lo tancat, i la segona, més ambiciosa, passa per habilitar camins segurs dins de Collserola perquè la ciutadania pugui caminar, córrer o anar en bicicleta de manera controlada i compatible amb les mesures sanitàries. Llogany ha explicat que el club fins i tot s'ofereix a col·laborar en la delimitació i el control d'aquests itineraris. El president ha insistit que l'entitat no defensa saltar-se la normativa ni organitzar activitats il·legals dins Collserola, malgrat admet que moltes persones continuen entrant-hi igualment. Durant la roda de premsa, el Club Muntanyenc també ha criticat el rodatge cinematogràfic que s'ha fet als terrenys de Can Sant Joan en plena polèmica per les restriccions de la pesta porcina. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig, tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats, situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La idea arriba en paral·lel al futur tancament a partir del curs 26-27 dels cicles formatius i estudis esportius de l'Institut del Car, després que el Departament d'Educació anunciés que prioritzarà les places d'ESO i batxillerat per a esportistes d'alt rendiment. Els terrenys formen part de l'àmbit de la Guinardera, on l'Ajuntament impulsa des de fa temps diversos equipaments esportius. A la zona hi ha el pavelló poliesportiu, la pista d'atletisme i els camps de rugby. Actualment també estan en marxa les obres del nou pavelló de gimnàstica. Pedrós ha situat aquesta possible operació dins una reflexió més àmplia sobre la manca de sòl públic disponible a la ciutat i la necessitat de reaprofitar espais d'equipaments existents. El regidor ha insistit, però, que de moment es tracta només d'una idea en estudi i que no hi ha cap projecte definit. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport de lectura pública. Segons el sindicat, el conflicte entra ara en una nova fase després de les mobilitzacions iniciades aquest abril a les biblioteques de Barcelona i de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació. Actualment, el personal del Consorci de Biblioteques de Barcelona es troba en vaga indefinida diària des del 26 de maig, mentre que el personal de la Diputació fa vaga indefinida cada dissabte. La CGT denuncia que el sector bibliotecari pateix una situació endèmica d'infradotació de personal i dèficit d'inversió estructural, fet que asseguren que repercuteix tant en les condicions laborals dels treballadors com en la qualitat del servei. El sindicat subraia també que es tracta d'un sector altament feminitzat i critica que situacions com jornades de fins a 6 o 7 dies consecutius, baixos salaris, manca de conciliació i pèrdua de poder adquisitiu. La vaga estava prevista inicialment per al 29 de maig, però finalment s'ha ajornat fins al 5 de juny per garantir una òptima organització i coordinació per aquell mateix dia, i s'està preparant una manifestació unitària del sector bibliotecari a Barcelona, coincidint amb la jornada de vaga del sector educatiu públic. I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu SPIT, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte, que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat, es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades a esportistes, entrenadors i famílies per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc relacionades amb l'alimentació i la imatge corporal. L'Ajuntament col·labora amb Sant Cugat Creix en la difusió i l'impuls d'aquest projecte. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
5: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'agenda del cap de setmana a Sant Cugat. I comencem amb el Lumínic, el festival de fotografia de Sant Cugat, que des del 2019 impulsa la fotografia d'autor. Sota la inspiració del leitmotiv de la poètica de la imatge, el certamen explora enguany aquesta dimensió essencial del llenguatge artístic. Un festival que comença aquest dissabte i que proposa diverses activitats a Sant Cugat. Aquest dissabte també una hora de màgia amb el Màgic Pol, amb Apolo 21. Dues funcions, a 4:45 de la tarda i a 6:00. Un viatge màgic i molt especial dins una nau on la màgia, la música i els efectes especials sorprenen petits i grans. El Màgic Pol ens porta al Teatre Auditori, a un univers on tot és possible en un espectacle visual, sonor i ple d'emocions que desperta la imaginació i la il·lusió. Aquest dissabte també se celebrarà la 35a edició de la Nit Rotària. El Club Rotary, recordem, col·labora en la lluita contra la polio a través del lliurament anual dels premis Paul Harris Fellow i Venus de Sant Cugat. Durant l'esdeveniment es lliuraran les distincions de l'any 2026. En aquest cas, el premi Paul Harris Fellow és per Lluís Torné i Sabata, físic de referència internacional, mentre que el premi Venus de Sant Cugat serà per la Fundació Vine, entitat que treballa per connectar empreses i organitzacions socials amb l'objectiu de generar oportunitats i fomentar la inclusió. I tanquem les activitats del dissabte amb el concert vermut El Siglo de la Rocío Fax Band. Serà a partir de 12:45 del migdia i l'entrada és gratuïta. I d'activitat del diumenge us proposem el Ball d'Embalat, el concert de fi de curs de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat, que, com dèiem, se celebrarà al Celler Modernista a partir de les 12 del migdia. Aquestes són algunes de les activitats de l'agenda del cap de setmana. Com sempre, el recordem que trobaran més detall i més activitats a www.cugat.cat/agenda. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la Xarxa de Comunicació Local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Si escoltes la ràdio,
4: no et pots perdre el Col·lectius en Xarxa.
3: Cada setmana i en només mitja hora explorem les vivències...
4: Fem de la mà d'experts, activistes i testimonis. Analitzarem temes actuals, trenquem estereotips i farem que les veus de tothom siguin escoltades.
3: No et quedis enrere i escolta Col·lectius en Xarxa.
5: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
6: Escolta'l els dijous a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
9: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
10: Salutacions, us parla Mireia Puente. El ple municipal de maig debatrà avui divendres diverses qüestions vinculades a l'habitatge, a la gestió interna de l'Ajuntament i al model de ciutat. Entre els punts destacats hi ha dues mocions sobre immigració presentades per PP i Vox, una proposta de la CUP per regular els lloguers de temporada i l'increment de la partida destinada a hores extraordinàries del personal municipal. La sessió també abordarà modificacions urbanístiques a Can Vallet i l'Eixample Sud, canvis en preus públics, esportius i socioeducatius, així com diverses actuacions de millora a la Floresta. En l'apartat d'emocions, Esquerra i en Comú Podem defensaran rebutjar la presència estructural dels Mossos d'Esquadra als centres educatius. El PSC presentarà una proposta per descentralitzar el programa cultural de la ciutat i en Comú Podem una altra per impulsar un nou model de bus interurbà públic i descarbonitzat. Recordeu que el ple el podeu seguir en directe a través del web de cugat.cat i també de les xarxes socials. Més d'un centenar de docents s'ha plegat aquest dijous a la plaça Doctor Galtés de Sant Cugat per iniciar una bicicleta de caminada fins a la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc de la vaga del professorat. Aquesta és una de les columnes que ha conduït els docents del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Maresme al recinte universitari, on els manifestants tenen previst celebrar una assemblea per decidir els passos a seguir en funció de com hagi anat la reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació. En aquest sentit, el secretari d'Acció Sindical de la CGT Ensenyament Catalunya, Dani Sánchez, ha qualificat d'irrisòries les mesures plantejades fins ara pel govern. Segons el sindicalista, les propostes econòmiques i de reforç del personal per l'escola inclusiva no cobreixen les necessitats del sistema educatiu català ni compensen la pèrdua de poder adquisitiu del sector. Sánchez també ha acusat l'executiu de mantenir una teatralització a les meses de negociació i ha reclamat més recursos per atendre l'alumnat amb necessitats educatives especials. Per la seva banda, el portaveu de la Intersindical Educació, Marc Martorell, ha defensat un model de lluita que vagi més enllà de les manifestacions tradicionals i inclogui accions per aturar i bloquejar el país, tal com va succeir dimecres amb els talls a les diferents autopistes. De les 5 vagues previstes per a les últimes setmanes de curs, només queda pendent l'aturada del divendres 5 de juny, on estan cridats els docents de tot Catalunya. El Club Muntanyenc Sant Cugat estudia conjuntament amb l'Ajuntament un recorregut entre el Parc Central i Can Mates d'uns 6 quilòmetres i amb menys participants per poder mantenir viva la 67a edició de la Marxa Infantil. 6 mesos després de l'inici de les restriccions per la pesta porcina africana, l'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova a Collserola i treballar en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. El que no volen és renunciar com a junta i com a club és a no fer la marxa infantil, han assegurat aquest dijous el president del Club Muntanyenc, Jaume Llogany, en una roda de premsa sobre l'impacte que està tenint la pesta porcina en les activitats de l'entitat. Més enllà de la marxa infantil, el Club Muntanyenc també ha aprofitat la compareixença per reclamar una flexibilització parcial de les restriccions. L'entitat ha traslladat a l'Ajuntament, la FEC i el Consorci del Parc Natural de Collserola dues propostes concretes. La primera és la reobertura del bosc urbà de Volpelleres, que consideren que no té sentit mantenir-lo tancat, i la segona, més ambiciosa, passa per habilitar camins segurs dins de Collserola perquè la ciutadania pugui caminar, córrer o anar en bicicleta de manera controlada i compatible amb les mesures sanitàries. Llogany ha explicat que el club fins i tot s'ofereix a col·laborar en la delimitació i el control d'aquests itineraris. El president ha insistit que l'entitat no defensa saltar-se la normativa ni organitzar activitats il·legals dins Collserola, malgrat admet que moltes persones continuen entrant-hi igualment. Durant la roda de premsa, el club muntanyenc també ha criticat el rodatge cinematogràfic que s'ha fet als terrenys de Can Sant Joan en plena polèmica per les restriccions de la pesta porcina. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig, tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats, situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La idea arriba en paral·lel al futur tancament a partir del curs 26-27 dels cicles formatius i estudis esportius de l'Institut del CAR, després que el Departament d'Educació anunciés que prioritzarà les places d'ESO i batxillerat per a esportistes d'alt rendiment. Els terrenys formen part de l'àmbit de la Guinardera, on l'Ajuntament impulsa des de fa temps diversos equipaments esportius. A la zona hi ha el pavelló poliesportiu, la pista d'atletisme i els camps de rugby. Actualment també estan en marxa les obres del nou pavelló de gimnàstica. Pedrós ha situat aquesta possible operació dins una reflexió més àmplia sobre la manca de sòl públic disponible a la ciutat i la necessitat de reaprofitar espais d'equipaments existents. El regidor ha insistit, però, que de moment es tracta només d'una idea en estudi i que no hi ha cap projecte definit. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport de lectura pública. Segons el sindicat, el conflicte entra ara en una nova fase després de les mobilitzacions iniciades aquest abril a les biblioteques de Barcelona i de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació. Actualment, el personal del Consorci de Biblioteques de Barcelona es troba en vaga indefinida diària des del 26 de maig, mentre que el personal de la Diputació fa vaga indefinida cada dissabte. La CGT denuncia que el sector bibliotecari pateix una situació endèmica d'infradotació de personal i dèficit d'inversió estructural, fet que asseguren que repercuteix tant en les condicions laborals dels treballadors com en la qualitat del servei. El sindicat subraia també que es tracta d'un sector altament feminitzat i critica situacions com jornades de fins a 6 o 7 dies consecutius, baixos salaris, manca de conciliació i pèrdua de poder adquisitiu. La vaga estava prevista inicialment per al 29 de maig, però finalment s'ha ajornat fins al 5 de juny per garantir una òptima organització i coordinació per aquell mateix dia, i s'està preparant una manifestació unitària del sector bibliotecari a Barcelona, coincidint amb la jornada de vaga del sector educatiu públic. I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu SPIT, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte, que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat, es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades a esportistes, entrenadors i famílies per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc relacionades amb l'alimentació i la imatge corporal. L'Ajuntament col·labora amb Sant Cugat Creix en la difusió i l'impuls d'aquest projecte. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
7: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
2: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'agenda del cap de setmana a Sant Cugat. I comencem amb el Lumínic, el Festival de Fotografia de Sant Cugat, que des del 2019 impulsa la fotografia d'autor. Sota la inspiració del leitmotiv de la poètica de la imatge, el certamen explora enguany aquesta dimensió essencial del llenguatge artístic. Un festival que comença aquest dissabte i que proposa diverses activitats a Sant Cugat. Aquest dissabte també una hora de màgia amb el Màgic Pol, amb Apolo 21. Dues funcions, a 4:45 de la tarda i a les 6. Un viatge màgic i molt especial dins una nau on la màgia, la música i els efectes especials sorprenen petits i grans. El Màgic Pol ens porta al Teatre Auditori, a un univers on tot és possible en un espectacle visual, sonor i ple d'emocions que desperta la imaginació i la il·lusió. Aquest dissabte també se celebrarà la 35a edició de la Nit Rotària. El Club Rotary, recordem, col·labora en la lluita contra la polio a través del lliurament anual dels premis Paul Harris Fellow i Venus de Sant Cugat. Durant l'esdeveniment es lliuraran les distincions de l'any 2026. En aquest cas, el premi Paul Harris Fellow és per Lluís Torner i Sabata, físic de referència internacional, mentre que el Premi Venus de Sant Cugat serà per la Fundació Vine, entitat que treballa per connectar empreses i organitzacions socials amb l'objectiu de generar oportunitats i fomentar la inclusió. I tanquem les activitats del dissabte amb el concert vermut al Siglo de la Rocío Fax Band. Serà a partir de 12:45 del migdia i l'entrada és gratuïta. I d'activitat del diumenge us proposem el Ball d'Embalat, el concert de fi de curs de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat, que, com dèiem, se celebrarà al Celler Modernista a partir de les 12 del migdia. Aquestes són algunes de les activitats de l'agenda del cap de setmana. Com sempre, el recordem que trobaran més detall i més activitats a www.cugat.cat/agenda. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la Xarxa de Comunicació Local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, nova jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents un cop fracassat el setè intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. De seguida anirem en directe fins a les portes del Departament d'Educació per buscar l'última hora i parlarem també amb Iolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, un dels convocants de les protestes. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres, 29 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els bombers preveuen que a partir de les 8 del matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta els veïns d'Orrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó XIV. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies només es faci servir el metro. Dels esports, Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits.

0: L'Hisenda de Montcada revela que va morir als 70 anys i que era molt més alta que la mitjana femenina. També aporta informació sobre els problemes de mobilitat i dolors que hauria patit al tram final de la seva vida la fundadora del monestir de Pedralbes. 7 i 3 minuts, temps per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres amb dues avaries actives des de primera hora del matí a la xarxa viària. Totes dues han estat a l'A2 i deixen un quilòmetre de lentitud. Una ha estat a l'altura d'Abrera, en direcció Barcelona, i l'altra del Bruc, en direcció Lleida. Per altra banda, tenim també ja alguns punts amb retencions habituals, com per exemple el Nus de la Trinitat, que deixa afectacions als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel Vallès també tenim retencions, sobretot a la C58, al punt de Sabadell i Cerdanyola, en direcció a la Trinitat. També la AP7 pateix retencions en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès. Per últim, el Llobregat, retencions, tot i que de poca intensitat, a l'altura de Sant Vicenç dels Horts i Pallejà, en direcció a Barcelona, igual que el punt de Sant Feliu per la AP23. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: I la previsió del temps, com sempre, ens l'acosta en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
2: Bon dia. Una altra vegada tindrem una situació completament desbocada pel que fa a la temperatura, i la mostra la tenim a hores d'ara. Hi ha molts valors de temperatura arran de costa, també cap a Girona, que no estan baixant dels 25 graus a hores d'ara, i de fet durant tot el matí amb molt pocs núvols. Al llarg d'aquesta tarda algunes es formaran a la Costa Brava amb el vent que girarà cap a llevant, núvols que no portaran pluja, i també faran que baixi la temperatura, sobretot a Girona, que baixi respecte ahir. En canvi, a les comarques de Ponent, de 35 a 40 graus. Déu-n'hi-do. Alguna tempesta apareixerà aquesta tarda i vespre al Prepirineu, sobretot al de Lleida. El cap de setmana també es presenta calorós, una mica menys que els últims dies, però sobretot amb més si a fogor, i tempestes de tarda al Pirineu. Fins i tot demà a la tarda arribaran fins a la Catalunya central. Estem pendents a la xarxa.
3: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Us ho dèiem ara, en titulars, educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació del conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al mateix departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys, una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial de funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Per saber-ne més detalls del desencontre, obrim conversa ara mateix amb la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, que ha fet nit al departament. Iolanda, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
4: Hola, molt bon dia.
0: Era necessària realment aquesta tancada? Fins a quin punt hi ha tingut a veure, o hi van tenir a veure ahir, les paraules de la consellera assegurant que la proposta per escrit que us va lliurar era la definitiva?
4: Doncs home, això ha tingut molt a veure. De fet, és el punt clau, perquè portem dies reclamant que se'ns presenti una proposta per escrit des de la qual puguem negociar la part social, i resulta que la primera proposta que ens presenten per escrit i ens diuen que és una proposta definitiva, doncs no es pot moure ni una coma. Doncs això, evidentment, no és acceptable. Això no és negociar. No sabem quin concepte tenen de negociació, però això segur que no ho defineix. Així que en veure doncs, que ahir, tot i haver estat doncs, predisposats a dedicar les hores que fes falta a negociar, vam fer grups fins i tot de treball, uns grups que en el cas, per exemple, dels salaris van ser absolutament improductiu, doncs si no volen negociar, i nosaltres sí que volem, doncs ens mantenim aquí fins que vulguin negociar realment i podem doncs, avançar en els termes que cal avançar i que sigui doncs, una proposta consensuada i no una proposta imposada.
0: S'ha arribat als 400 euros, o gairebé. És el que demanàveu. Expliqui'ns quina és l'argúcia que denuncieu perquè tothom ho entengui, perquè hi ha moltes persones que no acaben d'entendre aquestes xifres.
4: Doncs que no és cert que s'ha arribat als 400 euros. El que ells ens proposen d'augment salarial per part de la conselleria únicament són 120 euros, d'acord? El que ells fan és la trampa d'incorporar doncs, en el complement específic, que és on allà on representa que estem fent les negociacions, incorporar el que suposa l'augment de l'Estat, vale? L'Estat ja sabeu doncs, que per compensar la pèrdua de poder adquisitiu, doncs, per actualització dels sous, el que fa és doncs, aplicar uns increments que es pacten des de l'Estat. En aquest cas és un 11% fins al 2028, i el que pertoca, doncs, aquestes quantitats que pertoquen doncs, aquests anys, diguéssim, el percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Val? I això fa que els nostres, o sigui, que els salaris doncs, de la resta de comunitats autònomes s'actualitzin igual que els nostres, i de fet de totes les persones funcionaris, no només d'educació. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
0: Vale?
4: El complement que ha d'aplicar-nos al Departament d'Educació. I aquí és on no arribem, bueno, arribem a aquests 120 euros, quan nosaltres estem demanant doncs, com a mínim doblar el que ja està acordat en l'acord que es va produir al març,
0: Yolanda,
4: doncs 200 euros més com a mínim. Això sí que per
0: I
4: nosaltres representaria
0: que la consellera, què us fa pensar que la consellera avui afinarà més el llapis? Ahir vau exigir la seva presència a la negociació, això vol dir que no us acabàveu d'entendre amb l'equip negociador.
4: Bueno, és el que he dit, que és que ahir no vam avançar res. Ahir va haver zero avenç en aquest sentit. Per tant, doncs, evidentment, doncs no marxarem d'aquí fins que al final doncs, entrin en raó i estiguin predisposats a negociar i realment doncs, poder avançar en aquesta qüestió. Que de fet us hem de dir que els números que ens van presentar ahir i abans d'ahir eren pitjors que números que ens havien presentat dies enrere, amb la qual cosa cada passa que ells diuen que fan endavant en realitat són dues passes enrere. Així que bé, aquí estem enrocats i per tant, doncs... No ens mourem d'aquí fins que realment podem parlar en el mateix llenguatge, perquè semblava que els sonava la mateixa música i aquesta música s'ha estroncat de cop.
0: Així ens ho semblava a tots. Gràcies, Yolanda, per l'esforç d'haver-nos atès aquesta primera hora i que vagin bé, sincerament, les negociacions. Gràcies. Adéu, bon dia.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Doncs, un cop escoltades les valoracions de la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, des de l'interior del Departament d'Educació, ens traslladem ara a l'exterior per ampliar-ne els detalls. A les portes d'aquesta seu a Barcelona, pendents del que pugui passar a aquesta hora del matí, i de fet, potser fins a les 10, que no hi haurà la negociació, allà hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara mateix aquí fora?
5: Bon dia, Elena. Sí, Yolanda Segura és una de les 17 persones que han passat la nit aquí al Departament d'Educació. Un tancament que es va decidir ahir de manera improvisada per part dels sindicats dels mestres que han convocat aquest extens calendari de vagues. Es va dubtar, sí, de manera improvisada, perquè tot feia pensar que les coses anaven bé, que les converses avançaven a bon ritme i que l'acord estava a tocar, però finalment no ha estat així i la xifra de l'increment salarial s'ha transformat en el principal obstacle en les últimes hores que ha impedit oficialitzar aquest acord. Així les coses continuen d'una manera molt semblant a la que Yolanda Segura ens ha acabat d'explicar, i és que els sindicats dels mestres que continuen endavant amb aquest calendari de mobilitzacions consideren insuficient l'increment salarial xifrat en 400 euros per part del govern català, tot i que el govern insisteix que aquesta xifra dobla l'acord inicial assolit en un principi en Comissions Obreres i UGT.
6: Sobretot el que demanaria en aquest cas dels sindicats és que reconsiderin la seva situació. Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. El Departament d'Educació i Formació Professional ha presentat l'oferta definitiva. Estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas de l'acord, que seria durant 4 anys.
5: I del sindicat professors de secundària insisteixen que aquest increment salarial de 400 euros no és...
7: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
8: Amb aquesta oferta, i avui l'han tornat a repetir, no hi ha ni un euro més damunt de la taula. Han sortit a fer una sèrie de trucades i l'oferta torna a ser 122 euros. Nosaltres no podem dir-li a la gent que es manifestava ahir, a la gent que estava el divendres amb aquella vaga de magnitud, d'aquella magnitud a Barcelona, que nosaltres signem un acord perquè cobraran 122 euros bruts al mes. M'assembla que això és d'una evidència absoluta.
5: A més, el sindicat de professors de secundària reclamen una clàusula de revisió salarial perquè l'increment de l'IPC no s'acabi menjant aquesta pujada salarial en els propers 4 anys. I així a l'espera, Helena, esperem aquesta reunió a partir de les 10 del matí perquè, en principi, la consellera d'Educació, Esther Niubó, liderarà aquesta trobada. És la vuitena que mantenen els sindicats dels mestres amb el govern de català per intentar desencallar un conflicte que s'allarga ja moltes setmanes i que tot apunta així acabarà el curs. Amb aquest calendari de mobilitzacions, avui és el torn de noves aturades territorialitzades que afectaran les comarques del Baix Llobregat i el Penedès. Insistim, Helena, a l'espera d'aquesta reunió, a partir de les 10 del matí, els sindicats dels mestres confien que amb el lideratge de la consellera d'Educació, Esther Niubó, es puguin apropar a posicions.
0: Doncs gràcies, Anna. Esperem que així sigui. En tot cas, mantenim aquest punt d'informació per al que pugui passar. Gràcies. Fins després. Doncs, com dèiem, avui nova jornada de vaga d'educació al Penedès i al Baix Llobregat, després que aquest dijous hagi estat el torn del Maresme i el Vallès. Al Vallès Occidental s'ha organitzat una bicicletada amb dues columnes de manifestants en direcció a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Una d'aquestes columnes ha sortit des de Sant Cugat del Vallès i l'altra des de Terrassa, al Maresme. Els docents han tallat l'autopista C32 durant dues hores i s'han manifestat a l'Ajuntament de la capital, Mataró. I en aquest context de negociacions i vagues, la consellera d'Educació, Esther Niubó, presentava aquest dijous al Parlament el pressupost del seu departament, justament. Són 8.356 milions d'euros, un 25% més que els comptes del 2023. Aquesta dotació ha de servir per encarar la millora educativa per la propera dècada. Niubó ha dit que permetran reforçar plantilles, incrementar l'oferta de formació professional, més recursos per la inclusiva i renovar escoles i instituts.
9: El pressupost més important de la història de Catalunya en matèria educativa, un pressupost que és necessari, que no és només una dada quantitativa. El Departament d'Educació i Formació Professional doncs, representa més del 20% del pressupost global de la Generalitat de Catalunya i és sobretot, com deia, una oportunitat per actualitzar i reforçar el sistema educatiu català.
0: Un quart de vuit del matí, molt pendents també d'Òrrius, al Maresme, perquè els bombers confien que a partir de les 8 d'aquest matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta des d'ahir els veïns d'aquest municipi maresmenc. Per un incendi, recordem, en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina i que hi ha, justament, a dins de la nau. Quan la gran columna de fum que s'ha generat hagi disminuït, s'autoritzarà l'activitat normal de la població. El cap d'intervenció dels bombers, Josep Manel Escudero, ha explicat els detalls de la feina d'atac a les flames, que també busca evitar mals majors de tipus ambiental.
10: I mentre no hi hagi cap afectació que vagi la columna pels vents, que no ho preveiem cap a zona urbana i que afecti la població, doncs no tirarem aigua. I no tirarem aigua precisament per no afectar el medi natural, perquè hi ha una riera i llavors els productes contaminants que podrien haver-hi de les aigües d'extinció afectaria la riera i el que volem és minimitzar l'impacte sobre el medi natural, ara que ja tenim l'incendi de vegetació estabilitzat.
0: Aquest primer foc de la temporada de calor ha coincidit amb la presentació de la campanya de prevenció d'incendis forestals. Ha estat a l'aeroport de Sabadell, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Una campanya que aposta per la prevenció. En té més detalls Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
11: Els agents rurals afronten la campanya forestal reforçant la vigilància preventiva i recorden la importància del mapa del Pla Alfa com a eina clau d'informació davant el perill d'incendi forestal. També fan una crida a la prudència, ja que 9 de cada 10 incendis forestals són originats directament o indirectament per causes humanes.
12: Malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil, i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui material combustible.
11: D'altra banda, els bombers de la Generalitat, amb més personal, vehicles i mitjans aeris, reforcen la seguretat del personal i la presa de decisions en escenaris d'alta incertesa. La crida a la prudència es manté, doncs les altes temperatures, tant d'aquests darrers dies com les que es preveuen durant tota la campanya, pot portar que qualsevol petit foc es converteixi en un gran incendi.
0: Tot plegat en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures extremes. Les temperatures continuaran altes arreu del país, especialment a Ponent, on les

0: celebrarà passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. El president de la Generalitat, Salvador Illa, mentrestant, veu intencionalitat política, volíem dir, en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el Papa.
1: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
0: Deu minuts per arribar a 7:45. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14, un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana que només es faci servir el metro. És una crònica de Jordi Casino.
2: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
3: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
2: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquells dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
4: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
2: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
0: Obrim la crònica esportiva amb un nom propi, el de Mitchell, que no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, havent aconseguit l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
5: Mitchell Sánchez diu adéu al Girona després de 5 temporades a Montilivi, un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona, i amb el record d'haver jugat la Champions competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cárcel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Mitchell a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que Mitchell no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
0: I més comiats encara. Mapi León i Ona Batlle han fet oficial que no continuaran al Barça la propera temporada. Totes dues acaben contracte i no el renoven. La central aragonesa ha jugat 9 cursos amb la samarreta blaugrana, en què ha disputat més de 300 partits i ha aixecat 27 títols. Per altra banda, la lateral de Vilassar marxarà després de 3 temporades a l'equip. Les dues baixes se sumen a la d'Alèxia, que dimecres es va acomiadar. El destí

0: Endemà, Pi León, com Dona Batlle, seran la Premier League anglesa.
1: Ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I, sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
0: Anthony Gordon ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i només falta la signatura del contracte perquè es converteixi en el primer reforç per a l'equip de Hansi Flick. El davanter anglès de 25 anys i que arriba procedent del Newcastle ja és a Barcelona. Arribarà amb un traspàs de 70 milions d'euros més 10 en variables i firmarà contracte per a les properes 5 temporades. Tot i el seu fitxatge, el club continua treballant per fitxar un altre davanter. I Xavi Pascual ha explicat els motius de la seva sortida del Barça de bàsquet a final de temporada. El de Gavà abonarà la seva clàusula de rescisió de 400.000 euros i marxarà previsiblement a Dubai. El tècnic ha assegurat que la seva relació amb Joan Laporta i amb Rafa Juste és excepcional, però que ha decidit sortir pel patiment que li suposa perdre amb el Barça.
2: I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant.
0: L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, fundadora del monestir de Pedralbes de Barcelona, ha revelat nous detalls sobre la seva vida i sobre la seva mort. Va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. Ens ho expliquen els companys de BTV que, per cert, han produït un documental de tot aquest procés anomenat Pedralbes despertant la reina.
3: És el moment en què els investigadors obrien el sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, la primera troballa al lloc on eren les seves restes, una caixa de fusta en un estat de conservació excepcional. Després de l'exhumació va arribar l'anàlisi de les restes. Les proves fetes amb l'última tecnologia ajudaran a conèixer com es vivia al monestir. De moment han constatat que la reina era una dona alta per l'època i que, tot i patir una malaltia òssia, va viure fins als 70 anys.
4: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
3: La investigació ha exhumat 7 tombes més del segle XIV. Han aparegut més sorpreses, com un panteó familiar que no s'esperava, amb restes d'una dona amb una cabellera llarga gairebé intacta. Es tracta d'un projecte inèdit a Barcelona que s'emmarca en la celebració dels 700 anys del monestir i del qual s'esperen els resultats definitius l'any vinent.
0: Estrella Damm continua amb la commemoració dels 150 anys amb les sales de concerts com a escenaris. De setembre a octubre ofereixen un nou cicle de 45 concerts a 45 sales diferents de Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra, amb noms com Alfred García, Miqui Núñez, Su o Caral Laoz.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Tots els marroquins...
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
8: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
7: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
8: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
7: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
9: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
10: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
9: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
10: Perquè la teva salut és el nostre futur.
9: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
11: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 93 597 100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
12: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
13: Els hits de tots els temps.
14: A Ràdio Sant Cugat.
15: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
0: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents un cop fracassat el 7è intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar, tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment ja previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en xarxa.
16: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
0: De seguida tornarem en directe fins a les portes del Departament d'Educació per buscar l'última hora. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres, 29 de maig. Els bombers preveuen que a partir de les 8 del matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta els veïns d'Orrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa a Catalunya. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies només facin servir el metro. Abordarem aquestes circumstàncies tot seguit en conversa amb Àlex Abad, vicepresident i referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Dels esports destaquem que Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada revela que va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. També aporta informació sobre els problemes de mobilitat i dolors que hauria patit, deia, al tram final de la seva vida, la fundadora del monestir de Pedralbes.

0: i deixen un quilòmetre de lentitud. Una a l'altura d'Abrera, en direcció Barcelona. Una altra al Bruc, en aquest cas en direcció Lleida. I la darrera a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, que deixa un carril tallat i provoca 2 quilòmetres de cues cap a la capital catalana. Per altra banda, tenim algunes retencions habituals cap al nus de la Trinitat amb afectacions als primers trams de les rondes en sentit sud. I al Llobregat també hi ha lentitud per la B23 des de Molins de Rei cap a Barcelona. I pel que fa al temps, comencem el dia amb molta calor arreu del país i temperatures que a la costa i especialment a les comarques de Girona es mantenen per sobre dels 25 graus. Al matí serà força tranquil, amb domini del sol i molt pocs núvols. A la tarda arribaran alguns núvols a la Costa Brava per l'entrada de vent de llevant, sense precipitacions, això sí, però amb una lleugera baixada de les temperatures a les comarques gironines. En canvi, a Ponent, els termòmetres es mouran entre els 35 i els 40 graus. També creixeran algunes tempestes al Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, entre la tarda i el vespre. De cara al cap de setmana, continuarà la calor una mica més moderada, amb més xafogor i tempestes de tarda al Pirineu, que puntualment arribaran també a la Catalunya central.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació de conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al departament. Aquest dijous, després de la 7a mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents, amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial als funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Aquest desencontre és el motiu que els sindicats hagin optat per dormir a la conselleria. A les portes d'aquesta seu d'educació, a Barcelona, hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és ara mateix la situació aquí on estàs tu?
2: Bon dia, Helena. Governs i sindicats interpreten de manera molt diferent l'increment de 400 euros que està sobre la taula i que en principi era el motiu que indicava, perquè aquest era l'escenari fa només unes quantes hores, que l'acord estava a tocar i que el conflicte estava a punt de desencallar, d'acabar, però no ha estat així. Els sindicats consideren que aquest no és un increment real, ja que incorpora una pujada salarial que ja es donava per feta l'increment que l'Estat ha assignat amb tots els funcionaris. Iolanda Segura, des del sindicat majoritari, vostè que explicava fa uns minuts als Notícies en Xarxa que aquest no és un increment real i que volen més per poder dir que la vaga ha acabat al sector educatiu.
3: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
2: Però el Departament d'Educació continua assegurant que aquest increment salarial de 400 euros suposa una millora substancial, ja que dobla l'acord assolit en un principi amb els sindicats, Comissions Obreres i UGT. Des d'Educació s'insistia que aquesta és una fórmula que hauria de dirigir cap a l'acord definitiu.
4: Sobretot el que demanaria en aquest cas els sindicats és que reconsiderin la seva situació. Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. El Departament d'Educació i Formació Professional ha presentat l'oferta definitiva. Estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas, de l'acord, que seria durant 4 anys.
2: I així estan les coses, Helena. Els sindicats consideren del tot insuficient aquesta pujada de 400 euros perquè consideren que no és una pujada real i han passat tota la nit aquí al Departament d'Educació com a mesura de protesta. El tancament va ser una decisió adoptada de manera improvisada ahir al vespre, després que els sindicats dels mestres van constatar que les coses no avançaven i que Educació es mantenia en aquesta mateixa posició d'increment salarial de 400 euros. Van tallar via Augusta. Aquest matí, a partir de les 10 del matí, esperen que el lideratge de les negociacions, que en principi adoptarà la consellera Esther Niubó, podria canviar les coses, podria millorar l'escenari i es podria avançar cap a posicions molt més consensuades, fins i tot posar fi a una convocatòria de vaga que en aquests moments continua. Els sindicats dels mestres mantenen les mobilitzacions territorialitzades. Avui és el torn del Baix Llobregat i el Penedès. També s'espera una nova concentració a les portes del Departament d'Educació, tot coincidint amb la reunió, ja serà la vuitena, que la consellera mantindrà amb els sindicats dels mestres. I a més s'ha convocat, s'ha organitzat també una performance reivindicativa a Montserrat. Així que, Helena, esperem que a partir de les 10 del matí aquesta trobada entre la consellera i els sindicats dels mestres pugui donar alguna llum sobre com van les coses, si s'avancen a les negociacions i si s'arriba a alguna mena de fórmula que pugui satisfar totes les parts.
0: Doncs n'estarem pendents. És evident que aquí on estàs tu hi ha molta expectació màxima, perquè tot i que la reunió no és fins a les 10, ja estem veient passar darrere teu alguns mitjans de comunicació, càmeres de televisió especialment, per captar, evidentment, aquest inici de reprendre, o aquesta represa de la negociació de la vuitena mesa a partir de les 10. Gràcies, Anna, i et mantenim aquí perquè ens puguis informar sobre el que pugui passar. Gràcies, fins ara. Avui, nova jornada de vaga d'educació, mentrestant, al Penedès i al Baix Llobregat, després que aquest dijous hagi estat el torn del Maresme i el Vallès. Al Vallès Occidental s'ha organitzat una bicicletada amb dues columnes de manifestants en direcció a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Una d'aquestes columnes ha sortit des de Sant Cugat del Vallès i l'altra ho ha fet des de Terrassa. Al Maresme, els docents han tallat l'autopista C32 durant dues hores i s'han manifestat a l'Ajuntament de la capital, Mataró. I en aquest context de negociacions i vagues, la consellera d'Educació, Esther Niubó, presentava aquest dijous al Parlament els pressupostos del seu departament. Són 8.356 milions d'euros, un 25% més que els comptes del 2023. Aquesta dotació ha de servir per encarar la millora educativa de la propera dècada. Niubó ha dit que permetran reforçar plantilles, incrementar l'oferta de formació professional, més recursos per la inclusiva i renovar escoles.
5: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
6: Del pressupost global de la Generalitat de Catalunya i és sobretot, com deia, una oportunitat per actualitzar i reforçar el sistema educatiu català.
0: I quan encara falten 4 minuts per arribar a 3:15 del matí, Protecció Civil acaba d'aixecar l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. La disminució de la gran columna de fum generada permet la mobilitat habitual de la població. El foc està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. El cap d'intervenció dels bombers, Josep Manel Escudero, ha explicat els detalls de la feina d'atac a les flames, que també busquen evitar mals majors de tipus ambiental.
7: I mentre no hi hagi cap afectació que vagi la columna pels vents, que no ho preveiem, cap a zona urbana i que afecti la població, doncs no tirarem aigua. I no tirarem aigua precisament per no afectar el medi natural, perquè hi ha una riera, i llavors els productes contaminants que podrien haver-hi de les aigües d'extinció afectaria la riera, i el que volem és minimitzar l'impacte sobre el medi natural, ara que ja tenim l'incendi de vegetació estabilitzat.
0: Aquest primer foc de la temporada de calor ha coincidit amb la presentació de la campanya de prevenció d'incendis forestals. Ha estat a l'aeroport de Sabadell, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Una campanya que aposta per la prevenció. En té més detalls Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
8: Els agents rurals afronten la campanya forestal reforçant la vigilància preventiva i recorden la importància del mapa del Pla Alfa com a eina clau d'informació davant el perill d'incendi forestal. També fan una crida a la prudència, ja que 9 de cada 10 incendis forestals són originats directament o indirectament per causes humanes.
9: Malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil, i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui, doncs, material combustible.
8: D'altra banda, els bombers de la Generalitat, amb més personal, vehicles i mitjans aeris, reforcen la seguretat del personal i la presa de decisions en escenaris d'alta incertesa. La crida a la prudència es manté. Doncs les altes temperatures, tant d'aquests darrers dies com les que es preveuen durant tota la campanya, pot portar que qualsevol petit foc es converteixi en un gran incendi.
0: Tot plegat en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures extremes. Les temperatures continuaran altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteocat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny, després del Consell Europeu i abans del Consell Federal, que el PSOE celebrarà també passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Mentrestant, i des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
10: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
0: A tot això, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE ha suposat una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Ha estat en un acte públic a Leganés, on també ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez.
11: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
5: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: La defensa de Jonathan Andic ha presentat recurs contra la presó amb fiança que li va imposar el jutjat de Martorell, que l'investiga per la mort del seu pare, Isaac Andic, a Montserrat. Alega que no hi ha indicis sòlids per acordar una mesura com la presó sota fiança i critica les filtracions policials. A més, assegura que l'acusat sempre ha estat a disposició dels Mossos i critica les seves imatges emmanillat accedint al jutjat. El recurs també aporta informes mèdics del pare que diuen que tenia artrosi als dos genolls, fet que li podia haver causat la caiguda i la falta de reacció. I afegeix un vídeo on es veu l'empresari caure mesos abans en una visita professional per rebatre que la caiguda fos provocada. El fill del fundador de Mango manté que tenia una bona relació amb el seu pare i que no es va contradir. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament de Barcelona demana que només es faci servir de metro. És una crònica de Jordi Casino.
8: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
12: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
8: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquells dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
13: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
8: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
0: El jutjat contenciós número 2 de Tarragona ha aixecat les mesures cautelars que mantenien aturada la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre a Tortosa. La causa estava paralitzada des del desembre del 2021 a l'espera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya resolgués el recurs contra la descatalogació del monument i la llicència d'obres per retirar-lo. Ara el jutge considera que ja no hi ha motius per mantenir la suspensió. L'Ajuntament de Tortosa ha rebut la notícia amb optimisme, ja que permet desencallar un dels assumptes més polèmics de la ciutat en les últimes dècades, tal com indica Mar Lleixà, alcaldessa de Tortosa.
14: És una molt bona notícia, és una notícia que celebrem des de l'Ajuntament de Tortosa i esperem que ben aviat puguem tenir aquesta sentència que permeti la represa de la retirada del monument.
0: I a Granollers, al Vallès Oriental, continua el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. A la segona jornada de treball s'ha parlat d'urbanisme i del paper de la imatge i dels mitjans de comunicació. A més, alumnes de 23 centres educatius diferents del Vallès Oriental han visitat el Congrés. Oriol Nelo és geògraf especialitzat en estudis urbans.
15: Les nostres ciutats es configuren a través, esclar, de la relació de les persones, de la societat amb el medi. No? I aquesta relació dona a uns més oportunitats que els altres segons què? Segons la capacitat d'adquirir, d'optar, d'elegir el lloc on podem residir.
0: Nou minuts per plantar-nos a les 8. Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, havent aconseguit l'ascens al curs de la seva arribada i la seva classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
16: Mitchell Sánchez diu adéu al Girona després de 5 temporades a Montilivi, un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona, i amb el record d'haver jugat la Champions competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cárcel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Mitchell a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que en Mitchell no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
0: Mapi León i Ona Batlle han fet oficial que no continuaran al Barça la propera temporada. Totes dues acaben contracte i no el renoven. La central aragonesa ha jugat 9 cursos amb la samarreta blaugrana, en què ha disputat més de 300 partits i ha aixecat 27 títols. Per altra banda, la lateral de Vilassar marxarà després de 3 temporades a l'equip. Les dues baixes se sumen a la d'Alexia, que dimecres es va acomiadar. El destí, tant de Mapi León com de Ona Batlle, serà la Premier League anglesa. I pel que fa al Barça masculí, Anthony Gordon ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i només falta la signatura del contracte perquè es converteixi en el primer reforç per a l'equip de Hansi Flick. El davanter anglès de 25 anys i que arriba procedent del Newcastle
5: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio de Sant Cugat.
0: I Badalona ja prepara la Supercopa de Bàsquet 2026, que es disputarà a la ciutat els dies 19 i 20 de setembre. La competició comptarà amb els tres equips ja classificats, el València com a vigent campió, el Baskonia, guanyador de la Copa, i el Joventut com a anfitrió. La quarta i última plaça serà per a qui aixequi la Lliga. El president de la penya, Juanan Morales, valora l'aposta de la ciutat pel bàsquet.
17: La veritat és que jo crec que participar a la Supercopa, tal com han expressat a la presentació, és un torneig que cada vegada té més importància. És veritat que arriba en un moment en què la gent té fam de bàsquet, perquè ha estat tot l'estiu, n'hi ha noves incorporacions, n'hi ha la il·lusió d'una nova temporada, i jo crec que per la sisa joventut participar-hi ajudarà molt i molt a poder començar molt bé la temporada.
0: El Centre d'Esports Sabadell arrenca avui el play-off d'ascens a segona divisió. Juga l'anada de les semifinals al camp del filial del Real Madrid. L'equip de Ferran Costa buscarà a l'Alfredo Di Stéfano un bon resultat per rematar la feina a la tornada a la nova Creu Alta. La prèvia és de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
18: El fet que l'eliminatòria jugui a 180 minuts podria fer pensar que l'equip sortiria a buscar un resultat positiu per rematar la feina a una nova Creu Alta que de ben segur es tornaria a vestir de gala. Però res més lluny de la realitat. Ferran Costa ha recordat que el Sabadell va pujar l'any passat jugant totes les eliminatòries amb la tornada fora i que, per tant, el que ara s'han de fixar és només el partit a l'Alfredo Di Stéfano.
19: Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o... No és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades, o el repte és prou gran i és prou important com per donar el millor de nosaltres acció a acció dins del partit i no pensar ni que hi ha una tornada.
18: Una afició que continua bolcada amb un conjunt que s'ha guanyat per al seu propi mèrit somiar amb un ascens a segona divisió que seria històric.
0: L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, fundadora del monestir de Pedralbes de Barcelona, ha revelat nous detalls sobre la seva vida i la seva mort. Va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. Ens ho expliquen els companys de BTV, que han produït un documental de tot aquest procés anomenat Pedralbes despertant la reina.
20: És el moment en què els investigadors obrien el sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, la primera troballa al lloc on eren les seves restes, una caixa de fusta en un estat de conservació excepcional. Després de l'exhumació va arribar l'anàlisi de les restes. Les proves fetes amb l'última tecnologia ajudaran a conèixer com es vivia al monestir. De moment han constatat que la reina era una dona alta per l'època i que, tot i patir una malaltia òssia, va viure fins als 70 anys.
21: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
20: La investigació ha exhumat 7 tombes més del segle XIV. Han aparegut més sorpreses, com un panteó familiar que no s'esperava, amb restes d'una dona amb una cabellera llarga gairebé intacta. Es tracta d'un projecte inèdit a Barcelona que s'emmarca en la celebració dels 700 anys del monestir i del qual s'esperen els resultats definitius l'any vinent.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.

0: peixos. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. El ple municipal de maig debatrà avui divendres diverses qüestions vinculades a l'habitatge, a la gestió interna de l'Ajuntament i al model de ciutat. Entre els punts destacats hi ha dues mocions sobre immigració presentades per PP i Vox, una proposta de la CUP per regular els lloguers de temporada i l'increment de la partida destinada a hores extraordinàries del personal municipal. La sessió també abordarà modificacions urbanístiques a Can Vallet i l'Eixample Sud, canvis en preus públics, esportius i socioeconòmics educatius, així com diverses actuacions de millora a la Floresta. En l'apartat de mocions, Esquerra i en Comú Podem defensaran rebutjar la presència estructural dels Mossos d'Esquadra als centres educatius. El PSC presentarà una proposta per descentralitzar el programa cultural de la ciutat i en Comú Podem una altra per impulsar un nou model de bus interurbà públic i descarbonitzat. Recordeu que el ple el podeu seguir en directe a través del web de cugat.cat i també de les xarxes socials. Més d'un centenar de docents s'ha plegat aquest dijous a la plaça Doctor Galtés de Sant Cugat per iniciar una bicicleta de caminada fins a la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc de la vaga del professorat. Aquesta és una de les columnes que ha conduït els docents del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Maresme al recinte universitari, on els manifestants tenen previst celebrar una assemblea per decidir els passos a seguir en funció de com hagi anat la reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació. En aquest sentit, el secretari d'Acció Sindical de la CGT Ensenyament Catalunya, Dani Sánchez, ha qualificat d'irrisòries les mesures plantejades fins ara pel govern. Segons el sindicalista, les propostes econòmiques i de reforç del personal per l'escola inclusiva no cobreixen les necessitats del sistema educatiu català ni compensen la pèrdua de poder adquisitiu del sector. Sánchez també ha acusat l'executiu de mantenir una teatralització a les meses de negociació i ha reclamat més recursos per atendre l'alumnat amb necessitats educatives especials. Per la seva banda, el portaveu de la Intersindical Educació, Marc Martorell, ha defensat un model de lluita que vagi més enllà de les manifestacions tradicionals i inclogui accions per aturar i bloquejar el país, tal com va succeir dimecres amb els talls a les diferents autopistes. De les 5 vagues previstes per a les últimes setmanes de curs, només queda pendent l'aturada del divendres 5 de juny, on estan cridats els docents de tot Catalunya. El Club Muntanyenc Sant Cugat estudia conjuntament amb l'Ajuntament un recorregut entre el Parc Central i Can Mates d'uns 6 quilòmetres i amb menys participants per poder mantenir viva la 67a edició de la Marxa Infantil. 6 mesos després de l'inici de les restriccions per la pesta porcina africana, l'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova a Collserola i treballar en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. El que no volen és renunciar com a junta i com a club és a no fer la marxa infantil, han assegurat aquest dijous el president del Club Muntanyenc, Jaume Llogany, en una roda de premsa sobre l'impacte que està tenint la pesta porcina en les activitats de l'entitat. Més enllà de la marxa infantil, el Club Muntanyenc també ha aprofitat la compareixença per reclamar una flexibilització parcial de les restriccions. L'entitat ha traslladat a l'Ajuntament, la FEC i el Consorci del Parc Natural de Collserola dues propostes concretes. La primera és la reobertura del bosc urbà de Volpelleres, que consideren que no té sentit mantenir-lo tancat, i la segona, més ambiciosa, passa per habilitar camins segurs dins de Collserola perquè la ciutadania pugui caminar, córrer o anar en bicicleta de manera controlada i compatible amb les mesures sanitàries. Llogany ha explicat que el club fins i tot s'ofereix a col·laborar en la delimitació i el control d'aquests itineraris. El president ha insistit que l'entitat no defensa saltar-se la normativa ni organitzar activitats il·legals dins Collserola, malgrat admet que moltes persones continuen entrant-hi igualment. Durant la roda de premsa, el Club Muntanyenc també ha criticat el rodatge cinematogràfic que s'ha fet als terrenys de Can Sant Joan en plena polèmica per les restriccions de la pesta porcina. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig, tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats, situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La idea arriba en paral·lel al futur tancament a partir del curs 26-27 dels cicles formatius i estudis esportius de l'Institut del CAR, després que el Departament d'Educació anunciés que prioritzarà les places d'ESO i batxillerat per a esportistes d'alt rendiment. Els terrenys formen part de l'àmbit de la Guinardera, on l'Ajuntament impulsa des de fa temps diversos equipaments esportius. A la zona hi ha el pavelló poliesportiu, la pista d'atletisme i els camps de rugby. Actualment també estan en marxa les obres del nou pavelló de gimnàstica. Pedrós ha situat aquesta possible operació dins una reflexió més àmplia sobre la manca de sòl públic disponible a la ciutat i la necessitat de reaprofitar espais d'equipaments existents. El regidor ha insistit, però, que de moment es tracta només d'una idea en estudi i que no hi ha cap projecte definit. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport de lectura pública. Segons el sindicat, el conflicte entra ara en una nova fase després de les mobilitzacions iniciades aquest abril a les biblioteques de Barcelona i de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació. Actualment, el personal del Consorci de Biblioteques de Barcelona es troba en vaga indefinida diària des del 26 de maig, mentre que el personal de la Diputació fa vaga indefinida cada dissabte. La CGT denuncia que el sector bibliotecari pateix una situació endèmica d'infradotació de personal i dèficit d'inversió estructural, fet que asseguren que repercuteix tant en les condicions laborals dels treballadors com en la qualitat del servei. El sindicat subratlla també que es tracta d'un sector altament feminitzat i critica situacions com jornades de fins a 6 o 7 dies consecutius, baixos salaris, manca de conciliació i pèrdua de poder adquisitiu. La vaga estava prevista inicialment per al 29 de maig, però finalment s'ha ajornat fins al 5 de juny per garantir una òptima organització i coordinació per aquell mateix dia, i s'està preparant una manifestació unitària del sector bibliotecari a Barcelona, coincidint amb la jornada de vaga del sector educatiu públic. I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu SPIT, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte, que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat, es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades a esportistes, entrenadors i famílies per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc relacionades amb l'alimentació i la imatge corporal. L'Ajuntament col·labora amb Sant Cugat Creix en la difusió i l'impuls d'aquest projecte. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
5: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'agenda del cap de setmana a Sant Cugat. I comencem amb el Lumínic, el Festival de Fotografia de Sant Cugat, que des del 2019 impulsa la fotografia d'autor. Sota la inspiració del leitmotiv de la poètica de la imatge, el certamen explora enguany aquesta dimensió essencial del llenguatge artístic. Un festival que comença aquest dissabte i que proposa diverses activitats a Sant Cugat. Aquest dissabte també una hora de màgia amb el Màgic Pol, amb Apolo 21, dues funcions, a 4:45 de la tarda i a 6:00. un viatge màgic i molt especial dins una nau on la màgia, la música i els efectes especials sorprenen petits i grans. El Màgic Pol ens porta al Teatre Auditori, a un univers on tot és possible en un espectacle visual, sonor i ple d'emocions que desperta la imaginació i la il·lusió. Aquest dissabte també se celebrarà la 35a edició de la Nit Rotària. El Club Rotary, recordem, col·labora en la lluita contra la polio a través del lliurament anual dels premis Paul Harris Fellow i Venus de Sant Cugat. Durant l'esdeveniment es lliuraran les distincions de l'any 2026. En aquest cas, el premi Paul Harris Fellow és per Lluís Torner i Sabata, físic de referència internacional, mentre que el premi Venus de Sant Cugat serà per la Fundació Vine, entitat que treballa per connectar empreses i organitzacions socials amb l'objectiu de generar oportunitats i fomentar la inclusió. I tanquem les activitats del dissabte amb el concert vermut al Siglo de la Rocío Fax Band. Serà a partir de 12:15 del migdia i l'entrada és gratuïta. I d'activitat del diumenge us proposem el Ball d'Embalat, el concert de fi de curs de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat, que, com dèiem, se celebrarà al Celler Modernista a partir de les 12 del migdia. Aquestes són algunes de les activitats de l'agenda del cap de setmana. Com sempre, el recordem que trobaran més detall i més activitats a www.cugat.cat/agenda. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la Xarxa de Comunicació Local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans. Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2... on? Discopacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
5: Ah, no tens mans?
6: Sí! Quina hòstia tens!
4: Sexe a la primera cita, sí o no?
7: Aquesta...
8: Oh! Bon menjar.
9: I mal menjar.
8: Hola?
9: Ah, spoiler, per cert.
4: Carinyo, paga un psicòleg.
8: Vaig a fer-me en vermut amb les meves amigues. Soy feliz.
10: Com es diu això?
4: Poliamor.
9: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
10: Red flag.
11: No entrarem en aquest tema.
9: Què passa, que ets lesbiana o què, llavors? Ara?
10: Oi que sí?
8: Que sí, digues que sí.
10: Sí.
0: Ja disponible a cugat.cat.
10: Mare meva.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
12: Salutacions, us parla Mireia Puente. El ple municipal de maig debatrà avui divendres diverses qüestions vinculades a l'habitatge, a la gestió interna de l'Ajuntament i al model de ciutat. Entre els punts destacats hi ha dues mocions sobre immigració presentades per PP i Vox, una proposta de la CUP per regular els lloguers de temporada i l'increment de la partida destinada a... a Can Vallet i l'Eixample Sud, canvis en preus públics, esportius i socioeducatius, així com diverses actuacions de millora a la Floresta. En l'apartat de mocions, Esquerra i en Comú Podem defensaran rebutjar la presència estructural dels Mossos d'Esquadra als centres educatius. El PSC presentarà una proposta per descentralitzar el programa cultural de la ciutat i en Comú Podem una altra per impulsar un nou model de bus interurbà públic i descarbonitzat. Recordeu que el ple el podeu seguir en directe a través del web de cugat.cat i també de les xarxes socials. Més d'un centenar de docents s'ha plegat aquest dijous a la plaça Doctor Galtés de Sant Cugat per iniciar una bicicletada i caminada fins a la Universitat Autònoma de Barcelona. En el marc de la vaga del professorat, aquesta és una de les columnes que ha conduït els docents del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Maresme al recinte universitari, on els manifestants tenen previst celebrar una assemblea per decidir els passos a seguir en funció de com hagi anat la reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació. En aquest sentit, el secretari d'Acció Sindical de la CGT Ensenyament Catalunya, Dani Sánchez, ha qualificat d'irrisòries les mesures plantejades fins ara pel govern. Segons el sindicalista, les propostes econòmiques i de reforç del personal per l'escola inclusiva no cobreixen les necessitats del sistema educatiu català ni compensen la pèrdua de poder adquisitiu del sector. Sánchez també ha acusat l'executiu de mantenir una teatralització a les meses de negociació i ha reclamat més recursos per atendre l'alumnat amb necessitats educatives especials. Per la seva banda, el portaveu de la Intersindical Educació, Marc Martorell, ha defensat un model de lluita que vagi més enllà de les manifestacions tradicionals i inclogui accions per aturar i bloquejar el país, tal com va succeir dimecres amb els talls a les diferents autopistes. De les 5 vagues previstes per a les últimes setmanes de curs, només queda pendent l'aturada del divendres 5 de juny, on estan cridats els docents de tot Catalunya. El Club Muntanyenc Sant Cugat estudia conjuntament amb l'Ajuntament un recorregut entre el Parc Central i Can Mates d'uns 6 quilòmetres i amb menys participants per poder mantenir viva la 67a edició de la marxa infantil. 6 mesos després de l'inici de les restriccions per la pesta porcina africana, l'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova Collserola i treballar en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. El que no volen és renunciar com a junta i com a club és a no fer la marxa infantil, han assegurat aquest dijous el president del Club Muntanyenc, Jaume Llogany, en una roda de premsa sobre l'impacte que està tenint la pesta porcina en les activitats de l'entitat. Més enllà de la marxa infantil, el Club Muntanyenc també ha aprofitat la compareixença per reclamar una flexibilització parcial de les restriccions. L'entitat ha traslladat a l'Ajuntament, la FEC i el Consorci del Parc Natural de Collserola dues propostes concretes. La primera és la reobertura del bosc urbà de Volpelleres, que consideren que no té sentit mantenir-lo tancat, i la segona, més ambiciosa, passa per habilitar camins segurs dins de Collserola perquè la ciutadania pugui caminar, córrer o anar en bicicleta de manera controlada i compatible amb les mesures sanitàries. Llogany ha explicat que el club fins i tot s'ofereix a col·laborar en la delimitació i el control d'aquests itineraris. El president ha insistit que l'entitat no defensa saltar-se la normativa ni organitzar activitats il·legals dins Collserola, malgrat admet que moltes persones continuen entrant-hi igualment. Durant la roda de premsa, el Club Muntanyenc també ha criticat el rodatge cinematogràfic que s'ha fet als terrenys de Can Sant Joan en plena polèmica per les restriccions de la pesta porcina. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig, tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea...

0: poliesportiu, la pista d'atletisme i els camps de rugby. Actualment també estan en marxa les obres del nou pavelló de gimnàstica. Pedrós ha situat aquesta possible operació dins una reflexió més àmplia sobre la manca de sòl públic disponible a la ciutat i la necessitat de reaprofitar espais d'equipaments existents. El regidor ha insistit, però, que de moment es tracta només d'una idea en estudi i que no hi ha cap projecte definit. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport de lectura pública. Segons el sindicat, el conflicte entra ara en una nova fase després de les mobilitzacions iniciades aquest abril a les biblioteques de Barcelona i de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació. Actualment, el personal del Consorci de Biblioteques de Barcelona es troba en vaga indefinida diària des del 26 de maig, mentre que el personal de la Diputació fa vaga indefinida cada dissabte. La CGT denuncia que el sector bibliotecari pateix una situació endèmica d'infradotació de personal i dèficit d'inversió estructural, fet que asseguren que repercuteix tant en les condicions laborals dels treballadors com en la qualitat del servei. El sindicat subratlla també que es tracta d'un sector altament feminitzat i critica situacions com jornades de fins a 6 o 7 dies consecutius, baixos salaris, manca de conciliació i pèrdua de poder adquisitiu. La vaga estava prevista inicialment per al 29 de maig, però finalment s'ha ajornat fins al 5 de juny per garantir una òptima organització i coordinació per aquell mateix dia, i s'està preparant una manifestació unitària del sector bibliotecari a Barcelona, coincidint amb la jornada de vaga del sector educatiu públic. I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu SPIT, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte, que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat, es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades a esportistes, entrenadors i famílies per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc relacionades amb l'alimentació i la imatge corporal. L'Ajuntament col·labora amb Sant Cugat Creix en la difusió i l'impuls d'aquest projecte. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
3: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'agenda del cap de setmana a Sant Cugat. I comencem amb el Lumínic, el festival de fotografia de Sant Cugat, que des del 2019 impulsa la fotografia d'autor. Sota la inspiració del leitmotiv de la poètica de la imatge, el certamen explora enguany aquesta dimensió essencial del llenguatge artístic. Un festival que comença aquest dissabte i que proposa diverses activitats a Sant Cugat. Aquest dissabte també una hora de màgia amb el Màgic Pol, amb Apolo 21. Dues funcions, a 4:45 de la tarda i a les 6. Un viatge màgic i molt especial dins una nau on la màgia, la música i els efectes especials sorprenen petits i grans. El Màgic Pol ens porta al Teatre Auditori, a un univers on tot és possible en un espectacle visual, sonor i ple d'emocions que desperta la imaginació i la il·lusió. Aquest dissabte també se celebrarà la 35a edició de la Nit Rotària. El Club Rotary, recordem, col·labora en la lluita contra la polio a través del lliurament anual dels premis Paul Harris Fellow i Venus de Sant Cugat. Durant l'esdeveniment es lliuraran les distincions de l'any 2026. En aquest cas, el premi Paul Harris Fellow és per Lluís Torné i Sabata, físic de referència internacional, mentre que el premi Venus de Sant Cugat serà per la Fundació Vine, entitat que treballa per connectar empreses i organitzacions socials amb l'objectiu de generar oportunitats i fomentar la inclusió. I tanquem les activitats del dissabte amb el concert vermut al Siglo de la Rocío Fax Band. Serà a partir de 1:45 del migdia i l'entrada és gratuïta.

I d'activitat del diumenge us proposem el Ball d'Embalat, el concert de fi de curs de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat, que, com dèiem, se celebrarà al Celler Modernista a partir de les 12 del migdia. Aquestes són algunes de les activitats de l'agenda del cap de setmana. Com sempre, el recordem que trobaran més detall i més activitats a www.cugat.cat/agenda. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la Xarxa de Comunicació Local.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Els hits de tots els temps.
2: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:45 del matí i avui al Notícies en xarxa us estem destacant la nova jornada de negociacions i de vaga d'aquest divendres per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí, després de la tanda de la tancada, volíem dir, al departament, que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents, un cop fracassat el 7è intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar, tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts aquí al Notícies en xarxa.
2: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
1: Protecció Civil ha aixecat fa poc més de mitja hora l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. La disminució de la gran columna de fum generada permet la mobilitat habitual de la població. El foc està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. L'alcalde de la població, Xavier Masgrau, ha donat l'última hora de l'incendi al Notícia en xarxa.
3: El que és el núvol tòxic no és tan gran, tot el contrari, ha baixat moltíssim durant aquesta nit. Teòricament suposo que encara quedaran dotacions de bombers com a mínim un parell de dies fins que no es faci, diguem-ne, quedi a la parafina.
1: Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa a Catalunya. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies només facin servir el metro. Dels esports, Michel no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Àjax d'Amsterdam. És divendres i toca fer una repassada a la cartellera de cinema. Entre les estrenes de la setmana destaca Corredora, una atleta d'èlit que pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. També la comèdia francesa Conoce a los Bárbaros i Robert Pattinson i Zendaya protagonitzen el drama.

0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació del conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents, amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial als funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Aquest desencontre és el motiu que els sindicats hagin optat per passar la nit a la conselleria. A les portes d'aquesta seu d'educació a Barcelona hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, de nou. Quina és ara mateix la situació?
2: Bon dia, Elena. Ja som dins del Departament d'Educació a l'espera que a partir de les 10 del matí arrenqui aquesta nova reunió negociadora entre sindicats, reunió però que liderarà directament la consellera d'Educació, Esther Niubó, i amb Ramiro Gil. Ell és, pertany al sindicat de professors de secundària, un dels sindicats majoritaris, i que han convocat aquest extens calendari de vagues que probablement continuarà i acabarà quan acabi el curs. Ramiro, com estan les coses en aquests moments? Hi ha possibilitat d'acord aquest matí?
3: Doncs bé, les coses estan molt encallades, perquè després de la reunió d'ahir, en la que vam intentar trobar una negociació, el Departament d'Educació està totalment enrocat amb l'última proposta que ens van fer, que de fet és la mateixa que vam presentar abans d'ahir, amb res, petits retocs, i que nosaltres estem disposats a seguir avançant amb la negociació, però des del departament se'ns van dir que això arribava fins aquí i que per tant o ho agafem o ho deixem. Esclar, aquesta no ens sembla una actitud de voluntat de negociadora i de diàleg, com ha expressat la consellera moltes vegades, no? Per tant, aquí nosaltres estem davant d'una situació en la que la consellera o canvia d'actitud i ve amb una actitud diferent a la que va venir demà, o difícilment podrem resoldre el conflicte.
2: Però, Ramiro, és veritat que l'escenari ha canviat en poques hores, perquè l'acord estava a tocar i l'ambient era de possibilitat de consens i que en principi el calendari de vagues havia de tocar a la seva fi. Però alguna cosa va passar ahir al vespre que vosaltres decidiu passar la nit aquí, dur a terme aquest tancament com a acte de protesta que pressiona i molt abans, una hora abans de la reunió amb la consellera.
3: Sí, efectivament, no és que estiguéssim tan lluny a nivell d'arribar a un acord, per exemple, amb la qüestió salarial, hi havia una distància relativament assumible, pensem, per part del departament, però va arribar un punt en què van dir nosaltres no podem proposar-vos res més i ja està, no? Nosaltres vam dir això no pot ser, volem seguir negociant, sou vosaltres els que esteu trencant les negociacions, vam dir que baixi la consellera i que vingui. Quan va venir la consellera, la seva actitud va ser totalment arrogant, de dir, reflexioneu, demà al matí ens tornem a convocar, però això és el que hi ha.
2: Tot obert, llavors, Ramiro.
3: Sí, està tot obert, esperem que la reflexió l'hagi fet la consellera i vingui amb una proposta, perquè té un conflicte al carrer, tenen un problema de país que han de resoldre, i és que si no venen amb una actitud diferent de tornar a negociar i oferir allò que estem demanant, que no estem tan lluny, al final les vagues continuaran i el conflicte continuarà.
2: Ramiro Gil, des del Sindicat Professors de Secundària, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquests minuts. Helena, a una hora aproximadament per a l'inici d'aquesta reunió negociadora amb la consellera d'Educació, Esther Niubó, s'espera també cap a 8:45 una compareixença conjunta dels diferents sindicats que han protagonitzat aquest tancament aquesta nit al Departament d'Educació. Tot obert, l'escenari ha estat obert i no està gens clar què pot passar després de la reunió amb la consellera.
1: Doncs, evidentment, Anna, molta expectació i no gaire optimisme ara mateix. Gràcies, bon dia, que vagi bé.
0: Notícies en xarxa. Tot el que cal saber quan comença un nou dia.
1: Protecció Civil ha aixecat fa poc més de mitja hora l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. Això permet la mobilitat habitual de la població. El foc sembla que està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha dins de la nau. L'alcalde de la població, Xavier Masgrau, ha donat l'última hora de l'incendi al Notícies en Xarxa.
4: El que és el núvol tòxic no és tan gran, tot el contrari, ha baixat moltíssim durant aquesta nit. Teòricament suposo que encara quedaran dotacions de bombers com a mínim un parell de dies fins que no es faci, diguem, quedi a la parafina.
1: Tot plegat en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures extremes. Les temperatures continuaran altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Mediterrani. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny, després del Consell Europeu i abans del Consell Federal, que el PSOE celebrarà passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Mentrestant, i des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
5: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: A tot això, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE ha suposat una batuda al sanchisme, literalment, i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Ha estat en un acte públic a Leganés, on també ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez.
6: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
1: Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu anomenat Almus serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament de Barcelona demana que només es faci servir el metro. És una crònica d'en Jordi Casino.
7: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
8: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
7: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquells dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
9: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
7: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
1: I en un altre ordre de coses ben diferents, el Departament de Territori engega el pla de xoc per restaurar l'estany de Vilaüt i protegir un dels espais més valuosos dels aiguamolls de l'Empordà. Aquest dijous s'han presentat les primeres actuacions, centrades a garantir l'aigua necessària per a la cria d'aus amenaçades i l'eliminació de la vegetació invasora. El Departament també vol recuperar l'ús públic de la zona. Ens ho expliquen des d'Empordà Televisió.
10: El govern ha posat en marxa el pla de xoc per restaurar l'Estany de Vilaür al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, amb l'objectiu de frenar-ne la degradació i garantir la preservació dels hàbitats i les espècies amenaçades que hi depenen. El director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilaür, ha visitat l'espai per anunciar l'expropiació de la finca.
11: Feia temps que no tenia aigua en el seu interior i, per tant, amb aquesta expropiació i el poder gestionar i regular l'accés de l'aigua en aquest espai, recuperem un espai d'una gran riquesa de biodiversitat.
10: El departament considera essencial mantenir l'espai en un nivell d'inundació òptim. Per això s'ha acordat amb l'Agència Catalana de l'Aigua i la Comunitat de Regants assegurar un subministrament d'aigua de qualitat que eviti l'assecament prematur del sistema. El pla també inclou l'eliminació urgent de vegetació invasora que havia colonitzat la superfície del recinte a causa de la manca de gestió.
1: La revista d'àmbit nacional Soy Barbudo, especialitzada en barberies i noves tendències del sector, organitza cada any una competició entre els millors professionals de l'Estat. El balaguerí Iker Sanz lluitarà per ser el millor barber jove aquest mes de juny. Tots els detalls amb Gerard Díaz, de Balaguer Televisió.
12: El jove va començar a fer tastos amb els seus amics del que ha acabat sent el seu camí professional i ara amb 17 anys podria convertir-se en el millor barber jove de tot l'estat. El balaguerí competirà aquest mes de juny en la Buxi Barber League, una competició organitzada per una revista especialitzada en barberies en la qual l'Iker es va classificar després de guanyar la batalla interna en la seva escola de formació i després d'aconseguir una plaça disputant les semifinals.
13: Jo crec que és com...
14: Cugat Ràdio 91.5, la ràdio.
12: Reconeix que a part de ser un orgull per l'esforç i la passió que l'Iker li posa en la professió, també diu aprendre molt al seu costat. La competició tindrà lloc el 6 de juny a Saragossa i consta d'una prova d'una hora fent un tallat de cabells i de barba a un model, valorant l'estil i la qualitat de la feina.
1: Són 3:15 del matí, és temps justament per a la part esportiva, com sempre, com cada dia ens acompanya la Cristina Álvarez. Molt bon dia, Cristina.
15: Bon dia.
1: Michel, que no continuarà a la banqueta del Girona, eh?
15: Sí, el club ha confirmat oficialment la marxa del tècnic després de 5 temporades. S'acomiadarà amb el mal regust d'haver consumat el descens a segona divisió, però se'l recordarà per ser l'artífex dels majors èxits de la història de l'equip, com és l'ascens a primera l'any que va arribar, i també la classificació per a la Champions. El seu futur pot passar per l'Ajax d'Amsterdam. En té més detalls des de Televisió de Girona amb Bru Ortega.
16: Michel Sánchez diu adéu al Girona després de 5 temporades a Montilivi. Un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona, i amb el record d'haver jugat la Champions competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cárcel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Michel a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que en Michel no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
15: Més comiats, Mapi León i Ona Batlle han fet oficial que no continuaran al Barça la propera temporada. Totes dues acaben contracte i no el renoven. La central aragonesa ha jugat 9 cursos amb la samarreta blaugrana, en què ha disputat més de 300 partits i ha aixecat 27 títols. Per la seva banda, la lateral de Vilassar marxarà després de 3 temporades a l'equip. Les dues baixes se sumen a la d'Alèxia, que dimecres es va acomiadar. El destí tant de Mapi León com d'Ona Batlle serà la Premier anglesa. Mapi León assegura que tanca la millor etapa de la seva carrera.
17: Ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
15: També dirà adeu Xavi Pascual al Barça de bàsquet. Ho farà a final de temporada, inexplicat els motius. El de Gavà abonarà la clàusula de rescisió de 400.000 euros i marxarà previsiblement a Dubai. El tècnic ha assegurat que la seva relació amb Joan Laporta i Rafa Just és excepcional, però que ha decidit sortir pel patiment que li suposa perdre amb el Barça.
18: I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, també, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí ho pateixo tres vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant.
15: Aquesta nit arrenca el play-off pel títol de la primera divisió masculina de futbol sala. El Barça rep el Valdepeñas al Palau a partir de les 9. Els blaugranes, campions de la Lliga regular, tindran el factor pista favorable en aquest play-off. La sèrie de quarts, el millor de 3 partits, continuarà dilluns a la nit a Valdepeñas. El partit serà especial per a Sergio Lozano, a qui es farà un homenatge amb la retirada de la samarreta que va vestir durant 14 temporades. El màxim golejador històric de la secció recorda l'etapa de blaugrana un any després de retirar-se.
19: Yo creo que tienes que llegar a tener esa conexión especial con la gente del Barça y con ese sentimiento del Palau. Y creo que eso es lo que mejor he llevado. Veía a la gente cuando yo jugaba y que era feliz y se veía identificados con mi forma de ser, con mi forma de vivir este deporte. Entonces siempre le digo a los chicos, digo, yo, mi mejor virtud era que cuando salía a la pista era un león. Iba hasta el final.
15: Doncs un bon grapat de comiats t'he portat avui, també competició aquest final de temporada, avui aquest Barça-Valdepeñas del play-off de futbol sala a les 9 al Palau Blaugrana.
20: Molt bé. Nosaltres també t'acomiadem, bon cap de setmana, però t'esperem dilluns.
15: I tant.
20: Que vagi molt bé.
15: Que vagi bé.
20: És divendres, per tant això vol dir novetats a la cartellera, les repassem amb David Navarro.
21: Guanyaré. Faré història.
22: Sí, sí.
23: Corredora ens explica com la Cris, una corredora d'elit, pateix un brot psicòtic que l'obliga a allunyar-se de l'alta competició. No tots al seu voltant podran o sabran com ajudar-la, però la Natàlia, la seva germana, serà un refugi per acceptar la seva condició i redefinir el seu ritme de vida.
21: Has parlat amb ells?
22: Amb qui?
21: Que ho sé tot, que no volen que guanyi, que volen fer mal.
24: En cuanto los rusos invadieron Ucrania, todo el pueblo se movilizó.
25: Es cierto que los ucranianos han sufrido mucho. ¿Se votaría a favor de acogerlos?
24: Herberriu. En realidad, son sirios.
25: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
24: No, no, de Siria.
23: La comèdia francesa Conoce a los bárbaros ens explica com un poble bretó decideix per unanimitat acollir refugiats ucraïnesos a canvi de subvencions del govern. Però, en comptes d'ucraïnesos, arribaran migrants sirians, el que desencadena reaccions que oscil·len entre l'hospitalitat forçada i el rebuig, revelant els prejudicis d'una comunitat que es considera exemplar.
25: No sé a qué... No lo entiendo. No me hable como Macron.
26: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer...
27: ¿Amor?
26: Sí. ¿Primer amor o primer crush?
27: Las dos, creo. Es muy raro.
26: A los 30...
23: Ah, el drama, una parella, interpretada per Zendaya i Robert Pattinson, s'enfronta a una crisi durant els dies previs al seu casament. Unes inesperades revelacions desfan tot el que un d'ells pensava que sabia de l'altre.
25: No lo sé. Un poco de drama.
20: Tornem al motiu de portada d'aquest informatiu. Malgrat que l'atenció, evidentment, està situada al Departament d'Educació pel bloqueig de les negociacions, els sindicats han convocat una nova vaga que interpel·la els docents, en aquest cas del Penedès i del Baix Llobregat. Les protestes dels mestres i professors d'aquestes comarques es concentren avui a la muntanya de Montserrat, on a les 12 d'aquest migdia hi ha prevista una manifestació davant de l'abadia. A Monistrol de Montserrat, al punt de trobada d'aquests manifestants, hi tenim el Marc Núñez i l'Andrea Martínez, d'ETV. Bon dia, Andrea. Quan i com pujaran aquests docents cap a la muntanya?
28: Bon dia, sí, serà a partir de les 9 del matí quan una de les tres concentracions avui aquí en el Baix Llobregat començaran a sortir ara mateix on som, des del pàrquing de l'estació dels ferrocarrils a Monistrol fins a la plaça de Santa Maria Collbató. La resta de les dues concentracions es trobaran també a Collbató i a la plaça de Santa Cecília amb l'objectiu de concentrar-se entre tots plegats a la plaça de Santa Maria de Collbató. L'objectiu, per tant, és clar, fer pressió envers de les negociacions que ara mateix a les 10 del matí es reiniciaran al Departament d'Educació. Anem ara mateix a parlar amb un dels docents que ara mateix són aquí fent aquesta pressió. Hola, molt bon dia. Quines són les protestes del dia d'avui per part del professorat des d'aquí al Baix Llobregat?
0: Bé, nosaltres seguim. Fa temps que estem organitzades en les assemblees de centre i seguim demanant el mateix, unes millors condicions tant laborals com una millora del sistema públic en general. Menys ratios, una escola inclusiva, per tant seguirem picant i pressionant el departament i avui també és un dia clau. Tenim les companyes del comitè de vaga que s'han quedat a dormir al departament, per tant a les 10 es seguirà negociant, però nosaltres apostem i seguim apostant per la força dels centres, per organitzar-nos des de la base.
28: I quina és la idea del dia d'avui? Quin recorregut teniu pensat fer? Pujareu a la muntanya, no? Ni anireu directament a la plaça de Santa Maria?
0: No ho sabem, anirem veient. Per tant, animem a tothom a venir aquí, al Baix Llobregat. Avui seguim de vaga, per tant, aquí tothom als ferrocarrils, ara.
28: Completament, doncs, que vagi molt bé aquesta marxa i continuarem actualitzant informacions. Moltes gràcies. Ja ho heu escoltat, una marxa que té previst anar avançant al llarg del dia. L'objectiu és concentrar-se aquí, a la plaça Santa Maria de Collbató, però s'anirà actualitzant al llarg d'aquest matí si a les 12 es concentraran en allà o acabaran pujant a Montserrat.
20: Doncs creativitat no els en falta en aquests docents i professors que continuen en lluita. Gràcies, companys, que vagi bé. Recordem el calendari immediat de les pròximes hores d'aquest conflicte més enllà de la nova jornada de vaga. D'aquí a pocs minuts, a les 9 del matí, els sindicats convocants de les protestes emetran un comunicat alertant del bloqueig de les negociacions perquè no els satisfà l'increment salarial de 400 euros al mes plantejat pel govern d'aquí a 4 anys. Serà una hora més tard, a les 10 del matí, quan recuperaran les negociacions directament amb la consellera Esther Niubó per intentar desbloquejar el conflicte. Ramiro Gil, portaveu del Sindicat de Professors de Secundària, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en Xarxa.
2: Perquè té un conflicte al carrer, tenen un problema de país que han de resoldre, i és que si no venen amb una actitud diferent de tornar a negociar i oferir allò que estem demanant, que no estem tan lluny, al final les vagues continuaran i el conflicte continuarà.
20: Doncs un conflicte enrocat que ens continua marcant l'actualitat d'avui divendres i que potser o no s'allargui durant tot el cap de setmana. En qualsevol cas, nosaltres dilluns tornarem a estar aquí a les 7 per explicar-vos-ho. Que passeu un bon cap de setmana, descanseu i també un bon divendres. Adéu-siau.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
2: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
1: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
2: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
1: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura, a Sant Cugat.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.
7: Escolta'l els diumenges a la una del migdia a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
9: Crec en el meu cos, crec en el meu cap, crec en les mentides quan serveixen de veritat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Salutacions, us parla Mireia Puente. El ple municipal de maig debatrà avui divendres diverses qüestions vinculades a l'habitatge, a la gestió interna de l'Ajuntament i al model de ciutat. Entre els punts destacats hi ha dues mocions sobre immigració presentades per PP i Vox, una proposta de la CUP per regular els lloguers de temporada i l'increment de la partida destinada a hores extraordinàries del personal municipal. La sessió també abordarà modificacions urbanístiques a Can Vallet i l'Eixample Sud, canvis en preus públics, esportius i socioeconòmics educatius, així com diverses actuacions de millora a la Floresta. En l'apartat de mocions, Esquerra i en Comú Podem defensaran rebutjar la presència estructural dels Mossos d'Esquadra als centres educatius. El PSC presentarà una proposta per descentralitzar el programa cultural de la ciutat i en Comú Podem una altra per impulsar un nou model de bus interurbà públic i descarbonitzat. Recordeu que el ple el podeu seguir en directe a través del web de cugat.cat i també de les xarxes socials. Més d'un centenar de docents s'ha plegat aquest dijous a la plaça Doctor Galtés de Sant Cugat per iniciar una bicicleta de caminada fins a la Universitat Autònoma de Barcelona. En el marc de la vaga del professorat, aquesta és una de les columnes que ha conduït els docents del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Maresme al recinte universitari, on els manifestants tenen previst celebrar una assemblea per decidir els passos a seguir en funció de com hagi anat la reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació. En aquest sentit, el secretari d'Acció Sindical de la CGT Ensenyament Catalunya, Dani Sánchez, ha qualificat d'irrisòries les mesures plantejades fins ara pel govern. Segons el sindicalista, les propostes econòmiques i de reforç del personal per l'escola inclusiva no cobreixen les necessitats del sistema educatiu català ni compensen la pèrdua de poder adquisitiu del sector. Sánchez també ha acusat l'executiu de mantenir una teatralització a les meses de negociació i ha reclamat més recursos per atendre l'alumnat amb necessitats educatives especials. Per la seva banda, el portaveu de la Intersindical Educació, Marc Martorell, ha defensat un model de lluita que vagi més enllà de les manifestacions tradicionals i inclogui accions per aturar i bloquejar el país, tal com va succeir dimecres amb els talls a les diferents autopistes. De les 5 vagues previstes per a les últimes setmanes de curs, només queda pendent l'aturada del divendres 5 de juny, on estan cridats els docents de tot Catalunya. El Club Muntanyenc Sant Cugat estudia conjuntament amb l'Ajuntament un recorregut entre el Parc Central i Can Mates d'uns 6 quilòmetres i amb menys participants per poder mantenir viva la 67a edició de la Marxa Infantil. 6 mesos després de l'inici de les restriccions per la pesta porcina africana, l'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova Coixarola i treballar en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. El que no volen és renunciar com a junta i com a club és a no fer la marxa infantil, han assegurat aquest dijous el president del Club Muntanyenc, Jaume Llogany, en una roda de premsa sobre l'impacte que està tenint la pesta porcina en les activitats de l'entitat. Més enllà de la marxa infantil, el Club Muntanyenc també ha aprofitat la compareixença per reclamar una flexibilització parcial de les restriccions. Curva de Volpelleres, que consideren que no té sentit mantenir-lo tancat, i la segona, més ambiciosa, passa per habilitar camins segurs dins de Coixarola perquè la ciutadania pugui caminar, córrer o anar en bicicleta de manera controlada i compatible amb les mesures sanitàries. Llogany ha explicat que el club fins i tot s'ofereix a col·laborar en la delimitació i el control d'aquests itineraris. El president ha insistit que l'entitat no defensa saltar-se la normativa ni organitzar activitats il·legals dins Coixarola, malgrat admet que moltes persones continuen entrant-hi igualment. Durant la roda de premsa, el Club Muntanyenc també ha criticat el rodatge cinematogràfic que s'ha fet als terrenys de Can Sant Joan en plena polèmica per les restriccions de la pesta porcina. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig, tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats, situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La idea arriba en paral·lel al futur tancament a partir del curs 26-27 dels cicles formatius i estudis esportius de l'Institut del CAR, després que el Departament d'Educació anunciés que prioritzarà les places d'ESO i batxillerat per a esportistes d'alt rendiment. Els terrenys formen part de l'àmbit de la Guinardera, on l'Ajuntament impulsa des de fa temps diversos equipaments esportius. A la zona hi ha el pavelló poliesportiu, la pista d'atletisme i els camps de rugby. Actualment també estan en marxa les obres del nou pavelló de gimnàstica. Pedrós ha situat aquesta possible operació dins una reflexió més àmplia sobre la manca de sòl públic disponible a la ciutat i la necessitat de reaprofitar espais d'equipaments existents. El regidor ha insistit, però, que de moment es tracta només d'una idea en estudi i que no hi ha cap projecte definit. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport de lectura pública. Segons el sindicat, el conflicte entra ara en una nova fase després de les mobilitzacions iniciades aquest abril a les biblioteques de Barcelona i de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació. Actualment, el personal del Consorci de Biblioteques de Barcelona es troba en vaga indefinida diària des del 26 de maig, mentre que el personal de la Diputació fa vaga indefinida cada dissabte. La CGT denuncia que el sector bibliotecari pateix una situació endèmica d'infradotació de personal i dèficit d'inversió estructural, fet que asseguren que repercuteix tant en les condicions laborals dels treballadors com en la qualitat del servei. El sindicat subraia també que es tracta d'un sector altament feminitzat i critica situacions com jornades de fins a 6 o 7 dies consecutius, baixos salaris, manca de conciliació i pèrdua de poder adquisitiu. La vaga estava prevista inicialment per al 29 de maig, però finalment s'ha ajornat fins al 5 de juny per garantir una òptima organització i coordinació per aquell mateix dia, i s'està preparant una manifestació unitària del sector bibliotecari a Barcelona, coincidint amb la jornada de vaga del sector educatiu públic. I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu SPIT, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte, que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat, es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades a esportistes, entrenadors i famílies per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc relacionades amb l'alimentació i la imatge corporal. L'Ajuntament col·labora amb Sant Cugat Creix en la difusió i l'impuls d'aquest projecte. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
4: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
5: Salutacions, us parla Pau Vázquez. Comencem a fer un repàs de l'agenda del cap de setmana a Sant Cugat. I comencem amb el Lumínic, el festival de fotografia de Sant Cugat, que des del 2019 impulsa la fotografia d'autor. Sota la inspiració del leitmotiv de la poètica de la imatge, el certamen explora enguany aquesta dimensió essencial del llenguatge artístic. Un festival que comença aquest dissabte i que proposa diverses activitats a Sant Cugat. Aquest dissabte també una hora de màgia amb el Màgic Pol, amb Apolo 21, dues funcions, a 4:45 de la tarda i a 6:00. Un viatge màgic i molt especial dins una nau on la màgia, la música i els efectes especials sorprenen petits i grans. El Màgic Pol ens porta al Teatre Auditori, a un univers on tot és possible en un espectacle visual, sonor i ple d'emocions que desperta la imaginació i la il·lusió. Aquest dissabte també se celebrarà la 35a edició de la Nit Rotària. El Club Rotary, recordem, col·labora en la lluita contra la polio a través del lliurament anual dels premis Paul Harris Fellow i Venus de Sant Cugat. Durant l'esdeveniment es lliuraran les distincions de l'any 2026. En aquest cas, el premi Paul Harris Fellow és per Lluís Torné i Sabata, físic de referència internacional, mentre que el Premi Venus de Sant Cugat serà per la Fundació Vine, entitat que treballa per connectar empreses i organitzacions socials amb l'objectiu de generar oportunitats i fomentar la inclusió. I tanquem les activitats del dissabte amb el concert vermut al Siglo de la Rocío Fax Band. Serà a partir de 12:45 del migdia i l'entrada és gratuïta. I d'activitat del diumenge us proposem el Ball d'Embalat, el concert de fi de curs de l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat, que, com dèiem, se celebrarà al Celler Modernista a partir de les 12 del migdia. Aquestes són algunes de les activitats de l'agenda del cap de setmana. Com sempre, el recordem que trobaran més detall i més activitats a www.cugat.cat/agenda. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
7: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
6: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
8: Ràdio Sant Cugat.
9: Hora Sant Cugat. A Cugat Mèdia.
10: Continguts en xarxa.

0: I'm a playwright. I write unproduced plays.
1: What is your annual income in round figures?
2: In round figures, zero.
0: Is George still given to smashing things?
3: Well, we have to tell him the truth regardless of what happens to the furniture.
1: Do you love him?
3: Oh, Max. People should never ask that question on their wedding night. It's either too late or too early.
4: Undesirable attentions to Miss Jill DeFerro.
1: Immorality may be fun, but it isn't fun enough to take the place of 100% virtue and three square meals a day.
5: Les petites cochons sont merveilleux.
6: Monsieur Comte, ça déménage.
7: Mrs. Plunkett is engaged in playing 20 questions.
8: Animal, vegetable, or mineral?
3: Animal.
8: Busy?
6: Tremendous.
9: Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquests diàlegs que ara sentíem pertanyen a un dels grans clàssics de la comèdia americana. Una pel·lícula que el gran Ernst Lubitsch va fer l'any 1933 i que, 93 anys després, continua sent encantadora, tot i que no és de les millors de Lubitsch. El títol original és Design for Living, disseny per viure o disseny de vida. Us en parlaré perquè en dedicarem el programa als trios sexuals al cinema. I aquesta és una comèdia que parla justament d'això, de trios. Es tracta d'una obra teatral de Noël Coward amb un trio protagonista formidable, Frederic March, Kerry Cooper i Miriam Hopkins. És la història de dos amics, un pintor i l'altre dramaturg, que comparteixen pis a París i que en un viatge en tren coneixen una noia, americana com ells, que és dibuixant publicitària. Tots dos s'enamoren d'ella immediatament i ella també d'ells, però com que no es veu amb cor de decidir-se per un o per l'altre, doncs tots plegats decideixen viure en un ménage à trois. La pel·lícula canvia molt el to de l'obra original perquè Noël Coward havia retratat els personatges com a sofisticats i cínics, mentre que el film són més aviat ingenus i bohemis. A l'obra, d'altra banda, quan ja són a Nova York, quan han tornat a Nova York, els dos homes, es tornen cada cop més competitius entre ells. I ella, una mica farta, es casa, finalment, amb un tercer, que és el cap de l'empresa on treballa. Però un dia, en el decurs d'una festa a casa seva, el marit té la percepció que ella i els dos amics tornen a estar embolicats. Munta una escena, es divorcia i ella i els seus dos homes se'n tornen a París per recuperar el seu antic disseny de vida. El cert és que la pel·lícula va fer tants canvis que Noël Coward, sempre molt irònic, va dir «Crec que de la meva obra només hi han deixat tres frases». Una cosa així com «Passa'm la mostassa, si us plau». Una altra pel·lícula que gira entorn d'un trio és «Els somiadors», de Bernardo Bertolucci. L'acció té lloc a París els dies de maig, del maig del 68, els dies del prohibir, quan els estudiants van fer una sonada revolta que també va ser seguida pels obrers contra la diferència de classes, la guerra de Vietnam, la moral burgesa. I trobem aquí tres joves, la Isabel, el seu germà Theo i un amic americà que es diu Matthew. Aprofitant que durant uns dies els pares són fora de la ciutat, els dos germans porten a Matthew a casa seva i estableixen unes normes per conèixer-se mútuament explorant les emocions i l'erotisme per mitjà de jocs experimentals. Semblen molt rebels, però en realitat són fills de papà, que volen, doncs, pertànyer a la revolució, però sense ser-ne part. Aquesta escena, que ara sentirem, transcorre en un sopar a casa. Al voltant de la taula hi ha el pare, la mare i els tres joves. Les veus que sentirem són les del pare i la d'en Matthew.
10: Solo estaba jugueteando con el mechero de Isabel y no le prestaba atención. Me he dado cuenta, era una falta de respeto y he vuelto a dejarlo en la mesa. Pero lo he puesto en diagonal sobre uno de estos cuadros, ¿lo ve? Mire, me he dado cuenta de que el mechero tiene exactamente la misma longitud que la diagonal. Y entonces lo he puesto sobre el borde exterior. Y mire, también encaja.
11: Sí.
10: Pero así también. Y encaja así y así. Y aquí también. Y seguro, estoy seguro de que si lo abro, encajará.

0: Así. Pero es así.
1: Tenéis un amigo muy interesante. Más interesante de lo que os imagináis.
2: Els somiadors, un film basat a la novel·la Els anys innocents de l'escriptor escocès Gilbert Adair, que per fer-la es va inspirar en una altra novel·la i a l'adaptació cinematogràfica d'aquesta novel·la, totes dues amb el mateix títol, Els infants terribles. La novel·la era de Jean Cocteau, de l'any 1929, i la versió en cinema era de Jean-Pierre Melville, del 1950. Una gran novel·la i una gran pel·lícula, per cert. A la pel·lícula Els somiadors de Bertolucci hi ha una escena que recrea la mateixa escena del film Banda a part de Jean-Luc Godard. És l'escena, una escena que recrea que uns instants en què els dos nois i la noia corren pels passadissos del Museu del Louvre de París. Pretenen superar el rècord que diuen que va establir un xicot californià en 9 minuts i 45 segons. Però és una marca fictícia, perquè aquest californià va ser un invent del film de Godard. Amb aquesta cursa que fa el trio, desafiant les normes perquè està prohibit córrer pels passadissos d'un museu, pretenen creure's que fan un acte d'afirmació, en el sentit que ja res no els pot aturar. Però és fals, perquè en realitat l'únic que fan és matar el temps. Podrien donar voltes a la Sagrada Família i l'efecte seria el mateix. L'únic que fan és una recreació per fugir de la realitat. Una altra pel·lícula que parla d'un trio, per bé que es queda a la superfície, és Butch Cassidy and the Sundance Kid, interpretada per Paul Newman i Robert Redford. És un western que, tot i basar-se en personatges reals, no aborda el fons de la qüestió. Però el cert és que no només van existir els dos homes, sinó que també va existir Etta Place, que és el personatge que interpreta Catherine Ross. La pel·lícula és coneguda entre nosaltres com Dos homes i un destí, però ben bé es podria dir Dos homes i una dona o Una dona i dos homes, perquè la seva va ser una relació a tres, encara que Sundance Kid i Etta Place es van casar. Per l'agència de detectius Pinkerton, que els tenia en recerca i captura perquè atracaven bancs i trens, sabem que Etta Place era entre 11 i 12 anys més jove que ells. Ella estava en la vintena i ells a la trentena. Sabem també que era una dona culta, que muntava a cavall esplèndidament, que participava en els robatoris i que era molt maca, molt atractiva. Hi ha fotos seves que ho confirmen. A més, li agradava molt la roba d'alta costura i es feia vestir per dissenyadors francesos. En aquesta escena, que ara sentirem, és ella qui parla amb ells i els diu que té 26 anys.
3: I'm 26, and I'm single and a school teacher, and that's the bottom of the pit. And the only excitement I've known is here with me now. So I'll go with you, and I won't whine, and I'll sew your socks, and I'll stitch you when you're wounded, and I'll do anything you ask of me, except one thing. I won't watch you die. I'll miss that scene if you don't mind.
2: Una petita escena de Butch Cassidy and the Sundance Kid. Si, com diu el film, Etta Place aquí tenia 26 anys, i si tenim en compte que havia nascut el 1878, estem parlant de l'any 1904. Sundance Kid, interpretat per Robert Redford, en tenia 34, i Butch Cassidy, interpretat per Paul Newman, en tenia 35. L'any següent, el 1905, l'agència Pinkerton va estar a punt d'enxampar-los. Però un xèrif, que estava enamorat d'Etta Place, ja us he dit que era una bellesa, els va avisar i van fugir. No va ser fins al 1908 que, segons es diu, van morir, com es veu a la pel·lícula. Però no sembla del tot cert, ja que mai no es van trobar els cadàvers. L'any 1991 es van fer excavacions i proves d'ADN, però no coincidien amb cap parent viu d'ells. I el 2017 es va fer una nova recerca per localitzar Butch Cassidy, el cos de Butch Cassidy. Es van fer noves excavacions i van trobar restes humanes, però l'ADN tampoc no coincidia. Pel que fa a Etta Place, és un altre misteri, perquè a partir d'aquell moment se li perd el rastre. Es deia que havia mort, però la família deia que no, que era viva.

com a mínim fins al 1917. És a dir, que hauria mort poc abans de fer 40 anys. Els trios sexuals sempre han donat molt de joc al cinema, són molt cinematogràfics, i nosaltres avui n'hem parlat en aquest cinema a la xarxa que ha tingut a Imantriqui a les vies de so. Hi ha pel·lícules com la mexicana I tu mamá también, d'Alfonso Cuarón, sobre dos amics que coneixen una noia espanyola, interpretada per Maribel Verdú, en crisi matrimonial, que, per superar-la, decideix establir una relació amb ells. O també la pel·lícula espanyola Castillos de cartón, de Salvador García Ruiz, basada en la novel·la d'Almudena Grandes sobre un trio format per tres estudiants de Belles Arts, dos nois i una noia que es manté fins que l'etapa, el trio es manté fins que l'etapa estudiantil acaba i cadascú emprèn el seu camí. Nosaltres, en tot cas, tancarem amb una pel·lícula que és una joia d'aquest disseny de vida. Un dels grans clàssics de la història del cinema, fins al punt que està considerada una de les 100 millors pel·lícules de tots els temps. Estic parlant de Jules et Jim, de François Truffaut, que per fer-la es va basar en una novel·la de l'escriptor francès Henri Pierre Rocher. Aquí, en el marc de la primera meitat del segle XX, després de la fi de la Primera Guerra Mundial, hi trobem dos amics, un austríac i un francès, que s'enamoren de la mateixa dona, interpretada per Jean Moreau, i esdevenen un trio. La seva, de fet, és una història real perquè Henri Pierre Rocher es va basar en un capítol de la seva pròpia vida per escriure la novel·la. El personatge que interpreta Jean Moreau evoca el de Helen Grun, una periodista alemanya que a París va conèixer l'escriptor Franz Hessel i s'hi va casar. Però al mateix temps va mantenir una relació continuada amb Henri Pierre Rocher. De tota manera, no tot en el film és verídic, començant pel seu tràgic final. En realitat, no hi va haver cap tràgic final. Helen Grun va viure fins als 96 anys. Franz Hessel va morir als 60 anys, d'un vessament cerebral. I Henri Pierre Rocher, autor de la novel·la, va morir quan era a punt de fer-ne 80. Una de les escenes més encantadores de Jules et Jim és quan Jean Moreau canta la cançó El remolí de la vida. És una cançó molt bonica i al mateix temps melangiosa perquè parla de dues persones que es troben i se separen contínuament, en el sentit que l'amor pot ser efímer i indestructible alhora. Però parla també la cançó de l'acceptació de la vida com un corrent constant de canvis inevitables i de la força que tenen aquests canvis al llarg de la nostra existència. Parla de la bellesa de l'amor que perdura i ens diu que malgrat que la vida és un remolí de trobades i comiats, en què l'única certesa que tenim és la incertesa, hi ha sentiments que, malgrat les tempestes, no moren mai perquè són eterns. Fins la setmana vinent, amics.

0: Entretinguts en xarxa.
1: Les veus de la ciutat a Hora Sant Cugat.

0: Avui parlem amb un artista emergent de Sant Cugat que aquest mes de maig presenta en directe el seu primer projecte musical. Aina Rabassa prepara una preestrena molt especial al Siglo Mercantil aquí a Sant Cugat amb una proposta que combina folklore mediterrani, sonoritats contemporànies i un univers molt íntim i emocional. Aina, gràcies per estar amb nosaltres i bon dia.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me, bon dia.
0: Qui és l'Aina Rabassa i què hi ha darrere del projecte musical?
1: Doncs l'Aina Rabassa és una artista de Sant Cugat, que sempre he sigut una persona, jo crec, molt sensible i molt curiosa, i sempre he tingut la necessitat d'explicar històries, i crec que la música és un vehicle que m'ha permès i m'està permetent fer-ho.
0: Quan descobreixes que la música no és només una afició, sinó allò que vols convertir en un projecte també personal?
1: Doncs realment fa molt poquet, farà un any o així. Jo sempre he escrit cançons, però mai ho havia vist com un ofici, també perquè vinc de família molt de ciències, i llavors sempre aquest tema més artístic ha costat a casa, fins que va haver-hi un moment, fa un any, que vaig dir, tinc ganes d'ensenyar-ho i de convertir-ho en un projecte més seriós, no?
0: Què tenies? Composicions creades de manera individual i vas compondre tot el que és el disc?
1: Bueno, jo sempre havia fet cançons, però mai potser m'havia posat a escriure-les i aterrar-les del tot. Sempre era algo que anava fent, que tenia la necessitat de fer-ho mentre feia altres coses. I llavors, arrel de conèixer també a músics i gent ja més en el sector, em van ells animar a fer-ho, no? I em van dir, hòstia, són xules, per què no ho intentes, per què no ho fas? I vaig dir, pues sí, i vaig fer, bueno, vaig fer amb el Lucas Delgado, que és el meu productor, doncs vam fer les cançons i amb moltes ganes a veure què passa.
0: I abans havies pujat a l'escenari o no? O serà la meva primera vegada allò de manera més professional de pujar a l'escenari?
1: Doncs serà la primera vegada que és potser de manera més professional o potser en un lloc tan xulo i tan bonic com el Mercantic i que se sent tant com a casa, per això també és molt especial. Sí que he estat fent aquest últim any alguns concerts i també arrel de fer-los he descobert que és una cosa que m'encanta i que jo no sabia que tenia aquesta passió, no, a l'escenari, i que connecto, m'agrada molt connectar amb la gent i amb la música que canto, però sí, diguéssim que serà la primera vegada.
0: Perquè quan deies volies fer més música, no? Allò com més professionalitzat, era més pel fet del procés de creació, pel fet de pujar a l'escenari i ensenyar-ho? És a dir, t'imaginaves no només el fet de crear música, sinó també de pujar a l'escenari, i tenies aquella visió?
1: Bueno, jo mai he tingut ni tinc gaires expectatives, en el sentit que és una cosa que de moment gaudeixo tant fent-ho i gaudeixo tant del procés que després ja em preocuparé més tard, no?, del que vingui, però sí que he descobert això arrel de pujar-me en escenaris que m'agrada molt compartir-ho en directe i m'agrada molt i crec que connecto molt. També m'encanta el procés de creatiu d'estar a casa i fer-ho tot tu, no? I aquesta part també em sembla molt bonica, però sí.
0: Quines han estat les teves influències musicals més importants, què diries?
1: Ostres, doncs jo et diria que bueno, he crescut molt amb Serrat, és una gran influència per mi, i bueno, la Sílvia Pérez Cruz també es considero, aquests dos, potser si em dius escuinadors, doncs aquests dos com a referents màxims que he tingut, sí.
0: El teu projecte hi ha la barreja que dèiem al principi, no?, d'entre folklore mediterrani i sons més contemporanis. Com neix aquesta combinació?
1: Bueno, doncs jo sí que sempre he sigut més amant potser de l'acústic, no?, i del folklore. Al final és un, bueno, és com se sent com a casa i connecto molt amb això, amb la música d'arrel. Sempre és algo que m'ha agradat molt perquè és el que tens a prop, no? I després, el tema de barrejar-ho amb aquesta vessant més industrial, sí que, bueno, va ser arrel també de parlar-ho amb el Lucas, em va dir, vinga, va, per què no ho provem? I jo també estava oberta a provar altres coses. I és una barreja que és molt interessant i que crec que tampoc s'ha fet tant. I sí, m'agrada.
0: I què t'atrau especialment del folklore aquest mediterrani que parlem?
1: Bueno, jo crec que se sent com a casa. I per això és un espai en el que m'hi sento molt còmoda.
0: Creus que hi ha una manera mediterrània d'explicar emocions a través de la música? És a dir, dius, se sent com a casa. Creus que és una manera molt nostra, tota aquesta influència mediterrània, o no?
1: Sí, jo crec que sí.
0: També expliques que la infància té molt pes dins el teu univers creatiu. Per què ho expliques, això?
1: Bueno, perquè d'alguna manera totes les cançons tenen aquesta cosa en comú, que és la infància, que per mi és un moment molt especial, perquè és el punt en el que tot sorgeix, no? Estem plens de contradiccions, és un moment molt tendre, i precisament una de les cançons del meu disco, que es diu Nena, parla d'això, no? Des de la maduresa, ara que ja tenim les eines per parlar i per afrontar segons quines coses, doncs poder abraçar aquesta nena interior i guiar-la. I d'això va una mica tot el disco.
0: I, per tant, és un disc molt personal. Entenc que està ple de records i emocions de la teva infantesa i del teu procés de maduresa.
1: Sí, sí, sí. I molt oníric, també et diria. També juga molt aquesta part.
0: Fins a quin punt també escriure música és una manera d'entendre't a tu mateixa? No sé si aquest procés l'has fet també per mirar enrere i dir, ostres, fins aquí he arribat, no?
1: Oi, sí, és superimportant per mi. Jo sóc un caos crec que tinc moltíssimes emocions, bueno, vull dir que sóc una persona molt emocional i que moltes vegades necessito ordenar tot això i entendre'm, i a través de la música i de l'escriptura són eines que m'ajuden moltíssim a aterrar-ho tot.
0: Quantes cançons tens en aquest projecte, el que pujaràs al Siglo, i que, quin tipus de... parlaves d'aquest, no?, d'aquesta cançó Nena, quines altres cançons escoltarà la gent que et vingui a veure?
1: Doncs són 7 cançons, 7 temes que entren en el disc. I després hi ha algunes versions d'artistes que admiro molt i que també m'han influenciat molt durant tota la meva vida. I, bueno, és una barreja, sí que principalment totes comparteixen això, no?, aquesta barreja de folklore i industrialitat, però sí que hi ha altres temes potser més acústics i una mica tocant diferents tecles.
0: El fet de pujar a l'escenari també i de deixar-te, no?, veure't amb la teva part més íntima, no?, en aquest aspecte d'aquestes lletres que parlen de tu. No sé si tens un punt de vulnerabilitat, si t'ha costat expressar-te, si creus que pujar a l'escenari et deixarà una mica com despullada, no?
1: Bueno, és despullar-se totalment, sí, sí, i tant. Però també tinc ganes de fer-ho, perquè tinc ganes d'ensenyar, no?, aquesta part meva més fràgil. També em sembla molt bonic poder-la ensenyar i donar-li aquesta importància. I per sort vaig acompanyada de gent amb qui tinc molta confiança i els admiro moltíssim, així que també estic molt, molt tranquil·la en aquest aspecte.
0: Quin tipus d'espectacle veurem el dijous 28 de maig al Siglo? És a dir, veurem a l'Aina sola a l'escenari, la veurem acompanyada d'una banda, com que aquest veurem?
1: Doncs...
0: A què es pugui explicar, també.
1: Doncs és un concert que serà amb dos músics, el Lucas Delgado al piano i el Juan Muro a la guitarra, que són dos músics a qui admiro molt. I, bueno, hi haurà alguns temes que seran a duo, altres que seran a trio, i això serà, sí, sí.
0: Com definiries el teu treball amb tres paraules?
1: Amb tres paraules?
0: Com si les tens.
1: Doncs, sobretot, et diria l'autodescobriment, perquè és el meu primer treball, i és això, ha sigut un aprenentatge constant i encara segueix. Després, fràgil, no?, aquesta fragilitat de la que parlàvem, d'anar cap endins, sobretot, i al darrere, no?, a la infància. I bueno, i sensible, també, sí, sí.
0: Què representa per tu estrenar-te a casa, estrenar-te a Sant Cugat i també fer-ho en aquest espai com és el Siglo?
1: Ai, doncs és superespecial. En tinc moltíssimes ganes també, perquè serà una excusa perquè gent que fa temps que no veig ja m'han dit que vindran, i serà un retrobament amb tothom, i em sembla supermàgic i en un lloc com el Siglo, que és preciós, i en tinc moltes ganes, la veritat, crec que serà molt especial.
0: Tens més nervis o emoció per això?
1: És una barreja de les dues coses, no et diré que... Clar que hi ha nervis, i tant, però són nervis bons, també. Sí.
0: Van ser presentat, no?, com a artista emergent. A vegades, quan es parla d'artista emergent, tot sembla com molt bonic, però imagino que també hi ha dificultats. No sé quina és la part més complicada de començar en el món de la música i com està sent aquest procés per tu, per exemple.
1: Doncs jo et diria sobretot l'autogestió al principi, que t'ho portes tot tu. Hi ha moltíssimes portes que has d'anar trucant i obrint sense saber qui hi ha a l'altra banda, o si hi haurà algú i et respondrà els milions de correus que envies. I això, que si treballes d'una altra cosa, com és el meu cas, que soc periodista també, i és complicat, no?, gestionar-t'ho tot tu, però també és un canvi tan bonic que val la pena.
0: Sents que a Sant Cugat hi ha espais, oportunitats per als artistes joves? Com entenc que ets aquí, t'has criat aquí i estàs ara presentant-te davant el públic santcugatenc. Com ho vius? És a dir, també has de picar molta porta aquí a Sant Cugat i hi ha oportunitats, o com ho veus?
1: Crec que cada vegada hi ha més espais i això em fa molt feliç. I clar, a mi em resulta més fàcil fer coses aquí perquè clar, al final és casa i també es valora més, no? Entenc, l'artista local. Però sí, cada vegada estan havent-hi més espais, que jo recordo que fa anys potser no n'hi havia tants, així que sí, a veure que n'hi hagi més.
0: Què t'agradaria que sentís la gent quan acabi el concert? Què vols que s'emportin d'aquesta experiència d'escoltar-te?
1: Doncs no diria una cosa concreta, però m'agradaria molt que els hi ressonés d'alguna manera i cadascú a la seva manera, no? Però sí, m'agradaria... Vull emocionar i és el que pretenc, sí.
0: Ara presentes aquest disc, no sé si portes molt temps treballant-hi, i no sé si ja estàs en vista posada en un futur, en altres treballs, o ja està tot en paral·lel treballant, o dius, mira, he fet això, vaig a presentar-ho, vaig a veure com respira, i de moment estàs només enfocada en això.
1: Bueno, jo, idees i cançons, ara estic en un moment, em considero molt creatiu, com de... Jo els dic als meus amics com estic... Sento que estic renaixent perquè és una part que abans havia portat molt per dins, estava molt adormida. Per tant, idees en tinc moltíssimes. Sí que ara que hem acabat de fer aquest disc em vull prendre una mica de pausa perquè ha sigut, bueno, tota la gestió de després del disc, de com ho treus i tot això és tot un procés. Però idees en tinc moltes i ganes de fer música encara més.
0: Et planteges que en un futur pugui passar que deixis de treballar de periodista, que tampoc no és fàcil, a dedicar-te a la música? És a dir, tens somnis d'aquest estil o dius, no ho sé, com passarà tot?
1: No sé com passarà tot, però sí que m'agradaria molt poder fer de la música, no?, una professió i poder viure de la música. Tot i que escriure m'encanta i és una cosa que no vull deixar de fer.
0: Fent música també t'escrius, no?
1: Exacte, sí.
0: Aina, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui aquí a Cugat Mèdia, que tinguis molta sort en la teva estrena davant el públic santcugatenc aquest dijous 28 de maig. Si vols explicar-nos exactament a quina hora exactament la gent ha d'anar i on poden comprar també les entrades, si és que n'hi ha.
1: Sí. Doncs a les 8 s'obren les portes i a les 8:30 comença el concert i es poden comprar les entrades a la web del Siglo.
0: Perfecte, doncs ja ho saben, si volen conèixer aquesta artista santcugatenca que tot just obre el seu cor també i la seva experiència davant el públic santcugatenc, no es perdin el concert d'Aina Rabassa al Siglo Mercantic el dijous 28 de maig a 8:45 del vespre. Que vagi molt bé, Aina.
1: Moltíssimes gràcies, igualment.
2: Hora Sant Cugat és un contenidor radiofònic de continguts santcugatencs.
3: Continguts en xarxa.
4: Aquesta setmana s'estrena Cowgirl, un film català protagonitzat per una grangera que necessita que la seva vaca es quedi prenyada. També arriba Les catadores de Hitler. Explica la història d'un grup de noies que a la Segona Guerra Mundial havien de provar el menjar del Führer per confirmar que no estava enverinat. I per als aficionats a Star Wars s'estrena The Mandalorian en Grogu.
5: No pots anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
6: Aquesta vaca és més rara que les merles blanques.
4: A Cowgirl, l'Empar, una grangera de 60 anys, necessita que la seva vaca Tona es quedi prenyada per mantenir la granja. Després de diversos intents fallits, demana ajuda al Bernat, un gran propietari de la zona. Quan finalment la vaca es queda embarassada, l'Empar s'enfronta al poble per protegir la tranquil·litat de l'animal.
5: Tona és molt sensible. A tu t'agradaria que te muntaren?
7: Depèn.
5: Ai, Martín, fes el favor.
8: Adelante. Vayan tomando asiento.
9: Tendrán que esperar al menos una hora. Para entonces estaremos seguros de que la comida no esté envenenada.
10: Envenenada.
4: Les catadores de Hitler ens porta a la tardor de 1943. La jove Rose fuig d'un Berlín bombardejat i es refugia al poble on viuen els seus sogres. Ben a prop es troba el quarter general de Hitler, el cau del llop. El Führer veu enemics a tot arreu i l'obsessiona que l'enverinin. Un matí, la Rose és recollida juntament amb altres joves del poble per provar el menjar que li preparen a Hitler.
7: ¿Cuándo acabará esto? Se retiran de muchos frentes. Desearía que perdiésemos.
10: Todos hemos escuchado historias acerca de un cazarrecompensas mandaloriano y un niño.
11: Solo doy caza a criminales de guerra imperiales. Eliminaremos a todos los malos de su baraja.
4: The Mandalorian and Grogu és la continuació de la sèrie The Mandalorian en forma de pel·lícula. L'imperi ha caigut i els senyors de la guerra imperials continuen dispersos per la galàxia. Mentre la incipient Nova República treballa per protegir tot pel que va lluitar la rebel·lió, ha reclutat l'ajuda del caçarrecompenses Din Djarin i el seu jove deixeble Grogu.
11: Este es el camino.
2: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.
12: Sabies que...
13: Quan passem molta estona amb les mans dins de l'aigua, els dits s'arruguen. Però no és simplement perquè la pell absorbeixi aigua. En realitat és una resposta activa del sistema nerviós. Quan els nervis dels dits detecten una exposició prolongada a l'aigua, envien senyals que provoquen la contracció dels vasos sanguinis sota la pell. Aquesta contracció fa que la pell es plegui i formi arrugues. La prova que no és un procés passiu és que, si els nervis estan danyats, els dits no s'arruguen. Els científics creuen que aquesta adaptació té una funció evolutiva. Les arrugues milloren l'adherència en superfícies mullades, de manera semblant al dibuix dels pneumàtics. Això ajudaria a agafar objectes o caminar en entorns humits. A més, el patró de les arrugues és similar cada vegada, però no és idèntic, cosa que indica un control precís del sistema nerviós. Una acció quotidiana aparentment trivial amaga, doncs, un mecanisme neurològic sofisticat.
2: De dilluns a dissabte, t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio. FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club Muntanyenc Sant Cugat estudia conjuntament amb l'Ajuntament un recorregut entre el Parc Central i Camp Mates d'uns 6 quilòmetres i amb menys participants per poder mantenir viva la 67a edició de la marxa infantil. 6 mesos després de l'inici de les restriccions per la pesta porcina africana, l'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova Collserola i treballar ara en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara s'està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig. Tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu ESPIT, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte, que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat, es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades a esportistes, entrenadors i famílies per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.

Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
1: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
0: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
2: Bon dia, són les 10 i 4 minuts i això és el Faves Comptades.

Salutacions! Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa conduït per Aiman Triqui, el control tècnic, i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triador. Avui és divendres 29 de maig i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia de joves amb 7 alumnes de l'Institut Leonardo da Vinci. Tot seguit coneixerem quin balanç fa l'alumnat de quart del quart congrés de joves per la Pau Arcadi Oliveres, que enguany s'ha celebrat amb el lema Joves del present, motor de canvi. I després de les notícies de les 11, continuarem fent xup-xup de ciutat amb Carme Reverte al capdavant. Amb el crític d'arts escèniques, Eduard Gené, repassarem l'agenda cultural de la ciutat del pròxim mes i afegirem un pessic d'històries personals per conèixer la història de la Sirli, una sancoatenca nascuda al Paraguai. I per posar la cirereta al programa, la Cuca Fernández i l'Eva Garrido ens posaran al dia de la crònica rosa i social de la setmana. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui, precisament, ens acompanyen 7 alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Leonardo da Vinci. Si normalment ho fan per parlar-nos de temes que tenen a veure amb els joves i amb la seva vida, avui ho farem amb una manera més desenfadada. Ho farem per parlar d'esport i, precisament, del Barça. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes. Com esteu?
1: Bon dia.
0: Us agrada més el Barça o els altres temes que us han tocat abordar a la tertúlia?
2: El Barça.
0: Diuen el Barça, 6 dels 7 estudiants que tenim, però tenim el Luciano, que també repeteix, coneixeu la seva veu, que no és del Barça. Luciano, t'ha tocat a tu aquí venir d'infiltrat.
2: Sí, m'han obligat.
0: T'han obligat? Bé, però del Barça en saps coses.
2: Sí, no? Una mica. Abans era del Barça, però...
0: T'has canviat?
2: Sí.
0: Com és això?
2: No, res, que... Des de Negreida, doncs, ja està.
0: Ai. Deia que no era del Madrid, però ja està traient a Negreira.
2: No, el Madrid també roba, Només dic.
0: Vinga, parlarem d'esport, parlarem sobretot del Barça, però també dels valors de l'esport. N'hem parlat també en tertúlies amb companys i companyes vostres i també de què representen, no?, aquests jugadors i aquestes jugadores, que com que són tan mediàtics, doncs moltes vegades allò que fan i allò que diuen també generen certa tendència. Sabem que sou tots del Barça, menys el Luciano. No sé si teniu jugadors o jugadores preferides.
3: Sí,
0: si us voleu presentar i dir quina és, comencem així en ordre i després ja fem tertúlia. Luciano, encara que no sigui del Barça.
2: Ja.
0: O potser en tens algun del Barça o alguna del Barça que t'agradi, clar.
2: Sí. Bon dia, em dic Luciano i el meu jugador preferit és el Jofre. Sí, senyor.
0: Qui és el Jofre?
2: Un jugador del Barça Atlètic, que el vaig anar a veure bastantes vegades i m'agrada el seu estil de joc.
0: Molt bé.
4: Bon dia, em dic Marcel i el meu jugador preferit és el Gavi.
0: Lisa.
5: Doncs jo em dic Lisa i la meva jugadora preferida del Barça femení és la Aitana Bonmatí.
6: Sí. Hola, em dic Júlia i el meu jugador preferit del Barça és el Lewandowski.
0: Ostres, doncs no estàs d'enhorabona aquesta.
2: Doncs ja no està, Doncs ja no hi està.
7: Hola, jo em dic Emma i el meu jugador preferit és Pedri.
8: Hola, jo em dic Júlia també i el meu jugador preferit és el Fermín i de noies la Kika i l'Alexia.
9: Hola, em dic Santi i el meu jugador preferit és Xavi Hernández i la meva jugadora preferida del Barça femení és Aitana Bonmatí.
0: Júlia, tindrem Alexia Putellas per anys o no?
8: Està complicat.
0: Final de temporada i encara tenim moltes incògnites. Escolteu, jo no sé si vosaltres sou del Barça, perquè a casa de tothom és del Barça i és allò que es passa una mica de pares a fills, si sou del Barça per decisió pròpia o com ha anat això?
8: A veure, una mica de les dues. Jo soc del Barça, soc molt fan des de que era petita, però també és veritat que des de petita el meu pare també és molt del Barça i també m'ha entengut gant això, però m'ha agradat molt sempre el Barça.
10: Jo, doncs, no sé, sempre, des de molt petita, he sigut del Barça. No ha sigut més pels meus pares. Crec que tenia una professora que era com molt del Barça i per això em vaig convertir del Barça. Sí.
0: La resta?
6: Jo és que a casa meva raia una mica perquè el meu pare és d'Itàlia i llavors doncs, tenim del Barça i d'un altre equip de l'Itàlia.
0: De quin és? No serà del Como?
6: De l'Inter de Milán.
0: Molt bé.
5: Jo una mica el mateix que ha dit la Júlia. Sí, que ve una mica també de família o de gent propera i doncs, això.
0: I el Marcel i el Santi?
9: Jo sóc del Barça perquè tota la meva família ho és. El meu avi és molt, molt, molt culer i jo també.
4: O sigui, jo des de que me'n recordo que sóc del Barça... Mai he tingut dubtes de si m'agrada el Barça o més m'agrada un altre equip. Tota la meva família és del Barça.
0: Ara que el Marcel diu que ell no ha tingut mai dubtes, no? El Barça va acompanyat normalment amb un eslògan, no? Diu el Barça més que un club. Vosaltres creieu que el Barça és més que un club? Si no, i per què? Argumenteu-m'ho això.
8: Jo crec que sí, que el Barça és més que un club, ja que no és només... com per exemple el Madrid, que és més com una empresa, no un club de futbol. El Barça també representa uns valors i t'ensenya i aprens.
0: I esteu d'acord, la resta?
8: Sí.
5: Jo sí.
2: Sí.
0: I quan el Barça va deixar de lluir l'eslògan d'Intermón Oxfam per començar a portar publicitat de diverses empreses i algunes amb alguns valors que potser no són els que defensa la societat catalana, va ser alguna cosa que us va doldre o vau entendre que per la publicitat i pels ingressos a vegades hi ha algunes banderes vermelles que s'han de saltar? Ja us he dit que jo del Barça no, però de l'altre tipus de periodisme anirem a rascar per aquí.
8: Bueno, jo és que des que recordi el Barça sempre ha portat les empreses publicitàries i per una part està bé, ja que així tenen més ingressos i poden fitxar a millors jugadors i publicitat i tot això, però també estava bé l'altre perquè representava
0: molt valors. UNICEF, perdoneu, que m'he equivocat, he dit Intermón i era el d'UNICEF, ara la Júlia està lligant cap. Ha sigut jo que m'he equivocat, sí. Què us sembla a vosaltres, decisions com aquestes? Fa que a vegades... per als diners, no?, que són necessaris per fer fitxatges i per fer créixer també algunes seccions del club, aquest més que un club, que digui una mica més en esborrany. Què us sembla?
5: Vull dir, jo penso que tot això de la publicitat en samarretes i tot això ho fan també doncs, per donar a conèixer les seves empreses i tot això, però vull dir, no afecta tant, penso, a l'equip. Al final és només una publicitat que, vale, sí, que influeix en les decisions, però jo segueixo pensant el mateix sobre el Barça.
0: Creieu que és més que un club independent?
8: Per exemple, comparant el Barça amb el Madrid, el Barça no només és l'equip de futbol, també hi ha el hockey, el bàsquet, hi ha molts. De fet, comptant les Champions totes en general, el Barça, tipus no només de futbol del club, el Barça té més que el Madrid. I...
9: Té 49.
0: Mira, el Santi ha fet els deures, eh?
8: I, doncs, també, des de ja també està la cantera del Barça, que des de petits els ensenyen, juguen, aprenen... Per exemple, al Madrid no coneixo gairebé cap jugador de la cantera. Sempre agafen jugadors de fora. Per això aquest any, per exemple, a Espanya no hi ha cap convocat del Madrid.
0: Ahir sortia aquest diumenge sortia aquesta convocatòria. Dèiem, el Barça és més que un club, vosaltres en digueu que sí, independentment d'algunes coses que potser són de moralitat més dubtosa. Quins són els valors que creieu que difon el Barça, o almenys quins són els que vosaltres rebeu, ja sigui per al club com a entitat, com a través dels seus jugadors i jugadores? Què, Luciano?
2: Jo aquí no tinc res que opinar.
0: No?
2: No, a mi m'han portat obligat, jo no vull dir res.
8: No, bueno, però porta la
0: teva opinió. No us penseu que el Luciano està lligat ni amb manilles, eh? Ha vingut caminant tot sol. Quins són els valors que us transmet a vosaltres al Barça i que potser us ajuden a identificar-vos també?
8: A veure, per exemple, aquests valors com de que som una família, som un equip i tot això.
0: La resta, vinga, Santi.
9: I que respecte i...
4: Companyerisme.
8: Sí.
0: Júlia.
10: Sí. Doncs sí, penso això, el que ha dit la Emma, que al final, per mi el Barça vol representar molt el treball en equip, tot, que som com una família, més que un club, saps? I pues, no sé, sí, és el que penso que...
9: Els jugadors, jo crec, i jugadores, van més pel club, sinó més no pels diners.
8: Sí.
4: Ja estan més units, no es peguen entre ells.
2: No com el Madrid, no? No com el Madrid.
0: Hi ha hagut èpoques de tot, també, els vestidors, eh?
2: Encara vull veure la final entre Rüdiger i Tchouaméni.
0: Dic que ara semblen benvinguts, no? És veritat que és un equip molt jove, un equip on la majoria de jugadors, a més, s'ha format a la Masia. Però també m'agradaria preguntar-vos, tenim aquest equip perquè el Barça no tenia diners per fer fitxatges, o tenim aquest equip perquè el Barça aposta per aquest model?
8: Jo crec que una mica de les dues, perquè és veritat que el Barça sempre han dit que eren los endeudados, igual que el Madrid, els que roben, doncs tots els equips tenen així com el seu estereotip. Però jo també crec que aposten per la Masia, com per exemple jugadors com Lamin, de sempre ha estat de la Masia, i vamos, un jugador boníssim. També jo crec que aquestes coses influeixen a que agafin també els jugadors de la Masia.
0: Però si hi hagués hagut diners, creieu que el Barça hagués apostat per a tants jugadors de la Masia, molt joves, molts d'ells no tenien ni la majoria d'edat quan van debutar amb el primer equip, en aquest moment que no hi havia l'1-1, no? Que es parlava d'equitat financera. si haguéssim pogut fitxar jugadors de més renom, es va parlar de Haaland, d'Mbappé se n'ha parlat moltes vegades, no? Creieu que haguéssim tingut l'oportunitat o potser no tants jugadors haguéssim pogut debutar amb el primer equip?
10: Que potser jugadors com Lamine haurien deixat més anys, perquè Lamine va debutar molt jove, potser haurien deixat més anys que anés pues, creixent al Barça. I jo crec que haurien agafat jugadors d'altres equips.
0: I esteu d'acord,
9: sí,
0: la resta?
9: Sí.
10: Sí. Sí.
9: Potser no haguéssim donat oportunitat a tants jugadors de la Masia, però jo crec que sí, que molts haguessin debutat. No tan joves, potser, però... Sí.
0: De fet, va ser Xavi qui va fer debutar molts d'aquests jugadors. Ell també criat a la Masia i company també d'una generació de futbolistes on molts eren de la casa, amb Busquets, amb Iniesta, amb Xavi Piqué, amb Puyol, etc. Creieu que un altre entrenador que no hagués crescut en les disciplines menors del Barça tindria la mateixa sensibilitat que va tenir Xavi en aquell moment? Flick, d'alguna manera, s'ho va trobar una mica fet. Evidentment, ell ha fet tota la seva feina per convertir l'equip i que arribi on està ara. Però no sé si penseu que un entrenador de fora, no creat a la casa, a la Masia, i jugador del Barça de tota la vida, hagués tingut la mateixa sensibilitat o hagués vist un problema molt més greu al no tenir aquests diners per fer fitxatges?
10: No, jo crec que també influeix molt l'entrenador, perquè Xavi, com has dit, de la Masia, tot això, doncs també ha confiat en els de la Masia i els va voler pujar, i Hansi potser, que és de fora, no hauria confiat en la Masia.
0: No ho sento, la resta. Tenim aquí... Teniu a la Emma de portaveu.
10: Sí. Bueno, jo penso que sí que és veritat que si hagués estat un altre entrenador que no hagués vingut de la Masia, no hagués donat tantes oportunitats a altres jugadors de la Masia, però amb els problemes de diners i tot això, potser sí que hagués hagut d'agafar jugadors de la Masia, però no tants. No sé si m'explico.
0: Per tant, la situació ha forçat una mica, no?
10: Sí, sí.
0: Que més jugadors de la Masia hagin debutat sent molt joves amb
10: els ha sortit bé, al final.
0: Amb el primer equip, i els ha sortit bé, efectivament. Què us sembla a vosaltres l'aposta pels joves de la Masia? Us sembla que és una manera de fer? Us sembla un valor afegit del club? Hi ha molts altres clubs que tenen les disciplines en categories inferiors, evidentment, però no, potser no és tan habitual. Abans algú posava l'exemple del Madrid, no sé si a l'Atlètic hi és, Luciano, a veure si ens pots aportar per aquest costat una mica la teva opinió, aquestes oportunitats que moltes vegades tenen els joves formats a la Masia, que moltes vegades, evidentment, doncs, no poden acabar debutant al primer equip i marxen a altres clubs, però vaja, que hi ha una aposta, com a mínim, per formar jugadors de la casa.
10: Sí, jo crec que també això representa uns valors, el que he dit abans, que som més que un club, som una família. I clar, des de ben petits hi ha nens, des de ben petits, que ja comencen a jugar amb el Barça, i com que dones més oportunitats.
3: Sí. Bueno, jo penso que a sobre la Masia és com una molt bona oportunitat, perquè ara molts que juguen al Barça es coneixen de molt petits, fan com molt bon equip, són molt amics, i es nota més a l'equip, que és més família, per
10: sí,
3: això.
10: Fan més pinya.
3: Sí. Mm.
0: També es transporta a les famílies que els acompanyen, no? Moltes vegades, en aquest equip que s'han format junts a la Masia, que són gairebé aquest grup d'amics, es trasllada també a aquestes famílies que han viatjat a les categories inferiors també per als diferents partits, i que ara quan viatgen junts, doncs els pares i les famílies també es coneixen. Creieu que és positiu, això?
10: Sí. Jo crec que sí.
0: Per què?
10: Perquè fa un entorn de treball molt més positiu,
6: sí,
10: molt més...
6: Sí, sí. Per fer família, grup.
10: Sí, per fer pinya.
0: I anem al tema de la llengua, no? El Barça, més que un club, vol dir moltes coses. El Barça té

0: oferir l'oportunitat o convidar els jugadors i jugadores que vinguin a jugar de fora a comunicar-se i aprendre el català?
1: Sí, jo crec que haurien d'aprendre el català, ja que, per exemple, amb el Madrid parlen en espanyol, els equips d'Itàlia en italià, els equips d'Anglaterra en anglès, doncs, pues, si el Barça es representa Barcelona, haurien de parlar en català.
2: Però, aleshores, tots els equips que has mencionat parlen en l'idioma nacional, en l'idioma del país.
1: Sí,
2: perquè hi ha
3: altres equips. El Barça no representa Espanya,
2: Catalunya.
1: Com diu, per exemple, hi ha un eslògan com el
2: de... Pot ser que representi Catalunya, però aleshores el València no representa la comunitat valenciana? Parla en valencià?
1: Pues sí, que parli en valencià, em sembla bé.
2: No, però no parla en valencià.
3: Però hauria.
1: Problema, sí.
2: Per exemple, el Celta parla gallec? Parla en gallec?
1: Pues haurien de parlar gallec.
2: Clar, segons tu, tots haurien de parlar la llengua...
1: Sí.
3: La llengua del territori o el país que representen.
1: Sí.
4: Clar. Vull dir, jo penso molt el que ha dit la Emma, que cada... equip hauria de parlar la llengua en la qual està.
1: A veure, jo em refereixo que ha de ser la llengua vinculant, però si parlen altres llengües està bé, són molt diverses, tenim moltes llengües. Però que, ja que és un equip en català, que la llengua vinculant sigui el català, però que parlin també altres llengües.
2: Home, clar, això sempre...
3: Tampoc cal que per entrar a l'equip tinguis un nivell de català, sinó que facilitin classes o...
1: Sí, estaria bé.
2: Que ho vagis aprenent. Sí, això ho entenc. Que ho vagis aprenent, però que...
3: Exacte.
2: Pot ser que no sigui obligatori, no?
5: Que no sigui imprescindible per entrar.
1: Sí.
3: Exacte.
1: No, que no sigui obligatori, però que els teus companys t'ensenyin, t'ajudin.
3: Sí.
0: Que hi hagi un foment.
4: Sí,
0: no?
4: Sí, que no es menyspreï, que s'apliqui una mica.
2: Li doni importància.
0: Us agrada sentir els jugadors parlar en català, no? O quan els pregunten des dels mitjans de Catalunya i quan s'expressen, us agrada que puguin respondre en català, fins i tot alguns jugadors que són de fora de Catalunya i fins i tot de fora de l'estat espanyol, encara que siguin amb poques paraules. Vull dir, tenim jugadors de Canàries, l'Emma em sembla que li agrada molt el Pedri, oi? I l'hem sentit parlar en català, en tenim d'altres.
1: Sí, però Pedri parla bastant en castellà, no parla gaire en català. M'agradaria que parlés més en català.
0: Que tinguin el gest, ni que sigui d'uns bon dia, un bona tarda o alguna cosa, no? O, a vegades sentim el visca el Barça i visca Catalunya quan guanyen algun títol, però algun gest més us agradaria que els jugadors ho fessin tenint en compte el que representa el Barça i tornar una mica aquest inici de la tertúlia del Més que un club, no? Sí?
3: Sí, clar.
0: Que a Luciano.
2: Perdó.
0: No et veig gaire convençut.
2: Bueno,
0: tenim el Barça que ha sigut campió de Lliga, el masculí, tenim el Barça femení, parlem de les disciplines de futbol, l'heu dit abans, el Barça té moltes altres seccions que han sigut campiones de Champions. El Barça femení és un referent en el futbol femení, evidentment a casa nostra, també ho és a Europa, han guanyat 4 de les últimes finals de les 6 Champions que han disputat. Com valoreu l'aposta del Barça per la secció femenina? És suficient, no és suficient? És un exemple per a altres clubs?
1: A veure, jo crec que està bé, per exemple, és increïble que en 6 anys hagin guanyat 4 Champions. Això és algun, vamos, increïble.
0: No normalitzeu, no? Demanava Alexia Putellas en el discurs.
1: Sí, vamos, és que són molt bones, normal que guanyin, però és increïble això i va estar bé també la celebració que van fer, però haurien d'haver fet també una rua, ja que hi ha fans que si arribaves dels últims et quedaves darrere i no veies res.
6: Bueno, jo penso que l'aposta del Barça pel Barça femení és molt bona. Jo segueixo molt el Barça femení des de fa molt de temps i tenen es volen esforçar realment pel Barça femení, els hi donen oportunitats també com el Barça masculí, també han fet algunes col·laboracions. Penso que estan implicats. No tant com el Barça masculí, però sí que els veig.
1: Però jo crec que amb el temps també va canviant, perquè el Barça femení fa poc que existeix. Amb el temps s'han anat fent més, han anat igualant més i tot això. Com, per exemple, avui en dia, els anuncis, tu vas al Camp Nou i em veus fotografies dels jugadors i jugadores tots junts. O anuncis de la tele, quan veus algun anunci de futbol, normalment, si és per exemple del Barça, surt pues, alguns, els més típics, com Pedri, Aitana o alguns així.
6: Sí, i també que abans no tant, però ara, quan vas al Camp Nou o qualsevol partit del Barça femení, sempre està tot ple. Per exemple, jo vaig anar a la final de la Champions de fa dos anys, a Bilbao, i la gent que diu, no omple, no sé què, va tothom al Barça femení, igualment que la gent digui que ningú ho veu, però...
1: Com el

0: Barça femení, per exemple, normalment no juga al Camp Nou, doncs
1: yeah.
0: Quan jugaven a Montjuïc jo vaig anar al Barça Madrid, a l'únic que he perdut, perquè bueno, jo soc gafe, vale? I jo vaig anar a aquell partit i estava gairebé tot el camp ple, perquè era el de Montjuïc. I sí. Va venir un munt de gent.
2: Jo vaig anar al Camp Nou fa dos anys, em sembla, fa tres, la semifinal de Champions de Barça-Chelsea, que van empatar un i que estava gairebé ple.
3: Per tant, si es donen les oportunitats i la difusió també per part dels mitjans de comunicació sí. i del sí, club, sí. creieu que el futbol femení pot arribar allà mateix que el masculí i que sí. el Barça en aquest sí. moment, com a mínim a casa nostra, és un referent en apostar pel futbol femení?
2: Sí, sí. sí.
0: Depèn del públic, perquè el masculí, tot i que ja comencen a estar igualats, el masculí produeix molt més que el femení. Hi ha més espectadors i tot això, però això amb el temps s'està canviant, jo crec que en un futur estaran els dos iguals.
3: Els preus de les entrades ja han anat canviant també en els sí. últims anys. Sí. Jo recordo el Camp Nou, les semifinals contra el Wolfsburg potser valien 15 euros les entrades, sí. a dia sí. d'avui ja no pots anar a veure no. cap partit del Barça femení aquest preu, com a mínim.
2: Sí, el... jo he anat diversos cops a 20 i pocs per entrada i el Barça masculí vora el 100.
3: Sí. Impagable. Gairebé.
0: Sí, però també és veritat que com que el Barça masculí porta més temps, llavors les entrades, ara ja també hi ha entrades que les tens sempre, com el meu tiet, per exemple, té entrades de tribuna i sempre les té, vull dir... Ja les
3: perquè
0: té
3: això sí amb seient,
0: sí.
3: no?
0: Ja les té reservades, clar, el femení com que porta menys temps tampoc han donat tantes oportunitats per reservar, per tot això. També falta que encara, bueno, ara que ja porten 4 Champions ja comencen a ser molt conegudes les noies, doncs jo crec que amb el temps ja es faran molt conegudes i també ompliran el camp.
3: Clar, ara parlem del Barça femení, estan auge, són absolutament campiones de tot, gairebé. Sí. Sembla que quan comenci la Lliga ja donem per fet, no?, que seran les guanyadores de la Lliga. Això passa que a vegades, quan arriba a competició europea, es pateixi una mica més, no?, perquè el nivell sí. és més alt. Necessitaríem que els altres clubs de l'Estat, que és a la Lliga on juga el Barça, apostés més també pel futbol femení?
0: Sí, sí.
2: sí.
0: sí, sí
3: perquè després, quan s'arriba a Europa...
0: Sí. És més complicat.
2: Sí.
3: Estigui l'entrenament ben fet, per entendre'ns, no? Sí, i també perquè sí, sigui sí. més atractiva la competició. Al sí. final, si quan veus el Barça femení, gairebé dones per fet que guanyarà, no? La sorpresa
0: clar,
3: és quan...
0: No? A més, també, els altres equips juguen amb desavantatge, perquè, per exemple, el futbol masculí, el PSG, a la seva lliga sempre guanyen perquè no hi ha cap equip així gaire bo. Llavors, gairebé no juguen a la portada, juguen molt poc, llavors estan sempre descansats, i a la Champions juguen molt bé perquè han descansat tota la temporada. Hi ha equips com els de la Lliga Espanyola, que hi ha molts equips bons, per exemple, o la Premier, que és superdifícil, arriben més cansats i costa més. Doncs també crec que juguen amb desavantatge els equips que tenen una lliga molt difícil, i crec que totes haurien de ser molt difícils, que haurien d'invertir més.
2: Sí.
3: També quan les lligues són més difícils vol dir que hi ha més equips competitius i sí, possiblement sí. que es paga millor les jugadores. Sí, sí, sí. Ens passa sí. que algunes jugadores, com la Mariona Calentei, han marxat a la Lliga Britànica.
2: Sí,
3: que també invertir més en futbol femení perquè el talent de casa no es vegi obligat d'alguna manera a marxar, perquè evidentment són oficis que la productivitat és molt curta, no? Una sí. acaba de jugar a futbol sí. amb 30 llargs i, evidentment, és legítim que la gent vulgui guanyar-se bé la vida. Si el nivell, si aquí hi hagués més aposta pel futbol femení, potser seria més fàcil retenir talent i portar-ne sí. també de fora, sí, que el Barça sí, ja en sí. tenim també sí, sí. de fora.
0: Jo crec que haurien d'invertir més, com més, no només de centrar-te en un, per exemple, al Madrid... inverteixen un munt en el futbol masculí, al sí. femení no tant, i inverteixen molt al futbol bàsquet.
3: De fet,
0: i...
3: si no m'equivoco, va comprar l'equip, no? Del femení, el
0: sí,
3: Real Madrid,
0: sí, sí,
3: vull
0: sí,
3: dir
0: sí.
3: que no era sí. format a casa.
0: Sí, per no. això. I el Barça, per exemple, sí que l'ha format des de... Bueno, des de zero, més o menys.
2: Sí.
3: I parlem d'entrenadors, i dic entrenadors perquè de moment al femení tampoc tenim entrenadores, ni a la Lliga Espanyola tampoc n'hi ha en la categoria masculina. Tenim a Pere Romeu, que aquest cap de setmana s'enfrontava sí. amb Jonathan Giraldez, que sí. havien sigut sí. primer, segon i tercer entrenador. Va guanyar primer la Lliga Jonathan Giraldez i la Champions amb el Barça, i ara teníem aquesta cara a cara. Quin paper tenen els entrenadors? I us agrada també que hi hagi aquesta deferència als entrenadors de la casa i no fer sempre fitxatges estrella? Vam tenir Xavi Hernández, la cosa no va acabar d'anar bé. No. per diferents circumstàncies. Quins els entrenadors i entrenadores que us agraden pel Barça?
0: Bueno, jo, per exemple, amb Hansi estic molt contenta, però Xavi, tot i que no ho sembli, també ho va fer molt bé, ja que sí. Va arribar a una de les pitjors desbocos del Barça i va fer el que va poder. Clar, Hansi ja ha triomfat més, però també és veritat que ho tenia més fàcil.
2: Sí, el Barça és com és ara, és, en part, sí. És gràcies a Xavi, perquè va pujar molts jugadors de la Masia.
0: Clar.
2: I va arribar, com ha dit l'Emma, quan el Barça estava pràcticament un dels pitjors moments de la història. I tampoc podia fer molt, perquè no hi havia diners, no podien fer gaires fitxatges, llavors va donar oportunitats a molts jugadors de la Masia i gràcies a això ara tenim a Lavín i, bueno, i molts altres jugadors.
0: Sí.
3: I esteu d'acord aquest sector de la taula, que ho sento menys?
1: Sí. Sí, Luciano.
4: Sí, sí, la veritat.
0: Luciano, sí, sí.
3: I si parlem d'entrenadors, al final és qui decideix quin sistema de joc es planteja. Moltes vegades es parla, i aquí potser serem tendenciosos perquè som gairebé tots del Barça, es diu que el Barça juga, no?, i el Madrid guanya moltes vegades.
2: Bueno, últimament
3: no gaire. Què preferiu vosaltres, no? Guanyar sigui com sigui, o tenir un bon sistema de joc, tot i que això a vegades faci que no sempre el resultat siguin els 3 punts.
0: No, jo prefereixo jugar com el Barça i amb valors. I el Madrid, tot i que diuen que juguen així sempre guanyen, aquests últims 2 anys no ho han demostrat gaire.
2: Com altres equips.
0: Atlético.
3: També hi ha qüestió de pressupostos a vegades, tot i que en aquest cas el Barça. Per tant, us agrada més que tingui un sentit el joc, que hi hagi aquest cruifisme a l'ADN Barça?
0: Sí.
3: Encara que això suposi que algun, no, aquest any tampoc s'ha pogut guanyar la Champions, que és un dels grans reptes d'aquest equip.
0: Sí, és veritat. No, però també és veritat que el Barça té molts jugadors joves que encara els falta experiència, la que va fent experiència. Ja, jo crec que el que aniria bé el Barça seria ara fitxar algú que substitueixi Lewandowski i després fitxar algun defensa que ja estigui, que ja tingui molta experiència, que no li falti gaire per retirar-se, i que així com que ensenyi, com si diguéssim, els joves com Cobercín, que encara els falta agafar experiència, llavors, quan aquell es retiri, ja tindran experiència i ja tindran molt bona defensa.
3: Sí. Aquest intergeneracionalitat en els equips, no?, de l'experiència i la joventut, que possiblement aporten coses molt i molt diferents. Tenim la Júlia trista perquè ens marxa Lewandowski. Ens queden 2 minutets per arribar al final. Quins fitxatges necessita el Barça per reforçar-se de cara a la temporada que ve?
0: Doncs algun fitxatge que substitueixi Lewandowski. Bueno, com el que deia abans. I algun defensa així.
3: Quins noms tens al cap?
0: A veure, a mi m'agradaria que vingués algú com Haaland, perquè em cau molt bé, però però això també depèn del joc que vulgui fer el Barça.
2: O Oyarzabal.
0: No.
3: Teniu altres noms, la resta, més enllà d'aquest nou, hi ha altres jugadors que calen per reforçar el Barça de cara a la temporada que ve?
2: Algun davanter centre, bueno, depèn de com jugui, però algun davanter. I
4: un central o un defensa, jo diria.
2: Sí, perquè anem justets.
4: Sí, en defensa.
0: Sí, sí. Aniria bé algú, Puyol no, perquè està retirat, però algú com
4: Puyol, sí.
0: Algú com del seu estil.
4: Amb muletes.
0: No, algú del seu estil.
3: I algun jugador o jugadora, en el cas del femení, que creieu que ha arribat al seu final d'etapa amb el Barça i convidaríeu a marxar a un altre equip?
0: A veure. No sé, és que també els hi tens molt de pressa i això, llavors no vols que se'n vagin. Com Alexia, que a ningú li agrada que se'n vagi del Barça. És una de les jugadores que més ha influït al Barça. Sí.
3: Entendríeu que marxés l'Alexia i marxés
0: Ho entenem, un cop els jugadors ja comencen a... Bueno, vells, però no perquè són joves, en veritat, però pel món de l'esport i els consideren vells. I jo crec que està bé que marxin i que busquin noves oportunitats a llocs on, com a lligues que no són gaire bones, perquè hi ha un jugador com aquest, els lleva molt bé, i crec que està bé, però clar, em dona pena perquè els t'han influenciat tota la vida i se'n van. Llavors, no...
3: Aquí fem una porra, va, de la temporada que ve, del Barça.
2: El Barça guanya sextete.
3: Quines... Vinga.
4: Ojalà. Sí, segur.
0: I el sexte també. El femení, jo crec que guanya tot.
5: Sí, el femení.
0: I el masculí, jo crec que la lliga sí...
1: La Champions.
0: La Champions no, però arribaran a ser.
4: La guanya una altra cop.
2: Jo confio.
0: A l'Atleti no.
2: Jo
4: confio. Ja, a l'Atleti no, però...
0: Jo crec que la Copa del
4: Rei... La guanya una altra cop al PSG.
2: L'Atleti no guanya res i el Madrid tampoc.
0: Bueno, a l'Arsenal també està jugant molt bé.
5: Som malíssims.
3: Ha guanyat la Premier. Alguna cosa deuen...
0: A veure, estan a la final.
2: Sí, però...
0: Bons són. Nah.
3: Com us agradaria que fos el Barça del futur? Home, per acabar.
0: Pues, que segueixi representant els valors que representa.
2: Que juguin molts jugadors espanyols i sobretot catalans.
0: Sí.
6: Que no paguin a Negreira.
3: Presumptament. Luciano, presumptament.
2: No, de hecho, han salido artículos que dicen que no, eh? Han sortit d'articles.
3: Veurem què diu, què diu la justícia.
6: Les altes esferes lo dicen.
3: Marcel, per aquí.
7: Jo què?
3: Com t'agradaria que fos el Barça?
6: A tu no t'agrada el futbol, ho sento, però no t'agrada el futbol.
7: A mi, bueno, jo he vingut aquí també per...
6: Per saltar-te l'examen d'alemany, no?
7: Com tu, eh?
0: Companyerisme.
6: Exactament.
3: Vinga, Lisa.
8: Doncs jo penso una mica... Estem parlant del mateix encara?
3: Sí.
8: Vale. Penso
3: tenim
8: una mica...
3: el sector boicot aquí a l'esquerra.
8: Penso una mica el mateix que ha dit l'Emma, que això, els valors i tot això, perquè al final és el Barça.
2: Al final és gent representant a Catalunya i el futbol català, sí. I que no es deixin emportar per els diners i per... No.
0: A veure, està bé que hi hagi jugadors de fora de Catalunya, com Pedri, que és de Canàries, de sí. Tegueste, vale? Va, però
2: almenys que siguin espanyols
0: i
2: que no com el Madrid, que no tenia un espanyol.
0: Exacte. Bueno, a Hausen.
6: Hussein.
2: I Carreras i Gonzalo,
3: però si vol venir, que vingui, no, Emma?
0: Sí, si vol venir, que vingui.
6: Que les portes estan obertes.
5: Per mi és bo, Gonzalo.
2: Miquel Merino?
3: Doncs amb aquests desitjos i amb aquesta semiporra, perquè s'ha quedat així mitja a l'aire, tenim la de l'Emma i tenim la del Santi Segura. Ens acomiadem, d'aquí un any veurem si el Barça femení ha guanyat totes les competicions que disputa, si el masculí té les 6 copes, si el Madrid no ha guanyat res o com ha quedat tot plegat. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé el final de curs.
0: Gràcies, adeu.
2: Adeu.

0: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
1: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
2: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa.
3: Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: Sota el lema Joves del Present, motor de canvi, la Unipau ha celebrat aquest maig la quarta edició del Congrés de Joves per la Pau Arcadi Oliveres. Una cita que ha volgut reivindicar que les noves generacions no només són el futur, sinó que també són un agent clau de transformació. A partir de tallers, ponències i testimonis, la iniciativa ha marcat 3 dies de reflexió i aprenentatge amb alumnes de diversos centres educatius, 3 dels quals de Sant Cugat. Per parlar-ne, ens acompanya la Juliana Sotelo, coordinadora del projecte educatiu de la Unipau. Molt bon dia, Juliana, ben tornada.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: I tenim també 3 alumnes que han format part d'aquest congrés. Són la Rita Cruces, ella és alumna de l'Institut Joaquim Pla Ferreres. Molt bon dia, Rita.
2: Bon dia.
0: I el Pau Quadros, alumna de l'Avens, i la Urgell Gamissans, alumna de l'Escola Avens. Molt bon dia, benvinguts.
3: Bon dia, moltes gràcies.
0: T'ha dit bé el cognom?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí, sí.
0: Tenia el dubte. El congrés de Joves per la Pau Arcadi Oliveres, ho dèiem ara, Juliana, arriba ja a la quarta edició. Explica'ns una mica, per posar en context a la nostra audiència, com va néixer aquesta iniciativa i quin és l'objectiu que persegueix.
1: Bien, pues como nace la iniciativa es como todo el proceso, digamos, de darle continuidad al proyecto educativo que tenemos en Unipau. Tenemos diferentes proyectos donde trabajamos con institutos, sobre todo con jóvenes de tercero, cuarto de la ESO, y había como una necesidad de poder encontrar un espacio donde pudiésemos reunirnos, ¿no?, con todos estos jóvenes con los que hacemos estos diferentes proyectos y que fuese un espacio de intercambio, donde el eje central sea pues la construcción de paz. Entonces, desde allí, desde ese punto, ¿no?, como desde ese espacio de intercambio y de compartir, surge la idea de hacer el Congreso de Jóvenes por la Paz Arcadi Oliveres, que obviamente tiene el nombre de Arcadi, que es uno de los fundadores de Unipau y es uno de nuestros grandes referentes, que también siempre nos recordaba la importància del paper de los jóvenes en tots aquests temes de construcció de paz.
0: Uh-huh. El Congrés porta el nom d'Arcadi Oliveres, jo crec que gairebé no necessita presentació, no? Aquest activista, economista i pacifista, fa 5 anys que va marxar, de fet es va fer un acte d'homenatge fa molt poquet a la Unió per recordar la seva figura i el seu llegat. És important també conservar el llegat precisament de l'Arcadi i acostar-lo a la gent jove amb aquest missatge tan potent que ell tenia de l'educació, no? De la necessitat de tenir una educació de qualitat amb els pilars que ell sempre defensava. És un homenatge d'alguna manera també de la Unipau a l'Arcadi.
1: Totalmente. Y es una forma de que su memoria también siga presente en todos nosotros y también en las personas, así como tú lo decías, las personas más jóvenes que quizás no alcanzaron a vivir como toda esta época en la que Arcadi hacía estas famosas charradas, ¿no? Estas charlas que hacía en las universidades, en el espacio público, etcétera. Entonces es poder acercar también este legado que nos deja Arcadi, que es un legado vivo, y eso es lo que
0: més
1: queremos
0: vigent que mai.
1: Mantener. Así es. Así es.
0: ¿Cómo ha evolucionado el Congrés ya arribant a esta quarta edició? ¿Hi ha hagut molt canvi?
1: Bueno, yo creo que sí. O sea, tenemos algunos cambios que son interesantes. Uno de ellos es el hecho de que las 2 últimas ediciones las hemos hecho en 2 municipios. Iniciamos en San Cugat, haciendo solamente la edición en San Cugat con diferentes institutos. Y luego se nos dio la posibilidad de poder hacer también una jornada entera del Congreso en Rubí. Y entonces esto ha sido también muy potente porque nos ha permitido estar en diferentes municipios y también poder llevar institutos a estos lugares también, ¿no? Para que conozcan otras uh-huh. realidades, otras formas, etcétera. Y yo creo que este ha sido como uno de los grandes cambios. Iniciamos también con una sola jornada. Nuestra primera edición fue una jornada, un día.
0: Casal Torreblanca, si no recuerdo yo.
1: A Casal Torreblanca, así es. Y ahora estamos 3 días completos, ¿no? Entonces, la verdad que estamos muy contentas. Cada vez tenemos más participación de jóvenes. De hecho, este año nos quedamos un poquito cortas porque había muchos jóvenes y teníamos los talleres que no daban abasto. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa en la siguiente edición.
0: Estarem pendents d'aquesta 5ª, com la plantegeu. Cada any té un lema diferent al Congrés. Enguany heu decidit Joves del Present, motor de canvi. Per què heu volgut posar l'accent en aquesta idea?
1: Bueno, realmente, si te cuento, no fuimos nosotras. Fueron los mismos jóvenes. Entonces, es algo que también hace parte del, digamos, del objetivo del Congreso, y es que sea un espacio que es organizado por y para los jóvenes. Nosotras digamos que ofrecemos un acompañamiento, pero la idea es que sean ellos desde un trabajo bastante autónomo, donde tomen diferentes decisiones. Una de las decisiones que toman, ellos se dividen en comisiones, está la comisión de comunicación, Comisión de Organización y de Dinamización, y ellos deciden el nombre del Congreso. Diseñan el cartel también. Entonces hay diferentes tareas donde ellos empiezan a tomar también decisiones y hacerse cargo, ser responsables de estas tareas. Entonces son ellos. Fue el Instituto Avens el que eligió el nombre.
0: El Pau està a la Comissió de Comunicació, ara dic de memòria, eh?
2: Sí, sí.
0: I tots heu format part de l'organització d'aquest quart congrés de joves. Us identifica aquest lema, que l'heu triat vosaltres, per tant entenc que sí. Per què us ha portat a triar-lo i voler-lo elevar al leitmotiv del congrés?
2: Bueno, jo penso que bueno, els joves al final serem els que estarem en el futur i som els que realment podrem canviar les coses, podrem fer, no, el que fa la gent gran ara, i podrem aprendre dels errors que es cometen ara, dels errors que es van cometre en el passat. I llavors crec que és important joves com a motor de canvi, joves del present com a motor de canvi, perquè realment tenim el poder a les nostres mans per canviar una societat que pot anar cap endavant o pot anar cap enrere, i jo crec que és important que tots els joves vegin com es va cap endavant i com es va cap enrere. Agafar el tren que va en la direcció en el futur, no en el passat.
0: Urgell, Rita.
3: Estic totalment d'acord. O sigui, jo penso que al final moltes vegades se centra tot en el que fa la generació que ara mateix té el poder, diguem-ne, i que al final nosaltres també és molt important que tinguem, pues, la nostra part de, pues, l'educació, i que puguem realment, pues, veure què és el que hem de fer nosaltres per portar el món cap a un lloc millor, i que no reculem enrere, com bé diria el Pau, per tal de poder avançar amb la nostra societat i poder tenir una societat més igualitària, amb menys racisme i tots aquests problemes que avui en dia són molt comuns.
0: Alguns dels valors que expliques els heu treballat bé en aquest quart congrés. No sé si teniu la sensació, Rita, que moltes vegades es parla de la joventut, no? Quan parlàvem abans d'entrar en directe, no? Quan escoltem la ràdio, obrim un diari o posem el Telenotícies, hi ha moltes notícies que fan referència al col·lectiu jove, però se'n parla des de l'adultesa, no? I no sé si teniu la sensació que poques vegades se'ls demana tenir una participació activa en aquesta presa de decisions, que sempre diguem, no, els joves seran els adults del demà, són el nostre futur. Parlem d'ells, però a vegades no els hi deixem participar d'una manera activa. No sé si anava una mica per aquí i si teniu aquesta visió d'aquesta societat que és una mica adultocèntrica, no?
4: Sí, jo crec que sí, perquè al final nosaltres també som els que podrem fer, però clar, hi ha gent que, per exemple, fa coses sense... O sigui, no sé com explicar-me, però sí. O sigui, és com més bé que nosaltres, si volem intentar fer coses i hem de pensar-les, hem de tenir ben planejat i després portar-les a fer-ho, però al final hi ha gent que ho impedeix.
0: A vegades és això, no? Es parla pels altres i no se'ls deixa participar. Ara entrem en aquest congrés i en totes les temàtiques que heu abordat des del 20 al 22 de maig. Hi heu participat de la ciutat tres instituts, el Leonardo da Vinci, el Pai Ferreres, que tenim la Rita, i l'Avens, que tenim el Pau i la Urgell. Però també, Juliana, el Congrés també ofereix una part per als docents, no? Que són un pilar fonamental de la comunitat educativa. A més, els tenim ara reivindicant els seus drets i els drets dels alumnes en plena vaga. Falta incorporar pedagogies per la pau i la justícia global, potser en aquests plans d'educació a l'hora de formar aquests docents? I per això veieu també aquesta necessitat d'oferir aquests espais?
1: Absolutament. O sea, es como un sí rotundo. Yo creo que sí, sí, sí es muy necesario como generar estos espacios dentro del equipo docente, porque nos hemos encontrado, digamos, a lo largo de nuestro trabajo como entidad, que son temas donde hay grandes vacíos, ¿no? Donde a lo mejor el equipo docente siente un reto muy grande y no tiene muchos recursos para abordar este tipo de temas dentro de las aulas de clase. No saben cómo hacerlo, no saben desde dónde, cómo llegarle a los adolescentes, y sobre todo recursos, ¿no? Como que siento que hay una necesidad de poder tener estos recursos y de no llegar. No hay tanta carga. Los docentes tienen tanta carga en tantos niveles que yo creo que lo estamos viendo ahora con las vagas y todo lo que están pidiendo, todo lo que están solicitando, que este, que es un reto, que definitivamente es un reto de la actualidad, pues no consiguen llegar allí, ¿no? Entonces, la idea de ofrecer un espacio docente dentro del Congreso era poder tener también un espacio también de intercambio entre docentes, es decir, que puedan tener espacio para decir, bueno, y tú desde tu lugar, con la asignatura con la que trabajas, ¿cómo abordas este tema? No, digamos, si es desde las artes...
0: Aquests espais comunitaris, no?, que possiblement moltes vegades també falten.
1: Exactament. Si és des de les artes, des de la ciència, des de les ciències socials, bueno, com se aborda el racisme? O com se aborda la discriminació? O la solidaritat? No? Que són coses tan bàsiques, però que a la vez, moltes vegades, pues, no se consiguen treballar dentro de l'aula.
0: Ens ho explicava la Juliana al principi, una de les parts fonamentals d'aquest congrés és que està organitzada pels propis joves. Els preguntava abans de començar si era la primera vegada o no que hi participàveu. Des de l'avenç m'havíeu dit que havíeu participat abans com a participants, diguéssim, no com a organitzadors com enguany. Quin paper heu tingut vosaltres en aquest quart congrés?
2: Bueno, jo que he estat a la comissió de comunicació, m'he dedicat a fer entrevistes. Bueno, hem planejat una entrevista per una noia que va venir, que va fer una xerrada, que es diu Liam. I bueno, vam planejar una entrevista, l'hem gravat, i el meu paper fonamentalment era gravar, bueno, fer l'entrevista, gravar i després editar un vídeo per fer un reel per pujar-lo a l'Instagram de la Unipau.
0: Urgell.
3: Jo estava a la comissió de logística i bàsicament se centrava més en l'organització interna del congrés. I específicament el meu treball va ser crear un cartell interactiu a l'entrada perquè tots els joves aquells que anessin al congrés aquell dia doncs poguessin participar. La idea va ser amb coloms de la Pau que bàsicament se n'anaven volant amb els problemes de la societat d'avui en dia. Jo crec que va estar molt bé i vaig disfrutar molt amb aquest procés.
0: I tu, Rita?
4: Jo vaig estar presentant durant el congrés, presentant a la gent que venia, per exemple el Mohamed Imad, que va explicar una mica el tema de Palestina, que està actualment molt malament, per desgràcia, i al final ens va posar com una mica en situació, no? Per exemple, ens va explicar que una nit va entrar pues, gent a portar-se a la seva família, que va ser un moment molt dur, que és molt complicat, i al final jo crec que escoltar-ho des d'un punt de vista viscut, pues, al final és com que et toca i potser... No estàs com més conscienciat fins que algú que ho viu t'ho diu, finalment.
0: Ara la Rita ho deia, no? Vosaltres heu parlat de l'Ihem, que és l'activista que va venir a l'avenç, ella ens parlava del Mohamed, que va anar al Pla i Ferreres. Coneixen les històries de persones que han viscut aquestes xacres, com són la discriminació, com són la xenofòbia, el racisme, els discursos d'odi, en primera persona des d'un testimoni? És una de les millors maneres que vosaltres teniu per entendre, per compartir, per veure com en primera persona es viu això i que no quedi tan aliè com a vegades si ho expliquem des del privilegi?
3: Totalment.
2: Sí, realment és molt conscienciador quan una persona t'ho explica i t'explica el que ha viscut i realment veus que la persona que estàs parlant al davant veu el món amb uns ulls totalment diferents amb els que tu veus el món i realment això és, jo crec que és el que més et fa conscienciar-te de lo privilegiat que ets i de realment gent que és molt menys privilegiada que tu que hi ha en aquest món.
0: En el cas de la Ligem és una activista i una instagramer, no? Una comunicadora racialitzada. Què és el que més us va colpir o allò que us ha fet reflexionar més de la seva experiència?
3: Bé, doncs jo crec que realment a mi em va impactar molt que la gent per les xarxes doncs, pren la iniciativa de fer molts comentaris i de dir moltes coses que realment tu et pares a pensar i dius, o sigui, no entenc en quin moment algú es va pensar que li podia dir això a una altra persona que al final és un ésser humà tal com ho som tots. I realment això a mi em va impactar molt perquè... N'ha rebut molts de comentaris i penso que és una cosa que s'ha de canviar i s'ha d'aturar.
0: Les xarxes són una de les plataformes que tenen més penetració en el target de la gent jove, no? Són unes eines que en molt poc temps, amb missatges molt curts, arriben al seu usuari, i això fa que moltes coses es simplifiquin. I ara explicava, i la LIGEM precisament, no?, crea contingut en aquest context. No sé si teniu la sensació que les xarxes amplifiquen determinats discursos contra alguns col·lectius.
4: Sí, jo crec que sí. Perquè al final, si tu, per exemple, comentes alguna cosa i no, per exemple, si algú està parlant sobre un tema delicat i tu estàs a casa teva sense fer res i comentes alguna cosa, jo crec que és com res a veure, perquè al final, si tu et queixes i dius, no, o sigui, això és una, no serveix per res, no sé què, vale, però tu no estàs fent alguna cosa perquè al final es porti a testo.
0: Creieu que teniu eines als joves per lluitar contra aquests discursos, doncs, que fomenten aquests missatges de xenofòbia, d'odi, de discriminació, allò que no és normatiu? O precisament congressos com el de joves de la Unipau també us ajuden a tenir eines, a organitzar un discurs per lluitar contra això?
2: Jo crec que sí que tenim eines, perquè un clar exemple és un congrés com el de la Unipau, però avui en dia està més normalitzat. Està més normalitzat tenir un pensament com el que té la multitud, que realment és aquest pensament, no?, que no és un pensament crític. Després s'analitzen les coses amb dos dits de front i després veus que realment estàs dient, estàs fomentant i estàs pensant barbaritats. I està més de moda el fet de seguir les modes i seguir les multituds que pensen amb aquestes idees i que són tan extremes, tan exagerades i tan poc humanes, per dir-ho així. Està més normalitzat això que no el fet de tenir pensament crític i utilitzar les eines que tenim, com per exemple el Congrés, com per exemple l'escola, per exemple aprofundir una mica més amb les classes d'història que t'expliquen errors que s'han comès en el passat, com per exemple el fascisme, no? I està més normalitzat això, dir, pues, jo segueixo la multitud, que no pensar, pues, vaig a mirar el passat, vaig a mirar què puc canviar, no?, i què puc fer per millorar la societat.
0: Em consta, Pau, que tot molesta especialment una etiqueta que se'ls posa als joves, no?, quan últimament hi ha moltes enquestes demogràfiques on surten aquests titulars, que els joves cada vegada tendeixen més a la dreta i ho fan sobretot els joves homes, no?
2: Sí.
0: Tu et rebel·les contra això?
2: Bueno, a veure, rebel·lar-me tampoc, però sí, és a dir, jo he de dir que tampoc em vull ficar molt en
0: aquesta
2: temes polítics.
0: Aquesta generalització,
2: però,
0: no?
2: Sí, més que perquè sigui de dretes o d'esquerres, el que em molesta és, bueno, que més que molesti, el que em sap greu és que, veient el potencial que tenen moltes persones, es llença el potencial a les escombraries perquè, per al simple fet de voler encaixar o de voler pertànyer a un grup o a una ideologia, i que després molta gent se n'adona que realment és contrària als seus valors i als seus ideals. Però clar, com que la moda, com que el fet d'encaixar sempre ha d'estar per sobre de tot, doncs sí, és una de les coses que a mi em molesten. I més que perquè sigui de dretes, d'esquerres, del que sigui, és per això, perquè realment hauríem de tenir més pensament crític, hauríem de ser més crítics en tot.
0: Rita, tu ens has avançat que vosaltres vau rebre el Mohamed, que ell és un jove palestí que va marxar fa 8 mesos de casa seva. Després d'escoltar-lo, preguntaré per tu, però potser també tens una mica el sentit dels teus companys, no? Què creus que va calar d'aquest missatge i com va canviar la mirada també d'aquest conflicte i del que està vivint la població palestina a dia d'avui?
4: Jo crec que és el que dieu, no? Pues que al final, quan tu escoltes les notícies, és com un punt de vista diferent a quan algú t'ho diu, quan ho ha viscut. O sigui, jo crec que quan el Mohamed va començar a parlar és com un altre tipus de punt de vista totalment diferent. És com que et poses a la seva pell, no? Ens va posar un vídeo, per exemple, a la nit, de cop i volta, pues, gent entrant a casa seva, tot desordenat. I clar, és com que t'impacta, no?, que gent estranya entre a casa teva, es porti la teva família, per exemple, el seu germà també està a presó i no sap res d'ell, i només pot saber coses d'ell si algú surt i li diu, el teu germà t'està dient això, que està bé, que no sé què. També, pues, la, com viuen allà a la presó, que, per exemple, tenen el mínim de menjar, beure i tot això per sobreviure, tenen el més mínim. Jo crec que això també es tindrà que canviar, perquè al final que la gent ho passi així de malament per una guerra i més que tinguis el mínim, jo crec que això s'ha de canviar totalment.
0: Mm-hmm. El Congrés ha abordat qüestions com les migracions, el racisme, la justícia climàtica i també la memòria, històrica. Us ha servit per reflexionar, per tenir aquest, aquest esperit crític que deia el Pau i veure les coses des d'un altre punt de vista?
3: Jo crec que sí. Jo crec que al final el Congrés, òbviament, cada any té una temàtica, però sí que serveix, doncs, per dir, home, doncs, hi ha gent que no està en la situació còmoda que estic jo i que hi ha gent que sí que pateix tot això que parlem aquí, i al final serveix per dir, doncs, ens hem de mobilitzar d'alguna manera per poder fer front a tots aquests, problemes que hi ha, tot i que nosaltres no els visquem en primera persona, però al final són coses que sí que afecten a la nostra societat i que al final, si nosaltres els visquéssim, també voldríem que hi hagués algú actuant per frenar-ho. Per tant, jo crec que el Congrés realment això ho ensenya clarament.
0: Prendre partit.
3: Sí, prendre partit.
2: Totalment, totalment.
0: Coincidiu?
2: Sí, sí,
3: sí.
0: Julián, ara ens ho deies, que aquest any fins i tot heu fet curt per entendre'ns, per tots els alumnes que hi han participat. Quin futur has dibuixat per al 5è Congrés de Joves?
1: És una molt bona pregunta. Bueno, yo creo que la expectativa que tenemos y también como la esperanza es que sea un congreso que se arraigue mucho más, que tenga como una continuidad a nivel temporal y que podamos expandirlo más, o sea, que pueda llegar también a más municipios, a más jóvenes. Yo creo que esa sería como la idea, y que cada vez sean como más espacios que aseguren justamente como ese espacio de diálogo entre los jóvenes que tanto hace falta, ¿no? Espacios de escucha, espacios de diálogo y espacios también de creación, que era un elemento que también tenía el Congreso, ¿no? Que es como esta parte creativa, uh-huh. Cómo a partir de todos estos temas complejos pueden también abordarlo desde
0: la poesía performativa, ¿no?
1: Por ejemplo.
0: También que ho fet en el Congrés. Doncs mira, has dit una paraula que a mi m'ha connectat directament amb Arcadi Oliveres, una persona que els que vam tenir la sort de poder-hi conviure, de poder-lo entrevistar, de poder-lo sobretot escoltar, crec que ens va deixar molta, molta petjada, i ell deia, estem obligats a no perdre mai l'esperança. Amb això m'agradaria acomiadar-vos, donar-vos molt les gràcies per venir a la ràdio pública de la ciutat, per explicar-nos la vostra experiència, com ha sigut participar en aquest congrés i com tot això ha de ser un motor de canvi, sent vosaltres els protagonistes i no deixant que els altres parlin, només per vosaltres. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
1: A tu.
2: Gràcies.
1: Gràcies.
2: Que vagi molt bé.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
0: Visita jatrio.cat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
8: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
7: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.
9: Ràdio Sant Cugat.

0: I aquest serà l'últim dimecres de la temporada, que us oferirem un repàs per l'agenda de les activitats culturals que ofereix Sant Cugat de la mà de l'Eduard Gené. Molt bon dia, benvingut.
1: Bon dia. Jo pensava que seria el penúltim.
0: Doncs no, perquè acabem temporada el 19 de juny, et tocaria el 24 de juny, que a més resulta que és Sant Joan i és festiu.
1: Ens acomiadem.
0: Mira, ho farem quadrar amb el final de temporada del Teatre Auditori, que no és tota la programació cultural, evidentment, de la ciutat, però sí que ens porta un bon gruix de propostes.
1: M'has tocat un tema que a mi em preocupa molt.
0: Ja ho sé, que no t'agrada gens.
1: Gens ni mica.
0: Però els amants de la cultura que no es preocupin, perquè seguiran tenint molta comèdia fins a mitjan juliol.
1: Sí. Bueno, serien les dues primeres setmanes, jo no sé si s'acaba el 14, o serà el 13, o serà el 12, no, no ho tinc a la vista.
0: Doncs les dues primeres setmanes de ben segur. Escolta, entrem en matèria, amb això que a tu tant et preocupa, que és el final de temporada del Teatre Auditori M. Vilarassau de Sant Cugat.
1: Home, s'acaba el dia 31 de maig. 31 de maig, que és el dia que, de fet, vàrem tancar l'anterior,
0: la
1: que
0: en parlàvem
1: amb els imperdibles, aquest espectacle de dansa del Son Home, de la Veronal. És un espectacle d'idea, direcció artística i geografia del Marc Comorau. Aquí ja li van otorgar un Premi Nacional de Cultura de la Generalitat del 2025 per una carrera esplèndida d'èxits i encerts, com aquest espectacle. Diu, on un món únic i surrealista segur que et sorprendrà amb la força hipnòtica habitual d'aquest creador.
0: A mi em fa pensar en Salvador Dalí. Fixa't, no? Oníric, surrealista...
1: Sí.
0: També hi encaixaria.
1: Sí, segurament. Bueno, jo tinc ganes de veure-lo perquè em fa la feta que serà molt interessant. No cal dir-ho. Cap, quan arriba aquest moment, pues jo sempre dic el mateix, no? No entenc per què el teatre, un teatre com aquest, desapareix.
0: Doncs mira, hauràs de parlar amb el nou programador.
1: A veure, desapareix... Ui, sembla que ho tira fotut, eh?
0: O amb la directora.
1: Va per aquí. Però a veure, activitats programades oficialment desapareixen, s'acaben el dia 31, però en canvi el teatre continua funcionant tot el mes, amb moltes activitats, que són finals de carrera, finals d'estudis, dansa, algunes empreses que poden fer algun tipus de concert. Escolta'm, i a més el dia 7 de juny hi ha una cosa anunciada que és Ramita de Limón Verde, de l'Escola de Color Dansa.
0: Bueno, per això era verde.
1: Llavors, aquesta Escola de Color Dansa et presenta...
0: Pots riure, Oriol, l'acudit dolent.
1: A partir de l'olor i del color de les flors, crea les possibilitats de que els cossos interpretin aquests olors i aquests colors. Què et sembla?
0: Bé,
1: oi?
0: Escolta.
1: Jo ho repeteixo.
0: Jo sempre estic disposada que em sorprenguin.
1: El teatre no para.
0: No para.
1: Però no fa res pel públic, diguéssim, normal i correcte.
0: Ha de descansar, ha de deixar. Són com les relacions, sí, que han de separar-se una mica per tornar a entrar en fugositat quan comenci la nova temporada, Eduard.
1: Ai, sí. En fi, veiem que estigui així. Ja em sembla també un concert de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat per l'empresa Occident, que és una de les seves
0: patrocinadores
1: més importants. Ojalà que n'hi haguessin algunes més, però aquest és un altre tema. I també el diumenge 31 s'acaba la temporada, la continuada, del Consell de Teatre a la Nau de Cultura de Valldoreix amb Jo Tarzan, que és un espectacle de titelles amb una escenografia i una banda sonora, diuen, que màgica us farà connectar amb l'instint més salvatge i animal. Hòstia, no sé si per nens això del més salvatge i animal, eh?
0: Sí, home, ja ho són els nens de salvatges i animals, o ja ho haurien de ser, no?
1: Però animals ho som tots.
0: Quan toca, clar.
1: Animals
0: i de salvatges, déu-n'hi-do, alguns. Sí, home, si ho deixem al teatre encara millor.
1: Bueno, i també passa el mateix, que arriba al final... I
0: el juny s'acaba tot, Eduard.
1: Què hi farem?
0: Arriba la calor i es tanca tot.
1: Què hi farem? Però no és així, eh? No és així perquè...
0: Hi ha més coses.
1: Es presenta el 12è cicle de concerts a l'aire lliure de Valldoreix, o sigui que continua Valldoreix, el que passa que per culpa de la peste porcina s'ha de canviar de lloc.
0: No ho tindrem a Can Montmany.
1: Exactament, perquè a Can Montmany ho tenim al passatge de Can Bor. No sona bé. Això de Can Bor no sona bé.
0: A mi m'agrada més Can Montmany, però clar, què
1: també
0: hi farem?
1: Si
0: la pesta porcina no ens deixa gaudir de la natura que ens envolta, doncs a Can Bort. Escolta, els concerts segur que seran meravellosos,
1: hi ha,
0: no?
1: Hi ha tres concerts.
0: Quantes propostes hi ha?
1: Tres concerts, el primer dissabte 6 a les 21:45 amb en Manu Guix.
0: Presenta nou àlbum, a més a més.
1: Piano i veu, o sigui que ho fa molt bé, interpreta les seves pròpies cançons. El segon, el dissabte 13, amb Neus Plana Quartet, violinista, percussionista, ella, que presenta música que fusiona jazz i flamenc. Jo no la conec, vaig a dir que no la conec, o sigui que no puc dir... Així com en Manu Guix segur que serà un bon concert, aquest m'imagino que també, però no la conec. I el dissabte 20, a la Petita Sinfonia, un concert de l'Ensemble Pirent, de 6 components, violins, viola, violoncel, contrabaix i clave.
0: Molta corda.
1: Amb en Jordi Reguant. Pensa que la clave que va marcant serà com la direcció. Que presenta un viatge des de Vivaldi fins a Mozart amb Mont Richter i Haydn pel mig. L'espai de proximitat a mi m'agrada molt en totes les coses, sobretot en la música. Però jo penso que en aquest cas, com passa també... A veure, quan estava fent la masia de Can Montmany, de tant en tant se sentien els ocellets. Se sentia una granota d'un cor que proper allà. Aquí sentirem...
0: Els altres animals salvatges.
1: Perquè, a més, és curiós com en alguns espais la gent sembla que tingui més pressa i accelera. Jo dic, hòstia, tio, però si jo a la cantonada d'aquí 50 metres has de parar. I en canvi accelera.
0: Veurem com funciona aquesta edició. El que no para són els concerts en petit format de la Pua, el Bocamoll, el Torreblanca.
1: Sí, però no paren, però fixa-t'hi que només...
0: Però tampoc segueixen.
1: Sí, exactament. Només n'hi han dos més, que seria el dijous 4, sempre a la mateixa hora, a les 20 hores, o a les 8 post-meridian, del capvespre, que dic jo, el duo Ialà, interpretant salsa, però vinculada dins al
0: Festival Sant Cugat.
1: El Sant Cugat, que diuen Connection, que queda més internacional, això de Connection,
0: Sí.
1: El Connection. El dijous dia 11, el duo Chuac Chuac. Com et sona, Chuac Chuac?
0: Anna, que has tripat, et diré, però segur que té un sentit.
1: És que cançó pop. I el dijous 18, he dit dos, no, que són tres. Són tres. El 4, l'11 i el 18. El grup A Revisar. En aquest cas és un quartet de covers, de fusió llatina, i se'ns acabó.
0: Fins aquí hem arribat.
1: Fins aquí hem arribat.
0: Però ens has parlat del Sant Cublac, que arriba a la ciutat en la seva, diré de memòria, 13a edició.
1: Exactament. Dotzena.
0: Dotzena? Doncs m'he equivocat d'una. Pensava que era la 13a.
1: Falta un any o més.
0: Ja ho tenim aquí. Enric, segur que ja hi està treballant al Festival de Música Negra de la ciutat.
1: Home, la veritat és que està molt bé, perquè venen moltíssima gent, i jazz, afrobeat, salsa, rumba, reggae, neo-soul. A mi m'agrada això d'aquests... No fem soul, fem neo-soul.
0: Bueno, és una reinterpretació.
1: Bueno, val, d'acord, no hi ha problema. Mentre ho anuncien, després que soni bé.
0: Segur.
1: Música de l'Àfrica, del Caribe, de l'Europa, explorant el que s'ha qualificat de viatge d'anada i tornada a la música afrodescendent. Això és veritat.
0: Sí, senyor. Aquests contactes que hi havia entre les cultures, malauradament per l'esclavisme moltes vegades, i també pels mariners d'Europa que viatjaven fins al Carib o Amèrica, i es va fer aquesta fusió musical. De quin tenim les habaneres, sense anar més lluny?
1: Exactament. Tenim les habaneres i tenim també bastantes més coses.
0: La rumba.
1: La rumba, la samba, el xa-xa-xa.
0: També?
1: Home, jo no sé si Chuac-Chuac farà alguna cosa de xa-xa-xa.
0: Ja haurem d'anar.
1: Probablement. Bueno, jo penso que de totes maneres que el conjunt està molt bé. Comença el dijous 11 amb un pregó del cantant afrocatalà Banyolí, el Daura Mangara, als jardins del monestir.
0: Molt bé. El vam tenir aquí al Faves Comptades fent una entrevista que podeu recuperar a la web.
1: Fa pocs dies?
0: No, perdona, el Daura Mangara no. Vam tenir el president de la JAC. No confonguem les coses.
1: Bueno, que també estarà aquí, també participarà.
0: És en nom de la JAC, que també fa una altra activitat a Cal Temerari.
1: Sí.
0: Però el Daura Mangara és de Banyoles i el president de la JAC és d'aquí, de Sant Cugat.
1: El dimecres dia 10, Cal Temerari, com dius molt bé, a taula explicant la temàtica, la part ideològica amb un documental, Negres de Catalunya... La Catalunya esclavista, una taula rodona, una per la JAC, efectivament, però aquí no posava, no tinc el nom. És el, dius tu?
0: Conté, de cognom, i ara no recordo el nom perquè sóc terrible. El buscarem i, si no, els nostres oients ho poden recuperar a la web. El vam entrevistar dilluns de fa un parell de setmanes.
1: Molt bé, doncs el dissabte 13 a les 19 a Forlatín Jamstar, All Stars, amb el grup de ballarins de la salsa local, Pinya amb salsa.
0: I tant, es troben sovint al Café Belgrado. Molta marxa.
1: I a les 19.30, Niu Sabrosura, i després el cubano Joao del Monte. Barreja música tradicional cubana, flamenco i hip-hop. Hòstia, déu-n'hi-do, no?
0: Una passada.
1: Aquesta barreja?
0: Una passada.
1: A l'hora de veritat...
0: Ja has d'anar.
1: M'encanta. Lenin Guiri Loco.
0: És que és de Cuba. Més, i n'hi ha uns quants de Lenin a Cuba.
1: Jo penso que Guiri Loco...
0: Això ja no.
1: No sé si és un
0: cognom. No ho sabem, no ho sabem. S'ho hauria de preguntar.
1: O si és una altra cosa. I el, que és cubà, i el Memi Silac cantant afrocatalana. I el diumenge 14 comença a les 11 del matí amb activitats familiars, amb taller de percussió, senegalès Mamadou Boga i el grup de teatre colombià Avià i Ala. Per acabar, vermut.
0: Amb uns vinils. Clar que sí. Un vermut amb música sempre és un millor vermut.
1: Exactament.
0: I marxem cap a la Unió Sant Cugatenca, on també hi ha dues propostes al mes de juny.
1: Bueno, hi ha dues ofertes. Aquest de mes de juny, el dia 6 a les 19, torna els Rizomes, que ja havíem fet l'any passat, que va estar molt bé. Diu l'Arrel, subtítol Arrel desordenada, amb les bars de Sant Cugat, a Tacones, les bars Manresa, que és com a convidat, i les puntaires de Sant Cugat, música, ball i participació pública, si es vol. I també teatre, en aquest cas, es farà el Casal de Mirasol, que és raro això, i el divendres dia 12 a les 20 hores amb La Ratera d'Agatha Christie, interpretada per la jove companyia dels tallers de teatre Silvia Cervant, que és una obra que a Londres fa més de 50 anys que es fa.
0: Està en cartellera.
1: Contínuament, sense deixar de fer-la, mai més. I la veritat és que tinc moltes ganes de poder dir alguna cosa més sobre el Teatre de la Unió. I fa dos dies es va fer un tipus de pre-anunciat i per intentar crear un espectacle a l'octubre o al novembre, a veure si efectivament això és possible. M'agradarà veure-ho, tinc moltes ganes, que m'arribi temps, si us plau.
0: I... Esperem que sí, home.
1: No, ho dic de veritat, perquè és que han passat molts anys, Han passat molts anys, en fi. I finalment cal dir que tenim música per la Festa Major.
0: Vinga. Ei. Cartell, què?
1: Cartell, home, el cartell està bé.
0: Sí, el podíem endevinar una mica, Són els que estan de moda,
1: sí.
0: Totes les festes majors.
1: El que
0: passa
1: que ja ho sabem, en aquest moment doncs, el que faran serà doncs, el passe de Barcelona per una banda, també el passe d'Octavià per una altra, molt bé. Tothom està amunt i avall, fantàstic. Jo sempre em pregunto el mateix, i per què no fem una cosa dins del Teatre Auditori, al dins de la Festa Major?
0: Doncs hi haurem de preguntar als polítics.
1: Preguntem-los-hi.
0: Vinga.
1: Els hi preguntem l'any que ve.
0: Emplaçat estàs. I no l'he vist ni venir. Dale, José.

0: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
1: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través

0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
1: Club Health in Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Health in Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
3: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
4: Ah, no tens mans?
5: Sí! Quina hòstia tens!
3: Sexe a la primera cita, sí o no?
6: Aquestes...
7: Oh. Bon menjar.
8: I mal menjar.
9: Hola?
8: Ah, spoiler, per cert.
3: Carinyo, paga un psicòleg.
7: Vaig a fer-me un vermut amb les meves amigues. Soy feliz.
10: Com es diu això?
3: Poliamor.
8: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
10: Red flag.
11: No entrarem en aquest tema.
8: Què passa, que ets lesbiana o què, llavors, ara?
10: Oi que sí?
7: Que sí, digues que sí.
8: Sí.
3: De verdad.
12: Ja disponible a cugat.cat.
4: Mare meva.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: L'Espai amb el cor a la mà, que fem en col·laboració amb l'ISDAI Mia Breu, ens porta una nova història, la de la Shirley, que protagonitza una història de superació. Ella fa 18 anys que viu a Sant Cugat, ha patit violència masclista i ara fa 6 anys que es va separar de la seva parella. Avui ve al programa a explicar-nos la seva història, les seves vivències. Però saludem primer la l'ISDAIMI. L'ISDAIMI, com estàs?
1: Molt bé, Carme. Molt agraïda d'aquest espai, sobretot perquè he conegut molta gent i és una manera de donar veu a totes aquelles històries de gent que emigra i que d'alguna manera, quan ho fa amb un somni, amb il·lusions, i és el cas de la Shirley, que no va venir directament aquí a Catalunya, sinó va viure un temps a l'Argentina. Però sí que fa 18 anys que viu aquí i va patir una sèrie de circumstàncies que la van afectar molt, però afortunadament fa 6 anys...
0: L'han enfortit ara.
1: Sí, ara.
0: L'han enfortit.
1: Sí.
0: Anem a saludar-la.
1: Fa 6 anys que ja va començar aquesta nova etapa.
0: Aquest renaixement, podríem dir, no?
1: Sí.
0: Sí? Shirley, com estàs?
2: Molt bé, moltes gràcies per aquest espai.
0: I escolta'm una cosa, d'on ets?
2: De Paraguai.
0: De Paraguai. I tu vas sortir del Paraguai quan?
2: Quan vaig tenir 14 anys.
0: 14 anys?
2: Sí, la meva mare se va divorciar i va decidir que havia de començar en un lloc nou i hem traslladat a l'Argentina i ahir he estat fins als 27 anys.
0: Fins als 27 anys?
2: Sí.
0: Vas estar a l'Argentina?
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do. I vau marxar les dues o hi havia algun membre més de la família? O
2: de
0: tu
2: Paraguai
0: sola?
2: Marxen, sí. No, només les dues.
0: Les dues.
2: Jo tinc un germà, però no, ell va decidir quedar-se a Paraguai.
0: Molt bé.
1: I després, com vas decidir venir cap a Catalunya?
2: Pues no va ser per una decisió ni econòmica, ni per falta de recurs, ni ninguna d'aquestes coses. Vaig estar en parella i...
1: A l'Argentina.
2: A l'Argentina, sí, com un argentí, i va estar separant i volia conèixer més coses. Sentia com que estava... com que havia viscut moltes coses des de molt jove i que no havia pensat en que jo necessitava conèixer més. I va decidir viatjar aquí a Espanya perquè tenia dos tiets a Terrassa.
0: Ah, mira.
2: Sí,

0: van estar un temps aquí i he aprofitat per venir a estar amb ells primer, només 15 dies, perquè després ja...
1: Sí, vas venir a provar, a veure què tal,
0: sí,
1: no? A conèixer això.
0: Sí.
2: I després, Sant Cugat, per què?
0: Perquè va començar a treballar en Valdoreix, en la casa, fent de cangurets i van empadronar-me aquí i sempre va terminar, sempre estar al voltant de lo que és Sant Cugat.
1: O sigui, tu vas venir sola?
0: Sola.
1: Mm-hmm. Vas deixar la teva història en parella a l'Argentina?
0: Sí.
1: Sí? I la teva intenció era quedar-te aquí a...
0: Un temps.
1: Un temps.
0: Només un temps.
2: I vas conèixer una persona.
0: Als 8 mesos vaig conèixer el que va ser després el meu marit i pare dels meus fills. I clar, tot no va ser perfecte. I va, a poc a poc, pues, va començar a viure una situació en què mai havia pensat que podria viure aquí a Espanya, no?
1: Mm-hmm.
0: I és de... vaig començar a patir violència de gènere de forma psicològica. I poc a poc, pues, termines en una situació que no podia sortir. Vaig tenir dos fills i he estat, pues, en aquesta situació.
1: Una situació complicada.
0: Sí.
1: Sobretot perquè els teus fills eren petits.
0: Sí, quan vas separar eren molt petits, encara eren molt petits, i clar, penses a on? A on aniré, perquè en aquell moment ja no estava ninguna família meva aquí en Espanya. I clar, aquesta situació me donava molta por. No treballava i clar, és difícil con dos fills tornar a començar.
2: I quan comences a adonar-te que estaves patint aquesta situació tan complicada de violència?
0: Adonar-te, de certa manera, en dones compte, però clar, la situació també no... No tenia la manera de sortir, pues em sentes una mica atrapada en la situació. Però el moment que va decidir i que no ja no vaig pensar en les conseqüències, va ser el moment que vaig sentir que els meus fills també estaven en perill.
2: Uh-huh.
0: I això ja no podia permetir-lo d'alguna manera.
1: Uh-huh.
2: I clar, quan una persona es troba en una situació com aquesta, s'oblida d'una manera d'un mateix,
0: sí,
2: no?
0: De... Sí, t'oblides de tu. Però quan ens dones compte que no només estàs tu, sinó també estan els teus fills,
2: uh-huh,
0: i ja això no podem permetir.
2: Clar,
0: ja, com a mare ja no podia permetir això.
2: Tu, dins d'aquella relació, no podies treballar, no podies fer res, no?
0: No.
2: Vida social...
0: No. No tenia amics.
2: Només a casa.
0: A casa, els meus fills.
2: I
0: estava
2: fills
0: molt controlada de moltes maneres, econòmicament, socialment. Clar, estava atrapada d'alguna manera, com d'una manera de dir-lo.
1: Però m'imagino que aquesta situació no va ser des del principi.
0: No, clar que no. Al començament, pues, era... No diria que era tot bonic, perquè sempre les banderes vermelles ja
1: apareixen, no?
0: Apareixen, però penses que has de normalitzar, que eres molt exigent i penses que no. Segurament aquell és l'home que qualsevol volia tenir al seu costat.
2: I que dona por, a vegades, sortir de la zona de confort.
0: Sí.
2: O lo que...
1: Bueno, sobretot si no
2: pensem
1: tens,
2: que és la zona de confort.
1: Si no tens una xarxa familiar,
0: sí,
1: ni recursos, que és la situació en què es trobava ella.
0: És una mica més complicat.
1: I com fas per trencar amb tot això?
0: La veritat que va tenir molta sort, perquè aquí al poble, pues, va tenir molta ajuda. Des de... Ja tenint la part de serveis socials, tenint també la part de... tot el que és la part legal, no? La part dels advocats i tot això. Vaig tenir la sort de que vaig trobar una dona que va creure molt en mi, en la meva situació, i se va volcar totalment per poder ajudar-me a sortir de la situació. Això és la veritat. Va volcar-se en la situació, per mi va ser com tenir una segona mare. I va ser aquí a Sant Cugat.
2: Que això va passar quan tu encara no t'havies separat. Ja, aquesta connexió amb aquesta
0: no,
2: gent,
0: no, ja estava separada. Va ser després d'un dia que va trucar a la policia.
2: Ah, ja.
0: El dia que jo vaig sentir que els meus fills ja estaven en perill. I va trucar i des d'aquell moment pues, van aparèixer molta gent al meu costat. I especialment aquesta dona, que perquè també tenir una persona que creu en la teva història, perquè clar, la violència de gènere, la part de psicològica, és molt difícil de provar. I entonces necessites també sentir-te una mica escoltada i que creu en la teva història, no? Que després torna tot a sortir, no? Perquè al principi no es ven les proves, però després comencen a sortir. Caure.
2: Sí. Per si mateixa, sí.
0: Sí, sí, sí, però clar.
1: I a partir de llavors, com és el teu camí? Com et refas amb tota aquesta ajuda, amb els teus fills al teu costat?
0: Sí, els meus fills també van rebre ajuda, especialment el més gran. I poc a poc, el primer que va començar a plantejar-me la meva vida és començar a estudiar i m'he apuntat per poder tenir una formació, un certificat professional. Després començar a estudiar català, que fins ara estic en aquell procés, i començar a treballar.
1: Ara actualment treballes?
0: En aquell moment no. M'ha acabat el meu contracte i estic en la recerca de feina.
1: Uh-huh.
0: Però intentant de trobar...
2: Però perquè... sí que treballava a l'Ajuntament, no? D'aquí de Sant Cugat.
0: No a l'Ajuntament. Estava treballant en la part sanitària, en el CAP d'aquí del poble.
1: Uh-huh. I quin tipus de feina busques?
0: Auxiliar administratiu. Que és la part que a mi més m'agrada, l'atenció al client, la part de poder ajudar, perquè jo crec que és molt important.
2: I els seus fills, quina edat tens?
0: Ara mateix la petita té 12 anys i el gran té 16.
2: 16.
0: Sí, ja estan ja una mica més independents, són nens que fan esport, estan aquí a la Guinardera fent atletisme.
1: Uh-huh.
0: El meu fill fa javelina i la petita fa pèrtiga i tanques. Li agrada molt.
1: Mira que bé.
0: Sí. La veritat que l'esport les ha ajudat molt a poder sentir-se una mica contingut. I també per poder tenir amics, trobar la disciplina, sentir-se també part d'un equip, no? Perquè són esports individualistes, però al final també formen part
1: d'un grup, d'un col·lectiu.
0: Sí, d'un col·lectiu. I això les ha ajudat molt. Estan molt, molt contents.
1: Podem dir que ja esteu superada doncs, aquesta etapa, aquesta mala experiència,
0: sí,
1: que heu viscut els tres. Esteu en un període de normalització, de recuperació, no? A falta, sí, de que tu puguis trobar una feina, no? Que també et doni a tu una seguretat,
0: sí,
1: una tranquil·litat.
0: Financera. Sí, la veritat que sí, m'ha costat molt, eh? Jo crec que fins 5 anys de la meva vida per poder d'alguna manera tancar, perquè clar, la part emocional, aquesta part costa molt tornar a creure en un mateix, a tenir la seguretat, a no sentir vergonya de la situació que has patit, perquè tot això està en qüestió i moltes vegades em senten una mica, bueno, jo em sento una mica jutjada per deixar que aquesta situació avance en el temps, però després quan tens l'ajuda també psicològica que fa una mica més fort la part emocional, pues comences a entendre que no només està en ti tota la situació, no? Que també hi ha molts factors que no ajuden a poder sortir, no? Que és la part de tenir una entrada de diner, no? Tenir la part econòmica solventada, no tenir família al meu costat que en algun moment m'hagin pogut ajudar. Van ser molts factors que no han ajudat.
2: Clar, perquè tu vius sola aquí.
0: Sí, no tenim família aquí.
2: Clar, i sí que tens el contacte amb la família de Terrassa, no?
0: No,
1: ja no hi són.
0: Ja no hi són. No. Els 3 anys que va estar aquí a Espanya ja van tornar a Paraguai.
1: Sí. I tu en algun moment t'has plantejat tornar al teu país, veient tot el que has viscut fins ara, o no t'ho has...
0: Primerament, no.
1: No t'ho has plantejat.
0: Perquè... pues, no me han deixat tampoc, perquè fins a estar avui els meus fills no coneixen els seus avis. No, clar, perquè de certa manera pues, no s'han agafat també els papers per poder fer aquell procés, no?
1: O sigui, ara mateix no existeix cap relació amb la part del pare?
0: No, no tenim.
1: No.
0: No. Ja, jo 2 anys que no tinc ningú tipus de comunicació. La meva filla, sí, ja, com ja tens 12 anys, té el seu mòbil i ja pot parlar, però tampoc hi ha molt interès des de l'altre lloc. Uh-huh. I el meu fill no té ninguna relació.
1: Vaja.
2: I creus que la societat ara... valora aquesta força que tenen les dones per poder sortir de situacions com aquestes, fins i tot sorsejant com es diu, superant obstacles o com és la violència masclista o...
0: Jo no crec que avui en dia sí que comença a escoltar
2: perquè
0: més.
2: T'ho dic perquè es parla molt als mitjans de comunicació de tot això, de la violència masclista.
0: Sí.
2: Però
0: clar, quan em trobes en aquell lloc, com hi ha moltes dones que en aquell moment també ho pateixen, jo crec que és complicat perquè encara tenen por, encara... no tenen confiança, no creuen que podem sortir de la situació i sí que en alguns aspectes és complicat. Però sí, se pot sortir d'aquesta situació, sí.
1: Què et faria feliç? Com t'imagines el teu futur?
0: Treballant.
1: Treballant?
0: Especialment.
1: O sigui, de moment una feina,
0: sí.
1: Això et faria contenta.
0: Sí. Porque creo que es el principal, ¿no? Al final, cuando tienes fills, pues has de proveer la teva família i després continuar estudiant per poder...
1: A part de català, què t'agradaria estudiar?
0: Pues a mi m'agradaria molt, que era el meu objectiu, si trobés feina ara mateix, és poder fer la formació professional d'administració i finances, perquè aquesta em donaria l'oportunitat d'entrar a la universitat. Que ese és el meu somni.
1: Sí?
0: Espero poder arribar.
2: Segur. Poc a poc, de mica en mica. Com...
0: Sí, de mica en mica s'omple la pica.
1: Això diuen. No sé, tens alguna qüestió més?
2: No, jo quan parlava con la Shirley... parlàvem des de que la vaig trobar al curs de català a Sabadell.
1: Sí, que no t'ho hem preguntat.
2: I,
1: com us vau conèixer?
2: I ella em va explicar la seva història, una part de la seva història, i jo en aquell moment li vaig dir que hauria d'anar allà al programa perquè hi ha moltes dones que se sentiran identificades amb aquesta història i crec que és una manera també d'acomiadar-me en aquesta temporada, perquè...
1: És l'últim capítol.
2: És l'últim capítol.
1: De mal cor a la mà.
2: Sí, sí, sí.
1: Que sempre... hem conegut tantes històries.
2: Sí, d'unidó, eh?
1: A veure si aconseguim, doncs, que alguna d'aquestes històries tinguin un final feliç, eh? Shirley?
0: Molt bé.
1: Doncs a les dues, moltíssimes gràcies. Esperem que tinguis sort.
0: Moltes gràcies.
1: Que del forat també se surt.
0: Sí, sí, sí, i tant. Mm.
1: I Liz Daimi, que tinguis un bon estiu.
2: Igualment.
1: I a veure la temporada que ve si continuem explicant sí. més històries. Amb el cor a la mà.
2: Estic a l'espera.
1: Molt bé, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.

0: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935-91700 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
1: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Sí.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie, cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
3: Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Recta final del Faves Comptades d'aquest divendres. Amb aquesta sintonia que és la porta d'entrada al cap de setmana. I jo diria fins i tot que a l'estiu, perquè a més amb les altes temperatures que estem tenint. Però vaja, no ens embolicarem perquè hem d'anar de cara a barraca. Anem a parlar de la crònica social, de la crònica rosa. Amb qui ho fem? Doncs amb l'Eva Garrido, Cuca Fernández. Cuca Fernández, Eva Garrido, què tal, com esteu?
1: Molt bé.
0: Sí, no?
2: Sí.
3: Molta calor.
0: Veus? Sí. Ja ho deia, estiu, si és que...
2: Per mi el problema de la calor és que, per exemple, no, els oients no ens veuen, però la Cuca avui ve molt fresqueta i la Carme, oi, quan has entrat, t'ha dit, oh, que fresqueta acabes i vas amb les cames a l'aire.
3: Ensenyant pantorrilles.
2: Clar, i és que el problema de la calor, jo que sóc calorosa, és aquest, és que hi arriba un moment que ja no saps què treure't, ja no saps com vestir-te, bueno, a l'hivern et pots anar posant capes.
0: Els detractors de l'estiu... Diuen això, que amb la calor és impossible treure-te-la de sobre
2: ja no
0: i, en
2: pots.
0: Canvi, el fred sempre tens solució.
3: Clar, jo he vingut amb les xancles ja posades com si me n'anés a la piscina.
2: Ben fet.
3: O sigui, que allà, d'aquí...
0: I no m'estranyaria que te n'anessis a la piscina, què vols que et digui?
2: Aquí fem el que podem, posem l'aire condicionat a l'estudi i fem el que podem.
0: I podríem posar una piscina, també, no?
2: Sí,
0: una piscineta.
2: Inflable, aquí.
0: Mira, sí. Les de boles, doncs pues mira, treus les boles i poses aigua.
3: Jo, per arribar aquí, pujo al carrer Sant Madí. Amb això us ho dic tot.
0: I ara toca sol.
3: Home, o sigui que... Ja sabeu que la pujadeta costa.
2: Sí.
0: Vinga, ara hi ha tema, hi ha cosetes...
2: A veure, no sé si estarà d'acord amb mi la Cuca, però les portades d'aquesta setmana són un avorriment. A mi m'agrada que hi hagi amor, que hi hagi exclusiva, no? Doncs, per exemple, l'exclusivón aquest de que l'Aitana Sánchez Gijón estava amb el Maxi Iglesias, doncs per mi em semblava un superexclusivón, no?
0: I era una finestreta, em sembla, no?
2: Sí. I aquesta setmana tot és molt agència i...
3: No et dona la sensació que són portades una mica dels anys 2000? És com que ens hem anat una mica al passat, no?
0: Home,
2: de parelles...
0: el 2000 encara hi som, eh?
2: Sí.
3: Bueno, però vull dir el 2000, no el 2026, el 2000.
0: Tu vols dir dels 80, dels 90...
3: Bueno, una mica més cap allà, sí. Ah, el que m'ha sorprès és una de les finestretes, tu que parles d'amor ara.
2: Val. Vols que ho comentem ara o esperem?
3: Com
2: que
3: vulguis.
0: Anem per ordre.
3: Posa ordre, va.
2: Per què diem que són avorrides? Doncs perquè a Lola tenim la Paloma Lago, que no sé si us en recordeu, la presentadora fa uns mesos, us en recordeu que va haver-hi aquell embolic perquè va posar una denúncia per una presumpta agressió sexual a la seva exparella que era conseller a Galícia i ell fins i tot va deixar el càrrec. Doncs bé, ha donat aquesta entrevista 16 mesos després, no, de que s'arxivés el cas perquè es va considerar que no hi havia prou proves contra l'exconseller Alfonso Villares i això, la justícia va determinar que no hi havia indicis de culpabilitat. Llavors ella en aquesta entrevista, 16 mesos després de que passés tot això, doncs, com sempre, s'ha obert, corazón,
3: bueno,
2: para el hola...
3: S'ha obert, però no ha dit res.
2: I no diu res, és que no diu res, no diu res.
3: Sí,
2: bàsicament.
3: Haurà cobrat alguna coseta i ja està, no?
2: I ja està, sí. I després, mira... Sí,
0: sense tenim... pena ni glòria, no? Que
2: sí,
0: diuen per aquí.
2: Sí. Després tenim en finestreta entrevista con Rafa Nadal, molt bé.
0: Què tal la
2: però
0: vida?
2: És un soso.
0: És val? Soso.
2: És soso.
3: Home, la vida li va molt bé.
2: Però és que els esportistes... Oi, Carme,
0: què?
2: Tu ho saps.
0: Depèn.
2: Són molt sosos, els esportistes.
0: Depèn, hi ha el...
2: Digue'm un esportista guai que...
0: Gamberro, el Piqué, per exemple.
2: Ai, va, però entén-me. Sí.
0: Què?
2: Bé, igual.
3: Bueno, hi ha alguns més sosos i uns altres més. Fan molt soroll els que no són sosos, però...
0: Clar,
3: que és
0: veritat, i els gamberros i els discrets.
3: A mi em crida molt l'atenció que els futbolistes sempre, molts d'ells, es casen tan joves i són pares tan joves.
0: Sí, ja tenen la vida solucionada.
2: Perquè, sí. Sí, no? Perquè ho tenen com tot molt fet, ja, molt resolt, no?
3: Em sobta perquè són gent que la joventut potser no l'han viscut d'una manera desenfadada, llavors es fan grans com molt, molt d'hora, no?
0: Sí.
3: I clar, això...
2: I després problemes.
3: Jo ho trobaria.
0: Tenen una curta joventut.
2: Sí, i després, quan ja són pares i tot, llavors...
0: És quan diuen
2: la joventut.
0: Que acabo de descobrir el món, que hi ha més gent.
2: I
3: llavors apareix l'efecte Peter Pan, no?
0: Sí. Ah, exacte.
2: Sí.
0: Exacte.
2: Llavors coneixem gent a locals i a discoteques i en la traviesa.
3: I fan coses que sí. No han de fer.
2: Doncs va, a la revista Semana, doncs, si a la Hola teníem la Paloma Lago, doncs a Semana tenim en Obregón, que havien estat emparentades, perquè no sé si ho estic dient bé o no, Cuca, però Paloma Lago havia estat casada
3: sí,
2: amb un germà de l'Anna Obregón.
3: Amb Javier García Obregón.
2: Doncs mira, doncs sí, sí. Aquí...
3: Que tot, de fet, el,
2: una mica en família, el fill, aquesta setmana.
3: El fill que tenen en comú la Paloma Lago i el Javier s'ha casat fa poc temps, fa un, no sé, no sé si diria un mes i mig.
2: Per això, o sigui, mira, que... doncs tot d'en família. Hola, Paloma Lago, estem a Anna Obregón perquè s'ha casat una neboda seva no gaire coneguda.
0: Això és de Photoshop?
3: No, no, això és el que et dic que m'ha portat els anys perquè el vestit... Posa, Radiante, la boda de su sobrina. He flipat amb el vestit.
0: Sembla el vestit de la...
3: De l'Anna Obregón.
0: De la tonadillera.
3: No, sembla
0: la,
3: que...
0: La núvia. La núvia sembla una tonadillera.
3: Bueno, la núvia...
0: El nuvi sembla un senyor antic.
3: Sí, per això us deia que les portades semblen de l'època de... Jo
0: I, que sé, i ella sí. Sembla que acaba de caure de l'arbre.
2: Sembla que vulgui anar de Jackie Kennedy amb aquest...
0: Bueno, jo aquesta
2: aquest
0: imatge...
2: Tocado.
0: Sí, sí.
2: Oi?
0: Però jo aquesta imatge la veig com sobreposada. Em
2: sí,
0: sembla...
2: no, sí, sí, sí,
0: sí,
2: sí,
0: no,
2: clar,
0: perquè
2: clar.
0: Això és un sí, muntatge... O sigui...
2: Clar, no van sortir de l'església i aquí al costat. L'Anna Obregón.
0: No,
2: és que, han posat l'Anna Obregón.
0: És horrorosa la fotografia aquesta.
3: És horrorosa, sí. Però és que el vestit tampoc li fa honor, eh? I li posen Radiante, dic, hombre, Radiante, jo a l'Anna Obregón l'he vist amb
0: però és una frase feta. Sí. Blanca i Radiante va la nòvia, aquesta, i han aprofitat.
3: Pues quan jo parlava de que ens havien anat anys enrere, parlava molt per aquesta portada, perquè em sembla dels anys, jo què sé.
2: I a més, a veure, que és que han fet el muntatge, imagino que és una parella que no ha fet cap exclusiva. Llavors, clar, la revista ha hagut de fer un muntatge amb qui és la persona famosa d'aquest casament, la seva tieta, Anna Obregón, doncs la posem en Photoshop perquè imagino que en aquests nuvis no han fet cap exclusiva, així com a vegades a Lola, quan el Kiko Rivera es va casar amb la Irene Rosales i llavors posen amb la Pantoja, no, clar, aquí... aquesta parella no, llavors per això imagino, no, Carme, que han posat, han plantat aquí l'Anna Obregón perquè sembli aquí... Perquè aquesta noia és molt desconeguda, no és com la seva neboda la que fa pastissos,
0: escolta,
2: no és com l'Anna Obregón,
0: aquesta
2: és coneguda.
0: En una portada que et plantin això,
3: ens falten notícies, de veritat.
2: Sí, perquè mira, si ens n'anem a lectures, fotografia d'agència, perquè veiem a Penélope Cruz al Festival de Cannes, perquè com que és una de les protagonistes de la pel·lícula de Los Javis, que s'ha endut la millor direcció per La Bola Negra, i es van dur una ovació de quasi 20 minuts, una ovació de les més llargues...
3: Va plorar i tot,
2: Sí, sí.
3: Va emocionar.
2: Doncs, fotografia d'agència, que guapa està Penélope Cruz...
3: I vaig sentir, no sé si va ser a xarxes, que enmig del rodatge es veu que tenia que va tenir algun susto, no?, de malaltia.
2: Ella explica a la roda de premsa, a l'entrevista amb els periodistes, explica que quan estava enmig del rodatge tenia pendent unes proves mèdiques perquè no es trobava gaire bé i... enmig del rodatge la truca al metge per dir-li que possiblement les proves, els resultats, han detectat que tenia un aneurisma cerebral. I clar, ella va pensar, estic aquí enmig del rodatge, jo no... Bueno, va intentar com
3: sostenir,
2: sí,
3: no? Una mica
2: sostenir
3: la...
2: una mica la notícia, perquè és com, és que ara tota aquesta gent m'espera, no puc paralitzar aquest rodatge per entornar-me'n, o on fos, a fer-me més proves, perquè... I ella ho deia, que segurament m'haguessin esperat a que jo m'hagués fet més proves i hagués tornat, però jo no volia, perquè els rodatges, els tempos, la gent, l'equip... I després crec que explica que la torna a trucar al metge i li diu, no, tranquil·la, ha sortit tot bé al final.
0: Ah.
2: Que és mare meva, també.
3: Quin susto.
2: Quin espant.
0: Sí, un ensurt interessant.
2: Va, i després, a 10 minuts, una parella que té... Hi ha gent que li cau bé aquesta parella i gent que no els hi cau bé, que hi ha gent que els hi desperta animadversió, que són Cristian Gálvez i Patricia, com es diu de cognom? La Patricia Pardo, presentadora
3: de Vamos a Ver,
2: del Vamos a Ver de Telecinco.
0: Ara el titular aquest.
2: I,
3: sí, perquè han sigut els presentadors del Papa.
2: Seran els...
3: presentadors de l'esdeveniment, de l'acte,
2: sí.
3: I s'ha retransmès a la televisió.
2: Llavors...
0: Hi havien de buscar un titular catòlic.
3: És que ells viuen amb la fe catòlica. Ell ha comentat alguna vegada que la seva sogra, la mare de la Patricia Pardo, li ha despertat aquestes ganes...
0: No sé què està passant últimament, però l'altre dia, una notícia on es parlava de l'augment dels batejos de les persones ja adultes. Que dius, a veure, no és que sigui la marabunta, no?, que va a rebre el bautisme, però que sí, que cada vegada hi és una tendència a l'alça.
3: Home, vivim en una societat que tots necessitem una mica de búsqueda interior, eh? Hi ha gent que ho fa amb la religió, hi ha gent que ho fa amb les meditacions, cada un ho viu com pot.
2: Mira, això de batejar-se o prendre algun sacrament quan ets gran... Mira, el bo és que ho fas sabent-ho.
0: Estem molt malament,
2: perquè no, com que bateges és una cosa que quan et bateges ets
0: un petit,
2: ets
0: no nadó
2: i no podies decidir, però mira, clar, si ho fas d'adult, ho fas perquè ho vols de veritat.
3: Exacte.
2: Va, doncs, altres temes així que... Digues,
3: jo volia,
2: Cuca, digues,
3: que m'ha sobtat molt,
2: digues,
3: que és la relació del Brad Pitt amb la Irene...
0: Ah, sí.
3: Com es diu? Irene...
2: Inés de Ramon.
3: Inés de Ramon. Això, Irene Rosales m'anava a sortir ara.
0: Què fas, estan de moda els cafeteros?
3: No, que porten 6 anys de relació.
2: 6 anys. Jo avui m'ha fet riure una cosa. Una tuitaire deia: ja és mala sort una espanyola així com que està amb el Brad Pitt, no?, que podria ser el somni, doncs, de moltes, no?, i tal, i va i l'agafa en l'etapa on Brad Pitt parece mi tia la Pepa.
0: És un altre senyor antic, eh? Quina foto!
3: Sí, perquè l'anunci aquest que fa de Revolut, nena, mare meva, no sembla que tingui 60 anys, eh?
2: S'ha
3: no sé si
2: retocat massa ja i estem en la fase...
3: Però està molt guapo. Jo en aquell anunci el veig molt guapo. Ara aquí la foto que tu dius no, eh?
0: Clar, en aquesta foto sembla un altre senyor antic, eh?
2: Està en aquesta fase, com dèiem, de l'escassi, que sembla una senyora ja de tan recauxutats que estan. Doncs aquesta noia deia això, diu, ja és mala sort que una noia d'aquí del país, de bandera, tralarí, tralarà, i va i agafi el Brad Pitt en su època més recauxutada.
3: A mi m'ha cridat molt l'atenció que portin 6 anys i que no sabíem res d'aquesta dona.
2: No apareix gaire.
3: Es veu que ho tenen una mica...
0: I lo tranquil·la que deu estar aquesta noia.
3: Bueno, però és que jo he llegit una mica de notícia i posa que viuen junts. Dic, mare meva, sí, però si no, aquesta dona jo no l'havia vist.
0: Però tu li vas explicar en la teva vida a algú?
3: No, jo no, però jo no em dedico a això.
0: Bueno, treballes en els mitjans.
3: Bueno, si la tinc que explicar, doncs mira, tampoc tinc res que amagar, eh? O sigui que no...
2: Va, doncs va, ja que seguim amb parelles enamorades, també tenim en Finestreta 10 minuts a Laura Escanés i a Joan Verdú, que estan enamoradíssims, no és cap novetat, perquè sempre estan penjant mostres d'amor a les xarxes socials, i 10 minuts els ha caçat en exclusiva a Mallorca perquè estaven celebrant l'aniversari del Joan Verdú, que ha fet 31 anys, i estaven en un vaixell, mira, com tu,
3: amb un catamaran. És que jo... vaig entrar a la notícia,
2: bueno,
3: explicar una mica que jo vaig estar la setmana passada a Mallorca, mira, me'ls podia haver trobat,
2: i tant,
3: perquè vam agafar també un catamaran, i quan he vist la notícia he pensat que seria la mateixa empresa. O sigui, no he investigat gaire perquè he pensat, tampoc no cal, no?, digui l'empresa, però crec que el vaixell...
0: Tu t'imagines que te'ls trobes allà, què fas?
3: Doncs res, doncs els hi preguntaria alguna cosa. I us portaria alguna notícia.
0: Ah,
3: em va dir el patró que havia tingut últimament algun famós. Però no em va dir la Laura Escanes, em va dir la Samantha Vallejo Nájera, la del Masterchef.
2: Sí, llavors, la germana del Colate, també.
3: Sí,
2: coneguda
3: com
2: també la germana del Colate. No, si ara és l'època, tots ara se'n van cap a Menorca, cap a Eivissa, cap a Formentera, tots se'n van cap allà.
3: Bueno, Mallorca, jo no sé si és el destí, perquè està ple d'estrangers, eh? O sigui, si et tinc que dir, està preciosa, la illa està meravellosa, però clar, no és dir bon dia, és dir good morning. És sopar a les 8:30 perquè a les 11:30 estan tancant el restaurant.
0: Això és una colonització, eh?
3: Però brutal, eh? Brutal, o sigui...
0: Aquí a Sant Cugat no sé si ho heu notat, però també se sent parlar més anglès que una altra cosa.
3: Bueno, francès últimament, eh?
0: Francès, anglès i el que vulguis.
3: Sí, això és veritat.
0: Vinga, noies, fava?
2: Vinga, hi ha fava, i saps per qui és la fava? Va, a veure, la fava és per... María José Campanario, i tu diràs, a Sant de què María José apareix si no ha vingut a cap portada? Doncs mireu, el David Andújar, que és un creador de contingut que posa molt d'humor i ironia en els seus vídeos, doncs va dedicar un vídeo ara fa uns dies a aquesta entrevista que va donar la Jules Janeiro, dient que volia ser una superestrella.
0: Sí.
2: I aquest noi deia, no acabo d'entendre, aquesta noia fa uns mesos volia ser anònima i ara vol ser una superestrella. Tot això amb molt d'humor i ironia. Doncs María José Campanario ha fregit a comentaris el vídeo d'aquest noi amb coses com ataques a les mujeres, ataques a niñas gratuitamente porque sí... Que tot si documentaris.
3: Que si tu opinió és libre, però que li llames mono cabra, igual està un poquito feo, no?
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Bueno, però està, això ho van dir ells, que la seva nena no era un mono de fèria.
2: No, però ell, en el vídeo, ell ho diu, perquè l'ha contestat en tots aquests comentaris, i ell diu, yo solo he dicho que vuestra hija sale en las portadas desde que era un mono, como diciendo...
1: Un mono de feria.
2: Desde que es pequeñita. Claro, y lo de la cabra, porque la cabra tira al monte, que es un refrán. Clar. Llavors, aquest noi ha acabat
3: molt
2: dient...
3: Molt ben portat, el David Andújar.
2: Aquest noi ha acabat dient, mira, María José, pren-t'ho amb calma.
3: Maryland. És com es diu en l'Instagram.
2: Pren-t'ho amb calma, perquè la teva filla tot just acaba de començar en aquest món, i si no, i hiperventilaràs molt.
3: Sí, sí. La critiquem i li donem la fava no per lo que diu, sinó per com ho diu. Perquè ho diu una mica amb soberbia, eh? Així, sí. A la premsa l'ataca a vegades una mica rara.
0: Això ja ho tenen, ja ho tenen. Senyores, que tingueu molt bon cap de setmana.
3: Igualment.
0: Ens tornem a trobar la setmana que ve. Adéu-siau. I a vosaltres també, fins dilluns a partir de les 10 del matí. Aprofiteu dissabte i diumenge.
4: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
5: Salutacions, us parla Mireia Puente. El Club Muntanyenc Sant Cugat estudia conjuntament amb l'Ajuntament un recorregut entre el Parc Central i Camp Mates d'uns 6 quilòmetres i amb menys participants per poder mantenir viva la 67a edició de la Marxa Infantil. 6 mesos després de l'inici de les restriccions per la pesta porcina africana, l'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova Collserola i treballar ara en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara s'està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig. Tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu SPIT, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades esportistes. Esportistes, entrenadors i famílies per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.

0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Participa amb l'emissió dels relats guanyadors a Ràdio Sant Cugat, amb les veus dels seus autors i autores. La convocatòria consisteix en escriure obres en prosa, de tema lliure i en català. El jurat està format per representants de l'Ajuntament, de les llibreries i mestres de primària de la ciutat. El premi es divideix en quatre categories, de tercer a sisè de primària, i hi poden participar tots els nens i nenes d'aquests cursos que viuen o van a l'escola a Sant Cugat. Aquests són els i les guanyadores del 20è Premi de Narrativa Infantil de Sant Cugat. Tercer curs, primer premi, Jan Tarragona Sala, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra Una nit al monestir.
2: Hi havia una vegada un nen que es deia Guillem i vivia en una petita casa de Sant Cugat. En Guillem era ros i molt apassionat per la història. També li agradava l'anglès. Un dia, quan sortia de l'activitat extraescolar d'anglès, va passar per davant del monestir i va decidir entrar per veure'l una mica de prop i jugar amb els peixets del claustre. Estava molt distret i content amb els peixos quan, de sobte, va sentir un cop molt fort. En Guillem va anar a la porta de sortida, però, per desgràcia, ja estava tancat. Va mirar el rellotge. Eren les 9 de la nit. Segurament, el guàrdia de vigilància tenia molta pressa per anar a veure el Barça, que avui jugava contra el Real Madrid, i no havia revisat que no hi quedés ningú a dins. Pobre Guillem s'havia quedat tancat al monestir de Sant Cugat a la nit. Era la pitjor cosa que li havia passat mai. No sabia què fer. Va mirar per tot arreu, però només hi havia una sortida. Era per la finestra. Li semblava que era massa perillós. Es podia caure i trencar una cama o alguna part diferent del cos. No li quedava altra opció que quedar-se a dormir allà. El lloc on feia menys fred era on estava l'antic menjador dels monjos. Es va estirar per poder descansar i va posar el cap sobre d'una pedra que sobresortia una mica i, de cop, moltes pedres van caure! En Guillem es va espantar molt perquè van fer un soroll molt fort i també perquè va anar a parar de cul a un tobogan. Era llarguíssim, semblava que no acabaria mai, però 5 minuts més tard va anar a parar a les runes d'una fortalesa romana. Davant dels seus ulls hi havia un esquelet molt antic que semblava d'un romà. A la mà hi tenia una llista. En Guillem, que no tenia res més a fer i era molt curiós, se la va llegir molt atentament. Posava on havia amagat tots els seus tresors. No s'ho podia creure. De sobte, va sentir un soroll molt estrany. Va mirar per tot el seu voltant, però no va veure res. De sobte, una mena de ratolí se li va tirar a sobre i li va dir: «Sóc el guardià de l'esquelet i el teu guia de l'expedició de la cerca del tresor». En Guillem havia llegit que el tresor més proper estava al Pidenxandre. Sabia perfectament on estava el Pidenxandre i estava una miqueta lluny per anar-hi sol. Va rumiar uns instants si acompanyaria un ratolí. Potser el portaria per les clavegueres o per algun lloc semblant que li feia molta por.
3: «T'ajudaré a sortir d'aquí i a buscar el tresor, però a canvi m'hauràs de donar 8 xocolatines, va dir el ratolí.
2: «D'acord, vindré amb tu, però amb una condició. No anirem per les clavegueres», va dir en Guillem. En Guillem es va quedar pensant. Els seus pares no compraven mai xocolatines, però segur que se li acudiria alguna cosa per donar-li. El ratolí li va ensenyar unes escales molt i molt altes. En Guillem va pujar molt lentament per no caure. Al final de les escales estava molt cansat, però es va animar quan va veure la gelateria on anaven amb tots els seus germans les tardes d'estiu. Aquelles escales l'havien tret del monestir. Tot i així, havia d'anar fins al Pidenxandre. va seguir el ratolí, que anava molt de pressa. En tot el camí no va veure cap persona. Quan va arribar a l'indret on estava amagat el tresor, es van posar a fer un forat amb les mans. Era molt difícil perquè la terra estava bastant dura i el ratolí excavava molt poc. Al final, després de moltes hores, van veure alguna cosa. Era el tresor! El van obrir molt contents i amb molta curiositat per saber què hi havia dintre. I el que hi era... 8 xocolatines i un llibre ple de mapes del tresor. Sant Cugat tenia tresors per tot arreu. El ratolí va agafar les xocolatines i en Guillem no va dubtar gens i va agafar el llibre. Estava tan cansat que va decidir tornar a casa. Ja miraria el llibre amb els seus pares i germans l'endemà. No es creuria en l'aventura que havia viscut. Quan per fi va ser al seu llit, va somiar que anaven a buscar amb la seva família la resta de tresors, amb el seu nom o amic, el ratolí. Fi.
1: Quart curs. Primer premi. Roger Verdú, de l'Escola Tau, amb l'obra Afeblits.
4: Dos nois de quart de primària, en Jaume i en Quim, van arribar a classe a 8:45 del matí, molt cansats. Mai no ho havien estat tant. «No notes a tothom molt cansat?», va preguntar-li en Quim a en Jaume. En Quim tenia raó, fins i tot la professora estava cansada i no responia cap de les preguntes que li feien els alumnes. «Sí, és cert», va dir en Jaume. «Me n'informaré a través del Mini Information i al pati et dic el què». En Jaume es va informar molt més ràpid del que s'esperava. Tothom se n'havia adonat. Tot estava causat pel gran núvol de la feblesa. Científics, la NASA, les estacions meteorològiques i fins i tot alguns lectors extremadament informats penjaven contínuament informació a internet o a les xarxes socials. Inclús li havien posat nom. Al núvol li deien Nubes Magna Infirmitatis. En Jaume ho van explicar als seus amics, tan ràpidament com va poder. Havien de fer tot el possible per salvar la població d'aquella catàstrofe. Moltes vegades havien salvat el camp de futbol de ser destruït per un arbre o havien evitat una gran caiguda de roques. Fins i tot havien sortit de l'escola per defensar-la d'una banda de criminals molt coneguda al país, que volien atacar l'escola. Però aquest cas era diferent. Era un problema còsmic en tots els sentits. En Quim va fer un gran discurs davant de tota l'escola. Va parlar de moltes coses, però el més important que va dir va ser això. Haurem de col·laborar amb moltes agències i de molt diferents, però tot això ho haurem de fer afeblits. Hi va haver una grandíssima riuada de visques i de així ho farem, però ho havien de fer de debò. Dir-ho és molt fàcil, fer-ho no tant. I com va dir Abraham Lincoln, dona'm 6 hores per tallar un arbre i me'n passaré 4 esmolant la destral. Necessitaven preparació. Just quan van arribar a casa, en Quim i en Jaume van començar a comunicar-se amb les agències a les quals haurien d'ajudar. Com que eren nens, els hi va costar molt convèncer els caps de les agències, però era un assumpte molt complicat i ho sabien, de manera que van acceptar la seva ajuda. Al cap d'una setmana, mentre tothom s'afablia, van descobrir que tenia aquell núvol. Era el gas apodinamono. Ara necessitaven la solució. Van passar hores, dies, minuts, segons, fins que amb l'ajuda d'alguns laboratoris la van trobar. La solució es deia Eixairetiquilisi, però ara havien de posar en marxa el líquid químic. I com? Com farien que aquest núvol que estava envoltant gairebé la terra sencera desaparegués? I havien d'espavilar molt. La gent estava en perill de desfer-se com glaçons de tant que s'afablia. I si perdien gaire temps, corrien ells també perill d'aigualir-se. Malgrat patien i s'afablien, les recerques continuaven, i continuaven fortes. Els del Centre de Recerca Meteorològica de l'Antàrtida van dir que els podrien donar més informació al cap de 5 dies. Van passar els 5 dies i efectivament els hi van donar una solució. Amb l'ajuda de la NASA podien destruir el núvol, que els havia portat tants problemes i que tant els amenaçava. Creant un coet amb una càpsula que pogués orbitar la Terra sense sortir de l'atmosfera i que portés un dispensador de Shairetiki Lisi, potser eliminarien el gran núvol de la feblesa. Per provar, res no passaria. I si a més funcionava, haurien salvat el món. Al final, ho van fer. Al cap d'un mes i mig ja estava tot preparat i tothom molt content, per molt que feble. Quan es van enlairar el coet, estaven més nerviosos que mai, en especial en Quim i en Jaume. Estaven patint més que en els penals d'un partit empatat 1-1. Mentre miraven l'evolució del coet per l'ordinador i veien com funcionava de primera, van flipar. Però en el fons estaven contents. I podien estar-ho, perquè havien salvat el planeta. Fi.
1: Cinquè curs, primer premi, Ona Gómez, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra La lletra que s'esborrava.
5: Hola.
1: Cinquè curs, primer premi, Ona Gómez, de l'escola Gerbert d'Urlac, amb l'obra La lletra que s'esborrava.
5: Hola, jo sóc la lletra I. I si em deixeu, us explicaré un relat que va succeir a una bufona caseta de platja a Calacrit, en el Baix Empordà. En aquesta casa hi vivia una famosa escriptora de contes. En aquella llar s'inspirava gràcies a les vistes al mar i a la pineda que l'envoltava. Havia escrit nombroses obres reconegudes arreu del món. Però, pel que fa a aquesta història, l'escriptora no és important, sinó el missatge que us explicaré seguidament. Hi havia una vegada la lletra A, que es trobava cansada, farta i avorrida de ser sempre partícip d'alguns dels contes més injustos que s'havien escrit i que encara, a dia d'avui, es continuaven escrivint. La Blancaneus, la Ventafocs i contes de l'època de les nostres àvies i alguns d'altres més moderns que havien normalitzat una imatge que mostrava la dona com a princesetes poc eixerides, en un segon terme sempre com a febles, incapaces de destacar o de fer algun tipus de proesa. La A volia passar pàgina. Estava tipa de participar en contes on les nenes vestien de rosa, duien vestits llargs, sabates de taló i on sempre eren rescatades per algun príncep o cavaller musculós i amb una melena sedosa i llarga de pantent. On es valorava més l'aparença física que no pas l'intel·lecte. Nenes ingènues que es deixaven enganyar pel primer llop que les ensarronava amb aire senyorial. Doncs bé, ja en tenia prou. Feia massa que durava tot allò. No era que no li agradés el color rosa, o l'olor de les flors, o els vestits llargs, o les sabates de taló, i tant que li feia goig. Però també li agradava córrer, embrutar-se, pensar per si mateixa, saltar, cantar, destrossar, construir, dissenyar... En fi, un munt de coses. Per aquest motiu es va revelar. Quan aquella escriptora famosa es trobava escrivint el seu darrer conte, cada vegada que s'anava a dormir, a l'endemà, la lletra A desapareixia. Va trigar a adonar-se'n, però quan es va posar a revisar el text escrit, va veure que la lletra A s'havia esborrat. Primer, va pensar que havia estat un error de l'ordinador i va tornar a refer el text. La segona vegada, va pensar que havia sigut un pirata informàtic que li estava fent la guitza i el va tornar a repetir. La tercera vegada, va refer el conte a mà, amb paper i bolígraf. Així, ningú li podria esborrar de cap manera. Però, de nou, a l'endemà, la A havia tornat a desaparèixer. Ara sí estava ben amoïnada. Què estava passant? Semblava un malson. De sobte, es va adonar que la tinta es movia arreu del paper, formant un missatge. A l'escriptora li va entrar tal canguelo que va sortir de casa cames ajudeu-me. Fins i tot es va deixar la porta oberta. Al cap d'una estona, quan ja li mancava l'alè de córrer, es va aturar. Tenia mil preguntes al cap. Així doncs, va decidir tornar. Havia de saber què posava en aquell missatge. i si estava relacionat amb la desaparició de la lletra A. Fent el cor fort, va entrar dins la seva llar, es va fer un té i va seure davant del paper. Deia el següent. Hola, sóc la lletra I. Com ja t'hauràs adonat, la lletra A s'esborra del teu compte. Aleshores, li vaig explicar a l'escriptora els motius pels quals la lletra A es negava a aparèixer de nou en un compte com el que estava escrivint. Aleshores, l'escriptora es va aixecar i va anar de pet a la prestatgeria, on tenia totes les seves obres publicades. Les va estar repassant en silenci, una a una, i després d'una bona estona, es va adonar que la lletra A tenia raó. Encara que tots els seus contes eren diferents, les noies que apareixien eren, en el fons, unes figaflors. La A tenia raó, va xisclar l'escriptora. Què he estat fent? Durant una bona estona, es va quedar en blanc. De sobte, li va venir al cap quins havien estat els seus referents al llarg de la seva vida. Ràpidament va pensar en la seva àvia, també en la seva mare, en la seva editora i, per descomptat, ella mateixa. Finalment, va reescriure un nou conte. Les idees li venien soles al cap. Es va adonar que tenia molta facilitat, perquè fins ara havia estat escrivint contes que no tenien una imatge fidel al món. Quan va finalitzar el conte, va deixar tota aquella pila de papers damunt la taula i se'n va anar a dormir. Quan es va llevar, es va dirigir directament cap al seu escriptori. A la taula es trobava el seu conte, en perfecte estat, amb totes les lletres i una nota d'agraïment de la lletra A. Estimada escriptora, sabia que ho acabaries entenent. Canviem el guió.
6: Sisè curs, primer premi. Ximena Clavell de la Guàrdia, de l'Escola European International School of Barcelona, amb l'obra L'amic invisible.
7: En Mateu era un nen molt curiós. Sempre tenia preguntes al cap. Per què els núvols són blancs? Com saben els ocells cap on volar? Però no sempre trobava respostes. Una de les coses que més li agradava fer era escriure cartes. No per enviar-les a ningú, sinó perquè li feia sentir bé posar per escrit el que pensava. A vegades explicava coses divertides que li havien passat a l'escola. Altres vegades es preguntava sobre coses estranyes o simplement escrivia històries que s'inventava. Però el més curiós de tot era que cada nit, quan acabava d'escriure, plegava la carta i la deixava sota el seu llit. Però al matí següent havien desaparegut. Al principi, el Mateu va pensar que potser l'havia mogut sense voler, però després de diversos dies es va adonar que sempre passava el mateix. Així que va decidir fer una prova. Aquella nit, en comptes d'explicar el seu dia, va escriure només una pregunta. Qui s'endú les meves cartes? Quan es va despertar, es va afanyar a mirar sota el llit. La carta no hi era, però al seu lloc n'hi havia una altra.

0: al mirall. Ningú et mirarà més seriosament que tu mateix. En Mateu li va semblar una bona idea i va començar a fer-ho. Però un dia, en comptes d'una pregunta, va escriure sobre una cosa que li havia passat. Havia discutit amb el seu millor amic, en Roger, i no sabia com fer les paus. No era res greu, però li sabia greu havia acabat el dia enfadat, així que va escriure. Crec que hauria d'haver dit ho sento, però ara em fa vergonya. Què faig? El dia següent, la resposta no eren paraules, sinó un petit dibuix. Dues persones parlen. En Mateu ho va entendre de seguida. No calia fer un discurs llarg ni complicat, només anar i parlar. Així que aquell mateix dia, quan va veure en Roger, li va dir «Ei, perdona per ahir, no passa res», va contestar el Roger amb un somriure. I així, tal com havia començat la discussió, es va acabar. Aquella nit, en Mateu va escriure una última carta. «Gràcies per ajudar-me, però encara no sé qui ets». Però l'endemà, la carta seguia allà. Ningú no l'havia canviada. Sorprès, en Mateu es va aixecar del matalàs i va trobar una capseta amb totes les seves cartes a dins. Algú les havia estat guardant. Va córrer a la sala i es va trobar la seva germana gran asseguda al sofà, amb un somriure. «Eres tu?», va preguntar en Mateu. «Sí», va dir ella. «Volia veure si t'agradaria que algú llegís les teves cartes». I quan vaig veure que sí, doncs vaig pensar que potser t'agradaria tenir algú amb qui parlar. En Mateu va somriure. «Gràcies», va dir. I des d'aquell dia va seguir escrivint, però ja no deixava les cartes sota el llit. Ara, quan tenia alguna cosa important a dir, simplement ho deia.
1: Vintè Premi Literari de Narrativa Infantil de Sant Cugat a Cugat Mèdia. Recupera aquest espai a cugat.cat.
2: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM, el centre de formació d'adults a Ràdio Sant Cugat.

0: Hola, bon dia, sóc l'Antonio, presentant els meus companys i companyes del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Cugat. Avui estem aquí alumnes de IES-U, que ja han vingut altres vegades, i alumnes d'Instrumental. Us presento l'equip, Cherno.
1: Hola, companys i companyes.
0: Absalom.
2: Hola, bon dia.
0: Karen.
3: Hola, com va?
0: Pablo.
4: Hola, bon dia a tothom.
0: Salva.
5: Com va?
0: Estàs escoltant Connexió Instrumental 3-4, el programa de ràdio del CFA Sant Cugat. Comencem les notícies.
1: Un diada molt especial al CFA Sant Cugat. Durant Sant Jordi, a escola va gaudir de diferent activitat. Va decorar tot el passadís del centre. Va fotos, los racos de lectura del tot alumne del centre. Ta a la matí con la tarda va compartir una lectura de buenas. Després dia una va fer una teatro a la Residencia Rosa y ya dos un curs de pastitos. Después tus junts va fer una volta el pueblo.
6: Instrumental 3-4 s'anima amb l'anglès. Aquest tercer trimestre introduint l'anglès a l'aula instrumental 3-4. Hem fet un bingo amb les lletres de l'abecedari i els números. Aquest alumne està molt preparat a l'aula 3-4. Hem començat amb l'obertura d'informació en el català. Hem tingut l'oportunitat de presentar diferents països mitjançant la digitalització i el català.
1: Voluntària del Palatareres. El alumne instrumental a una

0: 2 han vingut a la visita dels alumnes del batxillerat del cicle Plan Fereres i hi ha hagut una activitat transfacial de la jornada amb el supermercat, com són els noms de cadascun dels hamburguesos comprats en hamburguesos, botigues, llaunes, paquetes, ampolles. Va ser una gran abertura d'aprendats.
1: Experiment de química, GESU. Els companys de GESU al mòdul de física i química han realitzat un experiment de diferents densitats líquides, creant capes de diferents per veure clarament com funciona, una manera pràctica d'entre què passa i per què passa.
2: Estàs escoltant Connexió Instrumental 3-4, el programa de ràdio del CFA Sant Cugat. Acomiadem els nostres companys i companyes que ens han presentat la secció de notícies. Gràcies, nois i noies, i donem la benvinguda a Salwa, Karen i Pablo en la seva secció de coneixement.
3: Soc la Karen, benvingut i benvingudes. Avui a la sessió de coneixement us volem explicar algunes curiositats sobre els nostres països d'origen, que han estat treballant a la classe de català. El primer país que us explicaré és Colòmbia, un país d'origen d'una de les nostres companyes.
4: Ei, sabies que Colòmbia és el segon país més biodivers del món? Només darrere de Brasil.
3: No en tenia ni idea. De debò, té tanta varietat?
5: Sí, de fet, ocupa el primer lloc en espècies d'orquídies i d'aus.
3: Quin impressionant. A més, crec que també té molta gent que parla castellà, oi?
4: Exacte. És el segon país amb més hispanoparlants del món després de Mèxic, amb més de 52 milions d'habitants.
5: Uau, he sent que el seu cafè és dels millors.
4: Així és. Colòmbia és famós per produir cafè arbitrà d'altíssima qualitat.
3: També em sembla increïble que tingui costes en dos oceans.
4: Sí, és l'únic país d'Amèrica del Sud amb més costes tant al Pacífic com al Carib.
5: Quin país tan complet! I això no és tot. La moneda oficial és el peso Colòmbia.
3: Que bé!
4: Doncs et recomano que viatgis a la capital, que és Bogotà, que és un lloc preciós.
5: El segon país del que parlarem és el Marroc. Tenim molts companys a la classe que venen d'allà.
4: Sabies que la capital del Marroc, que és Rabat, i que la seva moneda oficial és el dirham marroquí?
5: Sí, és un estat situat al nord d'Àfrica, limitat amb l'oceà Atlàntic a l'oest, amb l'estret de Gibraltar i la mar Mediterrània al nord, i també amb Espanya a través de Ceuta i Melilla.
3: I encara més, limita amb Algèria a l'est i amb Mauritània al sud. A més, va ser l'únic estat d'Àfrica que no va formar part de la Unió Africana durant molt de temps.
4: Uau, això és impressionant! Segons la seva Constitució, el Marroc és una monarquia constitucional parlamentària. El rei actual és Mohamed VI.
5: Pel que fa a la gastronomia, tenim plats molt aromàtics, com el tagine, el couscous amb espècies com el safra i el comí.
3: I una figura molt destacada és Ibu Batuta, un explorador que va viatjar més de 120 milions de quilòmetres durant gairebé 30 anys. És considerat un dels viatgers més grans de tot el temps.
4: Impressionant! El Marroc té molta més història i cultura del que pensava. Hola, jo en representació de l'Antonio, el nostre presentador d'avui, us explicarà unes curiositats sobre el seu país d'origen, Hondures. Hondures compta amb dues costes principals, una extensa franja al nord, al mar Carib, coneguda per les seves platges blanques, esculls de coral i cultura garifuna, i una costa més petita al sud del golf de Fonseca, a l'oceà Pacífic.
5: Que interessant! I què és el plat típic d'Hondures?
3: La balejada és un platet molt senzill però molt bo, preparat amb truita de farina de blat, mantega fregida amb crema.
5: Hosti, que bo! Si vull comprar-me una valijada, amb qui pago?
4: La moneda d'Honduras és l'imperians, en l'honor de l'heroi imperial que amb la valentia va defensar el seu poble de la invasió espanyola.
5: També m'hi ha parlat de les cuevas de Taulabi.
3: Són impressionants. Estan a Comayagua i es va descobrir en 1969. Estan reconegudes com el monument natural i ofereixen recorreguts subterranis, normalment obert de 8 a 4 de la tarda.
5: Per cert, coneixes Luis Palma?
4: Sí, és un futbolista hondureny amb una carrera internacional a Europa. Actualment juga al Celtic Football Club. Per últim, us parlarem sobre el Perú. Un dels nostres companys és d'allà i és un país molt interessant. Al Perú trobem una de les 7 meravelles del món modern, el Machu Picchu, situada a 2.430 metres d'altitud.
3: El gos viringo, o gos sense pèl del Perú, és una raça mil·lenària que fa més de 3.000 anys, considerada patrimoni cultural peruà. Quin és el plat típic de Perú?
4: El ceviche peruà és un plat emblemàtic reconegut com el patrimoni cultural de la nació, preparat amb peix cru, marinat en suc de llimona, ají, ceba i sal. Tradicionalment serveix en fresc amb camote, xoclo i pasta, reflectint una herència mil·lenària des de la cultura mochicha.
5: Però el temps. En Coca-Cola és una beguda gasosa peruana. Té un sabor dolç i un color groc daurant. El principal ingredient és la planta herba Luisa, encara que la seva fórmula es guarda en absoluta reserva industrial.
2: Moltes gràcies, companys, per totes aquestes curiositats. Dono pas a Absalom, l'encarregat de la sessió de música. Us deixo en bones mans.

0: tierra hace falta personas que...
1: Obriu les portes, charango. Us hem preparat un repertori genial. Per empezar, la cançó Obriu les portes de charango, aquesta cançó és un himne a l'esperança, la solidaritat i l'acollida. Parla sobretot de la necessitat d'obrir-se als altres i de construir un món més just i humà. El missatge central és que ningú hauria de quedar fora i que entre tots podem fer una societat millor si deixem enrere la por i l'egoisme.

La tierra del olvido, Carlos Vives. La següent cançó que hem escollit és La tierra del olvido, de Carlos Vives. La cançó tracta sobretot de la nostàlgia per la terra d'origen i de la connexió amb les arrels. Els cantants parlen de Colòmbia, descrivint els paisatges i transmeten com enyoren aquest lloc quan és lluny la terra de l'olvid. No vol dir que s'hagi oblidat, sinó al contrari. És un lloc que sempre queda dins seu, encara que el temps passi o la distància sigui gran.

Take My Home, John Denver. La cançó Take My Home, Country Roads de John Denver, tracta sobretot de la nostàlgia per la llar i del desig de tornar a un lloc que sents com a casa. El narrador pensa en els paisatges de West Virginia, muntanyes, rius i camins rurals, i sent una connexió molt forta amb aquell lloc, amb aquell entorn. A mesura que avança la cançó, expressa com enyora aquell lloc i com voldria tornar-hi, perquè és on se sent realment en pau i on pertany. Fent el seu aire.

que està content, que tot va bé. Diu que està content, que tot va bé.

0: Luciana i els camps de cotó, amics de les arts. Per acabar, us presentem aquesta cançó mítica dels amics de les arts. Parla sobre l'altra cara d'un procés migratori, cercant la llibertat. En aquesta carta d'un fill als seus pares, parlant-li d'un germà que va marxar i amb el que manté contacte, malgrat que ell no els hi explica les novetats i com sent una manera d'evidenciar que les coses no sempre surten com un creu, però l'esperança és que tot acabi trobant el seu lloc.
1: Això és TEM Instrumental 3-4, el programa del Centre de Formació de Persones Adultes de Sant Cugat. Gràcies, Absaló, així com als altres col·laboradors, tornem al llum amb més històries. Fins la propera.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: Veus de conte,
2: el cavaller Reineta.
3: Vet aquí que en un estany fondo d'aigües verdes hi vivia una granota menuda amb totes taquetes. Els seus germans li deien cap gros, però ell s'estimava més que l'anomenessin cavaller Reineta.
4: Cavaller Reineta, la granota lliure i orgullosa, un cavaller amb armadura bavellosa. Cavaller Reineta, savi i valent, les libèl·lules en fugen rebent.
3: Esclar que tothom li venien ganes de riure quan veia una boleta verda que semblava una formiga. Però ell, al cap, només hi tenia una cosa. Arribar a ser, un dia, una granota gran i formosa. Una nit, abans d'anar a dormir, una història fantàstica va llegir. Un petó engripau va fer la princesa agraïda i l'animal es va convertir en príncep. Increïble! El Reineta digué, rascant-se el cap clapejat.
4: Ves per on? En això mai no hi havia pensat. Si pogués salvar una princesa de debò, segur que creixeria un dit ben bo.
3: L'endemà, armat de valor, va entrar a la cova que tenia més a la vora. I va trobar un ogre, verd i corpulent, que regava les mongeteres pacientment.
4: Ja ets meu, ogre fastigós. On l'has engarjolada?
3: Va agrair el cavaller Reineta, buscant la dama. I l'ogre va replicar, brandant el caparrot.
5: Au, nano, no siguis carallot. Soc vell i ja no tinc edat per això. Tu ets menut per burxar algú com jo. Vols dir que no t'hauries d'anar a casa reietó? Ai, que la teva mare et clavarà un bon sermó.
3: El Reineta es va posar vermell a l'instant, però jo no era la fi. Continuaria lluitant. Després se'n va anar a les torres encadenades, al bosc, al prat de flors, a la casa de la bruixa i a l'arbre del bruixot sapastre. Però de la princesa engarjolada, ni rastre. El cavaller Reineta va notar al costat una punxada. I a més, la cota de malla li picava. L'entrepà semblava xiclet. Quina porqueria! Estava tan disgustat. Allò no era vida, però què era allò que es bellugava? Una cabellera llarga que s'ondulava. I també uns ulls vius i uns llavis pintats. Fins i tot un sabre de la cintura penjat. Era una princesa de veritat, a les urpes d'un drac que no tenia pietat. El cavaller Reineta va fer un bon bram i va travessar el fum del drac com un llamp.
4: Allibera la vella donzella,
3: va raucar, i llavors l'espasa de fusta li va clavar.
6: Ep, vigila,
3: li va etzibar el drac.
6: Mira que n'és de maleducat.
3: Però el Reineta no es va fer petit. Ell estava ben decidit.
4: Torna't en el teu cau de seguida, si no, sabràs que és una bona sentida.
7: Tu, cap gros,
3: va fer la donzella.
7: Vas embalat, que sàpigues que és amic meu aquest drac, que potser m'has vist desesperada. Jo no el vull per res un cavaller m'espasa.
3: El cavaller Reineta s'ho va prendre malament i va començar a plorar amb molt de sentiment.
4: No creixeré mai de la vida, seré sempre un cavaller de mentida. Les altres granotes em diuen capgros, sóc tan petit que em prenen per talós. Seré sempre una pobra cullereta i mai no seré el gran cavaller Reineta.
3: La princesa va fer una riallada.
7: Sí que són bandarres, tothom pot ser un heroi si s'ho proposa. Ei, per què no t'apuntes a la nostra colla?
4: De debò que puc?
3: Va fer el Reineta.
7: I esclar que sí, granoteta.
4: El cavaller Reineta el Llach, heus així, la granota més valenta que s'ha vist mai per aquí.
3: Per al Reineta tot va canviar aquell dia. Ja no s'amoïnaria mai més per la seva mida. Es va llançar a l'aventura i va escabatxar dolents sense miraments. Amb els més fatxendes no vacil·lava a l'hora de plantar-los cara. El Reineta i els seus ho feien tan bé que molt aviat el país en va anar ple. I segles més tard, abans d'anar a dormir, els capgrossos paraven l'orella amb delit. Un vell mestre els explicava les gestes del Reineta, el Cullereta.

0: de conte.
1: Petit tos i els 6 ratolins blancs.
2: Un petit os va sortir a passejar al vespre i va arribar a un bosc.
3: Quin indret més fosc i feréstec,
2: es va dir. I justament quan havia decidit voltar al bosc, en lloc de creuar-lo, va sentir un soroll. Semblaven els crits d'animalots espantats i venien de dins del bosc feréstec. L'os se'n va anar directe cap allà per esbrinar què era aquell soroll. I al vell mig del bosc, il·luminats pel darrer raig de sol que s'amagava, es va trobar 6 ratolins blancs.
4: Auxili! Ens hem perdut i s'està fent de nit.
5: Ara segur que ens menjaran les olives, les guineus o les serps.
2: I just en aquell moment van sentir odolar una òliba al cim dels arbres per damunt dels seus caps.
3: De pressa!
2: Murmura l'os.
3: Cargoleu-vos bé i amagueu les vostres cues.
2: Llavors, els ratolins es van cargolar i van amagar amb cura les seves cues rosades. Al cap d'un moment, silenciosa com un fantasma, l'òliba va volar fins al terra i es va trobar l'os allà pel plantat, amb 6 boles blanques i tubetes al costat.
6: Hola, os,
2: va dir l'òliba.
6: No hauràs vist pas algun ratolí per aquí? Estic segura d'haver sentit uns ratolins ara mateix i s'apropa l'hora de sopar.
3: Ratolins? No, òliba,
2: va dir l'os, sacsejant el cap. L'òliba va mirar les 6 boles blanques del terra i va dir...
6: Què és això?
3: Això? Bé, això són boles de neu,
2: va respondre l'os.
6: Boles de neu?
3: Sí, boles de neu. Les estic guardant per l'hivern. Cal estar ben preparat, no et sembla?
6: Ah, sí,
2: va respondre l'òliba.
6: Bona idea.
2: I se'n van anar volant, tot cercant el seu sopar.
3: Afanyeu-vos, ratolins, afanyeu-vos,
2: va dir l'os quan l'òliba va marxar. Els ratolins es van aixecar d'un bot i van córrer al seu costat. Però al cap de poc, van sentir com bordava una guineu molt a prop.
4: Auxili!
2: Van xisclar ratolins espantats.
5: Una guineu!
3: Ràpid, cargoleu-vos una altra vegada, de pressa!
2: Murmura l'os.
3: I no oblideu amagar bé la cua.
2: Així ho van fer. I quan la guineu va aparèixer enmig de les ombres, es va trobar l'os allà, pel plantat, amb 6 boles blanques i tubetes al costat.
7: Hola, os,
2: va dir la guineu.
7: No hauràs vist pas uns ratolins per aquí? No deuen ser gaire lluny, puc ensumar-los.
2: La guineu ja s'hi apava els bigotis.
3: Ratolins? No, aquí només hi ha ous,
2: va respondre l'os.
7: Ous, això? Però si tenen pèls.
3: Són ous peluts de faisà. Els estic recollint pel faisà pelut, que els ha perdut el molt babau.
7: Ah,
2: va dir la guineu, mirant-se aquells ous peluts tan curiosos.
7: Doncs jo hi pujaria de peus que han sumat uns ratolins.
2: I se'n va anar sense fer fressa, tot cercant el seu sopar.
3: Afanyeu-vos, ratolins, afanyeu-vos,
2: va dir l'os quan la guineu va marxar. Els ratolins es van aixecar d'un bot i es van afanyar, però al cap de poc van sentir el xiu-xiuet d'una serp molt a prop.
4: Una serp!
2: Van xisclar els ratolins espantats.
3: Ràpid! Cargoleu-vos una altra vegada, de pressa,
2: murmura l'os.
3: I no oblideu amagar aquestes cues.
2: Els ratolins es van tornar a cargolar i un instant més tard la serp va aparèixer arrossegant-se entre els matolls.
8: Hola, os,
2: va xiu-xiuejar la serp.
8: Estic buscant ratolins. Que hi ha ratolins per aquí?
2: La serp mirava fixament les 6 boles blanques i peludes.
3: Ratolins? No, només hi ha pomes,
2: va respondre l'os.
8: Pomes?
3: Sí, pomes de la lluna. Estic recollint fruita que ha fet caure el vent. Són pomes que han caigut dels pomers blancs que hi ha a la lluna. Ja ho saps, aquests dies ha fet molt de vent per allà dalt.
8: Pomes de la lluna?
2: Xiu-xiueja la serp mirant més de prop encara les boles blanques i peludes.
8: I on s'és vist que hi hagi pomes amb cuetes roses com aquesta?
2: Un dels ratolins havia oblidat amagar la seva cua.
3: Oh, no!
2: Va exclamar l'os, agafant ràpidament la poma.
3: Això no és cap cua. És un cuc fastigós que s'està menjant la meva poma.
8: Un cuc? Ex!
2: Va dir la serp, fastiguejada. I va marxar arrossegant-se, tot cercant el seu sopar. Però un xic més tard, la serp va pensar...
8: Pomes de la lluna... Quina bestiesa!
2: I la guineu va pensar...
7: Ous peluts!
2: I l'òliba va pensar...
6: Boles de neu al pic de l'estiu!
2: I llavors, totes tres van pensar...
9: Ratolins!
2: Però ja era massa tard. Doncs l'os i els 6 ratolins blancs ja eren molt i molt lluny.
0: Una producció de Cugat Mèdia amb el suport de Escola Joan Maragall i ONCE.
9: Ràdio Sant Cugat. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la 1, us parla Maria Lara. Pendents encara de la reunió entre sindicats i el departament, una trobada que hauria d'haver començat a les 10 del matí, que finalment s'han endarrerit quasi una hora. Un dels esculls de les negociacions continuen sent el salari, que els sindicats reclamen que sigui un complement únic dels docents. Anem ara fins a aquest punt, fins al Departament d'Educació. Allà hi tenim a la nostra companya, l'Esther Minguell. Esther, com s'està vivint aquesta situació ara mateix?
2: Bon dia. Doncs després d'un petit recés, la reunió continua i, segons fonts sindicals, les converses flueixen i han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva, i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. En aquests moments, el tema salarial és el que tenen sobre la taula. La proposta del govern és un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat, que a banda de l'acordat el mes de març seria de 120 euros mensuals més d'aquí a 4 anys. Afirmen que no es mouran de la mesa de negociació i, mentrestant, un centenar de docents mantenen la protesta davant del departament a Via Augusta, que mantenen tallada des de les 10 del matí.
1: Gràcies, Esther. Estarem pendents. Bon dia.
2: D'acord, bon dia.
1: I, de fet, la reunió coincideix amb una nova jornada de vaga que avui se centra al Penedès i al Baix Llobregat. De fet, desenes de mestres han bloquejat l'estació del Cremallera per pujar a Montserrat. Els visitants no poden sortir de l'estació ni tornar amb el Cremallera, que ha quedat completament aturat per la protesta. I l'incendi d'Òrrius podria haver començat en una zona forestal abans d'afectar la fàbrica d'Espelmes, que ha quedat totalment destruïda. A l'espera de l'informe oficial, les flames s'haurien originat, com dèiem, en una zona de canyes, haurien saltat després del pati exterior i després haurien afectat tota la indústria on havia unes 500 tones de parafina distribuïda en diferents dipòsits. L'Ajuntament i l'ACA descarten afectacions al torrent proper gràcies a les barreres instal·lades per contenir el vessament. I la Generalitat augmentarà dels 35 als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació. Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones. Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis. El jove beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments hi ha diverses avaries, una a la C25 a Sant Pere de Sallavinera, que talla un carril, i dues més encara ara a l'autovia 2, una al Bruc i una altra a Abrera. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Divendres 29 de maig de 2026, això és l'Enjoc.
0: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 29 de maig, pendents de la presentació d'Anthony Gordon, el nou fitxatge del Barça, el primer equip masculí de futbol. Setmana de comiats. El Barça femení ja ho hem anat explicant. Ja s'ha fet oficials els d'Ona, Batlle i Mapi León, a banda, evidentment, el d'Alexia, que parlàvem aquesta setmana el dimecres. I el Girona, masculí en aquest cas, s'ha acomiadat de Mitchell, que no seguirà després de 5 anys al conjunt gironí d'aquesta classificació històrica per la Champions de la temporada 24-25. Un Mitchell que fa només uns instants ha publicat un vídeo a les xarxes socials, a les xarxes del Girona, fent aquest comiat, que sembla que hi haurà roda de premsa per fer-ho. Avui molt futbol i molta teca, moltes coses avui que tenim ja en joc, com bàsquet, hoquei patins, waterpolo i més. Tot això a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: En futbol toca fer repàs de tot el que el moviment que estem tenint en les últimes hores en categoria masculina. Alba, bon dia, que no t'hem saludat.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, com dèiem, toca fer repàs dels moviments de mercats, que n'hem tingut molts en les últimes hores. En categoria masculina, aquest mateix migdia, el Barça presenta el seu primer fitxatge del curs 2026-2027.
1: Exacte, es tracta de l'anglès Anthony Gordon, que va aterrar a Barcelona, va passar la revisió mèdica i avui ja signarà com a nou jugador del Barça, just abans d'atendre els mitjans. Gordon arriba procedent del Newcastle i aquí el Barça pagarà entre 70 i 80 milions d'euros segons variables.
0: Sonen molts més noms en aquest mercat blaurana. Sembla que Deco vol tancar més incorporacions abans no comenci el Mundial, el proper 11 de juny, i al Girona ahir la tarda ja es va fer oficial la sortida de Mitchell.
1: El tècnic de Vallecas, que ha dirigit el conjunt gironí les últimes 5 temporades en l'etapa més gloriosa de la història del club, amb l'extraordinari curs 2023-2024 en què es va aconseguir la classificació a la Champions. Això sí, va agafar l'equip a segona i el tornarà a deixar a la categoria de plata després del descens consumat fa una setmana.
0: Mirant una estona, mirant d'escoltar Mitchell, que fa uns instants ha publicat un vídeo a través de les xarxes del club a les xarxes socials acomiadant-se. I a l'Espanyol ha presentat avui una nova identitat visual.
1: Ho ha fet sota el lema Rebels d'Arrel. El club perico ha presentat una nova tipografia inspirada en les arrels de l'entitat i en la ciutat de Barcelona. A la part esportiva, l'Espanyol ha comunicat que els jugadors cedits tornen als seus clubs d'origen, a més de Ramon Terrats. Tampoc no seguiran com a blanquiblaus Charles Piquel, Cyril Nongue i Carlos Romero.
0: De fet, el Villarreal ha fet oficial avui la renovació de lateral nascut a Torrent, que ha jugat els dos últims anys a l'Espanyol, que allarga el seu vincle amb el club groguet fins al 2031 i formarà part també, evidentment, de la primera plantilla. En categoria femenina, el Barça va fer oficial ahir a la tarda les sorties d'Ona Valle i Mapé León.
1: Totes dues tindrien com a destinació la Premier anglesa. La lateral maresmenca tanca la segona etapa del club, la primera al primer equip, després de 3 temporades i 12 títols. D'altra banda, la central aragonesa, fitxatge històric del Barça, ara fa 9 anys a l'Atlètic de Madrid, s'acomiada després de guanyar 27 títols, sent una de les 9 jugadores que han guanyat les 4 Champions de la història del club.
0: D'altra banda, n'hi ha que encara no han acabat la temporada. És el cas del Sabadell, que avui juga el primer partit dels 4 que té, que el separen del futbol professional.
1: El conjunt arlequinat afronta avui l'anada de la primera eliminatòria a la ciutat esportiva del Reial Madrid contra el filial blanc a les 9 de la nit. L'objectiu, treure un bon resultat de cara a la tornada divendres de la setmana vinent a la nova Creu Alta. L'Europa també disputarà aquest playoff d'ascens a segona, en aquest cas amb el factor camp en contra. Els escapulats rebran aquest diumenge a Can Dragó al Celta Fortuna i viatjaran la setmana vinent a Vigo per la tornada.
0: En bàsquet, avui es disputa l'última jornada de Lliga Regular d'ACB.
1: El primer en entrar en acció serà el Baxi Manresa, que tanca el curs rebent el Nou Congost al Reial Madrid a les 6 de la tarda, i la resta de partits a 8:45 del vespre. Duel català entre el Bàsquet Girona i la Sisa Joventut Fontejau. El Jaio Pos Lleida jugarà a la pista de l'UQAM Múrcia i el Barça a la del Morabanc Andorra.
0: El Barça, que ahir s'acomiadàvem, ho escoltàvem en directe a Xavi Pasqual, que deixarà el club quan acabi la temporada. Encara haurà de jugar un partit més diumenge, pendent contra el València, al Palau, a banda dels play-offs. D'altra banda, des d'ahir tenim en marxa la fase final d'ascens a segona FEB amb 3 equips catalans en competició.
1: En uns minuts ha de començar el partit de la segona jornada del Club Bàsquet Prat, enquadrat al grup 2, que jugava de Hoz contra l'Uros de Ribes madrileny. Ahir els Potablava van guanyar a l'Olacía Zarauz, al grup 4, en aquest cas al Ginet, al País Valencià. El DM Grup Mollet es va estrenar amb derrota ahir contra el Vizcaya Zornotza i aquesta tarda es veurà les cares amb el Jaén. I el grup 1 també a Badajoz. El Pujol Mollerussa també va perdre ahir a la tarda, en aquest cas d'un punt, contra el Sueca València, i aquesta tarda s'enfronta al Tres Cantos.
0: En hoquei patins, avui també comencen les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina.
1: Amb el primer partit de la sèrie, el millor de 5 entre Liceo i Calafell, a 8:45 del vespre, i demà, a 4:15 de la tarda, jugarà el primer partit de l'altra semifinal, que enfronta Barça i Igualada.
0: En futbol sala, també avui arrenca el play-off de lliga la primera masculina, amb un equip català buscant el títol, el Barça.
1: Els blaugranes, primers a la fase regular, reben aquest vespre el Valdepeñas al Palau en el primer duel de quarts de final, el millor de 3. Després del partit, el club farà l'acte d'homenatge a Sergio Lozano, retirat l'any passat, penjant la seva samarreta amb el dorsal 9 del Palau.
0: Per cert, ahir l'Indústria Santa Coloma, amb la temporada ja acabada a les portes del play-off, va fer oficial el nou entrenador del primer equip del cara al curs vinent.
1: Es tracta de Jorge Vargas, entrenador barceloní de 47 anys que porta diverses temporades al club i en les últimes temporades ha dirigit el filial colomenc. Vargas, que afrontarà la seva primera experiència a primera divisió, signa per 2 anys, fins al 2028.
0: En motor, ja ha començat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb els primers entrenaments lliures aquest matí al circuit de Mugello.
1: El millor temps l'ha fet un dels pilots italians, Fabio Di Gianantonio, per davant del madrileny Jorge Martín i del japonès Ogura. Maverick Viñales ha estat quart, mentre que Marc Márquez, que reapareix després de dues operacions fa 15 dies, al peu dret ja, a l'espatlla esquerra, a l'espatlla dreta, ha marcat el 15è millor registre. L'altre català d'aquesta categoria reina, Alec Rins, ha estat 20è.
0: I un últim punt en tenis, fa una estona acabat el partit de segona ronda de Roland Garros, de l'únic català que queda al quadre, en aquest cas els dobles masculins.
1: Marcel Granollers i el seu company, l'argentí Horacio Ceballos, han superat en 2-16 el nord-americà Kirchhoff i el neerlandès Stevens per 6-3 i 6-4. Granollers i Ceballos, caps de sèrie número 1, defensen el títol aconseguit l'any passat a París.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, Alba, demà dissabte tindrem futbol, hoquei, patins i natació.
1: En exclusiva a la xarxa Més es podrà seguir en directe al Campionat de Catalunya de salts de natació a partir de les 11 del matí des del Car de Sant Cugat i ja a la tarda també les televisions locals en Joc TV l'anada de l'eliminatòria d'ascens de l'hoquei Lliga masculina entre el Martinelli a Manlleu i el Digitècnic Club Patí Vilafranca, capital del Vi, a les 4. I quan acabi a les 6, tornada de la promoció d'ascens a la primera catalana de futbol, amb el duel entre el Club Esportiu Llavaneres i el Futbol Club Cardedeu, amb tot obert després de l'empat a l'anada 0.
0: D'això serà demà dissabte, diumenge tindrem més futbol i també el Patina Fest.
1: Cita amb l'skateboarding, l'scootering i el roller freestyle aquest diumenge a la xarxa Més amb el Patina Fest 2026, una competició en la modalitat parc que organitza la Federació Catalana de Patinatge i que tindrà lloc a Igualada a partir de les 4:20 de la tarda. Un quart d'hora abans, a les 4:05 i ja a l'Enjoc TV, tornada d'una de les semifinals del playoff d'ascens a la tercera federació masculina de futbol entre l'Associació Esportiva Prat i la Unió Esportiva Sant Mauro amb un 0-1 favorable als pretencs a l'anada. I per rematar-ho, més futbol amb el duel d'anada de la final catalana per pujar a la segona federació masculina que enfronta la Unió Esportiva Cornellà i el Club de Futbol Badalona. Serà a les 6:10 al Municipal de Cornellà.

0: Divendres 29 de maig, molta teca avui, 12 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol i del comiat de Mitchell del Girona després de 5 anys històrics del club, amb un ascens a primera divisió i una classificació històrica, evidentment, per la Champions com a tercer classificat a la Lliga i aquest últim descens per tornar a segona. Així ho expressava ell en un vídeo.
1: 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és, la paraula que tinc al cap és felicitat. He conegut Girona, llocs increïbles i sobretot persones que són amics i seran amics.
0: Un Mitchell que ha volgut agrair a tothom i en especial també a Quique Cárcel, que l'encara director esportiu del club.
1: Vull terminar amb una persona que per mi és la més important aquí, que és Quique Cárcel, que sento que és el que ha fet que aquests 5 anys siguin els millors meus com a entrenador i he aprenent molt d'ell. Vull fer-lo públic perquè és el que toca i és el meu sentiment, perquè és el que ha fet que aquest projecte de 5 anys que ha merescut la pena.
0: Sembla que Quique Cárcel, de fet, seguirà per dirigir el projecte que ha de tornar al Girona a primera. I més enllà dels moviments de mercat, hi ha qui encara no acaba la temporada, com és el cas del Sabadell. El conjunt arlequinat juga avui el primer partit del play-off d'ascens a segona divisió a la Ciutat Esportiva del Real Madrid contra el Castilla, el filial blanc. La prèvia des de Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
2: El play-off ja és aquí. Objectiu que el camí del conjunt arlequinat s'allargui 4 partits i acabi amb la celebració a la nova Creu Alta. Per això serà primordial treure un bon resultat en l'anada de la semifinal que té lloc a l'estadi Alfredo Di Stéfano. En aquest sentit, Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, afronta el partit amb la intenció de guanyar-lo sense pensar en la tornada.
3: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a primera federació jugant fora de casa. Si no... Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o... no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades.
2: Un Ferran Costa que tindrà a la seva disposició tota la plantilla. Diego Foli tornarà sota pals després de perdre's el partit de la setmana passada per evitar que veiés la cinquena groga. Eneco també entra a la llista un cop completa l'ascensió i jugadors amb molèsties com Priego, Segura o Kaiser estaran igualment a punt. Enfront, hi haurà un Real Madrid-Castilla que ha acabat cinquè a l'altre grup de la primera federació i que es caracteritza sobretot pel seu potencial ofensiu. Tot fa indicar que el Castilla podrà recuperar un dels seus jugadors estrella, un Thiago Pitarch, que ha jugat la segona volta amb el primer equip. 250 aficionats del Sabadell donaran suport des de les graderies de l'Alfredo Di Stéfano. Arbitra la basca Olatz Rivera. El xiulet inicial avui a les 9 de la nit.
0: Gràcies, Sergi. També jugarà aquest play-off d'ascens a segona a l'Europa, en aquest cas amb el factor camp en contra, on les capolars carregaran diumenge a la tarda a Can Dragó al Celta Fortuna en la partit d'anada, la tornada diumenge 7 de juny a Vigo. Parlant de play-offs, aquest cap de setmana també comença la final catalana de promoció d'ascens a segona federació masculina que enfronta Cornellà i Badalona amb l'anada diumenge a la tarda municipal de Cornellà en directe en Joc TV. Qui ja ha pujat a segona federació i per la via ràpida és el Centre Esports Manresa, que ha renovat el seu entrenador, Sergi Trullàs, Ràdio Sallent, Jordi Givert.
4: Era una renovació esperada i cantada. El tècnic vallesà ha portat el conjunt blanc i vermell a guanyar un nou campionat de tercera federació i des de la directiva vegenca confien que és l'home indicat per mantenir el club a la segona federació la temporada que ve. El mateix Sergi Trullàs agraïa el suport i la confiança del club i l'afició.
5: No, jo volia agrair sobretot a la direcció esportiva, en Sergi i a l'Àlex Redondo per confiar en mi, sobretot també a la directiva, que ha fet un esforç increïble aquesta temporada. Evidentment a l'afició, l'afició ha sigut clau en moments molt puntuals i per suposat a tots aquells jugadors que han compartit entrenaments, des dels juvenils, els cadets que han entrenat amb nosaltres, fins a tots aquests que han sortit cedits o van causar baixa.
4: El Centre d'Esports Manresa de Trullàs ha estat un equip sòlid, camaleònic, que s'ha sabut adaptar a la duresa de la categoria. Unes característiques que haurà de conservar en una segona federació, on serà un dels equips amb el pressupost més modest de la divisió.
0: Gràcies, Jordi. I un últim punt de futbol. Tornant als play-offs, aquest cap de setmana també es definirà la final de la promoció d'ascens a tercera federació masculina amb la tornada a les semifinals de la Lliga Elite, evidentment. Diumenge a la tarda a l'Enjoc TV tindrem el Prat Sant Mauro amb el 0-1 favorable als Pota Blava, mentre que demà a jugar el Poble de Mafumet Rubí amb tot obert després de l'empat a 1 de l'anada. Ràdio Rubí, Siscolera García.
6: Poble de Mafumet com a equip local i Unió Esportiva Rubí com a visitant buscaran en el partit de tornada l'accés a la final en el play-off d'ascens a la tercera ref. El partit i l'eliminatòria estan oberts 1-1 al municipal de Can Rosés el passat cap de setmana, així que li toca al conjunt tarragoní tirar de factor camp, com reconeix el seu entrenador, Xavi Vilagut.
7: L'eliminatòria queda oberta i ens jugarem a la Pobla. L'únic que sí que sé és que tindrem l'afició del nostre costat i bé, jo crec que tornarem a veure un molt bon partit entre dos molt bons equips.
6: Factor camp favorable a un equip que va acabar tercer en la classificació de la fase regular de Lliga Elit. Sisena, la Unió Esportiva Rubí, que també aspira a l'ajuda dels seus aficionats per tal d'intentar donar la sorpresa a la Pobla d'en Mafumet aquest dissabte. Escoltem l'entrenador Blai Martí.
8: Intentarem que sigui maca i bonica de viure, que la gent s'animi, que agafi l'autocar, que agafi el cotxe, complir el poble, que tinguem el suport de la nostra gent, que això en els moments complicats es nota molt. I jo crec que ho hem de viure com a ciutat, com a entitat, com a gent, hem de gaudir això. Crec que hi ha moltes opcions, som optimistes.
6: Doncs dissabte, a les 7 de la tarda, que arrencarà aquesta eliminatòria en tornada, amb les opcions de la Pobla de Mafumet sent l'equip local més obertes que no pas una Unió Esportiva Rubí, que a més haurà de trencar una dada històrica, com és el fet que mai ha guanyat en les 9 visites al municipal de la Pobla de Mafumet, amb 4 empats i 5 derrotes.
0: En bàsquet, avui es juga l'última jornada de la Lliga Regular de CB. El primer entrenament d'acció serà el Baxi Manresa, que rebrà el Nou Congost del líder, el Real Madrid, que serà primer, passi el que passi, però que encadena 4 derrotes consecutives, a més de la de la final de l'Eurolliga. El partit arrencarà a les 6 de la tarda, també servirà per acomiadar, per exemple, Dani Pérez, que deixa el Manresa després de 7 temporades. I la resta, 8:45. A Fontejau, duel català entre Bàsquet Girona i Assisa Joventut. Girona FM, Pau Villafañe.
9: Un últim partit que arriba sense urgències classificatòries pels gironins, però amb l'al·licient d'establir també el seu millor registre de triomfs a la Lliga, que en cas de guanyar se situaria en 14. El Bàsquet Girona arriba al duel després de 4 derrotes seguides, però espera que Fontejau visqui una festa per acomiadar una temporada històrica. Així ho reconeixia el seu entrenador, Moncho Fernández.
10: Podem fer el rècord de victòries i sempre necessitem a la nostra gent al costat. I penso que demà ha de ser una mica una festa, no? Una festa de celebració, i també perquè és una mica una despedida, no? Fins a la propera temporada.
9: El tècnic gallec no podrà comptar amb Sergi Martínez, lesionat al turmell, ni amb Nicola Maric, que serà baixa perquè ha de ser pare. Qui sí que podria ajudar l'equip és Carni, que ha pogut entrenar malgrat arrossegar encara la gastroenteritis que el va deixar fora pel partit de Bilbao del passat diumenge.
0: Gràcies, Pau. A la mateixa hora, el Jaio Post-Lleida, recordem que canvia de nom el curs vinent per qüestions de patrocini, visitarà la pista de l'UCAM Múrcia i el Barça jugarà a la pista de l'Andorra, que encara no té la permanència assegurada. Els blaugranes, que estan enmig del soroll de la sortida de Xavi Pasqual, encara hauran de jugar un altre partit de Lliga Regular diumenge a casa contra el València abans dels play-offs. D'altra banda, des d'ahir tenim en marxa, anem a parlar en la fase final d'ascens a segona FEB amb tres equips catalans en competició. Ara mateix acaba d'arrencar el partit del Prat, en aquest cas que juga a Badajoz contra l'Uros de Ribes, 0-5. Ha començat perdent el conjunt Pota Blava, el grup 2 en aquest cas. Ahir els Pota Blava van guanyar a l'Olatzia Zarautz, en aquest cas el grup 4, en el Ginet, el País Valencià, el Demer grup Bolleta es va estrenar amb derrota contra el Vizcaya Zornotza, també, i aquesta tarda es veurà les cases amb el Jaén, i el grup 1, també a Badajoz, el Pujol Mollerussa també va perdre ahir, en aquest cas, d'un punt sobre el Sueca Valencià, i aquesta tarda jugarà contra el Tres Cantos. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
11: Derrota cruel del club bàsquet Mollerussa en el debut del play-off d'ascens a la segona FEB. Pels del Pla han caigut per un 73-72 contra el Sueca Valencià amb un triple en l'últim segon i després d'haver capgirat el marcador a la segona part. Aquesta és la valoració, només acaba el partit, del seu entrenador, el Marc Díaz.
12: Dos amb una falta de 6 segons, ha sigut un careu creu, han tingut un últim tir de 8 metres, l'han ficat i s'han endut una victòria molt valuosa en el debut. La nova final davant el Tres Cantos, partit de molt pes a nivell classificatori per lo que ens queda encara. Però res, el vestuari a l'acabar estaven tots parlant ja de que hi ha moltes opcions, de que això és una simple derrota, que perdre d'un és dolorós

0: l'oleatge, la calor, factors importants de cara als dos partits que ha d'enfrontar el Calafell a Galícia. Guillem Cabestany diu que ajuntar aquests inconvenients davant un rival que està en un gran moment de forma converteix aquesta eliminatòria en un gran repte, tot i que estan molt il·lusionats.
1: L'equip està content, molt content, però a la vegada cansats, el desgast és important, a més comença a fer molta calor i això als partits es nota molt. Evidentment que el Liceu ja veiem tots la temporada que està fent, campió de Copa, primer a la Lliga regular. És l'equip, en aquest sentit, més regular, que menys alts i baixos ha tingut durant tot l'any i per mèrits propis va guanyar la Lliga regular i ha passat amb un 2-0 a les semifinals. Tenim un repte molt gran per davant, a la vegada molt il·lusionant.
0: L'entrenador català diu que intentaran aconseguir com a mínim una victòria per tenir l'eliminatòria viva i portar-la a Calafell amb esperança. Així doncs, divendres i diumenge, els partits d'anada a Galícia, la propera setmana la tornada al Baix Penedès.
2: Gràcies, Toni. Demà un quart de 5 de tarda jugarà el primer partit de l'altre semi que enfronta Barça i Igualada. També demà, per cert, es juguen en aquest cas els segons partits de les semifinals de l'hoquei Lliga Femenina, a la una a la catalana entre Palau i Vilassana. I en directe a l'Enjoc TV tindrem també demà l'anada de l'eliminatòria d'ascens a hoquei Lliga Masculina entre Manlleu i Vilafranca. A les 4 i 5, Ràdio Manlleu, Eloi Rubio.
3: El Martinelli Club Patí Manlleu Masculí afronta aquest dissabte un dels partits més importants de la temporada, després de quedar-se sense l'ascens directe i sense el títol del grup nord de l'Hockey Lliga Plata per la resolució de la Federació Espanyola. Els de Jordi Boada tenen ara una última oportunitat per arribar a l'Hockey Lliga. Serà en el play-off d'ascens contra el Club Patí Vilafranca, en una eliminatòria que començarà aquest dissabte al Municipal. Els manlleuencs arriben al duel amb ganes de reivindicar-se després del cop dur de la setmana passada. L'equip, però, manté la confiança intacta després de les darreres victòries contra el Dominicos i el Josaleda i vol aprofitar el factor pista per arribar amb avantatge al partit de tornada. Al davant hi haurà un Vilafranca que ha completat una gran temporada al grup sud de l'Hockey Plata i que compta amb jugadors experimentats i molt perillosos en atac. I tot fa preveure una eliminatòria molt igualada entre els dos equips que han fet mèrits per ser a l'Hockey Lliga. Jordi Boada assegura que l'equip ha recuperat confiança i arriba preparat per competir al màxim nivell.
4: Estem tranquils perquè bueno, hem treballat bé durant l'any, arribem bé i el club doncs, segueix fent doncs, la seva feina als despatxos perquè entenem doncs, que encara hi ha vies per seguir treballant per el que creiem que és just. No? Però a nivell esportiu, ja et dic, l'equip ha entrenat bé aquesta setmana, tenim el pla de partit clar, confiança màxima, de cara a poder sortir doncs, novament aquest objectiu.
3: El club espera un gran ambient al Municipal per empènyer l'equip en aquest primer salt del play-off.
2: Gràcies, Eloi. Acabem amb waterpolo. Demà podem tenir ja campió de Lliga a la Divisió Nord masculina si el Barceloneta màxim favorit torna a guanyar el Sabadell de Can Llong en el segon partit de la final. També juga demà, en aquest cas a Mataró, el segon partit de la final femenina que enfronta Mataró i Sant Andreu. Mataró Ràdio, Guillem Llimona.
5: Prova de foc per l'Assolim Centre Natació Mataró. L'equip rep el complex Joan Serra a la visita al Centre Natació Sant Andreu, en el que serà la tornada de la final pel títol de Lliga de Divisió d'Honor Femenina. Les de Dani Ballart necessiten guanyar sí o sí, ja que en el partit d'anada l'equip va perdre per no ajustat 10-8. El duel es disputarà demà a 8:15 i les locals preveuen un partit molt intens i igualat, tenint en compte el que es va veure a l'anada. El Sant Andreu arriba a aquest partit amb ganes de revenja, ja que les últimes dues temporades s'han quedat a les portes del títol domèstic. L'any passat van perdre la final contra el Sabadell i fa dos contra l'Assolim. Aquesta temporada, els dos conjunts s'han enfrontat 4 cops. El balanç és positiu per a les barcelonines. Tant a la primera volta al campionat com a la segona, va ser el Sant Andreu qui es va endur la victòria, primer per 11-13 i el segon per 12-11. L'única victòria de les del Maresme es remunta a la final de la Copa Catalunya, que es va jugar al setembre. Llavors, es van imposar per 11-9 al complex Joan Serra. Si ens fixem en aquests resultats, tots tenen un patró en comú, partits igualats que s'acaben decidint per petits factors.
2: Gràcies, Guillem. Fins aquí l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor. Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Gaudiu de l'esport i de la ràdio.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Tots els marroquins roben...
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
10: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
11: Arriben els intensius de fusió música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom.

0: i a un preu immillorable.
1: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
0: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
1: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
2: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
3: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
4: Pues... la cosa es así, verá.
5: Es impresionante.
6: Me encanta, me encanta.
7: Mola.
8: Me gusta como suena.
9: Qué bonito.
3: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
10: Tots els dijous, a les 10 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Sant Cugat.
11: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
12: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Bon dia i bon divendres 29 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Divendres 29 de maig, avui amb molta teca esportiva, amb el comiat de Mitchell del Girona, la presentació de Gordon al Barça, última jornada de Lliga CB de bàsquet i inici dels play-offs, també a les semifinals de l'hoquei Lliga masculina i a la Lliga masculina de futbol sala. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol toca fer repàs a tot el que els moviments que estem tenint les últimes hores en categoria masculina aquest mateix migdia, en una estona. De fet, el Barça presenta el seu primer fitxatge del curs 26-27.
1: Sí, es tracta de l'anglès Anthony Gordon, que va aterrar ahir a Barcelona, va passar la revisió mèdica i avui ja signa com a nou jugador del Barça just abans d'atendre els mitjans. Gordon arriba procedent del Newcastle i aquí el Barça pagarà entre 70 i 80 milions d'euros segons les variables.
0: Sonen molts més noms. En aquest mercat de Blaugrana sembla que Deco vol tancar més incorporacions abans no comenci el Mundial el proper 11 de juny. Al Girona, ahir a la tarda es va fer oficial la sortida de Michel.
1: El tècnic de Vallecas, que ha dirigit el conjunt gironí les 5 últimes temporades, en l'etapa més gloriosa de la història del club, amb l'extraordinari curs 2023-2024 en què es va aconseguir la classificació per a la Champions. Això sí, va agafar l'equip a segona i el tornarà a deixar a la categoria de plata després del descens consumat fa una setmana.
0: N'estarem pendents també, escoltarem en una estona Michel, que ha publicat a través de les xarxes del Girona un vídeo de comiat. I a l'Espanyol ha presentat avui una nova identitat visual.
1: Sota el lema Rebels d'Arrel, el club perico ha presentat una nova tipografia inspirada en les arrels de l'entitat i en la ciutat de Barcelona. En la part esportiva, l'Espanyol ha comunicat que els jugadors cedits tornen als seus clubs d'origen. A més de Ramon Terrats, tampoc no seguiran com a blanquiblaus Charles Piquel, Cyril Ngonge i Carlos Romero.
0: El Villarreal, de fet, ha fet oficial avui la renovació de lateral nascut a Torrent, que ha jugat els dos últims anys a l'Espanyol, Carlos Romero, que allarga el seu vincle amb el club groguet fins al 2031. En categoria femenina, el Barça va oficial ahir les sortides d'Ona Batlle i Mapi León.
1: Totes dues tindrien com a destinació la Premier anglesa. La lateral maresmenca tanca la segona etapa al club, la primera al primer equip després de 3 temporades i 12 títols. I d'altra banda, la central aragonesa, fitxatge històric del Barça ara fa 9 anys a l'Atlètic de Madrid, s'acomiada després de guanyar 27 títols, sent una de les 9 jugadores que han guanyat les 4 Champions de la història del club.
0: D'altra banda, n'hi ha que encara no han acabat la temporada, és el cas del Sabadell, que avui juga el primer dels 4 partits que el separen del futbol professional.
1: El conjunt arlequinat afronta avui l'anada de la primera eliminatòria a la ciutat esportiva del Reial Madrid contra el filial blanc a les 9 de la nit. L'objectiu, treure un bon resultat de cara a la tornada divendres de la setmana vinent a la nova Creu Alta. L'Europa també disputarà aquest play-off de sense segona, en aquest cas amb el factor que m'encontra. Els escapulats rebran aquest diumenge a Can Dragó el Celta Fortuna i viatjaran la setmana vinent a Vigo per la tornada.
0: Veurem si tenim, a banda del Girona, l'any passat no en teníem, aquest any curs no en teníem cap equip català a la segona divisió, a banda del Girona veure si tenim tant de bo a Sabadell i a Europa, algun català més a aquesta segona divisió. En bàsquet, avui es disputa l'última jornada de Lliga regular a l'ACB.
1: El primer en entrar en acció serà el Baxi Manresa, que tanca el corrent al Nou Congost al Reial Madrid a les 6 de la tarda. La resta de partits, a 8:45 del vespre, duel català entre el Bàsquet Girona i a 6 de Joventut a Fontejau, el Jaiopos Lleida jugarà a la pista de l'Ucamp Múrcia i el Barça a la del Morabanc Andorra.
0: El Barça, que ahir s'acomiadava, també l'escoltàvem a Xavi, de Xavi Pascual, que deixarà el club quan acabi la temporada, haurà d'encara jugar un partit més diumenge, el pendent contra el València al Palau Blaugrana a banda dels play-offs. En hoquei patins, avui comencen les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina.
1: Amb el primer partit de la sèrie, el millor de 5, entre Liceo i Calafell a 8:45 del vespre, i demà a 16:45 de la tarda jugarà el primer partit de l'altra semifinal, el que enfronta el Barça i l'Igualada.
0: En futbol sala també avui arrenca el play-off de lliga, la primera masculina, amb un equip català que busca el títol, el Barça.
1: Els blaugranes, primers a la fase regular, reben aquest vespre el Valdepeñas al Palau en el primer duel de quarts de final, el millor de 3. Després del partit, el club farà l'acte d'homenatge a Sergio Lozano, retirat l'any passat, penjant la seva samarreta amb el dorsal nou al Palau.
0: Per cert, ahir l'Indústria Santa Coloma, amb la temporada ja acabada, va fer oficial el nou entrenador del primer equip de cara al curs vinent.
1: Es tracta de Jorge Vargas, entrenador barceloní de 47 anys que porta diverses temporades al club i en les últimes temporades ha dirigit el filial colomenc. Vargas, que afrontarà la seva primera experiència a primera divisió, signa per 2 anys, serà fins al 2028.
0: En motor, ja ha començat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb els primers entrenaments lliures aquest matí al circuit de Mugello.
1: El millor temps l'ha fet precisament un dels pilots italians, Fabio Di Gianantonio, per davant del madrileny Jorge Martini del japonès Daio Gura. Maverick Viñales ha estat quart, mentre que Marc Márquez, que reapareix després de 2 operacions fa 15 dies, recordem, al peu dret i a l'espatlla dreta, ha marcat el 15è millor registre. L'altre català de la categoria reina, Àlex Rins, ha estat 20è.
0: Recordem que Àlex Márquez, després de la forta caiguda que va tenir a Catalunya a Montmeló, es perdrà els propers grans premis. I un últim apunt en tenis, fa una estona acabat el partit de la segona ronda de Roland Garros, de l'únic català que queda al quadre, en aquest cas els dobles masculins.
1: Marcel Granollers i el seu company argentí Horacio Ceballos han superat en 2 sets el nord-americà Kirchhoff i el neerlandès Stevens per 6-3 i 6-4. Granollers i Ceballos, caps de sèrie números 1, defensen el títol que ja van aconseguir l'any passat a París.

0: I com cada divendres hem de repassar tot el que podrem veure aquest cap de setmana amb les retransmissions esportives de la xarxa, demà dissabte a Alba tindrem futbol, hoquei, patins i natació.
1: Tot això serà en exclusiva a la xarxa Més, on es podrà seguir en directe el Campionat de Catalunya de salts de natació a partir de les 11 del matí des del CAR de Sant Cugat. I si passem ja a la tarda, també les televisions locals, a l'Enjoc TV, l'anada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei Lliga Masculina entre Martinelli a Manlleu i el Digitècnic Club Patí Vilafranca, capital del Vi. Això serà a les 4. I quan acabi, a les 6, tornada de la promoció d'ascens a Primera Catalana de Futbol, amb el duel entre el Club Esportiu Llevaneres i el Futbol Club Cardedeu, amb tot obert després de l'empat a 0 de l'anada.
0: Tot això dissabte, demà i diumenge tindrem més futbol i també el Patina Fest.
1: Cita amb l'skateboarding, l'scootering i el roller freestyle aquest diumenge a la xarxa Més amb el Patina Fest 2026, la competició en la modalitat parc que organitza la Federació Catalana de Patinatge, que tindrà lloc a Igualada a partir de les 4:20 de la tarda. Un quart d'hora abans, a les 4:05, i ja a l'Enjoc TV, tornada d'una de les semifinals del playoff d'ascens a la tercera Federació Masculina de Futbol entre l'Associació Esportiva Prat i la Unió Esportiva Sant Mauro, amb un 0-1 favorable als pretencs de l'anada. I per rematar-ho, més futbol serà amb el duel d'anada de la final catalana per pujar a la segona Federació Masculina, que enfrontarà la Unió Esportiva Cornellà i el Club de Futbol Badalona. Això serà a les 6:10 al Municipal de Cornellà.

0: Divendres 29 de maig, 8 minuts passen ja de 2:15. Comencem parlant de futbol, perquè a aquesta hora havia de començar la roda de premsa de presentació del primer fitxatge del Barça 26-27. L'anglès Anthony Gordon, provinent del Newcastle, encara no ha començat. De fet, el Barça encara no ha fet oficial el seu fitxatge, tot i que a aquesta hora hauria d'estar signant ja el seu nou contracte amb el club, acompanyat del president electe Joan Laporta i el president Rafael Juste, que encara ho serà fins al juny. Pendents d'això, d'aquesta presentació de Gordon, si no, també en parlarem durant el cap de setmana, el Barça continua prenent l'accelerador. Encara sonen molts més noms del mercat de fitxatges quan encara no ha començat oficialment aquest mercat. I el Girona, el nom del dia és el d'una sortida. L'entrenador Michel Sánchez, que marxa després de 5 temporades i sembla que ho farà sense roda de premsa de comiat. Això sí, el club ha publicat aquest mateix migdia un vídeo de comiat.
1: No vull dir adeu. No m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre. El meu cor estarà aquí perquè tinc aquest sentiment. Aquest sentiment de pertenència, agrair o donar les gràcies a tothom. El futbol és la meva vida, és la meva passió, la meva família és feliç aquí, però el futbol té aquestes coses. Aquí teniu un dinori més per tota la vida.
0: Un Michel que també ha volgut agrair a tothom, en general, com l'ha fet sentir aquests 5 anys.
1: A la província, perquè sóc un gironí més. Després a l'afició, per el Michel català. Define molt bé els 5 anys al club, perquè sempre he tingut la confiança de tothom i he pogut treballar en un lloc on he sentit que em realitzava com entrenador i com persona. I a les persones que m'han acompanyat, que han estat al meu costat, el staff, no puc nombrar a tothom, però m'han fet millor. Som millor persona i som millor entrenador.
0: Un Michel que ha volgut acabar aquest vídeo amb un agraïment especial a Quique Cárcel, que sembla que seguirà per dirigir el projecte que ha de tornar al Girona a primera, el director esportiu, que com dèiem va ser el que el va portar al club. Més enllà dels moviments de mercat, hi ha qui encara no acaba la temporada, com és el cas del Sabadell, i el conjunt arlequinat juga avui el primer partit del play-off d'ascens a segona divisió a la Ciutat Esportiva del Real Madrid contra el Castilla, el filial blanc, avui a les 9 del vespre, aquesta anada, la tornada de la setmana vinent, també a les 9 a la Nova Creu Alta, divendres. També aquesta play-off de segona el juga a l'Europa, en aquest cas amb el factor camp en contra. Els escapulats rebran diumenge a la tarda a Can Dragó el Celta Fortuna, i en el partit de Nadal la tornada serà diumenge 7 a Vigo. En bàsquet, avui es juga l'última jornada de Lliga regular de CB. El primer en entrar en acció dels catalans serà el Baxi Manresa, que rebrà el Nou Congost, el líder, el Real Madrid, que serà el primer, passi el que passi avui, però que encadena 4 derrotes consecutives, a més de la de la final de l'Eurolliga. El partit, que arrencarà a les 6 de la tarda, més servirà també per acomiadar, per exemple, Dani Pérez, que deixa el Manresa després de 7 temporades. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
2: És l'únic partit que queda fora de la jornada unificada de les 9 de la nit, una programació que ha aixecat polseguera perquè dificulta l'assistència de molts seguidors vermells. Més enllà del debat pel rellotge, el partit destaca perquè serà l'últim ball i l'adeu d'un dels jugadors insígnia dels darrers anys del club, el base Dani Pérez. Diego Campo ha tingut unes paraules de reconeixement pel capità Manresa.
3: Que és un exemple, com a persona i en jugador. S'esforça al màxim, fa sempre el que l'entrenador diu, és molt disciplinat, és un exemple. És, per a mi, és una llegenda viva de lo que és el Manresa de l'espírit, sí, que lleva el Manresa, i crec que això impregnarà molta gent que ha estat aquí i jugadors que estan aquí. Per a mi és un jugador especial.
2: En el pla purament esportiu, el repte és majúscul davant del líder indiscutible de la Lliga regular, el Real Madrid de Sergio Scariolo, que ja té assegurada la primera plaça per al play-off, arriba amb el reforç del pivot Omer Yurtseven per cobrir la baixa de Tavares, i amb un bloc liderat per jugadors com Mario Essonja o Facundo Campazzo. L'equip s'ha preparat de valent amb l'objectiu de mantenir l'esperit competitiu dels darrers compromisos i acomiadar el curs al Nou Congost oferint una darrera victòria de prestigi a la seva afició.
0: Gràcies, Jordi. La resta de catalans juguen avui, de fet, de partits es juguen avui a 8:45, a Fontejau, duel català entre Bàsquet Girona i Assis a Joventut, dos equips que arriben a bona dinàmica a aquest final de curs, amb la penya amb el play-off també a l'horitzó. a la mateixa el Jaio Posidar, que recordem canviar de nom per qüestions de patrocini al curs vinent, visitarà la pista d'UCA en Múrcia per tancar la temporada i el Barça jugarà a la de l'Andorra, que encara no té la permanència assegurada. Els veuran enmig del soroll de la sortida de Xavi Pasqual, ahir en parlàvem, encara hauran de jugar un altre partit de Lliga regular, diumenge a casa contra el València, abans dels play-offs. D'altra banda, des d'ahir tenim en marxa, n'hem anat parlant, la fase final d'ascens a segona FEB, amb tres catalans en competició, ara mateix està jugant el Club Bàsquet Prat, en aquest cas, enquadrat al grup 2, que juga a Badajoz contra l'Uros de Ribes, de Madrid, 24-12, guanyen els pratencs, que han començat perdent, però, com dèiem, han donat la volta i sembla que encarreren la victòria. Ahir ja va guanyar el Club Bàsquet Prat, en aquest cas, l'Olatzias d'Arauz Basc. El grup 1 també a Badajoz, el Pujol Mollerussa va perdre ahir a la tarda d'un punt contra el Sueca Valencià i aquesta tarda s'enfronta al Tres Cantos. I el grup 4, en aquest cas el Ginet, el País Valencià, el DM Grup Mollet, també es va estrenar ahir en derrota amb el contra la Vizcaya Sornotza. Aquesta tarda es veurà les cares amb el Jaén. Ràdio Mollet, Carles Ramos.
4: El DM Grup Mollet ha començat amb derrota la fase de play-off d'ascens a segona FEB després de perdre aquest dijous davant del Vizcaya Zornotza per 65-75. Els molletans no van poder imposar el seu ritme en un partit que va començar amb el domini del rival. Ja a la segona part els molletans van intentar igualar el marcador però sense èxit. Josep Maria Marçà, entrenador del DM Grup Mollet, ha comentat que en la primera part van estar poc concentrats i molt dèbils en la defensa.
5: Ben sortia la primera part poc concentrats i en defensa molt tous, i el Zornotza doncs va imposar el seu joc i ens va treure una renda de 20 punts. I després vam fer algun ajust defensiu i a la segona part doncs vam poder competir i posar-nos fins i tot a un punt, però bueno, després de l'esforç per remuntar doncs no vam poder acabar finalitzant la remuntada.
4: Malgrat aquesta primera ensopegada, els jugadors molletans encara tenen opcions de continuar lluitant per l'ascens. Avui divendres jugaran davant del Jaén per a ISO. Per no repetir els errors d'ahir, Josep Maria Marçà ha comentat que hauran d'estar atents tots els minuts de joc, però s'ha mostrat confiat en la victòria.
0: Gràcies, Carla. En hoquei patins, avui comencen les semifinals del play-off pel títol de l'hoquei lliga masculina, amb el primer partit de la sèrie, el millor de 5, entre Liceo i Calafell, a 8:45 del vespre. Demà, un 4:45, es jugarà el primer partit de l'altre semi, que enfronta Barça i Igualada. També demà, per cert, es juguen, en aquest cas, els segons partits de les semifinals de l'hoquei lliga femenina. A la 1, la catalana, entre Palau i Vilassana. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
6: El Vilassana espera poder certificar per la via ràpida les semifinals de la Lliga i accedir a la final. Aquest mes de maig ha estat molt intens per les lleidatanes, on han guanyat un títol i arribar al tercer partit suposaria jugar la setmana vinent en dimarts i aquell mateix cap de setmana el primer partit d'una hipotètica final. Escoltem a l'Elsa Salvanyà, jugadora del Club Patí Vilassana Cooperativa d'Ibars.
7: Després de tot el que portem, és a dir, de la Copa de la setmana passada i de l'anterior, doncs al final és evident que el cansament també, pues, afecta, i crec que doncs, si és possible doncs, marcar-ho ja des d'un començament i a veure si aquesta setmana ja podem enllaçar-ho doncs, millor, i si no, doncs, lluitar pel tercer partit, però jo també espero que sigui aquesta setmana.
6: El Vilassana al primer partit va guanyar de manera contundent amb un 5-1 i a la fase regular els dos partits també han estat per ells. Tot i això, són conscients que el d'aquest cap de setmana serà un partit completament diferent i que han d'afrontar amb la màxima intensitat el maig. Es disputa aquest dissabte a la 1 del migdia.
0: Gràcies, Julen. En directe a l'Enjoc TV també demà tindrem la anada de l'eliminatòria d'ascens a l'hoquei lliga masculina entre Manlleu i Vilafranca, a les 4 i 5. Ràdio Vilafranca, Eric Guijarro.
8: Aquest dissabte a les 4 i 5 de la tarda, el Patí Vilafranca visita el Manlleu a la disputa del partit d'anada del play-off d'ascens a l'hoquei lliga. Després de dies marcats pel moviment als despatxos de la federació, torn pels autèntics protagonistes de l'esport. Arrenca una sèrie a anada i tornada en què els segons classificats del grup nord i sud de l'hoquei Lliga Plata lluitaran per pujar a la màxima categoria de l'hoquei patins estatal. El d'aquest dissabte serà el 18è enfrontament entre els dos equips, que en els precedents anteriors deixen un balanç de 6 victòries pels d'Osona i 8 pels vilafranquins. A nivell estadístic, dos equips molt semblants, amb un Vilafranca més efectiu a bola aturada al llarg de la temporada, i amb una dada que pot cridar l'optimisme. Els homes de Cito Expósito han anotat més gols en els partits que han jugat com a visitants. El Patí buscarà el millor resultat possible de cara a la tornada de diumenge de la setmana vinent a la Poliesportiva.
0: Gràcies, Eric. I un últim punt d'hoquei. També demà juguen els segons partits de les semifinals per pujar a hoquei Lliga Plata, el Castellà Noia B i el Caldes Mollerussa. Tornem a Ràdio Ponent Mollerussa amb el Julen Andrés.
6: El Mollerussa no té una altra opció que guanyar aquest dissabte a la pista del Caldes per forçar un tercer partit i recuperar el factor pista d'aquestes semifinals del play-off d'ascens a Hockey Lliga Plata. Malgrat començar per darrere a l'eliminatòria, els del Pla d'Urgell ho afronten amb optimisme. Pel que fa al Caldes, esperen un plantejament similar al del primer partit, un equip especulador que intentarà aprofitar les seves transicions. Escoltem a l'entrenador de l'Hockey Mollerussa, Marc Soler, conegut com Marsu.
9: Hem disfrutat durant la temporada i ens ha portat a ser l'equip més regular i a guanyar la Lliga. I per tant, ara a l'hora d'afrontar aquesta eliminatòria també ha de ser una eliminatòria però amb ganes, amb il·lusió, amb optimisme, no amb pressió, al contrari. Hem de transformar aquest punt de pressió amb tranquil·litat, optimisme i demostrant. I aquest equip ha demostrat que té molt hockey i el que farem és anar a Caldes a demostrar tot el hockey que tenim. I evidentment, el punt de sort també influeix, no? És a dir, durant tota la temporada mai hem quedat a zero, I sempre fent mínim 3-4 gols i aquesta vegada hem quedat a 0.
6: Un hipotètic tercer partit es disputaria aquest diumenge a Mollerussa a les 7 de la tarda.
0: Gràcies, Julen. En futbol sala avui comença el play-off pel títol de la Lliga, la primera masculina, amb el Barça, primer a la fase regular, rebent el Valdepeñas al Palau, primer partit del millor de 3. Escoltem l'entrenador blaugrana Javi Rodríguez.
10: Es cierto que hemos jugado dos competiciones, la Copa de España, que hemos llegado a la final, y la Final Four de la Copa del Rey, en la que no hemos llegado a la final, pero que nos vamos de dos competiciones sin perder. Creo que el equipo está haciendo bien las cosas, sinceramente. Yo los veo entrenar todos los días, los jugadores están confiantes, están tranquilos, están con ganas, con ilusión, pero sobre todo con muchísimas ganas de que llegue mañana, de ver un Palau de las grandes ocasiones, que animen, que estén con nosotros a muerte, que nosotros los vamos a responder. Me espero un Valdepeñas correoso, complicado, un equipo que vamos a tener que tenerlo en cuenta, pero ya te digo, jugamos en casa, queremos hacer del Palau que sea un fortí y ganar el primer punto de la eliminatoria.
0: Avui a les 9, aquest Barça-Valdepeñas, primer partit al millor de 3. Després del partit, per cert, el club blaugrana penjarà oficialment del sostre del Palau la samarreta d'una llegenda de la secció com és Sergio Lozano, retirat, recordem, el curs passat. I en waterpolo demà podem tenir ja campió de Lliga a la divisió nord masculina si el Barceloneta, que és el màxim favorit, torna a guanyar el Sabadell a Can Llong en el segon partit de la final. El duel a les 12 del migdia serà l'últim partit de la Sabadell de Quim Colet com a entrenador del conjunt bellesà. La prèvia és de Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
11: Ja fa dies que li dono com voltes, evidentment. El que és segur és que serà el meu últim partit de Sabadell, sí.
12: Eren les paraules del tècnic Quim Colet a les portes de l'últim compromís que dirigirà des de la banqueta de Can Llong. En cas de donar la sorpresa davant el conjunt mariner, que es va imposar diumenge per 17-13, la Lliga es decidiria dijous que ve a la piscina de Sant Sebastià. El boia Òscar Asensio creu que la clau està en els detalls.
13: Corregir errors, petits detalls, al final el waterpolo és això, errors, detalls que marquen la diferència. Si aconseguim això, podrem estar allà.
12: Demà a les 12 del migdia arrencarà aquest Sabadell-Barceloneta per allargar la final o bé per certificar el 21è títol consecutiu dels mariners.
0: Gràcies, Pau. I una hora més tard es disputa la final del play-off per aconseguir plaça europea entre Mataró i Sant Andreu, amb avantatge considerable de 9 gols per als maresmencs. Mataró Ràdio, Guillem Llimona.
14: Demà es decidirà l'equip que acaba la temporada a la cinquena plaça de divisió d'honor masculina. Serà el Solar Track Centre Natació Mataró o bé el Club Natació Sant Andreu. Tots dos conjunts han arribat a l'última fase d'aquest play-off. Tot i així, els mataronins parteixen com a favorit després d'haver-se imposat a l'anada de la pista Pere Serrat per 11-20. Un resultat que dona 9 gols d'avantatge per l'equip dirigit per Víctor González. L'enfrontament es disputarà aquest dissabte a 6:15. Malgrat tenir de cara, els locals no es poden relaxar, ja que els precedents d'aquesta temporada indiquen que serà un duel molt igualat. Al llarg de l'any s'han enfrontat fins en 5 ocasions i el balanç és positiu pels mataronins. A la primera volta al campionat domèstic, els del Maresme van guanyar per 10-15. En canvi, en el segon tram del curs, la victòria va ser pel Sant Andreu, el qual es va imposar per 8-10. En el marc de la Copa Catalunya, els Solar Tradex es van dur la cinquena plaça davant els andreuencs. Finalment, també es van trobar la Copa del Rei. Llavors, van ser els barcelonins el que van eliminar el Mataró a quarts per 11-6. Aquesta vegada, si el Mataró torna a repetir la victòria, assegurarà de manera definitiva una cinquena plaça, que ja havia assolit per mèrits esportius a la Lliga.
0: Gràcies, Guillem. I a la mateixa piscina, Joan Serra de Mataró, també demà, en aquest cas a la tarda, a 8:15 del vespre, l'equip femení buscarà allargar la final de Lliga contra el Sant Andreu, després que les andreuenques guanyessin el primer partit aquesta mateixa setmana. I en motor, ja ha començat el Gran Premi d'Itàlia de MotoGP amb els primers entrenaments lliures aquest matí al circuit de Mugello. El millor temps l'ha fet un dels italians, Fabio Di Gianantonio, per davant del madrileny Jorge Martín i del japonès Ayogura. Maverick Viñales ha estat quart, mentre que Marc Márquez, que reapareix després de dues operacions fa només 15 dies al peu dret i a l'espatlla dreta, ha marcat el 15è millor registre. De fet, ahir el gran dels Márquez, el Cervera, en parlava en declaracions a DAZN.
15: A ver, las dudas evidentemente los doctores me las han quitado con la operación, sobre todo porque se encontró un porqué. Había un tornillo que casualmente, pues después de la caída de Indonesia se movió 2 milímetros y presionaba un poquito el plexo, el axilar se llama exactamente, de donde sale pues el radial y es ahí donde en ciertos puntos me fallaba. El problema es que fallaba sin dolor, entonces no tenía aviso yo. Pero bueno, intentaremos ahora seguir evolucionando, seguir viendo el mismo discurso que daba a principi de temporada. ¿Dónde está el nuevo 100% de este brazo?
0: Un Márquez que ja mirava més enllà després de resoldre aquests problemes físics i no renunciava res aquesta temporada, tot i que el primer era recuperar sensacions.
15: Evidentemente pues frustra, pero bueno, es como todo. Cuando tú tienes una lesión o tienes una operación, los primeros días lo ves muy oscuro, luego el ser humano tiene la capacidad de olvidar y simplemente pensar en el futuro. Y es lo que he hecho, es lo que debo hacer y es lo que intentaré, insistir, persistir y a partir de allí ver dónde puedo llegar y ir creando mi futuro. Mi objetivo ahora es recuperar las sensaciones que tenía el año pasado, quizá no perfectas, pero al menos que tenga un nivel decente para poder competir al máximo nivel.
0: Més enllà de Marc Márquez, recordem que el seu germà Àlex no podrà participar en els següents Grans Premis per la dura caiguda que va patir a Montmeló, que per sort es va quedar només en un ensurt. L'altre català d'aquesta categoria reina, Àlex Rins, ha estat 20è en aquests primers entrenaments lliures. Recordem horaris demà a les 3 de la tarda, la cursa sprint a Mugello i diumenge a les 2 la llarga de MotoGP en aquest Gran Premi d'Itàlia.

0: I un últim apunt abans d'acabar. El Vendrell acollirà per primera vegada el Campionat de Catalunya de patí de vela, que arrenca aquest dissabte demà a la platja de Sant Salvador. La 88a edició d'una de les competicions més arrelades del territori preveu aplegar prop d'un centenar de patins dels caps de setmana del 30 i 31 de maig i el següent, del 6 i 7 de juny. A Ràdio Televisió del Vendrell, Víctor Merencio.
1: En el marc de la designació com a ciutat europea de l'esport 2026 i del centenari del naixement del patí de vela, el Vendrell acollirà per primera vegada a la història el Campionat de Catalunya sènior d'aquesta disciplina sense timó, estretament vinculada al patrimoni marítim i esportiu del país. Sota l'organització de l'Associació Patí Català Sant Salvador, prop d'un centenar de regatistes de primera i segona categoria s'aplegaran els caps de setmana del 30 i 31 de maig i del 6 i 7 de juny a la platja de Sant Salvador, a la 88a edició d'una de les competicions més arrelades del territori. Escoltem el president de l'Associació Patí Català Sant Salvador, Edu Sánchez.
2: Es va presentar de manera molt de sorpresa perquè nosaltres no ens ho esperaven. Ens va trucar de l'ADIPAP, que és l'associació, diguem, internacional de la classe de patí vela i la Federació Catalana de Vela, i ens han proposat fer el Campionat de Catalunya aquí. I la veritat va ser una sorpresa perquè nosaltres tenim uns recursos molt limitats. Ens vam reunir amb l'Ajuntament del Vendrell, ens van donar un recolzament màxim amb Abordo i amb empreses com el Port de Coma-ruga, l'ADIPAP, la Federació, ens van recolzar per poder fer aquest campionat i la veritat que és que pinta molt bé.
1: El campionat també arriba en un moment de reconeixement institucional del patí de vela al municipi. El consistori ha declarat aquesta embarcació símbol del patrimoni marítim i esportiu del Vendrell, convertint-se en la primera ciutat de la demarcació de Tarragona que ho fa i a la quarta de Catalunya, després dels precedents de Badalona, Barcelona i Cubelles. It's Friday, then
0: it's Saturday, Sunday. Gràcies, Víctor. Fins aquí l'enjoc. Pendents de la presentació d'Anthony Gordon, el primer fitxatge del Barça, que es va allargant. Encara no tenim hora concreta. Fins aquí, com dèiem, l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem dilluns a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, bon cap de setmana, gaudiu de l'esport i de la ràdio.
3: La xarxa de comunicació local.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: La música descriu el territori.
6: La paraula descriu la música.
5: Música i paraula.
6: Paraula i territori.
5: A través dels instruments de cobla,
7: les nostres veus
6: i la teva ràdio. Cuplejant. A Ràdio Sant Cugat, escolta el Cuplejant el diumenge a les 10 del matí.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El ple municipal de maig debatrà avui divendres diverses qüestions vinculades a l'habitatge, a la gestió interna de l'Ajuntament i al model de ciutat. Entre els punts destacats hi ha dues mocions sobre immigració presentades per PP i Vox, una proposta de la CUP per regular els lloguers de temporada i l'increment de la partida destinada a hores extraordinàries del personal municipal. La sessió també abordarà modificacions urbanístiques a Can Vallet i l'Eixample Sud, canvis en preus públics, esportius i socioeducatius, així com diverses actuacions de millora a la Floresta. En l'apartat de mocions, Esquerra i en Comú Podem defensaran rebutjar la presència estructural dels Mossos d'Esquadra als centres educatius. El PSC presentarà una proposta per descentralitzar el programa cultural de la ciutat i en Comú Podem una altra per impulsar un nou model de bus interurbà públic i descarbonitzat. Recordeu que el ple el podeu seguir en directe a través del web de cugat.cat i també de les xarxes socials. Més d'un centenar de docents s'ha plegat aquest dijous a la plaça Doctor Galtés de Sant Cugat per iniciar una bicicletada i caminada fins a la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc de la vaga del professorat. Aquesta és una de les columnes que ha conduït els docents del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Maresme al recinte universitari, on els manifestants tenen previst celebrar una assemblea per decidir els passos a seguir en funció de com hagi anat la reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació. En aquest sentit, el secretari d'Acció Sindical de la CGT Ensenyament Catalunya, Dani Sánchez, ha qualificat d'irrisòries les mesures plantejades fins ara pel govern. Segons el sindicalista, les propostes econòmiques i de reforç del personal per l'escola inclusiva no cobreixen les necessitats del sistema educatiu català ni compensen la pèrdua de poder adquisitiu del sector. Sánchez també ha acusat l'executiu de mantenir una teatralització a les meses de negociació i ha reclamat més recursos per atendre l'alumnat amb necessitats educatives especials. Per la seva banda, el portaveu de la Intersindical Educació, Marc Martorell, ha defensat un model de lluita que vagi més enllà de les manifestacions tradicionals i inclogui accions per aturar i bloquejar el país, tal com va succeir dimecres amb els talls a les diferents autopistes. De les 5 vagues previstes per a les últimes setmanes de curs, només queda pendent l'aturada del divendres 5 de juny, on estan cridats els docents de tot Catalunya. El Club Muntanyenc Sant Cugat estudia conjuntament amb l'Ajuntament un recorregut entre el Parc Central i Can Mates d'uns 6 quilòmetres i amb menys participants per poder mantenir viva la 67a edició de la marxa infantil. 6 mesos després de l'inici de les restriccions per la pesta porcina africana, l'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova Coixarola i treballar en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. El que no volen és renunciar com a junta i com a club és a no fer la marxa infantil, han assegurat aquest dijous el president del Club Muntanyenc, Jaume Llogany, en una roda de premsa sobre l'impacte que està tenint la pesta porcina en les activitats de l'entitat. Més enllà de la marxa infantil, el Club Muntanyenc també ha aprofitat la compareixença per reclamar una flexibilització parcial de les restriccions. L'entitat ha traslladat a l'Ajuntament, la FEC i el Consorci del Parc Natural de Coixarola dues propostes concretes. La primera és la reobertura del bosc urbà de Volpelleres, que consideren que no té sentit mantenir-lo tancat, i la segona, més ambiciosa, passa per habilitar camins segurs dins de Coixarola perquè la ciutadania pugui caminar, córrer o anar en bicicleta de manera controlada i compatible amb les mesures sanitàries. Llogany ha explicat que el club fins i tot s'ofereix a col·laborar en la delimitació i el control d'aquests itineraris. El president ha insistit que l'entitat no defensa saltar-se la normativa ni organitzar activitats il·legals dins Coixarola, malgrat admet que moltes persones continuen entrant-hi igualment. Durant la roda de premsa, el Club Muntanyenc també ha criticat el rodatge cinematogràfic que s'ha fet als terrenys de Can Sant Joan en plena polèmica per les restriccions de la pesta porcina. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig, tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats situada a tocar ubicada a l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La idea arriba en paral·lel al futur tancament a partir del curs 26-27 dels cicles formatius i estudis esportius de l'Institut del CAR, després que el Departament d'Educació anunciés que prioritzarà les places d'ESO i batxillerat per a esportistes d'alt rendiment. Els terrenys formen part de l'àmbit de la Guinardera, on l'Ajuntament impulsa des de fa temps diversos equipaments esportius. A la zona hi ha el pavelló poliesportiu, la pista d'atletisme i els camps de rugby. Actualment també estan en marxa les obres del nou pavelló de gimnàstica. Pedrós ha situat aquesta possible operació dins una reflexió més àmplia sobre la manca de sòl públic disponible a la ciutat i la necessitat de reaprofitar espais d'equipaments existents. El regidor ha insistit, però, que de moment es tracta només d'una idea en estudi i que no hi ha cap projecte definit. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport de lectura pública. Segons el sindicat, el conflicte entra ara en una nova fase després de les mobilitzacions iniciades aquest abril a les biblioteques de Barcelona i de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació. Actualment, el personal del Consorci de Biblioteques de Barcelona es troba en vaga indefinida diària des del 26 de maig, mentre que el personal de la Diputació fa vaga indefinida cada dissabte. La CGT denuncia que el sector bibliotecari pateix una situació endèmica d'infradotació de personal i dèficit d'inversió estructural, fet que asseguren que repercuteix tant en les condicions laborals dels treballadors com en la qualitat del servei. El sindicat subraia també que es tracta d'un sector altament feminitzat i critica situacions com jornades de fins a 6 o 7 dies consecutius, baixos salaris, manca de conciliació i pèrdua de poder adquisitiu. La vaga estava prevista inicialment per al 29 de maig, però finalment s'ha ajornat fins al 5 de juny per garantir una òptima organització i coordinació per aquell mateix dia, i s'està preparant una manifestació unitària del sector bibliotecari a Barcelona, coincidint amb la jornada de vaga del sector educatiu públic. I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu SPIT, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte, que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat, es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades a esportistes, entre entrenadors i famílies, per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc relacionades amb l'alimentació i la imatge corporal. L'Ajuntament col·labora amb Sant Cugat Creix en la difusió i l'impuls d'aquest projecte. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant. fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Tornar a casa, viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Nosaltres.
8: Nosaltres som feliços.
9: Nosaltres som així.
10: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
11: Avui som
12: la Maria José,
11: el Miguel,
12: l'Edu,
11: la Núria,
12: l'Irra,
11: el David,
12: l'Antonio,
11: l'Artur,
12: l'Emma,
11: l'Àngel
13: i el Guillem, jo mateix.
14: Jo vaig començar amb el teatre d'aficionats.
15: I vaig començar a fer molts càstings i vaig començar a dedicar-me a la moda.
16: Jo volia ser tenista i vaig aconseguir ser tenista professional.
17: I em vaig donar compte que m'agradava molt la natació sincronitzada perquè m'agradava molt l'aigua.
18: Vaig començar bastant tard a fer música i vam crear la banda d'Arnau Giso.
10: Nosaltres, cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
7: Nosaltres.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El ple municipal de Maig debatrà avui divendres diverses qüestions vinculades a l'habitatge, a la gestió interna de l'Ajuntament i al model de ciutat. Entre els punts destacats hi ha dues mocions sobre immigració presentades per PP i Vox, una proposta de la CUP per regular els lloguers de temporada i l'increment de la partida destinada a hores extraordinàries del personal municipal. La sessió també abordarà modificacions urbanístiques a Can Vallet i l'Eixample Sud, canvis en preus públics, esportius i socioeducatius, així com diverses actuacions de millora a la Floresta. En l'apartat de mocions, Esquerra i en Comú Podem defensaran rebutjar la presència estructural dels Mossos d'Esquadra als centres educatius. El PSC presentarà una proposta per descentralitzar el programa cultural de la ciutat i en Comú Podem una altra per impulsar un nou model de bus interurbà públic i descarbonitzat. Recordeu que el ple el podeu seguir en directe a través del web de cugat.cat i també de les xarxes socials. Més d'un centenar de docents s'ha plegat aquest dijous a la plaça Doctor Galtés de Sant Cugat per iniciar una bicicletada i caminada fins a la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc de la vaga del professorat. Aquesta és una de les columnes que ha conduït els docents del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Maresme al recinte universitari on els manifestants tenen previst celebrar una assemblea per decidir els passos a seguir en funció de com hagi anat la reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació. En aquest sentit, el secretari d'Acció Sindical de la CGT Ensenyament Catalunya, Dani Sánchez, ha qualificat d'irrisòries les mesures plantejades fins ara pel govern. Segons el sindicalista, les propostes econòmiques i de reforç del personal per l'escola inclusiva no cobreixen les necessitats del sistema educatiu català ni compensen la pèrdua de poder adquisitiu del sector. Sánchez també ha acusat l'executiu de mantenir una teatralització a les meses de negociació i ha reclamat més recursos per atendre l'alumnat amb necessitats educatives especials. Per la seva banda, el portaveu de la Intersindical Educació, Marc Martorell, ha defensat un model de lluita que vagi més enllà de les manifestacions tradicionals i inclogui accions per aturar i bloquejar el país, tal com va succeir dimecres amb els talls a les diferents autopistes. De les 5 vagues previstes per a les últimes setmanes de curs, només queda pendent l'aturada del divendres 5 de juny, on estan cridats els docents de tot Catalunya. El Club Muntanyenc Sant Cugat estudia conjuntament amb l'Ajuntament un recorregut entre el Parc Central i Can Mates d'uns 6 quilòmetres i amb menys participants per poder mantenir viva la 67a edició de la marxa infantil. 6 mesos després de l'inici de les restriccions per la pesta porcina africana, l'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova Collserola i treballar en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. El que no volen és renunciar com a junta i com a club és a no fer la marxa infantil, han assegurat aquest dijous el president del Club Muntanyenc, Jaume Llogany, en una roda de premsa sobre l'impacte que està tenint la pesta porcina en les activitats de l'entitat. Més enllà de la marxa infantil, el Club Muntanyenc també ha aprofitat la compareixença per reclamar una flexibilització parcial de les restriccions. L'entitat ha traslladat a l'Ajuntament, la FEC i el Consorci del Parc Natural de Collserola dues propostes concretes. La primera és la reobertura del bosc urbà de Volpelleres, que consideren que no té sentit mantenir-lo tancat, i la segona, més ambiciosa, passa per habilitar camins segurs dins de Collserola perquè la ciutadania pugui caminar, córrer o anar en bicicleta de manera controlada i compatible amb les mesures sanitàries. Llogany ha explicat que el club fins i tot s'ofereix a col·laborar en la delimitació i el control d'aquests itineraris. El president ha insistit que l'entitat no defensa saltar-se la normativa ni organitzar activitats il·legals dins Collserola, malgrat admet que moltes persones continuen entrant-hi igualment. Durant la roda de premsa, el Club Muntanyenc també ha criticat el rodatge cinematogràfic que s'ha fet als terrenys de Can Sant Joan en plena polèmica per les restriccions de la pesta porcina. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig, tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats, situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La idea arriba en paral·lel al futur tancament a partir del curs 26-27 dels cicles formatius i estudis esportius de l'Institut del CAR, després que el Departament d'Educació anunciés que prioritzarà les places d'ESO i batxillerat per a esportistes d'alt rendiment. Els terrenys formen part de l'àmbit de la Guinardera, on l'Ajuntament impulsa des de fa temps diversos equipaments esportius. A la zona hi ha el pavelló poliesportiu, la pista d'atletisme i els camps de rugby. Actualment també estan en marxa les obres del nou pavelló de gimnàstica. Pedrós ha situat aquesta possible operació dins una reflexió més àmplia sobre la manca de sòl públic disponible a la ciutat i la necessitat de reaprofitar espais d'equipaments existents. El regidor ha insistit, però, que de moment es tracta només d'una idea en estudi i que no hi ha cap projecte definit. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport de lectura pública. Segons el sindicat, el conflicte entra ara en una nova fase després de les mobilitzacions iniciades aquest abril a les biblioteques de Barcelona i de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació. Actualment, el personal del Consorci de Biblioteques de Barcelona es troba en vaga indefinida diària des del 26 de maig, mentre que el personal de la Diputació fa vaga indefinida cada dissabte. La CGT denuncia que el sector bibliotecari pateix una situació endèmica d'infradotació de personal i dèficit d'inversió estructural, fet que asseguren que repercuteix tant en les condicions laborals dels treballadors com en la qualitat del servei. El sindicat subraia també que es tracta d'un sector altament feminitzat i critica situacions com jornades de fins a 6 o 7 dies consecutius, baixos salaris, manca de conciliació i pèrdua de poder adquisitiu. La vaga estava prevista inicialment per al 29 de maig, però finalment s'ha ajornat fins al 5 de juny per garantir una òptima organització i coordinació per aquell mateix dia, i s'està preparant una manifestació unitària del sector bibliotecari a Barcelona, coincidint amb la jornada de vaga del sector educatiu públic. I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu SPIT, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte, que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat, es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades a esportistes, entrenadors entrenadors i famílies per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc relacionades amb l'alimentació i la imatge corporal. L'Ajuntament col·labora amb Sant Cugat, Crigena Difusió i l'impuls d'aquest projecte. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El ple municipal de maig debatrà avui divendres diverses qüestions vinculades a l'habitatge, a la gestió interna de l'Ajuntament i al model de ciutat. Entre els punts destacats hi ha dues mocions sobre immigració presentades per PP i Vox, una proposta de la CUP per regular els lloguers de temporada i l'increment de la partida destinada a hores extraordinàries del personal municipal. La sessió també abordarà modificacions urbanístiques a Can Vallet i l'Eixample Sud, canvis en preus públics, esportius i socioeducatius, així com diverses actuacions de millora a la Floresta. En l'apartat de mocions, Esquerra i en Comú Podem defensaran rebutjar la presència estructural dels Mossos d'Esquadra als centres educatius. El PSC presentarà una proposta per descentralitzar el programa cultural de la ciutat i en Comú Podem una altra per impulsar un nou model de bus interurbà públic i descarbonitzat. Recordeu que el ple el podeu seguir en directe a través del web de cugat.cat i també de les xarxes socials. Més d'un centenar de docents s'ha plegat aquest dijous a la plaça Doctor Galtés de Sant Cugat per iniciar una bicicleta de caminada fins a la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc de la vaga del professorat. Aquesta és una de les columnes que ha conduït els docents del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Maresme al recinte universitari, on els manifestants tenen previst celebrar una assemblea per decidir els passos a seguir en funció de com hagi anat la reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació. En aquest sentit, el secretari d'Acció Sindical de la CGT Ensenyament Catalunya, Dani Sánchez, ha qualificat d'irrisòries les mesures plantejades fins ara pel govern. Segons el sindicalista, les propostes econòmiques i de reforç del personal per l'escola inclusiva no cobreixen les necessitats del sistema educatiu català ni compensen la pèrdua de poder adquisitiu del sector. Sánchez també ha acusat l'executiu de mantenir una teatralització a les meses de negociació i ha reclamat més recursos per atendre l'alumnat amb necessitats educatives especials. Per la seva banda, el portaveu de la Intersindical Educació, Marc Martorell, ha defensat un model de lluita que vagi més enllà de les manifestacions tradicionals i inclogui accions per aturar i bloquejar

L'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova a Collserola i treballar en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. El que no volen és renunciar com a junta i com a club és en no fer la marxa infantil, han assegurat aquest dijous el president del Club Muntanyenc, Jaume Llogany, en una roda de premsa sobre l'impacte que està tenint la pesta porcina en les activitats de l'entitat. Més enllà de la marxa infantil, el Club Muntanyenc també ha aprofitat la compareixença per reclamar una flexibilització parcial de les restriccions. L'entitat ha traslladat a l'Ajuntament, la FEC i el Consorci del Parc Natural de Collserola dues propostes concretes. La primera és la reobertura del bosc urbà de Volpelleres, que consideren que no té sentit mantenir-lo tancat, i la segona, més ambiciosa, passa per habilitar camins segurs dins de Collserola perquè la ciutadania pugui caminar, córrer o anar en bicicleta de manera controlada i compatible amb les mesures sanitàries. Llogany ha explicat que el club fins i tot s'ofereix a col·laborar en la delimitació i el control d'aquests itineraris. El president ha insistit que l'entitat no defensa saltar-se la normativa ni organitzar activitats il·legals dins Collserola, malgrat admet que moltes persones continuen entrant-hi igualment. Durant la roda de premsa, el Club Muntanyenc també ha criticat el rodatge cinematogràfic que s'ha fet als terrenys de Can Sant Joan en plena polèmica per les restriccions de la pesta porcina. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig, tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats, situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La idea arriba en paral·lel al futur tancament a partir del curs 26-27 dels cicles formatius i estudis esportius de l'Institut del CAR, després que el Departament d'Educació anunciés que prioritzarà les places d'ESO i batxillerat per a esportistes d'alt rendiment. Els terrenys formen part de l'àmbit de la Guinardera, on l'Ajuntament impulsa des de fa temps diversos equipaments esportius. A la zona hi ha el pavelló poliesportiu, la pista d'atletisme i els camps de rugby. Actualment també estan en marxa les obres del nou pavelló de gimnàstica. Pedrós ha situat aquesta possible operació dins una reflexió més àmplia sobre la manca de sòl públic disponible a la ciutat i la necessitat de reaprofitar espais d'equipaments existents. El regidor ha insistit, però, que de moment es tracta només d'una idea en estudi i que no hi ha cap projecte definit. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport de lectura pública. Segons el sindicat, el conflicte entra ara en una nova fase després de les mobilitzacions iniciades aquest abril a les biblioteques de Barcelona i de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació. Actualment, el personal del Consorci de Biblioteques de Barcelona es troba en vaga indefinida diària des del 26 de maig, mentre que el personal de la Diputació fa vaga indefinida cada dissabte. La CGT denuncia que el sector bibliotecari pateix una situació endèmica d'infradotació de personal i dèficit d'inversió estructural, fet que asseguren que repercuteix tant en les condicions laborals dels treballadors com en la qualitat del servei. El sindicat subraia també que es tracta d'un sector altament feminitzat i critica que situacions com jornades de fins a 6 o 7 dies consecutius, baixos salaris, manca de conciliació i pèrdua de poder adquisitiu. La vaga estava prevista inicialment per al 29 de maig, però finalment s'ha ajornat fins al 5 de juny per garantir una òptima organització i coordinació per aquell mateix dia, i s'està preparant una manifestació unitària del sector bibliotecari a Barcelona, coincidint amb la jornada de vaga del sector educatiu públic.
I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu SPEED, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte, que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat, es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya

0: campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades a esportistes, entrenadors i famílies per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc relacionades amb l'alimentació i la imatge corporal. L'Ajuntament col·labora amb Sant Cugat Crejana Difusió i l'impuls d'aquest projecte. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
2: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i sindicats educatius continuen enrocats en les millores salarials en una nova jornada de vaga i protestes de mestres i professors, avui concentrades a Montserrat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, és qui lidera aquest divendres les negociacions amb els líders sindicals en el 8è intent per desbloquejar el conflicte. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, del Departament d'Educació.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
3: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament.
0: És divendres 29 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació.
4: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa.
5: Tota pedra fa paret. Amb els préstecs d'emancipació solucionarem només amb això un dels principals problemes que té la societat catalana, que és el de l'accés a l'habitatge, no. Però és una política que hi contribueix d'una forma decisiva. Per gent jove, que té feina, que té un horitzó professional i personal positiu, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, amb un mur, que és el de l'entrada.
4: Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
0: Detectors de mòbils a la selectivitat per evitar que l'alumnat copiï.
4: És una de les novetats de les PAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa per evitar possibles afectacions. El Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
0: 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu.
4: La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya de platges a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica d'1,5 milions d'euros.
0: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
4: Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
0: En esports, el Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick, Joan Barberà.
6: Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaurà espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon.
0: I previsió del temps per les pròximes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogó, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
0: Al control de so, Francesc Ávila, us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Govern i sindicats educatius s'han avingut a continuar negociant aquesta tarda per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la toncada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el principal escull que hi ha sobre la taula. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. A la seu del departament hi tenim l'Esther Minguell. Esther, bon dia.
8: Bon dia. La reunió continuarà a 3:45, després d'una pausa de 2 hores per dinar. La trobada està presidida per la consellera Esther Niubó i, segons fonts sindicals, la conversa flueix, que és una de les reclamacions que feien els sindicats just abans de començar la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
8: La reunió ha començat amb una hora de retard, es fa a l'edifici annex i en la primera part han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. El tema salarial és, però, el que els manté encallats. El govern proposa un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat. Escoltem Ramiro Gil, de professors de secundària.
9: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això, evidentment, és inacceptable.
8: La via Augusta ha estat tallada des de les 10 del matí fins ben bé fa mitja hora i un centenar de docents s'han concentrat davant del departament en proclama reclamant més finançament per l'educació.
0: Gràcies, Esther. Gràcies, Esther. I mentrestant, al carrer, mestres i professors mantenen el pols amb una nova jornada de vaga. Avui a l'Anoia, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí, centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Els ha seguit l'Andrea Martínez d'Esplugues Televisió.
10: Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot de Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments dels grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia, i portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
0: Això fora de les aules, a dins i en concret a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï. És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers 2 dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
12: Són elements dissuasoris que el que volen és, el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
11: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat amb la novetat que s'aplicarà a 2 assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol com fan totes les altres comunitats autònomes.
0: I a l'altra cara de la moneda, avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transport són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. La indústria química i l'hostaleria tenen un alt grau de contractació també, en aquest cas en els graus superiors, sobretot en empreses de més de 50 treballadors. Sílvia Fernández, bon dia.
13: Bon dia. 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que 1 de cada 2 estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. també s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
14: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
13: Coma remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
0: Titular destacat de la jornada, la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara, el topall eren 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada. I el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
16: A partir de dilluns fins als 40. Ja. Aquest és l'anunci que fem a partir de dilluns. Ho veurem per què? Perquè té èxit.
15: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
16: I anem millorant, augmentem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi, perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, no estem tancats a res.
15: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
0: 3 minuts i arribarem a 3:15. L'incendi d'Òrriums, al Maresme, es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat després a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial. El foc s'ha donat per controlat avui a primera hora i poc després també s'ha desconfinat el veïnat, que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la columna de fum. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
17: El veïnat d'Òrrius s'ha llevat aquest divendres al matí amb l'avís de desconfinament de protecció civil. Tot i que els bombers han donat el foc per controlat, encara hi treballen dos camions d'aigua fent tasques de revisió i de seguiment de la zona afectada pel foc. Escoltem l'alcalde Xavier Masgrau i alguns dels veïns del municipi.
18: Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que en la parafina i a l'aigua i tal, que d'això que no baixi cap al medi natural. I llavors,
19: Avui fa olor a cremat, però en canvi ahir no feia aquesta olor des d'aquí, perquè anava cap a l'altre cantó. I avui fa una mica d'olor.
20: Vam estar en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Com que som d'aquí, coneixem totes les masies, vam anar a treure gent de les cases per prevenció.
21: Super espantat perquè hi havia una columna de fum immensa. No teníem cap informació, però immediatament vam començar a rebre informació.
17: Protecció Civil ha rebaixat a fase de prealerta al Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per continuar fent el seguiment de la situació de l'incendi i de l'afectació derivada del vessament de parafina a la riera.
0: 22 municipis de la demarcació de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat avui la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer, bon dia.
22: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls a les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització, amb banderoles i cartelleria. 22 municipis de la demarcació de Barcelona han aprovat o tindran aprovada abans que acabi l'any l'ordenança que regula la prohibició de fumar a les platges. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres de litoral barceloní. La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral no hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels, i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
0: Gràcies, Marc. I Barcelona afegeix més jocs d'aigua aquest estiu com a mesura del pla calor per combatre les altes temperatures i n'amplia, a més, les zones de funcionament.
3: Els nous espais estaran situats als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants Montjuïc, Sarrià, Sant Gervasi, Horta-Guinardó, Sant Andreu i Sant Antoni. A més, l'Ajuntament ha explicat que n'ampliarà els horaris de funcionament i estaran oberts des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, de juny a setembre. Les instal·lacions estan pensades per infants de més de 5 anys i caldrà que hi accedeixin calçats. A més, està prohibit que hi juguin animals de companyia.
0: I encara a Barcelona, avui el ple de l'Ajuntament ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor del PSC i Junts i l'abstenció del PP.
3: Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 180, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura i pedicura, botigues de complements de mòbils i de venda de productes canàbics, entre altres. El regidor del districte, Albert Batlle, ha dit que és un bon pla perquè ha de servir per ordenar i equilibrar, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra s'hi han oposat perquè temen que abocarà el districte una dependència més gran del turisme i que convertirà Barcelona en una ciutat souvenir.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Nou pas per impulsar la modernització dels canals d'Urgell. El govern i la Junta del Canal han arribat a un acord perquè siguin els regants els que decideixin voluntàriament si modernitzen o no les instal·lacions. S'abandona, per tant, la idea d'esperar un consens global per començar les obres. Els primers projectes afectaran unes 12.000 hectàrees de 5 comarques i podrien veure la llum a partir del 2028. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso, endavant.
4: Després que s'ajornés la votació sobre el projecte global pactat entre Generalitat, Estat i Regants, ara s'ha optat per una fórmula més flexible, tirant endavant les obres segons la demanda i el consens de cada col·lectivitat. Les primeres sol·licituds ja s'han registrat i inclouen 4 col·lectivitats amb unes 12.000 hectàrees repartides entre 14 municipis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que cal començar els projectes per demostrar als regants que la modernització és viable i beneficiosa.
5: El que necessitem és posar-nos-hi i que els veïns vegin que, escolta, que es modernitza, que no passa res, que es fa, que funciona, que la gent guanya més diners, que el seu patrimoni puja quan hi ha una zona modernitzada, que trobem eines també per veure les diferents casuístiques, que són moltes, del canal d'Urgell, doncs que tothom pot tenir una eina de finançament per fer-ho.
4: El Departament d'Agricultura començarà ara la licitació i redacció dels projectes constructius, un procés que s'allargarà mesos.
0: I repassem altres notícies del dia. La inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i també en el preu dels aliments, que es mantenen.
3: Tot i l'estabilitat als últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a l'inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril fins al 2,9% interanual.
0: El PSOE guanyaria les eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. Un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
3: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots, seria 11 punts per sobre del PP, que n'obtindria 24,9. La distància entre aquests dos partits es redueix ja, que l'anterior enquesta era de 12,8 punts. L'enquesta es va fer abans de la imputació de Zapatero i del cas de Leire Díaz.
0: Les dones que són més grans que les seves parelles masculines tenen un risc més alt de patir violència masclista reiterada.
3: Així es desprèn d'un estudi liderat per la Universitat Pompeu Fabra després d'analitzar més de 3.200 casos oficials. Conclou que el risc de revictimització no augmenta quan l'home és molt més gran, sinó al contrari, el perill es dispara quan la dona és més gran i augmenta com més gran és la diferència d'edat a favor d'ella. En concret, afirma que les dones que superen la seva parella en més de 10 anys tenen un temps de protecció sense nova violència un 41,8% més curt que les parelles on l'home és entre 1 i 4 anys més gran.
0: I és moment per la cultura i per una exposició del Museu Diocesà de Barcelona. Coneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX. Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Miró i Gaudí, Natura i Mística, presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
6: En les línies curves, en el uso del color, en esos, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí. Y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
2: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
0: I abans dels esports, tres propostes culturals per aquest cap de setmana. Propostes que ens arriben des de Ràdio Arenys, Cugat Mèdia i Ràdio Ona.
7: Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana amb la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir els 33 espais guarnits amb flors i elements característics de la primavera. Des de l'àrea de cultura destaquen la implicació de tothom per fer-ho realitat. La tècnica Anna Ruzafa n'ha posat alguns exemples.
23: Hi haurà l'Associació de Puntaires, també tenim la Plaça de la Revolució, que la cavalcada de Reis també posarà doncs algo ornamental.
7: L'Arenys de Flors es complementarà amb una quinzena d'activitats musicals, culturals i tallers per a tots els públics.
24: Des de Sant Cugat del Vallès destaca la inauguració de la 7a edició del Lumínic Festival de Fotografia avui divendres a les 7 del vespre al Museu del Monestir. L'edició d'enguany del Lumínic explora la poètica com a dimensió essencial de tot el llenguatge artístic. La fotografia, amb els seus múltiples registres i capes de significat, esdevé el centre d'una reflexió sobre la seva capacitat per suggerir, emocionar i transformar la mirada. Així, la poesia es pot entendre com la qualitat estètica i expressiva que transcendeix la mera representació i connecta directament amb l'emoció, la sensibilitat i la imaginació de l'espectador.
25: Aquest vespre Torelló donarà el tret de sortida al Festus, al Festival d'Arts del Carrer, amb la proposta Aleta, un espectacle de dansa contemporània dirigida pel coreògraf Marc Fernández, que pren com a punt de partida el món casteller per parlar de comunitat, equilibri i esforç. Ho explica el director.
26: Conceptes com l'equilibri i el desequilibri, la tècnica per pujar, la simulem, la transformem, ho ballem.
25: L'espectacle posa especial èmfasi en valors com el treball en equip, la confiança i la comunitat, molt presents també en aquesta edició del festival. Es podrà veure a les 8 del vespre a la Plaça Vella.
0: 3 minuts i arribarem al punt de les 3. Moment pels esports. I pel Joan Barberà, amb tota l'actualitat esportiva, avui el Barça tanca el primer fitxatge, atenció, del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick.
27: Bon dia, Sònia. Doncs es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana tenia previst fer la roda de premsa de presentació fa més d'una hora, però de moment estan tancant els últims serrells per poder fer oficial la contractació de Gordon. Per tant, hores d'ara encara no és oficial l'arribada al fitxatge, en aquest cas, d'Anthony Gordon. El club blaugrana també vol tancar l'arribada del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, iniciant les negociacions amb el conjunt matalasser per tal de fer afecta el fitxatge del davanter argentí. I a les últimes hores s'ha confirmat que Michel Sánchez no continuarà com a tècnic del Girona. Avui s'ha acomiadat de l'afició amb un emotiu missatge.
28: El futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adeu. No m'acomiadaré. Perquè estaré aquí per sempre.
27: A Primera Federació, avui el Centre d'Esports Sabadell juga el partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió A. A les 9 de la nit, els arlequinats juguen al camp del filial del Real Madrid. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
8: El play-off ja és aquí. Objectiu: que el camí del conjunt arlequinat s'allargui 4 partits i acabi amb la celebració a la nova Creu Alta. Per això serà primordial treure un bon resultat en l'anada de la semifinal, que té lloc a l'estadi Alfredo Di Stéfano. En aquest sentit, Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, afronta el partit amb la intenció de guanyar-lo sense pensar en la tornada.
9: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a Primera Federació jugant fora de casa. Si no... Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o... no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades.
8: 250 aficionats del Sabadell donaran suport des de les graderies de l'Alfredo Di Stéfano. Arbitra la basca Olatz Rivera. El xiulet inicial avui a les 9 de la nit.
27: Diumenge a partir de les 6 de la tarda, en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, partidars, segona eliminatòria d'ascens a segona federació entre el Cornellà i el Badalona. A segona catalana i en la lluita per l'ascens, demà dissabte a les 6 de la tarda, en directe també a la xarxa Més, el partit entre el Llavaneres i el Cardeu en bàsquet. Avui, última jornada de la Lliga CB. I en hoquei sobre patins, avui comença la semifinal del play-off al títol entre el Calafell i el Liceu. Guillem Cabestany és el tècnic del conjunt tarragoní.
10: El Liceu, l'equip amb 2 anys que mai hem aconseguit guanyar, i això no ens desanima, sinó que ens motiva per intentar complicar-li molt les coses. Els 2 primers partits amb el desgast que portem seran molt complicats.
27: I l'altre partit de semifinals, Barça-Igualada, comença demà.
0: Gràcies, Joan Barberà, per última hora dels esports. Una miqueta més de 3 minuts i arribem al punt de les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ens trobarem, com sempre, puntuals dilluns a les 2. Que tingueu un molt bon cap de setmana.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
2: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
1: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
2: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
1: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
3: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat.

0: al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Soc l'Albert Morral de l'Agrupació Astronòmica de Sabadell i us convido a descobrir tot allò que es pot veure al firmament.
3: L'univers infinit.
2: Deixa't endur per la immensitat del cosmos i descobreix amb nosaltres els secrets més fascinants de l'univers. L'univers infinit, a la teva emissora de proximitat.
4: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
5: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Salutacions, us parla Mireia Puente. El ple municipal de maig debatrà avui divendres diverses qüestions vinculades a l'habitatge, a la gestió interna de l'Ajuntament i al model de ciutat. Entre els punts destacats hi ha dues mocions sobre immigració presentades per PP i Vox, una proposta de la CUP per regular els lloguers de temporada i l'increment de la partida destinada a hores extraordinàries del personal municipal. La sessió també abordarà modificacions urbanístiques a Can Vallet i l'Eixample Sud, canvis en preus públics, esportius i socioeducatius, així com diverses actuacions de millora a la Floresta. En l'apartat de mocions, Esquerra i en Comú Podem defensaran rebutjar la presència estructural dels Mossos d'Esquadra als centres educatius. El PSC presentarà una proposta per descentralitzar el programa cultural de la ciutat i en Comú Podem una altra per impulsar un nou model de bus interurbà públic i descarbonitzat. Recordeu que el ple el podeu seguir en directe a través del web de Cugat.cat i també de les xarxes socials. Més d'un centenar de docents s'ha plegat aquest dijous a la plaça Doctor Galtés de Sant Cugat per iniciar una bicicletada i caminada fins a la Universitat Autònoma de Barcelona en el marc de la vaga del professorat. Aquesta és una de les columnes que ha conduït els docents del Vallès Occidental, Vallès Oriental i el Maresme al recinte universitari, on els manifestants tenen previst celebrar una assemblea per decidir els passos a seguir en funció de com hagi anat la reunió entre els sindicats i el Departament d'Educació. En aquest sentit, el secretari d'Acció Sindical de la CGT Ensenyament Catalunya, Dani Sánchez, ha qualificat d'irrisòries les mesures plantejades fins ara pel govern. Segons el sindicalista, les propostes econòmiques i de reforç del personal per l'escola inclusiva no cobreixen les necessitats del sistema educatiu català ni compensen la pèrdua de poder adquisitiu del sector. Sánchez també ha acusat l'executiu de mantenir una teatralització a les meses de negociació i ha reclamat més recursos per atendre l'alumnat amb necessitats educatives especials. Per la seva banda, el portaveu de la Intersindical Educació, Marc Martorell, ha defensat un model de lluita que vagi més enllà de les manifestacions tradicionals i inclogui accions per aturar i bloquejar el país, tal com va succeir dimecres amb els talls a les diferents autopistes. De les 5 vagues previstes per a les últimes setmanes de curs, només queda pendent l'aturada del divendres 5 de juny, on estan cridats els docents de tot Catalunya. El Club Muntanyenc Sant Cugat estudia conjuntament amb l'Ajuntament un recorregut entre el Parc Central i Can Mates d'uns 6 quilòmetres i amb menys participants per poder mantenir viva la 67a edició de la marxa infantil. 6 mesos després de l'inici de les restriccions per la pesta porcina africana, l'entitat ja dona per descartat celebrar la històrica prova Collserola i treballar en una alternativa semiurbana per garantir-ne la continuïtat. La proposta encara està acabant de definir i el club admet que el format serà més petit i amb un component més pedagògic. El que no volen és renunciar com a junta i com a club és a no fer la marxa infantil, han assegurat aquest dijous el president del Club Muntanyenc, Jaume Llogany, en una roda de premsa sobre l'impacte que està tenint la pesta porcina en les activitats de l'entitat. Més enllà de la marxa infantil, el Club Muntanyenc també ha aprofitat la compareixença per reclamar una flexibilització parcial de les restriccions. L'entitat ha traslladat a l'Ajuntament, la FEC i el Consorci del Parc Natural de Collserola dues propostes concretes. La primera és la reobertura del bosc urbà de Volpelleres, que consideren que no té sentit mantenir-lo tancat, i la segona, més ambiciosa, passa per habilitar camins segurs dins de Collserola perquè la ciutadania pugui caminar, córrer o anar en bicicleta de manera controlada i compatible amb les mesures sanitàries. Llogany ha explicat que el club fins i tot s'ofereix a col·laborar en la delimitació i el control d'aquests itineraris. El president ha insistit que l'entitat no defensa saltar-se la normativa ni organitzar activitats il·legals dins Collserola, malgrat admet que moltes persones continuen entrant-hi igualment. Durant la roda de premsa, el Club Muntanyenc també ha criticat el rodatge cinematogràfic que s'ha fet als terrenys de Can Sant Joan en plena polèmica per les restriccions de la pesta porcina. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig, tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats situada a tocar Pedrosa, l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrosa ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La idea arriba en paral·lel al futur tancament a partir del curs 26-27 dels cicles formatius i estudis esportius de l'Institut del Car, després que el Departament d'Educació anunciés que prioritzarà les places d'ESO i batxillerat per a esportistes d'alt rendiment. Els terrenys formen part de l'àmbit de la Guinardera, on l'Ajuntament impulsa des de fa temps diversos equipaments esportius. A la zona hi ha el pavelló poliesportiu, la pista d'atletisme i els camps de rugby. Actualment també estan en marxa les obres del nou pavelló de gimnàstica. Pedrosa ha situat aquesta possible operació dins una reflexió més àmplia sobre la manca de sòl públic disponible a la ciutat i la necessitat de reaprofitar espais d'equipaments existents. El regidor ha insistit, però, que de moment es tracta només d'una idea en estudi i que no hi ha cap projecte definit. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport de lectura pública. Segons el sindicat, el conflicte entra ara en una nova fase després de les mobilitzacions iniciades aquest abril a les biblioteques de Barcelona i de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació. Actualment, el personal del Consorci de Biblioteques de Barcelona es troba en vaga indefinida diària des del 26 de maig, mentre que el personal de la Diputació fa vaga indefinida cada dissabte. La CGT denuncia que el sector bibliotecari pateix una situació endèmica d'infradotació de personal i dèficit d'inversió estructural, fet que asseguren que repercuteix tant en les condicions laborals dels treballadors com en la qualitat del servei. El sindicat subraia també que es tracta d'un sector altament feminitzat i critica situacions com jornades de fins a 6 o 7 dies consecutius, baixos salaris, manca de conciliació i pèrdua de poder adquisitiu. La vaga estava prevista inicialment per al 29 de maig, però finalment s'ha ajornat fins al 5 de juny per garantir una òptima organització i coordinació per aquell mateix dia, i s'està preparant una manifestació unitària del sector bibliotecari a Barcelona, coincidint amb la jornada de vaga del sector educatiu públic. I Sant Cugat Creix ha presentat una campanya de difusió del programa europeu SPIT, una iniciativa centrada en la nutrició esportiva i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària en joves esportistes. El projecte, que s'ha presentat aquesta setmana en un acte a la seu social del Club Rugby Sant Cugat, es desenvolupa amb la participació de diferents entitats europees i posa el focus en fomentar hàbits saludables dins l'àmbit esportiu. La campanya inclourà accions divulgatives a través de les xarxes socials, materials formatius i activitats adreçades a esportistes, entrenadors i famílies per ajudar a detectar i prevenir conductes de risc relacionades amb l'alimentació i la imatge corporal. L'Ajuntament col·labora amb Sant Cugat Creix en la difusió i l'impuls d'aquest projecte. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
7: Ràdio Sabadell, 94.6.
6: Terrassa.
7: Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
6: Sant Cugat.
7: Ràdio Sant Cugat, 91.5.
6: El Prat.
7: El Prat Ràdio, 91.6.
6: Castellà.
7: Ràdio Castellà, 90.1.
6: I Badalona.
7: Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
6: Cada tarda de 4 a 6, connectats.
8: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.

0: I quan passen 5 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui, precisament, ens acompanyen 7 alumnes de tercer d'ESO de l'Institut Leonardo da Vinci. Si normalment ho fan per parlar-nos de temes que tenen a veure amb els joves i amb la seva vida, avui ho farem amb una manera més desenfadada. Ho farem per parlar d'esport i, precisament, del Barça. Molt bon dia, benvinguts i benvingudes. Com esteu?
1: Bon dia.
0: Us agrada més el Barça o els altres temes que us han tocat abordar la tertúlia?
2: El Barça.
0: Diuen el Barça, 6 dels 7 estudiants que tenim, però tenim el Luciano, que també repeteix, coneixeu la seva veu, que no és del Barça. Luciano, t'ha tocat a tu aquí venir d'infiltrat.
2: Sí, m'han obligat.
0: T'han obligat? Bé, però del Barça en saps coses.
2: Sí,
0: no?
2: Una mica. Abans era del Barça, però...
0: T'has canviat?
2: Sí.
0: Com és això?
2: No, res, que... Des de Negreida, doncs, ja està.
0: Ai. Deia que no era del Madrid, però ja està traient a Negreira.
2: No, el Madrid també roba, Només dic.
0: Vinga, parlarem d'esport, parlarem sobretot del Barça, però també dels valors de l'esport. N'hem parlat també en tertúlies amb companys i companyes vostres i també de què representen, no?, aquests jugadors i aquestes jugadores, que com que són tan mediàtics, doncs moltes vegades allò que fan i allò que diuen també generen certa tendència. Sabem que sou tots del Barça, menys el Luciano. No sé si teniu jugadors o jugadores preferides.
2: Sí.
0: Si us voleu presentar i dir quina és, comencem així en ordre i després ja fem tertúlia. Luciano, encara que no sigui del Barça.
2: Ja.
0: O potser en tens algun del Barça o alguna del Barça que t'agradi, clar.
2: Sí. Bon dia, em dic Luciano i el meu jugador preferit és el Jofre. Sí, senyor.
0: Qui és el Jofre?
2: Un jugador del Barça Atlètic que el vaig anar a veure bastantes vegades i bueno, m'agrada el seu estil de joc.
0: Molt bé.
3: Bon dia, em dic Marcel i el meu jugador preferit és el Gavi.
0: Lisa.
4: Doncs jo em dic Lisa i la meva jugadora preferida del Barça femení és la Aitana Bonmatí.
5: Sí. Hola, em dic Júlia i el meu jugador preferit del Barça és el Lewandowski.
0: Hola. Ostres, doncs no estàs d'enhorabona aquesta.
2: No, doncs ja no està, doncs ja no, ja està,
6: Hola, jo em dic Emma i el meu jugador preferit és Pedri.
7: Hola, jo em dic Júlia també i bueno, el meu jugador preferit és el Fermín i de noies la Kika i l'Alexia.
8: Hola, em dic Santi i el meu jugador preferit és Xavi Hernández i la meva jugadora preferida del Barça femení és Aitana Bonmatí.
0: Júlia, tindrem Alexia Putellas per anys o no?
7: Bueno, està complicat.
0: Final de temporada i encara tenim moltes incògnites. Escolteu, jo no sé si vosaltres sou del Barça, perquè a casa tothom és del Barça i és allò que es passa una mica de pares a fills, si sou del Barça per decisió pròpia o com ha anat?
7: No,
0: això.
7: A veure, una mica de les dues. Jo soc del Barça, soc molt fan des de que era petita, però també és veritat que des de petita el meu pare també és molt del Barça i també me n'entenc molt gran això, però m'ha agradat molt sempre el Barça.
9: Jo, doncs, no sé, sempre des de molt petita he sigut del Barça. No ha sigut més pels meus pares. Crec que tenia una professora que era com molt del Barça i per això em vaig convertir del Barça. Sí.
0: La resta?
5: Jo és que a casa meva reia una mica perquè el meu pare és d'Itàlia i llavors doncs tenim del Barça i d'un altre equip de l'Itàlia.
0: De quin és? No serà del Como?
5: No, de l'Inter de Milán.
0: Molt bé.
4: Jo una mica el mateix que ha dit la Júlia. Bueno, sí, que ve una mica també de família o de gent propera i doncs això.
0: I el Marcel i el Santi?
8: Jo sóc del Barça perquè tota la meva família ho és. El meu avi és molt, molt, molt culer. I jo també.
3: O sigui, jo des de que me'n recordo que sóc del Barça, mai he tingut dubtes de si m'agrada el Barça o més m'agrada un altre equip. Tota la meva família és del Barça.
0: Ara que el Marcel diu que ell no ha tingut mai dubtes, no? El Barça va acompanyat normalment amb un eslògan, no? Diu el Barça més que un club. Vosaltres creieu que el Barça és més que un club? Si no, i per què? Argumenteu-m'ho, això.
7: Jo crec que sí, que el Barça és més que un club, ja que no és només, com per exemple el Madrid, que és més com una empresa, no un club de futbol. El Barça també representa uns valors i t'ensenya i aprens.
0: I esteu d'acord, la resta?
7: Sí.
4: Sí.
2: Sí.
0: I quan el Barça va deixar de lluir l'eslògan d'Intermón Oxfam per començar a portar publicitat de diverses empreses i algunes amb alguns valors que potser no són els que defensa la societat catalana, va ser alguna cosa que us va doldre o vau entendre que per la publicitat i pels ingressos a vegades hi ha algunes banderes vermelles que s'han de saltar? Ja us he dit que jo del Barça no, però de l'altre tipus de periodisme anirem a rascar per aquí.
7: Bueno, jo és que des de que recordi el Barça sempre ha portat les empreses publicitàries i per una part està bé, ja que així tenen més ingressos i poden fitxar a millors jugadors i publicitat i tot això, però també estava bé l'altre perquè representava
0: un Unicef, valors. Perdoneu, que m'he equivocat, he dit Intermón i era el d'Unicef, ara la Júlia està lligant cap. Ha sigut jo que m'he equivocat, sí. Què us sembla a vosaltres decisions com aquestes? Fa que a vegades... per als diners, no?, que són necessaris per fer fitxatges i per fer créixer també algunes seccions del club, aquest més que un club que di una mica més en esborrany. Què us sembla?
4: Vull dir, jo penso que tot això de la publicitat en samarretes i tot això ho fan també doncs, per donar a conèixer les seves empreses i tot això, però vull dir, no afecta tant, penso, a l'equip. Al final és només una publicitat que, vale, sí, que influeix en les decisions, però jo segueixo pensant el mateix sobre el Barça.
0: Creieu que és més que un club, independentment de les decisions?
4: Sí.
0: Per què?
7: Perquè, a més, per exemple, comparada al Barça amb el Madrid, el Barça no només és l'equip de futbol, també hi ha el hockey, el bàsquet, hi ha molts. De fet, comptant les Champions totes en general, el Barça, tipus, no només de futbol del club, el Barça té més que el Madrid. I...
8: 59.
0: Mira, el Santi ha fet els deures, eh?
7: I, doncs, també des de ja també està la cantera del Barça, que des de petits els ensenyen, juguen, aprenen. Per exemple, al Madrid no coneixo gairebé cap jugador de la cantera. Sempre agafen jugadors de fora. Per això aquest any, per exemple, a Espanya no hi ha cap convocat del Madrid.
0: Ahir sortia aquest diumenge sortia aquesta convocatòria. Dèiem, el Barça és més que un club. Vosaltres en digueu que sí, independentment d'algunes coses que potser són de moralitat més dubtosa. Quins són els valors que creieu que difon el Barça, o almenys quins són els que vosaltres rebeu, ja sigui per al club com a entitat, com a través dels seus jugadors i jugadores? Què, Luciano?
2: Jo aquí no tinc res que opinar.
0: No?
2: A mi m'han portat obligat, jo no vull dir res.
7: No, però porta la teva.
0: No us penseu que el Luciano està lligat ni amb manilles, ha vingut caminant tot sol. Quins són els valors que us transmet a vosaltres al Barça i que potser us ajuda a identificar-vos també?
7: A veure, per exemple, aquests valors com de que som una família, som un equip i tot això.
0: Sí. La resta, vinga, Santi.
8: I que respecte i...
3: companyerisme.
7: Sí.
0: Júlia.
9: Sí. Doncs sí, penso això, el que ha dit la Emma, que al final per mi el Barça vol representar molt el treball en equip, tot, que som com una família, més que un club, saps? I pues, no sé si sí, és el que penso que...
8: Els jugadors, jo crec, i jugadores, van més pel club, sinó més que no pels diners.
7: Sí.
3: Ja estan més units, no es peguen entre ells.
2: No com el Madrid, no? No com el Madrid.
0: Hi ha hagut èpoques de tot, també, els vestidors, no.
2: Encara vull veure sí. La final entre Rüdiger i Tchouaméni.
0: Dic que ara semblen benvinguts, no? És veritat que és un equip molt jove, un equip on la majoria de jugadors, a més, s'ha format a la Masia. Però també m'agradaria preguntar-vos, tenim aquest equip perquè el Barça no tenia diners per fer fitxatges? O tenim aquest equip perquè el Barça aposta per aquest model?
7: Jo crec que una mica de les dues, perquè és veritat que el Barça sempre han dit que eren los endeudados, igual que el Madrid, els que roben, doncs tots els equips tenen així com el seu estereotip. Però jo també crec que aposten per la Masia, com per exemple jugadors com Lamin, de sempre ha estat de la Masia, i vamos, un jugador boníssim. També jo crec que aquestes coses influeixen a que agafin també els jugadors de la Masia.
0: Però si hi hagués hagut diners, creieu que el Barça hagués apostat per a tants jugadors de la Masia, molt joves, molts d'ells no tenien ni la majoria d'edat quan van debutar amb el primer equip, en aquest moment que no hi havia l'1-1, no? Que es parlava d'equitat financera. si haguessin pogut fitxar jugadors de més renom, es va parlar de Haaland, d'Mbappé se n'ha parlat moltes vegades, no? Creieu que haguessin tingut l'oportunitat o potser no tants jugadors haguessin pogut debutar amb el primer equip?
7: Que potser jugadors com Lamine haurien deixat més anys, perquè Lamine va debutar molt jove, potser haurien deixat més anys que anés pues, creixent al Barça. I jo crec que haurien agafat jugadors d'altres equips.
0: I esteu d'acord,
8: sí,
0: la resta?
8: Sí.
7: Sí. Sí.
8: Potser no haguessin donat oportunitat a tants jugadors de la Masia, però jo crec que sí, que molts haguessin debutat. No tan joves, potser, però... Sí.
0: De fet, va ser Xavi qui va fer debutar molts d'aquests jugadors. Ell també criat a la Masia i company també d'una generació de futbolistes on molts eren de la casa, amb Busquets, amb Iniesta, amb Xavi Piqué, amb Puyol, etc. Creieu que un altre entrenador que no hagués crescut en les disciplines menors del Barça tindria la mateixa sensibilitat que va tenir Xavi en aquell moment? Flick, d'alguna manera, s'ho va trobar una mica fet. Evidentment, ell ha fet tota la seva feina per convertir l'equip i que arribi on està ara. Però no sé si penseu que un entrenador de fora, no creat a la casa, a la Masia, i jugador del Barça de tota la vida, hagués tingut la mateixa sensibilitat o hagués vist un problema molt més greu al no tenir aquests diners per fer fitxatges?
7: No, jo crec que també influeix molt l'entrenador, perquè Xavi, com has dit, de la Masia, tot això, doncs també ha confiat en els de la Masia i els va voler pujar, i Hansi potser, que és de fora, no hauria confiat en la Masia.
0: No ho sento, la resta. Tenim aquí... Teniu a la Emma de portaveu.
9: Sí. Bueno, jo penso que sí que és veritat que si hagués estat un altre entrenador que no hagués vingut de la Masia, no hagués donat tantes oportunitats a altres jugadors de la Masia, però amb els problemes de diners i tot això, potser sí que hagués hagut d'agafar jugadors de la Masia, però no tants, no sé si m'explico.
0: Per tant, la situació ha forçat una...
9: Sí.

0: a la Masia, que moltes vegades, evidentment, doncs, no poden acabar debutant al primer equip i marxen a altres clubs, però vaja, que hi ha una aposta, com a mínim, per formar jugadors de la casa.
1: Sí, jo crec que també això representa uns valors del que he dit abans, que som més que un club, som una família, i clar, des de ben petits hi ha nens, des de ben petits, que ja comencen a jugar amb el Barça, i com que dones més oportunitats.
2: Sí. Bueno, jo penso que a sobre la Masia és com una molt bona oportunitat, perquè ara molts de que juguen al Barça es coneixen de molt petits, fan com molt bon equip, són molt amics, i es nota més a l'equip, que és més família, per
1: sí,
2: això.
1: Fan més pinya.
2: Sí.
0: També es transporta a les famílies que els acompanyen, no? Moltes vegades, sí. En aquest equip que s'han format junts a la Masia, que són gairebé aquest grup d'amics, es trasllada també aquestes famílies que han viatjat a les categories inferiors també per als diferents partits, i que ara quan viatgen junts, doncs els pares i les famílies també es coneixen. Creieu que és positiu, això?
1: Sí. Sí. Jo crec que sí.
0: Per què?
1: Perquè fa un entorn de treball molt més positiu,
3: sí.
1: Molt més...
3: Sí. Sí. Per molt fer més. Família, grup.
1: Sí, per fer pinya.
0: I anem al tema de la llengua, no? El Barça, més que un club, vol dir moltes coses. El Barça té una filosofia, és un club catalanista. Justament ara hi ha un president electe, que encara no el tenim exercint, però és un president electe que ha defensat sempre els valors del catalanisme, fins i tot de la independència. Estem en un moment on molts jugadors són catalans. I, per tant, sentim el català a les rodes de premsa, a les declaracions, però això no sempre ha estat així, no? Creieu que el club, si és més que un club, i si defensa aquests valors, hauria d'instaurar el català possiblement com a la llengua vehicular? És a dir, oferir l'oportunitat o convidar els jugadors i jugadores que vinguin a jugar de fora a comunicar-se i aprendre el català?
1: Sí, jo crec que haurien d'aprendre el català. Ja que, per exemple, amb el Madrid parlen espanyol, els equips d'Itàlia en italià, els equips d'Anglaterra en anglès, doncs pues, si el Barça es representa a Barcelona haurien de parlar en català.
4: Però, aleshores, tots els equips que has mencionat parlen en l'idioma nacional, en l'idioma del país.
1: Sí,
4: perquè hi ha
5: certes
4: equips.
5: El Barça no representa Espanya,
4: representa Catalunya.
1: Com diu, per exemple, hi ha un eslògan com el de...
4: Pot ser que representi Catalunya, però aleshores el València no representa la comunitat valenciana? Parla en valencià?
1: Pues sí, que parli en valencià, em sembla bé.
4: No, però no parla en valencià.
5: Però hauria.
1: Problema seu.
4: Per exemple, el Celta parla gallec? Parla en gallec?
1: Pues haurien de parlar gallec.
4: Clar, segons tu, tots haurien de parlar la llengua...
1: Sí.
5: La llengua del territori o el país que representen.
1: Sí.
6: Clar. Vull dir, jo penso molt el que ha dit l'Emma, que cada equip hauria de parlar la llengua en la qual està.
1: A veure, jo em refereixo que ha de ser la llengua vinculant, però si parlen altres llengües està bé, són molt diverses, tenim moltes llengües. Però que, ja que és un equip en català, que la llengua vinculant sigui el català, però que parlin també altres llengües.
4: Home, clar, això sempre...
5: Tampoc cal que per entrar a l'equip tinguis un nivell de català, sinó que facilitin classes o...
1: Sí, estaria bé.
4: Que ho vagis aprenent. Sí, això ho entenc. Que ho vagis aprenent, però que...
5: Exacte.
4: No sigui, no sigui obligatori, no?
7: Que no sigui imprescindible per entrar.
1: Yeah. Sí. Exacte. No, que no sigui obligatori, però que els teus companys t'ensenyin, t'ajudin.
0: Sí. Que hi hagi un foment.
6: Sí,
0: no?
6: Sí, que no es menyspreï, que s'apliqui una mica.
3: Li doni importància.
0: Us agrada sentir els jugadors parlar en català, no? Sí. Quan els pregunten des dels mitjans de Catalunya i quan s'expressen, us agrada que puguin respondre en català, fins i tot alguns jugadors que són de fora de Catalunya i fins i tot de fora de l'estat espanyol, encara que siguin amb poques paraules. Vull dir, tenim jugadors de Canàries, l'Emma em sembla que li agrada molt al Pedri, oi? I l'hem sentit parlar en català, en tenim d'altres.
1: Sí, però Pedri parla bastant en castellà, no parla gaire en català. M'agradaria que parlés més en català.
0: Que tinguin el gest, ni que sigui d'uns bon dia, un bona tarda o alguna cosa, no? O, a vegades sentim el visca el Barça i visca Catalunya quan guanyen algun títol, sí, però algun gest més us agradaria que els jugadors ho fessin tenint en compte el que representa el Barça i tornant una mica aquest inici de la tertúlia del més que un club, no? Sí?
5: Sí, clar.
0: Què, Luciano?
8: Perdó.
0: No et veig gaire convençut.
8: Bueno, no.
0: tenim el Barça que ha sigut campió de Lliga, el masculí, tenim el Barça femení, parlem de les disciplines de futbol, ho heu dit abans, el Barça té moltes altres seccions que han sigut campiones de Champions. El Barça femení

0: És un referent en el futbol femení, evidentment a casa nostra, també ho és a Europa. Han guanyat 4 de les últimes finals de les 6 Champions que han disputat. Com valoreu l'aposta del Barça per la secció femenina? És suficient, no és suficient? És un exemple per a altres clubs?
1: A veure, jo crec que està bé, per exemple, és increïble que en 6 anys hagin guanyat 4 Champions. Això és algo, vamos, increïble.
0: No normalitzeu, no? Demanava Alexia Putellas en el discurs.
1: Vamos, és que són molt bones, normal que guanyin, però és increïble això i doncs, va estar bé també la celebració que van fer, però haurien d'haver fet també una rua, ja que hi ha fans que si arribaves dels últims et quedaves darrere i no veies res.
2: Bueno, jo penso que l'aposta del Barça pel Barça femení és molt bona. Jo segueixo molt el Barça femení des de fa molt de temps i tenen una, es volen esforçar realment pel Barça femení, els hi donen oportunitats també com el Barça masculí, també han fet algunes col·laboracions. Penso que estan implicats, no tant com el Barça masculí, però sí, sí que els veig.
1: Però jo crec que amb el temps també va canviant, perquè el Barça femení fa poc que existeix. Amb el temps s'han anat fent més, han anat igualant més, sí, i tot això. Com, per exemple, avui en dia, els anuncis, tu vas al Camp Nou i en veus fotografies dels jugadors i jugadores tots junts. O anuncis de la tele, quan veus algun anunci de futbol, normalment, si és, per exemple, del Barça, surt pues, alguns, els més típics, com Pedri i Aitana, o alguns d'així.
2: Sí, i també que abans no tant, però ara, quan vas al Camp Nou o qualsevol partit del Barça femení, sempre està tot ple. Per exemple, jo vaig anar a la final de la Champions de fa dos anys, a Bilbao, i la gent que diu, no omple, no sé què, va tothom al Barça femení. Igualment que la gent digui que ningú ho veu, però...
1: Com el Barça femení, per exemple, normalment no juga al Camp Nou, doncs yeah. Quan jugaven a Montjuïc, jo vaig anar al Barça Madrid, a l'únic que he perdut, perquè, bueno, jo soc gafe, vale? I jo vaig anar a aquell partit i estava gairebé tot el camp ple, perquè era el de Montjuïc, i sí, va venir un munt de gent.
3: Jo vaig anar al Camp Nou fa dos anys, em sembla, fa tres, la semifinal de Champions de Barça-Chelsea, que van empatar 1, i que estava gairebé ple.
0: Per tant, si es donen les oportunitats i la difusió també per part dels mitjans de comunicació, sí, i del, sí, club, sí, creieu que el futbol femení pot arribar allà mateix que el masculí i que, sí, el Barça en aquest, sí, moment, com a mínim a casa nostra, és un referent en apostar pel futbol femení?
3: Sí, sí,
4: sí. Totalment.
3: Sí, sí, sí, sí.
0: Tot i que en salaris encara queda molt marge.
3: Sí,
1: sí, però això també és veritat que també depèn del públic, perquè el masculí, tot i que ja comencen a estar igualats, el masculí produeix molt més que el femení. Hi ha més espectadors i tot això, però això amb el temps s'està canviant. Jo crec que en un futur estaran els dos iguals.
0: Els preus de les entrades ja han anat canviant també en els, sí, últims anys. Sí. Jo recordo el Camp Nou, les semifinals contra el Wolfsburg potser valien 15 euros les entrades. Sí, a dia, sí, d'avui ja no pots anar a veure, no, cap partit del Barça femení aquest preu, com a mínim.
3: Sí, el... Jo he anat diversos cops a 20 i pocs per entrada i el Barça masculí vora el 100.
0: Impagable, sí, gairebé.
1: Sí. Però també és veritat que, com que el Barça masculí porta més temps, llavors les entrades, ara ja també hi ha entrades que les tens sempre, com el meu tiet, per exemple, té entrades de tribuna i sempre les té, vull dir... Ja les
0: perquè
1: això
0: sí, amb seient, no?
1: Ja les té reservades, clar. El femení, com que porta menys temps, tampoc han donat tantes oportunitats per reservar, per tot això. També falta que encara és... Bueno, ara que ja porten 4 Champions, ja comencen a ser molt conegudes les noies, doncs jo crec que amb el temps ja es faran molt conegudes i també ompliran el camp.
0: Clar, ara parlem del Barça femení, estan a auge, són absolutament campiones de tot, gairebé. Sí. Sembla que quan comenci la Lliga ja donem per fet, no?, que seran les guanyadores de la Lliga. Això passa que a vegades, quan arriba a competició europea, es pateixi una mica més, no?, sí, perquè el nivell, sí, és més alt. Necessitaríem que els altres clubs de l'Estat, que és a la Lliga on juga el Barça, apostés més també pel futbol femení?
1: Sí, sí, sí, sí,
0: perquè després, quan s'arriba,
1: sí,
0: a Europa...
1: És més complicat.
0: Sí. Estigui l'entrenament ben fet, per entendre'ns, no? Sí, i també perquè, sí, sí, sigui més atractiva la competició. Al, sí, final, si quan veus el Barça femení, clar, gairebé dones per fet que guanyarà, no?
1: Les, sí, clar, sí,
0: és quan, no?
1: A més, també els altres equips juguen amb desavantatge, perquè, per exemple, el futbol masculí, el PSG, a la seva lliga sempre guanyen perquè no hi ha cap equip així gaire bo. Llavors, gairebé no juguen a la portada, juguen molt poc, llavors estan sempre descansats, i a la Champions juguen molt bé perquè han descansat tota la temporada. Hi ha equips com els de la Lliga Espanyola, que hi ha molts equips bons, per exemple, o la Premier, que és superdifícil, arriben més cansats i costa més. doncs també crec que juguen amb desavantatge els equips que tenen una lliga molt difícil, i crec que totes haurien de ser molt difícils. Uh-huh. Haurien d'invertir més.
2: Sí.
0: També quan les lligues són més difícils vol dir que hi ha més equips competitius, sí, i possiblement sí, que es paga millor les jugadores. Sí. Ens passa sí, que algunes jugadores, com la Mariona Calentei, han marxat a la Lliga Britànica.
3: Sí,
0: que també invertir més en futbol femení perquè el talent de casa no es vegi obligat d'alguna manera a marxar, perquè evidentment són oficis que la productivitat és molt curta, no? Una sí, acaba de jugar a futbol sí, amb 30 llargs, i evidentment és legítim que la gent vulgui guanyar-se bé la vida. Si el nivell, si aquí hi hagués més aposta pel futbol femení, potser seria més fàcil retenir talent i portar-ne sí, també de fora, sí, que el Barça sí, ja en tenim sí, també sí, de fora.
1: Jo crec que haurien d'invertir més, com més, no només de centrar-te en un, per exemple, al Madrid, inverteixen un munt en el futbol masculí, al sí, femení no tant, i inverteixen molt al futbol bàsquet.
0: De fet,
1: i...
0: si no m'equivoco, va comprar l'equip, no? El, del femení, el Real Madrid, sí, sí, sí, que no era sí, format a casa.
1: Sí, per això. I el Barça, per exemple, sí que l'ha format des de... Bueno, des de zero, més o menys. Sí.
0: I parlem d'entrenadors, i dic entrenadors perquè de moment al femení tampoc tenim entrenadores, ni a la Lliga Espanyola tampoc n'hi ha en la categoria masculina. Tenim a Pere Romeu, que aquest cap de setmana s'enfrontava sí, amb Jonathan Giraldez, que sí, havien sigut sí, primer, segon i tercer entrenador. Va guanyar primer la Lliga Jonathan Giraldez i la Champions amb el Barça, i ara teníem aquesta cara a cara. Quin paper tenen els entrenadors? I us agrada també que hi hagi aquesta deferència als entrenadors de la casa i no fer sempre fitxatges estrella? Vam tenir Xavi Hernández, la cosa no va acabar d'anar bé, no, per diferents circumstàncies. Quins els entrenadors i entrenadores que us agraden pel Barça?
1: Bueno, jo, per exemple, amb Hansi estic molt contenta, però Xavi, tot i que no ho sembli, també ho va fer molt bé, ja que sí, va arribar a una de les pitjors èpoques del Barça i va fer el que va poder. Clar, Hansi ja ha triomfat més, però també és veritat que ho tenia més fàcil.
3: Sí, el Barça sí, és com és ara, és en sí, part és gràcies a Xavi, perquè va pujar molts jugadors de la Masia.
1: Clar.
3: I va arribar, com ha dit l'Emma, quan el Barça estava pràcticament un dels pitjors moments de la història. I tampoc podia fer molt, perquè no hi havia diners, no podien fer gaires fitxatges, llavors va donar oportunitat a molts jugadors de la Masia. I gràcies a això ara tenim a Lavín i bueno, molts altres jugadors.
1: Sí.
0: Ja esteu d'acord, aquest sector de la taula, que ho sento menys?
4: Sí. Sí, Luciano.
5: Sí, sí, sí, la veritat.
1: Luciano, sí, sí.
0: I si parlem d'entrenadors, al final és qui decideix quin sistema de joc es planteja. Sí. Sí. Moltes vegades es parla, i aquí potser serem tendenciosos, perquè som gairebé tots del Barça, es diu que el Barça juga, no?, i el Madrid guanya moltes vegades.
3: Bueno, últimament no. No
0: gaire. Què preferiu vosaltres, no? Guanyar sigui com sigui... O tenir un bon sistema de joc, tot i que això a vegades faci que no sempre els resultats siguin els 3 punts.
1: No, jo prefereixo jugar com el Barça i amb sí, valors. I el Madrid, sí, sí, tot i que diuen que juguen així sempre guanyen, aquests últims 2 anys no ho han demostrat gaire. No.
3: Com altres equips.
1: Atlético.
0: També hi ha qüestió de pressupostos a vegades, tot i que en aquest cas el Barça. Sí. Per tant, us agrada més que tingui un sentit el joc, sí, que hi hagi aquest sí, cruifisme sí, en a l'ADN Barça?
1: Sí.
0: Encara que això suposi que algun, no, aquest any tampoc s'ha pogut guanyar la Champions, que és un dels grans reptes sí, d'aquest
3: sí, sí,
0: equip.
3: És veritat,
1: no, però també és veritat que el Barça té molts jugadors joves que encara els falta experiència, la que va fent experiència. Ja, jo crec que el que aniria bé al Barça seria ara fitxar algú que substitueixi Lewandowski i després fitxar algun defensa que ja estigui, que ja tingui molta experiència, que no li falti gaire per retirar-se, i que així com que ensenyi, com si diguéssim, els joves com Cobercín, que encara els falta agafar experiència, llavors, quan aquell es retiri, ja tindran experiència i ja tindran molt bona defensa.
2: Sí.
0: Aquest intergeneracionalitat en els equips, no? De l'experiència de la joventut, que possiblement aporten coses molt i molt diferents. Tenim la Júlia trista perquè ens marxa Lewandowski. Ens queden 2 minutets per arribar al final. Quins fitxatges necessita el Barça per reforçar-se de cara a la temporada que ve?
1: Doncs algun fitxatge que substitueixi Lewandowski. Algun defensa així.
0: Quins noms tens al cap?
1: A veure, a mi m'agradaria que vingués algú com Haaland, perquè em cau molt bé, però... però això també depèn del joc que vulgui fer el Barça.
3: O Oyarzabal.
1: No.
0: Teniu altres noms, la resta, més enllà d'aquest nou, Hi ha altres jugadors que calen per reforçar el Barça de cara a la temporada que ve?
3: Algun de davanter centre, bueno, depèn de com jugui, però algun davanter i...
5: Un central o un defensor, jo diria.
3: Sí, perquè anem justet.
5: Sí, en defensa.
1: Sí, sí. Aniria bé algú, Puyol no perquè està retirat, però algú com...
5: Puyol, sí.
1: Algú com del seu estil.
5: Amb muletes.
1: No, algú del seu estil.
0: I algun jugador o jugadora en el cas del femení que creieu que ha arribat al seu final d'etapa amb el Barça i convidaríeu a marxar a un altre equip?
1: A veure, no sé. També els hi tens molt de pressa i això, llavors no vols que se'n vagin. Com Alexia, que a ningú li agrada que se'n vagi del Barça. És una de les jugadores que més ha influït al Barça. Sí.
0: Entendríeu que marxés l'Alexia i marxés...
1: Sí. Ho entenem. Un cop els jugadors ja estan... Ja comencen a... Bueno, vells, però no perquè són joves, en veritat, però pel món de l'esport i els consideren vells. I jo crec que està bé que marxin i que busquin noves oportunitats a llocs on, com a lligues que no són gaire bones, perquè hi ha un jugador com aquest, els hi va molt bé, i crec que està bé, però clar, em dona pena perquè els t'han influenciat tota la vida i se'n van. Llavors, no...
0: Aquí fem una porra, va, de la temporada que ve, del Barça.
3: El Barça guanya sextete.
0: Quines... Vinga.
1: Ojalà.
5: Sí, segur.
1: I la sexta també. El femení, jo crec que guanya tot.
2: Sí, el femení.
1: Sí, i el masculí, jo crec que la lliga sí...
4: La Champions
1: no, però arribaran a ser.
5: La guanya una altra Copa del PSG.
3: Jo confio.
1: A l'Atleti no.
5: Jo confio. Ja, a l'Atleti no, però...
1: Jo crec que la
5: guanya una altra Copa del PSG.
3: L'Atleti no guanya res i el Madrid tampoc.
1: Bueno, a l'Arsenal també està jugant molt bé.
5: Són malíssims.
0: Ha guanyat la Premier, alguna cosa deuen...
1: A veure, estan a la final.
3: Sí, però...
1: Bons són.
0: Com us agradaria que fos el Barça del futur? Per acabar.
1: Pues, que segueixi representant els valors que representa.
3: Que juguin molts jugadors espanyols i sobretot catalans.
1: Sí.
3: Que no paguin a Negreira.
0: Presuntament. Pues ja no presuntament.
3: No, de hecho, han salido artículos que dicen que no, Han sortit d'articles.
0: Veurem què diu la
3: justícia. Las altas esferas lo dicen.
0: Marcel, per aquí.
6: Jo què?
0: Com t'agradaria que fos el Barça?
5: A tu no t'agrada el futbol, ho sento, però no t'agrada el futbol.
6: A mi, bueno, jo he vingut aquí també per...
5: Per saltar-te la jove d'Alemany, no?
6: Com tu, eh?
5: Companyerisme.
1: Ja,
0: vinga, Lisa.
7: Doncs jo penso una mica... Estem parlant del mateix encara?
0: Sí.
7: No? Penso
0: tenim
7: una mica...
0: el sector boicot aquí a l'esquerra.
7: Penso una mica el mateix que ha dit l'Emma, que això, els valors i tot això, perquè al final és el Barça.
3: Al final segueixen representant a Catalunya i el futbol català, sí. I que no es deixin emportar per els diners i per... Clar.
1: A veure, està bé que hi hagin jugadors de fora de Catalunya, com Pedri, que és de Canàries, de sí. Tegueste, ¿vale? Però
3: almenys que siguin espanyols
1: i
3: que no com el Madrid, que no tenia un espanyol.
1: Exacte. Bueno, a Hausen.
3: I Carreras i Gonzalo,
0: si Haaland, però no juega.
1: Sí, si vol venir, que vingui.
5: Que la presa per aquí està oberta. Per mi és bo, Gonzalo.
3: Miquel Merino?
0: Doncs amb aquests desitjos i amb aquesta semiporra, perquè s'ha quedat així mitja a l'aire, tenim la de l'Emma i tenim la del Santi Segura. Ens acomiadem, d'aquí un any veurem si el Barça femení ha guanyat totes les competicions que disputa, si el masculí té les 6 copes, si el Madrid no ha guanyat res o com ha quedat tot plegat. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé el final de curs.
1: Adéu.

0: dades d'aquest divendres, amb aquesta sintonia que és la porta d'entrada al cap de setmana, i jo diria fins i tot que a l'estiu, perquè a més amb les altes temperatures que estem tenint, però vaja, no ens embolicarem perquè hem d'anar de cara a barraca. Anem a parlar de la crònica social, de la crònica rosa. Amb qui ho fem? Doncs amb l'Eva Garrido, Cuca Fernández. Cuca Fernández, Eva Garrido, què tal, com esteu?
1: Molt bé.
0: Sí, no?
2: Sí.
3: Molta calor.
0: Veus? Ja ho deia, estiu, si és que...
2: Per mi el problema de la calor és que, per exemple, no, els oients no ens veuen, però la Cuca avui ve molt fresqueta, i la Carme, oi, quan has entrat, t'ha dit: oh, que fresqueta acabes, i vas amb les cames a l'aire.
3: Ensenyant pantorrilles.
2: I és que el problema de la calor, jo que sóc calorosa, és aquest, és que hi arriba un moment que ja no saps què treure't, ja no saps com vestir-te. Bueno, a l'hivern et pots anar posant capes.
0: Els detractors de l'estiu diuen això, que amb la calor és impossible treure-te la de sobre,
2: ja no,
0: i en
2: pots...
0: canvi el fred sempre tens solució.
3: Clar, jo he vingut amb les xancles ja posades com si me n'anés a la piscina.
2: Ben fet.
3: O sigui, que allà, d'aquí...
0: I no m'estranyaria que te n'anessis a la piscina, què vols que et digui?
2: Aquí fem el que podem, posem l'aire condicionat a l'estudi i fem el que podem.
0: I podríem posar una piscina, també, no?
2: Sí,
0: una piscineta.
2: Inflable, aquí.
0: Mira,
2: sí.
0: Les de boles, doncs pues mira, treus les boles i poses aigua.
3: Jo, per arribar aquí, pujo al carrer Sant Marí. Amb això us ho dic tot.
0: I ara toca sol.
3: Home, o sigui que... Ja sabeu que la pujadeta costa.
2: Sí.
0: Vinga, ara hi ha tema, hi ha cosetes...
2: A veure, no sé si estarà d'acord amb mi la Cuca, però les portades d'aquesta setmana són un avorriment. A mi m'agrada que hi hagi amor, que hi hagi exclusiva, no? Doncs, per exemple, l'exclusivón aquest de que l'Aitana Sánchez Gijón estava amb el Maxi Iglesias, doncs per mi em semblava un superexclusivón, no?
0: I era una finestreta, em sembla, no?
2: Sí. I aquesta setmana tot
3: no
2: és molt agència...
3: Sí, no et dona la sensació que són portades una mica dels anys 2000? És com que ens hem anat una mica al passat, no?
0: Home,
2: de parelles...
0: El 2000 encara hi som, eh?
2: Sí.
3: Bueno, però vull dir el 2000, no el 2026, el 2000.
0: Tu vols dir dels 80, dels 90...
3: Bueno, una mica més cap allà, sí.
2: Sí.
3: Ah, el que m'ha sorprès és una de les finestretes, tu que parles d'amor ara.
2: Val. Vols que ho comentem ara, vinga, o esperem?
3: Anem,
2: que
3: vulguis.
0: Anem per ordre.
3: Posa
2: vinga,
3: ordre, posa
2: anem
3: ordre.
2: Per ordre, va. Per què diem que són avorrides? Doncs perquè a Lola tenim la Paloma Lago, que no sé si us en recordeu, la presentadora, fa uns mesos, us en recordeu, que va haver-hi aquell embolic perquè va posar una denúncia per una presumpta agressió sexual a la seva exparella, que era conseller a Galícia, i ell fins i tot va deixar el càrrec. Doncs bé, ha donat aquesta entrevista 16 mesos després, no?, de que s'arxivés el cas, perquè es va considerar que no hi havia prou proves contra l'exconseller Alfonso Villares, i això, la justícia va determinar que no hi havia indicis de culpabilitat. Llavors ella, en aquesta entrevista, 16 mesos després de que passés tot això, doncs, com sempre, s'ha obert, corazón,
3: bueno,
2: para el hola...
3: S'ha obert, però no diu res.
2: I no diu res, és que no diu res.
3: Sí,
2: bàsicament.
3: Haurà cobrat alguna coseta i ja està, no?
2: I ja està, sí. I després, mira... Sí,
0: sense pena
2: tenim...
0: ni glòria, no? Que
2: sí,
0: diuen per aquí.
2: Sí. Després tenim en finestreta entrevista con Rafa Nadal, molt bé.
0: Què tal la
2: però
0: vida?
2: És un soso.
0: És val? Soso.
2: És soso.
3: Home, la vida li va molt bé.
2: Però és que els esportistes... Oi, Carme,
0: què?
2: Tu ho saps.
0: Depèn.
2: Són molt sosos, els esportistes.
0: Depèn, hi ha el...
2: Digue'm un esportista guai que...
0: Gamberro, el Piqué, per exemple.
2: Ai, va, però entén-me. Sí.
0: Què?
2: Igual.
3: Bueno, hi ha alguns més sosos i uns altres més.
2: Els altres.
3: Fan molt soroll els que no són sosos, però...
0: Clar. És veritat, els gamberros i els discrets.
3: A mi em crida molt l'atenció que els futbolistes sempre, molts d'ells, es casen tan joves i són pares tan joves.
2: Sí,
0: ja tenen la vida solucionada.
2: Perquè, sí. Sí, no? Perquè ho tenen com tot molt fet,
3: ja,
2: molt resolt, no?
3: Em sobta perquè són gent que la joventut potser no l'han viscut d'una manera desenfadada, llavors es fan grans com molt, molt d'hora, no?
0: Sí.
3: I clar, això...
2: I després problemes.
3: Jo ho trobaria.
0: Tenen una curta joventut.
2: Sí, i després, quan ja són pares i tot, llavors...
0: És quan diuen...
2: La joventut.
0: Que acabo de descobrir el món, que hi ha més gent.
2: I
3: llavors apareix l'efecte Peter Pan, no?
0: Sí. Ah, exacte.
2: Sí.
0: Exacte.
2: I llavors coneixem gent a locals i a discoteques i en la traviesa.
3: I fan coses que sí. No han de fer.
2: Doncs va, a la revista Semana, doncs si a la Hola teníem la Paloma Lago, doncs a Semana tenim en Obregón, que havien estat emparentades, perquè no sé si ho estic dient bé o no, Cuca, però Paloma Lago havia estat casada sí, amb un germà de l'Anna
3: sí,
2: Obregón.
3: Sí, Javier García Obregón.
2: Doncs mira, doncs sí, sí. Aquí...
3: Que l'ha fet
2: el, una mica en família, el fill, aquesta setmana.
3: El fill que tenen en comú la Paloma Lago i el Javier s'ha casat fa poc temps, fa no sé si diria un mes i mig.
2: Per això,
3: no,
2: sí, mira, que... doncs tot d'en família. Hola, Paloma Lago, a Semana, Anna Obregón, perquè s'ha casat una neboda seva
1: no
2: gaire coneguda.
1: Això és de Photoshop?
3: No, això és el que et dic que m'ha portat els anys perquè el vestit... Posa, radiante la boda de su sobrina. He flipat amb el vestit.
1: Sembla el vestit de la...
3: De l'Anna Obregón.
1: De la tonadillera.
3: No,
1: sembla que... La núvia. La núvia sembla una tonadillera.
3: Bueno, la núvia...
1: El nuvi sembla un senyor antic.
3: Sí, per això us deia que les portades semblen de l'època de... Jo
1: I, I ella sembla que acaba de caure de l'arbre.
2: Sembla que vulgui anar de Jackie Kennedy amb aquest... Bueno,
1: jo aquesta
2: aquest
1: imatge...
2: Tocado.
1: Sí.
2: Oi?
1: Però jo aquesta imatge la veig com sobreposada. Em
2: sí,
1: sembla...
2: no, sí, sí, sí, sí,
1: no,
2: clar,
1: perquè
2: clar.
1: Perquè això és un
2: sí.
1: Muntatge.
2: O sigui... Clar, no van sortir de l'església i aquí al costat l'Anna Obregón. Han posat l'Anna Obregón.
1: És horrorosa la fotografia aquesta.
3: És horrorosa, sí. Però és que el vestit tampoc li fa honor, eh? I li posen radiante, dic, hombre, radiante, jo a l'Anna Obregón l'he vist amb...
1: Però és una frase feta. Sí. Blanca i radiante va la nòvia, no, aquesta, mare, ja n'ha aprofitat.
3: Pues quan jo parlava de que ens havien anat anys enrere, parlava molt per aquesta portada, perquè em sembla dels anys, jo què sé.
2: I a més, a veure, que és que han fet el muntatge, imagino que és una parella que no ha fet cap exclusiva... Llavors, clar, la revista ha hagut de fer un muntatge amb qui és la persona famosa d'aquest casament, la seva tieta, Anna Obregón, doncs la posem en Photoshop perquè imagino que en aquests nuvis no han fet cap exclusiva, així com a vegades a Lola, quan el Kiko Rivera es va casar amb la Irene Rosales i llavors posen amb la Pantoja, no, clar, aquí... Aquesta parella no, llavors per això imagino, no, Carme, que han posat implantat aquí l'Anna Obregón perquè sembli aquí... Perquè aquesta noia és molt desconeguda, no és com la seva neboda la que fa pastissos,
1: escolta,
2: no és com l'Anna Obregón,
1: en una portada que et plantin això.
3: Ens falten notícies, eh? La veritat.
2: Sí, perquè mira, si ens n'anem a lectures, fotografia d'agència, perquè veiem a Penélope Cruz al Festival de Cannes, perquè com que és una de les protagonistes de la pel·lícula de Los Javis, que s'ha endut la millor direcció per La Bola Negra, i es van dur una ovació de quasi 20 minuts, una ovació de les més llargues...
3: Va plorar i tot, eh?
2: Sí, sí.
3: Em va emocionar.
2: Doncs, fotografia d'agència, que guapa està Penélope Cruz...
3: I vaig sentir, no sé si va ser a xarxes, que enmig del rodatge es veu que tenia que va tenir algun susto, no?, de malaltia.
2: Ella explica a la roda de premsa, a l'entrevista amb els periodistes, explica que quan estava enmig del rodatge tenia pendent unes proves mèdiques perquè no es trobava gaire bé i... Enmig del rodatge la truca al metge per dir-li que possiblement les proves, els resultats, han detectat que tenia un aneurisma cerebral. I clar, ella va pensar, estic aquí enmig del rodatge, jo no... Bueno, va intentar com
3: sostenir,
2: sí,
3: no? Una mica
2: sostenir una mica la notícia, perquè és com, és que ara tota aquesta gent m'espera, no puc paralitzar aquest rodatge per entornar-me'n o on fos. A fer-me més proves perquè... I ella ho deia, que segurament m'haguessin esperat a que jo m'hagués fet més proves i hagués tornat, però jo no volia, perquè els rodatges, els tempos, la gent, l'equip... I després crec que explica que la torna a trucar al metge i li diu, no, tranquil·la, ha sortit tot bé al final.
1: Ah.
2: Que és mare meva, també. Quin susto. Quin espant.
1: Sí, un ensurt interessant.
2: Va, i després, a 10 minuts, una parella que té... Hi ha gent que li cau bé aquesta parella i gent que no els hi cau bé, que hi ha gent que els hi desperta animadversió, que són Cristian Gálvez i Patricia, com es diu de cognom? La Patricia Pardo, presentadora de
3: Vamos a Ver,
2: del Vamos a Ver de Telecinco.
1: Ara el titular aquest.
2: I,
3: sí, perquè han sigut els presentadors del Papa.
2: Seran els
3: presentadors de l'agriment, de l'acte,
2: sí.
3: I s'ha retransmès a la televisió.
2: Llavors,
1: hi havien de buscar un titular
3: bueno, és que ells,
1: catòlic.
3: És que ells viuen amb la fe catòlica. Ell ha comentat alguna vegada que la seva sogra, la mare de la Patricia Pardo, li ha despertat aquest aquestes ganes...
1: No sé què està passant últimament, però l'altre dia una notícia on es parlava de l'augment dels batejos de les persones ja adultes. Que dius, a veure, no és que sigui la marabunta, no?, que va a rebre el bautisme, però que sí, que cada vegada hi és una tendència a l'alça.
3: Home, vivim en una societat que tots necessitem una mica de búsqueda interior, eh? Hi ha gent que ho fa amb la religió, hi ha gent que ho fa amb les meditacions... A cada un ho viu com pot.
2: Mira, això de batejar-se o prendre algun sacrament quan ets gran, mira, el bo és que ho fas...
1: Estem molt malament,
2: perquè no, com que et bateges és una cosa que quan et bateges ets petit, ets un nadó i no podies decidir, però mira, si ho fas d'adult, ho fas perquè ho vols de veritat. Va, doncs, altres temes així que...
3: Jo volia comentar una finestreta que m'ha sobtat molt, que és la relació del Brad Pitt amb la Irene... Sí. Com es diu? Irene...
2: Inés de Ramon.
3: Irene Rosales, m'anava
1: a sortir
3: ara.
1: Estan de moda, els cafeteros.
3: No, que porten 6 anys de relació.
2: 6 anys. Jo avui m'ha fet riure una cosa. Una tuitaire deia... Ja és mala sort, una espanyola així com que està amb el Brad Pitt, no?, que podria ser el somni doncs, de moltes noies i tal, i va i l'agafa en l'etapa on Brad Pitt parece mi tia la Pepa.
1: És un altre senyor antic, eh? Quina foto!
3: Sí, perquè l'anunci aquest que fa de Revolut, nena, mare meva, no sembla que tingui 60 anys, eh?
2: S'ha retocat massa ja i estem en la fase...
3: Però està molt guapo. Jo en aquest anunci el veig molt guapo. Ara aquí la foto que tu dius no, eh?
1: Clar. En aquesta foto sembla un altre senyor antic,
2: Està en aquesta fase, com dèiem, de l'escassi, que sembla una senyora ja de tan recautxotats que estan. Doncs aquesta noia deia això, diu, ja és mala sort que una noia d'aquí del país, de bandera, tralarí, tralarà... I va, i agafi el Brad Pitt en su època més recautxotada.
3: A mi m'ha cridat molt l'atenció que portin 6 anys i que no sabíem res d'aquesta dona.
2: No apareix gaire.
3: Es veu que ho tenen una mica...
1: I lo tranquil·la que deu estar aquesta noia.
3: Bueno, però és que jo he llegit una mica de notícia i posa que viuen junts. Dic, mare meva, però si no, aquesta dona jo no l'havia vist.
1: Però tu li vas explicar la teva vida a algú?
3: No, jo no, però jo no em dedico a això.
1: Bueno, treballes en els mitjans.
3: Bueno, si la tinc que explicar, doncs mira, tampoc tinc res que amagar, eh? O sigui que no...
2: Va, doncs va, ja que seguim amb parelles enamorades, també tenim en finestreta 10 minuts a Laura Escanés i a Joan Verdú, que estan enamoradíssims, no és cap novetat, perquè sempre estan penjant mostres d'amor a les xarxes socials, i 10 minuts els ha caçat en exclusiva a Mallorca perquè estaven celebrant l'aniversari del Joan Verdú, que ha fet 31 anys, i estaven en un vaixell, mira, com tu,
3: amb un catamaran. És que jo... Vaig entrar a la notícia.
2: Coincidir.
3: Bueno, explicar una mica que jo vaig estar la setmana passada a Mallorca. Mira, me'ls podia haver trobat.
2: I tant.
3: Perquè vam agafar també un catamaran. I quan he vist la notícia, he pensat que seria la mateixa empresa. O sigui, no he investigat gaire perquè he pensat, tampoc no cal, no?, digui l'empresa, però crec que el vaixell...
1: Tu t'imagines que te'ls trobes allà? Què fas?
3: Doncs res, doncs els hi preguntaria alguna cosa. I us portaria alguna notícia.
1: Ah,
3: em va dir el patró que havia tingut últimament algun famós. Però no em va dir la Laura Escanes, em va dir la Samantha Vallejo Najera, la del Masterchef.
2: Sí, llavors, la germana del Colate, també. Sí, coneguda com també la germana del Colate. No, si ara és l'època, tots ara se'n van cap a Menorca, cap a Eivissa, cap a Formentera, tots se'n van cap allà.
3: Bueno, Mallorca, jo no sé si és el destí, perquè està ple d'estrangers, eh? O sigui, si et tinc que dir... està preciosa, la illa està meravellosa, però clar, no és dir bon dia, és dir good morning, és sopar a les 8:30 perquè a les 11:30 ens estan tancant el restaurant.
1: Això és una colonització, eh?
3: Però brutal, Brutal, o sigui...
1: Aquí a Sant Cugat no sé si ho heu notat, però també se sent parlar més anglès que una altra cosa.
3: Bueno, francès últimament, eh?
1: Francès, anglès i el que vulguis.
3: Sí, això és veritat.
1: Vinga, noies, fava?
2: Vinga, hi ha fava, i saps per qui és la fava? Va, a veure, la fava és per... María José Campanario, i tu diràs, a Sant de què María José apareix si no ha vingut a cap portada? Doncs mireu, el David Andújar, que és un creador de contingut que posa molt d'humor i ironia en els seus vídeos, doncs va dedicar un vídeo ara fa uns dies a aquesta entrevista que va donar la Jules Janeiro, dient que volia ser una superestrella. I aquest noi deia, no acabo d'entendre, aquesta noia fa uns mesos volia ser anònima i ara vol ser una superestrella. Tot això amb molt d'humor i ironia. Doncs María José Campanario ha fregit a comentaris el vídeo d'aquest noi amb coses com ataques a les mujeres, ataques a niñas gratuitamente porque sí... tot si tu, documentaris.
3: Que si tu opinió és libre, però que le llames monocabra, igual està un poquito feo, no?
2: Sí, sí, sí, sí.
3: Bueno, però està, això ho van dir ells, que la seva nena no era un mono de fèria.
2: No, però ell, en el vídeo, ell ho diu, perquè l'ha contestat en tots aquests comentaris, i ell diu, yo solo he dicho que vuestra hija sale en las portadas desde que era un mono, como diciendo...
1: Un mono de feria.
2: Desde que era pequeñita. Clar, i lo de la cabra, ja. Perquè la cabra tira al monte, que és un refrán. Clar. Llavors, aquest noi ha acabat
3: molt
2: dient...
3: Molt ben portat, el David Andújar.
2: Aquest noi ha acabat dient, mira, María José, pren-t'ho amb calma.
3: Maryland. Maryland. És com es diu en l'Instagram.
2: Pren-t'ho amb calma, perquè la teva filla tot just acaba de començar en aquest món, i si no, i perventilaràs molt.
3: Sí, sí. La critiquem i li donem la fava no per lo que diu, sinó per com ho diu. Perquè ho diu una mica amb soberbia, eh? Així, sí. A la premsa l'ataca a vegades una mica rara.
1: Això ja ho tenen, ja ho tenen. Senyores, que tingueu molt bon cap de setmana.
3: Igualment.
1: Ens tornem a trobar la setmana que ve. Adéu-siau. I a vosaltres també, fins dilluns a partir de les 10 del matí. Aprofiteu dissabte i diumenge. Is not available at present. Please leave your message after the beep. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Som pendents a hores d'ara de la reunió que mantenen sindicats i educació, represa després d'un recés, tot i haver costat posicions després de l'ensopegada d'ahir. Estan encara enrocats a les millores salarials en una jornada, a més de vaga i protestes, avui que s'han concentrat a Montserrat. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys. Els sindicats, però, consideren que encara hi ha marge de millora. I a l'àmbit educatiu, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï a la selectivitat. Els vigilants a les PAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria amb una prova pilot que es farà també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitat.
2: Són elements dissuasoris que el que volen és, el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
1: I la inflació es manté estable al maig amb un 3,2% interanual segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i amb els preus dels aliments que es mantenen. Tot i la estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou els preus més volàtils, se situa en un 2,9 interanual. L'incendi que ha cremat mitja hectàrea a la zona forestal i una indústria a la localitat maresmenca d'Òrrius s'ha donat per controlat aquest matí. A primera hora també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda, recordem, no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava el municipi. Avui hem sabut que podria haver començat a la zona forestal i hauria entrat posteriorment a l'interior de la fàbrica d'espelmes que va quedar totalment derruïda. Segons els treballadors i a l'espera d'un informe oficial, les flames s'haurien originat en una zona de canyes i haurien saltat a l'interior on hi havia unes 500 tones de parafina. I acabem parlant del Dansaneu, que farà un pas endavant aquest estiu presentant una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o alienes d'altres festivals. Serà del 24 al 2 d'agost.
3: 4 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa El Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres, 29 de maig, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, al Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogor, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.

0: Bé, en aquest últim Connectats de la Setmana parlarem del concurs Piula, impulsat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental. Parlarem amb Joan Pol Sala, que és tècnic de joventut. I acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia de joves del mes de maig. I ho farem per parlar del fenomen dels concerts i del consum de la música en directe. A partir de les 5 coneixerem la cooperativa Conreu Sereny de Badalona. Ho farem a través del Ricard Álvarez, que és un dels socis treballadors. Viatjarem al centre del Prat Ràdio per saber de la tasca de l'enviat especial. I repassarem les estrenes cinematogràfiques com cada setmana en companyia de Jordi Guillem, però marxarem de cap de setmana sabent ja el que ens proposa l'agenda del Connectats. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i gairebé 7 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim avui també per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La principal novetat del dispositiu de l'Ajuntament de Terrassa per fer front a les onades de calor com la d'aquests dies és que la piscina de Vallparadís avança el calendari i obrirà el dilluns 8 de juny, més de dues setmanes abans del que és habitual. Això sí, en horari només de tarda. A partir del dia 20 i fins al 30 d'agost obriran la resta de piscines municipals ja en horari de matí i tarda. Enguany s'afegeixen tres refugis climàtics al casal de Camparellada, al mercat de Sant Pere i a la sala Montconill, que, amb els de l'any passat, sumen 56. De moment, l'anella verda no es pot fer servir com a refugi climàtic per les restriccions de la pesta porcina. En sis espais s'instal·laran tendals. Se n'incorpora un a la plaça Lluís Companys, mentre que el de la Torre del Palau es renovarà, a més d'instal·lar-hi una font. Es mantenen els de les places de l'Apotecari, de la Pau, de la Cooperativa i la zona de petanca del Parc de Sant Jordi. L'Ajuntament, a més, instal·larà nebulitzadors per refrescar-se les places Nova, del Progrés, Primer de Maig, Federico García Lorca, al Parc de Sant Jordi i el Torrent de les Bruixes. Fruit de l'estudi de confort a les escoles elaborat per l'Ajuntament de Terrassa, s'està plantant vegetació i creant zones d'ombra. Entre juny i setembre s'instal·laran 600 ventiladors en aules i altres espais, i al Mercadal s'ampliaran les zones d'ombra i s'instal·larà una carpa com a punt de refugi i descans. El consistori terrassenc i els agents implicats fan una crida a la responsabilitat de la ciutadania per evitar l'exposició excessiva a la calor i evitar situacions de risc.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La renovació dels jutjats de Sabadell agafa embranzida. El conseller Ramon Espadaler i l'alcaldessa Marta Ferrés han fet una visita a les instal·lacions aquest matí per comprovar com avancen les obres, que s'allargaran 2 anys i mig, 30 mesos aproximadament. En total, compten amb una inversió de 8 milions d'euros, però el pressupost total s'enfila fins als 23,6, ja que les adquisicions dels nous espais n'han costat 15 milions. Bàsicament són algunes plantes de l'actual edifici, bona part propietat de la Generalitat, i un local annex, el que antigament era el Zara de l'Eix Macià. Per tot plegat, Anna Maria Molinero, la directora general de Funció Pública a la Generalitat, ha assegurat que hi haurà un guany tant quantitatiu com qualitatiu.
3: Millorar les condicions qualitatives i quantitatives dels espais, quantitatives perquè incorporem 6.000 metres quadrats a l'edifici per usos judicials, i qualitatives perquè li donem un tractament també diferenciat del que veníem fent fins ara, posant al ciutadà en el centre.
2: Un dels canvis més destacats del futur equipament i també un dels més reivindicats és el confort climàtic que tindrà, i l'altre, que de fet ja es pot observar ara, és el canvi de nomenclatura, ja que els antics jutjats unipersonals s'han transformat en nous tribunals d'instància.
0: Gràcies, Júlia. Anem ara al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. El gran ambient de bàsquet que respira Badalona ha estat un dels factors determinants perquè es disputi la Supercopa Endesa 2026 al Pavelló Olímpic. Serà el segon esdeveniment esportiu de gran magnitud que acollirà la ciutat aquest any després de celebrar la Champions League fa 3 setmanes. Ahir a la tarda al Museu de Badalona es va fer la presentació de la Supercopa Endesa, que es disputarà al Pavelló Olímpic del 19 al 20 de setembre. A l'acte van acudir directius de l'ACB i membres del govern municipal. Per l'ACB, disputar la final de la Supercopa Endesa 2026 a Badalona és una aposta segura, així ho ha afirmat Antonio Martín, el president de l'ACB, durant l'acte de presentació.
5: Pero nosotros solemos decir que el baloncesto viaja por ciudades, ¿no? Y es una forma de entender parte de lo que hacemos como organización, que es llevar baloncesto a ciudades. En este caso no es así. El baloncesto reside en esta ciudad. El baloncesto vive en esta ciudad. El baloncesto se fabrica en Badalona y no es de ahora, es de hace mucho tiempo. Me tranquiliza hacer cosas en Badalona por dos motivos. Uno, por la energía que ponen, y luego porque sabemos que la respuesta por la afición al baloncesto es la que es.
4: La Supercopa Endesa tornarà així a situar a Badalona al centre del bàsquet estatal durant un cap de setmana que reunirà algunes de les millors aficions i equips de la Lliga.
0: Gràcies, Martí. Seguim a Litoral. Ara des del Prat de Llobregat ens informa Luis Rodríguez. Bona tarda.
6: Bona tarda. El Prat Vall tornarà la propera tardor amb una segona tongada d'ajuts per fomentar la compra al comerç local. El ple del mes de maig ha aprovat de forma inicial les bases, seran vals de 10 euros i dels quals cada usuari i usuària abonarà 6 euros, mentre que els 4 restants seran subvencionats per l'Ajuntament i fins a un màxim de 10 vals per persona. La campanya es durà a terme en un període que habitualment és fluix, a partir del 19 d'octubre al 22 de novembre, o fins que s'esgotin els 150.000 euros de pressupost previst. En definitiva, es repeteix la mateixa fórmula després d'una primera edició que ha tingut una molt bona acollida. Així mateix ho destaca la regidora de Comerç, Marina García Vargas.
7: Repetim que ha tingut molt bona acollida tant per part del sector del comerç com per part de la ciutadania que ha pogut gaudir d'aquests xecs de compra. Recordem que és una mesura que també portem al PAM, que a més estava compromesa als pressupostos d'aquest any també 2026 i que l'estem treballant també aquesta propera edició molt estretament amb el sector del comerç a través dels espais de participació que tenim al Departament de Comerç.
6: En concret, la primera edició que es va dur a terme entre el 16 de febrer i el 22 de març es va tancar amb un total de 120 botigues participants i 207.000 euros liquidats en compres. D'altra banda, el ple també ha aprovat una moció a favor de la posada en marxa de la nova línia R Aeroport. Ha estat amb un text presentat per Esquerra al Prat i després d'uns dies en què s'ha qüestionat la seva necessitat per la saturació ferroviària.
0: Gràcies, Lluís. I ara de retorn al Vallès ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. La llar d'infants Casamada de Castellà tancarà a final de curs. La baixa natalitat i l'augment de places públiques, a banda de les dificultats imposades per part d'Inspecció d'Educació, com remarquen des de la direcció, acaben amb 27 anys de periple d'aquesta escola bressol concertada de Castellà. La llar d'infants va obrir portes al 1999, arribant a tenir fins a 80 alumnes al 2007. Ara, amb 23 infants i 5 persones empleades, ha anunciat que haurà de tancar portes per diferents motius. La falta de nens i la gran oferta que hi ha a Castellà són els motius principals, a banda dels canvis en educació com l'I2 gratuït. A Castellà, el 2024, es van registrar 126 naixements, la xifra més baixa de les últimes dues dècades, dos menys respecte als 128 registrats al 2024. Des de la direcció també destaquen la quantitat de problemes que van tenir des de les inspeccions d'educació, on també van posar en dubte el projecte educatiu d'un sol grup per totes les edats. Amb aquest tancament, a Castellà continuaran funcionant dues escoles bressols municipals, el Coral i Colobrés, que oferiran un total de 168 places públiques. En l'àmbit concertat quedaran el Casalet, el Picarol i el Niu.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a la crònica de Sant Cugat. Xaravella.
9: L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ubicar un futur centre de formació professional vinculat als estudis esportius en uns terrenys municipals de la Guinardera. Ho ha explicat el regidor d'Urbanisme, Àngel Pedrós, durant la roda de premsa prèvia al ple municipal de maig, tot i que es tracta d'una qüestió que no forma part de l'ordre del dia i que ha sorgit arran d'una conversa amb els periodistes sobre un altre punt urbanístic relacionat amb aquest àmbit. La idea que estudia el consistori passa per aprofitar una parcel·la municipal d'entre 8.000 i 10.000 metres quadrats, situada a tocar de l'espai on està previst construir un nou pavelló esportiu. Pedrós ha apuntat que els terrenys podrien acollir algun tipus d'institut lligat a la part esportiva. La idea arriba en paral·lel al futur tancament, a partir del curs 26-27, dels cicles formatius i estudis esportius de l'Institut CAR, després que el Departament d'Educació anunciés que prioritzarà les places d'ESO i batxillerat per a esportistes del rendiment. Els terrenys formen part de l'àmbit de la Guinardera, on l'Ajuntament impulsa des de fa temps diversos equipaments esportius. A la zona ja ha arribat el pavelló poliesportiu, la pista d'atletisme i els camps de rugbi, i actualment també estan en marxa les obres del nou pavelló de gimnàstica.
10: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: Avui obrim el programa amb una proposta que combina creativitat, educació i compromís social a tota la comarca. La descobrim amb la Núria García.
1: El Consell Comarcal celebra per 13è any consecutiu el concurs Piula per unes relacions igualitàries, una proposta adreçada a centres educatius i entitats juvenils que busca fomentar la coeducació i la sensibilització contra les violències masclistes a través de la creació artística. Enguany, el concurs ha tingut, de nou, cal dir-ho, una molt bona resposta. En parlem avui amb el Joan Pol Sala, tècnic de joventut del Consell Comarcal. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Gràcies per l'oportunitat.
1: Dèiem, ha tingut al concurs una molt bona resposta, com a mínim pel que fa a la presentació d'obres, no? Quantes n'hi ha hagut?
2: Doncs sí, la veritat és que cada any estem molt contentes de com es va extenguent, diguéssim, la proposta del concurs Piula per unes relacions igualitàries. I aquest any estem parlant de prop d'una cinquantena de propostes. És veritat que sempre també n'arriben més, que a vegades s'han de descartar perquè no entren amb alguns criteris, diguéssim, a vegades per la durada del vídeo o per alguna característica d'aquest estil, però hi ha molt bona resposta en el sentit de que comença a ser un concurs, una proposta que és coneguda per als instituts i per altres entitats de la comarca, i això fa doncs que cada any puguin anar-s'ho preparant una mica amb mirada de futur i que tinguin aquest coratge de presentar-se i de, sobretot el rerefons d'això és que si es presenten vol dir que han estat treballant la temàtica i que ho han fet des d'una mirada artística i és una mica el que es vol fomentar.
1: 50 obres presentades, una cinquantena, és una xifra superior, inferior, es manté respecte d'edicions anteriors?
2: Doncs es manté, perquè l'any passat va ser molt similar i sí, habitualment estem rondant aquesta quantitat més o menys. És veritat que una cosa positiva és que canvien els agents que es presenten. És a dir, sempre hi ha una sèrie d'instituts, potser, o d'associacions que tenen una certa tendència a presentar-se i, per tant, repeteixen, però hi ha bastanta variabilitat i és veritat que doncs, un any se't presenten uns instituts i l'any següent se't presenten uns altres, amb la qual cosa la incidència o l'impacte de la campanya també valorem que està bé perquè bueno, que va fent aquesta variació.
1: Deies que de vegades se'n presenten més però que s'han de descartar perquè no compleixen una mica els requisits que es demanen, no? Quins són aquests requisits?
2: Clar, sobretot són requisits vinculats a la participació, que siguin més de 3 persones, menors de 29 anys, i, per exemple, en la categoria multimèdia hi ha una durada determinada dels vídeos que presenten, perquè molts cops hi ha molt bones propostes, no, que també les presenten, però és important sempre llegir correctament les bases i adaptar-ho. Però tot i així, el gran gruix de propostes que es presenten s'adapten a les bases, inclús molt sovint el que fan des d'instituts i associacions és preparar algun projecte, alguna obra artística en concret per presentar-la al Piula, i d'altres el que fan és presentar coses que han treballat durant l'any i que quan senten a parlar del Piula i veuen que els hi encaixa, doncs ho presenten. Per ficar un exemple, un institut que potser va fer un mural durant tot l'any vinculat amb la igualtat, quan s'adonen que hi ha el concurs Piula i que encaixa, que poden presentar-ho com a una obra artística, doncs llavors ho presenten. Aquest és una mica algun exemple de participació.
1: Clar, dèiem que tot a través de la creació artística, una mica les disciplines que s'aborden al concurs Piula són molt diverses, no?
2: Sí, creiem que és un espai on hi cap bastant tot, que és una cosa positiva que ens agrada, en el sentit de que hi ha 3 categories, multimèdia, artístiques i musicals, i amb aquestes 3 categories, tinguent en compte també la gran varietat de disciplines artístiques, doncs hi cap tot i hem tingut, per sort, també multitud de disciplines artístiques, des d'escultura, pintura, fotografia, vídeo més estil curtmetratge o documental, o vídeo més fins i tot vinculat a comunicacions curtes de xarxes socials. Hem tingut campanyes d'instituts que eren de cartelleria. Bé, la veritat és que treballar amb les arts dona aquesta llibertat i és el que valorem positivament, que se'ns sorprèn i que tingui un poder transformador.
1: Mm-hmm. Deies, home, la part més interessant, més enllà del projecte que es presenta, no, és que els centres educatius o les entitats que hi participen al final han estat treballant aquesta temàtica, no? Que és aquesta reflexió és el que realment és important darrere del projecte.
2: Sí, correcte. Sempre que hi ha una que es presenta una obra des d'algun institut o entitat, el que veiem és que darrere hi ha hagut una feina que sol ser conjunta entre professionals de l'entitat, vinguin a ser professors i professores o personals de professionals de joventut, que el que fan és amb el grup de joves intentar doncs, transformar allò que estan treballant en una obra artística. I per tant, sabem que durant l'any doncs, hi ha molts espais on s'està treballant per la igualtat i som molt conscients de que hi ha més feina feta de la que nosaltres podem visibilitzar. Però el que sí que ens agrada és poder donar sortida, poder donar visibilitat a totes aquestes propostes que s'estan treballant per tal que la gent doncs, pugui veure-ho i això també sigui en si mateix una campanya de sensibilització.
1: I aquí, en les obres que rebeu, hi ha algun tema que sigui més recurrent que no pas un altre o hi ha varietat?
2: Hi ha varietat. La veritat és que sí que la mirada per la igualtat, també gràcies a que ho treballem a través de disciplines artístiques, pot tenir com diferents matisos i diferents perspectives. I jo diria que una de les també qualitats d'aquest concurs és que quan et mires totes les propostes que n'han arribat, veus com que hi ha mirades diferents, que hi ha un rerefons comú, però que hi ha maneres molt diferents de treballar, d'afrontar aquesta realitat i de com expressen el que senten en aquest sentit.
1: Mm-hmm. Quin impacte creieu que té aquest concurs en les persones que hi participen?
2: Amb les persones que participen sabem que genera il·lusió, genera aquest sentiment d'haver fet bona feina i de poder-la presentar en algun lloc i que no es quedi en un calaix. Per un cantó sabem que els i les joves valoren molt que quan presenten una obra que es pugui visibilitzar, que la pugui veure més gent, que pugui tenir un major impacte. Llavors, en aquest sentit, sabem que som doncs, un trampolí, una plataforma per donar una mica ales al que treballen els i les joves i les professionals que els acompanyen. De manera que, en aquest sentit, sí que sabem que genera aquest impacte de dir, vale, doncs el que estic fent arriba a algun lloc i més gent ho pot veure, ho pot gaudir, ho pot disfrutar i per tant té un major impacte.

0: i les xarxes socials, l'impacte que té, etc., és important que hi hagi també pues, espais, diguéssim, aparadors de projectes que treballen per la igualtat i que se'ls hi pugui donar pues, aquesta sortida.
1: Ara s'han presentat aquesta cinquantena d'obres. Quin és el calendari d'ara per la cloenda del concurs que acabarà doncs, amb el lliurament dels premis, no?, i amb la tria dels millors projectes?
0: Doncs just aquesta setmana estem en el moment en què es poden visualitzar totes les propostes que s'han presentat al concurs Piula, cosa que és un exercici molt interessant per veure el que s'ha fet i per tenir també la inspiració per si es volen presentar en futures edicions, donat que és un concurs que té una llarga trajectòria i que continuarà. I, per tant, aquesta setmana estem en què es pot visualitzar tot el que s'ha presentat i es fa la votació del públic. És a dir, que les persones de públic poden votar aquella proposta que més els agrada, perquè serà això també un reconeixement que farem a la proposta guanyadora del Premi Públic. Llavors, un cop acabada aquesta setmana i la votació del Premi Públic, ja ens anirem a poder fer l'entrega de premis de les propostes guanyadores d'aquest any.
1: Mm-hmm. Quins premis s'atorguen?
0: Doncs els premis per a cada entitat guanyadora de les diferents categories és un premi de 500 euros que serveix perquè l'inverteixin en projectes per la igualtat durant el curs vinent. És a dir, que en el fons el que estem fent és en aquells espais on s'ha treballat i s'ha fet una bona proposta artística, doncs que puguin tenir més recursos per continuar alimentant aquestes propostes.
1: D'alguna manera donar-li continuïtat, no?, al projecte en si mateix.
0: Sí, continuïtat i millora. Per exemple, sabem que hi ha hagut potser algun institut que ens ha presentat un vídeo o que van fer vídeos en tota la classe, un any va guanyar i després pues, el que van fer va ser, amb els diners, poder intentar millorar a l'hora de fer aquests vídeos i fer més tallers de storytelling o comprar material, llavors és una bona manera de fomentar-ho.
1: Doncs ja en sabem més, d'aquesta 13a edició del concurs Piula per unes relacions igualitàries. Ens n'ha parlat avui el Joan Polsa, la tècnic de joventut del Consell Comarcal. Gràcies i bon dia.
0: Moltíssimes gràcies. Merci.

0: Un minut i mig i arribarem a 4:45 de la tarda. Moment ara d'obrir aquesta finestra a l'opinió. La tertúlia té tres bandes que avui, per ser divendres i ser l'últim divendres de mes, dediquem als joves i als temes que els interessen, que els importen, que els hi afecten. Avui parlarem de la indústria de la música en directe, que ha experimentat una transformació sense precedents en els últims anys. I parlarem amb la Ona Cadafalch, que és estudiant, i la tenim a Terrassa. Ona, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Com estàs?
1: Molt bé, encantada d'estar aquí.
0: Molt bé, perfecte. Podem saludar l'Adrià Travé, que és estudiant de Ciències Polítiques, i el tenim al Prat. Adrià, bona tarda.
2: Molt bona tarda, divendres.
0: Ai, tarda de divendres, que bé, eh? Que guai.
2: Sí, eh?
0: Sí, sí, i tant, es gaudeix. I amb ganes de que arribi el cap de setmana. I també tenim via telefònica la Sara Zubair, que és educadora social. Sara, bona tarda.
3: Hola, bona tarda.
0: Bé, m'agradaria

0: preguntar-vos qui de vosaltres té entrades per anar a algun concert?
1: Jo no.
0: No tens entrades per anar a un pròxim concert? No, jo no he dit d'aquí ni... No tens entrada.
1: Ah, bueno, sí, algunes sí tinc, és veritat, ara que estic pensant, sí.
0: Tens entrada per anar a un concert? Quan?
1: Doncs mira, divendres que ve.
0: Divendres que ve. Un macroconcert o un concert petit?
1: Doncs no et sabria dir, perquè va ser un regal i crec que és mig festival, mig... Ni una cosa ni l'altra.
0: Uh-huh. Molt bé. L'últim concert que hi vas anar, quin va ser?
1: Doncs mira, vaig anar a veure La Plazuela, que és un grup de col·legues de Granada que tocaven al Club Sant Jordi fa 3 setmanetes.
0: Mm, molt bé. Adrià, tu tens entrades per algun concert proper? Sí,
2: he decidit preparar-me molt bé aquesta secció i just la setmana vinent vaig de festival.
0: Ah,
2: sí que, però tan sols perquè venia aquí, eh? No, ets al Primavera Sound, allà sí, a Barcelona.
0: Ostres.
2: Sí, per tot lo grande, no?, que diríem.
0: I últim concert que hi has anat?
2: Doncs mira, aquí al Prat tenim sort de tenir una oferta cultural força bona.
0: Sí.
2: I venir un concert de Maestro Espada, que és un grup, no a Granada, són de Múrcia, perquè també fan així folk, molt fresc i molt nou, i va ser molt maco, la veritat. Em va agradar molt.
0: Que bé. I la Ona? Ona, tu tens entrades per anar a algun concert?
3: Jo ara mateix no en tinc cap així específica, però sí que és veritat que pel meu aniversari em van regalar les entrades pel concert que jo vulgui. I com que hi van anunciar un tour d'una cantant que m'agrada molt, ja sé on aniré.
0: De qui és? Qui és aquesta cantant?
3: La Gracie Abrams, una cantant nord-americana.
0: Uh-huh. Molt bé. I l'últim concert que hi has anat?
3: Doncs ara fa bastant que no hi vaig. Diria que va ser finals d'estiu, a Cos Grasses de Figueres.
0: Molt bé, diuen, no, per això avui en parlarem amb vosaltres, que el món de la indústria de la música en directe ha canviat els últims anys. Alguns marquen aquest punt d'inflexió a partir de la pandèmia. Jo no sé si vosaltres em diríeu exactament això, que heu trobat que a partir de la pandèmia tot aquest món ha canviat. Què em dieu?
3: Home, jo suposo que, com tot, no?, va canviar molt a partir de la pandèmia. Potser sí, jo era bastant petita quan va passar tot això. Jo tenia 14 anys, aleshores tampoc havia anat de festival abans. Però sí que és veritat que, ja sigui per l'edat que teníem amb els meus amics o perquè realment hi va haver una mena de boom d'ostres, hem estat tancats molt de temps, volem viure experiències en directe, de cop, al cap d'uns anys hem començat a anar al Canet Rock, bueno, a tots els festivals típics i tòpics, al Vinya, ja clar, que són tot una bona experiència.
0: Tu diries el mateix, Adrià? Ha canviat tot això?
2: Bé, és que a mi em costa una miqueta posar el llindar de on, en què ha canviat aquest com nínxol de l'experiència de música, etc., en directe, i que no s'ha encarit tot en general molt arrel de la pandèmia, no? És que va ser un any i mig, dos, amb pèrdues per diferents sectors i que van pujar els preus i no pas han baixat, sinó que han continuat creixent, i que també s'ha donat una miqueta el cas que, bueno, jo crec que hi ha molta gent jove que li agrada dir la frase de que estem fartes de viure experiències històriques, no? I és veritat que estem encadenant, que si la pandèmia, diferents crisis, guerres, etc., que no fan sinó, doncs, que no parin de vendre'ns productes més i més cars, i en el cas de tant festivals com també discoteques, etc., sí que quelcom que em passa molt al treball és que moltes companyes que ja tenen 5-10 anys més ens diuen, bé, és que abans de la pandèmia sí que no tenien res a veure els preus, etc., així que ens han robat, bueno, hem perdut aquesta oportunitat, vaja, de viure aquests preus.
0: Parlarem del tema dels preus i de les entrades. Sara, tu també has notat un punt d'inflexió, un canvi en aquest món?
1: Sí, jo en aquest sentit estic d'acord amb l'Adrià, que no sé quina edat té, però jo sí que posaria un punt ja per a partir de la pandèmia, sobretot amb el tema dels preus. Jo crec que ha canviat, sobretot, la manera de consumir i de, no sé, aquesta ansietat, no?, que s'ha generat per comprar a un any vista per poder anar a un concert. Això sí que crec que és una de les coses que més ha canviat, a part dels preus, que és evident, però, bueno, és una cosa que a mi em genera una mica de controvèrsia a l'hora de plantejar-me si vaig o no vaig a un concert.
0: Clar, perquè és una mica estressant, no? Qui sap què faràs, on estaràs i quina serà la teva situació d'aquí un any, no? Quan ara mateix, principalment després de la pandèmia, el que s'ha instaurat una mica és el carpe diem, no? El viure el dia.
1: Sí, però alhora estem projectant això, doncs, a un any vista, i hem de fer cues de no sé quants dies i de no sé quantes persones ens hem de posar l'ordinador alhora per comprar. Vull dir que al final, pues sí, és carpe diem, perquè l'experiència, però també podríem parlar de l'experiència alhora. És a dir, jo l'últim concert aquest que vaig anar fa 3 setmanes em vaig sorprendre perquè hi havia pocs mòbils gravant.
0: Ah? Aquest tema també és interessant.
1: Sí, sí, però després em van sortir vídeos del concert de Bad Bunny i les meves amigues que estaven allà havien de buscar el forat on no hi hagués un mòbil.
0: Ja, sí, sí, segur. És veritat. Ara molts concerts es plantegen, ho estàvem dient des de principi, com una experiència immersiva, no? Amb escenografies espectaculars, amb pantalles, amb interacció digital. No sé si la sensació és que la música ha passat a ser només una part del show. Què diríeu? Ona?
3: Jo diria que depèn molt del tipus d'artista que vagis a veure. Sí que és veritat que els artistes així més grossos realment és un espectacle brutal, però si vas a alguna sala més petita, la música continua sent el que és més important. És a dir, que és molt veritat el que deia això dels telèfons. A mi em sorprèn sempre. Sempre hi ha algú gravant una mica i, no sé, fa una mica de ràbia. Però també s'entén que és com la manera de mantenir aquest record més enllà, però, ostres, viu més el moment, no?
0: Clar, però és que a l'hora que vols tenir aquest record d'aquest moment, t'estàs perdent el directe, t'estàs perdent el moment en si, no?
3: Exactament, exactament. O sigui, a mi em sembla una pena.
0: Això que comentava, la música ha passat a ser només una part del show, què en penseu, Adrià?
2: Bé, és que també quelcom que ha passat és que hi ha... s'ha professionalitzat molt també els concerts, diguem, i també hi ha com una demanda molt gran, no sé si tant del públic, però en general de comparar-se amb què estan fent altres artistes, etc. De dir, no basta ja amb anar al concert i cantar les cançons i que el públic s'ho posi bé, etc. És veritat que tothom doncs, intenta donar com una miqueta més escenografia, etc. I també d'aquí ve que hi ha, jo què sé, competicions de cant que veiem a televisió com Euphoria, Operació Triunfo inclòs, ja els cantants se'ls demana no tan sols que cantin, sinó que han de fer coreografia, han de fer tot un treball dramàtic que en els concerts, doncs, de nou, pues, comporta pues, unes escenografies que sembla gairebé allò del Festival d'Eurovisió i també comporten doncs, que s'encareixi tot molt més, que es venguin com a experiències i no concerts, i sí que jo crec que pot arribar un punt en què la gent que hi va està sobresaturada, no? Que no sap on mirar, i ara força artificial serà ara tot. és complicat.
0: Sí, sí. Sara?
1: Bueno, i també és veritat que el petit format, com deia l'Ona, les sales i tot això, es segueixen mantenint i depèn molt de l'artista, però també és veritat que sembla que ara que si no fas una cosa grandíssima, no? I omples estadis i... no, que no estàs fent, i jo aquesta sensació sí que l'he tingut, perquè jo no sóc gaire fan de grups grandíssims o de superartistes, sinó que m'agrada més el petit format i tot això, però i em costa a vegades trobar concerts. Ara has d'anar a festivals o has d'anar, no sé, és com una mica difícil trobar un concert d'aquests de petit format de l'artista que t'agrada, que abans ho feia i ara ja no, perquè ja tots són estrelles.
0: I escolta una cosa, ara que parlaves de... hem parlat de les entrades, no? D'aquest canvi que s'ha produït també en la manera d'adquirir aquestes entrades, que pràcticament és una gincana, no? Amb aquestes cues virtuals, amb aquestes prebendes, amb aquests codis exclusius que també doncs, es fan pagar. Tenir una mica la sensació... que l'accés als concerts, que en principi sembla que ha de ser per tothom, per una gran majoria, també està limitat per aquesta manera de fer?
1: Sí, claríssimament. Vull dir, aquí hi ha tot un negoci que, a veure, que no podem perdre de vista que ho és, no? Però que més enllà de les cues virtuals, de les despeses de gestió, que sempre em pregunto com pot ser que tinguis 5 euros de despeses de gestió la compra que jo estic gestionant sola. Vull dir que sí. No m'està tenint ningú. Entenc que hi ha un aplicatiu, una plataforma, el que sigui, però realment no sé si val 5 euros per persona, a part del cost de l'entrada. La possible reventa, perquè tampoc parlem d'això. Vull dir, una entrada que s'està venent a 100 euros a la primera i després te l'acaben revenent a 200. Crec que hi ha bastant poc control i que, a més, els preus doncs, fan que molta gent es quedi fora de poder consumir aquest tipus de, bueno, de cultura.
0: Sí. Adrià.
2: Bé, jo des d'aquí també volia enviar tot el nostre escalf a l'Ona, les guerres per aconseguir entrades per la Grícia Abrams, que segur que patirà tot això que estem parlant en primera persona. I també ara, una cosa que em fa molta gràcia és que hi ha per macroconcerts de grans artistes i això, una cosa que ens està passant directament als joves és que diem, bueno, abandonem agafar entrades a les ciutats que ens agafen més a prop i ja anem a veure quines ciutats d'Europa estan ben comunicades per anar-hi, i això ja comporta doncs, que ara anirem i pagarem a més els vols i l'hotel. És a dir, ja, com és tan car anar de concert, ja hi ha gent que directament s'abandona, doncs, no? I diu, pues mira, no tan sols aniré de concert, sinó que aprofitaré i treure unes vacances d'això, perquè si no, és que no gairebé no em surt a compte. I sí que és que és una experiència de veritat, com haver de fer cua amb moltes persones, amb molts dispositius i preparar-t'ho, que, mira...
0: Efectivament.
2: Ni que sigui, us fa agafar companyonia els uns als altres i si no agafeu entrades, doncs mira, aquest estima que agafeu nova, però és...
0: És que jo no sé com us organitzeu, perquè agafar entrades per un d'aquests concerts que són tan populars i que són tan mastodòntics, a lo millor estàs fent la teva operació i estàs arribant al final i aquella localitat que havies agafat ja està venuda. Uh-huh. Això és estressant, però molt estressant. No sé si us organitzeu d'alguna manera per assegurar-vos poder aconseguir una entrada per aquell concert que voleu. Ona?
3: Doncs sí. Moltes gràcies, Adrià, primer de tot, perquè ja m'estic preparant mentalment de com serà això. Però l'última, per exemple, va ser quan vaig agafar entrades per... Bueno, intentar, que no vaig aconseguir. Entrades per Oques Grasses al Palau Sant Jordi. Bàsicament ens vam posar 7 o 8 amigues, cadascuna amb el seu dispositiu, clar. I la primera que pogués agafar entrades, doncs les va intentar agafar, però és que no vam arribar a temps. I ens vam connectar al moment.
0: I això que van ampliar i tot, no? Amb un parell de concerts, diria?
3: Sí, ho vam intentar les dues primeres i al veure que ja no, ja vam tirar la tovallola, però... Però ben bé, però es torna una part d'aquesta experiència, d'aquest espectacle, no? També l'expectativa d'abans de podré. Crec que això també és una part de l'estratègia aquesta de màrqueting, de cop llançar-ho tot i fer-ho com una cosa super exclusiva, això sempre ajuda a justificar també la pujada de preus que deien abans, perquè mare meva,
0: exacte,
3: de la diners que ens arribem a gastar per això.
0: Però clar, és molt curiós que amb aquest concepte dels preus dinàmics, per un mateix grup que actua dos o tres dies en un lloc, depèn de quin concert hi puguis accedir, el preu no és el mateix, per tothom.
3: Mm-hmm. Completament.
0: O sigui, hi ha un preu en funció de la demanda, i quan menys entrades queden, més car es torna. O sigui que aquí tornem a trobar una altra barrera, no?, per que la gent pugui accedir, tothom pugui accedir a aquest tipus de concerts. I del que comentava abans l'Adrià, aquest fenomen d'anar a veure concerts a altres ciutats i fins i tot a altres països, o sigui, també funciona al revés, vull dir que hi ha gent que ve aquí a Barcelona o se'n va a Madrid o allà on vulgui anar a veure el concert que toqui. Això és una nova manera de fer turisme, no?
3: Completament. La d'amics que tinc, que quan va ser el concert d'Olivia Rodrigo, que no va venir a la península ibèrica en general, se'n va anar a Brussel·les i van aprofitar per fer una mica de turisme. Però això és una barrera molt gran per la gent, que bueno, potser no tenim aquests diners per poder-nos-ho permetre, però també és una oportunitat de conèixer llocs nous i, bueno, és una mica de turisme, però sí que és veritat que em sobta molt quan de cop trobes un munt de guiris que van al concert on tu també estàs anant, dient, però si al teu país ja l'han fet.
0: Clar. Sí, sí. I això passa així. Sara?
1: Doncs jo, és que aquesta vivència no la tinc de primera mà, perquè potser a mi em queda una mica més lluny tot això de viatjar per anar als concerts, però sí que és cert que tinc alguna amiga que ho ha fet i estic d'acord amb l'on. O sigui, veig les dues parts, no? La part negativa, que al final, si ja estem parlant que els concerts són cada cop més cars i cada cop més inaccessibles per tothom, si a més i a més li sumes la possibilitat d'agafar-te vacances, si treballes o no, i la possibilitat de pagar-te el viatge i l'allotjament, doncs, bueno, aquí ja ni parlem. Però, per altra banda, també és veritat, doncs, que sí que és positiu pel que fa a, doncs, poder combinar diverses formes de conèixer un espai, no? Doncs aprofito, coneixo la ciutat tal i, a més, doncs, vaig al concert d'aquest artista que m'agrada. Doncs, bueno, sí, també té punts positius i crec que està xulo. Però jo, personalment, no ho he fet mai, crec.
0: Tot és provar. Si es pot, eh? Perquè, clar, aquí hem de posar el si es pot. Abans hem parlat i hem fet referència al tema dels mòbils. I és veritat que és molt curiós, sobretot quan veiem les informacions a través dels telenotícies, no? Un concert i veus a tothom, veus totes les fosques amb els mòbils, que és l'única llum que hi ha, a part de la que pugui lluir l'escenari. El tema de les xarxes socials, com ha canviat la manera de viure els concerts? Abans ho comentàvem amb l'Ona. Hem anat a viure el moment? Hem anat a viure el concert en directe? O hem anat pensant que allò ho hem de capturar d'alguna manera per tenir-lo allà i mostrar-ho a les xarxes? Com veieu vosaltres aquesta relació entre les xarxes socials i els concerts? I l'ús que en fem, no? Com actuem nosaltres?
1: Bueno, al final és com una experiència compartida, no? Que sembla que si has anat a aquell concert i no ho comparteixes, és com que no hi has anat. Que per una banda jo entenc, la part aquesta de gravar, perquè jo a vegades també quan... Jo m'espero a les cançons que més m'agraden per endur-me'n un trosset. Però intento, és una cosa que he treballat molt conscientment, de dir, jo no vull estar amb el mòbil al concert perquè jo he vingut a veure el concert, perquè realment després em pregunto, a part de penjar-ho a la xarxa, quan ho pengi un dia i que després serà una història i passarà, tornaré a veure aquest vídeo? Segurament no. Llavors, sempre m'han recordat un noi que es va passar literalment tot el concert gravant i que, bueno, és que va estar gravant a la seva parella, ni tan sols estava pendent del concert, s'ho va perdre tot. Vull dir que, no sé... A mi em sap greu en aquest sentit.
0: Dius pagar per fer una gravació, no?
1: Bueno, en aquest cas, per sort, no, perquè era Festes de Poble i dius, pues mira, era un concert molt bo, perquè era de Queralt la Hoz, que des d'aquí la recomano a tothom, però no, per sort no era pagant, així que mira, no li va sortir tan car.
0: Vaja. Mira, doncs per sort va ser així. D'aquesta experiència que parlàvem, d'aquesta qüestió de les xarxes socials, Adrià, tu com veus aquesta situació que es produeix, no? La de voler captivar el moment, però deixar que se t'escapi entre les mans la possibilitat de viure-ho realment.
2: Clar, jo anava a dir que gairebé a l'inrevés que en el cas aquest de les festes de barri, no? Que si jo m'hagués de gastar 300 euros i més per anar a un macroconcert d'aquests, gairebé que entenc, doncs, la gent que s'està tota l'estona gravant-ho, no? Però crec que potser sí que aquí hi ha quelcom de dir, la gent que ara mateix es pot permetre anar a aquests concerts, potser sí que no té aquesta mentalitat que estem parlant nosaltres de veritat, doncs, intentar gaudir de ser aquí i no simplement, doncs, compartir-ho, retransmetre-ho en directe, que hi ha constància que la gent ho vegi. També he de dir que trencarà una petita espasa en defensa de gent jove a nosaltres, perquè al final, si veus també espectacles de fa 20 anys, també hi ha vegades que es veuen així destellos de les càmeres de flash, que dius, pues mira, tampoc no hem canviat tant avui dia, però que al final sí que estem agafant com aquesta consciència i s'està com regulant una miqueta més de, pues això, de gent que, com diu ella, doncs estem fent el procés intern de veritat de dir, ai, potser trobaria ara el mòbil però prefereixo no fer-ho, però que al final està portant a que si vas a un grup d'amics, més o menys ja us entengueu entre vosaltres, i dir, mira, ara doncs hi haurà la persona assignada que jo vol gravar i que jo gravarà, i que després jo, malgrat no haver gravat i haver volgut, doncs, quedar molt digne i gaudir, doncs ja m'aprofitaré dels vídeos que penja per repenjar-ho jo també a les meves xarxes socials, no? És a dir, aquí no, ningú no queda intacte gairebé.
0: Ona, tu prepararàs el mòbil o preferiràs gaudir del moment quan vagis al pròxim concert?
3: Jo preferiré gaudir del moment, crec. Perquè sí que és veritat que el concert que més il·lusió em va fer anar en tota la meva vida va ser el regal que m'han fet més important, va ser el concert de la Taylor Swift, que va ser allò, l'espectacle més impressionant que he vist mai. I em vaig dedicar a gravar moltes cançons, perquè m'agrada molt aquest artista. I és veritat que me n'empenedeixo bastant. Me n'empenedeixo bastant, perquè tot i que sí que els he mirat després, dius, ostres, hauria pogut estar al 100% allà, i ja estava plorant, i se'm sent plorant a través de la càmera també, però tinc aquest coquet, per tant, procuraré no fer-ho en el futur, de veritat.
0: Clar que sí. Imatges sempre n'hi ha i sempre en queden, però si tu pots aprofitar aquella experiència centrant tota la teva atenció en allò que està passant, la veritat és que el millor record et queda tu a la teva memòria.
3: Completa.
0: O sigui, sí, sí, és així. Abans hem parlat d'aquest fenomen com una experiència, però són experiències que van afegint una sèrie de productes que van encarint el preu d'allò que tu vas a comprar. Parlem d'experiències VIP, de les zones exclusives, dels mid-grid... Jo no sé si teniu la sensació que amb tot això el que realment s'està fent és convertir aquest producte cultural en un producte elitista. Al final ja no parlem de les dificultats que hem comentat d'adquirir entrades, de fer aquestes cues virtuals, del fet d'agafar l'entrada més cara o més barata si has arribat a temps o una mica més tard, sinó tot allò que aquest plus que li posen als concerts per dir és que us estem venent no sé, tot el que podem i més. Realment s'està convertint aquest tipus de aquest producte cultural en un producte elitista? Silenci a la sala.
2: Crec que podem dir un sí unànim, no?
3: Sí.
0: Un sí com una casa, de pagès.
1: Sí. Home, se li traurà suc a tot, no? Suposo.
2: Sí, també arriba un punt d'acomodar-nos de que sigui així, que també està passant una miqueta que els artistes que no fan això i que no pugen moltíssim més del que podrien els preus, ja també se'ls aplaudeix una miqueta, igual que a les persones que posen un lloguer a preu, diguem, baix de mercat, també ara mateix doncs, se'ls està aplaudint i perquè em sembla gairebé quelcom lloable, no? Però jo què sé, recordo fa bastants mesos ja que em semblava ser un concert de... el que va anunciar Gira, l'último de la fila, i que va fer just un discurs de dir ara mateix s'estan encarint molt les entrades, no? Això no permet que accedeixi la gent als concerts, etc. Que va ser molt aplaudit, i quan va treure les entrades estaven de 80 euros ençà, no? És a dir, o sigui, també estem perdent una miqueta ja doncs, els marcs de què és realment el que podem reivindicar i ja doncs, acceptant els preus que ens posin.
0: Abans comentava la Sara sobre els festivals aquests més petits, no? El que es considera com un festival de nínxol, aquests que estan centrats en gèneres concrets, en comunitats concretes, en estils concrets. Sembla que estiguin guanyant força. No sé si preferiu aquest format més especialitzat als macrofestivals aquests tan multitudinaris. En el cas de la Sara em sembla que ens ha quedat prou clar. Jo no sé si la Ona i l'Adrià us agraden també aquest tipus de format.
3: Sí, sí, està molt bé, perquè al final doncs, tot són experiències, pots descobrir molts grups nous amb aquest format, no? Però jo sóc més d'artistes multitudinaris, com crec que ja s'ha notat bastant. Però sí que es treu algú de qualsevol experiència i sí que és veritat que a festivals més petits pots gaudir una mica més perquè és menys agobiant, hi ha menys gent i això descobreixes artistes nous que sempre van molt bé les teves playlists.
0: Clar. Tu també, Adrià?
2: Jo estic d'acord amb elles i més sento que ara doncs, aquests festivals més petits, diguem, també s'estan fent a llocs molt interessants, és a dir, connectes que s'han fet a Masies, a llocs així també en contacte amb la natura, que realment doncs, et ve de gust com treure't d'aquesta com bombolla de macrofestivals, etc. Però alhora també diré que en defensa moltes comies dels macrofestivals també passa que si coincideix just un cartell que veus que venen diversos dels artistes que ja t'agraden, com precisament estem dient que està tan car, doncs anar al concert a un d'aquests macroconcerts, doncs gairebé que et porta arribar a sortir bé de preu, doncs anar a un macrofestival. És a dir, sí que sé, fa uns mesos que ha estat aquí de concert la Batguial un parell de dies al Palau Sant Jordi, i mires el preu que et costa, i mires el preu que costa assistir a un festival on també canti ella, i doncs ja t'has de posar amb la calculadora a fer mates. O sigui, també ja arriba un punt en què has de tenir picarets que dir, mira, si volen que jugui això i que pagui això, doncs gairebé que potser em puc aprofitar.
0: Una última qüestió i fem la ronda bastant rapideta, que estem en els últims 2 minuts. Cap a on va tot aquest món de la música en directe, dels concerts? Com us imagineu aquesta part de l'oci, aquesta proposta cultural en un futur? Sara?
1: Doncs estava pensant una mica amb el paral·lelisme aquest que ha fet l'Adrià amb el tema dels lloguers i dels concerts, doncs que en algun moment haurà de patar, suposo també, no? Vull dir que si els preus segueixen pujant, no sé si tothom es podrà permetre assistir-hi, però bueno, igual que els lloguers, de moment doncs segueix sense patar, per tant no ho sé. A mi m'agradaria que hi hagués varietat i que pogués cadascú anar a gaudir del que més li agrada, vull dir que per a gustos los colores, no? Llavors, bueno, doncs això, que hi hagués varietat i que no al final, també juntament amb la globalització, tot acabi sent el mateix, no? Els concerts dels festivals són els mateixos, els formats són els mateixos, els espectacles són els mateixos, doncs bueno, a mi m'agradaria que hi hagués varietat i que cadascú pogués gaudir d'allò que li agrada.
0: Està molt clar. I molt breument, Adrià i Iona, cap a on van els festivals?
3: Jo espero que vagi cap a promocionar artistes petits i nous i perquè puguin arribar a fer un boom i amb una miqueta de sort que baixin també els preus per poder-los gaudir tots junts.
0: Adrià, vinga, que tanques. Segons.
2: Completament d'acord amb elles. Crec que ara el que està guai és doncs, buscar el teu artista local i seguir-lo fins que s'acabi fent gran. Així que aquí ens quedarem.
0: Bé, doncs, agraïts que avui hagueu compartit aquesta estona de tertúlia amb nosaltres, Sara, Adrià, Ona. Que vagi molt bé i molt bon cap de setmana. Gràcies.
3: Gràcies.
2: Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
3: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom, hi ha un preu immillorable.
2: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
3: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
2: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.

0: Vols gaudir de la música nostàlgica? Sintonitza Ràdio Sant Cugat al 91.5 de la FM. Escoltaràs cada diumenge a les 6 de la tarda Torna-la a tocar, Sant.
1: Ràdio Sant Cugat. Música a Ràdio Sant Cugat. Ja vull baixar.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Next Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esport, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del Torneig Escolar d'Escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria Rei, Reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat o Torrense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el Sant Cugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: De la tarda, 3 minuts, reprenem aquest Connectats de divendres anant fins al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs a aquesta hora tenim encara diferents punts que van força carregats, la mateixa autopista AP7, el tram de Sant Cugat del Vallès fins a Cerdanyola del Vallès. Tota aquesta zona puja molt carregada en sentit nord, en sentit Girona, amb certa intensitat més amunt també a Barberà, però el tram més ple, com dèiem, és de Sant Cugat a Cerdanyola. A banda de l'autopista AP7, en sentit nord, també en sentit sud, es va incrementant el volum de trànsit a la zona del Papiol, Castellbisbal i sobretot a Martorell, en aquest cas en sentit Tarragona. Destacar també a les dues rondes de Barcelona encara força de moviment, a les dues en sentit Trinitat, a la C58 també, d'entrada a la capital catalana, de Montcada i Reixac i fins al nus de la Trinitat. I ja si enfilem per l'autopista AP7, en sentit nord també trobarem aturades a partir de Mollet, Santa Perpètua, Mollet, fins a pràcticament la zona de Montornès en aquesta direcció. Per tant, tot plegat, força ple a aquesta hora de la tarda. És tot, bona tarda.
2: Gràcies, Eduard, bona tarda.
4: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local... Connectats. Can't touch this.

0: Avui en dia sembla estrany que les grans ciutats catalanes encara quedin pagesos, agricultors que conreen els seus petits terrenys i que, com es feia abans, venguin els productes a mercats o a particulars. Doncs aquest és el cas de la cooperativa Conreu Sereny, sobre la qual en parlem avui amb un dels seus socis treballadors, en Ricard Álvarez. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola de nou, Carme. Tinc al telèfon el Ricard Álvarez, soci treballador de la cooperativa Conreu Sereny. Què tal, Ricard? Bona tarda.
2: Bona tarda, què tal?
1: Bé, no és gaire habitual trobar conreus a l'àrea metropolitana i encara menys a Badalona. Quan neix el Conreu Sereny?
2: Doncs el projecte de Conreu Sereny va néixer el 2010, va néixer com una associació. Es van ajuntar diverses persones de Badalona i Santa Coloma amb l'objectiu de recuperar terres abandonades per retornar-les al cultiu agroecològic. I després de 4 anys es va transformar el projecte d'associació en un projecte de cooperativa de treball sense afany de lucre, que és el que actualment és des de 2010.
1: A la vostra pàgina web expliqueu que el projecte neix fruit d'una inquietud compartida, doncs això, per revitalitzar la pagesia en zones periurbanes i com tu deies, recuperar aquests terrenys. Us vau adonar que hi havia un nínxol de mercat per explotar?
2: De fet, el nostre lema inicial, i que encara continua sent, és el d'obrir camins cap al món rural. De fet, la bretxa que existeix entre el món urbà i el rural cada vegada s'ha anat accentuant més des de fa tants anys, en el que s'han anat abandonant les feines de camp i el treball de l'agroecologia. Llavors, sí que hi ha, des de fa ja molts anys, un nínxol de mercat referent a persones que volen fer un consum responsable, ecològic, però a més just respecte al que és el productor i a la compra directa del productor. I és a partir de tenir el suport de moltes famílies que volien que aquest projecte es tirés endavant, que ha continuat des dels seus orígens i que actualment és així com es fa mínimament sostenible, no? Perquè hi ha grups de consum o persones i famílies que volen que aquest tipus de projecte existeixi, tot i la gran proximitat que és del medi urbà, però sí que és veritat que els nostres conreus estan en una zona privilegiada, una part d'ells en el monestir de Sant Jeroni de Murtra, al parc de la Serralada Marina, i l'altra a la masia de Can Coll de Canyet, de Badalona. Per tant, sí que és veritat que estan en zones que encara podríem dir que són rurals, tot i estar tan a prop de la gran ciutat.
1: Sí, sí, sí. Has comentat que éreu conscients de moltes famílies que demanaven aquest tipus de conreu i aquest tipus d'agricultura. Vosaltres, abans de començar amb el projecte, ja éreu conscients d'aquestes necessitats?
2: De fet, és així com comença el projecte. Són unes persones que tenien aquesta sensibilitat, però que ja van trobar que una sèrie de famílies que van iniciar una mica aquesta exploració de trobar camps que estiguessin en desús, com és aquest del monestir de Sant Jeroni, ja hi havia unes famílies que estaven organitzant-se per poder fer un grup de consum, que va ser l'inici d'aquest projecte. Aquest grup de consum és el Cabàs, de Santa Coloma de Gramenet, i també a la vegada el Garrofer de Badalona. Aquests dos grups de consum estaven buscant qui els proveís, i és aquí com comença el projecte com a associació. I posteriorment es va anar veient que podria convertir-se també en un projecte d'autoocupació de les persones que havien iniciat el projecte.
1: Parlem ara dels productes, de què és el que feu al conreu, quin tipus de conreu teniu i quins productes exploteu.
2: Clar, el nostre espai de conreu és un espai relativament petit, és una hectàrea i mitja, sumant aquestes dues zones de conreu, i al final nosaltres ens dediquem especialment a la verdura i l'hortalissa, tot i que tenim alguna fruita, verdura i hortalissa ecològica amb el certificat del Consell d'Agricultura Ecològica, el CCPAE. Per tant, tenim una garantia sobre la traçabilitat ecològica dels tractaments i de la producció i del tractament de la terra, i són productes d'alta qualitat, frescos, de proximitat i, sobretot, que el consumidor els pot consumir immediatament d'haver estat conreats, sense passar per cadenes de distribució o d'emmagatzematge o de conservació, no?
1: Clar, cada cop més, quan anem a fer la compra, ens fixem en els components dels aliments i, sobretot, la seva procedència. Diries que justament això, el que ens explicaves, que el producte és 100% natural i que, a més, sigui de quilòmetre zero, són els vostres punts més forts de la vostra cooperativa?
2: Clar, de la nostra cooperativa, que el producte sigui un producte de qualitat, amb propietats nutricionals, de proximitat, de temporada, també. Tot això, hi ha molts estudis científics que avalen com correspon aquesta qualitat amb les propietats organolèptiques, però a més també nutricionals, i el que sí que es pot veure també és que en el seu valor respecte al que és el productor que directament obté els beneficis de les persones que donen suport al projecte. Llavors s'evita una mica algunes de les de les cadenes de valor que té Clar. Una mica un cert capitalisme que és intensiu, no? I que el que fa també és bueno, produir a molts quilòmetres de distància, portant productes a la nostra terra, diguéssim, que es podien produir aquí, però s'ha deslocalitzat l'economia i, a més, bueno, es perden molt, molt les propietats perquè potser són productes que s'estan corrent fora de la temporada, no? Clar. Llavors, un altre valor que té és el valor de ser un projecte cooperatiu sense afany de lucre, o sigui que el que pretén és que aquell benefici que es pugui obtenir, que nosaltres realment se'ns fa difícil que sigui sostenible aquest projecte, però sí que veiem que és molt necessari tornar a la sobirania alimentària, no? Tornar a una certa producció del consum de proximitat, que s'ha anat abandonant, no? Per la reindustrialització, per l'evolució una mica de les àrees urbanes i, per exemple, del model de París que tenim, no?
1: Clar. Per tant, és un projecte que us ho feu completament al 100% tot vosaltres. El fet de tenir un conreu al costat d'una ciutat com Badalona, però sobretot a la rodalia de Barcelona, amb tota la contaminació ambiental que això suposa, creieu que el vostre conreu està exposat a alguna mena de riscos? I quins podrien ser?
2: Nosaltres, l'exposició als contaminants, evidentment, no és només localitzada a les zones urbanes. Mm. És veritat que la contaminació atmosfèrica està cada vegada, per desgràcia, hi ha una quantitat de contaminació que es podria estendre a tot el territori català i possiblement el de l'Estat i el de la Unió Europea, per descomptat, però és cert que nosaltres, afortunadament, estem en un indret que estem una miqueta més apartats de la zona de contaminació, i el que sí que fem és anàlisis de la terra i anàlisis del producte regularment per saber quines són les característiques del nostre producte en aquest sentit, no?
1: Per tant, hi ha controls.
2: Hi ha un seguiment anual que nosaltres hem de passar rigorosament pel control de qualitat del Consell de la Certificació Ecològica, de Producció Ecològica, i, per exemple, fa poc hem passat també un control sobre la sanitat vegetal, que també hem obtingut un bon resultat. També volia afegir que el nostre projecte, a més de tot ser de producció, és un projecte que és un projecte de formació, sobretot en les escoles allà on tenen hort, que són tant de Badalona com de Santa Coloma, en diferents escoles en les quals nosaltres acompanyem el procés d'hort escolar d'aquestes escoles, i per tant durant l'any fem l'assessorament i l'acompanyament pedagògic, i també és un projecte d'intercooperació en el qual estem col·laborant des de fa uns anys en diferents projectes. Un d'ells, per exemple, és sobre salut i sobre obesitat infantil, que estem desenvolupant aquest darrer any amb Irsi Caixa, l'AMB i moltes entitats del territori, per veure com incideix el tema de l'alimentació en increment preocupant de l'obesitat infantil, especialment en els barris més desafavorits. En aquest cas s'estudia el barri de Fondo i el barri de Sant Cosme del Prat, el barri de Fondo de Santa Coloma de Gramenet. I igual que et dic això, també estem col·laborant amb Badalona Serveis Assistencials, amb diverses campanyes que fan de sensibilització sobre l'alimentació saludable i ecològica, o treballem també coordinadament amb un conveni amb Salut Mental Barcelonès Nord per tenir un hort dedicat precisament a la població que té aquestes dificultats o problemàtiques i que veiem els beneficis que s'obtenen en quant a salut mental respecte a treballar en l'hort. I així també hem signat fa poc un conveni amb Nutrició Sense Fronteres precisament per treballar molt el tema del malbaratament alimentari i la sensibilització al voltant d'això. Penso que nosaltres som un projecte de producció i és un projecte de venda i de distribució de productes que conreem, però també és un projecte sociocomunitari, diguéssim, no? D'aquests grups de consum que et fomento, als quals nosaltres venem els nostres productes, però també de totes les persones que participen d'alguna manera en aquesta cadena de valor, que té una part, ja et dic, de consum de productes ecològics, però també té una part de sensibilització respecte al que és l'agroecologia i el tornar una mica a recuperar la ruralitat i la sostenibilitat del nostre planeta.
1: I a banda d'aquesta labor social amb totes aquestes col·laboracions que ens explicaves, si no m'equivoco, també practiqueu una agricultura social perquè doneu sortida a persones en situació social o laboral vulnerable. Com és la vostra plantilla de treballadors?
2: Sí, mira, a més, això és una de les qüestions que és conseqüència d'una labor que vam iniciar molt a l'origen del projecte, que és un curs que hem fet durant 15 edicions des d'aquest any, que és el curs Plantem la llavor, que precisament està adreçat a persones en situació de vulnerabilitat, i ho fem en conveni amb una entitat catalano-ganesa que es diu SEDA, i amb la qual cada any hem buscat persones en aquesta situació i que s'estan, al millor, incorporant o que estan en una situació de vulnerabilitat, però s'estan incorporant com a persones migrades especialment procedents d'Àfrica, però també d'altres països, i durant una formació que nosaltres fem als nostres horts, habilitem aquestes persones per poder tenir una petita capacitació, una introducció al tema de l'agroecologia, i que aquestes persones puguin tenir un petit pont, que potser la seva situació és irregular, però puguin tenir un petit pont per incorporar-se. I com a conseqüència d'aquest projecte, ja en la nostra plantilla tenim dues persones que han vingut d'haver tingut aquest curs d'inserció laboral. No és ben bé un curs d'inserció laboral, és un curs de capacitació coordinat amb una entitat que té una implicació amb el món de les persones migrades, i nosaltres tenim aquest sentit de justícia social i sobretot d'integració de les persones amb les que convivim, no? Que pensem que és molt profitós i que després pot donar aquest tan bon resultat com és el de que dues persones s'hagin incorporat a la nostra plantilla.
1: I tant. I pel que fa a la venda dels aliments, vosaltres has comentat que esteu situats a la vora del monestir de Sant Jordi de la Murtra i també al barri de Canyet. Els vostres clients s'acosten fins a aquests punts per comprar. Com funciona la vostra venda? És sobretot presencial o també feu venda per internet, a domicili?
2: En aquests dos punts tenim la venda directa, especialment al monestir, els dissabtes al matí, entre les 9 i la 1 del matí, dels dissabtes, que és pràcticament són uns clients quasi fixos, diguéssim, clients que tenen ja una tradició amb nosaltres de venir a comprar allà. Segurament algunes persones són, per seu propi hàbit, que els agrada pues, passejar la muntanya i aprofitar per venir a comprar.
1: Fan l'activitat perquè de dissabte al matí, imagino, d'anar a passejar.
2: Exactament.
1: i a sobre compren.
2: I després, potser, són persones que viuen molt a prop del monestir i estan bastant pròximes, o que ja els agrada fer aquesta activitat de compra així. L'altre punt de venda habitual no és tan a Canyet hi ha persones que venen a recollir la seva cistella, que han comprat per la botiga online. La botiga online és l'altre aparador per la venda nostra, que la botiga online compren persones de Santa Coloma, de Badalona, de Tiana, de les poblacions més properes, o de la franja del Besòs, que pertany a Barcelona, perquè hi ha un parell de grups de consum tant de Besòs com de Sagrera. I a part de tenir aquesta venda online, també tenim una parada al Mercat de Sagarra, que és una parada de venda divendres i dissabtes al matí, i que és allà on realment hi ha la major activitat comercial nostra, perquè és una venda que, malauradament, abans dels mercats la majoria tenien una venda exterior durant dos o tres dies a la setmana, que era de pagesos. Pues ara només quedem nosaltres. Dic malauradament, però també amb l'esperança de que més endavant això pugui revertir, perquè també hi ha alguns llocs de Catalunya en els que ja comença a tornar a haver-hi mercats de pagès i es comencen a reactivar els projectes d'agroecologia, i aquesta és també la nostra funció una mica, o almenys nosaltres desitgem que el futur sigui una mica aquest, que nosaltres puguem servir de projecte mirall per a algú que s'hi vulgui incorporar al món de l'agroecologia, perquè en siguem moltes més les persones que ens hi dediquem i que puguem començar a revertir aquesta situació de desequilibri entre la ciutat i el camp.
1: I, Ricard, a banda dels grups de consum i d'aquesta parada que comentaves del Mercat de Sagarra, sou productors d'altres empreses com supermercats o botigues d'aliments?
2: En algun cas, nosaltres, com que la majoria del nostre producte directament el venem en aquest consumidor directe, diguéssim, els grups de consum, els de la venda, en molt poques ocasions tenim excedents, però quan els tenim, si en tenim, són algunes de les botigues de més proximitat, de confiança, inclús, que són quasi companys, que tenen alguna botiga a Badalona o a Santa Coloma, però en poques ocasions, o algun projecte de restauració, per exemple, o de càtering, que ens sol·licita algun, però és molt puntual, perquè nosaltres tenim una producció no molt gran, que pràcticament sempre la tenim venuda, però sí que tenim un cert projecte d'augmentar la producció i sobretot de coordinar-nos amb altres agricultors, especialment del Maresme, en els quals fem una petita xarxa, i llavors el que no arribem nosaltres ho completem amb aquests agricultors o amb altres productors d'ecològic, que ja sabem que certs productes, per molta proximitat que vulguis, doncs, si un plàtan és ecològic, vindrà de Canàries.
1: Clar.
2: O la majoria dels cítrics vindran de la part sud de Catalunya. O la majoria de les pomes venen de Lleida, no? Llavors, sí que hem de ser conscients de que hi ha una sèrie de productes que la seva proximitat és la màxima que podem, no? Intentem tenir aquest criteri.
1: Clar, però també és interessant saber això, que formeu una xarxa, una cooperativa amb altres productors, amb altres agrícoles del Maresme o de la zona. I, Ricard, per anar acabant, creieu que falten més pagesos a les zones urbanes com l'àrea metropolitana o el Barcelonès Nord, o és normal que la situació sigui com la que tenim ara mateix?
2: En general podríem parlar de que petits pagesos en falten moltíssims, perquè ha sigut un decreixement exponencial i molt preocupant el que hi ha hagut en els darrers 30-40 anys a Catalunya. La petita pagesia, per diferents motius que serien llargs d'analitzar, està desapareixent. I que estigui desapareixent per nosaltres és un motiu d'empenta i de motivació perquè això no passi, per revertir aquesta situació. Per tant, sí que falten petits agricultors. Pagesia a Catalunya també, en general, també grans agricultors no estan en creixement. Són altres sectors econòmics que estan creixent, malauradament, des del meu punt de vista. I penso que recuperar aquest tipus d'activitat econòmica relacionada amb una de les necessitats bàsiques, que és l'alimentació, sobretot amb que hi hagi una certa justícia social i comunitària, doncs penso que és un bon camí per començar a redreçar també un cert caos que tenim sobre la perspectiva de futur que s'obre en un futur de diferents qüestions, no?, que són preocupants, no?, de límits del planeta, també de situació respecte a com són les relacions socioeconòmiques de la societat i com evolucionen els seus valors i la justícia social.
1: Doncs tant de bo alguns conreus com el vostre serveixin per redreçar aquesta situació que ens explicaves. Ricard Álvarez, soci i treballador de la cooperativa Conreu Sereny, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
2: Moltes gràcies a vosaltres, Martí. Una abraçada.
0: A la tarda, no et desconnectis. Connectats. Mira pel forat del pany, el cor de les emissores del Connectats.
3: Bona tarda, la Terrassa, amb índex de criminalitat a baixar.
4: Bona tarda, Sabadell, s'acomiada del Papa Francesc per la Porta Gran.
5: Bona tarda, Carme, Castellà del Vallès, la jornada de la pagada elèctrica.
6: Bona tarda, el Badalona ha iniciat aquest cap de setmana les obres de...
7: Bona tarda, el Prat ha celebrat el Dia Internacional dels Gitanos en l'any que...
8: Bona tarda, Sant Cugat és la ciutat catalana que més ha crescut.
0: Viatge al centre de la ràdio. Avui tornem a fer un altre viatge. Si ens acompanyeu, anem fins al Prat Ràdio. Anem a veure com Ivan Conde Pérez fa d'enviat especial al playoff del Club Bàsquet Prat a Badajoz.

0: Avui, amb aquesta sintonia de The Office, marxem, però, lluny d'aquí. I, de fet, repartirem personatge. Parlarem amb l'Ivan Conde Pérez, que, com sabeu, és redactor d'Esports del Prat.Ràdio, i que, doncs, precisament, aquests dies està una mica i ben lluny, està a Badajoz. Què tal? Bona tarda, Ivan, com estàs?
1: Bona tarda, Luis. Com va tot?
0: Explica'ns, perquè estàs seguint el play-off d'ascens del Club Bàsquet Prat, i per això també doncs, hem volgut i hem volgut repetir personatge amb tu, de fet.
1: Sí, exacte, des de dimecres, juntament amb l'equip, compartint expedició amb l'equip, doncs, com bé comentaves, el Club Bàsquet Prat de jugar l'ascens a segona federació en comptes d'un format una mica més habitual o el que coneixíem en d'altres categories, no? Que és un play-off, eliminatòries d'anada i tornada. En aquest cas es junten 8 equips de tota Espanya a Badajoz, els altres 8 al Ginet, i jugant fases de grups de 4 equips per determinar quins són els 6 equips de tot l'estat espanyol que aconsegueixen l'ascens a segona PEP, i per tant, per aquest motiu, com bé comentava, som a Badajoz fins al cap de setmana.
0: Vas marxar dimecres, explica'ns una mica com ha anat el viatge de moment, també, com t'has hagut de traslladar fins allà, perquè tampoc ha estat fàcil.
1: Bé, bueno, en aquest cas, de fet, és curiós en el bon

0: doncs és com a mínim significatiu, no? Tant doncs de nosaltres poder anar a cobrir-ho com del Prat d'haver sigut un dels equips que ha tingut un desplaçament més senzill. Doncs això, el dia abans, això sí, només aterrar, agafar un bus per anar al pavelló perquè l'equip feia un entrenament d'una hora i a partir d'aquí, doncs tots els dies a un quart de dues, partit. Partit dijous, partit divendres i si tot va bé, partit únicament dissabte perquè si el Prat és campió de grup ja ascendeix de manera directa, si quedés segon hauria de jugar un darrer partit el diumenge a la tarda.
1: Esperem que tingui sort, que li vagi molt bé i que, per tant, doncs això, no hagi de fer la repesca diumenge. Explica'ns, Ivan, com prepares doncs, això, aquestes cobertures que estàs fent, perquè a banda doncs, aquest programa i d'aquesta retransmissió no?, que estem fent tant ahir com també avui divendres a l'1:15, doncs això, com es prepara un partit tan transcendental com aquest?
0: Bueno, doncs sí que hi ha un punt, no?, de coses ja molt dels anys, no?, i molt apreses, però doncs a partir d'aquí ens juntem les persones del departament, considerem una mica, no?, què s'ha de fer i què no s'ha de fer. A més, avui en dia, que cada cop les xarxes socials són més importants, això també ho estem veient, no? Potser fa 7 o 8 anys, no un bon analògic, evidentment, perquè ja tenien molta importància les xarxes, però doncs potser no tot era tan audiovisual ni tot era tan instantani, doncs gairebé simplement amb anar allà i explicar les coses era suficient. Ara, en canvi, no? Doncs estem intentant fer més dinàmiques de xarxes socials que també el fet de que sigui un partit, no?, unes fases tan llunyanes on molt poca gent hi està anant, per exemple, no?, els partits del partit del Club Bàsquet Prat hi havia 10-15 persones del Prat i 10-15 dels Sarauts. Per tant, poder sobretot enfocar-ho a coses que la gent no pugui tenir a l'abast de la mà, no? Doncs aquest punt més d'entrevistes, més d'imatges, de qüestions prèvies, i això, no? Es planifica una mica, volem fer això, volem fer allò altre, també, no? Doncs les cròniques de la xarxa, etc. I després hi ha un punt també d'improvisar, sobretot perquè és un escenari que no coneixem, etc. Per exemple, per posar un exemple, en el partit del primer, no?, el de dijous, hi havia això, 15 persones d'un equip, 15 d'altre, i 50 alumnes de sisè de primària, del Luis de Morales, d'un col·legi de Badajoz. Clar, això no ho pots planificar, no? I va ser, oi, parlar amb els profes, i podem parlar amb els nens, etc. I al final, doncs, són aquestes coses també les que jo crec que li donen la màgia i el quelcom diferent a la ràdio, no? El conèixer històries noves, és a dir, que fan 50 nens de 11 anys veient un partit de dos equips, com eren Rivas Vacía Madrid i Puerto de Sagunto, que gairebé potser no saben ni ubicar el mapa, no? Aquestes coses també especials que té l'esport.
1: Deies que hi ha coses que són imprevisibles, però que sí que és previsible, doncs és això, no? Tot l'equip que necessitaràs per haver de traslladar-te has hagut de marxar també doncs, força carregat, no? Explica'ns què t'has emportat, per exemple.
0: Sí, una mica. I de fet, no sé si es pot dir, però si no, mirem, van descartar, després de donar-li voltes, portar tele, portar una càmera de televisió, sí, per també poder fer una cobertura més completa. Sempre ens hem quedat amb ganes de fer un insight, no?, ara que està tan de moda, doncs de poder gravar, no?, moments previs al partit, xerrades, de veure aquells moments bonics, no?, que es viuen en una lluita per l'ascens, però també els moments no tan bonics i que també, sortosament, en part, doncs, no?, el que passa a Las Vegas es queda a Las Vegas, però la gent demanda molt això, no?, el conèixer fins a l'últim detall, i ho havíem pensat, però al final, no?, en avió és complicat, perquè és això, no?, portem el Quantum, que és l'aparell en què fem, no?, moltes ràdios o gairebé totes les connexions, amb un cable que divideix l'entrada en dos micros, amb uns cascos, etc. També després un mòbil de feina per poder gravar, no?, i fer vídeos, amb un parell també d'extensions que serveixen per tenir aquests micros petitons, no?, micros de botó portàtils que ara estan tan de moda. Un portàtil, evidentment, per poder editar àudio, per poder penjar coses, etc. I alguna coseta més. Bueno, no? Bolis, papers, tota la informació també impresa, abans de temps, perquè, a veure, anem a Badajoz, i a Badajoz sí que hi ha establiments, no?, poder imprimir, però de vegades vas a pobles tan petits que si et deixes un detall o paper i boli, no?, o si no, gairebé hauries d'agafar un taxi i anar a una ciutat gran a imprimir. O sigui que normalment, i sobretot avui, no?, en aquest cas que eren 4 dies, doncs tot el que es pogués preparar abans de temps ja imprès i preparat. Què s'ha de dir? Que això és una cosa que no, tampoc és tan especial. De fet, ara, per exemple, em compartien o m'ensenyaven, més que compartir-me,

0: també tots els dossiers de tantes pàgines, no? Evidentment, que preparen els equips. Per tant, doncs, què menys, no? Que fer ni que sigui una petita part de la feinada que fan els protagonistes de les fases, que són els equips, que aquesta gent sí que s'hi passa hores i hores, eh? Aquests dies, molt poc descans.
1: Ivan, tu que has fet moltes retransmissions, que has marxat també, doncs has tingut molts desplaçaments, no sé si tens alguna anècdota que guardis amb especial carinyo, i tingues present que aquesta secció és molt gamberra, eh? També, o sigui que endavant.
0: Ostres, bueno, com va acabar bé i com va ser una errada, vaig explicar una anècdota en aquest sentit. No sé si, bueno, mira, no sé si es pot explicar, però l'explicaré. No diré ni equip ni res per si un cas, eh? I això hi va ser una balada. Vam fer un partit a Jaén de los Caballeros, que és una ciutat de Saragossa, bueno, de l'Aragó, la capital de les Cinco Villas, però que és una zona relativament aïllada. No? Vam fer el partit, la cosa no va anar gaire bé i normalment sempre anem amb els autobusos de l'equip, que de molt bon grau, doncs, com seguim els seus partits, moltes vegades ens deixen, no?, desplaçar-nos amb ells. I normalment doncs, l'autobús arriba, no?, perquè està potser el conductor, el xofer, menjant a un lloc, arriba tal. Vale? S'acaba el partit i jo m'espero. Passen 5 minuts, passen 10, jo també, massa innocent, no? Perquè passen 15, comencen a tancar el camp, els quatre paisans de Gea, estàs esperando a alguien, no sé què, aquí no queda nadie. I dic, no, a l'autobús, seguro, i jo, sí. I ja quan passen 20 o 25, que em quedava absolutament sol al mig del no-res, truco a la gent del club i dic, ei, on sou? I va dir, ostres, hòstia! I diu, que hem marxat fa mitja hora.
1: Ostres!
0: I ja estaven pràcticament a Saragossa, com qui diu. De fet, el president del club, que anava en cotxe particular, en assabentar-se va fer mitja volta i em va recollir. I va quedar no res, però clar, en aquell moment era ja mirant línies d'autobús, mirant trens, mirant taxis, perquè estava allà perdut a Gea de los Caballeros.
1: Clar, clar. Una mica de pànic, no, suposo, o què?
0: Sí, realment sí, eh? Però bueno, com es va veure, tot té solució, i si no, doncs mira, una nit allà i ja faríem. Però hi ha moltes, eh? Hi ha moltes, i sobretot també és bonic el clima que es genera i veure doncs, com funciona, no? Un equip esportiu, doncs, que són molta convivència, no? Al final és un, sí, com un col·le, però de gent gran, no? En el sentit de que la gent és conscient que necessita tenir connexió, tenir confiança, com es treballa, no?, en ajudar-se els uns i els altres. I la veritat és que, sobretot, no hi ha moltes oportunitats, però si sou aficionats d'algun club i es fan aquestes iniciatives, ei, vine amb l'equip, viatja amb l'equip, comparteix expedició, ho recomanaria, per qualsevol aficionat, perquè crec que també ajuda a tenir una visió molt més global del que és un equip esportiu i del que és una competició esportiva.
1: Clar, el fet de tenir doncs, aquest contacte tan estret, no?, amb l'equip, també, com és després treballar amb ells, de fet? És a dir, mantenir la distància, eh? No sé si m'explico. Mantenir una mica la distància després a l'hora, sí, per exemple, sí, sí, de fer la retransmissió, no?
0: Clar, això depèn molt de cada persona, no? I hi ha persones... Primer, depèn del nivell, no? O sigui, això que fem ara, per exemple, les primeres divisions des de fa 30 anys no existeix, no? Sempre els periodistes dels principals mitjans lamenten que fins fa dues dècades doncs, els periodistes viatjaven al mateix avió, etc, i que això s'ha perdut.
1: Sí.
0: És lògic, també són les dinàmiques, no?, de l'esport professional i com mou tants milions d'euros. Aquí això sí que és una mica diferent, no? És una mica més romàntic, podríem dir, però al final jo crec que depèn molt tant de la personalitat dels membres de l'equip, no?, per una banda, com de la personalitat dels periodistes, no? Hi ha gent que s'apropa moltíssim i que, per exemple, doncs, marxa a prendre algú després o no, etcètera, i hi ha gent que fa relacions d'amistat, no?, i que durant tota una vida, i després tant per part de jugadors com per part de periodistes i gent que té una mica més la distància. Al final jo crec que sobretot és una qüestió doncs d'aprovar-se, no?, i de veure on estan els límits de què posa cadascuna de les parts. Però realment nosaltres, com a mínim, en el seguiment, per en ràdio amb tots els equips, de tots els esports que hem seguit, el tracte sempre és molt bo, crec que sempre entenen la nostra feina i al final també els hi agrada, no?, doncs, veure que hi ha un interès i que hi ha un canal de comunicació per poder també arribar doncs, als aficionats, a les famílies i a la per exemple, no? Aquest cap de setmana a 100.000 quilòmetres de distància.
1: Ja per acabar, Ivan, abans deies, el que passa a Las Vegas se queda a Las Vegas, però no sé si tens alguna anècdota i també doncs, una miqueta que ens expliquis com estàs vivint, més enllà de tota la feinada, perquè és moltíssima la feinada que estàs fent allà a Badajoz i totes les hores que estàs fent, però al marge d'això també, com és l'Ivan Conde, com s'està relaxant també, o quan té l'oportunitat, aquest cap de setmana allà i lluny de casa, en aquest sentit?
0: Doncs poca cosa, realment, dormir i, mira, hem de dir que no sóc gaire amic de gimnasos, però aquí hi ha un gimnàs i ja estic anant-hi. És l'única manera així una mica de desconnectar, perquè sí que és cert que, bueno, que és curiós i que és xulo també aquestes fases, que és un partit cada 24 hores, no? És una, més el Prat que juga a la mateixa hora, una rutina, una exigència, sobretot, no?, pels jugadors i pel cos tècnic de gaudir-ho molt, però segur que de no acabar tampoc de desconnectar en cap moment, no? Perquè és això, per exemple, el Prat guanya el primer partit, és que li queden 20 hores per al següent, per tant, també és una pujada, no?, d'adrenalina, de concentració, és realment una cosa ben curiosa. I anècdotes és que hi ha moltes, el problema és això, que la gran majoria no es poden explicar.
1: Doncs mira, deixem-ho...
0: I per tant, doncs...
1: Doncs mira, Ivan, deixem-ho aquí, ja està.
0: Jo, en persona, podem quedar. Jo, si la gent que truqui al Prat Ràdio, i podem quedar i algunes coses es poden explicar si ens prometen que no graven.
1: Vale, d'acord.
0: La gran majoria, aquest punt, Lluís, que deies, no? de la relació mútua, doncs la majoria de coses no es poden explicar.
1: Doncs,
0: bien, això sí, que són legals totes, eh?
1: Doncs sí, convidarem a la Carme també que vingui aquí i sentir també aquestes entrebambolines, no?, que estàs vivint també doncs, amb aquest desplaçament a Badajoz. Ivan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per atendre'ns avui, especialment amb aquesta apretada agenda que tens amb les cobertures del CB Prat, i també doncs, que vagi molt bé la resta de retransmissions que et queden, amb molts ànims.
0: Parlar amb la xarxa, amb el connectat, sempre hi ha temps, que treballem però no treballem tant. Una abraçada, Lluís.
1: Vinga, una abraçada.
2: Clar que sí, Lluís, jo m'apunto, i el que deia l'Ivan, que estem encantats que participi en el connectat sempre que pot.
3: A la tarda, no et desconnectis. Connectat.
2: Temps ara al Connectats per revisar les estrenes de la cartellera cinematogràfica, com sempre, en companyia de Sergi Estapé i Jordi Guillem. Bona tarda.
4: Bona tarda. Torna al cinema aquí al Connectats, com cada divendres, i també com quasi gairebé sempre, algunes vegades no, amb la col·laboració del periodista diari de Terrassa i cinèfil Jordi Guillem.
5: Bon dia.

0: Doncs analitzarem algunes de les pel·lícules que s'estrenen aquest cap de setmana. Poquetes, Jordi, en aquest cas.
1: Sí, no hi ha massa.
0: No hi ha més d'una desena. I després sabrem una mica del que va passar a Cannes. Ja va passar fa una setmana, però bueno, farem un tastet dels guanyadors i després recordarem que fa 25 anys que es va estrenar una pel·lícula. Després la comentarem. Comencem avui amb una pel·lícula feta aquí, que és un drama relacionat amb el món dels esports, que es diu Corredora.
1: Sí, una...
0: Que
1: una
0: no és cinta... Corredera, eh?
1: No,
0: Marta Corredera,
1: Corredora, en aquest cas. Corredora. És una pel·li que es va poder veure al Festival de Màlaga. És dirigida per una dona, Laura García Alonso, i explica una història relacionada amb l'esport, amb l'atletisme concretament, també amb la família. És la història d'una corredora d'elit, la Cris, que pateix un dia un brot psicòtic que l'obligarà a allunyar-se de l'alta competició. Al seu voltant no tots sabran o podran ajudar-la, i ella es recolzarà sobretot en la seva germana Natàlia, que serà això, el refugi per acceptar la seva nova condició i redefinir el seu ritme de vida. A partir d'aquí, la protagonista és Alba Sáez, també Marina Salas, Àlex Brendemühl...
0: Que m'agrada molt, Marina Salas.
1: Sí, Marina Salas ha fet bastantes coses últimament. Àlex Brendemühl, un altre actor català notable, i Marta Bessa.
0: Doncs fem un tastet del que és aquest Corredora.
2: Guanyaré. Per història. Ho diuen els atletes.
3: Quins? El company?
2: No, ells no. Tan gelosos. Has entrat a la meva habitació? Està tot diferent.
4: Què m'estàs parlant?
5: Bona.
2: Guanyaré.
3: Que sempre guanyes.
2: I tornaré a guanyar. Per història.
6: Què fas, tio?
2: Has parlat amb ells?
3: Amb qui?
2: Que ho sé tot. Que no volen que guanyi, que volen fer mal. Guanyaré.
7: Cris.
2: Cristina, t'estàs parlant amb la Maria?
0: Doncs aquesta pel·lícula que ens deia el Jordi, Corredora, ens dona pas a marxar cap a Corea per saber cosetes d'un drama romàntic, més o menys, que es diu Què te dice esa naturaleza?
1: Sí, una pel·lícula dirigida per Hong Sang-soo, que explica la història d'un jove poeta que visita per primera vegada la casa de la família de la seva nòvia i descobreix que és més gran i luxosa del que s'imaginava. Allí coneixerà els seus sogres, la seva cunyada, i acabaran passant el dia junts. Entre converses, menjar i beure, l'alcohol va fluint i aniran sortint, però, petites tensions, es revelaran diversos secrets. És una pel·li protagonitzada per Ha Seong-gu i Kong Hang-ou. No us diuen massa, a mi tampoc, els actors. El cineasta sí que ha fet diverses coses i es caracteritza per saber filmar molt bé, doncs això, les petites emocions amagades. Aquesta pel·li va estar a Berlín, va estar nominada a l'Os d'Or del Festival de Berlín de l'any passat, i també a Gijón, on va tenir també un reconeixement interessant. Què te dice esa naturaleza? És l'estrany títol d'aquesta pel·li coreana.
0: Molt bé, doncs tornem cap aquí per saber cosetes d'una pel·lícula d'intriga que es diu La desconocida, amb Candela Peña.
1: Un thriller rodat a Catalunya, dirigit per Gabe Ibáñez, basat en la novel·la de Rosa Montero i Oliver Truch, que es deia també La desconocida, protagonitzat per Candela Peña, Anna Rujas, Pol López, Manolo Solo i Kira Miró, entre d'altres, un repartiment prou important. És la història d'una dona, el paper que interpreta Anna Rujas, que la troben morta en un contenidor al port de Barcelona, maniatada i amordaçada, i no, evidentment no pot recordar la seva identitat. La protagonista la traslladen a l'hospital i resulta que l'han intentat assassinar, o això és el que anirà esbrinant mica en mica la detectiu, l'Anna Ripoll, que és el paper que interpreta Candela Peña. Li assignen aquesta investigació d'aquest enigmàtic cas, i el seu company, sabeu que en això del cinema i les sèries els policies acostumen a anar amb parella o madona, doncs el company és el Pol López, notable actor català, i junts s'embarcaran en aquesta cursa contrarrellotge per intentar descobrir la identitat d'aquesta misteriosa dona i saber els secrets que l'han portat fins aquí. És una pel·li que està en cinemes per estrena limitada fins al mes de juny, perquè el mes de juny, d'aquí un parell de setmanes, crec que arribarà a Netflix. Per tant, si no la podeu anar a veure al cinema, es podeu gaudir-la a la plataforma.
0: Molt bé, doncs escoltarem uns trossets de La desconocida.
8: No recuerdo ni mi nombre ni nada sobre mí misma.
9: ¿Podría ser trata?
10: Ei, boi, me n'alegro que hagis tornat, però no creus que igual és una mica massa aviat?
11: L'has vista?
10: No, t'estava esperant.
12: No me busca nadie. No tenemos registro del contenedor, ni sabemos cómo llegó de Algeciras hasta aquí, ni si tú ibas dentro.
13: Y que iba a Barcelona a cooperar con los mozos. Solicita nuestra cooperación.
14: Esa que lo encontraron en Barcelona. Creo que puedes saber algo de Lucía.
15: Es casualidad.
0: Doncs aquest, La Desconocida, ens dona pas per agafar l'avió, ens anem als Estats Units, allà tornem a trobar un drama també una mica romàntic, que es diu precisament El Drama. Què m'expliques?
1: Sí, sí, el títol és aquest. És una pel·lícula nord-americana dirigida per Christopher Borgil i es va estrenar als Estats Units el mes passat i ara ens arriba a les nostres pantalles. És una de les estrenes més importants i impactants de la setmana. Està protagonitzada per Zendaya i també per Robert Pattinson, a banda de Mohamed Adle i Alana Halm. És la història d'una parella, la que interpreten Zendaya i Robert Pattinson, que estan en els dies previs del seu casament i els hi sobrevé una crisi quan hi ha unes inesperades revelacions, unes declaracions d'un d'ells que desbarataran tot el que creien l'un sobre l'altre que sabien. És una pel·li amb un guió molt interessant, és una barreja d'humor i drama, i el desenllaç és francament interessant.
0: Molt bé, doncs després d'aquesta pel·lícula acabem amb aquest repàs a les 5 més interessants o les que més destacades que ens porta el Jordi, sabent cosetes d'una comèdia francesa que veient el tràiler fa molt, molt bones ganes de veure-la, que es diu Conoce a los Bárbaros.
1: És una pel·li que està ambientada a França, concretament sí, en un poble bretó, Pempon, es diu, i la dirigeix Julie Delpy, que ja és una actriu francesa que havia donat el salt a darrere la càmera. El guió també és d'ella, juntament amb Mathieu Romani i Nicolas Molka. I està bé perquè ens parla d'immigració, de racisme, però d'una manera satírica, còmica. De què va? Doncs que hi ha un poble de la Bretanya que decideix, mitjançant una enquesta que fan a l'Ajuntament, decideix per unanimitat acollir refugiats ucranians a canvi de subvencions del govern. Aquesta gent doncs, decideixen que pot ser una bona manera de trobar diners. Què passa? Que en lloc d'ucranians arriben immigrants, sí, però són sirians. Llavors, això desencadena unes reaccions que van des de l'hostilitat forçada fins al refús directe. I es revelaran, és el que li interessa a Juli Delpí ensenyar la pel·li, es revelaran doncs, els prejudicis que tota una comunitat té, una comunitat que aparentment és exemplar, no és racista, doncs quan arriba aquesta gent, doncs tot el que passa. I a través de, utilitzant la comèdia i el riure com a vehicle, doncs explica en aquest Le Barbar, que és el títol original, Conoce a los Bárbaros, ens explica doncs què passarà, com conviuran les dues, la població bretona i la població, en aquest cas, siriana.
0: Molt bé, doncs escoltem un trosset d'aquest Conoce a los Bárbaros.
4: Me he ocupado de todos los trámites para la llegada de los refugiados.
5: En realidad, son sirios.
7: ¿Sirios que vienen de Ucrania?
5: No, no, de Siria.
7: ¿El tío tiene tres mujeres?
9: No, ya te dije que venía con su hermana y su hija.
11: Yo no tengo problemas. Árabe no es un insulto.
5: No, no, eso no lo graben.
14: ¿Cómo que no?
5: No, no, no, no.
14: Estamos informando.
5: ¡No, no!
15: El racismo es que no te gustan los negros. A mi padre sí le gustan Mbappé y Omar sí.
16: El racismo proviene del miedo.
17: ¡Hola!
16: El miedo a que te quiten la mujer.
7: ¿Pero por qué los saludas?
14: No lo sé.
0: Doncs acabem amb aquest Conoce a los Bárbaros, aquesta comèdia francesa que en realitat fa... Bueno, així veient el tràiler pot enganyar, eh? Fa ganes de veure-la, però també s'estrenen altres pel·lícules, per exemple, Mallorca Confidencial, un thriller fet a Espanya, un altre thriller fet aquí, La Silla, i un altre drama que es diu A la cara. També tenim una pel·lícula d'animació que es diu Flick, que no és l'entrenador del Barça, i un drama fet als Estats Units que es diu El Caso Juvenil. Molt bé, doncs, arribats a aquest punt, ens queden encara uns minutets per saber qui va guanyar la Palma d'Or de Cannes 2026 a millor pel·lícula.
1: Doncs se la van dur un cineasta romanès, del qual vam parlar la setmana passada una mica, Cristian Mungiu, que té aquella pel·li magnífica que es diu 3 hores, 4 minuts, 5 dies, una cosa així, que ja havia guanyat la Palma d'Or al Festival de Cannes. Aquesta es diu Fjord, era un dels favorits i s'ho van dur. El gran premi del jurat va ser per Minotaur, la pel·lícula d'Andrei Siaginsev, el premi del jurat per The Dreamed Adventure de Valeska Grisbland, i aquí arriba la participació espanyola perquè el premi a la millor direcció
0: va ser compartit
1: d'una banda per Pavel Pavlikovsky, un altre dels favorits, per Fatherland, i també per els Javis, Javier Ambrosi i Javier Calvo, per aquesta pel·li que arribarà aquí cap al mes de setembre-octubre, crec que es diu La Bola Negra, una pel·li que ha comprat Netflix per distribuir als Estats Units Units no en té res a veure amb el Netflix d'aquí, eh? Per tant, no sé, no sabem quan arribaran. Arribaran, en tot cas, a les sales el mes d'octubre.
0: Millor guió. Qui va...
1: Millor guió va ser Emmanuel Mar per Notre Salut, La nostra salut. La millor interpretació masculina per Emmanuel Macchia i Valentín Campany, ex aequo, per la pel·lícula Coward. I la femenina per Virginie Efira i Tao Okamoto per All of a Sudden. No estan en el jurat ni la pel·lícula de Pedro Almodóvar, Amarga Navidad, ni el film de Rodrigo Sorogoyen, que tampoc no ha tingut cap premi.
0: I el que participava, que dirigia, però no era fet aquí, la Letícia?
1: Sí.
0: Letícia Dolera?
1: No, era... com es diu?
0: No?
1: L'Aina Clotet.
0: Això, l'Aina Clotet. Sí.
1: La pel·li va guanyar...
0: Una creu negativa.
1: Que es diu Viva, i va guanyar el premi d'un premi d'una secció paral·lela. Uh-huh. I, en fi, va tenir molt...
0: N'has vist alguna?
1: No. No he pogut anar a Cans aquest any.
0: Val, no, però va ser, a vegades es pot... Hi ha moltes maneres de veure pel·lícules sense que s'hagin estrenat, no les direm aquí.
1: Ara ens arribaran.
0: Per no anar a la presó. Escolta'm una cosa, doncs, bueno, no sé si es pugui llegir alguna crítica, si es considerava que es mereix Fiord, es mereixia el premi, o com ho veus?
1: Sí, home, que Crisia Mungiu és un dels cineastes actuals més potents, i aquí es veu que la pel·li està molt bé, vaja.
0: Mhm. Doncs hem sabut ja més o menys el que va deparar els premis de Cannes, que com el Jordi ens recordava fa una setmana, doncs potser serien els més importants a nivell europeu.
1: Sí, a nivell cinematogràfic. Sí.
0: A nivell cinematogràfic europeu, i doncs bé, doncs ara no sé quin festival és el següent, saps?
1: Ara que tenim Sant Sebastià, encara falta una mica, és a l'octubre, ara cap a l'estiu descansem una mica, però Berlín ja ha passat... després ve cap al setembre-octubre, s'activa tot, ve Valladolid,
0: torna els
1: Minchi,
0: els premis.
1: Sí, torna la temporada de premis.
0: Després ve Sitges també.
1: Sí, octubre també.
0: Aquest any anirem o no?
1: A veure.
0: Ho tens complicat.
1: Ho mirarem.
0: S'intentarà. Jordi ha sigut un habitual durant molts anys en aquest festival. Escolta'm una cosa, també hi han reestrenes, a part d'algunes parts de les senyores de los Anillos, que es van reestrenant, però...
1: A mi em fa la sensació, perdona, que això del senyor, el senyor de los Anillos s'estrena regularment. És a dir, que cada any
0: no
1: ja
0: saps,
1: tenim una...
0: No saps per què...
1: Sí, les tornen a passar, ja està bé.
0: Bueno, el cas és que en aquest cap de setmana es reestrena una pel·lícula que fa 25 anys es va estrenar. No és que sigui la millor pel·lícula de la història, però sí que va ser bastant impactant. És una pel·lícula d'animació que es diu Shrek. No sé si l'has vist.
1: Sí, home.
0: Jo també, d'aquest ogro, com es diu en català, ogre, o, bueno, aquest ogre així simpaticó.
1: Ogro,
0: no?
1: Ogro entre cometes.
0: Que, bueno, doncs, va captivar, sembla que hi ha una segona part, si no m'equivoco.
1: Sí, Rec 2 i 3 també, no?
0: I almenys Rec 2 no ho sé, però hi havia veus importants com Eddie Murphy, Cameron Diaz...
1: Antonio Banderas...
0: La 1 no ho sé.
1: No sortia el gat amb botes?
0: Pot ser, però no recordo ara si sortia. Almenys jo, quan he estat fent allò, he trobat Eddie Murphy, Cameron... Mm-hmm. I a tu què et va semblar? Et va agradar? Bueno,
1: sí.
0: Una cosa per passar l'estoneta.
1: Sí,
0: no?
1: Una pel·li d'aquestes d'animació que trenquen una mica amb tot el que s'havia fet abans, amb música molt interessant, fotografia... Tot és sí, no és la típica pel·li de Disney, diguéssim.
0: No, és diferent. És un tipus d'animació... Té un nom, no me'n recordo com es diu... que no és el dibuix animat de tota la vida, sinó que sembla com...
1: Més realista.
0: Com figures, no? Sembla com més... Com figures més com persones. Molt bé, doncs, escolta'm, per celebrar aquest 25 aniversari de Shrek, què et sembla si marxem amb les cançons clàssiques que surten a la pel·lícula? És All Star, l'estem escoltant ja, del grup Smash Mouth.
1: Doncs...
0: Alguna cosa més a dir?
1: No.
0: Doncs escoltem, ens anem escoltant All Star, tornem la setmana vinent, que tingueu un bon cinema, bueno, això ho dius tu, però avui ho he dit jo, digues alguna cosa tu.
1: Bon cap de setmana i aprofiteu per veure clàssics, que sempre està bé.
0: Exacte.

0: Efectivament, hem arribat a divendres, Sants i Estalvis, i per tant us proposem unes quantes activitats per aquest cap de setmana. Comencem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda, Terrassa. Demà dissabte, 9:15, vetllada especial a la nova Jascaba, amb el tribut a Nat King Cole i Johnny Hartman, un projecte liderat per Erwin Sheridan. I diumenge, a 6:15 de la tarda, a la sala Xavi Sallent, l'obra Un cadàver a les postres de l'Escola Les Pisanes, dirigida per Teresa Sánchez.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara amb les propostes de Sabadell. Júlia Ramon.
2: Cap de setmana carregat de música a Sabadell. Segon cap de setmana del Festival Observa i avui és el torn d'un dels caps de cartell, Sopa de Cabra, que aterra Sabadell amb la seva gira per commemorar els 40 anys de carrera. Dissabte, la música electrònica prendrà el relleu amb el Festival Different, un dels esdeveniments de referència al Vallès per als amants del tecno i l'electrònica. Però no acabem aquí, perquè hi haurà més música. La cantant sabadellenca Judith Niederman aterra avui també al Teatre Principal amb un espectacle molt especial per celebrar els seus 10 anys de carrera musical. Estarà acompanyada de la Gio Sinfonia i amb arranjaments del reconegut músic Joan Albert Amargós.
0: Gràcies, Júlia. I ara és el torn per a les propostes a Badalona. Martí Villegas, bona tarda de nou.
3: Hola de nou, Carme. Badalona celebra el seu últim cap de setmana de les festes de maig. Durant tot el cap de setmana tenim una cita a la plaça Pompeu Fabra. És una nova edició de la Happy Food Tracks, que des d'avui a les 6 de la tarda fins diumenge a 11:45 omplirà de gastronomia i música en directe a la plaça. Dissabte tampoc us podeu perdre la tradicional sardinada popular organitzada per l'Associació de Veïns del Centre. La platja dels Pescadors serà el punt de trobada de la festa a Baja Mar. Allà podreu sopar pa amb tomàquet i sardines a la brasa, una deliciosa manera de recuperar i celebrar el llegat mariner de la ciutat. I ja de cara a diumenge, la 46a cursa popular Ciutat de Badalona, la tradicional cursa del dimoni, omplirà el passeig marítim de corredors a partir de les 9 del matí.
0: Gràcies, Martí. I ara és el torn per a les propostes del Prat. En Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
4: Bona tarda. Demà dissabte a la CAP s'acollirà des de les 10 del matí fins les 11 de la nit una nova edició del festival Quatre Raons. Enguany el Quatre Raons se centrarà en generar comunitat a favor del poble palestí. Tots els beneficis de la jornada aniran a parar a la comunitat palestina de Catalunya i a De Gaza al Mundo. I diumenge torna a la festa de la bicicleta, un recorregut de 10 quilòmetres en bicicleta per diferents paisatges del Prat, des de la plaça Catalunya fins al Parc Nou. Una experiència familiar on la via pública queda lliure de vehicles de motor i les bicicletes són les protagonistes.
0: Gràcies, Rocío. Acabem amb les propostes que us fem des de Sant Cugat, avui a les 7 de la tarda. Inauguració del Festival Lumínic de Fotografia, 7a edició. Una proposta que tindrà lloc al Museu del Monestir amb la participació dels artistes que hi participen en aquesta 7a edició del festival. Un festival que es pot gaudir del 29 de maig, és a dir, des d'avui fins al 12 de juliol, i que podreu visitar les diferents propostes que podeu consultar a la web de luminicfestival.com. També avui a les 9 del vespre, concert de comiat del grup d'havaneres Mar Endins a la plaça de Barcelona, després de més de 47 anys al món de les havaneres. Demà dissabte, a 4:45 de la tarda, una hora de màgia amb el Màgic Pol al Cafè Auditori, amb dos passis, el primer a 4:45 de la tarda i el segon a partir de les 6. I diumenge, a les 7 de la tarda, dansa la Veronal amb Sonoma al Teatre Auditori Emma Vilarassau. Gràcies per la companyia. Tornarem la setmana que ve. Gaudiu del cap de setmana.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident. Rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
2: Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot. I tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
4: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
3: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
4: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
3: Aquest estiu, canta i balla amb Fusió. Informa't a escolafusió.cat.
5: Acabes de parir, però tu no tens el nen al costat. Perquè se te l'han endut, perquè l'han d'ajudar, no?
6: Realment, nosaltres no sabíem si les tres criatures tirarien endavant durant l'embaràs. No sabíem si un cop haguessin nascut prematures aniria tot bé. Quanta ajuda necessitarien? Si et posaves a pensar massa enllà, podia ser que embogissis.
7: Part, baixa amb els pantalons, para el cotxe i baixa amb els pantalons perquè el nen surt. I el nen va sortir en un pujo només.
8: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
9: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Next Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esport, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del Torneig Escolar d'Escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria Rei, Reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat, o Torrense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el santcugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Benvinguts una setmana més a Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i de la revista Valors per la xarxa de comunicació local. En aquest programa analitzem les coses que passen al nostre món des de l'òptica dels valors, de l'ètica, però sobretot ens fem moltes preguntes. El passat mes d'abril es va alliberar a Lleida un assassí que havia passat 27 anys a la presó i del qual no se'n pot confirmar la rehabilitació. Què s'ha de fer en casos com aquest? Creiem realment en la reinserció dels presos? Avui Joan Salicru posarà aquestes qüestions sobre la taula a la conversa amb Aida Rodríguez, doctora en Ciències de l'Educació amb una tesi sobre justícia restaurativa, i Xavier Melero, advocat especialista en dret penal. També descobrirem el perfil en què s'ha fixat Ramon Redó, recollirem una recomanació literària de Conxa per Ramon i avui, nou capítol de Santuaris Naturals amb Josep Gordi. Per acabar, dedicarem el like al cicle Llunes, organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri. Són sessions que tenen lloc a Barcelona i que exploren la neurociència, l'epigenètica i la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors encarregat per la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. Des d'aleshores, continuen treballant per la reflexió i, de tot plegat, en parlarem amb Anna Jarque, gestora cultural i secretària de l'entitat. Tot això serà possible amb Joan Salicru a la direcció, Carles Bancs a la producció i la redacció, Pere Sánchez a les vies de sol i selecció musical i qui us parla, Laura Cera. Comencem!
3: Si voleu contactar amb el programa, ho podeu fer a través de Twitter, Facebook i Instagram a @revistavalors o enviant un correu al mail del programa redacció@valors.org.
2: Primera parada, com cada setmana, l'anàlisi de l'actualitat que fem amb Carles Bancs. Com estàs, Carles? De què ens parles avui?
4: Hola, Laura, què tal? Avui parlarem de com ens atenen a la consulta mèdica i de com això pot afectar la nostra evolució de salut. I és que s'ha descobert que fer servir una llengua que no és la preferida del pacient pot tenir conseqüències mèdiques, ja que pot reduir la precisió del diagnòstic. Això en regions on només s'utilitza una llengua pot passar per alt, però a regions com Catalunya, doncs, és capdalt.
2: Per tant, imagino que en territoris bilingües, com dius, l'impacte deu ser major, però com s'ha descobert que això passa?
4: Doncs mira, tot plegat és gràcies a estudis fets en altres països que, com nosaltres, tenen regions bilingües i llengües minoritàries com el Canadà, el Regne Unit i Finlàndia. De moment aquí encara no s'ha fet cap estudi, però tot indica que l'atenció sanitària amb discordança lingüística, com s'anomena aquest fenomen, és una realitat a casa nostra, també.
2: Per tant, en tenim indicis, però entenc que no ho podem confirmar com a tal, encara.
4: Exacte. Hi ha aquests estudis previs que ens poden fer pensar que això és així, però encara no es pot confirmar al 100%. Ara bé, per posar-ne solució, la investigadora en sociolingüística i justícia lingüística a la Universitat Pompeu Fabra, Joana Pena Terradellas, ha començat a treballar en el primer estudi a Catalunya i la idea és veure si la discordança lingüística apareix quan els professionals sanitaris atenen pacients catalanoparlants en castellà.
2: És un estudi, Carles, que es troba en una fase molt inicial?
4: La recerca no ha començat ara, sinó que ara és quan s'ha acabat la fase de recollida de dades qualitatives, que s'ha fet mitjançant entrevistes tant a pacients com a personal sanitari. S'espera que els resultats es tinguin d'aquí a un any o un any i mig, i llavors doncs, ja sabrem com afecta la discordança lingüística als pacients catalanoparlants.
2: I fins ara què en sabem? Ens atenen prou en català aquí a Catalunya?
4: En primer lloc, en un centre d'atenció primària, el metge té l'obligació d'atendre't si parles en català. T'ha de parlar en català o almenys t'ha d'entendre en català. Tu t'has de poder expressar com vulguis, però és cert que no sempre és així. Per exemple, l'últim informe que fa anualment Plataforma per la Llengua sobre les discriminacions lingüístiques de les administracions espanyoles indicava que el 37,7% de les vulneracions es van produir en els serveis sanitaris. Això que et pot provocar, doncs, com deia abans, una reducció en la precisió del diagnòstic, però també pot afectar la confiança entre metge i pacient i a la qualitat assistencial.
2: Si a vegades en català mateix, si és la nostra llengua materna, ja ens costa parlar de qüestions de salut, imagina't si no ens expressem en la nostra llengua. Sabem si hi ha alguns sectors que són més vulnerables davant d'aquesta situació que d'altres?
4: Doncs sí, en la majoria d'estudis analitzats, les persones grans i els infants són els més afectats i és per dos fets molt bàsics. En el cas de la gent gran, pot ser pel deteriorament cognitiu, que pot empitjorar les seves competències bilingües, i en el cas dels infants, doncs, com que encara no l'han desenvolupat prou, doncs els hi pot passar el mateix. D'aquí un temps veurem els resultats de l'estudi a Catalunya, però el que ens deixa clar tot plegat és la importància de les llengües en el nostre dia a dia.
2: Moltíssimes gràcies, Carles. Fins ara. És moment de descobrir el perfil en què s'ha fixat aquesta setmana el periodista Ramon Redó.
5: La ficció és gairebé sempre un reflex de la realitat. De tant en tant, però, gira la truita i és la realitat la que imita la ficció. Que li diguin senó a l'actor Cristo Fernández, que aquest mes de maig ha vist com en temps de descompte i contrapronòstic complir el seu somni d'infantesa. Nascut a Mèxic fa 35 anys, Fernández és conegut sobretot pel seu paper a la sèrie Ted Lasso. Allà interpreta Dani Rojas, un davanter de la FC Richmond que destaca més pel seu entusiasme que pels seus gols. A Cristo Fernández el paper no li venia de nou. De petit la seva àvia li va regalar una pilota i allà va començar el seu enamorament amb el futbol. Quan tenia 15 anys va fitxar pel Tecos, un equip de la tercera divisió mexicana, i semblava que podria guanyar-se la vida com a futbolista, encara que no fos al nivell més alt. Una lesió al genoll va acabar amb la seva carrera futbolística abans de començar, però com que la derrota gairebé mai és definitiva, Fernández va fer cas dels seus pares i va buscar una altra vocació que el fes feliç. A la universitat va descobrir la interpretació i va marxar al Regne Unit a la recerca del seu segon somni. Sense avisat no podia treballar legalment i periòdicament havia de marxar del país. El cop de sort li va venir quan va aconseguir un paper a la sèrie Ted Lasso, una comèdia sobre un equip de futbol modest de la Lliga Anglesa que fitxa un entrenador de futbol, però de futbol americà, que no sap res del soccer. Trepitjar la gespa i tocar pilota una altra vegada devia despertar algun tipus de Madalena de Proust en Cristo Fernández, que va començar a entrenar amb el segon equip del Chicago Fire i al març va aconseguir una prova amb el Paso Locomotive de la segona divisió dels Estats Units. Finalment, després de dos mesos de proves, el club texà ha confirmat que fitxa definitivament Fernández. Als 35 anys, una data en què la majoria de futbolistes ja enfilen la recta final de la carrera esportiva, és quan ell comença a fer els primers passos en el futbol professional. No sabem si a la vida real Cristo Fernández tindrà el mateix èxit que Dani Rojas en la ficció, però de moment ja ha aconseguit fer feliç el seu nen interior.

A les presons es treballa per la reeducació, la rehabilitació i, en definitiva, per la reinserció social de les persones condemnades. Però creiem de debò en la reinserció? De seguida ens hi endinsem, però abans, Pere Sánchez, una mica de música per ambientar-nos, sisplau.

0: Has escrit una cançó, Pere, que per la música sent optimista, però per la lletra no tant, eh?
1: Exacte, bueno, és una cúmbia aquí guapa, salsera, i parla de la presó, no? El Preso es diu, que és de Fruco i sus Tesos. És el grup de música que l'he trobat, perquè a mi em sonava una cançó perquè jo vaig veure la sèrie de Narcos, i aquesta cançó surt de la sèrie de Narcos, per això em sonava. I, bueno, s'ha de dir, la reinserció, no? Parlem. I jo m'he preguntat, ostres, però si tu ets un pres que et fas la presó a mida, quina reinserció tindràs, que és el que passa a Narcos, quan Pablo Escobar va a la presó, que se la fa ell a mida seva, no? Que no vol dir que sigui el cas aquest que heu parlat, no? La vida dona moltes voltes, i fins que no entres a la presó, esperem que no entrem mai, perquè fem les coses correctament, no saps amb què et trobes allà dintre.
0: Esperem no haver-nos de trobar, en qualsevol cas, aquest debat, no? Aquests dubtes, Carles, són els que avui volem posar sobre la taula.
2: Sí, també et dic, si em posen música com aquesta, potser m'ho penso, de veure si m'hi passaria un parell de dies en allà. Fa unes setmanes va sortir de la presó un dels assassins considerats més perillosos de Catalunya, amb un llarg historial delictiu que inclou dos assassinats, un intent d'homicidi i múltiples atracaments violents. El desembre del 2020 ja va ser posat en llibertat després de 22 anys de condemna, però un any després, l'abril del 2021, se'l va tornar a detenir acusat d'atracar a punta de pistola dos supermercats de Lleida. Amb aquests antecedents, la Fiscalia va advertir formalment de l'elevat risc de reincidència que representava i va sol·licitar als Mossos que el sotmetin a una estreta vigilància. Fa dues setmanes se'l va tornar a arrestar per intentar atracar un supermercat, de la mateixa manera que feia un any, i, per tant, ens van donar raó. En aquest cas, les advertències es van complir, però Joan Salicru es pregunta a la conversa si som en una onada punitivista. En parlarà amb Aida Rodríguez, doctora en Ciències de l'Educació amb una tesi sobre justícia restaurativa, i Xavier Melero, advocat especialista en dret penal.
0: Gràcies, Carles, per posar-nos en context. Us deixem amb la conversa de Joan Salicru.
3: Aquest mes de febrer estava prevista la sortida de presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya, un criminal amb un llarg historial delictiu que inclou dos assassinats, un intent d'homicidi i múltiples atracaments violents. El seu alliberament, procedent del centre penitenciari de Ponent, està previst per dijous, dia 16 d'abril, precisament, que és quan enregistrem, una curiosa coincidència, aquesta conversa. Davant d'aquest fet, la Fiscalia ja ha advertit formalment de l'elevat risc de reincidència i s'ha demanat a la policia catalana, als Mossos, que sotmetin aquesta persona a una estreta vigilància, almenys les primeres setmanes, per prevenir una nova escalada delictiva. D'això en volem parlar avui al Valors a l'Alça, i ho fem de la mà d'Aida Rodríguez, que és doctora en Ciències de l'Educació, amb una tesi sobre justícia restaurativa, també llicenciada en Filosofia per la Universitat Ramon Llull. Benvinguda a Valors a l'Alça, Aida.
4: Moltes gràcies.
3: I amb Xavier Melero, que és advocat i especialista en dret penal. Benvingut també a Valors a l'Alça, Xavier.
5: Hola, bona tarda.
3: Abans que res, una pregunta com per entrar en calor. Com rebeu aquesta notícia? Quina és la vostra primera reacció quan us assabenteu d'aquest fet i de l'alarma que s'ha generat, si vols començar tu mateixa, Aida?
4: Home, evidentment, doncs, en primer lloc, comprensible la sensació d'alarma que pot generar, més quan s'ha de dir, no? Doncs és una notícia que s'ha publicat a tots els mitjans, per tant, l'alarma la genera, en primer lloc, el fet que això es publiqui en premsa, amb noms, cognoms, i sabent de quin centre surt la persona, no? Per tant, és una alarma que, en certa forma, per què no dir-ho, és induïda. Quants altres casos, doncs, amb molta perillositat, no coneixem, i, per tant, això és un fet que va succeint, no? Aquest, per tant, és un tema que no em sembla menor i que entenc que en algun moment, doncs, també comentarem. I, d'altra banda, doncs, bé, el que ens fa plantejar és quins són els límits, realment, no?, de la capacitat d'intervenir del sistema, diguem, del sistema penitenciari, no? En casos que, evidentment, no són la norma, crec que no són la norma, les xifres i les estadístiques indiquen que no són la norma, però sí que generen, efectivament, molta alarma.
3: Sí, sí, és evident que aquest pretext que centra la conversa d'avui és un pretext, doncs, segurament extrem, no? Que no, entenc que no acostuma a passar, però ens serveix per reflexionar sobre què passa en aquests casos i en els casos on també la persona que ha complert condemna sí que es dona per rehabilitada, perquè en aquest cas la qüestió és que sembla que no ho està, o almenys no, els serveis penitenciaris així ho manifesten. Xavier Melero, quina és la teva primera sensació respecte al tema?
5: Sí, bueno, la primera sensació, potser és l'única sensació, és que les penes duren el que duren, perquè estem tots d'acord en que durin això. O sigui, l'estàndard democràtic del càstig a determinades conductes és el que ve determinat pel Codi Penal. Llavors, un cop extingida aquesta pena, doncs, francament, aquest senyor, per consens democràtic també, resulta que està exactament en la mateixa situació que nosaltres. És com, com el bautisme que esborra els pecats, com qualsevol mena de purificació, el compliment de la pena el reintegra a la comunitat jurídica, a la comunitat democràtica, absolutament en igualtat de condicions. Aquest senyor és un cas molt vistós i la premsa, la veritat, li ha donat un enfocament, no el vull discutir, però fins a un enfocament molt concret. Estan sortint aquests dies al País Basc gent que té molts més assassinats a sobre que aquest senyor en concret, que no generen la més mínima alarma social. Potser perquè si mates per convicció això no espanta ningú, mentre que si mates per aconseguir diners al decurs d'un atracament, això sí que solidianta la consciència civilitzada. No sé, sembla que és un debat que s'ha esbiaixat d'una manera que em sorprèn inclús una mica.
3: El fet de que es digui en públic el nom, ahir de quina valoració et mereix? Perquè sembla que hi hauria d'haver un principi com d'intimitat, no?, d'aquesta persona, perquè ara mateix ja, diguem-ne, que tot Catalunya sap qui és aquest nom. Jo, la veritat és que no l'he dit, crec que no fa falta per allò que hem de parlar, però és evident que s'ha difós a tots els mitjans de comunicació.
4: Sí, evidentment és el que destacàvem tant el Xavier com jo, no? Vull dir, hi ha alguna cosa aquí, algun interrogant a resoldre. Cal tenir en compte que s'està donant completament per com un fet que aquesta persona no està rehabilitada i aquí el que hem de posar diguem sobre la taula és que efectivament hi ha un tema de garanties, és a dir, aquesta persona ha complert igual que compleixen absolutament tots els que estan sortint de presó, les persones que estan sortint de presó cada dia, i ningú està dins de la seva ànima per saber si realment està rehabilitat o no està rehabilitat. Estem en un marc efectivament de garanties que el que planteja és que el compliment de la pena és la condició per sortir. I en aquest sentit, parlar de si aquesta persona està o no està rehabilitada, al final és una aproximació criminològica que, per dir-ho d'una forma, és insondable el que està succeint en el seu interior. En moltes altres situacions i casos també greus, doncs ens hauríem de preguntar, no? Per tant, quan deia la qüestió del límit del sistema, apuntava o ja començava a apuntar cap a aquest tema, no? Que és el sistema no pot garantir al 100% que les persones quan surten de la presó estan efectivament rehabilitades i no tornaran a reincidir. Això no. I el nostre és un marc el que aposta, això sí, no? La Constitució parla del 25.2 que la finalitat de les penes privatives de llibertat són la reinserció. Per tant, és veritat que el nostre marc el que fa és creure en la possibilitat de la persona, diguem, rehabilitada, que és reinserida a la societat i, per tant, que el que dura la pena, que és veritat que la pena en ella mateixa és pur càstig, però se suposa que ha de ser també un temps de treball, de programa, etcètera, etcètera. Ara, també he de dir que a Espanya, això sabrà molt millor el Xavier, doncs evidentment té unes penes llargues. A mi m'ha sobtat aquests dies que a premsa s'ha plantejat que aquesta persona crec que havia complert 20 anys de presó i es parla amb una certa lleugeresa d'aquests 20 anys quan jo convido que qualsevol persona es posi en la pell de pensar què han passat en els últims 20 anys de la seva vida i per tant també m'arribo a preguntar fins a quin punt els 20 anys són proporcionals, no, diguem, o són proporcionats, millor dit, respecte d'aquesta capacitat de reinserir-se, acabar el programa, és a dir, o acaben sent, diguem, doncs, un element fins i tot negatiu, no, que incideix negativament en la capacitat de reinserir-se, perquè després de 20 anys el que dubto és que una persona pugui realment reinserir-se en la societat, després de 20 anys d'haver estat vivint en una institució total com és la presó.
3: És un bon interrogant a fer-se. Xavier, estava pensant això que em deia la Ida, no? Aquesta llargada del procés no ens permet saber si això ha estat positiu en termes de reinserció, de rehabilitació, perquè realment és difícil, no? Es presenta això de forma una mica dicotòmica, està rehabilitat, no està rehabilitat. Es pot parlar en aquest sentit, fins i tot jurídicament?
5: Que bé, això de la rehabilitació, bé, això té molts matisos, eh? Per començar, aquest senyor, fins on em consta, però per altra banda és habitual, a l'equip de tractament no el dona per rehabilitat perquè ha rebutjat el tractament. És a dir, no perquè hagin fet una anàlisi criminològic, psicològic i psiquiàtric que determini que aquest senyor té moltes ganes de matar i d'atracar i de ser molt violent, sinó perquè ell, davant de la perspectiva de la seva condemna, no ha volgut ser objecte d'anàlisi de tractament per part de la Junta i de l'equip.
3: Cosa que està totalment al seu dret, no?
5: Evidentment, el tractament no és obligatori, el tractament és voluntari. Llavors, com a conseqüència immediata d'això, de negar-te a rebre el tractament, i ja et consta que el tractament ha fracassat. És l'única conclusió a la que pot arribar a l'equip de tractament. Però a partir d'aquí, l'especulació de que la perillositat, la violència i tal roman, és una especulació. I aquest senyor, no, exercint el seu dret, no ha volgut ser objecte de tractament penitenciari.
3: Per tant, estaríem negant la major, no? És a dir, surt un criminal de presó que no està rehabilitat? No ho sabem. Per tant, és una inferència que es fa a partir del fet de que no ha volgut rebre el tractament, però no hi ha ningú que sigui capaç de determinar això.
5: Efectivament, és l'única inferència que pot fer l'equip de tractament, perquè, evidentment, el que són els mitjans de tractament que s'han posat a la disposició d'aquest senyor dins del sistema, ell no els ha volgut, però a partir d'aquí, evidentment, aquesta mateixa absència de tractament impedeix fer un pronòstic de perillositat criminal. Perquè aquestes dades no han estat mai a disposició d'aquest equip, d'aquesta junta de tractament.
3: Per obrir potser una mica el focus, perquè, com dèiem, això al final és el pretext per fer un debat una mica més ampli. Aïda, en general, tens la sensació que la nostra societat cada cop va entenent més aquest rol de la presó com a espai de reinserció per poder-se, doncs, poder sortir en llibertat de transformat respecte a com s'hi ha entrat, o cada cop anem en una deriva pitjor en aquest sentit? Per posar una certa perspectiva,
4: A veure, les presons són espais absolutament desconeguts per la societat en general. És a dir, les persones creixem, estudiem, ens desenvolupem, ens fem adults, tenim relacions, i la majoria de nosaltres no hem estat mai en una presó, no hem vist mai una presó, no coneixem el que és l'espai penitenciari, que és l'espai de càstig dissenyat, no?, al llarg dels últims 2-3 segles, diguem, per al càstig, no?, per pagar aquesta pena que és el trencament al final de la norma social. Aleshores, plantejar que la presó continuï sent un espai tan desconegut i alhora continuï sent, diguem, doncs, el lloc on dipositem, no?, la confiança en que aquestes persones se n'en sortiran, no reincidiran, i després de complir la pena, doncs, continuaran amb la seva vida, diguem, no?, doncs una vida ja completament cívica i diguem, respectuosa amb la llei, doncs crec que cal reconèixer que té un punt, no?, doncs, podríem dir innocent o fins i tot naïf, per no dir, en certa manera, irresponsable. És a dir,

0: doncs en el segle XX. En aquest sentit, al segle XXI, jo crec que ens hauria de convidar a plantejar-nos si la resposta, diguem, penal és l'adequada. En molts casos, no diria en tots, però en molts dels casos de les persones que són a presó, i si no, hauríem de començar a plantejar-nos, diguem, evidentment, no només començar a plantejar-nos, sinó diguem, donar múscul, no? I desenvolupar molt més aquestes altres respostes que són més globals, que tenen en compte elements fonamentals, com són, per exemple, no només el pagar la pena, que això és un terme que fan servir sovint a les persones a presó, pagar la pena, ells parlen de quan els queda per pagar, quants dies els queda per pagar, perquè saben que es paga en temps, no? Sinó també quina capacitat de responsabilitzar-se respecte d'una forma genuïna i autèntica, respecte dels fets i respecte del dany, no? Que és el que apostaria més aviat una justícia restaurativa.
1: Xavier, ara sí que hem obert el meló de...
2: No, a veure, jo crec que hi ha una qüestió que valdria la pena tenir. Més enllà del que pugui dir el vanguardisme acadèmic o el vanguardisme polític, si hi ha una cosa que està clara és que el que vol la societat és més i més presó. Per la qual cosa, l'únic que has de fer és agafar les darreres reformes que s'han produït al Codi Penal. Codi Penal de 1995, que bueno, faig en broma, però us ho faig en sèrio també. Sabeu quantes reformes porta el Codi Penal de 1995, el Codi de la Democràcia?
0: 15 o 20, una cosa bona.
2: 57 a dia d'avui. Tota aquesta transformació progressiva del Codi Penal, bàsicament, sobretot a partir de les reformes de 2010 i de 2015, és per incrementar la càrrega punitiva. Dius, què vol la societat? La societat vol més pena de presó. I entenc que el Codi Penal votat al Parlament és un bon intèrpret del que vol la societat. Vol la societat que aquesta gent es reinserti? Doncs mira, si es reinserta, a la societat no li està malament que es reinserti. Però si no es reinserta, el que vol és que compleixi la pena. I estem arribant a una exacerbació punitiva que no sé on ens portarà. Potser una mica anecdòtic, però penseu aquest judici que s'està fent aquests dies contra un exministre aficionat a les senyores i al tràfic de sobres, sembla ser. Se li estan demanant 30 anys de presó només per aquest delicte, la pena de dos assassinats. Llavors, la resposta a la pregunta que vol la societat sembla que el que vol sigui presó. I la reinserció és un efecte benèfic col·lateral que si bé serà ben rebut, però tampoc no li treu la son a ningú.
0: Clar, jo discrepo respecte a això, Xavier, en el sentit que si a la gent li formules la pregunta de manera adequada, la gent no vol que aquella persona torni a delinquir un cop ha complert la pena. Això t'ho contestaria en el 100% de les persones. És a dir, no vull que torni a passar això, no vull que hi hagi més víctimes, no vull que torni a cometre aquest delicte. I el tema és que hi ha un cert biaix cognitiu, no? Après, probablement, jo crec, no? Que té a veure amb que l'única manera, no? de pagar o de responsabilitzar-se és a través del càstig. I això és una cosa que hem après, és un aprenentatge, és a dir, té una dimensió completament cultural i és una resposta en aquest sentit apresa. Quan t'aproximes, per això parlava d'això, no? D'aproximar-se a l'espai presó, entendre, les persones que tenen l'oportunitat d'aproximar-se a l'espai penitenciari i a les persones que han estat a la presó, triguen molt poc en entendre la veritable eficàcia de la presó, no? Es pregunten de seguida si aquesta no és una resposta que hauria d'estar en crisi. Ho està des de l'acadèmia, evidentment, ho està des de fa molt de temps. Però el que vull plantejar és que crec que la societat no pot veure la realitat i, per tant, parteix d'aquest automatisme, perquè, com molt bé dius, estic totalment d'acord, a la gent li sembla poc i parla amb una certa banalitat del nombre d'anys, no? I parlen, doncs, és que són pocs anys, és que encara haurien de pagar més, és que, no? I pensen poc o pensem poc en aquest moment, en aquesta reacció punitiva que plantejaves tu, en realment els efectes que té estar a presó, com el nombre d'anys efectivament ens van limitant també, no? En molts aspectes, aspectes físics, cognitius, emocionals, i per tant com ens van fins i tot fent més mal, invalidant i impedint que després quan tornin aquestes persones a la societat realment puguin dur una vida fora o lliure de delicte, perquè evidentment això és el que realment ens importa, que no tornin a cometre delictes, especialment quan aquestes

0: efectes són greus. No? Llavors, jo crec que sí, però el per què caldria matisar-lo, no? Caldria explicar-lo potser.
1: Bueno, jo la veritat és que no estic d'acord amb que no estiguem d'acord, perquè dius això i jo estic d'acord. El que passa és que jo crec que la gent vol que això no torni a passar, que el delicte no es torni a repetir, i el mecanisme que li ve al cap de la gent, i quan dic a la gent no ho dic intuïtivament, ho dic a el que voten els representants de la gent al Parlament, doncs el que li ve al cap a la gent és la presó permanent revisable, no mitjans de conciliació ni justícia restaurativa. Llavors, a la pregunta què vol la gent, jo intento donar-li una resposta objectiva. La gent vol el que es vota al Parlament i el que s'aprova al Parlament. I em podeu dir, algú em pot dir, la reforma de 2015 és conseqüència de que aquell Parlament en aquell moment estava governat per el sector més conservador de la política. Però portem 9 anys ja del govern més progressiu de la galàxia i ningú no s'ha plantejat mai una revisió penal contra els criteris punitivistes del Codi de 2015.
2: Sembla que hi ha un cert consens. D'això m'ho diu una cosa, que són les dades de reincidència a Catalunya, perquè una mica tot això també està al mig del debat que estem fent, que és que se situa aproximadament en un 21%, és a dir, que de 8 de cada 10 persones que surten de la presó no hi tornen. Això són les dades que dona el Departament de Justícia, que semblen més bones, més positives del que potser la Vox Populi atribuiria, no? Hi ha una sensació, crec jo, no sé com ho veieu vosaltres, de que potser gairebé que és al revés, no? Que la majoria hi tornen, no? I en canvi, per segons el que diuen les dades, la majoria no hi tornen, no? Per tant, potser falta, faig una mica advocat del diable, no? Una certa presumpció, no sé si d'innocència, però sí de segona oportunitat, no? De pensar, escolta'm, això pot anar bé en la majoria dels casos, no? Ja donem per descomptat, no, ahir, que això anirà malament, no?
0: Sí, a veure, és interessant. Catalunya, en aquest sentit, fa uns quants anys ja que publica de forma, diguem, per constant aquestes dades de reincidència, que són positives, que és veritat que cal, com sempre, analitzar una mica de prop com fem els estudis, que és el que estem analitzant, però en tot cas, tenir dades de reincidència ja és una bona notícia, perquè he de dir que fins fa relativament pocs anys no hi havia, i encara moltíssims països no tenen dades de reincidència, i sempre es sospitava, no, que les dades de reincidència eren molt altes, i per tant, jo recordo el primer any que Catalunya treure unes dades al voltant del 30 i va ser, efectivament, no, doncs per recolzar també que la política, diguem, doncs, penitenciària que es porta es pot considerar, no, en certa manera exitosa, però clar, després t'has d'apropar també als fets delictius, no, on tens major reincidència, on tens la tipologia, diguem, de delictes, potser segurament serà una qüestió important. Llavors, és cert, estava pensant, mentre pensava en el que parlaríem avui, en alguns delictes concrets, com poden ser els delictes sexuals, que es parla ara d'un creixement, no? Que jo crec que aquest creixement també s'ha de posar, s'ha de mirar amb una mica d'anàlisi, s'ha d'analitzar, perquè aquest creixement segurament no ens està parlant tant d'un increment dels delictes en si, sinó que el que ens està parlant és de, una consciència social molt més gran respecte de l'existència d'aquests delictes, és a dir, d'aquestes agressions. 2, els propis canvis del Codi Penal, que probablement el que abans eren faltes ara són delictes, i etcètera, hi ha canvis en aquest sentit. 3, els mecanismes, diguem, no? Doncs per denunciar i la capacitat de donar resposta del propi sistema. Per tant, en aquest sentit hem d'anar sempre a cada dada s'ha d'analitzar bé i ben analitzada, no? I en aquest sentit, què estem dient quan parlem, doncs, per exemple, això, no? El creixement dels delictes sexuals, perquè és bastant difícil de pensar que ara hi hagi més delictes que fa 50 anys o que fa 100 anys, especialment els sexuals, que sempre s'han donat especialment en àmbits privats, és a dir, dins la casa i amb persones, diguem, properes o molt properes a la família, no? Per tant, el que vull dir és que les dades s'han d'analitzar, s'han de mirar, s'han de valorar i, evidentment, una reincidència del 20% és positiva, però sempre seria interessant veure on estem tenint més reincidència, on menys, per la tipologia delictiva i com es treballa de manera específica, diguem, cada tipologia, que per mi és l'interessant.
2: És evident que aquest és un tema que segurament està poc pensat a l'esfera pública, poc reflexionat, i per això ens ha agradat tant poder comentar amb en Xavier Melero i amb la Aïda Rodríguez doncs, aquestes qüestions arran, com dèiem al principi, de la sortida a presó d'un dels assassins més perillosos de Catalunya aquest mes de febrer. Moltes gràcies als dos per haver estat aquí al Valors a l'Alça i fins la propera.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
3: Estàs escoltant Valors a l'Alça, una producció de Mataró Ràdio i la revista Valors per la xarxa de comunicació local.

0: Una vegada al mes sortim de l'estudi, com a mínim mentalment, i ho fem per descobrir santuaris naturals que queden més a prop o més lluny de casa. Com sempre, ho fem de la mà de Josep Gordi, perquè en la seva companyia tot això és molt millor. Com està, Josep? Ben tornat.
1: Molt bé, molt content d'estar aquí una altra vegada amb vosaltres.
0: Igualment. Avui hem de travessar una mica de mar, em sembla.
1: Sí, avui ens en anem fins a la illa de Sardenya, en concret fins al sud de la illa de Sardenya.
0: Què hi ha en aquest espai?
1: Doncs hi ha un oliverà monumental que s'anomena Sortu Mannu, que en llengua sarda vol dir l'or gran, o el gran hort, que en el fons vol dir un verger, és a dir, un espai on predominen les oliveres. N'hi ha al voltant d'unes 700 agrupades en petits grups o com a individus aïllats, moltes de les quals són pluricentenàries i també, evidentment, entre mig n'hi ha algunes de joves.
0: Què té d'especial, a banda d'això que ens acabes de dir, aquest oliverà?
1: El caràcter d'oliveres molt longeves ja és peculiar, però enmig d'aquest oliverà apareix una olivera envoltada per una tanca de fusta i quan t'hi apropes, ràpidament, t'adones que som davant d'un arbre molt peculiar.
0: Per què?
1: Abans de res, perquè té un cartell de presentació. I aquest cartell t'anuncia que es tracta d'un arbre catalogat com a monumental a escala de l'estat italià. Uh-huh. I a més, i això és un element que ens genera proximitat, s'anomena sa reina, la reina dels arbres, no? I és que es calcula que té al voltant d'un miler d'anys que porta vivint. També són espectaculars la seva forma i les dimensions de la seva soca i del seu tronc.
0: Ara em faràs buscar fotografies. Explica'ns en quin sentit, com el descriuries?
1: Un dels elements més notables és que la circumferència de la seva soca, no sé si ens ho imaginem prou bé, fa ni més ni menys que 16 metres. És a dir, per tant, una base de l'arbre molt, molt important. I a partir d'aquí s'enfilen fins a on comença a bifurcar-se el tronc per donar lloc a la capçada, amb un conjunt de troncs i d'espais buits, quasi bé com en forma d'espiral, que generen una visió molt peculiar d'aquest tronc, no? És com si fos un espai que gira sobre ell mateix en el que s'alternen cavitats i trossos de tronc, no? I tot plegat doncs, genera una forma molt curiosa que ens parla de l'antiguitat d'aquest arbre, del sofriment que ha patit doncs, al llarg de tants segles, però que, malgrat aquesta escorça, s'eleva fins als 8 metres i té una capçada plena de verd i plena en el seu moment d'olives i, per tant, es tracta d'un arbre plenament productiu.
0: He de dir que l'has escrit a la perfecció, perquè estava mirant les imatges en paral·lel mentre t'escoltava i és tal qual això. Quin arbre més especial, no?
1: Sí, sí, sí. Les oliveres tenen... Són aquest arbre mediterrani adaptat a la sequera, a totes les peculiaritats de la nostra climatologia, i per tant són com veritables resistents de la vida mediterrània.
0: Crec que ens anirà bé posar-hi una mica de música, això?
1: Sí, us proposo escoltar una cançó que sempre m'ha agradat com comença, no? Perquè diu... Mon cor estima un arbre, tot i que fa referència al pi de Formentor, però en aquest poema que canta la Maria del Mar Bonet també s'esmenta la reialesa de l'arbre. Per tant, de reina a reialesa m'ha semblat que ho podíem lligar. Per tant, escoltem el pi de Formentor.

0: Maria del Mar Bonet, que per cert està celebrant 60 anys de carrera musical, que també, déu-n'hi-do, són anys.
1: I tant.
0: Una trajectòria com aquesta. Tornem a Sarrina. Josep,
1: sí.
0: Què se sent davant d'una olivera d'aquestes magnituds?
1: Bueno, primer tens la sensació d'estar en un arbre únic, no? Els estudiosos italians diuen que és l'olivera més gran i vella de tota la Mediterrània. És una afirmació molt contundent, però jo que he vist les oliveres mil·lenàries d'Ull de Cona o l'Oparot, que és una altra olivera que hi ha a Horta de Sant Joan, doncs segurament podria estar d'acord amb aquesta afirmació perquè és molt més espectacular que les que he vist.
0: I després hi ha aquestes formes, no?, que ens escrivies, tant
1: sí.
0: Del tronc, les sí. Branques...
1: I després hi ha una altra qüestió, que és com... Clar, l'olivera és un arbre de fruit i ve al cap quantes generacions, perquè estem parlant de segles, no?, quantes generacions s'han dedicat quan arriben els primers freds de la tardor o de l'hivern, han recollit les oliveres i les han portat cap al trull per fer oli o les han posat en remull per menjar més tard. Per tant, som davant d'un arbre que ha alimentat generacions de famílies i que, d'altra part, segurament també ha acollit sota la seva ombra pastors, perquè moltes vegades el sotabosc de les oliveres doncs es pasturaven i qualsevol passavolant que volia reposar a l'esquena d'aquest tronc mil·lenari.
0: Home, deu fer una bona ombra, veient les dimensions d'aquesta olivera.
1: Sí.
0: Per acabar, Josep, de parlar de Sarrina, crec que vol citar Mancuso.
1: Sí, aquest biòleg, aquest investigador i divulgador dels arbres i del món vegetal, en el fons, gràcies a que cita aquesta Sarrina en un dels seus llibres, vaig anar a veure-la, perquè doncs, em feia gràcia, i diu una cosa que em fa pensar, no? Ell acaba donant a l'arbre quasi bé valors orgànics o de persona, no? I diu, l'olivera es creu immortal, perquè té aquesta llarga història darrere seu i perquè no tens cap element que et faci pensar que caurà d'aquí uns anys, perquè està en plenitud de forces. I llavors afegeix que no hi ha cap animal, per gros que sigui, que transmeti aquesta idea de poder, no? Per tant, moltes vegades, com animals que som nosaltres, ens associem o busquem paral·lelismes amb altres animals, no? I els donem valor de poder, l'àliga, el lleó, etc, etc. I poques vegades busquem versemblança o busquem proximitat amb els arbres, no? I em feia gràcia enfatitzar aquestes paraules de Mancuso en el sentit de que l'arbre transmet força, poder i reialesa, en aquest cas, per ser un dels éssers més importants que hi ha a la capa de la Terra, i més en el món mediterrani.
0: Clar, estem acostumats a que ens portis a boscos, a alguns cims. Com és que parlem d'aquesta olivera i d'aquest oliverà en general com a santuari natural?
1: Doncs perquè les oliveres són arbres sagrats des de temps immemorial. Ho són per les tres religions monoteístes, pels jueus, pels cristians i pels musulmans, doncs la consideren un arbre sagrat. I en l'antiguitat també ho era. En la Grècia clàssica, al costat del Partenó i de molts altres temples, era fàcil trobar oliveres, no? I això també va lligat amb l'oli, no? O sigui, l'oli no només és un aliment o un condiment, sinó que tenia un valor simbòlic molt important. Penseu que en el món clàssic servia per ungir els reis o els atletes, i en el món del cristianisme, per exemple, apareix en sagraments, com en el baptisme, amb l'unció dels malalts, en l'ordenació sacerdotal. Per tant, L'arbre de per si ja és sagrat, un oliverà encara és més important, i recordar el valor religiós o espiritual o simbòlic que té l'oli, em semblava que feia mereixedor aquest oliverà d'estar aquí, en aquesta secció.
0: Haurem d'anar a Sardenya.
1: Evidentment.
0: Josep, amb quina música acabarem?
1: Sempre m'agrada acabar amb músiques festives i més en temps primaveral. Us he buscat una cançó que parla de la relació entre el món rural i la ciutat, d'un duet que es diu Analosa, una cançó que es diu Flors i Violes, que és això, una gent que canta en folk i que ho fan molt bé i que donen aquesta alegria vital, no?, de relacionar-se amb tot el que ens envolta.
0: Josep, moltíssimes gràcies. Fins la propera.
1: Fins la

0: El like d'aquesta setmana el volem dedicar al cicle Llunes, que està organitzat per l'associació País Conscient amb el suport de la Casa d'Espiritualitat Sant Felip Neri de Barcelona. És una proposta que explora la neurociència, l'epigenètica i també la interioritat compromesa. De fet, País Conscient va néixer a partir de l'experiència del Pla Nacional de Valors que va encarregar la Generalitat de Catalunya entre el 2011 i el 2015. I des d'aleshores, l'entitat continua treballant per a reflexió. De fet, des de fa uns anys, organitza aquest cicle Llunes, que enguany va dedicat a la neurociència amb consciència. De tot plegat, en volem parlar amb Anna Jarque, que és gestora cultural i secretària de l'associació. Anna Jarque, com està? Benvinguda.
1: Hola, moltes gràcies. Estic bé. Moltes gràcies per convidar-nos.
0: A vostè per acceptar la invitació. Començo preguntant-li per ubicar una mica les persones que ens escoltin i que potser no ho tenen gaire present. Què va ser aquell Pla Nacional de Valors?
1: El Pla Nacional de Valors va ser un encàrrec de la Generalitat per intentar com anar construint entre tots un país millor, un món millor, sense cap mena de sentit utòpic, sinó precisament tocant de peus a terra amb una sèrie d'experts, es va comptar més de 500 experts, dels àmbits de cultura, economia, política, educació, art, i eixos transversals que traspassaven tots aquests àmbits, com era l'espiritual i les religions, etc. I llavors, a partir d'aquí, era cadascú, es feien unes reunions de cada àmbit concret a través d'un coordinador i es anava avançant en com anar arrelant, no tant arrelant, sinó construint. L'arrelament ha de ser després feina de tots i no només de l'administració, sinó de cada entitat que configurem al país, no?
0: Mm-hmm. De fet, aquest Pla de Valors es va impulsar entre 2011 i 2015, com comentàvem, però, com bé deia, és important donar-li una continuïtat per a aquest arrelament, no?
1: Exacte. Aquest com a encàrrec que va ser que llavors vam fer un acte simbòlic a l'any 2016 d'entrega d'aquest Pla de Valors. Siguem clars, amb tants canvis polítics mai saps això, si va parar en un calaix, queda allà fet i prou, i després ja és responsabilitat o sensibilitat de cada política que hi hagi càrrec, si li dona temps de portar-ho endavant, d'intentar anar aplicant tot aquest Pla de Valors a través de les pròpies eines que nosaltres proposàvem, no? Aleshores, com tot això no deixava de ser un equip humà que ens anàvem trobant, vam ja trencar aquestes línies que implicava ser d'un àmbit o d'un altre, i ens vam anar reduint, per una qüestió humana d'agendes personals i professionals, a un grup de persones que vèiem la necessitat de seguir precisament treballant en la reflexió i en l'acció, amb l'acció i amb la reflexió. I això és aquí on ho vam concretar, iniciant el simposi d'interioritat compromesa a l'any 2018, és quan vam fer el primer simposi.
0: De fet, entre les diferents iniciatives que demostren que això s'ha anat aplicant i que s'ha anat arrelant d'alguna manera, no?, més enllà d'aquest Pla Nacional de Valors, hi ha aquest cicle Llunes del que avui volíem parlar. Què és? Quin és l'esperit del cicle Llunes?
1: L'esperit de les Llunes, el títol complet, és Llunes del Simposi. És a dir, la Lluna és aquell satèl·lit que va al voltant de la Terra, les Llunes del Simposi són aquells satèl·lits, aquelles sessions, aquelles jornades que fem al voltant del calendari del Simposi. I aleshores ens servia, evidentment, per visibilitzar encara més la realització del Simposi i fer una crida que vingués més persones. I aleshores, fent aquestes conferències extres, aquestes llunes, era la manera que seguíem anunciant aquest simposi. Les llunes, l'esperit inicial va ser aquest, en tant que també aquelles persones que resultava que no podien assistir al simposi per agenda, però teníem moltes ganes i ens resultava molt interessant que seguissin al costat nostre, els hi creàvem aquesta jornada explícita per ells perquè poguessin venir. Era, en lloc d'un simposi, que és un conjunt de conferències, aquell dia la Lluna venien aquella persona sola. És per això que, per exemple, les dues primeres llunes van ser el 2023 amb en Jordi Pigem per un costat i un altre dia en Rafael Vizquerra, que van ser dues de les persones que van estar molt implicades també en el Pla de Valors i que, dic, era una qüestió tan anecdòtica com que per la data del simposi no podien venir, vam crear aquest espai perquè poguessin ells igualment assistir a una xerrada, assistir, fer una xerrada i així seguir configurant aquest fil i xarxa de persones, cadascú des d'àmbits molt diferents, però que seguim creient i aplicant el que significa una consciència, tant en el nostre àmbit professional, sobretot per poder-lo fer-lo més explícit, per poder-lo fer més extens, i evidentment, si pot ser a nivell personal, tant millor, no?
0: Doncs serà el dimecres 10 de juny amb aquesta lluna, però abans d'acabar, Anna, li voldria demanar, vostès que porten tant de temps reflexionant, no?, tots aquests anys, quins creuen actualment, perquè imagino que això també va canviant amb el temps, quins haurien de ser els valors de la societat catalana que haurien de regir-la, vaja?
1: Sentit comú. Bé, no el sentit comú és un dels valors, sinó el sentit comú. Quins valors? Els que puguis pensar són els que són importants, els que coneixem de tota la vida, no? Respecte, consciència, fer més èmfasi amb la creativitat i l'art són dos valors molt importants. Aquesta cura d'un mateix per poder-se donar als altres. Al cap i a la fi parlem de coses que tots sabem, però es tracta de, insistim, nosaltres com a associació no només reflexionem per quedar-nos allà, deixa'm dir l'expressió, penjats, pensant en això, sinó com ho aterrem i a través de quines dinàmiques és important, de quines activitats, siguin xerrades, siguin jornades de treball, tot això ho podem aterrar perquè seguir fent cadascú el nostre petit granet de sorra, posar aquest petit granet de sorra, aquest és el valor de la comunitat, seria el valor de la confiança, el valor de l'esperança no ingènua, sinó conscient de que tot seguirà endavant si seguim treballant des d'una fortalesa individual i responsabilitat, però evidentment no oblidant que tot això només es pot fer en comunitat.
0: I aquesta és la tasca que està fent País Conscient des de fa molts anys. N'hem parlat amb Anna Harke, gestora cultural i secretària d'aquesta entitat. Anna, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: A vosaltres. Fins aviat. Us esperem 10 de juny. Entrada lliure.
0: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé. Abans d'acabar, us regalem una nova recomanació literària de la mà de Conxa Perramon.
2: Un llibre d'Orhan Pamuk representa sempre una immersió en la història i un pont entre Orient i Occident. Nits de pesta és una epopeia històrica, hipnòtica i meticulosa ambientada a Minger, una illa fictícia al bell mig del Mediterrani durant una epidèmia de pesta al 1901. La illa és la 29a província de l'Imperi Otomà. El sultà Abdulhamid, preocupat pels estralls que l'epidèmia provoca en la població, i envia el seu inspector sanitari en cap, Bonkoski Pasha, i el jove i occidentalitzat doctor Nuri, que viatja acompanyat de la seva dona, la princesa Pakizeh, neboda del sultà. A Minger hi trobarem també un governador desbordat per la situació i un jove oficial de l'exèrcit. Amb aquests personatges, Pamuk tegeix una trama que explora la naturalesa humana davant l'adversitat i reflecteix el conflicte permanent entre la ignorància i el progrés. Alhora, l'obra funciona com una metàfora del crepúsculo de l'Imperi Otomà i del naixement de la República de Turquia. Alhora, l'obra funciona com una metàfora del crepuscle de l'Imperi Otomà i del naixement de la República de Turquia. La pesta és l'element vertebrador de la novel·la, una força incontrolable que colpeja per igual rics i pobres, musulmans i cristians. Les dificultats de les autoritats per fer complir la quarantena permeten a Pamuk reflexionar sobre el paper de la religió en la vida pública. El text analitza el poder, el nacionalisme i la resistència a la ciència de manera molt directa. Mentre els cristians acaten el confinament, part de la població musulmana segueix les indicacions del xeic Hamdullah, que sosté que l'únic refugi davant la plaga és la fe d'Alà. Tot i ser un viatge al passat, la novel·la retrata amb precisió el present, descriu històries de supervivència en una atmosfera asfixiant on les insurreccions polítiques i els assassinats conviuen en demandes de llibertat i actes d'amor i heroisme. El relat adopta un punt de vista femení singular. Està escrit per una historiadora fictícia que es basa en les cartes que la princesa Pasiquer enviava a la seva germana. La Pasiquer, una dona instruïda i lectora, relata principalment el que li explica el seu marit, ja que la seva condició de dona l'impedeix sorgir de palau. Amb aquest recurs literari, Pamuk critica l'opressió històrica i actual de les dones en determinades societats. Com és habitual en l'obra de Pamuk, la narració sorprèn a cada pas. Malgrat les seves més de 800 pàgines, la lectura atrapa el lector des del primer moment i no et deixa anar.
0: I fins aquí el Valors a l'Alça d'aquesta setmana. Ja sabeu, però, que podeu recuperar tots els continguts del programa a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a @revistavalors, també les aplicacions iBooks i Spotify i a la plataforma La Xarxa Més. Nosaltres hi tornem la setmana que ve, mateix dia, mateixa hora i mateix lloc, però amb nous temes i amb més protagonistes. Moltes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Tornen a estar tancats a aquesta hora els representants sindicals amb la consellera Niubó al palauet annex del Departament d'Educació per desencallar el conflicte. El principal escull de la negociació és ara la clàusula de garantia salarial. Jordi Fortià.
2: Aquest matí, centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir.
0: Esplugues Televisió, Andrea Martínez.
3: Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives.
0: L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat.
2: Les ADF denuncien que l'empresa no havia fet els treballs de neteja perimetrals necessaris per evitar fets com els d'ahir. També asseguren que molts municipis del Maresme estan en la mateixa situació.
0: Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
4: Els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
5: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent.
0: La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis.
2: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president, Salvador Illa.
6: A partir de dilluns fins als 40. Aquest és l'anunci que a partir de dilluns guanyarem perquè té èxit.
0: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
2: Miró i Gaudí, natura i mística, mostra admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. Elena Alonso és la comissària de la mostra.
7: En les línies curves, en el uso del color, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
0: I en esports, Toni Castro, vespre amb molt d'esport en joc.
8: Tenim en joc l'última jornada de l'ACB, el descans Baxi Manresa 56, Madrid 48. I a dos quarts de nou, bàsquet Girona 6 a Joventut, Ucam, Hajo Pos Lleida i Morabanc Andorra Barça. En hoquei, a dos quarts de nou, el Calafell juga el primer partit de semifinals de l'hoquei Lliga a la pista del Liceo. En futbol, a les 9, el Sabadell juga al camp del Madrid Castilla, l'anada a semifinals per l'ascens de la segona divisió, i també a les 9, el Barça de Futbol Sala juga el primer partit de quarts pel títol contra el Valdepeñas, amb homenatge al mític Sergio Lozano.
1: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Una altra vegada el temps completament estiuenc ha estat patrimoni de Catalunya les últimes hores i, de fet, en aquests moments estem parlant d'unes temperatures desorbitades, sobretot a la Vall de l'Ebre i al Pla de Lleida, fins i tot a pujar més que ahir. La temperatura, i en alguns indrets de la Ribera d'Ebre, per exemple, hem arribat a la xifra dels 40 graus de màxima. Ara bé, aquesta mateixa calor ha fet esclatar alguns núvols que a hores d'ara, i de fet fa poca estona, deixaven bones tempestes, per exemple, cap a l'Alt Urgell, també al Solsonès i, sobretot, a la comarca del Berguedà. Al llarg d'aquest vespre encara tindrem algun xàfec en aquesta zona del Prepirineu, sobretot. Una nit una altra vegada suau, però ja més tranquil·la. De fet, el dissabte despertaran pocs núvols i només alguns a la costa. Compte perquè per la tarda tornarem a tenir algunes tempestes més extenses que avui, sobretot al Prepirineu, arribant fins a la Catalunya central o ja al vespre a les comarques de Ponent. Demà continuarà la calor, també la xafogor, però baixa mínimament la temperatura respecte avui. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs d'aquesta hora destaquem una via tallada per un accident. Es tracta de la Nacional 340 a l'altura d'Alcanar. De moment, per aquesta topada, es troba tallada en els dos sentits de la marxa i el trànsit es desvia per l'interior de la població. Hi ha, de moment, aturades en aquest punt en els dos sentits de la marxa. Pel que fa a volum de trànsit, en el cas de l'autopista AP7, la zona del Vallès no acaba de fer net del tot. Encara tenim trams de lentitud aturades ben bé entre Santa Perpètua i la zona de Montornès, en sentit nord, en sentit Girona. Pel que fa al tram sud, sí que va millorant aquesta autopista AP7, això sí, amb trams, punts d'intensitat i lentitud a Castellbisbal i a Martorell, en sentit, per tant, Tarragona. Destacar aquesta hora la C58 i la C33, les dues de Montcada fins al Nus, encara d'entrada a Barcelona, la C60 Argentona, en sentit Mataró, i també algunes vies de la costa, en aquest cas, per exemple, a la C63 hi ha aturades d'uns 2 quilòmetres per entrar a Lloret. És tot de moment. Bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Tornen a estar tancats a aquesta hora els representants sindicals amb la consellera al Palauet annex al Departament d'Educació per desencallar el conflicte. El principal escull de la negociació és ara la clàusula de garantia salarial.
4: Les converses s'han reprès poc després de les 6 de la tarda, després d'un llarg recés. Educació ha aprofitat la pausa per tenir converses paral·leles amb els diferents sindicats, amb l'objectiu de llimar discrepàncies i cercar acords de manera més quirúrgica.
0: Mentrestant, representants sindicals han reprès les protestes al carrer, on han tornat a tallar la via Augusta de Barcelona en els dos sentits. I tot plegat en una nova jornada de vaga a l'Anoia, al Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe, fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
5: Bona tarda. Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot a Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia, i portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
0: També en el marc de la vaga de docents, una trentena de monitors del lleure educatiu s'han manifestat aquest matí a la seu de Fundesplai, al Prat de Llobregat, per reclamar millores al conveni laboral.
4: I per disposar de més recursos en el servei de vetlladors als centres educatius. Una protesta organitzada per la CGT i que s'emmarca en la vaga territorial d'educació convocada avui al Baix Llobregat, l'Anoia, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès.
0: I ara sí, estem en condicions d'anar fins a aquest Palauet annex al Departament d'Educació per saber com estan seguint aquestes negociacions. Esplugues Televisió, Clàudia Bronsó, bona tarda.
6: Molt bona tarda. Hem de dir que la reunió que estava prevista que es reprengués a 3:45 s'ha reprès fa tan sols 20 minuts. Això sí, l'ambient avui era molt diferent al que es respirava ahir. Els sindicats es mostraven optimistes, es podia veure un somriure a la cara, i això el que ens fa pensar és que avui podríem estar davant d'un possible preacord. Un preacord que, si fos realitat després d'aquesta reunió, es convertiria en acord a partir de principis de la setmana vinent. Recordem que la gran disputa de totes aquestes protestes es deu al salari. Des dels sindicats es vol que s'augmenti a 400 euros al mes de cara al 2029 i que aquests diners siguin aportats de manera íntegra pel govern de la Generalitat, no com es proposava des del Departament d'Educació, on aquests 400 euros sí incluïa la pujada estatal. Per tant, a hores d'ara només ens queda estar pendents de si això també serà una realitat, si s'arriba finalment en una entesa entre el Departament i el sindicat en el que ja és el 8è dia de reunions.
0: Gràcies, Clàudia. Doncs encara al voltant de l'educació, a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï.
4: És una de les novetats de les PAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona, que surtin abans de casa.
0: Maite Polo.
7: Els vigilants de les PAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
8: Són elements dissuasoris que el que volen és, el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
7: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol, com fan totes les altres comunitats autònomes.
0: I avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transport són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. Són dades de l'estudi d'inserció laboral d'ensenyaments professionals que s'han fet públiques avui. Sílvia Fernández.
9: 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
10: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
9: Coma remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat posteriorment a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial.
4: El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava l'entorn.
0: Paral·lelament, les ADFs denuncien que l'empresa no havia fet els treballs de neteja perimetrals necessaris per evitar fets com el d'ahir. De fet, la denúncia va molt més enllà perquè asseguren que molts municipis del Maresme estan en la mateixa situació. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
11: Els fets d'Òrrius mostren una realitat. No s'ha fet la feina per separar les zones boscoses dels polígons i les urbanitzacions. Així, els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
12: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent. Igual que passa amb inundacions, les assegurances, si tu no compleixes la normativa, doncs no et cobreixen i acabes anant a parar al Consorci de Seguros.
11: En concret, les ADF denuncien que a la mateixa localitat d'Òrrius, envoltada de bosc, no es disposa d'aquesta franja de protecció perimetral contra els incendis. Aquest fet, a més d'incrementar exponencialment el risc d'incendi, també fa molt més difícil, asseguren, controlar les flames i protegir les persones i les edificacions que puguin sortir-ne afectades.
0: El PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen el partit.
4: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots. Serien 11 punts per sobre del PP, que n'obtindria el 24,9%. La distància entre aquests dos partits es redueix, ja que l'anterior enquesta era del 12,8. El PP, doncs, retalla distància. Vox obtindria el 16,2% dels vots, sumar el 5,7%. Podem en guanyar 3 i obtindria el 2,5%. Esquerra baixa a 2,6% i Junts es manté a 0,8. L'enquesta es va fer abans de la imputació de Zapatero i del registre de la UCO a la seu del PSOE pel cas Alere Díaz.
0: A Catalunya, la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara el topall eren 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal.
13: Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
14: A partir de dilluns fins als 40.
15: Ja.
14: Aquest és l'anunci que fem a partir de dilluns. Ho guanyarem perquè té èxit.
13: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
14: I anem millorant. Tenim 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi, perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, i no estem tancats a res.
13: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
0: I a Barcelona, el ple ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella, amb els vots a favor del PSC i Junts, i l'abstenció del PP.
4: Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 180, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura i de pedicura, botigues de complements de mòbils i de venda de productes canàbics, entre altres. El regidor del districte, Albert Batlle, ha dit que és un bon pla perquè ha de servir per ordenar i equilibrar, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra s'hi han oposat perquè temen que abocarà el districte a una dependència més gran del turisme i que convertirà Barcelona en una ciutat souvenir.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En clau econòmica, la inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i amb els preus dels aliments, que es mantenen.
4: Tot i l'estabilitat als últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril, fins al 2,9% interanual.
0: Catalunya registra un rècord de temperatura per un mes de maig amb 39 graus i mig a Vinebre. Així ho ha detallat el Meteocat.
4: La dada supera els 38 graus i mig d'aquest dijous que es van notificar a la mateixa estació. Durant aquest divendres, les temperatures s'han enfilat per sobre dels 37 graus i mig a territoris com Ascó, el Pantà de Riba-Roja, Torres de Segre, Serós o Batea. Aquest passat dijous, els termòmetres van registrar temperatures màximes en 31 de les 126 estacions amb més de 20 anys de dades, sobretot a les Terres de l'Ebre i l'Empordà.
0: Doncs relacionat amb la calor, 22 municipis de la demarcació de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica d'1,5 milions d'euros, nous materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer.
4: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls de les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització, amb banderoles i cartelleria. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres del litoral barceloní. En parlava Josep Ramon Mut, diputat de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
15: Tenim aquesta obligació de tractar-lo com un espai natural que és. Però en segon terme és justament el tema de la salut. Al final, les platges són un espai d'ús cada vegada més extensiu, amb, i pensem, i això és molt important, amb cada vegada menys sorra.
4: La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
0: No deixem les platges perquè Canet acull aquest cap de setmana la 13a edició de neteja del fons marí. Es tracta d'una jornada de protecció del litoral, una iniciativa impulsada per l'entitat Talassa Canet Amics del Mar. Ràdio Canet, Carlota Tanganelli.
16: La proposta convertirà el passeig marítim de Canet en un espai de sensibilització ambiental, activitats familiars i accions de preservació del medi marí. A partir de les 9 del matí aniran arribant la trentena de bussejadors que ja han confirmat la seva participació i a les 10 es farà una xerrada per explicar el funcionament de l'activitat. Posteriorment, els residus recollits seran separats i classificats. La jornada culminarà amb un acte de tancament educatiu que servirà per compartir els resultats de la neteja i posar en valor la feina col·lectiva feta durant el matí. Toni Salvà és membre de Talassa.
17: Al final de la jornada doncs farem explicació del que s'ha recollit d'una manera més o menys didàctica perquè és públic en general, que pugui venir, doncs que vegi què és el que arriba al mar. Heu de pensar que el mar comença en casa nostra, des del vàter, que a vegades es llencen coses al vàter que no s'haurien de llançar, doncs aquestes coses arriben al mar.
16: Val a dir que durant el matí també es farà una festa de l'escuma amb música i activitats infantils al passeig marítim.
0: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX, Miró i Gaudí, Natura i Mística. Mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida, David Navarro.
18: Miró i Gaudí, Natura i Mística presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
19: En les línies curves, en el uso del color, esa influència que tenen el trencadís de Gaudí, i luego també tota una sèrie d'influències místiques i també més transcendentals, elements que formen part del llenguatge habitual de Joan Miró, com per exemple totes les al·lusions al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
18: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
0: I el Dansaneu farà un pas endavant aquest estiu amb una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o amb aliances amb altres festivals. Se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost. Lleida Televisió, Ricard Gómez.
20: El Dansaneu celebra 35 anys amb una edició on l'aposta per la creació pròpia serà la protagonista. Serà entre el 24 de juliol i el 2 d'agost a les Valls d'Àneu, amb prop de 40 propostes que abracen la dansa, la música i el patrimoni material i immaterial. Destaquen 4 produccions pròpies i 2 coproduccions, la xifra més alta de la història del festival. Així ho ha destacat aquest divendres la directora del festival, Ruth Martínez, durant la seva presentació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs a Lleida.
21: No és un festival finalista,
1: és important, diguem, ajudar a tots els creadors, els moltíssims que hi ha al país, intentar també que aquells projectes no neixin i morin aquell dia. Per tant, és molt important aquest treball en xarxa que anem fent, coproduccions, i que els artistes puguin treballar, no?
20: En l'àmbit musical destaquen les actuacions del Petit de Caleril, el grup Obeses i la companyia elèctrica d'Arma. La meitat dels espectacles seran gratuïts i l'altra meitat de pagament amb preus que oscil·laran entre els 10 i 25 euros. Les entrades ja es poden adquirir al web del festival.
3: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
21: Bona tarda, Lali. En bàsquet, avui es disputa l'última jornada de la fase regular de la CB i ara mateix tenim en joc el Nou Congost, el Baxi Manresa, Reial Madrid. Anem en directe amb Jordi Givert, de Ràdio Sallent. Jordi, com va el partit?
22: Bona tarda des del Nou Congost. Ara mateix estem al tercer quart, queden 3 minuts per acabar el període i el Manresa guanya per només 4 punts, 68-69-65, en un partit especial perquè fa 28 anys que el Baxi Manresa no guanya el Reial Madrid, el rival d'avui, i a més, Dani Pérez, el capità del Baxi Manresa, juga el seu últim partit després de 7 temporades al Nou Congost. Una victòria que seria important, històrica, aquí, a un Nou Congost que està ple avui, tot i l'alta temperatura, per disputar aquest partit a les 6 de la tarda.
21: Gràcies, Jordi. De moment, la victòria del Manresa en aquest partit ben especial contra el Reial Madrid a 8:45. Bàsquet Girona Joventut de Badalona, UCAM Hajo Pos Lleida i Morabanc Andorra Barça. En futbol, el Barça és a l'espera de fer oficial la incorporació d'Anthony Gordon com a nou jugador del club. El davanter anglès de 25 anys havia de ser presentat al migdia, però uns problemes burocràtics endarrereixen l'acte de benvinguda. El davanter anglès signarà fins al 2031. El Barça pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. I Michel Sánchez s'ha acomiadat de l'afició del Girona després de 5 temporades d'entrenador amb un emotiu missatge.
23: Futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és... La paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre.
21: Qui s'hi continua és Manolo González, que després de salvar l'Espanyol seguirà un any més dirigint l'equip blanquiblau a la primera divisió. Manolo ha puntuat amb un 7 la temporada del seu equip i ha valorat la seva continuïtat.

0: En hoquei, avui comença la semifinal del play-off al títol de l'hoquei Lliga Masculina a 8:45 al Liceu Calafell. Demà, 16:45, arrenca l'altra eliminatòria de semifinals al Palau Blaugrana, un Barça Igualada. I per últim, en futbol sala, el Barça rep el Valdepeñas a 9:00 PM en el primer partit dels quarts de final del play-off al títol de la primera divisió.
1: Gràcies, Toni. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Tots els marroquins roben...
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
7: Braseria La Bolera.
8: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
7: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
8: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
7: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
8: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
7: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.

0: per just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Tornen a estar tancats a aquesta hora els representants sindicals amb la consellera Niubó al Palauet annex al Departament d'Educació per desencallar el conflicte. El principal escull de la negociació és ara la clàusula de garantia salarial. Jordi Fortià.
2: Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir.
3: Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives.
0: L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat.
2: Les ADF denuncien que l'empresa no havia fet els treballs de neteja perimetrals necessaris per a

0: evitar fets com el d'ahir. També asseguren que molts municipis del Maresme estan en la mateixa situació.
1: Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
2: Els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen el dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
3: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent.
1: La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis.
0: Una mesura que beneficiarà a unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa, que també ha obert la porta a ampliar-ho fins als 55 anys.
4: I anem millorant. Tenim 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi, perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, així no estem tancats a res.
1: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
0: Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. Elena Alonso és la comissària de la mostra.
5: En las líneas curvas, en el uso del color, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
1: I en esports, Toni Castro, vespre amb molt d'esport en joc.
6: Tenim en joc l'última jornada de l'ACB de bàsquet al descans. Ara mateix al final del tercer quart, Baxi Manresa 74, Madrid 71. A dos quarts de nou, bàsquet Girona 6 a Joventut i UCAM Murcia, Jaio Posdeira i Morabanc Andorra Barça. En hoquei, a dos quarts de nou, el Calafell juga el primer partit de semifinals de l'hoquei Lliga a la pista del Liceo. En futbol, a les 9, el Sabadell juga al camp del Madrid Castilla en l'anada de semifinals per l'ascens a la segona divisió. I també a les 9, el Barça de Futbol Sala juga el primer partit de quarts pel títol contra el Valdepeñas amb homenatge al mític Sergio Lozano.
7: Notícies en xarxa, edició vespre.
1: Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
8: Bona tarda. Una altra vegada el temps completament estiuenc ha estat patrimoni de Catalunya les últimes hores i, de fet, en aquests moments estem parlant d'unes temperatures desorbitades, sobretot a la Vall de l'Ebre i al Pla de Lleida. Fins i tot ha pujat més que ahir la temperatura i en alguns indrets de la Ribera d'Ebre, per exemple, hem arribat a la xifra dels 40 graus de màxima. Ara bé, aquesta mateixa calor ha fet esclatar alguns núvols que a hores d'ara i, de fet, fa poca estona, deixaven bones tempestes, per exemple, cap a l'Alt Urgell, també al Solsonès i, sobretot, a la comarca del Berguedà. Al llarg d'aquest vespre encara tindrem algun xàfec en aquesta zona del Prepirineu, sobretot. Una nit una altra vegada suau, però ja més tranquil·la. De fet, el dissabte despertaran pocs núvols i només alguns a la costa. Compte perquè per la tarda tornarem a tenir algunes tempestes més extenses que avui, sobretot al Prepirineu, arribant fins a la Catalunya central o ja al vespre a les comarques de Ponent. Demà continuarà la calor, també la xafogó, però baixa mínimament la temperatura respecte avui. N'estem pendents a la xarxa.
1: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Eduard Sánchez, bona tarda.
9: Hola, bona tarda, Lali. Doncs, de moment, circulació que va millorant, que va estabilitzant-se, malgrat que tenim encara algunes incidències. Per exemple, ara mateix hi ha un tram de retencions a l'autopista P7 a l'altura del Perelló, en sentit sud, en sentit Castelló, a causa d'un camió avariat. De moment, un carril tallat aquí en aquest punt, que dificulta la mobilitat en aquest tram d'un més o menys uns 4 quilòmetres de retencions. Pel que fa a volum de trànsit, ens en queda encara a la mateixa autopista P7, a la zona del Vallès, tot i que ja ha millorat. La zona de Mollet, de Montmeló, també Montornès, amb trams ara ja més fragmentats de lentitud i aturades en sentit Girona. També la C60, tot i que ha millorat, encara va plena a la zona d'Argentona, tocant a l'autopista de Maresme, una autopista que, de fet, entre Cabrera i Mataró va força carregada també en sentit nord. La C58 d'entrada, encara amb lentitud entre Montcada i Torre Baró, i les rondes de Barcelona, tot i que també han millorat molt, encara presenten alguns trams, sobretot la ronda de dalt i en sentit Trinitat entre Sant Gervasi i la zona de Vallcarca. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: Tornen a estar tancats a aquesta hora els representants sindicals amb la consellera al palauet annex del Departament d'Educació per desencallar el conflicte. El principal escull de la negociació és ara la clàusula de garantia salarial.
0: Les converses s'han reprès poc després de les 6 de la tarda, després d'un llarg recés. Educació ha aprofitat la pausa per tenir converses paral·leles amb els diferents sindicats amb l'objectiu de llimar discrepàncies i cercar acords de manera més quirúrgica.
1: Mentrestant, representants sindicals han reprès les protestes al carrer on han tornat a tallar la via Augusta de Barcelona en els dos sentits. Anem, doncs, fins a aquest punt on hi tenim les companyes d'Esplugues Televisió. Clàudia Brunsó, bona tarda.
10: Molt bona tarda. Una reunió a la tarda que s'ha reprès 3 hores més tard i on avui l'ambient ja respirava diferent al d'ahir. S'ha girat la volta a la truita en aquest sentit i és que els sindicats es mostraven positius. Per tant, això ens fa pensar que el preacord podria ser una realitat avui i que, per tant, si fos així, de cares a principis de la setmana vinent parlaríem d'un acord entre el Departament d'Educació i els sindicats. Però caldrà esperar un cop finalitzi aquesta reunió. Recordem que la gran disputa de tot això es deu sobretot al salari. Des dels sindicats es vol que s'augmenti a 400 euros al mes de cara al 2029. No com es proposava des del Departament d'Educació, on es deia que aquests 400 euros el que s'incluïa és la pujada estatal. Escoltem a Ramiro Gil, portaveu de professors de secundària.
11: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
10: Des dels sindicats també demanen que la clàusula de garantia salarial pugi automàticament al salari en funció de l'IPC. Des del departament, però, argumenten que això no està a les seves mans. A hores d'ara, la via Augusta d'aquí a Barcelona continua tallada i, per tant, estem esperant quan finalitzi aquesta reunió i quins són les sensacions i els resultats.
1: Moltíssimes gràcies, Clàudia, i tot plegat en una nova jornada de vaga a l'Anoia, al Garraf, a l'Alt i al Baix Penedès i al Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe, fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Esplugues Televisió, Andrea Martínez, bona tarda.
12: Bona tarda. Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot de Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal en la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
1: També en el marc de la vaga de docents, una trentena de monitors de lleure educatiu s'han manifestat aquest matí a la seu de Fundesplai, al Prat de Llobregat, per reclamar millores al conveni laboral.
0: I per disposar de més recursos en el servei de vetlladors als centres educatius. Una protesta organitzada per la CGT i que s'emmarca en la vaga territorial d'educació convocada avui al Baix Llobregat, l'Anoia, el Garraf i l'Alt i el Baix Penedès.
1: Doncs encara al voltant de l'educació, a la selectivitat enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï.
0: És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
13: Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
14: Són elements dissuasoris que el que volen és, el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
13: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat, amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol, com fan totes les altres comunitats autònomes.
1: I aquesta tarda ha acabat el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores a Granollers amb el compromís per al futur expressat en una declaració llegida al final. Des de Ràdio Granollers n'informa Elisenda Coquet.
15: Durant quatre dies, representants de 140 ciutats i 15 països han participat de les ponències, diàlegs i activitats del Congrés. I avui han fet la cloenda on l'Associació Internacional de Ciutats Educadores ha premiat tres projectes que porten a terme l'Ousada, Portugal, Medellín, Colòmbia i São Paulo, Brasil, per al bé dels infants i de la comunitat intergeneracional. L'alcaldessa de Granollers, Alba Barnosell, ha agraït el treball que han fet abans del Congrés 1.400 alumnes d'escoles i instituts de la capital del Vallès Oriental i els municipis de la conurbació, Canovelles, Les Franqueses i la Roca del Vallès.
16: Una mirada fresca, nova, inquieta, la dels infants i la dels nostres joves. Per tant, gràcies.
15: Granollers ha passat el relleu a Montevideo, la capital d'Uruguai, per organitzar el 19è Congrés Internacional de Ciutats Educadores l'any 2028.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat posteriorment a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial.
0: El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava l'entorn.
1: Paral·lelament a les ADF denuncien que l'empresa no havia fet els treballs de neteja perimetrals necessaris per evitar fets com el d'ahir. De fet, la denúncia va molt més enllà, perquè assegura que molts municipis del Maresme estan en la mateixa situació. Mataró Ràdio, Josep Maria Espà.
2: Els fets d'Òrrius mostren una realitat. No s'ha fet la feina per separar les zones boscoses dels polígons i les urbanitzacions. Així, els forestals tornen a destacar la importància de tenir aquestes franges de protecció perimetral al voltant dels nuclis urbans i edificacions, tal com estableix la llei, però que molts pobles del Maresme no tenen al dia. Oriol Bassa, representant de la Federació d'ADFs de Catalunya.
3: N'hi ha que no tenen franja, però n'hi ha aquells que les tenen i no les tenen ben fetes. D'altres hi ha un excés de vegetació, potser es van obrir fa 20 anys i només es desbrossen i no s'aclareixen els arbres i han anat creixent. Igual que passa amb inundacions, les assegurances, si tu no compleixes la normativa, doncs no et cobreixen i acabes anant a parar al Consorci de Seguros.
2: En concret, les ADF denuncien que a la mateixa localitat d'Òrrius, envoltada de bosc, no es disposa d'aquesta franja de protecció perimetral contra els incendis. Aquest fet, a més d'incrementar exponencialment el risc d'incendi, també fa molt més difícil, asseguren, controlar les flames i protegir les persones i les edificacions que puguin sortir-ne afectades.
1: El PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen al partit.
0: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots. Serien 11 punts per sobre del PP, que n'obtindria el 24,9%. La distància entre aquests dos partits es redueix, ja que l'anterior enquesta era del 12,8. El PP, doncs, retalla distància. Vox obtindria el 16,2% dels vots, sumar el 5,7%. Podem en guanyar 3 i obtindria el 2,5%. Esquerra baixa el 2,6% i Junts es manté al 0,8%. L'enquesta es va fer abans de la imputació de Zapatero i del registre de la UCO a la seu del PSOE pel cas de Leire Díaz.
1: A Catalunya, la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara el topall eren els 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per la compra d'un pis i el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal.
17: Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
4: A partir de dilluns fins als 40. Ja. Aquest és l'anunci que fem a partir de dilluns. Ho guanyarem per què? Perquè té èxit.
17: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
4: I anem millorant, anem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 50, sí, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi, perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, i no estem tancats a res.
17: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
1: I a Barcelona, el ple ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor del PSC i Junts i l'abstenció del PP.
0: Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 180, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura i pedicura, botigues a complements de mòbils i de venda de productes canàbics, entre altres. El regidor del districte, Albert Batlle, ha dit que és un bon pla perquè ha de servir per ordenar i equilibrar, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra s'hi han oposat perquè temen que abocarà el districte a una dependència més gran del turisme i que convertirà Barcelona en una ciutat souvenir.
7: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En clau econòmica, la inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i amb els preus dels aliments que es mantenen.
0: Tot i l'estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com els aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril, fins al 2,9% interanual.
1: Catalunya registra un rècord de temperatura per un mes de maig amb 39 graus i mig a Vinebre, així ho ha detallat el Meteocat.
0: La dada supera els 38 graus i mig d'aquest dijous que es van notificar a la mateixa estació. Durant aquest divendres, les temperatures s'han enfilat per sobre dels 37 graus i mig a territoris com Ascó, el Pantà de Riba-roja, Torres de Segre, Serós o Batea. Aquest passat dijous, els termòmetres van registrar temperatures màximes de 31 en les 31 de les 126 estacions amb més de 20 anys de dades, sobretot a les Terres de l'Ebre i l'Empordà.
1: I 22 municipis de la demarcació de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, nous materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Mar Ferrer.
18: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls de les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització, amb banderoles i cartelleria. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres del litoral barceloní. En parlava Josep Ramon Mut, diputat de Comerç, Consum i Salut Pública de la Diputació de Barcelona.
19: Tenim aquesta obligació de tractar-lo com un espai natural que és. Però en segon terme és justament el tema de la salut. Al final, les platges són un espai d'ús cada vegada més extensiu, i penseu, i això és molt important, amb cada vegada menys sorra.
18: La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
1: I estem ara en condicions de tornar cap al Departament d'Educació perquè sembla que la reunió entre sindicats i la consellera, Esther Niubó, ja hauria acabat. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
20: Molt bona tarda. Hem de dir que no, la reunió no ha acabat. Ha semblat perquè des de la CGT han decidit baixar del carro, perquè com està anant la reunió consideren que no va en la seva línia, que la consellera d'Educació realment no els està escoltant, i en paraules de la portaveu ha dit que demanen la dimissió d'Esther Niubó i que alhora consideren que la consellera està segrestada per Comissions Obreres i per UGT, que recordem que és amb qui el Departament d'Educació ja va firmar un pacte al mes de març. Tenim precisament un tall de la CGT, anem-lo a escoltar.
1: Doncs era la nostra companya, Clàudia Brunsó, des del Departament d'Educació, que ens explicava que el sindicat CGT s'ha aixecat de la taula de negociacions. Semblava doncs, que en un inici les converses havien acabat, però finalment no ha estat així. És el propi sindicat CGT que, com dèiem, s'ha aixecat de la taula de negociacions. No hem pogut escoltar aquesta valoració del sindicat. La reunió, en qualsevol cas, continua amb la resta de sindicats. Estarem pendents de saber doncs, l'última hora sobre aquest conflicte del Departament d'Educació.
5: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX, Miró i Gaudí. Natura i mística mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro.
21: Miró i Gaudí, Natura i mística, presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
22: En les línies curves, en el uso del color, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
21: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Toni Castro, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El Barça és a l'espera de fer oficial la incorporació d'Anthony Gordon com a nou jugador del club. El davanter anglès de 25 anys havia de ser presentat al migdia, però uns problemes burocràtics endarrereixen l'acte de benvinguda al davanter anglès, que signarà fins al 2031. De fet, ja ha arribat a les oficines del Barça, un club que pagarà 70 milions d'euros i 10 més en variables al Newcastle. A la primera federació, al centre d'esport Sabadell, disputa a les 9 d'aquí una hora el partit d'anada de la semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió al camp del filial del Real Madrid. Sergi Parc, Ràdio Sabadell.
3: El play-off ja és aquí. Objectiu: que el camí del conjunt arlequinat s'allargui 4 partits i acabi amb la celebració a la nova Creu Alta. Per això serà primordial treure un bon resultat en l'anada de la semifinal, que té lloc a l'estadi Alfredo Di Stéfano. En aquest sentit, Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, afronta el partit amb la intenció de guanyar-lo sense pensar en la tornada.
4: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a primera federació jugant fora de casa. Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o... no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment i sense pensar en derivades.
3: 250 aficionats del Sabadell donaran suport des de les graderies de l'Alfredo Di Stéfano. Arbitra la basca Olatz Rivera. El xiulet inicial avui a les 9 de la nit.
2: I tenim en joc l'última jornada de la fase regular de l'ACB, tram final del Baxi Manresa, Real Madrid al Nou Congost. Jordi Givert, Ràdio Sallent, com va el partit?
5: Bona tarda, doncs el partit està molt calent aquí al Nou Congost. Sergi Escariola, entrenador del Real Madrid, ha estat expulsat per dues tècniques després de protestar de forma reiterada durant bona part de l'enfrontament. Ubal i Reyes són els jugadors més destacats del Baxi Manresa, que està fent un gran joc col·lectiu. Ara, quan queden 2 minuts i mig de partit, el Manresa guanya per només 3 punts, 88-85 al marcador, i seria una victòria històrica perquè des de l'any 1998 que el Real Madrid no perd aquí al Nou Congost.
2: Gràcies, Jordi. Emoció en aquesta victòria del Baxi Manresa contra el Real Madrid a 8:45. Bàsquet Girona, 6 a Joventut, UCAM, Hajo Pos Lleida i Morabanc Andorra, Barça. En hoquei, avui comença la semifinal del play-off al títol de l'hoquei Lliga Masculina a 8:45. Liceu Calafell, demà a 16:45. Arrenca l'altra eliminatòria de semifinals al Palau amb un Barça i Igualada. En futbol sala aquest vespre, el Barça rep el Valdepeñas a les 9 en el primer partit dels quarts de final del play-off. El títol a la primera divisió, un partit especial per Sergio Lozano, que rebrà un homenatge amb la retirada de la seva samarreta amb el número 9.
1: Moltíssimes gràcies, Toni. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Toni Castro als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos. Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Vols viure la dansa i el teatre musical aquest estiu?
6: Arriben els intensius de fusió, música i dansa. Formació, tècnica i emoció per a tots els nivells i edats, de la mà d'artistes i professors de renom i a un preu immillorable.
0: Gaudeix de la dansa clàssica, la contemporània i diverteix-te preparant els musicals més populars.
6: Intensius d'estiu de dansa i teatre musical de fusió. Una experiència única per créixer, compartir i expressar-te.
0: Aquest estiu, canta i balla amb fusió. Informa't a escolafusió.cat.
7: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
8: Busques tranquil·litat i la millor atenció? A Cugat Natura Residència t'oferim atenció 24 hores amb més professionals per resident, rehabilitació inclosa, espais luminosos i pàrquing privat. També estades temporals. Truca'ns al 935917100 i informa't sense compromís. Residència Cugat Natura a Sant Cugat.
9: Nosaltres som feliços.
10: Nosaltres som així.
11: Nosaltres, un programa de ràdio mensual amb el grup Catalònia Fundació Creativa, que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual o trastorn de conducta.
12: Benvinguts una altra vegada al programa de ràdio d'Espassur Valldoreix. Avui entrevistarem el Francesc Orella.
13: La entrevista de este mes la dedicamos a una de las modelos y presentadoras más destacadas de nuestra localidad.
14: Me parece súper elegante, un coche de color cava. ¿A ti te gusta el color cava, Miguel?
15: Sí.
12: Avui entrevistarem a la Gemma Mengual.
14: De festa un dia amb les amigues també, si podíem.
15: Igual que jo.
14: Clar que sí, s'ha de fer això, s'ha de fer.
11: Nosaltres. Cada mes, a Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
9: Nosaltres som genials.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: La música de tots els temps, a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Next Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esport, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del Torneig Escolar d'Escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria Rei, Reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat o Torrense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el Sant Cugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Esto no es serio, no. Es decir, hagan ustedes lo que quieran, pero desde luego no es serio.
3: Un programa produït pel Genís Marcet, Martí Civit, Joan Gimeno i Pedro Cerdán.
4: Joder, qué tropa.
3: L'hora dels joves.
5: Bona nit, bona tarda, bon migdia, bona matinada a tots els oients d'aquest
6: bon matí, no?
5: Programa.
6: I bon matí, bon matí, què?
5: Jo bon dia, bon dia.
6: No, has dit bon matinada. No hem dit bon dia. No, no, repetim.
7: Tornem-hi.
6: Repetim.
5: No, no, ara repetim, cap un Déu.
6: A veure, que hem de repetir, hòstia.
7: A veure, per favor.
6: Sisplau.
7: Què hi ha avui?
5: Calleu tots. Benvinguts a l'hora dels joves, al programa de Joves per Joves de Cugat Mèdia. Esteu escoltant la 91.5 Cugat Mèdia, la ràdio pública.
7: Sí, no, estan equivocats i no estan en Spotify.
5: Exacte, si no ho esteu escoltant per diferit.
6: 55 o 45, depèn de freqüència.
5: Som el Genís Marcet, el Joan Gimeno i el Martí Civit.
7: I una cosa, i el Pedro, que també vindrà avui.
5: I en Pedro?
6: On està el Pedro?
5: El Pedro està... No hi ha interferències, això vol dir que el Pedro no està a l'estudi.
7: No, però vindrà a l'estudi.
5: Vindrà a l'estudi, bueno, sí.
7: Escolta, és que no...
6: Ja vindrà el Pedro.
7: Ja veureu, perquè després el Pedro... Oh, espectacle. Oh,
5: la màgia de la ràdio. Avui, companys, tenim un programa no normal, però sí que basat en un programa normal. Tenim les notícies...
7: Basats en fets reals, també?
5: Tenim les notícies com cada dia. Després tenim una entrevista.
7: No, històries absurdes.
5: Històries absurdes. Després tenim una entrevista, això sí.
7: Ojut.
5: Una entrevista... a un convidat especial.
7: Ajut.
6: Ai, un convidat especial.
5: Que no trepitjar Cugat Mèdia mai.
7: No trepitjar Cugat Mèdia, però a nosaltres tampoc ens ha sentit.
6: Ah, és veritat. És veritat.
5: Tot seguit passarem a la secció de les merdes del Genís. Per acabar, farem la secció del Martí.
7: Sí, avui porto zona zero.
5: Doncs, sense més preàmbuls, comencem. Joan Gimbao,
7: última hora.
6: En exclusiva mundial...
7: Ah, no, és exclusiva.
6: El Teatre de la Unió torna a aixecar taló 15 anys després.
5: Tela marinera, tela marinera!
6: No, tela de la Unió, no tela unida.
7: Bueno, la tela és la que s'obre, perquè és pel taló, saps? Saps d'on ve taló? De tela.
5: Hòstia, com es nota que feia l'escènic.
6: No ho sabia, tio.
7: Ah, no ho sabia? És que es nota que és de Barcelona,
5: això que entra la selectivitat de l'escènic, això.
7: No, però jo m'ho sabia ja.
5: Perquè surt la tela del taló.
7: Oh! Uau.
6: Atenció,
5: tela,
6: perquè...
5: Tela marinera.
6: Més de 15 anys després, el Teatre Unió Centre Cultural, la Unió pels amics, reobrirà les portes al públic...
7: La Union.
6: I ho farà la Union, coneguda pels entusiastes, com per exemple el Martí i...
5: Jo també.
6: I el Martí i el Genís.
5: El Martí...
7: Jo em vam fer el Torneig de Globus de l'any passat.
6: Reobrirà les portes al públic i ho farà amb l'obra Gran Càsting del dramaturg Roger Bernat. L'espectacle programa per la tardor, però encara sense concretar data, dona el tret de sortida a una nova etapa d'activitat escènica.
7: Espera. Tardor del 2030 o del 2040?
6: Del 47.
7: Perfecte. Resta-li 20 anys i és quan s'estrena.
6: Aquest gran càsting està inspirat en Terra Baixa del Gel Guimarà, que si no l'heu llegit com jo, sou uns incultes.
7: Perquè tu ets de Barcelona i no llegeixes.
6: No, jo sóc un tonto de Sant Cugat. Mira, no llegeixo, mira... tinc els meus gustos i un d'ells no és llegir.
7: Segueix, sisplau.
6: L'objectiu del dramaturg i de l'Ajuntament és trobar un muntatge que relligui la història de la Unió com a entitat amb el present i futur del Teatre Sant Cugatenc. De fet, Terra Baixa va ser l'obra que va inaugurar el Teatre de la Unió l'any 1923.
5: Oh, que bonic!
6: I des del 1923 que l'Ajuntament, com no, tancarà una vegada més la Unió a les entitats de cultura popular. Un aplaudiment, sisplau. Un aplaudiment.
7: No, això no s'aplaudeix.
6: Un aplaudiment.
7: Això no s'aplaudeix.
6: Un aplaudiment irònic, però un aplaudiment.
7: Ah, vale.
5: Un aplaudiment
7: llavors...
5: irònic.
6: amb els dits.
7: Ho ha fet amb els dits. Vale. Siguiente, por favor.
6: Següent titular...
5: Manifestació de cultura al carrer aquest dissabte.
7: O sigui, demà.
6: Següent titular, demà tenim...
7: A les 12.
6: Demà a les 12.
7: De 12 a 2.
6: Mentre tenim Gincamat, sí. De fet. Podeu venir a escoltar-nos, estaria molt bé.
7: De 11 a 12 i després aneu a la manifestació.
6: Us podeu emportar coses molt guais al Gincamat. Molt bones experiències, somriures de part nostra.
7: Encara us podeu apuntar.
5: Somriures, alegries, matemàtiques, què vols més? Què vols més?
6: No, les matemàtiques no són alegria.
7: Ah, sí,
6: no.
7: Amb l'Innovamat, sí.
6: No. No.
7: Joan,
6: les integrals triples no
7: vale,
6: són alegres.
7: Que això no ho fan els infants de 6 anys.
6: Com que no? Jo vull que, els meus fills, quan tinguin 6 anys, facin integrals.
7: Cap problema. Quan fem el Gincamat, ja et diré jo al concurs.
6: Continuem.
7: Ha caigut un arbre.
6: Espera, un moment, carai. Deixa'm...
7: Ha caigut un arbre.
5: No entenc que aquest programa sigui escoltable, sisplau. És que, mare meva...
6: Vale, parlem de la PPA. Ojo, no Partido Popular de Andalucía.
7: Dale amb aquesta broma. Tio, ojo, l'has fet ja 50 cops.
5: Joder, les eleccions d'Andalucía, vaya drama.
6: La PPA...
7: No en parlarem.
6: Vale.
5: Nosaltres el puto dia als mitjans.
7: No en parlarem.
5: Que no en parlarem, però puc parlar de la cobertura que han fet els mitjans, això, o què?
7: No.
6: No, no pots.
5: Has de parlar del programa?
7: Sí, has de parlar.
5: Una polla.
7: Això no es diu. Has de parlar de l'arbre que ha caigut a Sant Cugat.
6: No, puc parlar sobre el PPA?
7: No, perquè això ja ho has dit.
6: No, sí. Vull parlar.
7: La setmana passada vas parlar d'això.
6: No.
5: A veure, Partido Popular d'Andalucía, vamos.
6: El Partido Popular d'Andalucía, alias PPA, o també dita Pesta Porcina Africana, nou clam de l'alcalde per, òbviament, clam de l'alcalde a la Generalitat per flexibilitzar una miqueta les restriccions, perquè,
7: tot
6: bàsicament...
7: Tot el clam!
6: Portem en conxalora tallada, tancada, de fet...
7: 6 mesos.
6: 6 mesos. I jo no me'n recordo de quantes...
5: 1, 2, 3...
6: Jo no me'n recordo encara de quantes branques tenia el pillatge.
7: Perdona, ara 2.
5: No. Sí, perquè l'altre dia...
7: M'ha costat. Però t'he de dir, si d'aquí un mes encara està tancat, seran 7 mesos, i no 6.
6: Ai,
7: i 6-7. Saps que el Papa León... El Papa León...
5: El Papa
7: Lleó, crec que és 13 o 14, va fer un 6-7.
6: Ja, ja, ja. Puc fer jo les notícies?
7: M'ha sortit un vídeo.
6: Puc fer jo les notícies?
7: No, perquè t'has quedat sense temps, ja.
6: No, no, no, no. Ui, no, tant. Em queden 3 minuts i...
7: Oh!
6: O 4. Tranquil. Ferit lleu per la caiguda d'un arbre.
7: Ha caigut un arbre.
5: Ferit lleu el que es cau del pont.
6: A on? Doncs...
7: A Rius i Taulet.
6: Rius i Taulet.
7: Que jo que sóc de Sant Cugat no sé d'on és, això.
6: Mira, Martí, saps on està el consum...
7: El gra... el martillo.
6: Saps on està el consum,
5: Josep
6: Hisenda?
5: Josep Maria Abrajuanca.
7: Ah, què?
5: Sisplau, pots fer que aquest programa sigui escoltable?
6: Podem, no. Podem callar, sisplau?
7: No, a mi m'has de dir Lluix, vale? Jo sóc el Lluix.
6: Lluix, calla la boca.
7: Ah, vale.
6: Estem parlant de que ha caigut just un arbre davant de... o sigui, l'avinguda Rius i Taulet, perdó.
5: No, no.
6: On està el consum? El consum i
5: el consum.
7: El consum. El consum. Sí, perquè, perquè no. Tothom li diu consum. Consum. Es diu consum.
6: El consum.
7: Conjo. Consum.
6: Consum?
7: No consum. Consum què? Porta un accent? No. És consum.
6: Ja, però a nosaltres ens agrada el consum. Som comunistes.
7: Consum no patrocina aquest espai.
6: Bàsicament...
7: Perdó, consum no patrocina aquest espai.
6: Bàsicament, el matí de dimarts ha agafat un arbre, ha volgut, ha volgut caure i ha caigut...
7: I fiu, pum.
6: I ha caigut sobre un cotxe.
5: I ha hagut... No, rep, no, no, mentida.
7: Va caure i el cotxe va fer buf. Xiu-pong.
6: Diguem que és un ferit lleu, es troba estable,
7: sí.
6: Però igualment ha sigut un ensurt bastant bèstia.
7: Això sí, l'altre dia vaig aprendre que els ferits lleus i els ferits greus, els ferits lleus, si et fas una rascadeta, i ets un ferit lleu.
6: Ah, mira,
7: i
6: està bé.
7: Si et trenques una cama, i ets un ferit greu. Per tant, sabem que està entre aquest... d'esto.
6: Bueno, no s'ha trencat res, esperem, no?
7: No, no, perquè si és ferit lleu no es pot haver trencat res.
6: Següent titular...
7: Gincamaz.
6: No. El 45è concurs de grossos de la Festa Major obre inscripcions.
7: No, no, sí. I no. Sí. Aquí no se'n parla de Festa Major.
6: Sí.
7: Saps per què? Perquè
5: aquí
7: encara...
5: no se'n parla de concurs de grossos.
7: Aquí no podem parlar encara de Festa Major.
6: Nanos, heu de fer paelles.
7: Però
6: heu
7: que aquí de... encara
5: paelles
7: no podem fer...
5: o per nosaltres? No pode...
7: Madre mia. Encara no podem parlar de Festa Major.
6: Uau.
7: Festa Major es podrà començar a parlar a partir del 11 de juny.
6: Doncs no.
5: Perquè ho dius tu?
7: No, perquè llavors podrem dir el que fem per Festa Major.
5: El que fem.
6: Bueno, però volem...
7: Volem.
6: Bàsicament, després d'aquest clam independentista...
7: Aquí no som independents.
6: Aquí depenem de Cugat Mèdia. Volem dir independència de Cugat Mèdia.
5: Exacte. Hora dels joves independent ja.
6: Hombre. Bàsicament, com ha informat la regalèsia, la penya regalèsia...
7: La penya de los abuelos.
5: La penya dels jubilats.
6: Els iaios, de Sant Cugat...
5: L'exerço.
6: Es podran formalitzar les inscripcions...
5: Ara ho he escoltat,
6: Les inscripcions al concurs...
5: El delay, no? Va.
6: Hòstia, tio, no puc fer la secció.
5: No, no, no.
6: Calleu la punyetera boca. Es pot formalitzar la inscripció al concurs de paelles oficial de Sant Cugat...
5: Paella o per nosaltres?
6: Entre les 8 hores d'aquest dimarts 19 de maig fins al diumenge 24 de maig, que no teniu gaire temps, o sigui que...
7: O sigui, que quan està sonant això, falten 2 dies.
6: Exacte. I els primers 30 classificats de l'anterior edició tenen plaça assegurada.
7: Vaya merda.
6: I...
7: Haurien de ser els 30 últims.
6: I... No, pobrets, no, home, no. Si, estàs,
7: home,
6: si vas allà, fas un xuletón en comptes d'una paella i...
7: Els 30
6: i...
7: últims? Xaval, perquè així tenen
5: més
6: oportunitats.
7: Oportunitat. Podem acabar ja aquesta secció,
6: sí.
7: Perquè estem fatal.
6: I em queda un últim titular.
7: Gincamaz.
6: No.
7: Conyo, però digue-ho.
6: Ja ho hem dit.
7: Ah.
6: Vale, va, Gincamaz. I últim titular, ara sí.
5: Gincamaz.
6: Per si us faltaven gelateries, tenim una més.
7: Qué pesado con la gelateria.
5: Mare meva, més azúcar. Azúcar!
6: Per si us
7: Don Simón... Ah, no.
6: Per si us faltava una gelateria... Sabíeu que on estaven les Munts...
7: No es fa publicitat.
6: No. On estaven les Munts ha obert una nova gelateria que es diu La Felicità.
7: Que arriba i dureix.
6: Val d'Oreig número 41.
7: No. Val d'Oreig.
6: Val d'Oreig.
7: Ara.
6: Amics
7: i amigues. Que arriba i dureix.
6: Bàsicament, està en una zona bastant bona.
7: Sí, nosaltres i els gelats també.
6: Vosaltres, els gelats també, esperem que sí. I si voleu anar a provar-ho, doncs...
7: Spoiler. És la gelateria de la mare del Joan.
6: Sí, és de ma mare.
5: Però no saludava.
4: Prou,
7: que encara cremem tota la ràdio, home.
6: Doncs res, si voleu anar, podeu anar a provar. Està ma mare allà, encantada.
7: Perfecte. Anem a escoltar...
6: Li dieu que veniu de part meva, de part del Joan.
7: Anem a escoltar històries absurdes? Perquè ha vingut el Pedro. Acaba d'entrar per l'estudi.
6: Ha vingut el Pedro?
7: I vosaltres esteu marxant.
6: Pues ala, adéu-siau.
8: Adéu.
6: Adéu.
9: És el torn de històries absurdes. El que...
7: Moment. Una cosa. Som conscients de que potser és la primera història absurda després de 2 mesos. Olé!
9: El que no vol saber...
7: Quan no vol saber. Perfecte.
9: I, sisplau, Martí, explica'ns què està passant ara a l'estudi 2 de Comèdia.
7: Bé, que som dos perquè no han pogut vindre els altres dos. Però després... O sigui, a l'inici han sonat dos... Que, bueno, hem sonat tres. El Joan, el Pedro i jo. El Joan, el Genís i jo a l'inici. Després el Pedro i jo. Després el Peyu, el Pedro i jo. I després els altres
9: Joan,
7: tres.
9: Genís,
7: bueno, m'estic liant. Vinga,
9: bueno,
7: empezamos.
9: Històries absurdes. Després de molt de temps us porto les tres històries que menys us poden importar. Com, per exemple, el famós matrimoni Burger King compleix 10 anys i ja va de camí als 11. Jo em vaig quedar igual de sorprès quan vaig veure aquesta notícia, i és que el 17 de juliol 2015 van contraure matrimoni el Joel Burger, ojo, i la Ashley King. Una unió força divertida i curiosa, quedant el nom de la família com a Burger
7: King.
9: La boda va tenir lloc a Illinois, a USA. I la famosa...
7: USA, wow.
9: Sí, flipes, eh? I la famosa cadena de menjar ràpid va assabentar-se de la notícia, després de la viralitat de l'assumpte, va pagar totes les despeses de la boda i la va patrocinar.
7: Sí o què? Pues Pedro, sí. Canvia't el nom a Domino's.
9: I tu
7: pizza. Jo em canvio pizza i ja està, ja ens casem.
9: Ens casem i poda gratis, menjar gratis, pizzas gratis. A més, els hi van regalar mitjons de Burger King, pancartes, un munt d'hamburgueses.
7: Vaya espectacle.
9: Sí. Si busco per internet us sortirà. La segona història que us porto ara no és graciosa, però sí que és força curiosa, i és que l'any 2000 la jugadora professional de pòquer, Victoria Coren, va iniciar teràpia amb un psicòleg per superar la seva por a volar. No obstant, la cosa va canviar quan mesos després el seu psicòleg va morir en un accident d'avió. Des de llavors, la Victoria tan sols es desplaça amb cotxe, tren
7: tallat de cop,
9: o vaixell. És a dir, qualsevol transport excepte l'avió.
7: Tu pots tallar els pets de cop?
9: No ho sé. Però tu què faries si et passa això? En plan, vas a teràpia perquè tens por a volar i el teu psicòleg es mor en un accident d'avió.
7: Bueno, pues... És lo que hay.
9: És lo que hay, no?
7: És lo que hay perquè al final tots som humans. I tots morim en algun moment de la vida.
9: Sí. No, però és curiós.
7: No, és que em vull posar sentimental. Va, seguim.
9: Un laboratori d'alta seguretat perd el control sobre centenars de mostres... Ojo, sisplau, redoble.
7: No tenim res de l'obrer.
9: Dantavirus. Què és això? Tranquils, que va ser el 2021, no patiu. Perquè ara està molt de moda això de l'antivirus. S'ha tornat famós i és graciós quan recordar quan el 2021 un laboratori d'alta seguretat va perdre centenars de mostres d'aquest virus. Entre altres, i és un virus que és potencialment mortal. El problema va succeir quan es van espatllar els congeladors que contenien les mostres i van haver de canviar-les de congelador. Va ser en aquest moment del trasllat on van haver mostres que es van perdre. I no se sap si van ser destruïdes o simplement van desaparèixer. És a dir, una cosa super perillosa, gràcies a Déu no va passar res, però... bueno, van córrer el risc. I ara està el tema de l'antivirus, que no se sap què passarà, però el 2021 ja va haver problemes amb l'antivirus.
7: Saps com vull acabar aquesta secció?
9: No ho sé.
7: Amb un pet.
9: I a mi no m'agrada això de la flatulència aquesta. Bueno, i fins aquí, històries absurdes.
7: No, és que un moment...
9: El o sigui, que no vol saber...
7: No, home, no, però boig, on vas? T'he de dir, el pet aquest acaba com molt bé. Acabes...
9: Sí, la veritat que sí.
7: Saps quan estàs parlant molta estona i és... Pues una cosa així.
9: Pues sí.
7: L'únic que no fa el... sinó que és com que es queda sense aire.
9: Ja. Sí. No el tornis a ficar, sisplau. És la cosa menys radiofònica que has de fer.
7: Veus? Al final aquest amb cua és molt interessant.
9: És molt interessant, sí.
7: Bueno, vols acabar ja, no?
9: Sí, jo vull acabar perquè aquest pet m'ha deixat mal de panxa.
7: Fantàstic, doncs vinga. Acabem i passem amb la tertúlia que avui parlem amb el Peyu.
5: Molt bé aquesta secció, eh?
7: A que sí, t'ha agradat?
5: Molt sòlida, eh?
7: Ara hem tornat a l'estudi.
5: Lo de Burger King?
7: Lo del Burger King.
5: M'ha sorprès.
7: Pet... escolta, lo del pet espectacle.
5: T'has passat, eh?
7: El petardo estava bé, eh? Com es nota que era jo el tècnic de so, eh?
5: Mare meva, tu, mare meva. Es posa graciós el tio, eh?
7: Ara, Joan, tira un pet.
9: Tira un pet.
7: Un pet de horror, va.
9: Un petit?
7: Ai, l'has dau.
5: I un pet llarg?
9: I un pet llarg?
7: És com el que li he dit al Pedro, que es queda com sense aire, però al revés.
5: Molt bé, has d'abusar dels
7: sigues l'Uri, va. Escolta una cosa.
5: Sí, has d'abusar, eh?
7: Truquem al Peyu.
9: Voleu trucar al Peyu?
7: Truquem al Peyu.
5: Bueno, però per això ens hem d'anar nosaltres.
7: No, mira, truca.
5: Truca.
9: Truco al Peyu, a veure què es diu.
4: Posa't l'altre damunt.

0: Bé, i avui tenim un convidat molt especial que ens... no ens ha visitat a l'estudi, però sí que ens ha visitat virtualment.
1: Però això no li treu importància a l'entrevista.
0: Exacte.
1: Important.
0: Tenim aquí el Peyu. Bon dia.
2: Bon dia, què tal?
0: Bé.
1: Per qui no conegui el Peyu, és que està mal informat. Mal informat, perquè si a dies d'ara no el coneixes, és que poc has vist.
0: Peyu. Primera...
2: O vius a Extremadura, per exemple.
1: Exacte.
0: També, però...
2: La fama a Catalunya és molt relativa perquè amb una hora i mitja de cotxe no coneix ningú.
0: També t'he de dir que les persones que ens escolten tampoc crec que no sabien...
2: No ho sabeu. No us infravaloreu. Potser hi ha gent a França escoltant.
1: Exacte.
0: Per les persones que no saben qui ets, presenta-te'n tres paraules.
2: Lluís Juclà Calvés.
0: Perfecte.
1: Que bé.
0: Quina bona presentació.
1: La millor presentació, en veritat.
2: No, és així.
0: Peyu, tu treballes a la ràdio, treballes també fent... Bueno, ets humorista, fent una obra de teatre. Fas moltes coses o què?
2: Faig bastantes coses, sí. Sí. Si fos potser una estrella del rock internacional, fent música segurament seria suficient. Però som un país tan petit i tan mediocre que normalment t'obliga a fer moltes coses, diguéssim.
1: Molt bé. Parlant dels teus inicis, que tu vas començar treballant, bueno, fa molts anys a la ràdio, oi? Com vas iniciar-te amb això de la ràdio?
2: La ràdio vaig començar quan tenia 14 anys, amb un meu amic, que teníem ganes de fer ràdio, ens agradava a tots dos. Crec que a ell li agradava bastant més que a mi i jo hi anava una mica per acompanyar-lo amb ell. I vam presentar un projecte a Ràdio Voltregà, ens van deixar les claus i teníem 14 anys i els divendres al vespre anàvem a fer un programa que es deia El Lavabo, recordo, i començàvem sempre repassant les cagades de la setmana i, bueno... Així
1: home,
2: vam començar.
1: La idea és
0: bona. Escolta, potser te la robem.
2: Clar, podeu fer-ne el que vulgueu. Podeu fer-ne el que vulgueu perquè estic parlant d'una cosa de fa 25 anys. Per tant, ha prescrit tot ja.
0: Tu vius a Muntanyola, Peyu, si no estem equivocats.
2: Sí.
0: Tu encara et tracten com un veí més o et tracten ja com una persona una mica més important?
2: No em tracten de cap manera en concret. Muntanyola, en el meu cercle íntim, de la gent que ens veiem cada dia, em tracten com un veí més, perquè si no seria molt, molt esgotador, tant per ells com per mi, diguéssim. I a banda que... O sigui, és més difícil fer-se el famós que ser-ho, eh? Vull dir que realment, si tu fas una vida completament normal i vas als bars que vas sempre i als llocs que vas sempre, la gent, evidentment, absolutament t'acaba tractant normal i corrent.
1: Bueno,
2: ara, hi ha gent que els agrada molt fer-se els famosos i dir no, jo aquí no hi puc anar i aquí no sé què. Això és molt més complicat que no pas fer vida normal, diguéssim.
1: Bueno, això està clar. Això està clar.
2: Sí.
1: Després de... És així. Bueno, jo faig preguntes més del teu passat, els teus inicis a la ràdio. Després de Ràdio Voltregà, bueno, vas fer un salt ja, diguem ja professionalment, per iniciar-te al món de la ràdio, no? Vas passar pel programa del matí La mare que el va parir, de Ràdio Flashback, oi?
2: Sí, senyor, sí.
1: Jo tinc molta curiositat, perquè bueno, és un programa que m'agrada bastant, i tinc curiositat com és treballar a un programa matinal de ràdio, un programa que comença a les 6 i acaba a les 12 del matí, per qui no ho sàpiga.
2: És una, com et pots imaginar, és una autèntica merda, diguéssim, perquè t'has de llevar molt d'hora, és horrorós.
1: A quina hora et llevaves?
2: Doncs la primera etapa que vaig fer el matí La mare que el va parir, jo crec que em devia llevar a les 6 perquè entrava a les 7 i vivia relativament a prop. Llavors, no és greu, hi ha moltes feines que la gent es lleven a aquesta hora o molt més d'hora encara.
1: Sí.
2: Però sí que és d'una exigència molt bèstia cada dia llevar-te a aquesta hora i el primer que has de fer és fer riure la gent.
1: Yeah.
2: I quan fas un programa d'humor diari que cada dia sigui original, que no sigui repetitiu, que sorprengui i tal, és difícil. I a part que amb l'humor la gent no perdonen. Quan estableixes un nivell, el dia que fas una cosa una mica més dolenta, què és aquesta merda que han fet en Peyu? Bueno, un moment, deixi'm respirar. Escolti, yeah. Són 200 programes diaris en què en fem un d'una mica més dolenta, però no passarà res.
0: I són les 8 del matí.
2: I llavors... Exacte. Més endavant, que vaig seguir fent morning shows al Freak and Do Matiner, i va haver

0: Jo normalment, perquè bueno, m'agradava fer les coses molt ben fetes i si necessites molt temps per preparar coses. A la tarda seguia preparant coses a casa. A l'època que estava al Fricandó i baixava amb autobús
1: Bon,
0: fins
1: clar.
0: a Barcelona, doncs l'hora d'autobús seguia escrivint coses. Sí,
1: Clar.
0: sí, sí.
1: Tu sempre has jugat
0: Tot el dia.
1: amb el límit de l'humor i la ironia, no? Creus que avui al dia ens estem tornant una mica tots perepunyetes?
0: Bé, és de mal contestar perquè hi ha coses en les que està molt bé que reflexionem i mirem si realment se n'ha de fer humor com se n'ha fet sempre, però després això hi ha qui ho aprofita per coartar la llibertat d'expressió una mica. El que passa que fa de mal defensar perquè normalment qui defensa aquestes coses en quant a llibertat d'expressió s'acosten una mica a gent que els agrada simpatitzar amb l'extrema dreta. Llavors fa una mica de mal defensar, diguéssim. És complicat.
1: I
0: És un
1: parlant...
0: debat etern, a més a més.
1: Sí,
0: No,
1: ens
0: no, no, ens
1: veiem
0: posa,
1: tot
0: no,
1: el
0: ens
1: dia.
0: posaríem, no, no ens posaríem mai d'acord i cadascú és susceptible de veure-ho diferent. Jo crec que s'ha de poder fer humor de tot, diguéssim. Això sí.
1: I parlant també una mica dels límits, TV3 o Catalunya Ràdio, que és on has estat treballant últimament, has sentit que t'han posat bastant al fre?
0: No, no. No, en el meu cas, a part d'un parell o tres d'episodis que són públics, diguéssim, que se'm va demanar de que no es diguessin algunes coses, jo les vaig voler dir. En el dia a dia de la feina, nosaltres ens deixen dir i fer pràcticament tot el que proposem. Després, bueno, fas de més i fas de menys. També, més que a nivell polític, perquè és que, o sigui, no sé com explicar-me, però potser ara hi ha una mica menys de pressió de sàtira política, bueno, vull dir que es va menys a fons en aquest sentit, però també perquè el context polític és molt gris i és molt avorrit, no? Que és com que ve poc de gust fer humor. És tan trist que
1: Ja.
0: ve poc de gust agafar la política com de referència per fer humor. I és
1: Bueno,
0: així.
1: però... I tot i així, el Polònia segueix.
2: Sí, el Polònia es manté allà, eh?
0: Sí, el Polònia es manté,
2: Vas veure
0: correcte.
2: la gala dels
0: Sí,
2: 20
0: sí.
2: anys?
0: Vaig veure la gala dels 20 anys, va ser extraordinària. Sí,
1: Sí,
0: sí.
1: va ser una cosa
0: Espectacular.
2: fora de lo comú.
1: Parlem una mica de, també, Jair, tu, Brico Heroes, no? Que és un programa
0: Sí.
1: fet a YouTube, i que ho
0: Sí.
1: va patar, literalment, i jo parlant com jo, em va enganxar des del primer programa. Per què creus que ens va enganxar tant un programa fet des de YouTube?
0: Bueno, perquè al final el mitjà on el fas és el de menys. L'important és el contingut. I el contingut de Brico Heroes era una cosa tan bèstia i tan diferent i tan original. És que tinc les meves filles aquí que estan donant pel cul tota l'estona, perquè
2: Bueno, no passa res, home, no passa res.
0: no saben estar callades 10 minuts. Prou, Arlet. Prou, prou. En fi,
2: Cap problema.
0: doncs
2: Coses del directe.
0: jo crec que bàsicament la gràcia de Brico Heroes era que era un format original creat per nosaltres i que era tot veritat el que veies allà. Veies dos locos dient bestieses
2: Sí.
0: sense filtre i això és el que enganxava la gent. Al final la gent el que vol veure són coses originals i que s'hagin fet des del carinyo i mogudes per una il·lusió que no és només la il·lusió d'una gran empresa que vol guanyar un benefici amb un producte i que té una gent pensant allà i ha fet uns dossiers i no sé què, no. Allò era una idea de dos col·legues que transmetia tota la veritat del món.
2: Sí, bueno, ara, o sigui, realment aquests projectes són coses que realment estan triomfant molt. Ara em ve al cap també, per exemple, el programa de la Sotana, que ho està petant també
0: Sí,
2: i la idea és la
0: sí,
2: mateixa.
0: sí.
2: I realment es nota molt quan les coses són autèntiques i el missatge que vols transmetre no és res que vols amagar ni res que hagi estat
0: Correcte.
2: excessivament treballat, però sí, es nota molt. Després també et volia fer una pregunta, perquè tu sempre has fet el teu contingut íntegrament en català.
0: Sí.
2: Llavors, bueno, pregunta obligada,
0: És
2: què
0: una
2: fes...
0: pregunta que abans de fer-la, si fossis espanyol, saps que no la faries.
2: Exacte, sí.
0: Que... Ho avanço.

0: Què penses sobre, bueno, la situació actual del català?
1: Que és una llàstima que la gent el vagi deixant d'utilitzar, i la gent jove sobretot, i que és una llàstima que faltin referents. Però vull ser més o menys esperanç, vull dir, més o menys optimista, perquè si no al final entrem en un discurs pessimista i tal, que no crec que convidi ni que sigui atractiu.
0: Sí.
1: Llavors jo crec que el del que ens hem de cuidar és de que els que parlem català fem coses de puta mare en català i que la gent vulgui pujar en aquest carro.
0: Creus...
1: També tinc una esperança, eh? No fa gaire vaig estar a les Dolomites i allà hi ha una llengua que la parlen 20.000 persones i segueix viva.
0: Ostres.
1: I són 20.000. Vull dir que...
0: Wow.
1: No ho sé. Jo crec que arribarà un punt en què la parlarem tan poca gent que es tornarà a posar de moda. Llavors els joves, com per anar en contra dels seus pares, diran, hòstia, els meus avis parlaven una llengua que era de puta mare, ara per anar en contra dels meus pares vull parlar la llengua dels meus avis, i tornarà a renéixer el català.
0: Sí, això...
2: Tu creus que als catalans ens falta humor a la nostra vida o què?
1: No, que va, tio. O sigui, jo crec que anem sobrats en aquest sentit. Vull dir, és l'única manera de sobreviure sent català és posant-hi humor, si no et cardes un tiro.
2: Si no, ja anem malament. Ja per acabar les últimes dues preguntes, hi ha algun moment on tu vas pel carrer, per ciutats, pobles, que dius, hòstia, això és un ole tu de manual?
1: Sí, ara ja no m'hi fixo tant, perquè fa molts anys que no fem aquesta secció, però sí, i de fet la secció va sorgir d'això, d'anar jo a pobles i veure coses i pensar, hòstia, això té una secció de tele, perquè hi ha autèntics nyaps. Sí, sí. El deix aquest de l'observació, quan ets humorista, el portes implícit en els gens, vull dir, observes les coses i les mires amb un altre punt de vista, que hi ha gent que li passen desapercebudes, suposo.
2: I ja, ara sí que dues últimes preguntes.
1: Llavors en quedaven tres, no en quedaven dues.
0: Sí, t'ha mentit.
2: He comptat malament. vam tindre a Ferrés un imitador de Polònia, el Xavi Imitaciones.
1: Sí.
2: A tu t'han imitat en el Polònia, però sí. T'agradaria que t'imitessin més o què?
1: No em fa especial il·lusió, diguéssim, però tampoc em molesta, però no és el somni de la meva vida. Oh, que m'imitin al Polònia. No, tinc altres somnis molt menys agosarats, diguéssim.
0: Coneixes algú que sigui el seu somni, en plan que et digui, buah, ojalà m'imitin, tant de bo.
1: Jo crec que has d'anar a buscar gent més de la banda de la política, en aquest sentit. Gent que els hi agrada. Sí, però no conec ningú.
0: Sí, no és algú que desitja la gent normalment, no? Que el t'imitin a la
1: Polònia. És que jo desitjo molt poques coses, diguéssim. Ara mateix desitjo que la meva filla petita calli, per exemple, i poques coses més. Són somnis molt més banals.
0: Bueno, són més importants.
2: Ara sí, última pregunta, no et mentim més, Peyu. Per acabar i ja finiquitar aquesta entrevista que estava sent molt guai, fes una mica de promo, com si no l'haguessis fet mai, de Hamlet.
1: Sí. Hamlet és un espectacle que l'heu de veure sí o sí. Ja està.
2: Fantàstic.
0: Uau.
2: Quina bona promo.
0: Bueno, que tens follons a casa. Bé. Et deixem
1: sí.
0: Tranquil. Moltes gràcies pel teu temps, Peyu, i molts records.
1: A vosaltres.
2: Ja ens anem veient.
1: Adéu.
3: Un mestre, eh?
2: Espectacle.
3: Mestre. Tot un mestre, tu.
2: Espectacle. Ara, bueno, no sé si les filles han callat o no, però era un dels seus somnis de la seva vida, eh? Bueno.
3: Un dels somnis de la seva vida, que les nenes callin.
2: Bueno, espectacle.
4: Genís, vols explicar coses?
3: Vull explicar coses, però abans, per què no sona la sintonia?
2: És que aquí l'hora dels joves ho demanes... Pa, sí, sí, i sona, eh?
3: Ho demanes i què?
2: I sona.
4: Pim-pam, truco.
3: Vale, equipo. Ara us...
4: Vale, equipo.
2: Jo deia pim-pam, tomar la casito.
4: Nois, ara ens apalanquem.
3: A veure, una cosa. O sigui, intentem...
2: Venga, va,
3: ser
2: tira, tira.
4: Apalancament.
2: O sigui, espavilink.
3: Jo respecto el programa i vosaltres hem de respectar la meva secció, home.
2: I si vas fent així... Pues
3: si vas fent així, escolta. Bueno, bàsicament, avui us vinc a parlar d'una cosa que m'he trobat per les xarxes socials, com no.
4: Les xarxes.
3: Últimament és el viatge de Genís per les xarxes socials. Us parlo de les coses que em trobo. I aquest matí, bàsicament, estava mirant el mòbil mentre que pensava sobre el que parlava de la meva secció i m'he trobat amb un vídeo on surt un camp d'herba ple de persones saltant, donant cops al terra i bàsicament fent el que sigui per crear vibracions al terra.
2: Vaja, llavors, un partit de futbol.
3: No. T'has d'imaginar un camp d'herba dividit per, amb quadradets per unes valles, vale? I a cada quadradet hi ha com dos o tres persones que estan fent el que sigui per donar-li cops al terra.
2: Ah.
3: Una imatge una miqueta rara, llavors m'he preguntat què collons és això i per què aquestes persones ho estan fent. Però per què? O sigui, què està passant? I és que això és el que m'he preguntat. Llavors, la resposta estava a l'escripció del vídeo. L'escripció del vídeo posava, en anglès, Worm Charming. Worm Charming Championships.
4: Oh, good English, Cambridge, Cambridge.
2: No, llavors, no és Cambridge, és English de Cambrils.
3: I fins aquí la meva secció s'ha acabat.
4: M'ha encantat. English de Cambrils.
3: Llavors, bàsicament, m'he preguntat, què collons és això? Llavors he anat a la descripció i m'he trobat Worm Charming Competition. Així doncs m'he digitat al Google i he exposat la meva qüestió. Què és collons és això de Word Charming? Per veure què collons era. I el que m'ha sortit m'ha sorprès moltíssim i segurament us sorprendrà a vosaltres mateixos. I és que es veu que existeix un concurs que es tracta de capturar cucs de terra fent servir vibracions. O sigui, espectacle. El que es tracta és de fer vibrar el terra, atraure cucs de terra perquè surtin de la superfície, llavors capturar-los. Llavors, aquestes competicions com funcionen? Aquest concurs es diu Worm Charming Competition i es fa actualment a un petit municipi perdut pel Regne Unit. O sigui, només es fa un municipi i ve la gent de tot el món per intentar trobar cucs. Llavors us preguntareu si deixeu de fer
4: els cucaires. Els cucaires,
3: bàsicament. Si deixeu de fer el cuquet. Bàsicament, com funciona? Tu entres al concurs, et donen una parcel·la, una petita parcel·la d'un metre per un metre, que bàsicament això a Barcelona serien uns 1.200 euros cada mes.
4: No, 1.600.
2: Més.
4: I dona gràcies. Déu t'escolti.
2: Lavabo.
3: I sense lavabo, mare meva, tu. Total, què passa?
4: Que has de pixar al fregadero de la cuina, cago en l'ou.
3: Et donen aquesta parcel·leta i tu, amb els teus materials, has d'aconseguir que, en un temps limitat, aconseguir agafar en un pot els màxims cucs de terra possibles. Llavors, aquest és l'objectiu. I la persona que més cucs de terra agafi, guanya. Sí, bàsicament és això. Llavors, jo m'he preguntat, vale, però per què? Per què surt això i quines coses podem trobar?
4: I per què els anglesos estan tan zumbats?
3: Sí, bàsicament. Aquesta idea, originalment, surt... aquestes tècniques es feien servir per aconseguir un esquer de pesca. Però els humans ho van descobrir que certes vibracions del terra feien que els cucs sortissin a la superfície. Llavors, bàsicament, el que van fer va ser «Oh, que xulo això!» Doncs anem a utilitzar-ho com una competició.
4: Competi!
3: Exacte. Sempre els humans fent competició de qualsevol cosa, Llavors, us puc dir que el rècord oficial el té la britànica Sophie Smith, que el 2009 va aconseguir fer sortir, a veure si adivineu quants cucs en 30 minuts.
2: 74.
4: 22.
3: Més.
4: Ah, 132.
3: Home, més.
2: Si 74 ha dit més, tu... 274.
3: Més.
2: 3.000.
3: Més.
2: Home, 3.000.
4: 4.000.
3: No, 3.000 no, perdona.
2: Ah, boig.
4: 471.
3: Més.
4: 800 i pico.
3: No, 567 cucs. En 30 segons. 30 minuts.
4: Què? 67?
2: Ah, 30 minuts. Ah,
3: 560.
2: La biciseta em pensava de bon matí a portar.
3: El més fort d'això és que no adivinareu quants anys tenia quan va batre aquest rècord.
2: 34.
3: No.
2: 12.
3: No.
2: 10.
3: La noia tenia 10 anys quan va batre aquest rècord.
4: La miserable, la nana miserable aquesta ha tret 567 cucs saltant al puto terra.
3: Sí, va batre el rècord establert el 5 de juny del 1980.
2: Tu imagina't, eh?
3: Per un tio que es deia Tom, que va recol·lectar 511.
2: El Tom aquest, que devia estar més mort que les catapundes del Traseiro, tio.
3: Les catapundes del Traseiro.
4: Les catarates del Traseiro.
2: Tu imagina't, agafes això i dius, hòstia, m'ha superat una nena de 10 anys agafant 67 cucs més, o alguna cosa així.
3: Sí, és que els britànics tenen les tradicions més rares i els concursos més raros. Llavors, què passa? Que això m'ha inspirat, i llavors us puc dir que el següent programa faré com el Martí. Mira, el següent programa parlarem d'aquell concurs que fan on tiren un formatge.
4: Oh, no!
2: És històric.
4: No!
3: Per una. costa, una baixada molt pronunciada, i es tiren ells per buscar el formatge, matant-se, dislocant braços i morint, bàsicament, per aquest formatge. Al pròxim programa us parlo d'això. Apa.
4: Però llavors la teva secció és com històries absurdes.
2: No, són les merdes del Genís.
3: No, és parlar del que em surt de la punta del formatge.
2: Ai, mira com ho ha lligat,
3: Ai. Soc un professional de comunicació, ja està, és el que farem. Martí, què ens portes avui?
2: La zona zero.
4: Des que el Martí m'ha demanat el cable per punxar el portàtil.
3: Quin cable?
4: Bueno, anava a dir una rima, però que no es pot dir.
2: No es pot dir, no.
4: No pas. Voleu entrar a les històries absurdes?
3: Òbviament vull entrar a les històries absurdes.
4: Vols entrar al
3: concurs? Vols entrar del Martí? A la zona zero.
4: A la zona zero vols entrar.
3: Ui, mira, és una porta. Obrir una porta?
4: És una porta?
2: No, que és per... És d'un ascensor.
3: Per això és una porta d'un ascensor. A quin pis vols baixar? Jo, a la zona zero.
4: A la zona zero. Entrem ja?
3: Vale, ja he ficat el botó, ara està baixant. Música d'ascensor. Està boníssim, també la teva sintonia. Per una música d'ascensor, company. Lluís, company.
5: Nanos, sabeu què us porto avui?
3: Què us portes, ChatGPT?
5: Avui us porto... una cosa.
3: Una només?
4: Una només.
5: Avui es porta només una.
3: Només una?
2: Hòstia.
5: Sí.
2: Hòstia, avui pilotes.
5: Avui es porta la primera setmana de vacances.
4: Ole! Ole! Ole!
2: Perquè oficialment jo no estic de vacances, però ho estaré d'aquí 3 setmanes.
3: No vam parlar de les últimes setmanes del curs.
2: Sí, doncs ara és la primera setmana de vacances.
3: I el pròxim que serà l'última setmana de vacances?
2: No, el pròxim no serà. Perquè vindrà un convidat.
4: Oh!
2: Llavors serà concurso. No.
3: Veritablement cert.
2: Llavors, primera setmana de vacances, vale? Comença oficialment un dilluns.
4: Lunes de vacaciones.
2: Lunes, sí. El primer lunes dilunes. Al matí.
3: Dilunes.
2: Després de mesos aixecant-te a les 6:30 del matí...
4: No, 5:30.
2: Jo m'aixeco a les 6:30.
4: Jo a les 5:30.
2: El teu despertador encara sona a les 6:30, perquè sí. No t'has recordat de pagar-lo. Llavors,
4: real,
2: el primer que has de fer és apagar-lo. L'única, com que no t'has recordat, et sona. S'activa, llavors el teu cervell, quan ho processa, que no has d'anar enlloc i no t'has d'aixecar a les 6:30 del matí, reacciones empenyent la ment i clavant-li una puta puntada de peu al mòbil perquè es trenqui i apagui l'alarma.
3: No és idíl·lic.
2: Llavors, després d'això, a la rutina... arriba un coma el dilluns, que s'allarga fins a les 2 del migdia. Vale?
4: Sí.
2: Quan finalment obres els ulls, sona això.
6: És comú que tu veïs...
2: Bueno.
4: Què és això?
2: Això no sona. Bueno, espera't un moment,
4: No sona.
3: Què no sona això?
2: Sona això.
3: No em sona.
2: Sona això.
4: No em sona. Martí, estàs bé?
2: No. És que no està sonant.
4: Us deixem una mica de música.
2: Vaja, és un motor arrencant-se, però no arrenca.
3: Vaja.
2: Aquí no hi playa.
4: Vaja.
2: Vale?
4: Vaya,
2: llavors,
3: vaya.
2: Quan finalment obres els ulls, és això, no saps ni a quin any vius, tens la marca del coixí enclavada a la cara, que sembla una ferida de guerra, i passes els primers 20 minuts de llibertat dret a la cuina en pijama de dibuixos animats mirant fixament la paret mentre sostens un bol de cereals.
3: Mentre...
4: O sense pijama perquè fa molta calor.
2: Jo encara estic en pijama i en pijama llarg.
4: Hosti, tu. La mare del Tano que era gitana.
2: Però és que, a part, no ni el mossega. Simplement esperes que el teu sistema operatiu pues, comenci.
4: Arrenqui, no?
2: Saps? I no arrenca. A partir del dimarts, aquí ja has arrencat, comences a gaudir del plaer prohibit de viure a contracorrent de la societat productiva.
3: A contracorrent.
2: Vale, prou. Són les 11 del matí d'un dia feiner i tu camines pel carrer a càmera lenta amb la ment completament buida, assaborint la solitud d'un barri desert. El clímax de la setmana arriba quan passes pel davant de les finestres del teu antic calvari, ja sigui escola, institut o facultat, i veus els nens o nenes o infants o els teus companys de recuperacions tancats a l'aula mentre el professor escriu a la pissarra. És en aquest moment on tu et poses les ulleres de sol amb una superioritat moral insultant i els mires amb una profunda llàstima de nou ric pensant: pobres mortals, encara estan aquí. Mentre et fots un croissant gegant just davant del seu...
4: De festuc, molt important.
2: Festuc, quito, quito, per poder... per pur sadisme. A mitjans de setmana, o sigui, dimecres, el teu horari i la teva dignitat ja s'han desintegrat per complet. El telèfon es converteix en un cementiri de notificacions de la plataforma acadèmica on van sortint les notes finals, però tu apliques un ghosting, anglès de...
4: Fantasmisme.
2: Anglès de...
3: Fantasmeix.
4: De fantasmisme.
2: No, anglès de... Cambrils. Un ghosting professional.
3: Anglès de Cambrils.
2: mires la pantalla, veus un correu de l'escola, bloqueges el mòbil de cop i decideixes que qualsevol suspens o burocràcia és un problema de... el meu jo del setembre. Perquè el meu jo d'ara té coses més importants a fer. Com, per exemple, dinar macarrons freds directament del tàper de les 5 de la tarda mentre mires vídeos absurds de gent netejant catifes de pressió. Aquests...
3: O de gent buscant cucs de terra.
4: Saltant!
2: T'he de dir, jo estic mirant aquests vídeos alguns dies. Miro aquests vídeos de catifes a pressió quan els netegen. És l'hòstia, eh?
3: Surten, millor,
2: surten molt nets, eh?
3: Sí, sí, sí.
4: És lo més net, però. Sí.
2: Vale, prou. Llavors, arriba divendres, que la gent surt, normalment.
4: Va, te atraso. Bocasso, te atraso, monasso...
3: Huevón!
4: Willy Wonka.
2: Llavors, surt... Bueno, arriba divendres, i et diuen... Bueno, vols sortir?
4: Esclar que sí.
2: I tu portes una setmana sencera que no has fet una merda a la teva vida productiva. No has llegit ni un llibre, no has llegit absolutament res. L'únic que has fet és passar... No, prou, home, prou.
3: Estic
2: no has llegit un llibre.
3: No has llegit què?
2: No has llegit un... No s'ha escoltat. Llavors, és això, tio. O sigui, fes alguna productiu a la teva vida.
4: No has fotut res ni faràs res productiu en tota
3: la teva
4: vida.
3: No has fet brot.
2: No has fotut ni el brot.
3: Molt bona paraula.
2: Per cert... I de pas, aprofito aquests últims minuts de la meva secció.
4: Tens 10
2: section,
4: minuts.
2: Vale? Perquè és anglès de Cambrils. Que demà estarem fent el Gincamat, ja ho hem dit, de 11 a 1. I, ojo, cuidado't, perquè aquí també entreu vosaltres.
3: Ojo, dis-me.
2: La setmana que ve. Portem un convidat molt especial. Que recorda una mica la nostra infància.
3: Per tots nosaltres, un convidat molt especial. Molts nervis.
2: Que recorda la nostra infància.
3: Jo tinc molts nervis.
4: Se pot dir?
2: Jo no, també. No. Se pot dir, sí, se pot dir.
3: Aquest
2: divendres de la setmana divendres. Que ve...
4: Vale, bueno, anem a tirar un sneak peek. Heroi...
2: Un què?
4: Sneak peek.
3: És un home que
4: home, heroi...
3: va tindre una feina on es dedicava a coure carnets... A un forn.
2: No, que posava massa i sortien carnets.
3: Sí, o sigui, aquesta era la feina d'aquest home.
2: I es dedicava a mentir.
3: I es dedicava a cuidar plantes mentre que feia aquestes feines.
2: I es dedicava a cuidar una planta que parlava.
3: Exacte, un bonsai.
2: I que de sobte va tindre dos nenes, dos filles, de plantes.
3: De plantes, exacte, no?
4: Això és una miqueta en plan la Verge Maria amb la paloma i aquestes
2: coses. I després tenies la seva filla, que es va enamorar d'un fantasma, que tenia una mascota, que era una aranya gegant, que se'n va anar i va crear aquestes dues filles. És que...
4: Hòstia, és molt vida de Jesucrist, tio, en plan...
2: Sí, pensa...
3: Abans visita Jesucrist! Sí.
2: Mañana passa l'hormiguero!
3: Hoy viene a jugar a l'hormiguero!
4: Este es Gillo...
2: Jesucristo!
4: Es Gillo Cry, mano.
2: Ara,
3: l'original!
2: Passarà... Ara...
4: El diablo!
2: Tirem el seu nom real, vale? I després direm qui va ser. Passarà a visitar-nos... Nan Valentí.
3: A.K.A. El Pau
2: del Super 3.
3: Un aplaudiment.
4: Sí!
3: Història.
2: Història, jo fent servir el mail, eh?
4: Història,
7: Història.
2: Sí, aquesta setmana, ai, aquesta setmana, aquesta temporada...
7: Martí!
2: No, una
7: Martí,
2: cosa. Una
7: USA,
2: cosa.
7: Martí, USA!
4: No. Que... A mi, el senyor no. Taronja no ens agrada aquí, eh?
2: No, anem a fer un repasso d'aquesta temporada, que ja l'estem acabant, vale? Anem a fer un repasso...
3: Tremendos hits, eh?
2: De tots els convidats
4: Balla
2: que hem tingut.
4: Tamacles.
2: Tots els convidats que hem tingut.
4: Ojo.
2: Hem tingut...
4: Tira.
2: A la temporada 4, l'Òscar Ollero, el Xavi Imitaciones, la comissió de Carnaval, Eloi Cordomí,
3: els millors,
2: Long Li Xue, Premi Sant Cugat, Encabronado, Peyu i el Pau del Super 3.
7: Història!
2: Bueno,
4: i això per la RBP de Martí. No
2: i només ens queden dos programes.
4: Fa!
3: Crec que ja no tenim més sorpreses.
2: Ara, repassem les de, o sigui, els convidats de les altres temporades. Temporada 2.
4: Te la meto a teatre 2. Ah.
2: Especial Sant Cublac. Vam fer un especial Sant Cublac, que ja vam tindre gent. Especial Bocamoll. Ui.
4: Ui. Aquesta és...
2: tema sensible.
4: Tema complicat.
2: Especial Encabronada.
3: Again.
2: Temporada 3.
4: Pot te la meto al revés. Ah.
2: Oh. Especial temporada. Ah. Ai, Encabronada.
3: Temporada.
2: Especial Gincamaz.
4: Ué.
2: I especial Fira de l'Ensenyament. I ja.
4: Tenen molts bombazos.
2: Però és que, no, a la temporada 4, torno a repassar, eh? Òscar Ollero, Xavi Imitaciones, Carnaval, Eloi Cordomí, Long Li Xue, Premi Sant Cugat, Encabronada, Peyu i Pau del Super 3.
3: Has pronunciat molt la R, Encabronada.
2: Encabronada. I farem el Gincamaz i farem una cosa per Festa Major que encara no es pot dir, però que es dirà.
4: I més de Festa Major, també. Tenim cosetes per fer.
2: Només una cosa.
4: Oh, ja, però és una gran cosa.
2: Bueno, ens veiem aquest dissabte al Gincamaz. Ens veiem aquest dissabte al Gincamaz.
4: Sí.
3: El tou és tot, eh?
4: Sí,
2: em podeu respondre o què?
4: Sí.
2: Vale, torno.
3: En directe.
2: Un moment. Torno.
3: Confiança.
2: Ens veurem aquest dissabte al Gincamaz?
7: Sí.
2: No, el pet, ara no. Per cert, tenim una sorpresa. Ens veureu amb un outfit...
4: Ah, un aufi.
2: Anglès de Cambri.
4: De Cambrils.
2: Us ha agradat, eh? Però si per, no és Cambridge, és Cambrils.
4: De Cambrils.
2: Ho has de dir Cambrils.
3: Anglès de Cambrils.
2: Amb aquest anglès de Cambrils...
3: Sí, perquè hi ha com una moda de com posar els noms en el que seria la seva versió en català.
2: Anglesa.
3: No? Anglesa, sí.
2: És...
3: S'han
2: cofat del Vallès.
4: S'han cagat.
3: No, però en plan... Ara no em surt ningú, però ja...
2: S'han cagat.
3: Hi ha bastants.
2: Bueno, què és això? Que ens veurem aquest Gincamaz amb un outfit diferent.
4: On pots comprar?
2: Això, el Sant Cagat.
4: El Sant Cagat.
2: No ho pots comprar. T'ha de tocar el quinto.
4: Ollo! O sigui, no és comparable. Ni hi ha cap imatge i tal.
2: No.
4: O sigui,
2: t'ha de tocar el quinto. Llavors et regalen dos, una verda i una vermella.
4: La verda pel cotxe.
2: I la vermella pel ordinador.
4: Pel portati.
2: Llavors, només dir, ara que ja estem als últims tres programes d'aquesta temporada, Genís,
3: digue'm.
2: Tu vols fer temporada 5?
3: En teoria sí, però s'ha de veure.
4: Què número?
2: 5 per el culo telenco.
4: Yep.
2: Que ho havia de dir jo, perquè
7: gràcies.
2: Si no, m'ho deia vosaltres. Temporada 5, Joan, i fer els 100 programes?
4: Sí. Sí, de 5. Sí.
3: Hòstia, sí, a la República.
4: República independent de l'hora dels joves. Ens podeu votar a les pròximes generals.
2: No, és que ens presentarem. De fet, saps a què ens presentarem? Com a hora dels joves, candidatos.
4: A què?
2: A les eleccions contra el Mariano Rajoy del Madrid.
4: El Arbeloa.
2: No.
3: Mariano Rajoy, tremenda hostia me doy.
2: No.
4: Si quieres, Gran Aitor, te daré mi tractor.
2: No, no, contra el Florentino Pérez.
4: Ah, sí, sí, sí.
2: Ens presentarem i guanyarem, vale?
4: Guanyem, sí, segur.
3: I si tots animem,
4: guanyarem. Direm Futbol Club Barcelona B, al Madrid, vale?
2: I a l'estadi li direm lata de sardines.
4: No, saps què li direm?
2: No, saps que... No, perdona.
4: Pa joder-me.
2: Hi ha una de sardines. Saps que han canviat el nom?
4: Com?
2: Al Google Maps.
4: Ara Bernabéu, només.
2: No. Bernabéu.
4: Ah, sí, ara posava...
2: Tchouaméni.
3: Ai, sí, ha sigut boníssim. Boníssim, ha fet una gràcia.
2: Mbappé dictador.
4: Sí, el meme de Mbappé dictador és boníssim.
3: Però es veu que l'han canviat com moltes vegades.
4: I després Tchouaméni, què més?
2: Cao o algo així. Mira, hackegen Google Maps i... i posen... tal... knockout a Tchouaméni.
4: Knockout a Tchouaméni.
2: Després... ah, no, knockout de Tchouaméni. No a Tchouaméni.
4: Sí, sí.
2: Després,
3: Mbappé
2: dictador, i al Camp Nou l'han posat a Negreira, perquè no es notés tant, saps? Que ho havien fet tot el Barça.
3: Dictapuerta, no, no.
2: Dictapuerta, efectivament.
4: Dictapuerta.
2: Després també van posar... és que Mbappé dictador i knockout de Tchouaméni. Després, Conor Beloa.
4: Cono.
2: Conor Beloa.
4: Sí, és que
3: els conos de... els conos que hi havia...
4: I el Xavi Imitaciones fent a l'Arbeloa. És boníssima.
2: I després hi havia un altre que és Florentino Betellà.
4: També.
2: I ja està.
4: Tira un factor.
3: Està, Florentino?
2: Un, només.
4: Tira un factor. Es decideixen més coses del palco de Bernabéu que des del Congrés dels Diputats.
2: Totalment.
4: Tiro
3: una cosa, i un altre factor.
2: L'ha tirat,
3: Un altre factor.
2: El torna a tirar,
3: Com es diu el tio? Que estan parlant ara el cabron, el president del Madrid.
2: Florentino Pérez.
3: Florentino Pérez. Va fer la conferència, la seva roda de premsa, i va
2: dir... Estava supernerviós,
3: el xaval. Va dir, es que esto de las peleas, pero sí pasa cada año en el vestidor. Sí.
2: I dius, a veure, xaval...
4: Madrid Boxing Club.
3: Media training, nano, o sigui...
2: Bueno, que ens veiem. Quants minuts queden, Joan?
4: Estem al 55-25.
2: Ens queden dos.
4: Un i mig.
2: Un. Vale, doncs ens veiem al Gincamaz. Vale? Demà. Després, quan acabem, aneu tots a la manifestació, si us plau, de cultura
3: al carrer. La cultura és?
2: Al carrer. I també aneu, si podeu, a veure'ns les nostres samarretes i els nostres preciosos outfits.
4: Outfits.
2: Ah, outfits. I outfits demà.
4: Déu vos guard.
3: Visca la ràdio.
2: I visca.
4: L'Hora dels Joves.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Next Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esport, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del Torneig Escolar d'Escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria Rei, Reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat, o Torrense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el Sant Cugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Benvinguts, estimats parroquians i parroquianes tortugues i tortugues. Benvinguts un cop més a la nostra cita setmanal amb la música. Amb la música d'ahir, amb la música del segle XX. Amb una veu no gaire primaveral, però amb un temps espaterrant, fot un sol que t'hi cagues. Som a punt d'obrir el club, el vostre club, el Club Tortugas!

I avui iniciem la nostra celebració al 40 aniversari de 1986. Avui ho dedicarem a números uns i cançons que segurament a tots vosaltres us sonaran molt, molt, molt, perquè fa només 40 anyets, carai! Així que ens carregarem amb el que faci falta, amb un toquet de màgia, si és necessari, per començar. I efectivament, començarem amb un toc de màgia. It's a kind of magic. Ah, sí, senyor.

Queen tornava amb nou àlbum, It's a Kind of Magic, 1986. Un tema composat per bateria, per Roger Taylor, i que també forma part de la banda sonora de Los Inmortales, recordeu? Amb el Christopher Lambert i Sean Connery. Doncs bé, parlem de números 1 de 1986. Al principi no estava jo massa per la feina de posar-la, però carai, no podia faltar. Aquí la teniu, no cal ni que la presenti, que cony!

eren suecs i ens ho volien fer passar com un grup de heavy metal. Després te n'adonaves que tot el rock dels 80 pràcticament era així. El 86 va aparèixer, van debutar, un grup que venia de Nord-Amèrica, Bon Jovi, amb cançons com aquesta.

Del seu àlbum Slippery With Dead de 1986, era el debut d'aquesta banda de Nova Jersey, Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. I ara tornem cap a Anglaterra, una banda britànica, una banda que va participar després al Festival d'Eurovisió. Es van cansar de vendre discos l'any anterior, caminant sobre l'Arc de Sant Martí, Walking on Sunshine, i el 86 tornaven amb aquest tema, Is That It, Katrina and the Waves.

Un tros de Rhythm and Blues, l'autora, la vocalista del grup Kimberly Root, de l'àlbum Waves de 1986, era Catherine and the Waves, Is That It? I el gran exitàs de 1986 fou el nou àlbum de Peter Gabriel, So, amb cançons com aquesta, Sledgehammer.

Cursat per un potent videoclip. El 1986 va ser... Aquesta cançó va ser la cançó d'aquell any, de l'àlbum So, de Peter Gabriel, era aquest Sledgehammer.

0: Kiss.
1: Era del seu àlbum Parade, era aquest tema Kiss, un dels seus, el seu número 1 del 1986 i un dels seus números 1 històrics i definitius. També va ser l'any del debut d'una banda australiana, Crowded House, amb temes... Oh, tinc debilitat per aquest tema. Don't Dream It's Over!

Quina preciositat de cançó. Don't Dream It's Over, de la banda australiana Crowded House. Qui diria que el 1986 un tema a capella, i a més una versió, però a capella, fos número 1 en les llistes britàniques? Doncs ho van aconseguir els House Martins amb aquest tema, Caravan of Love.

fou un èxit inesperat. Els Hells Martins van treure un EP amb temes a capella i aquest va arribar a número 1. Increïble. Un que se la va jugar i de manera impopular se'n va anar a gravar el seu àlbum a Sud-àfrica i va tornar amb una joia que es deia Graceland. Parlem de Paul Simon i parlem de temes com aquest You Can Call Me All.

Va gravar aquest tema amb la companyia vocal d'un grup local, un grup de Sud-àfrica, que es deia Ladysmith Black Mambazo. Se'ls va portar cap als Estats Units i van tenir algun èxit cap allà 87-88. Doncs bé, anem a, per un nou àlbum de Tina Turner de l'any 86, l'àlbum Break Every Rule, trencant cada regla. Amb aquest tema, Typical Male, Tina Turner.

Una Tina Turner molt vuitantera. I aquest tema, que va ser número 86, Typical Male. I ja que parlem de machos típicos o de típicos machos, 1986 es va estrenar una pel·lícula que va haver divisió d'opinions, no? Vull dir, n'hi ha que deien que era boníssima la pel·lícula i altres que opinàvem que era una merda. Estem parlant d'una de setmanes i media, però clar, hi ha gent que li agrada 50 sombres de Grey, o sigui, en fi, amb aquest aspecte no podem dir, no podem dir allò que és bo o que no és bo. Però això sí, el que era boníssima, boníssima era la cançó de 9 setmanes i media. Aquí la teniu, Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On.

Doncs hem arribat al final del nostre Tortuga d'avui. Avui els hem portat números uns. La setmana vinent us portarem pop. Pop del 86, no va arribar a número 1, però cançons que valen la pena. Pep Alia, com sempre, un plaer, un immens plaer d'haver compartit un trosset de cap de setmana amb vosaltres i us espero aquí dissabte vinent per tornar a 1986. I us deixo amb aquest número 1 de Chris Rea. Us deixo On the Beach. Mil gràcies per la vostra companyia. Adéu-siau.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
2: Ei, Damià, que res, que sóc el Guillem. Escolta, que... perdona que no t'he dit res, que se m'havia passat. Ho he parlat amb els altres i... mira, tio, em sap greu, però... no ho acabem de veure, el tema del sample d'aquest del mar. Així que millor que passis, vale? Merci, que vagi bé, eh? Adéu.

0: amb la visió el que més...
1: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
2: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Neck Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esports, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del Torneig Escolar d'Escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria rei, reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat, Torense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el santcugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A partir d'ara, et convidem a escoltar les cançons de la banda sonora de la teva vida. Això és Cocodril Club. T'explica la pel·lícula Albert Malla.

0: té molt per explicar.
1: Gràcies, Leslie, guapo. Com estàs, Coco? Tranquil, tranquil·la. Estàs a la ràdio. Diuen que allà on hi ha música no pot haver res de dolent. Algú va dir... El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. El preu de qualsevol cosa és la quantitat de vida que canvies per ella. Aquí hi ha vida, aquí hi ha comunicació, aquí hi ha música i aquí ho fem junts.
2: Hola, bona tarda, soc l'Elisenda. Volia demanar el Te Amo de l'Humberto Tozzi.
1: Doncs Te Amo va ser el primer èxit d'Humberto Tozzi, nascut a Turí el 1952 i que des d'aleshores ha venut més de 20 milions de discos. La cançó, de 1977, explica una barreja d'emocions que van des de l'amor més pur fins a l'odi, passant per la incertesa i el desig.

0: Hazme abrazar a una joven que plancha cantando. Les curioses frases d'Humberto Tanzi.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears. Aquí està el meu piano màgic. Sí, per la FM, però algunes d'elles també en simultani per al canal de ràdio de la tele, de la TDT. Moltes deixen el podcast del programa a les seves webs perquè puguis escoltar-lo en diferit o descarregar-lo, però per si no et vols perdre res, trobaràs els últims programes emesos a les plataformes iVox.com. També, entre d'altres, estem a Apple, YouTube, iTunes... No perdis la sintonia. I participa. Pots fer-ho per correu electrònic enviant un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. M'encantarà rebre notícies teves acompanyades d'una cançó. També hi ha amics que ens escriuen per no demanar-nos res en concret. En aquest cas, per exemple, la Mercè GM diu: bon dia, Albert, moltes gràcies per posar la selecció de música que et vaig fer. Has triat el millor dia. Ja vaig néixer en diumenge i és el dia de la setmana que més m'agrada. Anem amb el meu home amb cotxe i estem escoltant la ràdio i ell s'ha sorprès perquè li he dedicat algunes cançons i no sabia res d'aquesta sorpresa. Espero que t'hagi agradat la selecció. Agraïda per la teva professionalitat musical per molts anys. Una abraçada. Fins una altra. Adeu, amb moltes us, de la Mercè GM. Doncs no tan sols em va agradar a mi. Ja vaig llegir en anteriors programes correus d'altres oients que et felicitaven per la teva selecció de les 10 millors cançons de la teva vida. El Javi s'han recordat de Belinda Carlisle i això també m'agrada. Quan era novetat i jo feia els Malla Musicals cada tarda a la ràdio, sempre feia la broma: Belinda, que linda. I és que realment, clar que era linda, si és que a més va ser model. Model de maquillatge, de llançaria. Bueno, a mi sempre m'ha caigut bé Belinda Carlisle i en Javi diu: bonito dia. Soc Javi, de Tardeo, a Barcelona. Soc un fidel oïdor teu. Podries posar el We Want Something de Belinda Carlisle? Que tingueu un bon dia. Doncs aquí la tens.

És la veu de Belinda Carlisle. Des del 1989. Primer va formar part d'un grup que es deia The Go-Go's, però immediatament ho va deixar per dedicar-se en solitari. També va ser model, per exemple, en campanyes de xampú. Aquesta és la cançó que des de Barcelona ens demanava en Javi. We want something. Volem el mateix. Però jo voldria ara recordar un èxit anterior del 1987 que sempre m'ha donat molt bon rotllo, començant pel títol. Heaven is a place on earth, és a dir, el cel és un lloc a la terra.

0: Murphy i és Belinda. Que linda! Heaven is a place on earth. 1987. El cel és un lloc a la terra. Només tu has de proposar, Coco. Depèn de tu. Sigues feliç. I no et preocupis per res.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: Encantat de la vida. Sentim-me privilegiat de que encara avui dia pugui compartir amb tu tots aquests bons records en forma de música. Des de Manresa m'envia un correu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Toñi Cera, que em diu: m'agradaria compartir amb els Cocos You Don't Believe d'Alan Parsons. Em recorda a un noi que vaig conèixer al tren de Barcelona a Manresa. Cada dia jo anava a estudiar a Barcelona i ell, que era de Barcelona, anava a Terrassa per qüestió de feina. Així que, com que cada dia ens veiem, al final ens vam conèixer i xerràvem. I un dia li vaig dir que m'agradava Alan Parsons. I el dia següent em va regalar el disc, un àlbum que es deia Ammonia Avenue. Després vam perdre el contacte, però sempre l'he recordat, perquè vam arribar a ser molt amics. I el disc encara el tinc i el poso sovint. Doncs és una cançó de 1983 que cantava el britànic Lenny Zakatek.

You don't believe it. No creus? Alan Parsons, 1983. Des del seu àlbum Ammonia Avenue. Que està sonant per primera vegada al Coco, però que recordo que quan va sortir el 83 era un dels temes més demanats en el programa que aleshores feia cada tarda, que es deia Los Musicales de la Cadena Catalana. L'ha demanat la Toñi des de Manresa. I hi ha una anècdota curiosa de l'Alan Parsons, bueno, ja sabeu que a mi m'agraden les anècdotes, que té a veure amb la seva participació al llegendari àlbum The Dark Side of the Moon, la cara oculta de la lluna de Pink Floyd. I és que quan Alan Parsons era enginyer de so a Abbey Road Studios, els mítics estudis on gravaven els Beatles, li va tocar treballar amb Pink Floyd en aquest disc. I durant les sessions, a Alan Parsons se li va acudir una idea peculiar per al so dels rellotges que s'escolten a la cançó Time. I va gravar una col·lecció real de rellotges despertadors i de paret d'una botiga d'antiguitats, sincronitzant-los amb cura. Ho va fer com a prova de so, sense saber que la banda faria servir aquest experiment tal qual com el disc final. Pink Floyd va escoltar l'enregistrament i va decidir que era perfecte per l'inici del tema. Aquest moment va consolidar Alan Parsons com un enginyer de so amb una sensibilitat única. I va ser clau perquè després es llancés amb el seu propi projecte, The Alan Parsons Project. Però aquí està el Time de Pink Floyd. Així començava.

aquí a cocodrilclub@gmail.com rebo el correu d'en Xavier Rubio de Barcelona, que ens diu: hola Albert, avui remenant els meus discos antics he ensopegat amb I Want to Live dels Aphrodite Child. M'agradaria compartir-la amb els Cocos. Gràcies pel programa, una abraçada, Albert. Doncs I Want to Live dels Fills d'Afrodita, la banda on estava Dennis Russos a finals dels anys 60 i principis dels 70, i també Vangelis, Papa Tanasio. I Want to Live, Vull Viure, es va publicar a primers de juny de 1969 i és una de les composicions més emblemàtiques del grup d'Aphrodite Child. Sí, Vangelis als teclats i cantant Dennis Russos. Aquesta peça que ens demanes, Xavier, destaca per ser una adaptació contemporània de la clàssica melodia francesa del segle XVIII titulada Plaisir d'amour, composta originalment per Jean-Paul Egide Martini. Vangelis va aconseguir transformar aquesta balada tradicional en un himne de pop psicodèlic i rock progressiu, caracteritzat per una atmosfera etèria i la inconfusible veu operística de Dennis Russos. I el disc senzill es va convertir en un èxit massiu a tota Europa, consolidant la fama del grup després de l'impacte del triomf internacional anterior. L'enregistrament ressalta per la seva complexa instrumentació i l'ús innovador de teclats, elements que anticipaven el geni creatiu que Vangelis desenvoluparia anys més tard a la seva carrera en solitari. La cançó no només va capturar l'esperit melanconiós de finals dels anys 60, sinó que també va demostrar la capacitat de la banda per fusionar la música acadèmica europea amb les noves tendències del rock.

I Want to Live, Aphrodite Time. Gràcies, Xavier Rubio, per recordar-nos aquesta peça del 1969. Realment espectacular. I ara la meva especial d'avui, no ho diríeu pas, és de Cher.

Strong Enough, suficientment forta, la Cher de 1999. Aquella que vam conèixer als anys 60 al costat de la seva parella artística i sentimental, Sonny, amb la cançó que uns anys més tard es va convertir en la cançó

0: Et tinc, carinyo. Sony Anchar. Però quasi 30 anys més tard, a principis dels anys 90, a una pel·lícula, que aquí es va dir Atrapados en el Tiempo, però que ningú recorda amb aquest títol, tothom recorda com la pel·lícula del Dia de la Marmota, el pobre personatge protagonista, cada dia se li repeteix el mateix dia de la seva vida. I tot comença quan a les 6 del matí se li dispara el ràdio despertador de l'habitació del seu hotel amb una emissora de ràdio que cada dia presenta la mateixa cançó. Aquesta. I got you, babe.
1: I got you, babe.
0: Bueno, però compartir la meva especial avui de 1999 de Cher, per mi és inevitable recordar un altre especial de la mateixa intèrpret. La primera, que va gravar en solitari, sense la seva parella Sony, el 1971. Una cançó que va arribar al número 1 als Estats Units, que es diu Gypsies, Tramps and Thieves, és a dir, gitans, vagabuns i lladres.

la cançoneta no estava gens malament, eh? A mi m'agradava el 1971. Gipsies, Tramps and Thieves, gitans, vagabuns i lladres. Per cert, que l'amic J.M. Calafell em diu en el seu correu: hola Albert, sóc un fidel oient del Cocodril, doncs la música dels 60, 70 és la banda sonora de la meva vida. M'agradaria que en l'apartat de bandes sonores de pel·lícules posessis Perfect Day de Lou Reed. Ai, és que va sonar fa molt poc, J.M. Calafell, va sonar fa molt poc. A més, li vam dedicar una bona estona explicant l'origen i les circumstàncies de la cançó. Però en J.M. també ens diu: també et demanaria, si fos possible, que fessis un programa dedicat només a les teves especials, ja que generalment coincideixo amb els teus gustos musicals. Res més, des de Tarragona, una salutació a tots els cocos. Doncs mira, bona idea i ho preparo. Algú va dir: en la joventut aprenem, en la bellesa entenem.

tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club. T'imagines? La ràdio és el mitjà de comunicació que sempre ha estimulat més la teva imaginació. Que estem a finals dels anys 80 preparant un viatge en cotxe sensacional, però entre moltes altres coses que ens hem d'endur, una de les principals és una cinta amb les nostres cançons preferides, una cinta de casset, perquè ens acompanyi i ens faci molt més agradable el viatge. Un viatge diurn o potser nocturn, un viatge ràpid per autopista o un viatge per corbes i muntanyes. Digue'm una cançó dels anys 60, 70 o 80 que posaries, que gravaries en aquesta cinta. I digue'm-ho a cocodrilclub@gmail.com. Des de Sabadell, on sabem que tenim molts amics, ens escriu en Xavier, que ens diu: "Hola, Albert, sóc un entusiasta del casset i més anant de viatge en el cotxe. Tinc molt clar el que posaria. Una cançó ben animada, com per exemple Two Malt Bottles of Wine amb Sheryl Crow i Vince Hill, i amb un recorregut de forces corbes, eh? Però sense fer cas de la lletra de la cançó, que incita a beure dues botelles de vi. En aquest cas, només del bon ànim que produeix aquesta música per conduir. Una forte ferrada, Albert, que dirien els mallorquins." Ah, tenim molts amics que ens escolten des de les Balears. Doncs els escoltem, i a més, en directe.

two more bottles of wine. Two more bottles of wine, Sheryl Crow, amb qui tinc una foto del 1994, de quan va venir per primera vegada a actuar en concert a Barcelona, i Vince Gill en directe. Però permeta'm, Xavier de Sabadell, que s'has proposat aquesta cançó, que també recordi una miqueta la versió que va fer la meva admirada Emmylou Harris.

Two More Bottles of Wine, és a dir, dues botelles o més de vi. Emilio Harris. Estem continuem gravant la cinta, que a més, molts amics oients volen gravar-la de veritat. S'estan apuntant totes les vostres propostes, però ja no serà una cinta, seran diverses. Un altre amic de Sabadell, en aquest cas en Jaume, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. Hola Albert, salut. Novament m'atreveixo a escriure't per demanar-te una cançó aquest cop per afegir-la a la cinta de casset que tan oportunament estàs organitzant. A aquest ritme, el cotxet 600 que era quan sortíem els amics, l'haurem de canviar per un autocar, no et sembla? Doncs seria injust i imperdonable no afegir-hi de la Elo la Roll Over Beethoven amb Jeff Lynne al capdavant. Gràcies per l'oportunitat que ens dones per comunicar-nos. Ah, doncs primer escoltem la versió original. Perquè em sembla que estarem tots d'acord que la de la Elo és molt millor. Aquesta, l'original, és de Chuck Berry i de 1956. Well, I'm gonna write a little letter, I'm gonna mail it to my local DJ. Li deien el pare del rock. Yeah, it's a jumping little record, I want my jockey to play. Havia nascut el 1926. Roll over Beethoven, I gotta hear it again today. I va marxar el 2017. You know my temperature rising, the jukebox blowing a fuse. Sí, era nord-americà. My heart beating rhythm and my soul keep a singing the blues. I la seva versió, que és l'original, del Roll Over Beethoven, està en el número 97 de les 500 millors cançons de tots els temps, segons la prestigiosa revista musical Rolling Stone. Tracta del desig de que el rock and roll substitueixi a la música clàssica, per exemple, de Beethoven. I al 73, així la va fer l'Electric Light Orchestra.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Next Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esports, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del Torneig Escolar d'Escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria rei, reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat o Torrense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el santcugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
3: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. Gràcies als fidels des de fa tant de temps i la benvinguda més cordial a tots els que us aneu incorporant cada dia, potser cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Algú va dir: la llibertat està en ser amo de la teva pròpia vida. Quina és la teva?
4: Em dic Carme i m'agradaria que em posessis, sisplau, Laura, de Lluís Llach.
3: Doncs amb molt de gust, primer perquè és una cançó preciosa i després perquè la tal Laura va ser veïna meva durant més de 20 anys. Vivíem al mateix edifici, ens trobàvem a l'ascensor. Malauradament, la Laura, que havia nascut el 1940 a Barcelona, ens va deixar també a Barcelona el 2018, després d'haver acompanyat a Lluís Llach durant 38 anys. Ell li va voler dedicar aquesta cançó el 1977. També va ser la cançó escollida per un dels nostres convidats, per al president Artur Mas.
5: Senyor Artur Mas, què tal?
6: Molt bé, home, molt bé.
5: De totes les cançons que li han arribat al cor, quina podria ser una cançó realment especial per vostè?
6: Home, n'hi ha una que jo l'acostumo a citar sempre, que és una cançó del Lluís Llach, que és molt bonica, de la lletra i de la música, de la melodia, que és Laura.
5: Laura, que està dedicada a la seva guitarrista, la
6: sí,
5: Laura
6: Anmeri. Exactament, exactament, a la seva guitarrista, i és una cançó que té una lletra molt, molt, molt, molt emotiva, i al mateix temps, doncs, la melodia també és molt bonica, no? I recordo que, a més, en el comiat de Lluís Llach a Verges, aquesta va ser una de les cançons més aplaudides de totes.
5: I recorda aquell noi tan jove, que curiosament es deia Artur Mas, quan va escoltar aquesta cançó per primera vegada, si s'assembla molt al senyor Artur Mas d'ara?
6: Home, tenia menys cabells blancs, tenia més cabells, tenia menys arrugues i havia rebut menys cops.
5: Però és per lògic, dins, no? Les idees...
6: Però les idees i els sentiments són més o menys els mateixos de sempre.
5: Moltíssimes gràcies, ha estat molt amable.
6: A vosaltres.

more than this. Més que això. Sempre m'ha agradat molt aquesta cançó i moltes més del seu intèrpret, Bryan Ferry. Un autèntic gentleman. No fa pas gaire li vam dedicar una bona estona de programa perquè havia arribat als 80 anys. Però aquesta peça és de 1982. Serveix com a introducció per aquell espai obert, com tots els altres, en el que et demanem una cançó que et recordi el teu servei militar. T'agradés o no fer-ho, però una cançó vinculada a aquell temps, si més no especial. Pots dir-m'ho per correu electrònic enviant un e-mail aquí a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, que m'ha fet en Valentí des de Sant Fruitós de Bages, que ens diu: hola Albert, et comento les cançons que em van acompanyar l'Emili. El Ferral del Bernesga, CIR 12 a León. Coses que no s'obliden, oi? Diu: cada dia després de Diana i mentre ens afaitàvem, vestíem i arreglàvem la camareta, el quinto que feia de dijò, que hi ha megafonia, ens punxava Brass in Pocket dels Pretenders, però també More Than This de Roxy Music i Police, entre d'altres. Com pots veure, el paio hi entenia i et posava de bon humor només començar el dia. Així que encaraves la jornada de bon rotllo a fer tota la instrucció i tot el demés. Quan sento aquestes cançons, sempre penso en l'Emili, Valentí de Sant Fruitós. Ai, gràcies a la música, eh?

0: la veu de Chrissy Hynde dels Pretenders. Veu i líder, amb el seu estil únic, consolidada com una de les grans figures femenines del rock, amb un dels primers èxits, aquest Brass in My Pocket.
1: Got brass in pocket.
0: I autor a la butxaca.
1: Got paddle.
0: Però l'amic Valentí, des de Sant Fruitós de Bages, al recordar la seva mili, ens ha dit tres temes bons. Hem escoltat More Than This, de Brian Ferry, aquest dels Pretenders, que va arribar a ser número 1 a la Gran Bretanya, però també a Police. Sí, senyor. Bueno, el tema és bo, però pel títol no es van matar gaire, eh? De-du-du-du, de-da-da-da. Records de bons temps de ràdio. I de vida.

de Du-Du-Du, de Da-Da-Da, una de les bandes més importants, més influents, de finals dels anys 70 i principis dels 80. Police, hi ha alguna cançó que vinculis directament a l'Emili? Et va tocar fer-la? T'agradava? O no et va agradar gens? Però aquí som músics. Digue-m'ho, cocodrilclub@gmail.com. Mira, qué bonito es esto. Fa un moment escoltàvem una veu única, la de Chrissy Hynde, Pretenders. Ara escoltarem la de Stevie Nicks. La de Fleetwood Mac. I també sabrem quina és per ella la cançó perfecta.

0: i Stevie Nicks, dels fantàstics Fleetwood Mac, va declarar recentment que de totes les cançons dels Beatles n'hi ha una que destaca per ella, que va definir com a la seva cançó perfecta. Al llarg de la seva carrera, els Beatles van gravar una desena de discos i centenars de cançons en tan sols uns quants anys. Gràcies a les seves creacions, el conjunt del Liverpool va arribar a orelles de milions de persones, moltes de les quals van ser altament influenciades pels seus temes. Un exemple és Stevie Nicks, la cantant nord-americana, que va desenvolupar una gran carrera tant en solitari com a formant part de Fleetwood Mac. Una cançó que va predir el futur. De totes les cançons dels Beatles, n'hi ha una que destaca per a Nicks. Ella la va definir com a cançó perfecta. Es tracta de Yesterday, que va integrar el cinquè disc d'estudi del grup, anomenat genèricament Help, que també era el títol de la seva segona pel·lícula, però primera en colors, perquè la primera, que no se la de aquell dia, era en blanc i negre. En parlar de la cançó, Nicks va pensar que Paul McCartney va predir el que li passaria més endavant amb la seva dona i va comentar: crec que Yesterday va ser en gran mesura una premonició de Paul McCartney del que vindria amb Linda, trobar el seu únic gran amor i el que després va significar perdre-la. Va ser el que em va sorprendre, deia Stevie Nicks. Recordem que Linda McCartney moria el 1998 amb només 56 anys, després de lluitar amb el càncer de mama durant 3 anys. Curiosament, la Maria Antònia Portus Rigau ens diu: m'encanta el programa, l'escolto els diumenges des de Torelló. Ets un crac, Albert. Gràcies. I els temes que poses són boníssims. Una de les meves preferides és dels Beatles, els meus ídols, i el Yesterday és única. Gràcies, Albert, no paris mai. Maria Antònia Portus Rigau. Saps, Maria Antònia, que també va ser la cançó escollida per al grandíssim actor Joan Pera? Joan, quina podria ser la cançó de la teva vida? Una cançó especial per tu.
1: Home, jo ja sou molt gran. Hi ha qui diu que la vida és com una pel·lícula sense la música de fons. Jo sempre he procurat que hi hagués música de fons. N'hi ha una que sempre, amb la meva dona, la recordem moltíssim, que era el Yesterday dels Beatles. Els Beatles en aquell moment era el trencament, l'esperança d'un futur molt millor. Deixàvem enrere una època molt fosca. I el sortir, aquells quatre nanos, va ser com una alenada d'aire fresc, no? I el Yesterday, que a més era romàntica, i a més era per als noviets, com la meva dona i jo, que deliràvem d'aquestes coses, ens ha quedat sempre. I sempre que ens passa alguna cosa, recordem tots dos el Yesterday.
2: El Yesterday original del 1966, el mateix any que els Beatles van actuar per primer i últim cop a Barcelona. No vas tenir l'ocasió de veure'ls?
1: No,
2: jo tampoc.
1: No, jo era jovenet, però recordo veure els diaris. Me'n recordo de veure una fotografia amb ells amb el barret de toreros, sí, a la plaça de toros.
2: Les imatges que han sortit al Nodo.
1: Sí, que
2: hi ha molt poques imatges de la seva visita a Espanya.
1: Sí. Ah, sí? Però sí, me'n recordo d'això. Sí que m'hauria agradat anar-hi, però ni teníem els calés, ni més jo vivia fora de Barcelona. Vull dir, no, era impensable. Però sí que els recordo molt, molt.
2: Joan, moltes gràcies, has estat molt amable. Molta sort en el teatre i en el doblatge i a la tele i a tot el que fas, que no pares. Una altra cosa no se li podrà negar mai al Joan, i ho sabem els companys d'ofici també del doblatge, que té una capacitat de treball increïble, que quantes vegades haurà sortit al teatre a quarts de dues i a les 8 del matí ja estava doblant en un estudi.
1: Oh, quin remei. No, sí, és veritat, és la meva vida. M'agrada molt fer aquestes feines que faig, perquè d'alguna manera, doncs, transmetro al públic aquelles coses que a mi m'agraden, i jo faig quan faig un doblatge, que jo puc transmetre el que jo sento, també m'agrada molt. Mentre pugui fer això, jo ja estic content.
2: I et sents privilegiat, eh?
1: Una mica sí.
2: Clar
1: no
2: que
1: ho diguem gaire, per si de cas.
2: Gràcies, Joan, i escoltem el Yesterday.
1: L'escoltem, gràcies.

0: Yesterday, més que una cançó, tot un himne, i, si no m'equivoco, la cançó també més versionada de la història. Algú va dir, el secret de la vida és caure 7 vegades i aixecar-se 8.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

que ara que m'ho has dit, ja em comença a semblar. En tot cas, el que va fer la música de Blade Runner, que va ser Vangelis, el gran Vangelis Papathanasiou, ho va fer el 1982, que va ser quan es va estrenar la pel·lícula. I el Paraules d'amor d'en Serrat és molt anterior, és del 1965. És clar que moltes cançons s'assemblen perquè tampoc hi ha gaires notes. N'hi ha 12, eh? La música es composa principalment utilitzant un conjunt de 12 notes diferents en escala cromàtica en la música occidental. Però es poden crear melodies amb tan sols 2, 3 o 4 notes, i això sí, existeixen més de 2.000 combinacions teòriques de notes. I la quantitat és pràcticament infinita al sumar el ritme, les octaves i els instruments. O sigui que aquesta música creus que s'assembla a aquesta anterior.

0: Més o menys, eh?
1: Ostres, ara feia molt de temps que no sonava el Paraules d'amor d'en Serrat. Com és que l'havíeu oblidat? Si qui més qui menys s'ha sentit identificat amb aquesta lletra i que per molta gent és la gran cançó de la seva vida. Un dia, aquí al programa, en Joan Manuel Serrat, ja fa molts anys, eh? Fa molts anys de quasi tot, em va dir que aquesta cançó ja no era seva. I d'això se'n va adonar un dia que estava circulant amb cotxe per la Costa Brava i va voler parar en un poble a fer una cigarreta i a prendre alguna cosa. I va sentir de fons que era festa major, que hi havia una orquestra i que estava tocant Paraules d'amor i que la gent la cantava. Aquell dia es va donar compte que ja no era seva, que era de tothom.
2: Quan en la llar cremàvem només paraules d'amor.
1: Però, amic Pinoski, estic molt content que per ballar lents hagis escollit una cançó del meu estimat Franco Battiato. Em sento també molt satisfet de que molta gent m'hagi dit que no coneixia Battiato o que només el coneixia amb el seu tema més comercial a Espanya, el Yo Quiero Verte Danzar, i que gràcies al programa ha descobert o redescobert la seva filmografia. Hi ha un programa que li vam dedicar quan va morir, que està a la vostra disposició, un programa sencer d'una hora, al meu canal personal d'Ivox. Si poseu especial cocodril Franco Battiato, us sortirà. Escoltem primer una actuació enregistrada en directe a Itàlia.

El Tiato ja era gran. Aquest concert el va fer poc temps abans de morir. Però aquesta cançó, mira que m'agraden moltes d'ell, però jo crec que aquesta és la cançó més gran dedicada a l'amor que s'ha fet mai. Ja veureu, veieu què us dic. La cura, en la versió en castellà, el cuidado, és una expressió poètica d'amor i protecció cap a un ésser estimat. La lletra parla d'un compromís profund de cuidar i protegir la persona estimada de les adversitats de la vida, com ara les malalties, les inseguretats i els desafiaments emocionals. Battiato utilitza metàfores per descriure la profunditat de la seva dedicació, prometent superar les corrents gravitacionals i el pas del temps per preservar la joventut i la felicitat del seu ésser estimat. La cançó també explora la idea d'un amor que transcendeix d'allò físic, oferint silenci i paciència i compartint un viatge cap a l'essència. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto. Conosco le leggi del mondo e te ne farò dono. Els profumi d'amore que embriaguen els cossos suggereixen una connexió íntima i sensual, mentre que la bonaccia d'agosto representa la intensitat dels sentiments que ni la calma pot apaivagar. Ti salverò da ogni malinconia perché sei un essere speciale. Battiato es presenta com un guardià i guia, avrò cura di te, prometent teixir els cabells del seu estimat com si fossin les notes d'una cançó, simbolitzant la creació d'una obra d'art a partir del seu amor. Ai, l'estil musical de Franco Battiato, conegut per la seva fusió de pop, rock progressiu i música clàssica, complementa la lírica amb melodies que evoquen la serenitat i la profunditat del compromís amorós. La cura, el cuidado, s'ha convertit en una de les cançons més emblemàtiques de l'artista, ressonant amb audiències pel missatge universal d'amor i cura incondicional.

El Cuidado, adaptació al castellà de La cura de Franco Battiato, inclòs al seu àlbum La emboscada, de 1996. Quina és la teva cançó lenta preferida per ballar-la amb la persona que més t'agrada? M'ho dius? M'envies un e-mail? cocodrilclub@gmail.com. Des d'Olot, on sempre hem tingut molts i molts amics, ens escriu en Quim, que ens diu a l'Albert, soc en Quim d'Olot, i per la nova secció de balades o lents em proposaria moltes. Per exemple, The Power of Love, amb Jennifer Rush, Corazón Destrozado, amb Bonnie Tyler, Jardín Prohibido, amb Sandro Jacobi, o El dia que me quieras, amb Roberto Carlos, i tantes d'altres. Bueno, però no em facis una sessió de lents, eh? Jo demano només una. Aquí està el joc. Diu, però si n'he de proposar només una, seria Mall of Kintyre de Paul McCartney amb The Winds. Mira, que a mi no se m'hagués acudit mai posar-la a la meva sessió de discjòquei com a tema lent. A més, t'he de dir, amb tot el respecte, eh? Va ser un gran èxit i les primeres vegades que la vaig escoltar em va semblar preciosa. Després hi vaig agafar una mica de mania perquè és molt llarga i tanta gaita em va embafar una mica. Però bé, diu en Quim d'Olot, em porta molts bons records perquè l'havia ballat sovint a la discoteca Dales de Banyoles, situada al camí del Prat de Dalla de Porqueres, amb vistes a Roca Corba. Carai, quants detalls, no? I així m'agrada. Diu, és una discoteca desapareguda fa molts anys i que havia estat mítica les dècades dels anys 70 i 80. Aquesta discoteca tenia dues sales, una amb música disco i l'altra amb lents, que s'anaven alternant, de tal manera que en una o altra sempre sonava música per ballar en parella, a pillin. Aquesta cançó solia obrir el canvi de la música disco als lents. De l'època post-Beatles de Paul McCartney, és un cant melancòlic a la península de Kintyre, a l'oest d'Escòcia i molt a prop de la costa irlandesa. Gràcies per fer-nos gaudir cada setmana amb música per al record que ens ajuda a no perdre la memòria sonora d'uns anys que formen part de la nostra història. L'amic Quim d'Olot, amb els seus comentaris, ens confirma que una cançó t'agrada més o menys depenent de molts factors, sobretot de com estàs quan la vas escoltar. I també, i molt important, amb qui estàs, si és que no estàs sol. Bueno, Paul McCartney va dir que era una cançó d'amor sobre com ho passaven de bé en aquest lloc, en aquest lloc d'Escòcia. Ell s'imaginava que viatjava lluny i desitjava tornar. Bueno, això em recorda. O sigui, ell estava allà, però s'imaginava que se n'anava lluny i tenia ganes de tornar a Kintyre. Bueno, la veritat és que molts amics m'han dit, mig en broma, mig seriosament, que el millor d'un viatge és les ganes que t'agafen de tornar a casa.

0: Mull of Kintyre, a Escòcia. Publicada el 1977, és el lent que li agradaria ballar a l'amic Quim Dulot. I parlant de ballar, aquesta secció es diu Els més ballats de la història. Et demanem que ens diguis una cançó que la vida real, no imaginada, t'hagi fet ballar. De qualsevol època, anys 60, 70, 80, 90, principis dels 2000. Ah, i si no t'importa, em dius també quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però que al recordar-la, molts altres oients també la recordaran. Digue-m'ho a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. I si t'agrada ballar, recorda que les tardes de diumenges seguim celebrant uns tardeus fantàstics amb la música del Cocodril a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, i cada vegada està més maco, allò més ambientat, més divertit. Avui des de Tona ens escriu l'Eulàlia Figuerola, que diu: la meva és Barry White, no me'n puc estar de ballar. Us he trobat fa poc i estic superfascinada amb el programa. Us escolto des de Tona. Enhorabona pel programa. Mira, no fa pas gaire vaig estar dinant a Tona. I, per cert, molt bé. Gràcies, Eulàlia. Aquesta, com que l'hem escoltat moltes vegades, és de les més demanades en aquest espai i també a les meves sessions, avui te l'envio amb una versió que té una introducció més llarga, amb uns arranjaments o unes mescles diferents, que espero i desitjo que t'agradi molt. Ah, i procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club.
2: We got it together, didn't we?

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Neck Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés, impulsat per l'Ajuntament, estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esports, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del Torneig Escolar d'Escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria Rei, Reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat o Torrense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el Sant Cugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

Yeah, y'all.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Neck Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut d'Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esports, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del Torneig Escolar d'Escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria Rei, Reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pare seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat, Torense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el santcugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Everything that happens in life can happen in a show. You can make them laugh, you can make them cry. Anything, anything can go. The clown

Entertainer. Bon dia, passen 4 minuts de les 12 i comença molta comèdia. Què és el programa de les arts escèniques a Sant Cugat i de Sant Cugat? Mireu, avui tenim dos convidats que són amants de la música. I dic de la música en general. No vull parlar de si és clàssica, si és jazz, si és pop, si és rock. De la música. Perquè, en definitiva, la música, quan s'escolta bé, val qualsevol que sigui aquesta. Però abans... la homilia de molta comèdia. Avui, arts escèniques en català. Benvolguts, germans, en les arts escèniques. El diumenge passat es va acabar la segona setmana del català organitzada per l'Ajuntament de la ciutat. L'acte inaugural, presidit per l'alcalde de la ciutat, Josep Maria Vallès, tenia com a element principal una conferència de l'escriptor i periodista Víctor Alexandre, nascut a Barcelona i santcugatenc d'adopció des de fa molts i molts anys. Com ja esperava, Alexandre va configurar una visió de la realitat de la llengua al país clara i concisa, amb diferents exemples del dia a dia, viscuts per ell o relacionats amb experiències d'altres, que confirmaven que, segons les darreres declaracions de la lingüista Carme Junyent, la llengua catalana està en el llindar per sota del qual, d'acord amb els paràmetres de la sociolingüística, una llengua entra en un procés de substitució pràcticament irreversible quan arriba al 30%. I nosaltres estem ara en el 32,6%. La convocatòria de l'acte a l'Espai Àgora del mateix Ajuntament només va convocar membres de l'oposició i del govern, naturalment, i algunes entitats vinculades a la llengua i la cultura que no arribaven, em puc equivocar una mica, però no massa, a les 50 o 60 persones. De gent del poble, de gent que no pertanyia a cap grup, que venia pel seu compte a una inauguració on es parlava d'un tema, sembla, molt necessari de parlar, contrastar i lluitar perquè no es perdi la llengua, no n'hi havia quasi ningú. Per acabar d'adobar-ho, seguint les notícies i veient les imatges, tampoc crec que la cosa fos molt més participativa durant la setmana. Però és que, a més, i aquí entrem en l'àmbit de les arts escèniques, si considerem música el rap, i sé que és inevitable dir rap, com es pot adoptar dir vals en el segle passat, el que no acabo d'entendre és perquè, per segona vegada, ja va passar la primera setmana del català, el grup que va ser encarregat de la Batalla de Galls, sobretitulat Rap en Català, Estil Lliure, el nom d'aquest grup és Catalunya Freestyle, que, òbviament, en el programa oficial es va catalanitzar. La pregunta és, es pot evitar aquesta immersió? Els brothers bros, que jo admiro pel que fan, podrien fer el mateix per tot el món si el nom del grup fos Brothers Germans o Germans Brothers? L'espectacle de dansa Sonoma de la Veronal que veurem el diumenge al Teatre Auditori Emma Vilassau, que està triomfant a tot arreu, pot ser el mateix si no fos perquè el text bàsic està en francès, això sí, sobretitulat en català, o suposo en castellà o anglès o el que sigui, quan va a altres països. Realment, mantenir un teatre en llengua catalana és difícil i sembla, per les darreres dades, pujant els percentatges d'ocupació entre un públic jove que jo he viscut, quan entren, alguns parlen entre ells en castellà o espanyol, que dirien alguns. Però, això sí, omplen els teatres, igual com s'omplen els grans espais amb cantants com Bat Gial o Rigoberta Bandini, catalanes, que canten en no sé què. Ara passant a un altre terreny, sense deixar la cultura. Comença una experiència nova als jardins del claustre del monestir que oficialment es diu Llegint entre capitells, però que els organitzadors, que és, no gens menys, la taula de lletres de Sant Cugat dins del Consell de Cultura de Sant Cugat, en diuen Silent Reading Party, perquè és una còpia d'altres experiències en altres països, i ja ho sabem. L'anglès és avui,
el que va ser en una època el francès diplomàtic i el que volia ser l'esperanto, una llengua per tothom, igual que faria el món millor. I arribant aquí, volguts germans, benvolguts germans, com cada setmana, demano a Déu que faci més que nosaltres, si us plau. Amén.

0: On eres tu? On eres tu, Oriol Saltor?
1: Fem música, com sempre.
0: Sí. Bueno, acabem d'escoltar una miqueta, i ho deixo com a prova, com a mostra, perquè els oients que ho estiguin escoltant en directe, que ho escoltaran a partir de les 8 de la tarda, o que el tindran al podcast a partir de demà al matí, doncs tinguin ganes de veure aquest single i escoltar-lo més en directe. I si pot ser, algun dia veure-ho personalment.
1: Doncs sí, sí, sí. A veure, ara aquest és el primer senzill que d'aquests temes meus que ja en tinc uns quants, que estic treballant, i bé, és aquesta nova faceta on també canto, on escric les lletres, que és algo que és algo que no havia fet fins ara i que m'agrada molt. És una faceta nova d'escriure que m'entusiasma i em fa molta il·lusió, i per més endavant fer alguns directes. Però també et dic que m'ho vull agafar molta calma, el tema del directe. Vull dir, de moment vull treballar el que és la composició, que ja tinc unes quantes cançons, la gravació, publicar-ho, a veure el feedback, i a poc, amb calma, doncs anar veient com ho portaré en directe.
0: Això acaba de sortir, és un senzill que acaba de sortir.
1: 15 de maig, divendres 15 de maig va sortir. Sí, sí.
0: I on es pot trobar?
1: Doncs al meu canal de Spotify, Oriol Saltor, Spotify, Amazon Music també, bé, totes les plataformes de música digital, i ja està, de moment aquí. No, en físic no, ja no, el físic ja no existeix, llavors no, en digital.
0: Això ha canviat radicalment.
1: Ha canviat molt. A mi m'agrada el format físic. Jo sóc un fan del vinil i del CD. Però és veritat que ara, actualment, doncs el format digital és el que...
0: Però ha retornat, Últimament penso que hi ha moltíssima gent amb aquest tipus de fires que es fan, que la gent va buscar, doncs, els long plays, va buscar aquell tipus de disc, va buscar aquell disc, que eren unes enciclopèdies, a vegades tu veies allò, traies allò, hi havia tota informació, a part de les fotografies, a part de tot el que explicava el disc, com s'havia fet, a on s'havia fet, amb qui s'havia fet.
1: A la part dels crèdits, que és molt maca, no?, que s'ha perdut, perquè ara, doncs, escoltes la cançó, saps que és de l'artista tal, però moltes vegades la cançó no està escrita ni pel mateix artista. Hi ha molta gent que canta versions i temes que no són seus. Et perds, no saps a quin estudi s'ha gravat, en quin any, o en quin mes, qui és el productor, qui toca la bateria, qui toca... Tot això es queda allà, que el format digital es perd. I és algo que... És una cosa que els llibrets, no?, del CD o del vinil, doncs era una cosa que a mi m'agrada de veure. Però també potser és veritat que ens agrada a uns, i potser pel consumidor de música actual doncs li és una mica igual, no? Però a mi m'agrada.
0: De tota manera, ha augmentat, Jo penso que ha augmentat, perquè, per exemple, tornar a posar un disc... O sigui, ja no havia... El tocadisc pràcticament havia desaparegut.
1: I ara torna.
0: I ara torna.
1: Ara torna. I tornen els casets.
0: Sí, sí.
1: El caset es veu que amb algun tipus de... Potser pel pop i el rock no, però hi ha una sèrie de pop independent, de música, fins i tot del metal, que torna a haver-hi grups que editen cintes de caset, que ho trobo divertit, no?
0: De totes maneres, has fet sempre, ho he intentat, tinc la sensació, no tancar-te molt en un cercle determinat de música, sinó que has anat fent tipus diferents, sempre integrats. O sigui, tu vas començar amb el teu germà, no?
1: Sí, que encara continuem. Sí, continuem.
0: Amb el Jaume.
1: Sí, penso que aquesta diversitat és potser una de les virtuts i un dels inconvenients de la meva carrera, vista en perspectiva ara que ja faré 50 anys el juliol, i ja porto uns quants anys fent música.
0: Quan vas començar?
1: Vaig començar a tocar la guitarra als 11. Quan tenia 11 anys. I vaig començar a publicar i a fer coses als 18. O sigui que ja fa uns quants anys.
0: Però de 32 anys.
1: Exacte. I sí que aquest punt eclèctic de que a mi m'agrada tocar la guitarra espanyola i m'agrada tocar la guitarra clàssica jo sol a casa, i m'agrada el rock, m'agrada molt el blues, toquem flamenco d'estar per casa, que dic jo, més que flamenco, que nosaltres no toquem pals del flamenc, nosaltres no fem boleries, ni seguidilles, ni... però toquem amb un aire mediterrani, un punt rumbero, portem el flamenc, el pop, o el folk, o el rock, aquest punt eclèctic és,
0: està fer, molt... Vau fer un disc, també?
1: Sí, sí, tenim... Jo tinc Rumbeando, també, un disc que vaig fer amb la guitarra, exacte, el 2018. I aquest punt de fer moltes coses és molt maco, però és veritat que a nivell de màrqueting, que a mi m'ho ha dit molts managers, no? I que és veritat que despista, perquè el públic necessita encasillar, no sé si és correcte en català,
0: situar-te en un lloc. Estil.
1: I llavors, clar, jo, per exemple, he tocat la guitarra elèctrica amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat, he fet uns concerts amb la guitarra elèctrica i l'orquestra.
0: Ara que dius això, jo tinc una cosa aquí davant, que és la còpia d'una cosa que va escriure un que veig aquí en Barba, que deia Saltor Clàssic. I jo escrivia: una excepció de la paraula clàssic és dit de la música molt elaborada amb grans recursos tècnics, per oposició a la música popular o lleugera. Això pensava escoltant la suite per a guitarra i orquestra del germà Jaume i Oriol Saltor, interpretada magistralment per aquest darrer. Ets tu.
1: Gràcies.
0: Aquest afany de classificar la música clàssica a l'art escènica, que més la pateix sense considerar que a vegades estem escoltant música composada ara, o sigui, contemporània. Diem clàssica i estem tocant una cosa que acaben de... I avui en aquest programa tindrem l'ocasió de parlar a partir de... després de tu, algú que és un compositor actual i que està tocant actualment. Que jo penso, amb aquell concert es va demostrar perfectament com es podia fer sense cap tipus d'accés, de provocació, en absolut. Lligava perfectament la teva guitarra elèctrica amb el que estava tocant l'orquestra.
1: Sí. També el David Bozzo, que va fer els arranjaments, sí, això va ajudar molt. I també amb el Josep Ferrer, amb el director, vam treballar-ho, perquè no era fàcil per mi... Jo no havia tocat mai amb un director clàssic. I per mi no va ser fàcil adaptar-me a un director i a una orquestra de 60 músics. O sigui, és... Però realment va funcionar. I després és una cosa que és única, perquè hi ha hagut molts grups de pop que han fet concerts amb orquestra. Antonia Font, sembla que ho havia fet, i hi ha molts grups de pop en català. Però un concert de guitarra elèctrica, o sigui, que no és un grup, no són unes cançons de pop portades, sinó és un concert de guitarra elèctrica que es fan uns arranjaments especials per tocar amb orquestra simfònica. Jo he buscat i no he trobat un anteriorment que s'hagi fet a l'estat espanyol. Llavors, té molt mèrit. Ostres, és una cosa molt xula que vam fer. És algo que va ser la pena també que ens va agafar amb la pandèmia, i penso que no vam poder explotar el que... Ho vam poder portar també a la massa, a Vilassar.
0: I després... Estàvem al febrer del 21.
1: Clar, i estàvem amb les mascaretes. Me'n recordo que una de les coses que jo més no vaig voler tocar amb mascareta, i vaig aconseguir que em deixessin, perquè em sabia greu tenir... Ostres, hi havia vídeos, no?, allà amb la mascareta. Ostres, era un... I no vam poder aprofitar tot aquest potencial, que a més és una cosa feta aquí a Sant Cugat, per gent de Sant Cugat, amb l'orquestra de Sant Cugat, o sigui, i no vam poder exportar-ho i vendre-ho una mica a fora, que crec que hagués sigut algú que s'ho mereixia,
0: sí,
1: la proposta, no? Però que jo estic superorgullós d'haver-ho fet, i és una cosa que tinc allà en el currículum, no? Que és...
0: També hi ha un aspecte de la teva carrera, no?, que és aquestes adaptacions de cançons. Per exemple, ja han fet coses, moltes coses del Llac.
1: Del Llac, i amb el Jaume hem fet coses, tenim dos discos, un que són adaptacions de la nova cançó, que vam treure amb el diari Ara, el 2018, que eren cançons del Llac, de la Maria del Mar Bonet, del Raimon, adaptades a guitarra, que va ser molt xulo, i el 2020 vam fer el Catalunya Triomfant, que era el mateix, però amb cançons tradicionals catalanes, més antigues, ja la Santa Espina, i els Segadors, i el Virolai, i és una cosa que també em sembla interessant, no?, agafar aquestes cançons i portar-les a la guitarra. I amb el Llac vaig agafar tres cançons, que tinguem sort, Cançó sense nom, que és una cançó que no s'ha editat mai, que el Llac no l'ha arribat a editar amb un treball d'estudi, que sí que la tenien amb un directe del 76, que és just l'any que vaig néixer jo, ah. I després el viatge a Ítaca. I aquí sí que vaig cantar, ja vaig començar a cantar i vaig fer una adaptació de les tres cançons a la meva manera, amb una guitarra així elèctrica, una mica Eric Clapton, i, entre cometes, i crec que també va ser algo xulo que vaig fer, i això ja ho vaig fer fa 2 anys només, que això ja és més nou.
0: I ara tens perspectiva de fer un tipus de gira en aquest mes d'agost, fareu...
1: Amb el Jaume.
0: Amb el Jaume.
1: Amb el Jaume tenim...
0: Però llavors feu vosaltres dos acompanyats de bateria o acompanyats de... O vosaltres dos, només?
1: Tenim dos formats que farem a l'estiu. En festivals tenim bastants concerts. Un és ell i jo, sols, amb les guitarres, i tenim dos formats. Els nostres temes, que farem 3 concerts, i 7 concerts que farem d'un tribut als Dire Straits. Però no és un tribut com la gent s'imagina, cantant... No, són 2 guitarres acústiques que fem temes dels Dire Straits, instrumentals. No hi ha veu, i la veu i la guitarra del Knopfler ho fem nosaltres, i ens anem passant els motius entre el Jaume i jo. I això ja en portem 2, i ens en queden 5. I després farem un format quartet de tribut a Queen, on hi ha un piano i una percussió.
0: De fet, farem 7 concerts més. De fet, el Knopfler, per tu, perquè eres el Knopfler.
1: Sí, home, és un referent important.
0: El Knopfler, crec que és sí. Aprofitament del vostre cognom i el del Knopfler.
1: Sí, soc molt fan del Knopfler i m'ha influït molt en la meva manera de...
0: Bueno, a tu hi ha moltíssima gent.
1: Sí, a molts. Sí, i tant.
0: Hi ha hagut una època determinada en què van sorgir una quantitat de que van convertir la guitarra elèctrica en una altra cosa i aconseguint una sonoritat extraordinària.
1: Sí, clar. I a més ell també va incorporar el tocar amb dits d'una manera determinada que la gent que tocava amb dits... tocava d'una altra manera. I llavors ell va tocava rock, però amb els dits, amb una posició que tampoc, una postura de la mà dreta que tampoc és, no és ni la clàssica ni la del flamenc, sinó que és una cosa... I a partir d'allà hi ha molta gent que ja toca així. Però ell va ser el primer que va tocar així. I, home, doncs té un mèrit, no?, i un, de crear una escola de gent que limita i està superbé.
0: I la dificultat existeix, jo penso que...
1: Sí, jo puc tocar amb aquesta posició, ho he estudiat. També toco un pua, normal, també. Toco de les dues maneres. Però m'ha portat anys tocar, fer-ho bé i que soni, és complicat, sí.
0: Tu, al mateix temps que estàs desactuant habitualment, i també ets docent, també fas classes...
1: Sí, moltes classes, que és el modus vivendi número 1, no?
0: Per un... com tu, moltíssima gent.
1: La majoria de gent. Sí, dono classes, és algo que...
0: I quina notes diferència amb els... perquè estàs tocant, si estàs ensenyant nens, nenes, o joves, molt joves.
1: Molt joves.
0: Notes diferència amb les afinitats, amb les aficions, amb què els hi agrada dins la música? Notes alguna cosa de diferència?
1: Mira, noto, a part de molta diferència, perquè jo també tinc gent gran, tinc adults i gent d'una certa edat, noto molta diferència entre ells, però noto molta diferència entre els xavals que ara tenen, són adolescents ara, amb els adolescents que tenia fa 15 anys, que també feia classes.
0: Sí.
1: Ha canviat molt. Ha canviat molt el... Jo tenia molts adolescents que volien tocar molt bé, fa anys. O sigui, que volien tocar molt bé, molt tècnic. O sigui, la part d'estudiar l'instrument d'una manera tècnica, de practicar a casa, escales, amb un metrònom, això els agradava molt, i ara en tinc molt pocs. O sigui, ara tinc molts alumnes que volen tocar una miqueta, que volen tocar una estona com... per gust, per plaer, i volen fer unes classes per tocar millor, però com si jo em vaig a jugar a pàdel, que no vull ser un super, el que vull és jugar per passar-me una estona bé. Doncs tinc molts més alumnes amb aquest perfil, amb el perfil de jo vull tocar unes cançons, vull fer-ho més o menys bé, però tampoc em vull atabalar ni vull practicar gaire, saps? Aquí ha canviat.
0: Això no em sorprèn, perquè respon potser bastant el tipus diferent generacional d'afrontar la vida en general.
1: Molta més pressa per aconseguir els objectius, molta menys paciència i menys esforç. Hi ha excepcions, eh? Hi ha alguna excepció, evidentment, però com a tònica general té la lectura positiva de que també potser és una generació que que vol viure més la vida i no vol tantes obligacions i tants esforços, que també potser és un missatge que està bé, no? Però també és veritat que, clar, sense esforç també, uns grans resultats també són molt, molt complicats, i llavors aquí la balança, doncs, tampoc és fàcil.
0: No, Oriol, jo penso que aquesta evolució que tu estàs explicant, doncs, t'estarà obligant d'aquí un temps a cantar més.
1: A posar-me les piles. Sí, sí, sí, sí.
0: No, dic això perquè vas esperant, però clar, això fa falta. Perquè sí. Jo suposo que en molts casos, quan tu estàs tocant una peça que ve d'una cançó, una cançó amb lletra parlada i tal, vull dir, suposo que tu mentalment estàs cantant.
1: Sí. Sí, i és molt diferent enfocar a la música sense lletra que la música amb lletra cantada. O sigui, jo sempre havia compost instrumental i la guitarra, i amb la guitarra. I al moment en què tu li poses unes paraules, unes lletres i ho cantes, hi ha una implicació emocional que canvia. És veritat que hi ha un canvi amb això.
0: Bueno, on eres tu, n'hi ha dubte de que la lletra està ajustada a una edat determinada.
1: Sí, a un moment vital determinat.
0: Sí? Sí. En aquest cas seria el teu, però que qualsevol que estigui entre els 48, 49, 50...
1: Pues allà va.
0: Aniria per aquí.
1: Per aquí. I saps que ho estic gaudint molt i toco molt menys que abans? O sigui, agafo molt menys la guitarra que abans. Toco per les classes i per els assajos, però jo era un tio que tocava moltes hores cada dia, tocava, estudiava molt i... I ara això és una cosa que fa un any que toco molt poc. Toco molt poc, toco hores, però moltes menys que abans. I escric molt més i... Ostres, he guanyat molta felicitat, eh? És curiós això, eh? Perquè sí, sí, perquè té un altre... No sé com explicar-ho. És... Quan agafo la guitarra l'agafo molt més per passar-m'ho bé. Hi ha menys pressió, hi ha més gaudir. I el d'escriure, com que no tinc una pressió, no... És una cosa que faig jo sense... amb la tècnica que tinc i amb el que sé, i ho estic gaudint moltíssim. Estic escrivint, m'ho passo bomba escrivint.
0: Bueno, jo penso que és fantàstic.
1: Sí, és fantàstic, hòstia, sí, sí, sí. És una passada.
0: Perquè és arrodonir, no? Una cosa que t'agrada fer, però per la vegada que no estàs obligat a fer determinada.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí, sí, sí, sí. I estic del que a mi em sembla i del que tinc ganes i ho estic gaudint molt.
0: Molt bé. Escolta'm, jo t'emplaço de dues maneres, que vinguis un altre dia i que vinguis
1: amb la guitarra i cantant.
0: Guitarra i cantant, eh?
1: Vinga, va. Sí, sí, ja et dic que sí, que ho farem.
0: Quedem així.
1: Eduard
0: Saltor, moltes gràcies per haver vingut.
1: Oh, Eduard, gràcies a tu per aquesta conversa tan agradable i que ho puguem fer...
0: I tornem-hi. I ara continuarem també amb música, eh?
1: Així m'agrada.
0: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.

0: I passem d'un músic a un altre músic, d'un compositor a un altre compositor, d'un estil a un altre estil. És que això no ho tinc clar. No ho tinc clar, aquesta és la veritat. Però no, aclarim-ho. Carles Marigó, bon dia.
1: Hola, bon dia, com esteu?
0: Benvingut al programa Molta Comèdia.
1: Moltes gràcies per convidar-me, estic supercontent de ser aquí.
0: Jo també que siguis aquí perquè, bueno, demà tindrem com a protagonista d'un concert que farà l'Orquestra Simfònica del Vallès al Teatre Auditori en Mavira la Sau, i dins d'aquest concert hi ha el teu concert per a piano i orquestra.
1: Sí. De fet, és l'estrena del concert.
0: És l'estrena del concert.
1: A vegades és bastant inaudit de trobar el dia, el primer dia, i de fet serà Sant Cugat, el primer dia que tothom, al món, veurà per primera vegada la peça que he fet.
0: Allò passava que ja l'havies estrenat amb l'orquestra,
1: no? No, és l'estrena total.
0: És la primera.
1: És l'estrena total.
0: Home, aleshores, escolteu, oients, els que esteu escoltant ara, els que ho escoltareu a les 8 de la tarda,

0: o els que el tindreu demà al podcast de Cugat.cat, sapigueu això, però demà vol dir que demà mateix. Jo puc pensar-te una cosa, Carles, i és que la pradera està quasi plena.
1: Bé, que bé.
0: Quasi, falta una mica, i l'amfiteatre també està potser un quart. O sigui que estem a temps, estem a temps encara de dir a la gent que hi vagi.
1: Doncs ja ho sabeu, divendres serà l'estrena mundial. La música que està sonant de fons és la meva música, això que heu sentit al principi, perquè a vegades la gent, quan sent estrena, igual té una mica de por al fet de que és una cosa nova. És una cosa nova, és diferent, però el tipus de música, bé, el que deies dels estils i tot plegat, és semblant a això que estem sentint de fons, però amb una orquestra simfònica i amb moltes sorpreses.
0: Però aquest és el títol del que escoltem, és Papallona.
1: Sí.
0: I això és una cosa que vas fer fa algun temps.
1: Sí, ja fa, potser, 7 anys o 8. Sí.
0: 7 anys o 8.
1: O més. És pre-Covid, diguem-ne. Pre-20.
0: És important. Mira, ara comentàvem amb l'anterior convidat, comentàvem un concert que també es va fer just quan acabava més o menys el Covid, al principi del 21, i sembla mentida que han passat els anys que han passat, i en canvi, doncs, no, la sensació com si... com si fos una cosa molt, molt llunyana.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí, totalment. I, canvi, i no ha passat tant de temps.
0: No, per això. Per sí, això
1: parlem de fa és el 20, no? Fa 6 anys, però després el 21 també el 21, hi va haver
0: d'allò. El 21, també.
1: Sí, sí,
0: i esperem, 5 anyets. I esperem que no continuï.
1: Sí,
0: jo et dic una cosa, escoltant la teva música, abans de fer aquesta entrevista, doncs, a vegades, em sonava inclús, no sé, a veure si m'equivoco, aquest Jarret.
1: M'encanta aquest Jarret, és una referència.
0: Em sonava.
1: Totalment, sí, sí.
0: Em sonava Debussy.
1: També. Debussy i Ravel, per mi, són... Sí, sí.
0: Vull dir, ja diria. I sembla, i això és curiós, perquè penses... Almenys jo penso així, eh? Molta gent, doncs, creu que hi ha una música moderna, nova, que trenca amb qualsevol cosa anterior, que el que fa és improvisar, i vull dir, això sempre ha sigut així.
1: Sí.
0: Crec que es passa d'un clàssic i penses, bueno, a veure, el senyor Mozart, en un moment determinat, si convenia, perquè li feia una comanda, doncs agafava una cosa que ja havia fet feia 4 anys, i li canviava, no? I ho feia.
1: I tant, i tant.
0: Quin és el... Tu ets blanenc, no?
1: Sí.
0: Molt bé. Vius encara a Planes?
1: No, visc a Barcelona. Vius per a Barcelona. Feina.
0: Per feina. Sí. Com va sorgir amb tu el dir vull ser músic, vull tocar, vull composar, vull ser músic, en definitiva?
1: Sí, és que a Blanes tenim una tradició, tenim una banda i una cobla. I infantil, em refereixo. I llavors, ja des de que vaig entrar a l'escola de música, a part de començar amb el piano, vaig començar amb el saxo i el tible. I ja, des que era petit, ja tocàvem amb la banda, anàvem a tocar a fer els tres toms, i amb la cobla a fer sardanes a carrer. I de cop, ja des de que tens 10 o 11 anys, ja estàs fent això, ja estàs actuant per la gent. Llavors, la música per mi era com la meva manera de socialitzar-me. Els meus amics eren a música. La gent amb qui jo més m'hi feia era música. Quan teníem 14 o 15 anys, vam muntar una banda amb els amics, una banda de jazz, i vam seguir tocant. Llavors, és com que la música sempre havia estat allà perquè era el lloc on jo m'hi sentia còmode. Era l'espai on jugàvem, era el lloc on anàvem els dissabtes a assajar, era el lloc on assajàvem al garatge de casa, era on nosaltres ens sentíem que estàvem passant-ho bé, on nosaltres fèiem la vida de jugar, diguem-ne. I llavors això, doncs, ho vas convertint en la teva professió i te n'adones un dia que si la teva professió és el teu hobby o la teva professió és allò que més admires o que més t'ho passes bé, mai més hauràs de treballar, que és el que estic fent jo. No treballo res, alhora treballo tot el dia, però vull dir, no tinc la sensació d'estar treballant. Ja sé que això igual provoca enveges, però és cert, sí. Com que em dedico a una cosa que m'agrada i dedico tot el dia, però el temps que hi dedico l'estic gaudint, no amb la sensació d'estar treballant en el sentit pejoratiu de la paraula.
0: Ja, ja,
1: també,
0: ja, ja, ja.
1: Perquè treballar, també, ja treballo, eh? Sí, i passo hores i s'ha de pencar molt.
0: I a més, de les circumstàncies, segons quin tipus d'activitats, la teva, per exemple, que hi ha aquella actitud d'algú que diu, escolta'm, que podries fer això que a tu no et costa res? Com que no em costa res? Escolta'm, em costa. M'agrada, però em costa.
1: Sí. Sí, també passa, però bueno, no m'hi trobo en aquesta situació. Jo crec que la gent és molt respectuosa perquè, tot i que jo ho visqui com si no treballés, la gent sap que porta moltes hores. Ara just el que tocarem demà, per si algú encara no ha comprat l'entrada, és una peça que porto 2 anys treballant. 2 anys de treball és com crear un edifici, diguem-ne. És una animalada. Són 2 anys de recerca i investigació per després, just ara fa un any i escaig, vaig començar a escriure la música, escriure-la de veritat. Després, quan la tens tota escrita, l'has de transformar a l'orquestra, adaptar-la. Penseu que tenim 60 músics tocant alhora. Llavors, tot això, cadascú té la seva partitureta i cadascú ha de llegir les seves pròpies notes. Que imagineu el gruix de
0: tens,
1: treball.
0: A part de corda i fusta i metall, tens percussió?
1: Tinc percussió, i poderosa, eh? Són boníssims.
0: Això t'ho pregunto perquè m'ho suposava.
1: Sí, sí. Percussió hi ha, perquè com bé has dit, per mi Keith Jarrett és una influència, perquè per mi és el món aquest del jazz que es va obrir cap a la clàssica, diguem-ne. Perquè la meva música, el que jo he estudiat, és música clàssica. Jo vaig estudiar de petit, encara que toqués a la banda i a la cobla, després jo la carrera, diguem-ne, l'he fet de clàssic, com a pianista clàssic, i me'n vaig anar a estudiar a l'SMUC a Barcelona i després vaig anar al Conservatori Tchaikovsky a Moscou a estudiar piano clàssic.
0: L'SMUC ha sigut fonamental, eh?
1: L'SMUC és brutal, sí. I han creat aquest cultiu de gent que...
0: Diversa.
1: Diversa, exacte. Jo crec que en aquest sentit ha estat la clau. Perquè llavors, clar, jo quan estava a l'SMUC estudiava clàssic, però alhora feia combos de jazz i feia... m'ajuntava amb els de flamenc i de cop fèiem cant de gospel i de cop feies una sèrie de coses, però tu anaves a la teva, anaves a la part d'aprendre música clàssica, però t'obria la ment d'una manera que bueno, és l'SMUC, és el lloc.
0: Penso que aquesta visió de l'SMUC era diferents, teòricament diferents músiques, no tancar-les, no fer-les... Això que és aquí, això és flamenc, i només és això. Sí. O això és clàssic, i només...
1: Clar.
0: Aquesta possibilitat de fer aquesta ampliació, sí, sí, confirma una cosa que s'ha fet. De fet, com et deia, ha sigut tota la història. O sigui, totes les músiques han estat influïdes per les altres músiques.
1: Sí, sí. Sempre ha sigut així.
0: Sempre ha sigut així.
1: Sempre ha sigut així. I, de fet, a vegades jo em trobava que la música clàssica, si tenia la sensació que... donava l'esquena a la música popular, a la música, al ritme, un tipus de, com si no estigués relacionat, o només de manera anecdòtica, alguns compositors, com per exemple Bartók o Franz Liszt, es basaven en música folklòrica per fer les seves obres. Però a poc que rasques, és que ho feia tothom.
0: Sí,
1: és que Beethoven...
0: Borja, per exemple.
1: Clar, bueno, clar. I Dvořák i Grieg i tots aquests compositors de finals del XIX es basaven en la popular, era la moda. Però inclús abans, és que Bach també... tenia al cap cançons, quan les Goldberg mateix, ell té cançons populars al cap. Hi ha melodies de les Goldberg, que són cançons de taverna, que ell les reharmonitza. Clar, ara hem perdut la referència. No tenim aquestes cançons a l'oïda. Però és que sempre estaven connectats amb la música que es cantava.
0: Tu has fet espectacles basats en Bach.
1: Sí, he fet espectacles basats en Bach.
0: Tu te'n recordes un músic francès, Jacques Lussier?
1: Jacques Lussier, sí. Sí, sí.
0: Que va sortir, estic parlant de l'any 60 aproximadament, fent Bach
1: jazz. Jazz. Sí, sí, totalment.
0: I era increïble comprovar com era
1: com
0: fidel,
1: camina, eh?
0: Era fidel, sí, sí, a el que havia composat Bach.
1: És que Bach té un ritme intern. Bach, jo no sé què té, que el posis amb un, el posis a la festa, que el posis, sempre triomfa. Sempre funciona, no es pot fer res. De fet, això va ser de la mà d'un festival que tenim a Barcelona, que es diu Barcelona, que durant 5 anys consecutius em van anar encarregant diferents projectes. I vaig arribar a fer. Un va ser barrejar la música del Bach amb piano preparat i pel·lícules de Chaumont. Això a la Filmoteca, això va ser el primer any. L'altre va ser un recital de Bach barrejat amb música de la família Mendelssohn, perquè el romanticisme. Un altre any va ser amb intel·ligència artificial, que vaig fer un encàrrec pel grec, i el Festival Barcelona, amb tecnologia. I llavors, i un any, que aquest és el projecte que més alegria m'ha donat en el futur, vam fer un projecte que es diu Breaking Bach, que barregem la música de Bach amb el món del flamenc, que amb el Manel Fortià al contrabaix i el David Domingos de la Perco. Sí. Amb el trio, hem anat a tocar fa res a Tallinn i funciona molt, molt bé. Tu imagina't, Jacques Lussier va agafar el Bach i el va posar amb el món del swing i funcionava. I jo agafo i ho poso en el món del flamenc i també funciona.
0: Com pot compte, ser? Carles, de totes maneres, que estem parlant del flamenc amb avui.
1: Sí, sí, sí.
0: Que hi ha,
1: no, no,
0: clar. Que hi ha els puritans que diuen...
1: No, no, no, totalment, sí, sí. Però... Salvem... Parlem, com que has parlat de l'esmuc i d'aquesta obertura...
0: Aquesta varietat que ja, sí. Ja porten anys, però vull dir, aquesta fusió que hi ha hagut entre determinades músiques s'ha comprovat que, a més, tenia un èxit total.
1: Sí, sí, sí, exacte.
0: Sense perdre, sense perdre.
1: Bueno, és una influència. És veritat que jo no vinc del món del flamenc, tinc l'arrel del flamenc, i el que faig és pues, passar una melodia per soleà o fer una boleria, o... però sí que és cert que no mantinc l'essència. Faig aquesta fusió i simplement és com a partir d'aquest univers del flamenc que jo m'hi he intentat, ja fa 4 o 5 anys m'hi he ficat a dins del tot, però en 4 anys tampoc tinc la mateixa bagatge que algú que ha nascut amb això.
0: Aquí tenim a Sant Cugat un cantaor, que és el Pere Martínez.
1: No, el conec molt bé, sí, sí.
0: I el Pere Martínez doncs, fa una evolució que és pròpia d'una generació diferent. Mm. Jo penso que... dius, això és una... És trair-ho, no? No, no, en absolut. Per no?
1: El mateix podríem dir... Jo, per això, sempre considero que vinc del clàssic, no? Si el Pere ve del flamenc, llavors ell pot cantar música catalana amb l'estil flamenc, no? Amb el projecte que tenen. I, igualment, jo puc agafar música clàssica i transformar-la. Amb què la transformo? En aquest cas, el flamenc o el jazz són el que transformen la música clàssica. Però el nucli és... En el cas d'aquest projecte, és la música clàssica, diguem-ne. I allí sí que m'hi sento que tinc tot el bagatge i el coneixement, no? Perquè és el que he estudiat durant 20 anys.
0: I el concert que sentirem demà al Teatre Auditori, què té de tot això?
1: Pregunta va, eh? Mira, el concert de demà es diu Saturnàlia. I Saturnàlia eren les festes de... unes festes de les més famoses que hi havia a l'antiga Roma, en les quals les normes es capgiraven. Llavors, no vull desvetllar moltes sorpreses, només us puc dir, a nivell d'estils no hi ha prejudicis. I trobarem... música popular, òbviament la boleria barrejada amb xacareres, que és música llatinoamericana, o música que sembla música de sardana barrejada amb música influenciada per Jacob Collier, amb polirítmies i un univers modal, tot això barrejat en un lloc que avui, que ara vinc directament de l'assaig, funciona. No és una amalgama que dius, sembla un pastís. Funciona, perquè darrere d'allà unes melodies coneixen tot el concert i funciona. Llavors, trobarem una sorpresa, una obra feta sense prejudicis d'estil, sense voler-me sentir jutjat per si faig servir un tipus d'estil barrejat amb un altre i això potser no seria música clàssica, el que sigui. Per altra banda, hi ha sorpreses en tant que, com he dit, a Saturnàlia es capgiraven les normes. I, per exemple, durant 3 dies, els que eren els esclaus tenien dret a seure a taula amb els amos i els amos els servien el menjar, tenien dret a paraula... Llavors, per exemple,
0: fins a cert punt.
1: Òbviament, i durant 3 dies, i la resta de l'any ja m'ho faràs tot, ja ho sé, ja ho sé. Però és aquesta idea de que vull que es capgiri una mica la truita. Llavors, no vull desvetllar del tot, però, per exemple, diré que quan comença el concert, en comptes de dirigir el director, dirigeixo jo. Començo dirigint i faig una improvisació dirigida i a partir d'aquí comença i llavors comença la part escrita, diguem-ne. O sigui, que vaig barrejant el fet de desdibuixar els rols una mica dins del concert. Faig cantar a la gent de l'escenari, potser també faig participar al públic, i llavors aquest tipus de sorpreses generen una comunió d'aquesta festa, d'una Saturnàlia. Això és el que trobareu. Són 25-30 minutets de música que són una canya, en realitat. O sigui que, si per poc que pugueu, veniu. I, de fet, no només això, és que després del concert toquen els Planetes de Holst,
0: sí,
1: que és un obrot, és guapíssim de sentir. O sigui, la gent que ja la conegui, reviure-la un altre cop està increïble.
0: És que els Planetes de Holst, per moltíssima gent, s'ha escoltat amb cinema, amb publicitat,
1: clar, amb
0: tot, eh?
1: Clar.
0: I amb fragments utilitzats, exacte, per exemple, per un programa de teatral, doncs, radiofònic, que doncs, posava la música,
1: exacte,
0: de Holst o de Júpiter.
1: Exacte. Però quina meravella poder-la sentir al complet, no?
0: Ah, i tant.
1: És com quan vas a veure la cinquena de Beethoven, tothom coneix... Ta-ta-ta-ta, tothom coneix l'inici. Però, hòstia, queda-t'hi tota l'estona. Ja veuràs, és que t'agradarà, eh?
0: Sí, sí,
1: i aquí
0: sí,
1: una mica el mateix amb Holst. Sí. Tenim les referències, els moments que coneixem, però aneu i escolteu, perquè de veritat és una obra que val la pena. Costa molt d'organitzar, perquè és molts músics, o sigui, és una animalada la gent que hi ha a l'escenari, i val la pena perquè és que en aquest concert hi trobem una estrena d'una persona, una personeta, jo, que porto 2 anys treballant només per vosaltres,
0: no, bueno,
1: per fer-ho.
0: No, tu diguis personeta perquè tu portes anys I tota aquesta activitat que estem dient, que hem anat passant, el Viking Bach, tot el jazz també, que es fa un espectacle, tot això, doncs, vol dir... Home, jo he vist, preparant d'això, he vist el Palau de la Música, per exemple, en Bach. Mm-hmm. Estàs fent un concert que dura una hora i pico.
1: Sí, sí, allí, aquest era el... Era un d'aquests del Barcelona. Aquest va ser l'intercanvi entre música contemporània amb el Joan, música del Joan Magraner, barrejada amb música... Barrejada, vull dir, combinada. Amb música de la família Mendelssohn, sí. Combinada amb la música de Bach. I fèiem un diàleg tríptic. Va funcionar super. De fet, aquest, si algú té ganes de veure'l, el pot trobar a YouTube, està en
0: sí,
1: vídeo.
0: Sí, sí.
1: I d'aquest en vaig treure un disc, i és un disc que està fet en directe. El disc es diu Papa Bach. Per si algú el vol buscar, el coneix... pot anar a sentir el recuperat.
0: I en aquest moment està editat?
1: Sí, sí, està publicat i editat i tot. Oh. Bueno, editat no, perquè no hi ha edició, o sigui, és un directe. Està mesclat i editat.
0: I es pot trobar, suposo, a Spotify?
1: De fet, a Spotify el trobeu segur i el trobem a YouTube.
0: Com ha canviat això, Carles?
1: Oi? Clar.
0: És brutal, eh?
1: Per bé i per dolent, com sempre, no? O sigui, jo també recordo tenir un disc i sentir... Autumn Leaves de Bill Evans fins a morir, o sigui, perquè era el que tenia a casa, o tenia, jo tenia, el meu professor de piano m'havia gravat un caset amb el trio, amb Keith Jarrett Trio.
0: És el Bill Evans, ni pensava jo.
1: Sí, sí. Bill Evans, i el Bill Evans està dins el cap, però és més que Keith Jarrett. L'energia que tinc per dins em Keith Jarretteja una mica. I Bill Evans també hi ha una mica, però no m'ha influençat tant com Keith Jarrett. Però t'ho dic, no és que l'hagi estudiat més o menys, simplement, però Bill Evans era el que sentia, perquè és el meu el preferit del professor de piano que tenia al principi, el Xavier Dotres. I després ell em va gravar un caset amb Keith Jarrett Trio, i clar, aquell caset rodava milions de vegades. I això és la diferència amb ara. Que ara tu fiques Keith Jarrett i te sents tots els discos, que està molt bé, i tu pots anar sentint l'evolució. I jo en aquell moment tant de bo hagués arribat a tanta discografia.
0: Ja, ja, ja.
1: Però tampoc aprofundia tant. O sigui, és com que té les dues... cares, no?, aquesta moneda.
0: Abans en parlàvem amb Oriol Saltor, precisament del fet del disc, del paper...
1: Tot això,
0: de
1: sí,
0: tota
1: sí.
0: Aquella... les fotografies, tal... i tota aquella explicació que hi havia...
1: Sí, sí.
0: I saber on es va gravar, de quina manera, tal, tal, tal... qui era el que estava...
1: Bueno, això encara ho podeu fer, perquè la majoria de nosaltres sí. Seguim imprimint els discos. Llavors, una cosa que a mi em passa... jo tinc molts discos a casa que els compro per tot això que dius... el llibret, les lletres, les fotografies, tota aquesta cosa, però després no me'l sento amb el disc, perquè el reproductor que tinc a casa no és tan bo com els altaveus que tinc connectats a l'ordinador. Llavors, igual em compro el disc físic per tenir tot aquest material, però llavors el consum potser no el faig amb el disc, el faig a Spotify, o el faig al YouTube, o on em sembli que vull, o al Bandcamp, o on sigui. Llavors, amb molts discos em passa que tinc la dualitat, i moltes vegades... a vegades ja conec el disc, igualment me'l compro, perquè per allò que dius tu, de poder obrir-lo i veure què han ficat a dins, i les fotos, i com ho han cuidat, perquè nosaltres ens dediquem a cuidar... Jo també tinc una pila de discos a casa, que abans es venien més, i ara els tinc en un armari, però és que...
0: Bueno, però els tens.
1: Però els tinc. No, i dic de meus, tinc una caixa, recordo d'una que vam fer una tirada molt llarga, i encara tinc 100 a casa d'aquests. I aquest 100 ja és un projecte que vaig fer fa 7 o 8 anys, ja no l'estic rodant. Llavors tinc aquests discos a casa que no sé on aniran, ja, a parar.
0: Però... bueno, tenim aquesta estrena, doncs demà aquí al Teatre Auditori, tal com has explicat, a veure si la gent se n'entera una mica més. I, a part d'això, tens alguna cosa similar en preparació? Estàs preparant alguna cosa de la mateixa... de la mateixa envergadura o...?
1: Tinc una cosa de la mateixa envergadura, però òbviament és per d'aquí un any. O sigui, tinc una gira programada per Catalunya el maig de l'any vinent amb una orquestra de cordes que no puc desvetllar res perquè encara no hem presentat temporada. I és un concert tot amb obres meves, orquestra de corda, jo dirigeixo des del piano, és un projecte guapíssim. Això ho farem l'any que ve. Estem tancant la gira i llavors gravarem el disc.
0: Orquestra de corda amb gent molt jove.
1: No, no és com... sí, hi ha gent jove també, però no és la mateixa del... Si busqueu per internet, Papallona, per exemple, aquesta és una orquestra que es diu la Camerata de Música Catalana,
0: sí.
1: Brutal, amb una gent amb un talent increïble, el Jofre Verdolet és el que portava la direcció, encara que no surt, perquè ho dirigeixo jo, i vam fer bastants concerts amb ell, a Portaferrada, hem anat a Cervera, amb aquest grup, i allà vaig començar a experimentar amb aquesta idea, no?, de tocar des del piano i dirigir l'orquestra des del piano. i el projecte és una mica l'evolució d'això, aquest que estem preparant per al maig. I tinc d'altres coses pel camí, unes quantes. De fet, el que tinc més immediat després, tinc un projecte, que és a piano sol, que barreja el món de la creació amb electrònica en el moment amb piano sol. I ara sona molt experimental, però no ho és tant. És un projecte que es diu Inner Voice, que vaig presentar l'any passat al Palau. I aquest projecte el que fem és, tenim un piano que funciona connectat a un ordinador i el propi piano es mou sol i reacciona al que jo toco. I hem creat un programa que interactua amb mi. Llavors és un concert com de duo, però estic jo sol a l'escenari. Hi ha una càmera i la gent veu com es mou el piano. I també hi ha una peça que el públic, amb les llums del mòbil, controlen el piano. I jo els ensenyo què han de fer perquè soni una cançó. Llavors, és un projecte molt diferent que el farem a Tarragona a finals de juny, per si esteu al Notes d'Estiu. I aquest és un altre projecte que porto ja rodant tot l'any.
0: Molt bé, Carles, doncs escolta'm... Mira,
1: ja se'ns ha anat l'hora, eh? És que m'enrotllo com una persiana, eh?
0: No, home, no. Contrari, que jo penso que és molt interessant explicar, perquè hi ha coses que si no s'explica molta gent no les sap.
1: Clar,
0: i per tant, ja és això.
1: Exacte.
0: Doncs que tinguis molt èxit demà.
1: Moltes gràcies.
0: Que aquesta estrena serveixi perquè hi hagi una projecció, no només d'aquest concert, sinó de la teva feina, que pel
1: gràcies.
0: Que veig és molt àmplia i molt diferent i molt... a més, jo penso que mirant molt al futur, sense deixar de mirar el passat.
1: El passat, total, absolutament.
0: Gràcies, Carles.
1: Gràcies a tu, Eduard.

Ens queda molt poc, molt poc, molt poc, però acabarem per explicar una mica el que passarà aquest cap de setmana. Perquè avui, a les 20 hores, al Bocamoll del Casal Torreblanca, la Pua presenta el duo de folk Magari, format per Ivan Garriga, violí, i Lip Arum, acordió. I divendres, a les 20 hores, com dèiem, aquesta obra que ens parlava en Carles Marigó, dirigida per en Xavi Puig, l'Orquestra Simfònica del Vallès. I el dissabte a les 16:30 i a les 18 a la cafeta del Teatre Auditori, darrer espectacle de màgia amb Apolo 21, del màgic Pol. I diumenge a les 19 hores al teatre també la Veronal presenta Sonoma, idea, direcció artística i coreografia de Marco Morau, amb 9 ballarines que interpreten un món surrealista i oníric. També el diumenge a les 12 del migdia a la Nau de Cultura de Valldoreix, espectacle infantil amb Jo Tarzan, espectacle de titelles gegants que tanca la temporada. Bueno, i em sembla que es posa una mica de música, una miqueta de música amb, precisament, Júpiter, dels Planetes de Halls, que s'interpretarà també en el concert de demà al Teatre Auditori. Adéu!

0: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: Salutacions. L'instructor i coreògraf Dami Espinosa ha fet història després de classificar-se entre els 10 finalistes del Neck Rising Presenter de Zumba, una competició internacional considerada dins del sector com l'Eurovisió Mundial de la Zumba. La final tindrà lloc aquest 28 i 29 de maig al Rimini Wellness 2026 a Itàlia, un dels esdeveniments de fitness més importants del món. Espinosa, instructor al centre Bifit de Sant Cugat, és l'únic seleccionat de tot l'estat espanyol entre més d'un centenar d'aspirants d'arreu del món. La primera fase de l'ampliació de l'Arxiu Nacional de Catalunya i l'ampliació de l'Institut Escola Catalunya concentren les principals inversions previstes per la Generalitat a Sant Cugat. Segons el document de pressupostos publicat per la Generalitat, el conjunt de partides vinculades a la ciutat supera els 3 milions d'euros i mig. La CGT ha convocat una vaga indefinida a totes les biblioteques públiques de Catalunya els divendres i dissabtes a partir del 5 de juny. La protesta afectarà el conjunt del personal del sistema de lectura pública de Catalunya, incloent-hi biblioteques municipals, supramunicipals, comarcals i de la Generalitat, així com els serveis de suport a la lectura pública. La ciutadania de més de 65 anys de Sant Cugat ja pot escollir quines propostes vol que es facin realitat dins dels primers pressupostos participatius per a la gent gran. El procés impulsat per l'Ajuntament estarà obert fins al 21 de juny i compta amb una dotació de 140.000 euros. I en esports, Sant Cugat celebrarà el diumenge 7 de juny la primera edició de la cursa solidària Quilòmetres contra el Càncer, una iniciativa impulsada per l'Associació contra el Càncer a Sant Cugat per recaptar fons i sensibilitzar sobre la malaltia. La tercera edició del torneig escolar d'escacs de Sant Cugat, organitzat pel Dos Torres Sant Cugat, arriba aquest diumenge al pavelló de la Guinardera. La competició es divideix en la categoria rei, reina i la Dos Torres. Els equips de primària estan integrats entre 4 i 7 jugadors, mentre que els d'ESO, batxillerat i pares seran entre 3 i 5 integrants. I David contra Goliat, Torense davant Sporting de Portugal. Aquesta està a la final de la Copa de Portugal i on ha soltat la sorpresa per part de l'equip que milita a segona divisió. Amb el santcugatenc Arnau Casas, que ha aconseguit el primer títol, la Copa, amb aquest club modest que té poc menys de 2.000 socis.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: 4 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa El Connectats, de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres, per fi divendres, 29 de maig, i comencem amb la crònica del temps. Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda.